0: cosa preciosa de Bono, no? De U2, sí. Que es diu Miss Sarajevo.
1: Ja, que això ve a col·lació, perquè, òbviament, ja estava clar que no era un heroi de guerra, no? Era un criminal de guerra. Tot i com ara veurem, la cosa es torna a posar en qüestió. Però en aquell moment, les conseqüències van ser terribles. La seva filla, Anna, que era estudiant de Medicina a la Universitat de Belgrat, es va suïcidar als 23 anys d'edat, el 24 de març de l'any 93. El tribunal va determinar que la jove s'havia disparat al cap amb una arma propietat del seu pare. Algunes informacions van assenyalar com a causa del suïcidi que Anna havia estat exposada a informacions que no coneixia sobre les guerres iugoslaves en un recent viatge que havia fet a Rússia. És a dir, no sabia, l'havien mantingut una mica fora de la informació i no sabia el que havia passat. Les seves amigues van afirmar que el seu suïcidi es va deure a la lectura d'un exemplar de la revista Nin, res a veure amb l'Òscar, que descrivia el seu pare com un assassí. Aquest fet a Vladi, que el va afectar molt, i la seva fama de carnisser el perseguia. Era un llast pels serbis.
2: Sí, políticament ja no convenia tenir a Mladic com a aliat, com a executor de la destrossa. I el president serbo-bosnià, una altra perla important, Radovan Karadzic, va anunciar la destitució del seu càrrec per assumir ell personalment el comandament de l'exèrcit. El va culpar, va posar com a excusa la pèrdua de dos importants enclavaments serbis a Bòsnia i ho va utilitzar com el pretext per anunciar un sorprenent canvi en l'estructura del seu exèrcit, degradant a Mladic a un discret lloc d'assessor. Però què va passar? Que Mladic s'havia fet, el monstre s'havia fet massa gran. No va acatar la destitució i va buscar el suport dels militars i del poble serbi-bosnià, aconseguint que Karadzic es veiés obligat a rescindir la seva pròpia ordre. 18 generals del comandament de l'exèrcit serbo-bosnià van comunicar que només acatarien ordres de Mladic i no acceptaven la decisió presa pel seu president.
1: El 8 de novembre de l'any 96, la presidenta de la República, Biljana Plavsic, complint amb els acords de Dayton, va forçar Mladic a abandonar el seu lloc, encara que aquest va continuar rebent una pensió fins al novembre del 2005. O sigui, estem parlant gairebé 10 anys més. Després de la guerra de Bòsnia, Mladic es va traslladar a Belgrat, on va viure en un suburbi de classe alta protegit per Slobodan Milosevic. Segons un dels seus despatxes, fins al 2002 va fer una vida relativament normal, acudint a partits de futbol i a restaurants. El 25 de juliol de l'any 95, Mladic va ser imputat en primera instància pel Tribunal Penal Internacional per la ex-Iugoslàvia, acusat de càrrecs de genocidi, crims de lesa humanitat, crims de guerra. Però ell, tan panxi!
2: Al febrer del 2006, un informe d'intel·ligència militar sèrbia que es va filtrar a la premsa va revelar que Mladic s'havia ocultat en instal·lacions militars, que el protegia el propi estat, fins al 1 de juny del 2002, quan l'Assemblea Nacional de Sèrbia va aprovar una llei que obligava a cooperar el país amb el Tribunal Penal Internacional de la Haia. El llavors general en cap de l'exèrcit de Iugoslau, Nebojša Pavković, va demanar a Mladic que abandonés les instal·lacions, nen, que això ja canta, on s'allotjava, i que eren a Povlen, prop de Valjevo. Després de la qual cosa, els organismes militars serbis van dir que ja l'hem perdut el rastre, s'ha escapat i no sabem on és. El 2006, però, la fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Carla Del Ponte, va instar el govern serbi a buscar-lo i que deixessin de posar excuses sense més demora. Si semblava el jugador del Madrid aquest que viu a Florida, sí, i que posa coses i que sí, no troba la justícia.
0: No el troben mai.
2: No el troben ja. Carla Del Ponte, la fiscal del Tribunal Penal Internacional per Crims de Guerra, en el seu llibre The Hunt, La Caça, assegura, per exemple, que era tan flagrant això que es va assabentar, després de que passés, que ella es troba un dia a l'ambaixada de Suïssa a Belgrat, mentre Mladic sopava tranquil·lament a un restaurant anomenat Milosev Konak, només a 5 minuts de l'ambaixada on estava ella, i ningú era capaç de trobar a Mladic a Serbia. Ningú el volia entregar. Clar. Per què? Perquè era un heroi.
0: Ser fort, que tu estiguis perseguint un criminal, el tinguis a 5 minuts...
2: A 5 minuts sopant en un restaurant.
0: I ningú te'l porti.
2: No estàs perseguint-lo tu, l'està perseguint tot el món.
0: Tot, se suposa, sí.
1: Bueno, Heroes era cançó que, finalment, l'accés de Sèrbia a la Unió Europea va ser condicionat al lliurament al Tribunal dels Criminals de Guerra i es va produir la captura i extradició per les autoritats sèrbies de Karadzic el juliol del 2008. Però la de Mladic suposava realitzar una operació extremadament perillosa, ja que ahir tenia a la seva disposició guardaespatlles armats disposats a defensar-lo fins al final, fins a la mort. I les sospites de que disposava d'infiltrats en el servei secret serbi...
2: Home, tu diràs.
1: Sospites. Fins que Boris Tadic, president de Sèrbia, va anunciar la seva captura al migdia del 26 de maig de l'any... Perdó, de l'any 2011. Reacció. Decenes de milers de manifestants es van concentrar en protesta per l'extradició de l'exmilitar. Carla del Ponte va admetre jutjar-lo a Belgrad és impensable. Continua sent un heroi.
2: Mladic va ser sotmès a quan el detenen, el sotmeten a proves d'ADN per confirmar la seva identitat, ja que portava documentació falsa sota el nom de Mlido Komadic. Molt similar fonèticament a Ratko Mladic. No s'ho va currar molt amb el mal nom. Mladic va ser localitzat, no el van trobar a Laos com el Roldán, no. A la localitat de Lazarevo, a 80 quilòmetres de Belgrat. I malgrat portar dues pistoles, no va oposar cap resistència a la seva detenció. Es trobava a casa d'uns familiars, no era molt difícil trobar-lo, i la família va informar que no el podien detenir perquè estava muy malito, estava molt malament de salut, havia sofert dos infarts cerebrals que li havien ocasionat la paràlisi de la part dreta del cos i una important incapacitat en la parla.
0: Llavors no servia per rendre-se.
2: No, al tribunal ells van dir que això era un atemptat contra els drets humans i que com anaves a detenir el rat, com l'ha dit. No obstant, el tribunal va dictaminar que concorrien les condicions requerides perquè l'acusat fos extradit al Tribunal Penal Internacional i l'el van endur a l'Haia.
1: Que sembla ser que estava fent un zaplana.
0: Què vols dir? Ah, pues sí?
1: Que no estava tan malalt, sí. Això que estava mig paralitzat i sense parla va demostrar-se que era una trola per impedir l'extradició quan entrà a la sala del Tribunal de l'Haia somrient i aixecant els polses enfront de les càmeres que gravaven la sessió.
0: Molt malament estava, eh?
1: Sí, fent així. I després de ser-li llegides les acusacions formulades contra ell. Mladic les va qualificar de repugnants i monstruoses. I durant la lectura de la seva condemna a cadena perpètua, l'acusat va ser expulsat de la sala després de començar a cridar i amenaçar el tribunal. Vull dir, paralitzat no estava.
2: I sense parla tampoc estava. Des del dia de la seva detenció hi va haver manifestacions pel seu alliberament a tota Iugoslàvia. Però res comparat, i això és el que és més greu. Perquè, mira, jo havia passat la guerra...
0: Perquè la detenció has dit que és l'any 2011, dius? Aproximadament, sí.
2: Sí.
0: I clar, això ha passat com a mínim 15 anys després. 2011.
2: Sí, però és que fa un mes el va morir.
0: Que.
2: Va morir el passat 27 d'agost. Sí, demà farà un mes. El seu cos va morir a la presó a la Haia. El seu cos va ser traslladat a Belgrat amb un avió enviat pel govern de Sèrbia. El va acompanyar en l'avió el ministre de Justícia, Nenad Vujic. Va ser enterrat a Belgrat el 7 de setembre, fa 19 dies, després de ser homenatjat per milers de persones amb una cerimònia retransmesa en directe per diverses televisions sèrbies, en la qual va ser el seu ferat va ser portat per 6 membres de l'exèrcit serbi. Aquesta exaltació de la seva figura va provocar una condemna internacional, però condemneta, diguem-ne. Però és que, a més, a l'endemà, durant el derbi de Belgrat, que es jugava, començava la temporada de futbol, van jugar l'Estrella Roja i el Partizan, el clàssic de Sèrbia. Dos equips que s'odien a mort, que tenen uns ultres bastant xungus. Però que es van posar d'acord amb una cosa, en guardar un respectuós minut de silenci en memòria de Ratko Mladic. Els ultres de l'Estrella Roja, a més, i aquí és on es deia que us en recordéssiu de la paraula, van exhibir una pancarta, un tifo, a tot el fons del seu estadi, amb la inscripció Pravac Potocari, que vol dir cap a Potocari, que és l'ordre que va donar Ratko Mladic durant el 95, quan va dir als seus homes anem a Srebrenica i anem a acabar.
0: És increïble.
2: Encara passa.
1: Sí, això fa no res. Avui dia, molts serbis, és que la veritat, continuen veient-lo com el seu protector, com un sant que va defensar els serbis durant la guerra. La veritat és que ocupa un lloc especial en la mitologia del país a causa de la forma en què generacions de joves serbis han estat adoctrinats amb els relats del seu heroisme durant la guerra que escandalitza i va escandalitzar mig món. Davant això, la professora Olivera Simic va escriure un article en el que Orosita crec que és important assenyalar que no era un psicòpata. Caracteritzar-lo d'aquesta manera minimitza la seva responsabilitat penal. Humanitzar algú condemnat per crims de guerra i genocidi resulta incòmode per molts, ja que es corre el risc de restar gravetat als seus crims i a la seva culpabilitat. Ni Mladic ni cap altre criminal de guerra condemnat ha expressat mai remordiment ni ha admès els seus crims davant de les famílies de les víctimes.
2: Però això és, ja pots cantar missa, perquè molts serbis segueixen sense creure que això sigui cert. El 2024, milers de serbis bosnians van sortir als carrers de Banja Luka per manifestar-se contra d'una proposta de resolució de la ONU que volia commemorar el genocidi de Srebrenica. El Parlament bosnià també va aprovar un informe en el qual es nega que el genocidi hagi tingut mai lloc. El 2021 es documenten i denuncien cada any a Bòsnia desenes de casos de negació del genocidi en declaracions de representants polítics, de mitjans de comunicació, de youtubers, d'influencers, d'institucions, xarxes socials, etc. A pesar que la llei ho prohibeix i no passa res. A Sèrbia és molt habitual, a més, pel carrer trobar botigues i llocs al carrer, mercadillos, on s'exposen samarretes, carcasses per a mòbils i fins i tot mitjons amb la imatge de Mladic o de Radovan Karadžić. Sí, senyors, com aquí, que també hi ha carcasses amb Franco i amb José Antonio i amb tota aquesta gent. O murals, grafiti homenatjant a Radko Mladic. Hi ha un molt famós, per si aneu a Belgrat, al carrer Genoveva, en el centre...
0: Que el deus haver vist tu, no?, en alguns d'aquests viatges per la feina.
2: Al centre de Belgrat, que uns activistes van intentar retirar-lo o pintar damunt, i què va passar? Va aparèixer la policia i va detenir a tots els que intentaven tapar aquest grafiti.
0: No, és que era el món al revés, no?
2: Potser no estem tan lluny d'això. Reflexionem. I la setmana que ve ja ho farem gràcies.
0: No, però Radko Mladic, un personatge que evidentment un assassí, un criminal de guerra, però com deies, homenatjat fins fa 15 dies a la seva Sèrbia natal.
2: I la UEFA,
0: hombre, a veure, què va fer la UEFA ja?
2: Li va donar a Belgrat la seu de la final de la Champions femenina d'aquí 2 anys.
0: Ah, mira que bé.
2: O de l'Europa League.
0: Com a regalet.
2: Després de treure... O sigui, en el mateix estadi, després de treure la pancarta infame de Pravac Potoshari, que és, com dient, anem a assassinar, no assassinar, fer un genocidi, i que se n'enorgulleixen d'això, els premies amb una final europea. Visca la UEFA.
0: 11 i 18 minuts.
2: La UEFA està presidida per Šeferin, sí, que en teoria hauria de ser absolutament contrari. Bueno,
0: però mai se sap. Però hi ha coses que pesen més.
2: Es va cindir de l'antiga Iugoslàvia.
0: Hi ha coses que pesen més a vegades. 11 i 19 minuts, execrables, gràcies.
1: Jo vaig a dir subministrament 100 vegades.
0: Sí, subministrament. Adéu-siau. Sauf les
3: aveugles, bien entendu. Esteu escoltant
4: els millors moments del Via Lliure.
5: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
6: I ara els pantallejos.
5: Els dissabtes i els diumenges a les 7 del matí. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: Je suis fou.
5: Territori cap de setmana.
6: Nunca se va del todo.
0: Però no podeu ser més cabrons, perdó.
1: Som bastant mal.
7: No, perdona, sí que ho podem ser.
0: Per favor.
7: Sí que podem.
8: El Toni és infinit, o sigui, no té un llindar per ser cabrons. És a dir, és infinit.
0: Ja.
8: Pot ser-ho sempre més.
0: No hi ha sostre, més. No hi ha sostre.
7: No, la gent que em coneix sap que sempre puc anar una mica més lluny.
0: Està bé. Bueno, 11 i 23
7: estàs
0: minuts.
7: Estàs nerviosa o no?
0: No, nerviós.
7: No, perquè saps que avui pot haver-hi polèmica.
8: I excitació.
0: No polèmica. A veure,
7: no havia vist.
0: Et diré una cosa. Hi ha un guió aquí ara.
8: Sembla un matrimoni.
0: No em sembla negatiu que s'estigui parlant tant d'una pel·lícula.
7: A mi tampoc.
0: Em sembla negatiu que hi haguessin cues per accedir als cinemes.
8: Jo vaig flipar, vaig flipar. Feia temps que no veia un cinema tan ple de gent i amb tanta excitació prèvia a la pel·lícula. Vaig arribar bastant abans i hi havia cues de gent per comprar les crispetes. T'estic parlant de 20 minuts abans
7: de la bola negra.
8: De la bola negra, clar. Sí, clar.
0: Ara parlarem, moment, però no avanci res,
7: no,
0: del que et sembla.
7: Res, no. A mi el que m'enerva una miqueta, i ja crec que ens podríem haver estalviat, és aquesta radicalització absoluta dels bàndols. Frases com, si t'agrada el cinema, t'ha d'agradar la bola negra, que és una de les frases més absurdes que he escoltat a la meva vida. Et diré que et pot agradar molt el cinema i pot no agradar-te la bola negra, i dos, no passaria res, i també que et pot agradar molt el cinema, et pot agradar molt la bola negra, i tampoc passaria res.
0: Correcte.
7: Però a mi tota aquesta hòstia, gent posant, sí, gent posant fils.
0: Però fixa't que això...
7: Demoníacs, gairebé. Calma.
8: Sí, sí, sí que és veritat que hi ha com una divisió i sembla que no hi ha punt intermig.
0: Però això feia molt de temps que no passava.
8: Sí.
0: Ha passat, altres vegades.
8: Ha passat.
0: Però
8: ha
0: aquest
8: passat,
0: nivell passat, a Espanya no estic tan segur.
7: Va passar
0: segur,
7: amb Nolan.
8: Sí, sí, però Espanya...
7: com que no era una pel·li espanyola, doncs ens hem estalviat tota la part anglosaxona, que era una polèmica bestial, perquè si la pel·lícula era woke i no sé què, no sé quantos.
0: Per cert.
7: I amb aquesta tenim una part gairebé igual, de polèmica, sobre la col·lectiva.
0: Una cosa, Toni, és que la gent no sap que mentre està dient tot això, està tallant una mena de pastís, sí, que jo estic al·lucinant que has portat aquí,
7: un pastís, Eduard. Mira, el nostre amic Cristian Larrosa de Lot Roasters, que té una botigueta meravellosa a Gran Via en Bailén,
8: la millor xocolata artesana de Barcelona, amb diferents.
7: Fa una xocolata increïble i un cafè increïble, i ens ha regalat un pastís, que és el pastís que serveixen a l'hora del te al Ritz.
8: Que és el que ens mereixem. És el que ens mereixem.
7: I que és espectacular. És un pastís de xocolata amb una... Bueno, és que jo no sé explicar-ho bé. Només us diré que el proveu. Tens un trosset aquí, el que vas que Blai vol que t'ho menjis amb les mans perquè és un porc.
8: Oh. Blai vol que t'embrutis.
7: Blai és un porc.
0: No, jo no el provo encara, el provaré a la publicitat.
7: I és, de veritat us ho dic, eh? És
0: però fa una olor...
7: No, és un espectacle... És que si
0: mira,
7: una foto,
0: diré a la gent, des de casa, que el que sembla, quan el veus, és que és un pastís com si fos un pa de motlla.
7: Sí, és,
0: forma de
7: és
0: pa
7: aquest
0: de motlla.
7: El Marble... Saps
0: això? Ah, això.
7: El pastís aquest que té com la xocolata, sí, fa formes,
0: sí,
7: dins de la...
0: fa com si s'hagués filtrat.
7: Correcte,
0: fa un marbre.
7: El xocolata s'hagués, sí, infiltrat dins del,
0: exacte,
7: propi pan d'Espanya, que diuen a Itàlia.
0: Pan d'Espanya en diuen,
7: això. Això li diuen el bizcocho a Itàlia.
0: Carai.
7: El pa de pessic,
0: sí,
7: no?
0: I això que... I aquestes... aquests fruits secs que
7: ametlletes
0: són? Ametlletes.
9: Com un crocanti, no?
0: Sí, noi.
8: Els fruits secs són molt sants.
7: No,
8: eh?
7: Però
0: una cosa.
7: Us aparteixo...
0: Com que estic salivant.
7: Bestial.
9: Ja m'ha publicat.
0: Necessitem anar a la
8: publicitat. El Blai
0: la bola negra ha agradat o no ha agradat? De seguida. Però abans he de recordar també una cosa. I és que d'aquí res, 3 setmanes, torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro, diumenge, dia 18 d'octubre, apunteu-vos a l'agenda, la 11a edició de la cursa de RAC1 amb un escenari fantàstic a la Costa Brava, per tant, correreu davant del mar, 5 quilòmetres per llocs emblemàtics de Platja d'Aro, amb un dia d'esport de ràdio, amb les cares conegudes de RAC1 també. Hi ha les inscripcions obertes, no trigarem a tancar-les d'aquí uns quants dies. La cursa de RAC1.cat, podeu apuntar-vos i per anar a córrer a Platja d'Aro, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Ei! Amunt, Catalunya! Vinga, ja! Motivats, Toni? Amunt, eh?
9: Ròtules?
10: Ròtules amunt, Toni, a veure com ho fas. Toni, estàs bé?
0: Blai Morell, bon dia.
9: Bon dia, Xavi.
0: Òscar Broc, bon dia.
8: Bon dia.
0: Toni García, bon dia.
7: Bon dia. Ja, sí.
0: Bueno, home.
7: No,
0: sí, que s'ha trencat la
7: litúrgia.
0: Ja està. Yeah. La Noe no la tenim per aquí.
9: No.
7: Però ha enviat una nota de veu de 8 minuts parlant,
0: sí,
7: de la bola negra.
0: Volia ocupar tota la secció la Noe sola, no?
7: Jo la faré jo.
0: T'ha fet? Amb una nota de veu de 2 minuts, ja pobra... Podria expressar-se més que el que li deixeu expressar normalment a la secció, però bueno.
7: Ets tan fals.
0: Va,
8: hòstia, te'ns acaba.
7: Escolta, la veritat és una cosa terrible.
0: Em salto qualsevol altra cosa, perquè el tema de la setmana, no hi ha cap dubte.
7: Totalment.
0: Feia molt de temps que no vivíem una cosa similar, això és així.
8: Uh-huh.
0: És una pel·lícula que ve ja carregada de premis de casa, que s'estrena amb uns números que ara no sé si els tenim per aquí, però els podem repassar, i són una bestiesa,
8: uh-huh,
0: i que genera una conversa pública descomunal. És La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi.
11: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
0: Abans de que em digueu que no opineu, que crec que és el que, uh-huh, té interès. Ubiqueu-me la pel·lícula, Blai. O sigui, perquè sabem que parla de Lorca,
9: sí,
0: no? Però formalment, qui no l'hagi anat a veure, és una pel·lícula que va... uns certs viatges en el temps es produeixen.
9: Sí, són tres històries. Una que l'any 1932, una altra que passa l'any 1937, en plena Guerra Civil, i l'altra passa el 2017. I són històries que en teoria estan relacionades.
8: Hi ha un vincle, diguem-ne.
9: Hi ha un vincle entre elles. Mm. Cal dir que està basada en una obra de teatre de l'Alberto Conejero, em sembla que es diu l'autor, i en una obra inacabada de Lorca, que és precisament La Bola Negra.
8: La Bola Negra.
0: Ahir va ser un espectacle.
8: Jo vaig flipar.
0: Tu vas anar-hi, no?
8: Jo vaig anar al cinema ahir a les 4, a la sessió... Mira, jo sempre que vaig al cinema compro l'entrada 2 hores abans de la pel·lícula, i el divendres vaig dir, hòstia, la compraré el matí, per si de cas. A la sessió de les 4, a les 10 del matí només quedaven 5 butaques lliures. Vaig anar al cinema...
7: Va comprar les 5.
8: No, vull dir que si arribo a comprar-la per la tarda, em quedo sense veure la pel·lícula. Literalment, és una cosa que no m'havia passat mai a Barcelona des de feia molt de temps. Vaig veure un cinema ple. El 80% del públic era jove. Estic parlant de que jo era el iaio d'aquella sala amb 2 o 3 persones més, perquè vaig estar fixant-me. Vaig estar fixant-me.
0: Però és molt interessant això, perquè, clar, conjuga una sèrie d'elements molt interessants, que és la temàtica, tota la campanya que s'ha fet, que és espectacular. O sigui... No es podia fer una campanya millor.
7: La millor campanya de màrqueting per una pel·li espanyola probablement des de temps de Todos sobre mi madre.
0: De fet, és una bestiesa.
8: De fet, Xavi, comentàvem amb el Toni l'altre dia que la sensació que tenim és la mateixa que tenim ara amb els concerts, per exemple, de Bad Bunny, que hi ha un FOMO que s'ha traslladat al cinema,
0: si
8: i això
0: no
8: abans jo no ho havia vist.
0: No hi és.
8: Tothom l'ha de veure. Tothom l'ha de veure.
7: És que has de ser partícip de la conversa pública i no pot ser-ho si no l'has vist al programa.
0: Això és increïble. I si et passa amb una pel·lícula, és el jackpot absolut, no?
8: Absolutament.
0: O sigui, és perfecte.
7: Et menges si estàs una de xarxes o fins i tot si veus el telediari.
0: Què conjuga? Un moment polític determinat, per tant, parlem de la Guerra Civil, dels morts del franquisme, que això connecta amb sèrie de persones, parla de l'homosexualitat i, per tant, de la reivindicació d'una sèrie de generacions de forma molt directa. Hi ha personatges molt pop. Els Javis tenen una connexió amb el públic jove espectacular. Guitarrica de la Fuente, connexió...
8: Molt intel·ligent. Aquesta elecció a mi em sembla la més intel·ligent de la pel·lícula, perquè és una força increïble, la d'aquest nano.
7: És el millor, i aquest xaval, si vol, podrà ser un
8: actor, un gran actor
7: espectacular, perquè és el que jo crec que els altres...
0: Però no entris, no entris encara.
7: No.
0: I acabo amb la reflexió.
7: No estan a l'alçada, simplement.
0: I acabo amb la reflexió. Li ha sortit tot perfecte, perquè, evidentment, a sobre vens amb el cartell de pel·lícula guanyadora. O sigui, de pel·lícula que guanya premis a fora, que està candidata als Oscars.
7: Sí.
0: No, per tant, el camí és una autopista per a l'èxit. Això, sens dubte. I a sobre, generes aquesta conversa i la sensació majoritària és que ha agradat fins i tot a gent que normalment no li agrada res, doncs, hosti, genera, vaja, una cosa tremenda. Què n'opineu vosaltres? La Noe, que no hi és, però s'ha vist amb la necessitat de dir si li ha agradat o no li ha agradat La Bola Negra.
12: Hola, bon dia. Aviam, jo el primer que haig de dir és que, tot i que, com sempre, La Bola Negra és una pel·li que et pot agradar més o menys, però no crec que pugui dir-se que és una mala pel·li. O sigui, per mi suspendre aquesta pel·li, jo no ho entenc. És una pel·li ambiciosa en el bon sentit de la paraula, està molt ben pensada, hi ha moments que m'han semblat meravellosos. Aconsegueix emocionar en el seu tram final i té una fotografia i una posada en escena que estan genial. Jo la vaig gaudir molt, però tinc els meus pros, perquè com sempre que surt una pel·li d'aquestes característiques amb opinions molt extremes, em fa l'efecte que la gent oblida l'escala de grisos. I és una pel·li que em sembla excessiva per moments. Hi ha escenes que juguen... que això m'agrada, eh? Hi ha escenes que juguen amb la virilitat i amb l'homoerotisme i m'agrada aquest punt tan juganer de la peli, però hi ha moments que això queda com un pegot i sí que li resta una mica de força al conjunt. I de nou, és una peli massa llarga. Jo no sé què passa, que totes les pel·lis em semblen massa llargues. Aquesta amb 2 hores i mitja jo crec que es passa. Si haguessin sapigut tallar una mica més, hauria estat... potser hauria estat l'obra mestra que molts diuen que és, perquè té els ingredients. Per mi no arriba a ser una obra mestra, però sí que em sembla una molt bona pel·li, perquè té una història molt ben trobada, amb aquesta excusa de les pàgines perdudes i amb la figura real de Rapunzel, han fet un bon un what if, que es diu. Per tant, jo l'he gaudida i a mi sí que m'ha agradat.
0: Oita. Doncs,
8: coincideixo bastant amb ella.
0: Coincideixes bastant.
8: Potser no soc tan opinit.
0: Mira, abans que em digueu exactament, literalment, a tu t'ha agradat la pel·lícula?
8: A mi m'ha agradat.
0: Val. Toni, a tu t'ha agradat la pel·lícula?
7: Sí, no em sembla, crec que no es pot dir que sigui una mala pel·li, això estic molt d'acord amb la Noé.
0: És la millor producció dels Javis, per tu, fins ara? Pel que has vist?
8: Home, clar, però...
0: Perquè jo he sigut molt crític moltes vegades amb
7: no,
0: el producció dels Javis.
7: No entro mai, a mi el que m'agrada més dels Javis segueix sent Paquita Salas.
8: A mi també,
7: Crec que segueix sent la cosa més fresca, més dinàmica, més divertida que han fet. Les altres coses em sembla que sempre se'ls va el plomer una miqueta. Tenen un punt conservador que a mi m'emprenya. I després crec que ells són molt conscients, o sigui, s'autoperceben com a autors, i això és una cosa que a mi sempre m'ha molestat molt. O sigui, t'han de percebre els altres com a autor. Que ho facis tu és un error.
0: No la pots dir una mala pel·lícula, per tant,
7: t'ha
0: agradat?
7: No, en absolut.
0: I...
7: En absolut. L'únic problema que tinc és, ja, després entrarem, primer que és llarguíssima, i després que hi ha moments d'una pompositat extrema que a mi em treuen de la pel·li. Mm.
0: Jo diria... cada dels quatre, i per sorpresa meva, la persona que més
8: sí,
0: li agrada la
8: també.
0: Pel·lícula és el Blai.
8: Sí.
0: Pot ser o no?
13: Crec que sí.
0: A tu directament no et va agradar? O...
7: Digues quantes estrelles, però... Blai. Quantes estrelles?
0: Van caure dues estrelles.
13: Dues estrelles.
0: Del Blai.
7: Hòsties.
13: Dues. O sigui, seria un 4 de 10.
0: Això vol dir que tu no vas entrar en la pel·lícula en cap moment, o gairebé.
13: Reconec que té alguna cosa bona, però no.
0: Ostres. Uau.
8: Jo sí que vaig... jo és que, per mi, la primera hora...
7: Els Javis estan agafant l'AVE.
8: Per mi, la primera hora i quart de la peli, per mi, és brutal. És a dir, en el sentit que et pot agradar més o menys l'estil, el que estan explicant, com utilitzen els recursos que utilitzen, però la pel·li t'atrapa des del primer moment, té un començament increïble, boníssim, amb unes escenes de devastació d'un nivell alt, crec jo, i la pel·lícula et manté atrapat, tot i que de vegades les anades i vingudes en el temps et descol·loquin una mica, tot i que al final sí que aconsegueixen donar-li cohesió.
0: Al Boyero li vaig llegir, i clar, jo no entenia molt bé, i us ho volia preguntar això, que s'havia perdut amb l'estructura en algun moment i que no li veu... que ha sigut realment un problema, però que és possible.
8: Tampoc és tan complicat, eh? És a dir, perquè jo vaig sentir aquesta declaració, vaig dir, ui, no entendré res, i no, realment, jo crec que s'entén bastant. El que sí que hi ha un moment, hi ha una línia temporal que et desconcerta, perquè no saps ben bé què està passant. Fins que al final s'explica d'on ve aquesta línia temporal. No hi ha més.
13: Hi ha una cosa que es diu transició en el cinema, per passar d'un temps a un altre sempre la pots fer servir. És un recurs que tenen molts cineastes i que ells... no sé per què, no l'han fet servir en aquesta pel·lícula. I jo crec que hi ha moments...
0: voluntàriament,
13: que li hauria anat,
0: no? Estilísticament.
13: Que li hauria anat bé a la pel·li.
8: Jo admiro... primer, que és una pel·lícula desacomplexadament ambiciosa en el sentit de que és una pel·li que vol guanyar premis i que no s'amaga, és a dir, que va de cara. És a dir, tu ja saps que tot el que estan fent hi ha un excés d'imatges simbòliques, un excés d'imatges...
7: muntanyetes.
8: Perquè es quedin gravades a la retina de l'espectador. De vegades es passen de frenada, però la intenció de la pel·li és aquesta. És una pel·li molt ambiciosa i ells jo crec que tenen els recursos perquè la maquinària que està tan complicada funcioni almenys durant la primera hora i mitja de pel·li.
0: Què és el millor per tu de la pel·li, Broc?
8: Per mi el millor de la pel·li és com et fiques a dins de la pel·li des del començament, l'ambientació, els mitjans dels quals han disposat per crear les diferents èpoques de cada línia temporal. M'agrada molt Guita Rica de la Fuente, o sigui, cada cop que surt ella a pantalla, tot el cinema callava.
0: Què fa Guita Rica de la Fuente? Quin és el personatge?
8: Ell és un soldat feixista, és que no sé si explicar-ho, que té un romanç amb un altre soldat. Té un romanç amb un altre soldat.
0: Però vull dir, no és Lorca, no és...
8: No, que va. De fet, Lorca triga bastant a aparèixer a la pel·lícula, malament no recordo, surt al final.
0: I el famós Rapunt és Bernardó.
8: És, no? Sí, exacte.
0: Miguel Bernardó.
8: Jo crec que ells tendeixen a subratllar massa el missatge que volen enviar. Suposo que això és un error de gent que està començant. Això és bastant comprensible, però de vegades tens la sensació de que trepitgen una i altra vegada el mateix missatge. Sobretot al final, quan es posen més poètics, l'escena de la muntanya, a mi això em sobra. És a dir, ja he entès el que ens volen dir, ja ho veureu. Ja he entès el que ens voleu dir, no cal posar-se tan transcendents. Jo crec que al final la pel·lícula es fa un pèl massa llarga, i si haguéssim prescindit de tot aquest embolcall oníric, poètic, a mi se'm va fer un pèl llarga, sí.
0: Un pèl?
8: Home, estan llargues, sí. No,
0: un pèl no.
8: Se m'han fet més llargues altres pel·lícules, Blai. No, de veritat. O sigui,
7: per mi li sobren 50 minuts.
8: L'última mitja hora, jo crec que amb l'última mitja hora la pel·lícula... Li falta una mica de concreció, però... Tot aquest excés, que per exemple es tradueix a l'escena de Penélope Cruz, que és pur excés, és una de les escenes més destacades de la pel·li, per mi de les millors, i és pur excés, és Los Javis deixant-se anar.
0: Però que no ho estàs dient en negatiu.
8: No, Ho estic dient en positiu. Ara, a vegades jugar amb aquesta línia, de vegades es passen, i es passen a moltes escenes. El que diu la Noé, per exemple, que em sembla bé, però les escenes homoeròtiques que et posen allà enmig de sobte, dius, ostres, és realment aquesta escena contemplativa d'aquests nois amb els despullats, soldats... Ja sé que m'estàs dient que l'exèrcit també va haver-hi persones homosexuals, però no cal entrar en aquests jocs com d'autor, que jo crec que són innecessaris.
7: Hi ha una sèrie de subratllats...
8: Subratllen,
13: però amb rotulador, que són, molt gruixut.
7: Que són, això és el que anava a dir, que són molt gruixuts, que són absolutament necessaris. I per mi, el pitjor de la pel·lícula dels Javis són los Javis. És a dir, la direcció d'art és impecable, la fotografia és meravellosa, la música està molt bé, el guió està ben treballat, crec. Però després hi ha algunes... Sí, no vull dir anades d'olla de direcció, però sí coses... Sí, hi ha una obsessió, hem parlat unes quantes vegades aquesta temporada d'aquest fenomen de l'empremta autoral, no? Quan tu vols que la gent sàpiga que tu estàs allà dirigint perquè ets un dels Javis, perquè ara no són els Javis, ara ser un Javi i otro Javi, perquè els Javis quan estaven junts i ara són Javi 1 i Javi 2, no? Però a mi... Tota aquesta pompositat m'allunya de la peli i em fa ràbia perquè la primera hora sí que crec brutal. Que és hora d'una gran peli i que hagués pogut ser una grandíssima peli. A partir d'aquí, jo li poso 3 estrelles. Crec que la pitjor campanya contra la peli l'han fet ells mateixos amb aquesta espècie de, ja insisteixo, de grandiloquència radical de que ells creuen que han fet Ciudadano Kane.
8: Bueno, i també molta part de la premsa parlant d'obra mestra.
7: Jo ho entenc. Calmeu-vos. I a més...
0: I tenim
7: la Mente Colmena de Madrid que ens ha contagiat aquesta vegada, que és... Com que és un producte sortit de les entranyes d'Espanya, ja, hòstia, l'hem de posar, ho hem de dir, que no sé què, no sé quantos... Hòstia, és obvi que la pel·li té moltes coses que no li funcionen, però és que és una obvietat. I entrar ja a dir que si és que la Bola Negra no t'agrada, ets anticol·lectiu, LGTBIQ+, no t'agraden els Javis, ets homòfob, ets no sé què... Per favor, no dieu tonteries, per l'amor de Déu. O sigui, la pel·lícula pot agradar o no... No passa res perquè t'agradi, no passa res perquè no t'agradi, però intentem obviar aquestes radicalitats absurdes que generen les pel·lícules que estan cridades a fer història. Perquè la veritat és que ells amb aquesta pel·li han fet història. I han fet història no només perquè van guanyar Cannes, etc, sinó perquè estan omplint els putos cinemes amb una pel·lícula sobre un escriptor homosexual que dura 2 hores i mitja. I a mi això em sembla admirable.
8: I la sensació que molta gent del públic té el convenciment de que aquesta pel·li se'n va als Oscars i farà alguna cosa.
0: Sí, sí. Però alguna cosa no. Però sí, a veure, Variety i Hollywood Reporter començaven a plantejar que no és la pel·lícula de la pel·lícula estrangera
13: i ja està.
0: Internacional, sinó amb altres categories.
7: Clar, no!
0: A més, crec que té bons motius. Lorca és un personatge que als Estats Units...
8: Nova York...
0: Home, sí, venerat...
8: Veneradíssim.
0: Des de Leonard Cohen fins a...
7: Però i en quin moment... És que hem anat també a entendre en quin moment, amb quina... Si quina és la coartada política de la pel·lícula, no? Diguem-ne, quan dic coartada no ho dic en un sentit negatiu ni pejoratiu, però vull dir, en quins temps estem vivint? Estem vivint en temps de profund conservadorisme, no? Allò que deia l'Anthony Bieber, de que ja la societat pot acceptar un nombre de canvis, quan aquest nombre de canvis s'excedeix, la societat es torna contra això, no? Però no es torna contra l'accés, es torna contra tot. Llavors, en aquest panorama polític, molt cremat, on la gent d'aquests col·lectius està patint en les pròpies carns certes coses que són terribles, que arribi aquesta pel·li, funcioni, a la gent li agradi, parlant del que parla, és una victòria absoluta.
0: Sí, sí.
7: I això, en un moment en què als Estats Units tenim tot això que he dit, però multiplicat per 1000, no? Clar, quan aquesta pel·li arriba allà, a sobre, amb el contracte ja amb Netflix, que tots sabem que té una miqueta d'influència ara mateix en el món audiovisual, especialment en el món nord-americà i anglosaxó, doncs, home, jo no descarto per res que aquesta pel·li pugui ser nominada a millor pel·li.
0: Sí, eh?
7: En possibles de paràsitos, etcètera.
0: Què? Amb possibilitat de guanyar i tot?
7: Jo crec que sí.
0: Sí, eh?
8: És que té...
7: No és que jo cregui que ha de guanyar.
0: No.
7: Però crec que
0: les possibilitats no, que té bones cartes.
7: Crec que té moltes possibilitats. Mm. És a dir, hi han 4-5 noms a Estats Units. Si aquests 4-5 noms li donen la benedicció, endavant Barça, eh?
8: És el que deia abans, que tens la sensació que segurament no és així, però que han volgut fer una pel·li per guanyar premis grossos i fins i tot per aspirar a Oscars, i jo crec que ells saben com fer-ho. Ho han sabut fer-ho.
0: Blai, acaba-m'ho perquè és veritat que
7: Blai, participa no t'enfadis.
13: No, no, no, no m'enfado.
7: Tu no, Blai està, està clamant agulles a un ninot.
13: Jo estic amb el Toni, que a mi el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula és aquest fenomen que arrossega tanta gent a la sala. Jo veure una sala de cinema plena, encara que sigui per
8: increïble,
13: aquesta pel·lícula, que a mi no m'ha agradat, hosti, xapó, tu.
8: Sí, sí, la gent aplaudint.
13: Xapó. Xapó. Jo veure una sala de cinema plena a 2022... Ai, 2026, perdona... Hosti, em sembla 2020. Una cosa Blai. Fantàstica. Sí, sí, sí, ja m'he traslladat a una altra època.
8: El Covid.
13: Jo crec que la pel·lícula té una bona fotografia. Hi ha dues coses que m'agraden molt de la pel·li. Guitarrica i Penélope Cruz i la part on apareix ella, que jo crec que és gereix una mica aquesta solemnitat que té tota la pel·lícula. Jo crec que això, aquell moment a mi és el que més m'agrada de la pel·li.
8: Boníssim.
13: Perquè la pel·li, hòstia, és molt grandiloquent, molt pomposa, molt desmesurada, molt excessiva.
7: Sí, sí, jo crec... No, perquè tu notes, Blai, crec que notes tota l'estona que ells creuen que estan fent una cosa molt important.
13: Sí, és possible que sigui
8: no, per això. Però està, això, està sent important.
7: Com?
8: Que està sent important.
7: No,
8: aquest
7: no.
8: És el fet de...
7: No.
8: Està sent important.
13: Moment. Estem parlant com a obra cinematogràfica, no però, com la història aquí, que estan explicant.
0: Que jo ho entenc, el que esteu dient, perquè crec que s'entén perfectament. El que passa és que no deixa de ser un punt prejudicial pensar en quina ment i en quina situació creuen sí, els que passa, estan creant en aquest moment.
7: Quan veus la pel·li,
0: ja jo crec
7: que pots arribar a una conclusió certament... cristal·lina, de quin era el mindset, que diuen els americans, no? D'aquestes persones, quan estaven fent la pel·li. És, estem fent la pel·li definitiva sobre aquest tema, que és una cosa molt perillosa, que hi ha una part que els hi surt molt bé, i realment dius, collons, quin talent, i hi ha una altra part que dius, nens, ja sabem que teniu talent, estigueu-vos una mica quiets, saps?
13: Jo crec que menys despullada, o sigui, menys despullada d'aquesta serietat, d'aquesta pompositat, jo crec que la pel·li m'hauria agradat més. I una cosa que ha apuntat abans el Toni, que no, després no he incidit, a mi hi ha actors a la pel·lícula i actrius que per mi no donen la talla.
7: Per això dic que per mi la pitjor part de la pel·li dels Javis són los Javis.
13: I no parlo de Guitarrica ni parlo de Miguel Bernardo.
7: Sí, sí, la direcció...
13: Parlo del protagonista d'una altra història que per mi és un...
8: És la línia temporal més fluixa de la pel·li.
13: Absolutament.
8: Però no només a nivell d'actor, sinó també jo crec que al nivell de resolució de guió, jo crec que la línia d'actualitat és la més fluixa.
7: Escolteu una mica, la direcció d'actors és inexistent. És a dir, no, us dic en sèrio, Guitarrica de la Fuente és una força de la natura...
8: Però algú l'haurà dirigit en aquest moment.
7: Perdona, el que fa ell no necessita instruccions.
0: Home,
7: sí. En aquest... Quan veia la... Tu calla que no he vist la pel·lícula.
0: No, però que no pots dir... Que...
7: Quan tu vegis...
0: Quan un actor està malament, és culpa del director...
7: No, per mi no funciona així. Vale. Jo, quan veig un actor que és una força de la natura, penso, aquest tio el deixa suelto i venga. Tu creus que Martin Scorsese donava moltes instruccions a De Niro? Li deia, Robert, mira, ara te vas a poner així, ara te vas a poner així.
8: Pon esta carita, Robert.
7: Robert, alza el mentón, Robert. Tu creus que això passava?
8: No ha passat.
7: El mentón. No ha passat. Però hi ha un munt d'actors, és que no és només un, hi ha un munt d'actors que estan malament.
8: Per cert, no hem parlat de la...
13: I actors consagrats, eh?
7: Sí. No, estem parlant d'actorassos.
8: I que no hem parlat de l'aparició de Glenn Close, que és una gran estrella que apareix a la pel·li, que realment se la podien haver estalviat, perquè, dius, no calia posar aquesta senyora aquí.
13: Sí, però això dins del context de voler vendre la pel·lícula a tot arreu, tenia Glenn Close al repartiment, però no poses en Glenn Close i dius...
8: Però no em diguis, Blai, que a la pel·lícula dius...
13: No,
8: tampoc és necessari que aparegui aquesta senyora
13: aquí
8: explicant-nos que l'Orca era gay. Ja ho sabem.
0: 10 minuts i a les 12, mare. Déu, si m'ho ocupa tot l'espai parlant de la bola negra. Bueno, s'ho mereixia, evidentment. Deixeu-me un moment a la publicitat, seguirem parlant. Home, si torna a sortir el tema de la bola negra. Genesis, la sèrie molt aplaudida per TV3 i la que em va dir Blai, per mi, la millor pel·lícula cap de setmana no és la bola negra, és En el corazón de la bestia.
7: Ja ho vaig passar, pipa.
0: Vinga.
14: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 5 minuts i al punt del migdia. Per cert, abans que seguim amb Gènesi i la resta, una qüestió.
7: Missatge de los Javis, amics.
0: Us he de dir, que acaba d'arribar a Filmin, ara que parlem de cinema, Backrooms, la pel·lícula que va arrencar com un fenomen a YouTube, que es va convertir en la sensació de la gran batalla i que és una de les grans històries de l'any.
7: Per mi...
0: Sí, ho veu dir, us encantava.
7: Una de les millors pel·lis de l'any, top 3 de l'any.
0: Backrooms a Filmin, límits que es traspassen, una dimensió més enllà de la realitat, aquest laberint, aquest univers infinit.
8: Molta moqueta, molta moqueta.
0: Moqueta. La pel·lícula de Kane Parsons, que és probable que us faci explotar el cap. Ja la podeu descobrir a Filmin.
8: Culot.
0: Parem amb Gènesis o no?
13: Sí.
0: El 3CAT s'ha estrenat la sèrie sobre el Bulli i Ferran Adrià.
15: Hem tocat sostre, Albert. És que el puny s'ha convertit en una bèstia.
16: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres.
0: Aquest és Miquel Fernández fent una exhibició. Mira, al principi, quan vam dir... Hi haurà una sèrie sobre el Bulli i algú farà de Ferran Adrià.
10: Jo ens vam estirar els cabells.
0: Tots aquí vau dir... No, quina por.
10: Serà ridícul.
0: Perquè és molt... Bueno, és el més normal, acabar fent una paròdia de Polònia de Ferran Adrià.
7: Per una qüestió, crec, única. És a dir, pots fer una pel·lícula o una sèrie sobre qualsevol restaurant del món, d'acord? El problema és que el personatge principal és tan característic, té una manera de parlar tan icònica, no? Que o realment el claves o acabes fent una sitcom. Ah. Que era un perill obvi, acabar fent una sèrie d'humor, quan tu el que vols fer és explicar la història del que probablement ha estat un dels restaurants més influents del món.
0: De la història.
7: Durant molts anys.
10: Sí. És que el Miquel Fernández és com un... O sigui, el veig com un funambulista aguantant un equilibri impossible.
7: Sí.
10: En aquella línia fina no se separa la paròdia de l'actuació. Perquè és que Ferran Adrià és un personatge que la línia és finíssima.
0: No.
10: És molt, molt fina. El tio fa un treball de premi. És a dir, aquest tio aquesta sèrie fos americana i fos d'un gran cuiner americà, ja tindria un Emmy, aquest tio guanyat de carrer.
7: Fins i tot amb els silencis.
10: És brutal.
7: Ja a vegades només mirant, no?, les converses que té amb el Juli i demés, que dius... Hòstia, és quin tros d'actor, perquè fins i tot
10: sense
7: saber d'usar aquest... No,
0: perdona, no sé si m'ho vas dir tu, Blai, o m'ho va dir algú altre, que jo no l'he vist encara a la sèrie, que més que la veu...
13: Per mi, sí, ho vaig dir jo.
0: Els gestos.
10: Sí. No, les reaccions.
13: Com es mou.
7: És que
13: és ell.
7: És que la primera vegada que el veus xerrant, no?, que, és, que encara és ningú, no?, i li diu, mira, has vingut a un Ferrari i tal, etcètera, les cares que posa, dius, és el puto Ferran, tia. O sigui, de veritat que a mi em sembla acollonant que, a més, tinguent un... És que no hi ha cap cuiner, probablement, al món, no?, que tu tinguis... Però el Gordon Ramsay, potser, no?, perquè és un tio més mediàtic, però que tu tinguis tan clar com parla, com es mou, quins són els gestos, quins són els tics. No n'hi ha cap. I més, ja parlant de Catalunya. A Catalunya, tothom sap com parla el Ferran Adrià, tothom seria capaç d'imitar-lo bé o malament. Sí, llavors, quan tens un personatge tan clavat a l'inconscient col·lectiu, la dificultat d'intentar traslladar-lo a la pantalla i que la penya no et digui, tio, ets un mal imitador,
0: sí.
10: És que la sèrie sense això es vindria a baix. I llavors ja tens la base, que és un Ferran Adrià perfecte, i a partir d'aquí...
0: I la resta la sap, perquè clar, hem parlat molt del...
10: A mi la sèrie m'ha agradat. Jo només tinc un però, és a dir, la sèrie té dues vies, vale? Primer, la primera via és la història del Bulli, de Ferran Adrià arribant al Bulli, i com aquell restaurant es converteix en el que es converteix. I la segona via és una via fictícia que et presenta una crítica gastronòmica de cognom Canavac, que té la seva família, té un restaurant, etc.
0: La Mònica López.
10: Sí, i és una trama dramàtica que intenten incrustar amb el que és la història, del Bulli. No dic que la trama de Canavac sigui dolenta. L'únic que dic és que la sèrie baixa. És a dir, és impossible que no baixi. És impossible que no baixi.
13: Perquè tu, la que t'agrada, la que t'importa, la que t'atreu... És la de Ferran Adrià i la del Bulli, la del restaurant.
7: No recordo en quina sèrie ens havia passat la setmana passada, que dèiem que hi havia una línia, dramàtica espectacular, que és la que vols veure, i el problema quan tens una línia dramàtica molt ben feta, molt, molt ben feta, molt ben escrita, ben interpretada, és que les altres et sobren.
0: Sí,
7: I quan tu estàs clavat en una escena i de sobte te passa en una altra que t'interessa menys, encara que també estigui ben feta, quan la primera és tan poderosa, és impossible que tu entris a la segona. I acabes... Per fotre-li una hòstia a la sèrie.
13: És que la trama... Juan Iván Massaguer, per mi també està estupendo.
0: Increïble. Soler, no?
10: És que la trama del Bulli està molt bé. Mira, vaig parlar fa poc amb un dels assessors gastronòmics d'aquesta sèrie, supervisats tot pel Ferran Adrià, evidentment. Tots els plats que tu veus del Bulli a la sèrie, idèntics als que van servir en la seva època. Són els mateixos.
0: Una de les coses que va dir el Ferran Adrià és que és la millor sèrie de la història de gastronomia des del punt de vista gastronòmic.
10: Increïble, de veritat.
0: No, que no hi ha hagut una cosa semblant, un esforç semblant.
10: Estic d'acord.
0: La pregunta que jo em feia era... La resta, bé, però clar, m'esteu dient que bé. Clar.
7: Perdoneu-me, No, és que ara... Aquí hi haurà merder. Sí, quan veus The Bear, no?
0: Hosti.
7: I veus aquesta sèrie, aquesta sèrie és una sèrie seriosa, parlant sobre cuina. Sí, l'altra és una comedieta. Una comedieta que vol ser dramàtica a vegades i tal, que té una gran temporada. La primera, per mi, està molt bé. Molt, molt, molt, molt bé. La segona, i la resta és basureta. I la demostració pura del que de que els responsables d'aquesta sèrie de Gènesis sabien el que estaven fent és que tu veus el restaurant i qualsevol persona que hagi estat a restaurants o entengui una mica de restaurants se la creu. I si no saps de restaurants i no estàs a restaurants, també te la creus.
8: També.
7: Per què? Perquè hi ha una tensió narrativa, hi ha una obsessió pel detall que tu de seguida reconeixes com autèntica, que és una cosa que ens passa a vegades quan veiem una pel·lícula de la que no sabem el tema, no dominem el tema, la disciplina, la veiem i diem, hòstia, tot això ha de ser veritat perquè està molt ben fet.
0: Les 12 del matí, allargarem uns minutets més, perquè
7: no,
0: evidentment...
7: No, uns minuts més, no, fins que acabem.
8: No. Vull dir una cosa de Gènesi ràpida.
0: Molt ràpida, per favor.
8: Només em volia una coseta, que és el paper aquest de dolent del Santi Santamaria, que el presenten com una mena d'antagonista que critica tota l'estona.
0: Bueno, va haver-hi un moment d'antagonisme, però...
8: Van estar enfrontats, però crec que és una mica injusta amb la figura del Santi Santamaria, almenys en els dos primers episodis que hem vist, només això.
0: Quan s'acaba això? El dilluns que ve hi ha dos més?
13: Dos més, i el següent hi ha dos més. O sigui, el 5 d'octubre s'acaben...
7: És totalment cert això que dius de que el Santi Santamaria i el Ferran eren molt amics, va haver un moment que es van enfrontar, però crec que es podia haver deixat fora aquest conflicte sense cap problema, perquè no crec que tingui un pes específic a la història de la cuina catalana, que és Ferran.
8: Li han de buscar un antagonista, jo ho entenc.
13: Mira, i els primers capítols surt Fermí Puig.
7: Sí,
13: el primer capítol surt Fermí Puig, un actor que fa...
8: Amb les ulleres. Hòstia, és que realment la sèrie té suc, eh?
7: Per això et dic, són tot eminències.
0: Bueno, perdona, Fermí Puig, que té un paper absolutament determinant en la història de la gastronomia, no només com a ell, sinó per haver portat Ferran Adrià Albull.
13: Sí, sí, és el que el porta, sí, sí, ho diu. Vinga, o sigui, és el que ve recomanat pel Fermí.
8: De fet, a la sèrie es veu com li ofereixen al cap de cuina al Fermí Puig, el Fermí diu, no, jo no sóc, és aquest el que ha d'anar.
13: El bo és aquest.
0: 12 i un minut. Doncs aquesta és Gènesi, us ha agradat molt també la sèrie, per tant, escolta,
7: esteu bons moments. Insisteixo en que per mi la part més agradable és la sorpresa. D'estar esperant per... Jo estava esperant a casa a filar els ganivets. Sí. Ja veuràs com estrenen això.
0: Miquel Fernández, top.
7: No, Miquel Fernández, brutal.
8: Va, Ivan Massaguer, també.
0: Anem amb més estrenes a sales, dues en concret. La primera, ha passat per Sant Sebastià.
13: Sí.
0: Brad Pitt i un gos de protagonistes. El Blai li ha encantat, no sé si la resta, en El corazón de la bestia. Jo només he vist la foto del Brad Pitt amb el gos, que no sé on van.
13: I és tal qual, Xavi, és Brad Pitt i el gos.
0: O sigui, ah, sí? I prou?
13: Surt el J.K. Simmons, surt 5 minuts.
8: Que per allà, apareix per allà.
13: Que apareix, que si no apareix tampoc passa res.
8: No passa res.
13: I és una estupenda pel·li de supervivència. Una pel·li que, a més, dura 5 minuts.
0: Perquè hi ha hagut un virus, hi ha hagut una...
13: No. O sigui, ell és un veterà de guerra, el Brad Pitt,
7: amb el seu gos, que és un gos, és un gos de batalla.
13: Exacte, sí, l'acompanyaven a les missions.
7: Soldat.
13: I ells van amb una avioneta i en un moment donat tenen un accident. I llavors es queden aïllats enmig de la muntanya, la natura per allà al mig, hi ha llops, hi ha... Bueno, no ho explicaré.
8: Hi ha de tot.
7: I el tio té sort.
8: Bestioles.
7: Té sort d'acabar amb un gos, que el gos té tela.
13: I sí que és cert, Còstic, el guió és mínim.
7: Però hi ha res.
13: Perquè és ell passant per desgràcies de situacions inversemblants.
8: És un videojoc.
13: A quina més? Ara, la pel·li com a entreteniment és una pel·li collonuda.
7: Funciona, mira, és una pel·li d'aventures de les d'hora i mitja.
13: Sí, sí.
7: Que t'ho passes pipa si t'agraden els gossos.
13: També, clar.
7: Pateixes una mica.
13: Sí.
7: Pateix una mica, perquè l'animal pateix també. Però, hòstia, veure Brad Pitt i el gos als boscos, a mi doncs em recorda això, Jack London, saps? Hòstia, no sé, m'ho has passat molt bé. És la típica pel·li d'aventures que la vas a veure i te la passes bé. No hi ha més anàlisi, més enllà d'aquí.
13: No és,
7: ui, la direcció artística, la fotografia, no sé quantos... Aquí és un director normal, fent una pel·li normal sobre dues persones extraordinàries, una persona extraordinària i un animal extraordinari, perdudes a la natura. Però a mi em sembla magnífica.
0: Molt bona pel·li per anar-la.
8: Segona pel·li que tenim amb Sex Symbol gos. Recordem, Jacob Elordi amb el gos a La constel·lació del perro, i ara Brad Pitt amb gos, que això és win-win.
0: Perdona.
8: És win-win. Tens gos i tens Sex Symbol i tens win-win.
7: The End of Oak Street també sortia un gos.
0: Però no hi ha... Una cosa.
8: A veure, sí.
0: Ja no pots anar més amunt. O sigui, no hi ha icona masculí més gran que Brad Pitt.
8: Ja no es pot anar més a dalt.
0: Més amunt ja no pots posar-li un gos. A qui li poses ara?
7: Perdona. Proposo Timothée Chalamet
13: amb un gos.
7: Amb un canitxo. Amb un caniche que faci de perruquer.
8: Que es perdi la muntanya.
7: Amb una perruqueria de Notting Hill. Amb el caniche sempre al braç, mentre...
0: Timothée Chalamet.
8: Veig bé,
0: I Guitarrica de la Fuente. Vols amb un gos.
7: M'agrada. Amb un caniche.
8: Bravo. Javis, estàs ahí, Javis?
13: I una coseta només. Brad Pitt va passar per Sant Sebastià i es va passar, atenció, 2 hores i mitja signant autògrafs i fent-se fotos amb tothom.
7: A mi, jo només he de dir una cosa. Això...
13: Professional.
8: Diu que t'ha de veure, no?
7: No, això demostra que Brad Pitt és un geni. Brad Pitt, en els seus contractes, amb Paramount, sempre que viatjava, només tenia una clàusula. No vull conèixer ningú.
0: Clar.
7: Això és totalment cert. Tu, sí,
0: no em presentis a la no sé qui,
7: no,
0: no sé quan...
7: No, perquè anava a Xina i es presentava al cap de l'estudi amb les seves dues filles, les netes, els cosins i tots volien conèixer Brad Pitt i fer-vos amb Brad Pitt. El tio anava a sopar a les 9 i sortia a sopar a les 9 del dia següent. Perquè havia d'estar...
8: Tota la família allà.
7: Però ara, vaig a treballar. Treballar també és... demostrar que sóc una estrella de cinema. Què fa l'estrella de cinema? Estar amb els seus fans.
0: Totalment.
7: Perquè al final són els que el mantenen en aquest estat.
0: És així.
7: Bravo, Brad Pitt.
0: Escolta'm.
7: Jo també m'agradaria fer això. Venir aquí no conèixer ningú.
0: Què fem? En fem una més.
13: Jo d'estenes a sales ja estaria.
0: Perquè ja Fall 2 i no us ha acabat d'agradar.
13: Una Bomber és també una... Que era estena de plataformes.
7: Una Bomber ja es va fer una sèrie absolutament magnífica. I aquesta a mi va semblar una torrassa...
0: A Netflix, és una peli. I llavors, en el camp de les sèries, jo crec que potser la més celebrada deu ser la de Terra de Mafiosos, pot ser o no?
8: Ai, boníssima. Sí. Segona temporada que va començar, sí.
0: Terra de Mafiosos 2.
17: May I speak plainly? This family is...
0: Sèrie amb Pierce Brosnan, amb Tom Hardy, amb Helen Mirren...
13: Clar, és que, clar.
0: I un Pierce Brosnan, que ja a l'inici d'aquesta sèrie, a Sky Showtime, el veus d'una manera que no l'has vist mai, que és un senyor que fa por.
8: Fa por.
0: Pierce Brosnan, que és un tio que mai ha fet por.
8: Però escolta, fa por.
0: I de cop fa por.
8: Fa por sense escarafalls, eh?
0: Sí,
8: és a dir,
0: sí,
8: només,
0: sí,
8: no només mirant-te amb la boca tancada, ja et cagues a sobre.
7: The Harrigan!
8: Escolta,
13: I té un inici, perdona, té un inici, increïble. Aquesta segona temporada.
8: Increïble.
7: Vull dir, ostres, és que Oscar Brock, que se'ls han passat tots. Es van passar el bulo de que Tom Hardy l'havien fet fora de la sèrie, de que no faria res més. Ja li vaig dir, és tot mentida, però no em fa cas mai.
8: Bueno, va haver una polèmica d'això.
7: Sí, sí. Ja s'ha confirmat que hi ha tercera temporada i qui la protagonitza?
13: Tom Hardy.
8: Però, bueno, jo he llegit que la intervenció de Pierce Brosnan i Helen Mirren va ser fonamental perquè el tio seguís.
7: Pots llegir el que vulguis.
8: Que es veu que el tio anava als rodatges, arribava tard i no parlava amb ningú. Bueno, que ja va bé, perquè aquest és el personatge que
7: fa. Tu vas agafar el blog de cine de jacobopastor.com, que et diria una cosa, ho vas fer igual.
8: Qui és Jacobo Pastor?
7: No sé, tu sabràs el que ho vas enviar.
8: Bé, per mi, de les millors sèries que hi ha ara mateix. O sigui, de disfrutar-la.
13: La primera temporada va ser una de les grans sèries del 2025 i aquesta és una de les...
7: A veure,
13: és...
0: Llàstima que no hi hagi tanta gent amb
7: Estat Showtime. Perdoneu una cosa que ho vull dir. No té cap sentit.
0: La sèrie?
7: No té cap sentit, eh? O sigui, no li busqueu... No, clar.
13: No.
7: Vull dir, és un divertiment. No us penseu que aneu a veure Peaky Blinders, la primera temporada. I després vull desrecomanar absolutament Brothers, que m'ha semblat una cosa infecta.
13: Que és la sèrie del Matthew McConaughey i el Woody Harrelson.
7: Woody Harrelson, que sembla que són germans, però un no es vol fer la prova. Però això és veritat, eh?
0: Carai.
7: Sí, creuen que són germans, però Matthew McConaughey no es vol fer la prova per ser si germans.
8: Però és que això està basat en un rumor real.
7: No, és un rumor. Ells mateixos ho han explicat.
8: Però ells són germans de veritat.
7: No, Matthew McConaughey no es vol fer la prova.
13: Per si de cas és germà de Woody Harrelson.
0: No ho saben.
7: I Matthew McConaughey no es vol fer la prova. I la sèrie va sobre això.
8: Jo em faré la prova.
7: Interpretant-se a si mateixos.
0: 12 i 7 minuts. Va, ho deixarem aquí. Pantalleros, aneu a descansar.
7: Per què ho deixem aquí? Si hi ha més coses,
0: perquè tenim feina. Perquè tenim gent esperant.
7: Per cert, podeu anar a veure... És igual, la gent. L'important som vosaltres. Podeu anar a veure Endgame.
0: Ah, sí. No, ja no hi ha entrades.
7: Al cinema.
13: Bueno, jo vaig intentar anar a veure-la i no vaig poder.
7: No se pot.
0: Normal, no se pot.
13: Que, per cert, hi ha 4 escenes a la pel·li que es veu que les han rodat després.
0: Oh,
13: o sigui, no són... No és metratge recuperat de l'anterior pel·lícula, sinó que l'han rodat després.
0: 12 i 8 minuts. Senyors, que vagi bé, eh?
8: Vinga, adéu.
0: Adéu-siau.
18: Esteu escoltant
19: els millors moments del Via Lliure.

0: potser no agradarà que ho digui, amb ell potser, però d'ell es diu que segurament si hi hagués un escriptor català viu que pogués optar algun dia a guanyar un Premi Nobel, s'acaba de tapar la cara amb les mans, és el senyor que tinc al meu costat, en Miquel de Palol, que torna a estar d'actualitat per una reedició. Si fa un parell d'anys el convidàvem pel retorn de la novel·la El jardí dels set crepuscles, que havia rebut una elogiosa, molt elogiosa ressenya, ni més ni menys que el New York Times, ara és per Troia Cort, una obra amb 5 volums, monumental, que s'acaba de republicar el primer, 25 anys després de sortir la llum. És Tres passos al sud, a càrrec d'Edicions del Cràter. Obra molt ambiciosa, polièdrica, mai millor dit. Miquel de Palol, com estàs? Gràcies.
1: Molt content d'estar aquí, gràcies.
0: Per acompanyar-nos. Bueno, t'has posat les mans a la cara, ja ho sabia.
1: No, això és que, a veure, jo m'he passat...
0: S'ha dit això, eh?
1: M'he passat tota la vida...
0: Jo.
1: Mira, jo m'he passat tota la vida enriguent-me'n i enfotent-me'n dels candidats al Premi Nobel catalans. I aleshores, posar-me, afegir-me en aquesta llista no és que em faci una especial gràcia, sobretot tenint en compte que no jo, qualsevol escriptor català ho té molt cru per calçar-se el Nobel.
0: Especialment pel fet de ser català, dius, eh?
1: Pel fet de no tan sols tenir un estat a favor, que això diguin el que vulguin, compta molt, sinó que, a més, tenir un estat en contra. Aleshores, que ja ha passat, això, eh? El Guimarà, l'Espriu, etc. Aleshores, diguéssim que l'expectativa del Nobel no forma part de la meva vida.
0: Està bé. Bueno, deixa'm parlar de la...

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105 a més hora oficial!
1: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
2: Vuit, és a dir, no saps allà on vas. I això et dona, bueno, és com la sensació d'anar amb una carretera, amb uns riells, amb un barco que flota.
3: Ara no sé si la comparació té sentit, però es deia que s'afila molt l'enginy cultural en països que estan en una situació democràticament feble, no? Perquè com que el marc està tan clar, et diuen, vostè si parla d'això, el matarem.
2: Sí.
3: De cop, sí, trobes la manera de parlar-ne sense sí parlar-ne, no? Sí. I per tant, quan t'han marcat la forma, quan sí t'han dit aquest és el teu quadre, aquest és el teu terreny de joc,
2: sí,
3: llavors brilles.
2: Sí.
3: Tant, com que tu no el tens, te'l
2: no,
3: fas.
2: No.
3: Et dius, aquest és el meu terreny de joc, aquí, me'l complico i a partir d'aquí...
2: Aquí, amb tota la simpatia, discrepo del teu plantejament. No estem en un país democràticament estable, va, ni molt menys. O sigui, estem en un país molt abrupte, molt salvatge, i on els drets de l'home, que en diuen d'una manera genèrica, els drets de l'home i de la dona, deixen molt que desitjar.
3: Per què?
2: Perquè això no és una democràcia. Això és una broma, és a dir, com funciona la judicatura, com funciona la medicina, com funciona la política mateixa en si mateix, això és una broma. Aquest país és una broma.
3: Quina edat tens, Miquel?
2: 73 anys.
3: Que tu has viscut una dictadura, Miquel?
2: Sí, jo quan el Franco es va morir teníem 22 anys. Mira, a veure, amb una cosa tan clara com... clara no ho és, però en fi, deixem-ho així, com la literatura... És a dir, quan jo era jove, efectivament, hi havia censura, hi havia un estat molt en contra. Depèn del que escrivissis, et podien posar una multa, et podien segrestar el llibre, et podien ficar a la presó, et podien fotre d'hòsties a la policia i, bueno, si la cosa era molt greu, et podien matar, fins i tot. Ara això s'ha acabat. Però el mecanisme s'ha modificat. És a dir, ara si fas alguna cosa que no agrada... La solució no és ni ficar-te a la presó, ni posar-te multes. Bueno, també, sí, aquell que va dir me cago en Déu, no sé què va dir, que jo li vam fotre un puro. Però, bueno, això és purament anecdòtic. Però la solució és tallar-te els subministraments, retirar-te les col·laboracions als diaris, pagar-te uns emoluments molt modestos amb els avançaments d'autor, perquè, a veure, també això és una cosa... És un aspecte realista. Les editorials són empreses i les empreses, com a tals, han de funcionar. El que es tracta és de trobar editorials per les quals el seu primer objectiu no sigui la pela, sinó que sigui la literatura, amb la base de que empresarialment han de funcionar.
3: La literatura t'ha donat aquesta llibertat que potser el món del teu entorn no et donava?
2: Sí, el que passa és que tornaríem a posar en qüestió la llibertat que tenim. És a dir, vivim a la part del món que menja, teòricament, i vivim a la part on hi ha llibertat. Però, mira, jo em passejo, els vespres em passejo per la Diagonal, però per la Diagonal en direcció al Fòrum, i em trobo a les cantonades gent que està dormint al carrer embolicats de cartrons i coses d'aquestes. On queda la llibertat aquí? No, aquí tots som lliures. Quina llibertat tens si no tens recursos i t'estàs morint de gana i estàs dormint al carrer? Jo crec que seria que fer una revisió a fons dels valors no estaria malament.
3: Virginia Woolf, no? L'habitació. Has de tenir una habitació per escriure, això és la llibertat.
2: Sí.
3: No? Però ja ho debatríem,
2: La Virginia Woolf pertanyia a la classe dominant i s'ho podia permetre.
3: Correcte.
2: La senyora de fer feines no s'ho pot permetre.
3: El punt de partida té raó. Llavors podríem debatre de qui era i qui deixava de ser Virginia Woolf, no?
2: Gran Virginia Woolf, per cert.
3: Sí, eh?
2: Sí. No, és de les grans.
3: Miquel, hem parlat de

0: hi ha acord d'aquest dodecaedre. Per què és un dodecaedre? O sigui, tu tens al teu cap aquestes figures geomètriques,
1: sí,
0: per formació arquitectònica, matemàtica, etc. Sí?
1: Per, bueno, això ve de Plató. És a dir, els cossos platònics, que per això et diuen platònics, perquè el primer que els descriu és Plató, no sabem si és el que se'ls inventa, però és una altra cosa. Són els cossos perfectament regulars, que vol dir que totes les cares, tots els costats i totes les arestes són iguals. Mm. Després hi ha molts altres. Aleshores, Plató fa una definició, en el Timeus, fa una definició preciosa, en la qual associa cada cos amb un element. Aleshores, el tetraedre és l'aire, l'octaedre és el foc, el cub és la terra, l'icosaedre és l'aigua, i n'hi queda un. Aleshores, el dodecaedre, que Plató no el descriu, i fins i tot el dubte de si el cinquè cos platònic podria ser l'esfera, perquè no hi ha cap descripció geomètrica, és el model de l'univers. És el model que el Demiurg va prendre per descriure l'univers. Aleshores, bueno, és com com la taula esmaragdina, el que és a dalt és igual que el que és a baix, doncs el petit univers ressonant amb el gran univers que jo he intentat construir es representa amb aquest últim cos platònic, que és el dodecaedre.
0: És molt maco això que estàs dient, perquè clar, és aquella mena de viatge que hi ha molta gent que ha negat, perquè és una evidència que és així, que va de la ciència a l'art, no? O sigui, quan es creuen les dues línies, que és la matemàtica amb la bellesa, no? Amb la llegenda, amb la creació, amb la ficció, no?
1: Bueno, t'has dit la ciència amb l'art. Potser va ser abans l'art que la ciència.
0: Pot ser perfectament.
1: Perquè, clar,
0: bueno, probablement
1: l'astronomia,
0: sí,
1: no? Per exemple, doncs, abans l'astronomia era una cosa, era una sola cosa. Després, quan la ciència avança, es divideix en dues branques, hi ha l'astronomia i l'astrologia.
0: Exacte.
1: Ara l'astrologia va una mica pel pedregar, perquè serà la ciència va trepitjada, no?
0: Però al final l'art el que fa és intentar respondre a preguntes tota la vida, ho ha fet així, no? Igual que la ciència ho fa. Et fas una pregunta, no? Això que diuen el déu dels forats, dels espais buits. Per què plou? Pues, hi ha un déu que fa ploure.
1: Sí, sí.
0: O no, o hi ha un senyor que t'explica, no, miri, hi ha unes coses que es diuen, que puja fins a dalt i llavors torna a baixar. És una manera d'omplir buits.
1: Sí, però en el fons, quan tu penses molt bé, tampoc és tan diferent. És a dir, en el fons són maneres, són aparells simbòlics diferents, però també t'acaben explicant el mateix.
0: De formació ets arquitecte?
1: Soc arquitecte, sí. Més ben dit, era arquitecte.
0: Eres.
1: Perquè l'arquitectura és una cosa molt, molt pràctica i molt artesanal, a part d'artística, és també artesanal, i aleshores, si abandones la pràctica, com va ser el meu cas, doncs ja vaig en els despatxos dels meus companys, excompanys arquitectes, i no entenc res, perquè tot el plot era el no sé què. O sigui, ara si volgués reintegrar-me a l'arquitectura, hauria de fer un aggiornamento que ara un estudiant de primer o de segon d'arquitectura en sap més que jo. No sé materials nous, no sé preus, no sé...
0: Quant de temps vas exercir? O quan vas deixar d'exercir?
1: Fins a l'any 90.
0: Fins a l'any 90. Has trobat a faltar l'arquitectura?
1: En part sí. També et diré una cosa, l'arquitectura té una part burocràtica tremabunda, que a mi va ser una de les coses que me'n va fer fugir, però m'agrada més l'arquitectura ara que quan m'hi dedicava. O sigui, ara quan viatjo, quan vaig pel món, doncs busco els edificis que m'agraden, els retrato, diguéssim que la disfruto més ara que... des de fora, que no pas quan hi era dintre.
0: Hi ha una part d'això, no? L'arquitectura no se sap si és una ciència o és un art.
1: És una mica de tot.
0: Clar.
1: Però l'arquitectura és una disciplina fonamental, és a dir, tot és arquitectura. I sense arquitectura estem al mig del bosc, o al mig del mar, que el tenim aquí.
0: En una foto, sí, el tenim aquí. Bueno, el tenim aquí si sortim de l'edifici. La literatura, la teva literatura és arquitectònica, no?
1: Sí, bueno...
0: Jo has utilitzat, en part, els teus coneixements matemàtics, científics,
1: sí,
0: per vestir l'estructura de les teves...
1: Això és dubtós. Això que estàs dient sempre surt. Jo penso que som molt l'estructura d'un edifici o l'estructura d'un llibre, d'una narració, són bastant diferents. Sí que m'ha servit l'arquitectura per la descripció de llocs. i per les referències i per molts elements que hi surten, les perspectives, les semblances, les dissemblances d'un lloc amb un altre, doncs com és un edifici, com la pinta que té l'edifici forma part de la narració, això sí.
0: He de dir que no he dit de què va el llibre, que això seria interessant, que tampoc no vull dir-ho davant del seu autor, perquè em dirà que ho dic malament, però la novel·la...
1: Segur que ho diràs bé. Diguis el que diguis, ho diràs bé.
0: La novel·la Tres passos al sud arrenca com un thriller, però hi ha un crim al Born de Barcelona, i porta cap a una trama molt més complexa amb un grup de personatges que intenten desentranyar un misteri, el misteri del Troia Court. Què és el Troia Court, Miquel?
1: Aquesta és la pregunta. És a dir, el Troia Court és aquest dodecaedre, però és una història que jo després ho he anat revisant i canviant i mirant des d'un altre punt de vista, vull dir, com aquest dodecaedre, doncs, que el gires, i és una altra cosa. El Troia Court és una manera de veure el món, més una manera de descriure el món. I alhora, doncs, és el transfons filosòfic, que té molt de neoplatònic, té molt de geomètric, lligat a l'hermetisme, doncs, lligat als sufís, lligat als gnòstics, no confondre amb els agnòstics, que són una altra cosa. Jo penso que quan mires una mica endarrere en la història, allò que diu l'Eclesiastès, que no hi ha res de nou sota la capa del cel, és bastant veritat. O sigui, podem aspirar a trobar noves combinacions, però els elements acaben sent els mateixos. Vivim ara la il·lusió de la informàtica, del món virtual.
0: De la intel·ligència artificial.
1: Realment és un món fascinant i que obre unes grans possibilitats. Però fixa't en una cosa. La intel·ligència artificial... no va més enllà del que li has ensenyat. És a dir, la intel·ligència artificial en un moment, amb un clic, et pot multiplicar dues xifres de 100 dígits cada una, cosa que si ho haguéssim de fer tu i jo ens hi passaríem setmanes. Això ho fa en un moment. Però no inventa res, de moment. Bueno, sembla ser que ara això... s'està mastegant. Però fixa't, per exemple, el famós teorema de Fermat. Mhm. Que portava des del segle XVII. La intel·ligència artificial no l'ha pas resolt, l'ha resolt un humà. Els grans problemes, els 23 problemes de Hilbert, els que s'han anat resolent, els han resolt humans, no els han resolt intel·ligències. Què vol dir això? Que la intel·ligència no crea. La intel·ligència hipertrofi i multiplica, però el que ja ho has donat. Si tu li dones a la intel·ligència... Però és que s'ha fet, això. Tu li dones a la intel·ligència artificial la recherche de Proust, li dones els 7 llibres, i li dius, fes-me el 8è llibre de la recherche. I te'l fa. Però és un llibre que revisita els elements que ja en l'anterior. Si Proust ho hagués fet, hauria fet una altra cosa. No ha creat res. Mm. No ha inventat res. O sigui, no hi ha posat res que no hi fos. Ho ha multiplicat per milions. Per milers de milions. Per milions de milions. Però no ha innovat res.
0: Això que deies del Troia Court, com... No sé si és el dubte, és la pregunta de què està fet el món, per què funciona com funciona, per què els engranatges, què hi ha al darrere, una mena de Matrix, una mena de caverna de Plató,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: explicar
1: sí.
0: Qui és la realitat a través d'una mirada determinada.
1: Sí.
0: Això és la teva vida?
1: Sí.
0: Intentar llegir què és el món més enllà del que és evident?
1: Sí. I jo he arribat amb un punt que ja no recordo d'on ho he tret. De vegades em penso que m'ho he inventat, però no me'l dec pas haver inventat. Que del que es tracta no és de buscar respostes, sinó de buscar les preguntes.
0: Mm.
1: O sigui que tot el món, tota la realitat és una enorme resposta i el que hem d'intentar és fer-li les preguntes adequades. I aleshores allò ens ajudarà a veure el que ja tenim a davant.
0: Mm.
1: Perquè hi ha el que hi ha. I perdó per la redundància.
0: Però quan dius de fixar-se en la realitat i la manera alternativa de llegir-la o maneres diferents, per exemple, hi ha molta fascinació, n'hi ha hagut històricament, de... Ostres, hi ha coses que estan consecutives i que això ha de tenir una explicació. Numerologies.
1: Sí.
0: Tota aquesta cosa et fascina? T'interessa?
1: Em fascina perquè, a més, és una cosa que no està clar. Bueno, hi ha tota... el dubte sobre la causalitat, que això el David Hume ho porta a les últimes conseqüències i ho nega. O sigui, ell nega que hi hagi causes i efectes. Ell veu una successió de fets, però li sembla indemostrable que tal fet sigui conseqüència de tal altre. Clar, això és, una, és un dubte, no anava a dir metafísic, no, no és metafísic perquè és molt real. O sigui, jo sé que si agafo això
0: ampolla,
1: i ho despago i faig així,
0: i destapes i caurà aigua.
1: Caurà l'aigua. Però és absolut aquesta relació de causa i efecte? Ho deixem aquí.
0: Qui ho ha decidit? Qui ho ha fet, no? El Troy Accord, com bona part de l'obra del Miquel de Palol, parla també del pas del temps, no? Jo no sé si, si tu tens el pes, quan escrius tradicionalment, al llarg de la teva vida, sobre aquest pas, sobre el record, sobre deixar un llegat, sobre pensar què diran o què pensaran del que tu eres quan vivies.
1: A veure, la literatura, i l'art en general, però la literatura potser encara més, és un joc d'impudor. És a dir, si tu escrius o pintes, o fas cine, o fas el que sigui, preocupat pel que diran, et poses una motxilla de pedres a sobre. Jo recordo una cosa que deia, no sé qui ho deia, diu, quan facis res, no pensis tant en com els agradarà als teus amics, pensa en com se'n fotran els teus enemics. Però aleshores a mi hi ha un moment que se me'n fot el que diguin els meus enemics, entre altres coses perquè no tinc gaires enemics. I els enemics que tinc són bastant ridículs, però fi, això és una altra qüestió. Jo és una cosa que en algun moment fins i tot he trobat a faltar. Tenir enemics de categoria,
0: que jo crec,
1: per poder-los plantar cara. Això també m'ha passat a vegades amb la crítica. Jo potser hauria volgut tenir una bona mala crítica, que no l'he tinguda. O sigui, les garrotades que m'han fotut, que m'han fotut algunes, sempre he tingut la impressió que no havien entès res, o que havien volgut llegir una cosa que no hi era. És que aquesta botifarra no m'agrada. No? És que no és una botifarra, és que és un llobarro.
0: Veníem d'això, del pas del temps i de l'oblit i de
1: temps.
0: Pensar...
1: A veure, els grans temes de la literatura, no? Que això amb l'edat també vas canviant. Al començament penses, doncs, són l'amor i la mort. El pas del temps. Bueno, després potser ve una etapa, jo ara parlo per mi, evidentment,
0: sí.
1: Això cadascú s'ho sap, no? Un moment que al final potser el gran tema és l'ésser i el no res. El Sartre, no? L'être et le néant. Amb totes les seves paradoxes. El no res existeix o no existeix? Si existeix, no existeix. Si no existeix, existeix. Aleshores, un test el no res, no? És que aquesta pregunta ja no té sentit en si mateixa.
0: Clar.
1: Perquè si és en algun lloc, ja no és no res. Aleshores, clar, això té tota una sèrie d'implicacions molt bèsties, és a dir, que és una de les grans obsessions del gènere humà, no? La idea de la mort, no? On anem a parar després de la mort? Anem a parar en el no-res. Perdem la consciència i anem a parar en el no-res.
0: Per tant, no hi anem a parar.
1: No, clar. Aleshores, si anem a parar en un lloc que no existeix, no anem a parar en lloc. Per tant, no cal preocupar-se. Sí. Això ho diu Epicur meravellosament. Diu, no té sentit preocupar-se per la mort. Diu, perquè quan nosaltres existim, la mort no hi és. I quan hi ha la mort, nosaltres ja no existim. Per tant, no té sentit que patim per això.
0: El Manuel Delgado sempre em deia allò de que no es pot estar mort. I se n'anava cap a casa, jo deia, home.
1: No, exacte, sí.
0: No, és que no es pot estar mort.
1: Perquè quan estàs mort ja no estàs.
0: Ja no estàs.
1: Ah, no, sí.
0: O mort o està.
1: I bueno, el món de les paradoxes és apassionant.
0: I penses molt en la mort o no? O és una cosa que apareix?
1: Hi vaig pensar durant una temporada. Ara no hi penso especialment.
0: I vas pensar en quins termes? Amb por, amb fascinació... Amb
1: una mica una barreja de tot. És, jo crec que el temor, en general, es pot destriar amb dos paràmetres bàsics, que és el desconegut i allò que et canviarà substancialment. Aleshores, la mort ajunta les dues coses perfectament. Si tu vas a parar en un lloc que no no saps el que és, no?
0: I el llegat et preocupa?
1: El llegat em preocupa. Veient on van a parar el llegat d'altres pròcers de la nostra literatura i de la literatura de tots els temps, la veritat és que no em preocupa gaire. Més ben dit, penso que no tindria gaire sentit que em preocupés, perquè és que pot passar qualsevol cosa aquí. I les possibilitats de que no passi res, és a dir, de caure en el pou de la foscor i del no-res, són més altes que les contràries.
0: En un país en què la cultura està a debat permanentment, sempre, la llengua, per tant, el constructe cultural que defineix el país, tu ets gaire pessimista? O...
1: Jo sóc absolutament realista, és a dir, completament pessimista. Jo penso que això està patat ja. És a dir, és... A veure, les coses, els ens col·lectius tenen molta inèrcia. I perquè desaparegui una cosa, perquè acabi de desaparèixer, és com si cau un edifici molt gran, que tu el mires i sembla que caigui a càmera lenta. I si jo faig caure això, li dono un cop així i pum, cau. Les torres bessones van estar caient i les col·lisions de galàxies durant segles, les coses que estan xocant allà. Aleshores, doncs, jo penso que tampoc té sentit preocupar-se molt i dedicar gaire temps a coses en les quals no hi pot fer res.
0: Tu creus que no s'hi pot fer res?
1: A la mort.
0: A la desaparició de la llengua catalana.
1: A la desaparició de la llengua catalana.
0: De la cultura del país, d'una identitat.
1: Sí que s'hi pot fer. El problema no és tant allà on som, sinó cap on anem. És a dir, tenim uns gestors culturals, ho diré de la manera més suau possible, lamentables. És a dir, les editorials amb cara i ulls que funcionen són escassíssimes i tenim una editora aquí davant que ens està mirant, però suposo que ja n'és conscient, és l'excepció. Les editorials... hi ha un fenomen bastant bèstia i és el tipus de literatura que des dels poders fàctics de les lletres s'està potenciant. S'està potenciant una literatura de baix perfil, una literatura intel·lectualment i moralment plana. Això, clar, la primera idea és dir, no, és que les joves són empreses i el que volen és vendre. Aleshores es tracta de vendre coses que llegeixi tothom, que siguin fàcils, que no inquietin especialment, que contin a la gent coses que ells coneixen, que els hi contin a la seva vida quotidiana. No sé massa bé quin interès té que li contis a la gent el que ja els està passant i que ho veuen cada dia, no? Però és que això no és innocent. O sigui, darrere d'això hi ha una maniobra, no sé fins a quin punt conscient o no, que no és nova, que això també amb altres dimensions i amb altres aspectes s'ha produït sempre, d'estupiditzar la població. És a dir, una població desinstruïda, una població inculta, és molt més fàcilment manipulable que una d'instruïda en la qual se li ha estimulat el sentit crític i que, per tant, no és més difícil que se'n passi les boles que els hi engegues des dels respectius i successius governs.
0: Ja el veieu, està en plena forma, aquest home. És en Miquel de Palol. Acaba de reeditar-se el primer dels 5 volums d'aquest Troia Cor, que es diu 3 passos al sud, i pel bé de la gent que ens esteu escoltant i de la, en fi, del pes cultural del país, seria bo rellegir-lo. 3:15 PM, Miquel de Palol, sempre un plaer. De veritat,
1: moltes gràcies.
0: Fem una pausa i seguim, va.
2: Esteu escoltant...
3: Els millors moments del Via Lliure.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914 t'ofereix aquest espai.
5: Yay!
6: Vinga, va! Seguim.
0: La veritat, jo és que he d'explicar a la gent que Alba Segarra s'ha com motivat, ha aixecat les mans un minut abans i he pensat, això no s'ho tirava.
6: Una cosa que vingui sempre d'Alba, vull dir, és que clar, jo estic aquí amb poses de senyors que no saben aplaudir, i l'Alba té aquesta energia.
5: Ramon Pardina. Vinc de pilates i vinc molt forta.
6: Sisplau.
0: Parlarem amb el teu profe o la teva profe de pilates. És el o la?
6: La, avui la.
0: La. Avui, perquè ja... Va canviant
6: de gènere, segons el dia. Flueix.
0: Ai, que per la gent del podcast. Alba Segarra, bon dia.
6: Bon dia.
0: Marta Bosch, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: I la gent dels Vermut Miró, bon dia també.
6: Hola, estan bevent. Bé.
0: Home, és l'hora. Avui regalem dues ampolles, no una, del vermut Miró Gran Reserva, que és el vermut guardonat com el millor del món als World Drink Awards 2026 de Londres. Vermut Premium, elaborat després de tot aquest llarg procés de maceració. I se l'endurà qui ens doni la resposta més interessant a través d'Instagram de la pregunta que formulem avui.
6: Quina?
0: No diré qui l'ha formulat. Ah. Què és el més absurd que li heu demanat a la intel·ligència artificial?
6: Ui.
0: Que es pugui explicar. Què és el més absurd que li heu demanat a la intel·ligència artificial? En joc, dues ampolles del millor vermut del món, de Vermuts Miró. No, no, jo no us ho pregunto.
6: Jo no l'estic fent servir des de que sé que ens matarà a tots. A casa s'ha prohibit tornar a obrir a xerrar amb el xat aquell.
2: Sí, eh?
6: Sí, però jo li he preguntat com està un dia.
2: Ah, molt bé.
0: Bueno, com està, és
6: les cures
0: pura cortesia.
6: I, escolta, hem fet un cordó sanitari.
0: I no tens al cap la idea aquesta que quan li dius com està i et respon, en realitat has gastat 50 litres d'aigua i no sé quantos?
2: Sí.
0: Ara...
6: Com cada cop que entro a una marca que no diré de botigues barates, després penso, Alba, vigila.
0: Va, de què hem de reflexionar avui, Alba Sagarra? Doncs
6: pues mira, avui us porto una mica la meva experiència d'aquest estiu, no? Jo he fet un viatge i sabeu que hi ha un 50% del viatge que és que pots explicar el viatge.
2: Sí.
0: I l'altre 50, no?
6: Un 50% és l'experiència, l'altre poder-ho explicar tant a la gent com a Instagram. Llavors vinc a acabar d'amortitzar el meu viatge d'aquest estiu, que he anat al Japó.
2: Oh.
0: Sí, he vist alguna foto i tot.
6: Sí, he vist alguna foto de jo suada pel Japó. Jo vaig decidir anar al Japó i gastar-me per gran part del salari de bastants mesos per anar a suar al Japó, que hagués pogut suar a Lleida gratis. Però bueno, sóc així, sóc una tia amb curiositats.
0: No, però Lleida la sua és seca.
6: Clar,
0: en diu.
6: Sí.
2: Fa una altra olor.
6: I a Lleida has de pagar el peatge d'estar amb la família. Al Japó estàs lluny, que sempre és algo que millore, no? Bueno, total. Vaig anar al Japó de viatge i jo aquelles tres setmanes que vaig estar al Japó em vaig sentir com el que era en aquell moment una espècie invasora, perquè era turista. No? Llavors jo esperava que com a turista i espècie invasora a mi el Japó em rebés com jo rebo el turista a Barcelona. Que algú em cridés, inclús estava preparada perquè hi hagués com violència física. Clar, algun tipus d'empenta, si jo estava en un lloc... El Japó no em va rebre així. Al Japó, una cosa que em va sorprendre molt és que jo estava amb el mòbil mirant, intentant sortir d'una parada de metro. Una parada de metro que era gran com la Fuliola. Vale?
0: Home, què et deia el mòbil per sortir de la parada del metro?
6: Bueno, és que
0: quines pistes t'havia de donar el mòbil?
6: Mira, vam estar 25 minuts amb la meva parella per sortir d'una parada de metro. Ell és una persona que s'ubica molt bé. O sigui, no estem parlant, d'una persona estudiada.
0: Estàveu de pel·lícula,
6: vale.
0: Realment.
6: No, i jo li vaig dir, ja està, rendim-nos. Criem aquí.
0: Aixequeu les mans.
6: Tinguem fills aquí, aquest és el nostre lloc al món a partir d'ara, jo vaig fer un vídeo acomiadant-me de la família. No, però estàvem intentant sortir, va apropar-se un japonès i vaig pensar, vale, perfecte, ara em robarà el mòbil, que és el que em mereixo com
2: però
6: a turista que
2: sóc. Els japonesos? Tenies una
6: no,
2: visió?
6: No, va vindre i em va dir que si em podia ajudar.
2: Clar.
6: I jo me'l mirava, perquè jo no sé ni japonès ni anglès, me'l mirava els ulls en plan, no m'ajudis! Et fotrem el país en l'aire! T'esfonsarem la illa! Tracta'm malament!
0: Ataca'm.
2: La gent d'esquerres no sabem viatjar.
6: No.
2: O sigui, hi ha massa autoculpabilitat de...
6: Tota l'estona.
0: A les
6: espatlles. Jo de tant en tant comprava un souvenir car com perquè m'estafessin, de dir, he de pagar la taxa turista de veritat, que és que m'estafin. Què he decidit a partir de llavors?
2: Aviam.
6: He decidit que crec que el turisme està molt bé perquè el vull seguir fent, però que els turistes no hem d'accedir mai a les de veritat. Llavors jo el que proposo és que es faci com una demo a zones aïllades, per exemple.
2: Un poble espanyol, no?
6: Un poble espanyol, una Catalunya en miniatura, però a lo gran. I el poble espanyol no, perquè és a Barcelona, res en contra, però és a Barcelona. Jo proposo que facin en paper matxer la Sagrada Família, el Parc Güell i el Pont de Girona, que és molt guapo, tot junt a Los Monegros.
2: Em sembla
6: increïble. I llavors els turistes que aparquin, que aterrin a l'aeroport del Guaire, que em consta que està bastant disponible, perquè de fet ara per un tema està bastant disponible, i com que el turista al final el que vol és la foto a Instagram i explicar-ho com jo ara al vermut de RAC1, tant li fot si és de totxo com si és de paper matxer.
0: Sí,
6: ho faríem fer el de les falles, que ho faríem guapo, eh?
2: Em sembla molt bé. I fixa't que a més estem donant espai a l'Espanya que està una mica buidada. Sí, generem el treball allà, generem
6: totalment
2: moviment, tot.
6: I una paradeta a la Seu Vella, que s'està explotant poc.
0: Perdona, està igual, no cal ni que es quedin massa a dormir.
6: No!
0: Perquè si ho fas bé i li poses els 5 sistemes, escolta, igual en 20-25 minuts pot anar a un altre país ja, eh?
6: Totalment.
0: Bueno, que es quedin a dinar...
6: Els 25 minuts a Castilla, i allà a Castilla els hi posem, doncs l'Alhambra de Granada.
0: Ara?
6: Amb una esplanada de Castilla.
0: Que ho sabrà algú?
6: No!
7: Però si ets inculte quan viatges. Però si t'han d'estafar, t'han d'estafar bé des del principi.
2: Llavors contractes actors perquè facin de catalans.
0: Té un PortAventura. Un PortAventura.
7: El PortAventura és la prèvia del que ha de ser el turisme partidari. Si ens escolta el president de la Generalitat, aquesta idea li regalo.
0: Bravo, bravo.
2: Sempre ens escolta.
0: Et sorprendria si ens escolta. Marta Bosch, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A veure, de què hem de reflexionar avui, Marta?
2: Home, mira, jo ara amb l'Alba estàvem parlant abans d'entrar de que ella es vol comprar una bicicleta perquè li agobia molt el bus.
7: Sí.
2: L'angoixa molt, perdoneu.
0: Bici elèctrica o...?
7: No, he tingut una discussió molt grossa amb el director d'aquesta casa.
0: Sí. Ha vingut, que... Francesc Caro, sí. Ha vingut aquí fa una
7: estona. Francesc Caro no es passeja per aquí avui.
0: Sí, sí, no ho he entès molt bé, però...
7: Bueno, perquè està coneixent els topants.
2: Així es fa.
0: Que no cal venir cada dia de la setmana, cuidado.
7: Tu quan estrenes alguna cosa et fa molta il·lusió, eh? Jo quan estrena una samarreta me la voldria posar cada
2: clar.
7: Dia.
2: Ah,
7: ja ho normalitzarà.
2: Que no hagi vingut a fer l'unboxing de RAC1.
7: Exacte. Ell m'ha dit que me la compra elèctrica. Jo li he dit que el pressupost és per pedals. I a veure si hi ha seient.
0: Està bé.
2: Doncs clar, jo li preguntava, com és que t'angoixes tant el bus? Perquè a mi hi ha una cosa que m'agrada moltíssim al bus i que he descobert que em passa fa poc, que és que jo, quan cedeixo el seient a una dona gran,
0: sí.
2: O a una persona vulnerable, és igual, eh? Sempre... s'estableix un vincle. No us passa?
7: Sí.
2: Com de... ara aquesta persona... O sigui, jo sóc tutora legal d'aquella
7: sí.
2: persona.
7: O que li no... dius àvia de cop.
2: Exacte.
7: Sí.
2: Com que no et falti de res, eh? Sobre... O sigui, jo estic allà vigilant. No me'n vaig gaire lluny perquè jo t'he cedit aquest lloc i ara la meva responsabilitat és vetllar pel teu benestar.
7: Sí. I a més, Sant Pere et posa una estrelleta més per quan pugis a dalt.
2: Ah, sí?
7: Sí,
2: això
7: sí.
2: No ho sabia.
7: Jo aquell moment penso, una estrelleta més al carnet de bona persona.
2: Ah, val.
7: Que és com, que és com un metre quadrat més al cel.
0: Pot ser que no ho facis, fins i tot, ara sent més malèvol, eh? No ho facis per ella. 100%. Sinó per tu,
7: 100%.
0: Per Sant Pere.
2: És que mai és un 100% altruista, sempre hi ha una ara. Miqueta d'ego.
0: T'estàs mirant des de fora, no?
7: Sí, sí.
2: Com dient, que bona persona. Persona que
0: si
2: soc.
0: Això fos una pel·li, que bé que estaria quedant jo.
2: Home, i sí.
7: Com quan la ets molt no... simpàtica.
2: Sí.
7: Jo sóc simpàtica perquè m'agrado des de fora, la gent m'és igual.
2: No, totalment. Ara bé, quan aquesta persona baixa del bus,
0: sí.
2: A aquell lloc... Les lleis internacionals del servei públic, del transport públic, et diuen que aquell lloc és teu.
0: Ah!
7: 100%!
0: Ah,
2: home, sí o no?
0: Esteu molt bé, molt bé.
2: Totalment.
0: Molt bé.
2: Pues, jo crec que...
0: Tu l'has cedit.
2: Ah, exacte.
0: No l'has regalat.
2: Exacte,
0: i l'has...
2: exacte, ni llogat, ni comprat, ni regalat. Allò és cessió d'ús.
0: Ara,
2: com que hi ha certes
0: ús
2: propietats.
0: De fruit.
2: Exacte, hi ha certes propietats que són de cessió d'ús. Doncs aquests seients, si tu els cedeixes, és la teva bonomia
0: ara.
2: Que està cedint allò.
0: Ara.
2: Per tant, te l'ha de retornar.
7: I què passa si entra una altra vella?
2: Ah, llavors ella té
0: senyora
2: tota la propietat del
0: una
2: món.
0: Una vella.
2: Jo... Bueno, es diu vella de nom. Volies dir això, volies dir.
7: No, dic vella perquè per mi és guai dir vella. En general és una persona que està superant la mort cada dia.
0: Ala,
7: tot el
0: home,
7: respecte de la meva
0: favor,
7: vida amb aquesta persona.
0: Per favor. No. Ai, campanes al bus, eh? Però llavors,
2: que...
0: si te'l prenen, clar, t'emprenyes doble. Però que no
2: I
0: ho has vist!
2: I més si me'l pren una persona que podria estar dempeus tot el trajet.
0: No, ara. És més, si te'l pren una persona que ha vist la seqüència de fets.
2: Sí, correcte.
0: Que tu estaves asseguda.
2: Sí.
0: Has deixat el teu lloc sí. a una senyora gran i llavors
2: sí.
0: quan la senyora gran s'ha anat,
2: no.
0: t'ha fotut el lloc.
2: Ah, no, exacte. Això sí que no.
7: Aquí Sant Pere treu dues estrelles.
2: Ara. Amb ell, però l'altre no.
7: L'altre.
2: Ah, val.
0: Dic, amb
2: no, sisplau, jo ja tenia el meu
0: terrenet
2: aquí fet.
0: És així.
2: Però,
0: bueno, envia els missatges, ja sabeu que podeu guanyar aquestes dues ampolles de vermuts Miró, el millor vermut del món. Una i un minut. Alba Segarra, Marta Bosch, gràcies, eh?
7: A vos, a tu.
0: Ara que feu el bus, la bicicleta, el que vulgueu.
2: Sí.
7: No, ara me'n vaig a veure si trobo aquesta bicicleta i s'ha acabat lo de l'autobús.
0: Però al final et dona pels pedals o per tota la bicicleta?
7: Jo espero que em donin per tot i per un parell de candaus. Perquè se sap que aquí va a fascicles lo d'agafar la bicicleta.
2: I electrificat.
0: Aquí dius a RAC1 o a Barcelona?
7: No, a RAC1 la pujaré fins aquí dalt.
0: Adeu,
7: la posaré al despatx del director, segurament, guardada.
0: Una i dos minuts. Apa, adéu-siau.
2: Adéu, adéu.
8: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
9: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
10: El cançoner d'Esmen.
4: El cançoner Nederman a la carta, amb Judit Nederman.

0: Això és quan la temporada passada la Nederman es va reconvertir en Bonnie Tyler per un moment amb aquest turn around. Com estàs, Nederman?
1: Doncs molt bé.
0: Benvinguda,
1: molt bé. Moltes gràcies. Molt contenta de començar la temporada.
0: Bé, bé. I per fer noves versions, que evidentment ja sabeu que voteu els oients, ho vau fer la setmana passada i vau escollir una cançó. Però abans de que us expliquem la cançó i com hi hem arribat... Cuando solo vengo... Ens deies que havies de passar per Alemanya, per Stuttgart, no? Què has estat fent?
1: Allà he estat de gira amb la Hayley Reardon, que és una companya cantautora dels Estats Units, que ella fa molts anys que gira per Alemanya, i em va dir, vols venir? Com tipus sidecar, saps? Quan t'afegeixes al plan d'algú. I molt bé, perquè és l'únic lloc on no em preguntaven d'on ve el teu cognom.
0: Ah, clar, clar, et feien d'allà.
1: Clar.
0: Llavors, però tu no parles alemany, no?
1: No, zero.
0: Ah, vale.
1: Només sé dir Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch, que vol dir, ho sento, no parlo alemany.
0: No parlo alemany, però i la gent t'ho deia pensant que eres alemanya, clar, perquè tens
1: clar,
0: el dos Nederman.
1: Veien el cartell i venien parlant en alemany i jo, no, ho sento. És que era...
0: Que sóc de Vilassar.
1: Era terrible. Exacte. I també sé dir ich liebe dich, que vol dir t'estimo, que això... li vaig dir a la Hayley, perquè realment ha sigut molt, molt generosa. Molt, molt generosa.
0: Això s'ha de saber en tots els idiomes, eh? És molt, molt important.
1: Clar, per si de cas.
0: Frase,
1: per
0: una situació determinada,
1: sí,
0: igual és la porta de sortida.
1: Molt bé.
0: Bueno, escolta, sempre t'he tinglados per muntar, i explica'm què fas demà a Vilassar, precisament.
1: Aviam. Sí. És que... A veure...
0: Acaba de sortir fum del cap.
1: Sí, perquè tinc aquest plan que m'encanta. O sigui, ja sabeu que munto el floral cada any.
0: Sí,
1: però a part del floral...
0: El festival.
1: O sigui, això és una idea que pensava... Estaria molt bé fer-la dins del floral, però el floral té el format que té i a vegades ens costa com fer-ho realitat. I llavors, parlant amb en César, que és un gestor cultural que ens ajuda amb el floral, va haver-hi la manera de fer-ho a través de l'Ajuntament. I llavors, a l'Ateneu Vilassanès... farem una roda de cantautores, que vol dir que hem convidat quatre cantautores excepcionals, que són la Mar Pujol, la Maya Miranda, l'Edna Bravo i la Magalí Datzira, i estarem les cinc a l'escenari i compartirem les nostres cançons, així com per blocs.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Però les cantareu les unes de les altres, o no?
1: En algunes hi haurà col·laboracions, però la gràcia és com, crec que des del públic, com que pots sentir les cançons alternades i veure quines coses hi ha en comú, quines coses no, i totes som... com de la mateixa generació i jo faré una mica d'anfitriona que ja sabeu que m'agrada molt.
0: De presentadora?
1: Sí, bueno, de presentadora de
0: sí,
1: dir
0: sí,
1: que venen al meu poble, saps?
0: Ah, clar, venen a casa.
1: Que això, que abans he bufat perquè sí, perquè no puc parar de muntar coses, però és que m'ho passo molt bé. Dormo malament, però m'ho passo.
0: Roda de cantautores, per tant, a Vilassar. Vilassar de Mar,
1: exacte,
0: entenc,
1: a l'Ateneu.
0: No?
1: Sí, a l'Ateneu Vilassanès, a les 7 de la tarda, i queden poques entrades.
0: Home, doncs aneu ja, perquè és que us quedareu sense.
1: Sí.
0: També ha anunciat la Judit que publica nova cançó aviat, que es diu Mouta.
1: Sí.
0: Que és...
1: És la nova cançó que trauré per millorar el temps de les persones que pateixen ELA.
0: Ah.
1: Que això ja em vaig treure una fa dos anys.
0: És veritat.
1: I ara m'he tornat a motivar per la causa, perquè a través de tot el vincle que vaig crear amb la primera cançó, doncs mira, n'he composat una altra, i aquest cop he convidat a cantar amb mi el Momi Maiga.
0: Home.
1: Que no sé si el recordareu, és aquest cantant senegalès afincat a Catalunya, cantant músic, toca la cora, o sigui, és també molt, molt excepcional. I res, surt l'1 d'octubre i és un single que va acompanyat d'un videoclip molt especial. És el primer videoclip, creiem, de la història que es navega movent els ulls. O sigui, intentem emular...
0: Què dius ara?
1: Sí. Sabeu, quan la gent que pateix la perd tota la mobilitat, l'últim que es perd és la mobilitat en els ulls, i llavors tenen aquestes pantalles que, navegant amb la mirada, poden com escriure i poden moure's. Llavors, aquest videoclip l'hem gravat amb una càmera 360 i tothom podrà configurar molt ràpidament la visió en la càmera de l'ordinador, i llavors tu et mouràs per l'espai del videoclip
0: sense les mans.
1: Exacte.
0: Uau,
1: i llavors
0: hosti,
1: així podem empatitzar amb les persones que pateixen ELA. I estic molt emocionada perquè tothom s'ha implicat molt, tot l'equip del videoclip, tothom ho ha fet per la causa, i sí, això surt l'1 d'octubre.
0: Que fort. Bueno, doncs ho seguirem, evidentment, la cançó que es diu Mouta, el dia 1 d'octubre, llavors de concert seguirà, el 2 d'octubre a la Pobleta de Bellveí, el 3 d'octubre a Falset, el 10 d'octubre a Masllorenç, i també després te'n vas a Lisboa.
1: Exacte.
0: El 12 d'octubre.
1: Que això em fa molta il·lusió, i això està relacionat amb tot el que viurem en aquesta secció.
0: Efectivament, per què? Doncs perquè la cançó que vau triar els oients la setmana passada, perquè reinterpretés la Nederman, és aquesta. Si un dia alguien Et van fer cas.
1: Em van fer cas.
0: Primera de la temporada i la gent et fa cas.
1: Però he de dir que tu vas llançar una llança.
0: Per favor, vas trencar-la.
1: A favor meu, això, vas trencar una llança a favor meu i això s'ha notat molt, eh?
0: Va arrasar, 42% dels vots.
1: Espero que ho tinguis en compte pel futur.
0: Escolta, no m'amenacis
1: no,
0: tampoc.
1: Si tu vas amb mi, surt el que jo proposo.
0: Efectivament. A Marpe los Dois, després en parlarem del Salvador Sobral, la cançó que per cert va guanyar Eurovisió, però evidentment el tema va d'això, Portugal, Sobral i la música.
2: Meu coração faz bam, bam, bam, bam. Tão alto que me entrega o meu bem. De mão beijada eu bem que...
0: Què és per tu el Salvador Sobral i la família Sobral?
1: Home, doncs el Salvador és un cantant també excepcional, no paro de dir-ho, però és que és una joia que estigui vivint aquí a Barcelona, això ho sabem, no? Que s'ha mudat aquí. Llavors això és una gran notícia per la nostra ciutat i m'encanta. M'encanta com canta, m'encanta la música que fa i m'encanta... Doncs com viu a l'escenari aquesta llibertat i aquesta, no sé, aquest savoir-faire, o sigui, em sembla un artista molt necessari.
0: I la seva germana, no? Perquè la cançó en realitat no és d'ell, no? La Mar por los Dois, pot ser o no?
1: Exacte, la seva germana, que és la Luisa Sobral, que estic molt contenta perquè m'ha dit que vindrà a cantar el concert que
0: a Lisboa?
1: Farà a Lisboa. Sí.
0: Ah, que bo.
1: Sí, sí, sí. Doncs la Luisa és també una artista excepcional i és compositora, és cantautora, és escriptora, ara us ho explicarem de tall, però sí, sí, són una família que no sé què els hi van donar de petits, però...
0: Això que ho diguis tu, que els Nederman també, vaja tela.
1: Però és que, bueno, no sé, clar, jo la meva família l'ha vist de forma molt natural, però quan ho veig en una altra família, de veritat que m'impacta, penso, mare meva.
0: Hola, Salvador.
3: Hola, molt bones.
1: Què tal, Salvador?
0: Com estàs?
3: Que escolta... Estava disfrutant molt d'escoltar.
0: Que diu la Nederman que què us van donar de petits, que jo no ho té clar, ella.
3: Pues la veritat és que no sé música, però d'una forma molt orgànica, saps? Mai vàrem tenir com classes de música obligades ni res. Crec que és només l'amor que té mon pare per la música... Això ens ha transmès. Crec que és això. Crec que és per això que som músics, perquè no vàrem ser mai obligats a fer música.
0: Escolta, recordem que aquella cançó, La Mar per los Dois, que després la interpretarà la Nederman, deia que és lletra, i bueno, és cançó de la teva germana, i que té molta implicació personal, no? Evidentment amb vosaltres, amb els dos.
3: Sí, va ser com una teràpia familiar anar a Eurovisió junts, no? Perquè jo sol no podria. Bueno, de fet, no podria clínicament, perquè... Eurovisió és una producció tan gran que has d'anar 3 setmanes abans i jo estava pues, en risc de mort, doncs no podria anar 3 setmanes a Ucrània a assajar. Doncs ma germana va anar sola a assajar en el meu lloc, saps? I ella va escriure la cançó, o sigui, ella escriu sempre cançons per a mi. Bueno, de fet, el disc que vaig treure amb na Sílvia Pérez, també hi ha una cançó d'ella, sí, que és la millor cançó del disc, i ho dic amb tota la objectivitat.
1: Després l'escoltarem. Sí. L'hem posat a
3: ella llista. Ella va tocar a la Mercè fa 2 dies, eh?
0: Ah, sí?
3: Fa 2 dies, sí, ella va tocar allà al Grec.
0: Ah, estava al Grec, sí. Carai.
1: Jo no vaig poder dir que estava a Stuttgart, però sí, sí. Va anar molt bé, no suposo?
3: Sí, jo hi era, va anar molt bé. Després d'en Pol Batlle.
0: Molt bé.
3: Sí, és que és increïble aquest lloc.
0: Sí, total.
3: I, perdona, però deixa'm dir una cosa, perquè na Judit me diu que li encanta com canto, no sé què, però jo he de dir que m'encanta... Na Judit com canta, també com interpreta, però una cosa que sempre m'impressiona de Na Judit, del que conec, és com una serenitat, saps? Ell és una persona que tu xerres amb ella i dius, uau, la Judit està bé amb ella mateixa. Sí. És una persona que... Això és el que sento quan xerro amb ella i quan... Saps? M'encantaria trobar aquesta serenitat.
0: Sí.
3: Saps? Com que et sento com plena, saps? I bé, això és...
1: Caram.
3: És una... No? No sé si ets així. Igual arribes a casa i, no sé, le pegues a tu nòvio, no sé, però...
1: No, la veritat és que...
0: Però emana una alegria i un benestar absolut. Sí, sí.
1: Ai, moltes gràcies.
3: Totalment, sí, i això es nota també en la música que fa.
0: Te'n vas, bueno, a un spa, no? És l'spa, la Nederman, és així, una mica, doncs arribes i surts millor.
1: Gràcies, Salvador. L'spa és un dels meus plans preferits.
0: Veus? Sí, sí. O sigui, va, però no, anar-hi cada setmana.
3: No és aquella, no és aquella, no és aquella tranquil·litat de xamànica, místico, esotèrica, eh? Res d'això. És una cosa de tranquil·litat serena, però conscient del món en què viu, saps?
1: Ostres, tu.
0: Escolta, Nederman, tu ens volies parlar de què? Arran de la cançó i de...
1: Doncs mira, volia fer un repàs de la carrera de la Luisa, de cançons que ha tret, discos que ha tret, una mica aquestes facetes que comentàvem. I res, he fet una llista.
0: Pues som-hi. Anem amb la primera de les cançons, Més enllà de la mar per los dois, va.
4: Quiero falar de amor.
0: Oh, com sona això, tu? Mm.
4: Nada de nou eu sei.
0: I quins greus que treu, eh? La mare que em va fer. Quiero falar de amor, aquesta cançó, explica'ns.
1: Aquesta cançó forma part del disc Dansando, que és l'últim que ha tret, que és del 2022. O sigui, ara fa un temps... Bueno, si m'equivoco amb algo, em corregeixes, eh, Salvador?
3: No, jo l'any correcte no estic... No sé. Però te crec.
1: Doncs és l'últim disc que ha tret i en total ha tret 5 discos. Va néixer el 1987, que és 2 anys més gran que tu, Salvador, pot ser?
3: Exactament.
0: Ah, és la gran.
3: I tu, Mary, com és?
1: Doncs mira, ens portem 14 mesos. Jo vaig ser una sorpresa.
0: Però, ah, sí, tu ets posterior, no?
1: Sí.
0: Tu ets
1: sí,
0: més
1: sí.
0: petita que la Mary?
1: Sí.
0: Ah, jo em pensava que eres més gran.
1: 14 mesos després.
0: Hosti, quin sos tu.
1: Pim-pam, eh? Això ara ja no ho veig. Les meves amigues que van parir, no. No passa tan poc temps.
0: No van a aquest ritme, no.
1: És que es veu que ja
3: pobreta
1: no ho recomanen.
3: Pobreta ta mare,
1: eh? Ara ja ni ho recomanen. No, mi mare ho va portar molt bé, sempre diu que molt bé.
0: Sí, sí.
1: No, però, no. Però
0: si et portaves així tota la vida, doncs és veritat que... Salvador, tu sabies des de sempre que la Luisa faria això de la música? És a dir, de petits, li veies el talent o la gràcia o el que sigui. No sé si segueixes fins i tot els passos o com va funcionar això a casa.
3: No, ma germana és la persona més racional, més com focada, més concentrada en el que vol fer des de sempre. Ella tenia 12 anys, ja havia gravat un disc amb cançons sobre, no sé, el divorci, saps? Wow. Ma germana és així.
0: Que fort.
3: És curiós, perquè ella és molt, això, racional, però després fa cançons tan guapes i emocionals, i això és molt difícil de trobar en un artista, com una noció del que vol fer exactament, una visió com emprendedorista de la cosa, però sense ser mercantilista, no? Del que vol fer artísticament. I ella ho té claríssim des de sempre. Jo no. Jo volia jugar a futbol.
0: Escolta, deixa'm sentir més cançons de la Luisa, va.
4: Dorme bem, meu bem.
0: Oh,

0: meravella, tu.
1: És preciós.
0: Oh, que és cançó de bressol, això?
1: Sí, és un disc de l'any anterior del Dansando que dèiem, que és un disc que es diu Camomila i és del 2021, i són 7 cançons de bressol, una per cada dia de la setmana, i sona molt bé també. O sigui, el que m'he donat, repassant com la trajectòria, és que és molt curosa amb el so. O sigui, qualsevol disc, qualsevol gravació està molt, molt treballat. Tens aquesta sensació de que... de que hi ha cura, de que es va a un bon estudi, de que està molt cuidat, i això no és sempre així. Llavors, a part de tot el que deia el Salvador, no, de que té aquest bon gust fent les cançons i aquesta implicació emocional.
0: I com a tieta, què tal és, Salvador? Perquè clar, això de que li canti a les criatures i canti cançons de bressol, no sé si a la teva filla també.
2: Bueno, te diré que ella té un montón de fills, eh?
3: Ja.
2: Ella té...
3: De feina.
2: Té 4 fills.
3: Mare de Déu, senyor.
2: Però te diré que és una supertieta i té un amor incondicional per Naida. Sabeu, filla, clar. I a Naida l'encanta també anar allà. Anar a casa de ma germana, quan anem a Portugal, és molt loco, perquè tothom està cridant tot el rato. Però és molt divertit i ella és una supertieta, la veritat.
0: Va, més cançons.

0: I aquesta cançó què és?
1: Aquesta cançó és preciosa també, es diu O Mejor Presente, que vol dir El Millor Regal, i és d'un disc que es diu Gosa, del 2018, i és una cançó que li escriu al seu fill explicant-li que li vindrà un germanet.
0: Oh, és que clar.
1: I és preciosa perquè diu a la lletra, per exemple, que la falda d'una mare s'eixampla quan arriba algú nou, i li diu, potser no ho entens encara, però aquest és el millor regal que rebràs. Discutireu, perdeu la paciència, reclamareu la vostra independència. És molt bonic, no? Perquè, bueno, jo sempre que veig una dona embarassada i un fill únic que està per allà, sense saber el que li ve,
0: saps?
1: Penso, no tens ni idea de lo que, com et canvia la vida. I aquesta cançó és molt dolça i crec que ajuda molt.
0: Què n'has de dir de la cançó, tu, Salvador?
2: Crec que no lo va entendre el missatge amb el nebot més gran, perquè t'ho juro que això és com guerra abierta 24-7. Això, us deia Rosa, és una inimizada declarada. És... Estou a falar al telefone, é uma entrevista, Aida. Perdona, que
0: no, sei que... No, només faltaria. Tens l'Aida per aquí, no? Sí. Bueno, va intentar-ho la teva germana, no? Posar pau preventiva a través de la música, però no se'n va sortir. Bueno, això...
1: I de vegades dos germans de petits es porten fatal, sí. I després de grans són grans
0: entenen,
1: amics,
0: clar, vés a saber.
1: No se sap mai.
0: Vés a saber. Va, més cançons de la Luisa i també del Salvador, perquè també col·labora en aquest disc.
1: Exacte. Ja t'he pedit.

0: mira, ara tinc l'ocasió de preguntar-vos els dos, perquè, clar, dos famílies musicals, germans musicals. Salvador, què tal és treballar amb una germana?
1: Mon pare, l'altre dia, em va recordar, que jo no m'ho recordava d'això, però diu que quan vàrem gravar O Amar Pelos Dois, la cançó d'Eurovisió, ens vam discutir a muerte. perquè ella és molt diferent de jo. Jo sóc del moment d'improvisar, del repentisme, i ella, com t'havia dit abans, és més de pensar les coses, el so i no sé què. I em recordo que era per la darrera frase de la cançó que ens vàrem barallar, i va ser horrible això. Però això per dir que una vegada que ja l'he entès com funciona i com treballa, intento adaptar-me. Nosaltres tenim un concert junts que fem junts, de cançons d'adolescència, pues, Backstreet Boys...
2: guapo.
1: Sí, tenim un concert de tota la infància, de la música brasilera, d'aquestes bandes, després de jo amb el rap, que estava viciada amb el rap, ella el jazz i tal. I doncs ara ja ens... Ella em respecta com sóc jo la respecto a ella, i ara és més fàcil. Aquesta cançó és preciosa.
2: Molt.
1: El sol, un beix, és molt preciós. Molt difícil, bonica, però molt preciosa.
0: Et ressona el que diu el Sobral, Nederman, de la teva relació amb una germana artista, també, música, o no?
2: Sí, perquè... sí, les diferències... Jo el que noto molt és que et coneixes tant que quan treballes amb algú que no és família... Diguéssim que cadascú fa un esforç com per treballar, no? O sigui, quan et poses a treballar, hi ha coses que te les guardes o... No? Perquè funcioni. I quan estàs treballant amb un germà, és que no hi ha filtre.
0: Clar.
2: O sigui, encara que s'ho intenti guardar, se'ns nota tot, no? Si estàs cansat, clar, si estàs agobiat, si estàs... I això, doncs, a vegades a nosaltres ens ha generat moments. Però és veritat que després sempre... ens agafen atacs de riure de... Bueno, no sé, vull dir que tenim molt bona relació, per sort, i a mi m'inspira molt treballar amb ella, molt.
0: Va, més música. Què em dius d'això, Judit?
2: Aquest és un disc que es diu Luisa, és del 2016, és el quart, i en aquest barreja molts idiomes, que altres discos són plenament en portuguès o plenament en anglès, i el va gravar a Los Angeles amb un productor que es diu Joe Henry, que és un productor molt, molt, molt, molt famós, i res, és el primer tema del disc i es diu Alone. Era com per fer una mica de repàs de tot el que ha anat sortint.
0: Més.
3: Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também.
0: Això sona més infantil, eh?
2: Sí, és un disc que es diu Lupu Ipi Zapa, ho he dit bé, no? Sí, crec que sí. I és del 2014 i és el tercer disc dedicat al públic infantil.
0: Va, i un altre. She walked

0: Adoro aquesta veu, també.
1: Clar, és que...
0: No sabia que havien col·laborat el Jimmy Cullum amb la Luisa Sobral.
1: Doncs sí, és un àlbum del 2013. La cançó es diu She Walked Down the Aisle. I el disc es diu There's a Flower in My Bedroom. I és el segon disc d'ella, que té 17 cançons i hi ha diversos músics convidats. També l'Antonio Zambujo, que és un cantant de Portugal, que també us el recomano molt, i Mario Laguinha. I el que no hem dit és que la Luisa, em sembla que quan era molt, molt jove, no me'n recordo l'edat, Salvador, es va presentar al programa Ídolos de Portugal, que era un programa de talent, va quedar tercera i després d'això se'n van estudiar al Berklee College of Music. I allà crec que, bueno, com pel que he pogut deduir i pel que deies abans, Salvador, és una apassionada del jazz, de la música nord-americana també, i en aquest disc es nota especialment.
2: Sí, és guapíssim aquest disc. I és curiosa la cançó amb el Jimmy Cullum, que ningú sap que ella té aquest dueto, no? Perquè ell és molt famós. Sí.
0: Sí, sí.
2: I clar, varen gravar separats, però mai es van conèixer, saps?
0: Què dius?
2: I de cop un dia ell estava fent un concert a Portugal. Jo crec que ma germana ni vivia aquí, saps? I ell comença a cantar aquesta cançó.
1: Què dius? Sense ella?
2: Sí, o sigui, ella ha cantat... Sí, sense ella ni res. Començar a cantar aquesta cançó sol, saps? Molt divertit.
1: I ella estava al públic?
2: Ningú s'ho esperava. No, ella no hi era,
1: Vale.
2: Però mon pare sí, mon pare diu, sí, però aquesta cançó és la que va gravar.
0: Que fort, que fort. Escolta, si t'haguessin de fer una llista i dir la persona que somiaries haver col·laborat alguna vegada, Salvador, qui seria?
2: Uau.
1: És molt difícil sempre aquesta pregunta.
2: Pues, Stevie Wonder és l'únic que em queda. Stevie Wonder i Paul McCartney són els únics que em queda veure en viu, i acabo de gastar-me 600 euros, mare meva, que els nens aquí, 600 euros per anar a veure a Dublin Stevie Wonder. És la meva darrera oportunitat.
1: Perquè està fent el tour del Songs of the Key of Life.
2: Songs in the Key of Life és el meu disc de la meva vida.
0: Què dius ara?
2: Les meves passwords d'ordinador i tot és Stevie Wonder, saps? O sigui...
0: En sèrio? Mira, demà farem un especial Stevie Wonder precisament perquè dilluns crec que és el dia exacte que fa 50 anys dels Songs in the Key of Life, o sigui, que és un disc, en fi, fonamental, extraordinari.
2: És increïble aquest disc, sí. És molt important.
0: Escolta, queden 5 minutets per arribar a 3/4. Et sembla que anem a la cançó, Nederman?
1: Sí.
0: I m'expliques com l'has feta?
1: Vale, l'he feta.
0: I així el pobre Salvador, que el tenim a París, per cert, el deixarem anar.
1: Ai, sí. No hem tingut temps d'escoltar la del Salvador i la Sílvia, que l'ha composat la Luisa, però no passa res. Us recomano que la busqueu, perquè es diu Oggi.
0: La tenim aquí, de fons. Clar, perquè la part de la compositora de Luisa Sobral, no? Que és
1: exacte.
0: Molt important.
1: Sí, que a part de tots aquests discos que hem repassat, és compositora, ha composat per molts altres intèrprets, i també és escriptora. Ha tret una novel·la, un llibre de cròniques, dos llibres infantils.
0: Salvador, posa les piles, eh? O sigui, clar, una germana que fa de tot.
2: No, és bé, no, jo al futbol, ella l'escriptura i jo al futbol, saps?
0: Està bé.
1: Doncs,
0: digues.
1: No, això, que la versió... mira, em vaig basar en un vídeo que teniu, Salvador, que és com de fa 7 anys, que esteu tocant, ella t'acompanya amb la guitarra, i esteu en un escenari així petitet, com acústic, i em va anar molt bé perquè allà vaig poder com treure els acords molt, molt tranquil·lament. I ja està, l'he gravat jo tocant i cantant.
0: Molt
1: senzilla la guitarra, però... He deixat aquesta toma perquè em vaig realment emocionar cantant-la.
0: Que bé.
1: Sí, m'he inspirat molt en el teu cant, Salvador, i la cançó, que és preciosa. O sigui...
0: A 5 minuts per 3/4, la cançó que van triar els oients perquè la Nederman la revisités, i sona a aquesta hora d'aquesta manera.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
1: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya. No.

0: Mare de Déu. Mare de Déu, senyor. Però tu aquesta veu greu, d'on nassos l'has treta, tia?
1: Doncs mira, no, vaig provar i... vaig pensar, ostres, arribo al do. És molt greu, el do.
0: És molt fort, això.
1: És molt greu, però vaig deixar-la amb el mateix to.
0: Que fort.
1: Que el Salvador.
0: Salvador, què t'ha semblat?
2: Guapíssim, saps que m'han... Jo, ja, com podeu imaginar, ja he escoltat... 500 versions d'això en 50 idioms diferents, però...
1: Ah, sí, l'han traduït?
2: Ah, sí, mil vegades.
1: Ja buscaré.
2: El xino, saps?
1: Ah, sí?
2: Però una idea boníssima que has tingut, aquesta de fer la melo però sense la lletra, com una cosa molt brasilera, tio, m'ha encantat, això.
1: Em venia molt de gust com... És que el... És que ja sap... Bueno, no sé. Vaig provar...
2: Sí, la melodia ja té tanta força sola,
1: sí,
2: que no cal ser lletra, és veritat.
1: Sí, i l'he tallat, perquè ja ho has vist, que només faig mitja volta i ja vaig cap a la B.
2: Sí, és perfecte.
1: Sí, és que... Sí. Bueno, però ja et dic, m'he inspirat molt escoltant-te.
0: Salvador, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, eh?
0: Que sabeu que també hi ha una pila de concerts a Bilbao, a Oslo, a Palma, a Girona, també el 27 de novembre, per tant el podeu seguir al Salvador també com la Nederman. Una abraçada fortíssima, Salvador.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Judit.
1: Un beijo.
0: Un privilegi sempre.
1: Igualment, moltes gràcies per l'espai.
0: Tres quarts de dues del migdia. Fem pausa i rematem, va.

0: Fins aquí els millors moments
1: del Via Lliure. RAC 1. Hola, Rafinha, ¿qué tal?
2: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
1: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
3: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
4: I know molt bé.
3: Molt bé, sí.
4: Com va?
3: Com va, home?
4: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
3: Visca el Barça.
1: A 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
5: Sí, se notó?
3: Un poco, sí.
1: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC 1, tots som un milió.

0: A RAC1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
1: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
2: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
3: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
4: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
0: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
4: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a l'Europa Rayo Majadahonda de Primera Federació, a Fontajau, Fiat Girona o Camp Múrcia de la Lliga ACB. A més, la Lliga F, el Mundial de Ciclisme. I a les 9, un gran derbi, Oviedo Sporting de Gijón. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som un milió. RAC1. Sabies que cada dia prens unes 30.000 decisions?
5: Si ets dels que t'agrada que et recomanin viatges, cultura, gastronomia, salut o educació, t'esperem tots els dissabtes a la tarda a RAC1.
6: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
7: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
8: No l'acabarà, però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
9: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada. Oh. L'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
0: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
5: Al Recomanat tindrem propostes de tota mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
0: RAC 1. Tots som un milió.
10: RAC més 1.
0: Aquest dimarts, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pasqual.
11: Fins una altra vegada, Justin Somi! Ara sí! Ara sí, Just! Ara sí, Just!
0: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts, a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1. I feel
10: devotion. RAC més 1.
0: Tots som
10: més
0: 1. RAC 1.
12: Tenim una trucada al telèfon dels al·ludits.
13: Hola.
12: Hola.
13: Bon dia, com et dius i des d'on truques, sisplau?
12: Si acaba de trucar vostè.
13: Ah, exacte, l'estava posant a prova.
12: Ja, per què truca?
13: Bueno, he sentit que els trens de mercaderia no funcionen a Catalunya i volia dir que si algú ha de portar un paquet, jo sóc transportista i puc carregar que cargui 9 de cada 10 dentistes em recomanen. Gràcies.
12: Està convençut que vostè pot portar mercaderies de manera segura en aquesta furgoneta?
13: Bueno, portar de manera segura és un altre preu, però tu no pateixis. Ahir vaig portar, mira, 200 quilos de tomàquets, mitja tona de palet de fusta, un cavall i un Seat Ateca, tot ben lligat al sostre. I ho vaig entregar tot en el plaç correcte, eh?
12: Termini.
13: Ja termino, home, no.
0: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Gerard Vallès.
1: Bona nit, passen 5 minuts de les 11, fa res, qüestió de mitja hora, s'ha acabat a Wembley el gran partit del cap de setmana del futbol de seleccions. Anglaterra 2, Espanya 3. Un partit molt estrany, amb 5 gols, però podríem dir que amb més errades que no pas encerts tant d'Anglaterra com d'Espanya, i a més amb un guió difícil d'explicar, perquè Anglaterra havia remuntat el 0-1 sense fer gran cosa, i la selecció espanyola ha capgirat l'1-2 sense tampoc estar jugant bé en aquell moment, és a dir, sense que tingués bones sensacions. El Barça ha estat molt protagonista en aquest partit perquè han marcat dos jugadors blaugranes. Lamine Yamal ha fet el 0-1, de fet, ha marcat el segon 104 de partit en el dia que s'estrenava en un estadi mític pel barcelonisme com és l'estadi de Wembley. I l'1-1 l'han fet Anthony Gordon a la contra, l'extrem del Barça, que encara no ha marcat cap gol amb la samarreta blaugrana, però que en canvi sí que ha marcat avui amb la selecció anglesa. El 2-1 se l'ha fet Cucurella en pròpia i a la segona part Baena i Oyarzabal l'han fet el 2-3. Amb 1-2, Anglaterra, amb 2-1, vull dir, Anglaterra ha fallat un penal. Harry Kane ha fallat un penal, l'ha enviat al travesser, i deixeu-m'ho dir, després ho preguntaré a la resta de tertulians, per mi un penal inexistent, i més encara que no l'ha xiulat l'àrbitre de camp, sinó que l'ha xiulat al VAR, o s'ha xiulat a instàncies del VAR. Un penal de Rodri sobre Bellingham, com dic, que ha relliscat quan l'ha xutat, ha fet un Julián Álvarez, de fet, si hagués marcat l'hauríem anat a repetir. Han assenyalat falta, pilota per la selecció espanyola, ha tocat de la pilota dues vegades, però com dic, igualment havia fallat perquè l'esfèrica s'ha estavellat al travesser. Al final, 2-3, victòria espanyola, i dit això, important, Eric García, que havia de ser titular, ha notat unes molèsties al genoll durant l'escalfament i finalment ha estat baixa d'última hora per precaució, ni tan sols s'ha quedat a la banqueta. No sembla greu, ni molt menys, però a veure si res, d'aquí a uns minuts, ara de seguida anem cap a Wembley, el Damià López o el mateix Luis de la Fuente, el seleccionador, donen algun detall més de què és el que li passa a Eric García i si es queda a la concentració o si torna cap a Barcelona. A banda d'Eric, l'altre jugador del Barça que s'ha quedat sense jugar és Fermín, la resta han jugat tots i a priori estan bé, estan sans i estalvis. Estan sans, però segur que més cansats que Kylian Mbappé. Ho dic perquè la possible lesió d'Mbappé, de la qual ahir en parlàvem, ha quedat en un no-res i en té per 10-12 dies aproximadament. Té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre, segons comunicat del Real Madrid, i com dic, com a molts estarà un parell de setmanes de baixa, és a dir, que estarà disponible pel pròxim partit del Madrid contra el Villarreal, al Santiago Bernabéu. Ahir, la veritat és que quan va sortir del camp, semblava que s'havia fet molt de mal. Ja unes hores després, veient algunes fotos amb alguns col·legues, amb Camavinga, amb Arda Güler, Servidor va començar a pensar que potser no s'havia fet tant de mal. I avui, quan ja l'he vist a Madrid, que havia aterrat al migdia, signant autògrafs com si res a l'aeroport, i després li han fet les proves en un quart d'hora o en 20 minuts, he pensat que no tindria gran cosa Mbappé i, efectivament, que casualitat, que diria aquell, 10-12 dies de baixa i recuperat pel que queda o pel que vindrà en el pròxim mes amb el seu club, amb el Real Madrid. De la lesió d'Mbappé en parlarem també amb el periodista de The Athletic, el Mario Cortegana, que també ens explicarà el que de veritat està passant a dins del vestidor madridista. Ho publicava aquesta setmana, més enllà de les cortines de fum que vulgui enviar Florentino Pérez. Estan passant coses també al vestidor del Real Madrid i el Mario, molt ben connectat amb algunes fonts, ens les explicarà. També, durant el programa, passarem per Vigo per comentar l'empat del Sabadell contra el filial del Celta, 1-1, en un partit que ja us dic que no passarà a la història. Ens ho explicarà el Pau Bonastre. Els arraquinats amb 12 punts ara mateix, sisena posició en zona de promoció. Demà es completa la jornada. I a la Lliga F, la notícia és que Aitana Bonmatí ha tornat a jugar. Ho ha fet per primera vegada aquesta temporada. El Barça ha guanyat 0-2 al camp del Logroño amb un gol d'una davantera de 15 anys, Maissa. i un altre de Patrick Jarro, un golaç. Si no l'heu vist, feu, perquè la veritat és que és una vaselina deliciosa. Avui que també el Badalona ha perdut 0-1 a casa contra el Granada. I al tram final també sentirem les reaccions dels debuts del Barça i del Quinsanàs Manresa a la Lliga CB, una victòria i una derrota. Avui que George Russell ha guanyat el Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1 i que, malauradament, la catalana Paula Blasi ha abandonat la cursa en línia del Campionat del Món de Ciclisme. Era una de les favorites per pujar al podi. Tot això i alguna cosa més, aquí el tu diràs. Fins a la una de la matinada. RAC
2: 1. Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
3: Fixa't.
2: Mira, calla.
3: Què?
2: Ara n'he rebut un.
3: Què diu?
2: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
0: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
3: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
2: Ja seria hora.
3: I bona.
2: Walkers.
0: RAC1. Tots som 1.

0: Obrim la tertúlia del Tu Diràs amb l'Àlex Pintanel, que és aquí al meu costat. Hola, Àlex, què tal?
1: Bona nit. Ballera, bona nit.
0: I els tres tertulians que avui també conformen aquesta taula de l'estudi 1, el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: L'Àngel Pérez, hola, Àngel.
3: Molt bona nit.
0: I l'Albert Blaia, hola, Albert.
4: Què tal, bona nit.
0: Bona nit. A Wembley hi és, a la zona mixta, entenc, el Damià López. Hola, Damià, què tal, bona nit.
5: Bona nit, Gerard.
0: Bona nit. T'he de preguntar, abans de que em diguis si hi ha hagut alguna reacció d'algun futbolista espanyol, si tenim alguna novetat sobre l'estat físic d'Eric García, que entenc que molts dels nostres oients estan pendents del que li pugui passar al lateral dret titular del Barça.
5: Sí, acabem de tornar a preguntar aquí a la zona mixta. El Departament de Comunicació de la Federació Espanyola ens diuen que calma, que portem preguntant i repreguntant durant tot el partit. Ens diuen que no són més que molèsties, que se les ha notat Eric García minuts abans del partit, que no havia tingut aquest dolor, aquestes molèsties al llarg de la concentració, però que sí que diuen des de la federació que l'últim partit del Barça sí que les tenia ja, més o menys es van a sentir millor, però que just avui l'escalfament, que ell és un jugador doncs, molt conscient del seu estat físic, que si no s'arrisca, no s'arrisca, per molt que l'escenari sigui el que és i que era Wembley, que els futbolistes, lògicament, és un partit delicat de perdre sal per tot el que implica, però que s'ha sentit aquesta molèstia al genoll, que ho ha comunicat i que per això ha entrat Marc Pubill, però que de moment queda bastant lluny escenaris com abandonar la concentració, etc. Que en qualsevol cas demà se sotmetrà més proves. Espanya vola ara. De fet, estan anant bastant de pressa perquè ha passat per aquí ja Oyarzabal i Baena. Ara vindrà Marc Pubill en qualsevol moment. Tenen el vol de tornar d'aquí poc més d'una hora. Per tant, com et dic, aniran bastant de pressa i demà a Madrid ja li faran proves a Eric García per veure si hi ha alguna lesió, però estan parlant de molèsties i que no hauria d'haver-hi preocupació en el sentit doncs, de que hi hagués, ja et dic, alguna cosa més que aquestes molèsties. Per tant, Eric García estaria en principi, com et dic, a disposició de Luis de la Fuente a Sevilla per enfrontar-se a Croàcia.
0: Mira, aguanta'm, Dami, a la zona mixta, a veure si dona alguna explicació a Luis de la Fuente, que em sembla que està compareixent a la sala de premsa de l'estadi de Wembley.
6: A ser solidario, todos esos valores que para nosotros son vitales, además, como hemos apreciado hoy, de un talento futbolístico descomunal. Fantástico.
7: I would like to ask you about the last minutes, how you lived those minutes on the bench, and what is your take on the victory?
0: La traducció simultània, com a la prèvia, això és habitual, a Anglaterra, vaja, que passa.
1: Sí, ha dit el Dami que li havien dit que Eric García havia tingut molèsties en l'últim partit contra el Barça, l'estava mirant. Cal recordar que va jugar al Barça-Sevilla i que Eric va completar tot el partit. Per tant, en aquest aspecte, encara que tingués molèsties, com li han explicat al Dami, que va jugar el futbolista de Martorell als 90 minuts al Sánchez-Pizjuán.
0: Sí, deien, jo crec que encertadament a la prèvia, que Eric és dels que es coneix el cos, perquè un altre a Wembley, sent titular com a lateral dret, Correas, potser hagués forçat, i ell, a la mínima molèstia, perquè ens hem de fiar d'això, que només té una molèstia, a la mínima molèstia ha decidit que no calia arriscar, eh?
2: No, i de fet crec que ara ho comentàvem amb l'Àlex abans de començar la temporada passada, ja
8: va haver dos
2: partits, recordo que un abans de també a l'escalfament va plegar, i després un altre que al minut crec que va ser seguit, en una setmana es va recuperar, va jugar, va ser contra el Newcastle a Champions, i al minut no sé si 5-10 va plegar i va demanar el canvi perquè abans de lesionar-se i cap d'aquelles vegades va acabar amb lesió. Tot va ser molèsties i va acabar bé.
0: Sí, per això.
2: Que li han dit al Dami, a mi deixen que dubti alguna... No el que diu el Dami, sinó el que li diuen al Dami. Perquè nosaltres vam fer una entrevista a Eric García precisament fa dos o tres dies amb la selecció, i de molèsties en aquell moment no en tenia.
0: No en tenia.
2: No, per això que diuen que ja tenia molèsties amb el partit del Barça.
0: Va, és allò que a vegades no intenta... Potser hi ha hagut aquí...
2: Aquí normalment no perdona a ningú. De la Fuente els queda.
0: No els desconvoca.
9: Diu molt d'Eric, perquè portem una setmana amb el debat de que els jugadors al final ho volen jugar tot, amb aquest debat d'aquesta aturada una mica que no ve a cuento, que molts partits són amistosos, però que el futbolista, encara que sigui un amistós, vol jugar i vol guanyar, i més en un escenari com el d'avui. Per tant, jo crec que és d'elogiar que Eric, que podent forçar o podent posar-se a prova una mica més o podent tensar una mica més la corda perquè a ningú li agrada, diguéssim, desaparèixer d'aquesta manera d'algun escenari com el d'avui, doncs hagi dit, cuidado, i hagi aixecat el braç a temps, per mi és digne d'elogi.
0: Hem deixat la roda de premsa de Luis de la Fuente perquè serà una mica feixuc realment si hi ha traducció simultània d'anar escoltant una resposta i després la traducció en anglès.
5: Aquí ve Marc Pubill, no sé si vols escoltar, Gerard.
0: Sí, home, un català a la selecció espanyola, escoltem-lo, sí. A veure què diu.
5: Escoltem, aviam què diu Marc Pubill.
3: Sí, la verdad que veníamos con ese objetivo, llevarnos los tres puntos. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado por la selección a la que nos enfrentamos y en este campo, así que muy contentos y a seguir.
4: ¿Cómo ha sido? Has entrado por Eric García en el calentamiento. ¿Cómo ha sido? ¿Una molestia muscular de Eric? ¿Te lo han dicho?
3: Todavía no he podido hablar con él, no sé qué le ha pasado, pero estábamos en el rondo, lo he visto entrar y me he puesto a calentar, así que sí, así ha sido.
10: ¿Y ha sido tu primera titularidad con la selección española, encima estrenando las dos estrellas, ganando en Wembley? Hoy debe ser un día para ti enormemente feliz, ¿no?
3: Sí, ha sido un día soñado, la verdad que estoy muy feliz. Sobre todo de haber podido hacer esos tres puntos, así que a seguir.
11: Que en la primera se te dio Gordon, no sé si has pensado, uff, esto se va a hacer largo, o no sé qué has pensado. Que en la primera se te dio Gordon, en la primera que te ha encarado Gordon se ha ido, y no sé si se te ha ido la primera jugada que te ha encarado, se ha ido por fuera, luego la ha puesto atrás, pero no sé si has pensado, esto se va a hacer largo.
3: No, la verdad, es que no.
4: Que no se t'ha ido, vamos.
3: No.
5: Com és la connexió amb el Lamine jugant per banda dreta? A veure si pots explicar una miqueta com és jugar amb ell.
3: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
12: Cuéntanos un poco
13: de ser superiores a todos los equipos ahora mismo, de jugar con superioridad.
3: Bueno, está claro que el equipo de hoy era un gran rival, pero nosotros somos muy buenos y bueno, creo que nos hemos sentido superiores dentro, hemos tenido unos minutos de quizá un poco empanados, pero le hemos dado la vuelta, así que a seguir.
12: Es un poco una pequeña radiografía, porque el partido de la primera parte parecía de 0-3 con las dos que ha tenido Ferran, se complica luego el penalti que parece que condena y luego esa remontada, un sub y baja continuo.
3: Bueno, creo que nos hemos visto superiores, hemos tenido unas cuantas pérdidas por dentro en un momento del partido, nos han castigado y luego, bueno, el penalti, que lo puedes pitar o no lo puedes pitar, él ha decidido pitarlo, por suerte no ha acabado dentro y hemos podido remontar, así que...
4: Iba a decir que eso ha cambiado un poco la dinámica de lo que era el partido, ¿no? Del 1-3 al 2-2.
3: Sí, está claro que si lo metía era otra cosa, pero estoy seguro de que hubiésemos podido sacar algo igualmente.
10: Cuando
3: marcas
10: no tiene límites, ¿eh?
3: Bueno, somos campeones del mundo y vamos a intentar seguir demostrándolo.
12: Marc, cuando marcáis el segundo gol, tú te vuelves a tu sitio.
0: Crec que no vol parlar més Marc Pubill, però li segueixen insistint i li segueixen preguntant, ¿eh?
12: ¿No es tan ambiciosa que no le vale empatar en Wembley?
3: No, nosotros queríamos ganar. Lo dijimos en la media parte y ese ha sido el objetivo en la segunda y lo hemos conseguido.
12: Vinga, gràcies.
5: Fins aquí la compareixença de Marc Pubill, a qui no li ha agradat que li diguessin que Gordon se n'havia anat d'ell.
0: Sí, ja, sí, sí, no li ha agradat gens,
5: més,
0: eh?
5: No, hauria d'haver fet la cara, saps allò de que frunce el ceño, no? Una miqueta
0: sí,
5: allò,
0: sí,
5: la cara mirant...
0: Què m'estàs dient, no?
5: Sí, el Toribio, sí, el Toribio.
9: Tenia raó, perquè tant de Fabián. Que havia marxat de Fabián.
0: De Fabián, no?
5: És com si no hagués entès la pregunta, no?
9: No, perquè ell deia, no ha marxat.
5: Perdoneu, companys. Perdoneu, que apareix Louzán, no sé què li estan preguntant, apareix per aquí,
14: una Copa del Mundo, poder recibir este resultado en el día de hoy, pues creo que nos sigue ilusionando como país y por lo tanto la verdad estamos muy muy contentos y también es un premio a esta renovación que, como sabéis, hace unos días le hemos hecho a Luis de la Fuente, ¿no? Yo creo que se lo tenía bien ganado y ahí toca celebrarlo hoy. Pero quiero agradecer especialmente a la afición, ¿no? Visteis que la afición hoy nos ha coreado los jugadores, ha coreado tal, y se escuchaban los más de 5.000 que teníamos aquí en Wembley, y en este templo ganar con esta solvencia, pues creo que queda todo dicho.
4: Quiero preguntarle, presidente, si en el palco ha pasado algún momento ahí, cuando el posible 1-3 del penalti, ¿se ha pensado que se podía romper esa racha o se tenía fe como Luis de la Fuente?
14: No, vi al equipo con una capacidad con mucha solvencia para que en la segunda parte poder darle la vuelta. Es verdad que esto es fútbol, Inglaterra también juega un buen fútbol y por lo tanto, bueno, yo creo que en todo caso, yo digo que la entrega que ha hecho España en este partido y la solvencia ha sido increíble y por lo tanto, bueno, vamos con mucha ilusión para Sevilla, aunque primero vamos mañana a intentar ganar esa Copa del Mundo en Polonia con la sub-20 femenina, que bueno, España yo creo que no puede presentar mejor carta de presentación de resultados deportivos que la que tiene en este momento. Yo creo que debe ser el mejor momento de la historia del fútbol español, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Porque mañana, como digo, no va a ser un partido fácil, pero creo que estamos en un momento también muy bueno, de verdad, de solvencia de la selección sub-20 femenina, y tengo que felicitar aquí, aprovechándonos a vosotros, a David Zernar y a todas las chicas, porque están haciendo un mundial increíble con solvencia absoluta sobre las más selecciones. ¿Qué pasa? Nos vamos a enfrentar probablemente a la otra gran selección, que es Corea del Norte, ¿no? Pero bueno, vamos a eso y vamos a ganar.
13: ¿Nos tienen mucha envidia los ingleses? ¿Hemos estado con ellos en el palco?
14: Tenemos una muy buena relación, David y yo, la presidenta de la Federación Inglesa, y la verdad es que es una señora, bueno, pues que de mucho cariño y mucho aprecio mutuo que nos tenemos desde que estamos en este ámbito del fútbol. Y por lo tanto además aprecia mucho a España, viaja por cierto bastante a España y estamos encantados con ella aquí en el palco, también con el CEO de la Federación y en este maravilloso estadio, ¿no?, que hoy nos ha recibido. Oye, muchas gracias.
15: Un estadio que dentro de 2 años va a albergar la final de la Eurocopa y la exigencia es tan alta que ya todos pensamos que tenemos que estar aquí dentro de 2 años.
14: Hombre, primero vamos a estar en la final de la Nations League, ¿no? Que estamos, por cierto, presentando el cartel de los estadios que vamos a... porque termina el plazo y tenemos que presentar 2 estadios, uno de una capacidad y otro de otra, con una distancia relativamente corta, y hemos presentado la documentación estos días precisamente para estar preparados, porque España no debe renunciar a jugar esta final de esta competición y que se pueda jugar en España y un gran estadio. Aquí hoy...
16: ¿Se puede saber qué estadios puede ser?
14: Sí, va a ser el Santiago Bernabéu y el campo del Real Valladolid.
16: La final de la
14: Nations League
16: de junio.
14: Exactamente, hay semifinal y final, como saben, entre los cuatro hay una cosa que se tiene que proponer previa antelación y la vamos a proponer con la colaboración de Real Madrid y Real Valladolid.
16: Pues esta es la noticia, gracias.
5: Doncs acaba de donar aquesta notícia, Rafael Louzán, la Final Four de la Nations League de l'estiu que ve entre el Santiago Bernabéu i el nou José Zorrilla.
0: Però això en cas que Espanya s'hi classifiqui, no?
5: En cas que Espanya sigui seu, sí, la Final Four sempre hi és, a la Final Four sempre hi és un dels participants.
0: Clar, si no queda primera de grup a Espanya, no. Això no aplica.
5: Trencaria la norma, però si Espanya hi és, realment té un punt random, hem de dir, no sé si esteu d'acord, no?
0: Sí, José Zorrilla i Santiago Bernabéu,
5: sí,
0: no?
5: Sí, Santiago Bernabéu. Normalment hi ha proximitat, si tu veus una miqueta com passa, per exemple, l'anterior va ser Munich-Stuttgart, o sigui, no es busquen estadis que estiguin a 1000 quilòmetres l'un de l'altre, per bé que sigui del mateix país, per tant, doncs, sempre hi ha una semifinal a un estadi, l'altra semifinal a l'altre, i la final a l'estadi més important, que en aquest que seria el Bernabéu, però bé, és la notícia que ha donat Louzán, si Espanya es classifica per la Final Four, la demanarà i li donaran. Bueno, perquè fins ara portem 4 edicions de Final Four, de Nations League, i sempre ha tingut un país diferent, en aquest cas Espanya li concedirien, vaja, amb gairebé tota seguretat.
0: Per alternança, Dami, si la final de la Lliga de les Nacions és el Bernabéu, la del Mundial seria el Camp Nou, no? Per alternança i per gentilesa, no per gentilesa de la Federació Espanyola.
9: No tinguis cap dubte.
5: No. Jo, mira, aquest serà endavant, però et diria, Gerard, que la primera batalla és Espanya-Marroc, i sí, la segona, si Espanya la guanya, serà Madrid-Barcelona.
0: Sí, tens raó. Ens hem avançat. Aquesta és la segona fase. La primera, a veure com acaba, amb aquest congrés que hi ha al març de l'any que ve, i amb la reelecció, la possible reelecció de Gianni Infantino, a veure com acaba aquesta final que s'ha de jugar el 2030 del Mundial entre Espanya, Portugal i el Marroc. Acabo amb les reaccions, almenys per ara. Luis de la Fuente, a la sala de premsa, fa uns minuts ha dit això sobre l'estat físic d'Eric García.
17: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos 3 partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos, vamos a ver. Y entonces ya valoraríamos si se incorpora otro compañero de nuevo, a otro más para per a la convocatòria.
0: Per tant, no és res greu, però hem d'esperar demà, eh? No descarta que demà, una vegada se'l tornin a mirar, el seleccionador no descarta enviar-lo cap a casa en funció de com estigui el seu estat físic i d'aleshores intentar doncs, trobar un substitut, perquè recordo que en aquest lateral dret avui ha quedat desconvocat Fresneda, que és el futbolista que també ho pot ocupar aquesta posició, però recordo que Llorente va anunciar la seva retirada fa qüestió d'unes setmanes i que Pedro Porro, que és el titular, va ser el titular al Mundial, es va lesionar amb el Tottenham en els últims dies abans de la convocatòria i tampoc va poder anar convocat. Decisió demà sobre Eric García, que ningú s'espanti, confiant en les fonts del Damià López i amb el que digui el seleccionador Luis de la Fuente, no ha de ser res greu i Eric es coneix i per tant ha demanat no sortir a l'11 titular per precaució. 4 minuts i 2 quarts de 12, no tanquem línies encara amb Wembley, perquè vull parlar una mica del partit, que entre una cosa i l'altra encara no ho hem fet. Pausa i de seguida tornem i parlem, entre d'altres, de Lamine Yamal. Ha tardat 104 segons en marcar un gol a Wembley el dia que debutava en aquest estadi mític del futbol. Ara tornem.
18: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: Quarts de 12. La millor hora per recordar-vos que moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, és trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. I Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats a animaautomoció.com. Dic Lamine Yamal, un dels protagonistes en aquest partit a Wembley, Anglaterra 2, Espanya 3, ha marcat el 0-1, res, quan es portaven jugats dos minuts de partit. Li ha pispat la cartera al central anglès, a Gueye, i ha acabat definint en l'1 contra 1. Així ha explicat la jugada Lamine en declaracions a Televisió Espanyola.
19: El míster, no sé, nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que quedamos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo. Siempre he dicho que a veces me despisto, pero a veces robo. Entonces, nada, me he quedado uno contra uno y he podido meter.
0: Un parell de dades de Lamine. Aquest gol als 104 segons, el tercer que es marca més ràpid contra Anglaterra a Wembley. Per darrere només d'un gol d'Escòcia al 57 i d'un d'Hongria al 53. Ningú havia marcat tant d'hora en aquest estadi contra Anglaterra. I 19 anys i 75 dies, el jugador més jove, dada de Mr. Chip, del periodista, del company de d'Onda Cero, el jugador més jove que li marca a Anglaterra a Wembley en un partit que no és amistós. Ha superat el rècord que era de Patrick Kluivert. Curiosament, a l'Eurocopa del 96. Són dues dades que, en fi, doncs fan encara més grossa la figura de Lamine Yamal, que és molt llest, Laia? És molt llest.
20: És que jo crec que una de les facetes més infravalorades és la pressió, precisament, perquè força moltes errades, és un jugador que...
0: Com el Barça ha fet molts gols d'aquesta
20: mena,
0: no?
20: És un jugador més que la Constitució l'ajuda, perquè té les cames molt llargues i per tant això li permet moltes vegades recuperar i sap dosificar-se, que és una cosa que potser està més reservada als jugadors més veterans, però crec que la Minja amb 19 anys, doncs, des d'acabar de votar, té aquesta ment de veterà, no?, anticipada, i això li permet doncs, marcar les diferències. És veritat que la selecció espanyola... defensa bé a nivell col·lectiu, que pressiona bé i Lamine acompanya. Després la definició és molt bona perquè és una jugada en què rep una petita empenta per darrere que el pot desequilibrar i acaba tenint aquest gest tècnic. Ha pogut fer-ne un altre, n'ha regalat un parell, per tant hagués pogut ser encara molt més gros, no? Vull dir que s'ha emportat Lamine Yamal de Wembley, que com dèieu debutava avui i no està gens malament.
0: Oh, l'assistència d'Esparó a Dani Olmo, la primera part em sembla que és amb 0-1, diria que el marcador Àngel Ferran és d'escollit, eh? No la fan molts jugadors al món, la veritat.
9: Per mi sobretot, al marge d'això que comentava l'Albert, jo crec que per mi és remarcable la super... no superioritat amb la que se sent en el sentit negatiu o en el sentit de supèrbia, sinó de que Lamine se sent capaç de fer coses i quan veu una pressió, quan veu una jugada, o sigui, ell visualitza i ell diu no, és que li robo, o és que la foto, o és que la passada aquesta la dono. És a dir, jo crec que Lamine juga avançant el que passarà, convençut de què passarà, i això és el que li fa més diferencial i més únic. O sigui, és un futbolista que ara mateix sembla que tot el que es proposi fer a sobre d'un terreny de joc ho acabarà fent.
0: M'ha vingut al cap a mi el gol que li va fer l'Atlètic de Madrid a la tornada dels quarts de la Champions, que no sé si potser és una passada, ara no recordo, però ell també està per allà intuint, no?, cap a on anirà la pilota, acaba robant i acaba marcant el 0-1 al Metropolitano. I mira, no vull entrar una altra vegada en la comparació, però és una faceta, per exemple, que Mbappé no té en el seu registre. I és important.
2: Que li diguin a Xavi Alonso.
0: Que li diguin a Xavi Alonso o a Mourinho o a Arbeloa, els tres.
2: Bé, jo crec que, tot i que això de la pilota d'or, teòricament, els mèrits són els de la temporada passada, és cert que s'acaba de votar dilluns. Dilluns és l'últim dia, és quan es tanquen votacions, i encara jo crec que els jugadors saben que aquest cap de setmana era important per rebre els últims vots. Per això m'imagino que Mbappé ha jugat aquest partit i ara ja s'ha esborrat.
0: Després en parlarem,
2: Era la seva última oportunitat. I Lamine ha demostrat que és el millor. No, jo no tinc cap dubte. Jugava contra Harry Kane, que per mi és l'altre gran aspirant, i avui a casa Harry Kane ha demostrat que és el millor.
0: Teoria, el partit d'avui, en teoria, tot i que l'últim record...
2: Teòricament és tota la temporada.
0: L'últim record sempre és molt important.
2: S'acaba de votar dilluns.
9: No compta, però compta.
1: Que li diguin a Cristiano, no?
0: Per exemple, que va fer un hat perquè van allargar les votacions. De fet, Dami, jo crec que li has tret el titular a Marc Pubill, Ha dit clarament... Estàs per aquí, Dami?
5: Soc per aquí, sí.
0: És per aquí. No, que li has tret el titular a Marc Pubill, ha dit clarament que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món.
5: Sí, jo crec que això ho pensa tothom, però de boca d'un futbolista tan rival com l'Atlètic de Madrid, doncs bé, sobten aquests atacs de sinceritat. El que passa és que, clar, quan penses que són futbolistes i persones joves que han conviscut tant temps, que han guanyat junts i que, doncs, al cap i a la fi tenen una relació potser més personal, fins i tot que futbolística, doncs és que és impossible, el Ferran Correa, és que juga sol la Min amb Espanya, no? Sobretot, jo crec que juga més sol amb Espanya que amb el Barça. Ho he jugat contra una defensa també avançada en alguns moments, és que la Min podia agradar-se, tenia la pilota, la remenava, ha deixat sola Ferran Torres un parell de vegades, també ha combinat amb Baena, Moyarzabal, és impossible no rendir-se. Jo crec que, a més, en el cas de Pubill, avui tenia tota la perspectiva de la banda dreta, i jo crec que avui és per gaudir jugant a futbol. Però sí, ha estat entretinguda, sí, la compareixença de Pubill, tant per l'incident amb el Toribio com per una miqueta les anades i vingudes de preguntes i respostes, però, insisteixo, jo crec que avui era un gust veure a Lamin, perquè no sabies com respondria en la seva estrena a Wembley, li ha començat sortint tot de cara amb l'acció que li roba la pilota a Gueye, i després s'ha sentit molt, molt còmode. Es nota molt que el públic anglès respecta per un costat i que per l'altre té Lamine Yamal.
0: Ens ho deia ahir el Sid Lowe, ens ho deia, que li tenien molt de respecte i que el tenien en bona consideració.
5: I m'agafo aquestes paraules del Sid Lowe amb la conversa que hi vas tenir amb ell, i avui ho pensava, no? Això que ell t'havia comentat, i em fixava en què és el que deien, com respiraven, com emmudia a Wembley quan tenia la pilota de Lamine Yamal, quan feia les seves conduccions, i es nota que d'alguna manera el públic li dona una consideració d'estrella a la que admirar, a la que respectar, i també a la que tema, i que jo crec que, per exemple, si Lamine guanya la pilota d'or, aquí no crec que la gent es torni boja i que la demani per Harry Kane. Així que, bé, jo crec que avui ha tingut el seu bateig, clarament, Lamine Yamal aquí al temple del futbol mundial.
1: No, perquè és aquella sensació que quan Lamine té la pilota als peus sempre poden passar coses, i solen passar coses bones, i després dues coses més. El que deia el Blaia, avui arriba a estar encertat que la porteria i poder marxar amb un hat-trick perfectament.
0: Però hi ha una que...
1: Que se li en va la roba.
0: Era molt clara. Era molt clara.
1: Avui s'hi arriba bastant encertat. Surt com el gran triomfador del partit, i després, sobre el que deia abans l'Àngel, de que se sap que és el millor, que ell és conscient del talent que té. Aquesta setmana, en una de les moltes entrevistes que ha fet Lamine, crec que era precisament a Televisió Espanyola, que explicava i posava com a exemple Michael Phelps i la piscina. Deia, jo els dic als meus amics que si em tiro a la piscina i competeixo amb Phelps, guanyaré, encara que sàpiga que perdré, no? És la confiança aquesta que, encara que sàpiga que no em sortirà bé, m'autoconvenço de que tinc opcions, no? I és un jugador amb una confiança brutal i es demostra.
0: De Lamine n'ha parlat també Baena, que precisament és que ha fet la combinació amb Lamine quan ha tingut aquesta ocasió tan clara al 10 del Barça. No, Dami?
5: Sí, perdona, és que passava per aquí Eric García.
0: Ah, val.
1: No, estàs fent la teva feina, clar.
5: No, t'explico, que ha passat per aquí Eric García, li hem preguntat com estava, ha fet una mirada com normal, ni bé ni malament, però m'he fixat en com caminava en principi perfecte. Eric García, que anava parlant amb Oyarzábal, també justament amb Baena, no ens ha dit ni bé ni malament, que estava, vaja, jo el veig bé, a Eric García. No ens volen assegurar si marxarà o no marxarà, ja ho deia De La Fuente, que tampoc ho descartava. Ho deixem en pendents de les proves de demà. Eric García, que en qualsevol cas, de vegades estem pendents de l'estat físic d'un jugador i el veiem que marxa coix. Això passa moltes vegades.
0: Sí, és un altre input tranquil·litzador, podríem dir.
5: Sí, aquesta situació que va dissipar tots els dubtes, bé, en el cas de... Mira, veig els jugadors que marxen aquí amb caixes de pizzas, aquest serà el seu sopar,
0: important.
5: perquè se'n van directament cap a l'aeroport. I bé, reprenent el que em preguntaves, Àlex Baena, li hem preguntat també per la connexió amb la Minya Mal, que avui ha existit, però recordem que abans del 2-2, Baena li deixa una assistència d'esperó a Lamine, en què Lamine no defineix, que també ha estat una de les jugades del partit. I així ho definia el futbolista de l'Atlètic de Madrid.
6: Al final también pasamos muchos años juntos jugando y la verdad que jugar con jugadores como Mikel, sobre todo con Lamin, es muy fácil. Al final cada balón que le das te lo hace bueno y bueno, intentar ayudarnos siempre desde el cariño, desde el respeto y a partir de ahí seguir ganando partidos.
0: Doncs dos jugadors de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill i Àlex Baena, sent molt sincers i molt clars amb el talent de Lamin Yamal. Jo deia a l'inici que ha estat un partit, Albert Àngel Ferran, estrany. Moltes errades, fins i tot el penal de Harry Kane, un doble toc que es veu poc, es va veure fa dues temporades amb el penal de Julián Álvarez, s'ha canviat la normativa des d'aleshores, s'ha aplicat avui, no hagués valgut el gol si hagués marcat Harry Kane, i ha fallat, però igualment l'àrbitre ha assenyalat la falta, diguéssim, a favor de la selecció espanyola. No sé què us quedeu més enllà d'aquest gol tan matiner de Lamine Yamal, ha marcat Gordon també, i no sé què vulgueu destacar d'aquest partit.
20: Pensava molt en el que deia Gordon a la prèvia, que Anglaterra no podria emular mai el joc d'Espanya, no? d'aquesta capacitat de retenir la pilota, i dels tres gols, dos són errades clares, no? Una de Marc Guéhi, que es perfila malament d'una mitja volta i tenia Lamine darrere, i l'altre també de, crec que era O'Reilly, no?, que ha perdut la pilota, dos jugadors del City, que a priori doncs estan més acostumats, sí, a aquest estil, però és veritat que Anglaterra crec que també ha fet una bona posada en escena després d'un Mundial. L'últim partit contra Argentina va ser molt, molt fluix, i jo crec que això hagués pogut deixar tocat de mort a Tuchel. Evidentment l'Eurocopa serà Anglaterra, per tant hi ha ganes d'estar revalida, però avui amb una Espanya que tampoc he vist que hagi fet un superpartit, doncs crec que Anglaterra sota la zona part l'ha posat les coses complicades, i em quedo amb que Gordon ha estat per mi el millor d'Anglaterra mentre estava al camp. Un Gordon que passa al revés de Lamine, no? Es parlava molt de la pressió, i crec que el que més està destacant de Gordon des que ha arribat al Barça és la capacitat en pilota de generar cosa. Avui a l'altre extrem hi havia Bukayo Saka, que és un jugador amb desequilibri, que és la capital del campió de la Premier en atac, i Anglaterra atacava més pel sector de Gordon, amb O'Reilly, que ha fet un gran partit, i m'ha estranyat el canvi de Tuchel, no? Perquè crec que estava sent el més destacat, i a partir d'aleshores potser Anglaterra ha perdut aquest puntet de pistonada que estava tenint els primers 20 minuts de la segona part, que estaven passant per sobre de la selecció espanyola.
0: Sens dubte, els 4 del darrere d'Anglaterra, per mi, els pitjors del partit, amb diferència. Vull dir, és que no se'n salva ni un. O'Reilly, Gueye, Konsa i Kwanzaa, sembla un acudit, però no ho és. Per mi és que han estat horribles i els de dalt, probablement Gordon i Bellingham, els dos millors d'Anglaterra, que Ini Saka avui més discrets. Correas, Àngel, Àlex, què em voleu dir?
2: A veure, jo he vist el partit molt entretingut, això sí, amb gols,
0: sí,
2: però m'ha semblat una mica com un partit de pretemporada de seleccions. És a dir, no hi havia la tensió que hi ha en un Mundial, potser és perquè venim del Mundial, que hi ha en un Mundial o que hi ha en una Eurocopa. De fet, és que jo crec que, per exemple, a Anglaterra, si no m'equivoco, s'havien esborrat 4 o 5 futbolistes abans de començar, abans de la convocatòria. I jo crec que els seleccionadors, aquesta aturada amb 4 partits, no saben encara com afrontar-la. O sigui, sí, ho sap Klopp, que ho ha tingut claríssim, 44, 22 jugaran dos partits i 22 l'altre, també perquè Alemanya està en proves, però la resta jo crec que no saben com afrontar-la. A Espanya sí que crec que De La Fuente ha intentat donar continuïtat a l'equip campió del món, amb Ferran i amb Ferran Parro i Arzabal i amb Nico Parbaena, he de dir que s'han notat molt els canvis a favor de
0: Pedri,
2: de Baena i de, no, però
0: i Baena i Arzabal, sí.
2: Perquè Ferran està molt bé amb el PSG, però avui ha tornat a ser una mica
0: a més,
1: el Ferran del Barça, eh?
0: És veritat que va marcar el gol de la final, però li ha tornat a passar una mica com a durant el Mundial, que marca la que és fora de joc, sí. I falla les més senzilles, les falla. Vull dir que li passa una mica això, eh? Però bé, passarà la història del futbol espanyol.
2: I això jo crec que és una mica pretemporada de seleccions. Els seleccionadors encara no saben com afrontar aquests quatre partits, perquè són quatre partits molt seguits, eh? És que Espanya juga dissabte, dimarts, dissabte, dimarts. O sigui, són molt seguits. Espero que faci canvis de la Fuente. No és acostumar a no donar...
0: No és una bona notícia per la gestió de minutatge. No és una bona notícia que es demani des de la Federació Espanyola organitzar la Final Four. Perquè és com que afegeix un punt de pressió de dir, recordo que Espanya avui guanyant a Anglaterra ho té bé, ha començat bé, però recordo que Espanya de cada primera d'aquest grup, per davant de Croàcia, que avui ha guanyat 1-2, si no em corregeix el Pintanel, amb l'Ivakovic de titular a la porteria de Croàcia, ha de quedar primera per classificar-se per aquesta Final Four. Però jo crec que per la gestió i per ser prudent ja no és bona notícia que la final pugui ser el Bernabéu d'aquesta competició.
9: Avui Ferran no ha escoltat el silenci, no?
0: No.
9: Aquell silenci que diu que va escoltar, que es va parar el món, avui no l'ha escoltat.
0: No.
9: Jo crec que avui és important pel factor psicològic de la selecció espanyola, el fet d'haver aconseguit guanyar el partit, més enllà dels punts i de la classificació, etc. Perquè, clar, era el primer gran, entre cometes, estic d'acord amb el Ferran, que m'ha donat una sensació de pretemporada o de no important, però era el primer gran dia després de guanyar el Mundial, després de la segona estrella, després de som els millors del món... És el que va dir de la Fuente, crec que va ser, no sé si la darrera roda de premsa o aquesta setmana, però va dir, és que el ja no existeix, el Mundial ja no existeix. Ara hem de seguir millorant i hem de seguir cada dia pel proper objectiu. Llavors, era molt important. O sigui, el fet de donar-li, de com s'ha produït la victòria, de que hagin sigut capaços de donar-li la volta, jo crec que et fa conservar, diguéssim, aquesta sensació de dir, ostres, seguim sent els millors. Perquè, encara que no fos molt important, si avui no guanya la selecció espanyola el partit, és, diguéssim, com massa d'hora per tenir la primera, entre cometes, decepció. Aleshores, jo crec que, més enllà de lo estrictament esportiu, jo crec que a nivell moral li dona molta confiança a una selecció que se sent, aplicant una mica el comentari que he fet sobre Lamine, aplicat a l'equip, que se sent capaç de guanyar fins i tot una Anglaterra o Wembley.
0: És que ha guanyat a tothom. Hi porta, crec que, 40 partits sense perdre. Vull dir que no hi ha massa discussió ara de la selecció, de que la selecció espanyola està dominant, no?, el futbol de seleccions. Torna a haver-hi aquesta base de futbolistes del Barça. Jo deia ahir que la selecció espanyola del 2010, l'estil de joc era més semblant al del Barça que no pas aquesta selecció espanyola amb el Barça de Hansi Flick, perquè crec que hi ha diferències, no?, en l'estil, Albert. Vull dir, hi ha una base de jugadors, però diguéssim que el Barça de Flick juga molt... Jo crec que juga bastant diferent a com juga aquesta selecció espanyola, no?
1: Jo crec que juga molt diferent, però al final la naturalesa dels jugadors...
0: Sí, clar, no pots canviar-la, perquè no? Dir, els titulars són els que són. Vull dir.
1: Al final, jo sí, per exemple, noto una diferència amb Lamine, intenta molts menys regats a la selecció espanyola que el Barça, no? Jo crec que hi ha un sistema pensat més en un puntet més de conservador que el Barça, que al final és molt més agressiu.
0: I que el Barça té molta gent que li va a la profunditat. Exacte, i aquí potser no tant, no?
1: És que Espanya al final, doncs bé, Ferran, l'Oyarzabal de 2026, no l'Oyarzabal de fa 10 anys, no tens aquests perfils, moltes vegades entre Baena, no?, d'extrem, que és un jugador també més migcampista, i no hi ha hagut Fermín, que al Mundial no hi era, avui no ha jugat ni un minut, però jo m'espero segurament titular al proper partit Fermín, i veurem. Però sí que és veritat que, a diferència del 2010, clar, és que la generació d'ara és molt jove, no? I el 2010 hi havia, potser era una miqueta més veterana, i aquesta pèrdua de gana crec que ara no es pot anticipar perquè els jugadors encara han de fer moltes coses.
2: Jo parlava de l'agressivitat, és que clar, el Barça dalt, Adeyemi, Gordon, Rafinha, Lamine també, Fermín, és a dir, gent que no regala un esforç.
0: Sí, sí.
2: Jo deia que també, per destacar, Dani Olmo, cada vegada que juga amb la selecció espanyola, juga molt bé.
7: És veritat.
2: Sí, va fer un gran mundial.
0: Perquè avui, jo crec que aquest estil una mica més conservador millors li afavoreix, aquest estil que parlava el Blaia.
2: Sí, bueno, Fermín li va més...
0: Però a Fermín jo crec que és més rock and roll,
2: i
0: no?
2: I anar a l'espai, o el Olmo li agrada més.
0: Quan ja has vist que durant tot el mundial i en aquest partit Olmo se sent més còmode que jugant a vegades amb el Barça, no és casualitat. Vull dir, aquí hi ha una explicació que es troba, jo crec que es troba en l'estil de joc.
2: Sí, a Fermín li agrada més anar i tornar, i fins i tot a l'espai, i fins i tot de jugar davant de centre, ho va dir l'altre dia.
0: Li falta a Dani Olmo aquest puntet d'efectivitat, perquè, per exemple, la jugada de Lamine, és veritat que no era senzilla, la rematada, perquè, de fet, la creua molt bé i l'ajusta, però li falta, jo crec, aquest puntet d'efectivitat. També té la mala sort que moltes vegades, no, la comparació perquè es juguen a la mateixa posició és amb Fermín. I a nivell golejador
2: no ha marcat amb
0: són diferents, temporada són diferents. No? Dani Olmo? Jo crec que encara no.
20: Jo crec que el Barça ha fet molts gols.
0: No, jo crec que encara no. I després, perdoneu-me, però jo el penal...
2: No és penal.
0: No és penal, però és que a més el xiula a instàncies del VAR. Quan Bellingham té moltes ganes de caure.
1: La manera de caure de Bellingham és sospitosa, sí.
2: Quan estaven discutint abans de cridar l'àrbitre al VAR i estaven per la televisió discutint, estaven ensenyant una repetició en les quals es veia perfectament que Bellingham es tira, es llença. Però després, quan ha anat l'àrbitre, li han posat una imatge totalment diferent, d'una altra perspectiva, que ja hi havia un mínim contacte. O sigui, és, al final, l'àrbitre de VAR és qui escull la imatge.
0: Sí. Veus que estava veient a la Minya Mal, que surt amb la pizza a la mà i fent conya amb alguns companys, em sembla que era amb els companys de Dazón, que li ha agafat el micròfon i li ha dit,
2: punyito,
0: ha dit alguna cosa, no?
2: El punyito, no?
0: Sí, no ho sé.
1: Molt petita aquesta pizza, per cert, no?
0: Bueno, perquè, escolta, s'ha de mirar la mida. S'ha de mirar la mida. 10 i la mitjanit, una pausa i seguim aquí a la tertúlia després de repassar tot el que ha donat de si aquest Anglaterra 2, Espanya 3, deixeu-me... Dami, alguna cosa més des de Wembley o tanquem les línies? Jo crec que podem anar tancant, no?
5: Tenim un document que jo crec que estem treballant a la redacció d'Anthony Gordon, que ha parlat aquí.
0: Sí,
5: i jo crec que el Miquel Agut, que és molt ràpid i que parla un anglès de Cambridge, jo crec que el tindrà doblat en poca estona. O d'Oxford, no tinc clar si és més d'Oxford o de Cambridge, però bueno, en pocs minuts el tindrà doblat. I interessant, Anthony Gordon, que ha explicat que havia parlat amb Lamin al llarg d'aquesta setmana, que havien fet bromes del partit, se l'ha vist departint, és una imatge que ha corregut bastant per les xarxes, nosaltres ho hem vist en directe, l'hem vist departint amb Fermín, amb Pedri, amb Dani Olmo, a 3-4 metres hi havia el córner Madrid, amb Alexander Arnold, amb Bellingham, etc. O sigui que si t'esperes uns minuts...
0: Sí, mira, farem una pausa. De fet, també farem passar el Cortegana, que ens expliqui a veure això d'Mbappé, que també té a veure una mica amb el futbol de seleccions, i pendents del que hagi dit Anthony Gordon, ara de seguida el sentim. Pausa i tornem, va, que seguís la tertúlia aquí del Tuiràs.
21: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: 4 i la mitjanit. Aquí seguim el Tu diràs. Quan va ser, Pintaner, l'últim cop que us ho vau passar bé al volant? Difícil, ara, de recordar-ho. Sí, doncs és hora de redescobrir aquesta sensació amb el nou Suzuki Swift, un disseny completament renovat, tecnologia híbrida, etiqueta eco i connectivitat amb el vostre smartphone, gràcies a Suzuki Connect. Suzuki Connect. I ara amb 10 anys de garantia. Nou Suzuki Swift, redescobriu la sensació de passar-s'ho bé al volant. Consulteu una condicions a suzuki.es i descobriu-lo a Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Mal, el seu compte d'Instagram diu odia'm o estima'm, no m'importa. En anglès, hate me or love me, I don't care. La Minya Mal, el missatge que ha deixat a les xarxes socials. Precisament sobre la Min, Àlex, ens ha cridat l'atenció en una entrevista al The Guardian que explica el que li va dir a Messi en la final del Mundial, no?
1: Sí, recordareu que va ser el final del partit, amb Espanya celebrant el Mundial i els jugadors argentins lamentant la derrota. La Min s'apropa a Messi i en aquesta entrevista explica que li va donar les gràcies per tot el que ha donat al futbol. També va aprofitar per tornar a fer campanya per guanyar la pilota d'or, però és cert que és l'entrevista més profunda de les que ha fet darrerament. Explica que no juga per diners, que juga perquè li agrada, perquè es diverteix i per triplar i per fer que un company que no ha marcat marqui. De fet, té clar que els jugadors que s'obsessionen amb els gols i les assistències no godeixen del futbol. Això explica Lamine en aquesta entrevista. I una última reflexió, perquè aprofita per donar-li les gràcies a la Masia, perquè li va donar control, comprensió i intel·ligència, diu, i que no seria com és sense haver-se format i sense haver passat per la Masia. Per tant, després de moltes entrevistes parlant de la pilota d'or, és cert, doncs, que aquí hem llegit un Lamine molt més reflexiu i sentimental.
0: Un minut i la mitjanit, mentre esperem el que hagi dit Anthony Gordon, l'extrem del Barça, deixeu-me saludar aquesta hora el periodista de Atlètica, el Mario Cortegana. Hola, Mario, bona nit, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, básicamente lo de Mbappé, ¿no? Que no tiene nada, o tiene para 10, 12 días y no sé si había preocupación en un inicio y al final no, parece que no ha sido nada.
7: Bueno, había cierta preocupación, como es lógico, cuando hay una rodilla de por medio y más en este caso con los antecedentes que hay del problema que hubo en la rodilla izquierda de Mbappé, que además hubo un fallo en el diagnóstico porque, como ya se sabe, le miraron la derecha y había cierta preocupación, no sé si alarma, porque hasta que no llegara a Madrid y los médicos del club le hicieran las pruebas, pues había sí cierta preocupación, pero no alarma, y se ha quedado en eso.
0: Le han mirado la buena hoy, ¿eh? Lo digo porque han sido 20 minutos y ha salido rápido, ha sido una cosa muy rápida.
7: Pues en principio sí, cosa sería ya que en unos meses, como pasó la última vez, se sepa que no. Pero bueno, más allá del comentario de broma, ha sido, sí, decían que una revisión rápida y bueno, bastante contentos en el Madrid, porque al final Mbappé en este inicio de temporada es el máximo goleador del equipo. En las dos derrotas que lleva el Madrid esta temporada, las dos ligas, no marcó el francés contra Betis y Atlético de Madrid, así que bueno, hay tiempo suficiente, es lo bueno en este caso y también parecido en el de Konaté, que este parón de selecciones es largo. Konaté tiene más complicado llegar al Villarreal, pero ahora mismo en el club la confianza es que Mbappé llegue para el primer partido tras el parón.
0: ¿Entiendes que aquí en Barcelona, con esto que dices ahora de Konaté, Mbappé, el mismo Valverde, bueno, hay un poco la sensación de, ostras, estos a ver si se están borrando para reservarse para el Madrid y también por lo que pasó el año pasado, también creo que en alguna ventana de selecciones, ¿eh? ¿Entiendes que haya la sensación desde fuera o no?
7: No mucho, o no más allá de lo que son estas reacciones propias del fútbol y sobre todo de los aficionados, que igual si hubieran pasado casos similares con jugadores del Barcelona, quizás la afición del Real Madrid también estaría con lo mismo, pero yo creo que tiene muy poca base. Recuerdo que el año pasado, a estas alturas, no sé si fue más en octubre y noviembre, hubo algo parecido con Hausen, que luego se acabó perdiendo partidos con el Real Madrid después de dejar la concentración de España. Y claro, había como críticas o sospechas de no, se borra o se va para priorizar el Madrid, pero la realidad es que había lesión y de hecho se perdió partidos con el Madrid. Lo de Konaté es que es una lesión, digamos, seria, es decir, es un diagnóstico de 3 o 4 semanas, entonces no entra. Y aquí, pues, es una rodilla de por medio. Se vio que desde el principio le había sentido algo, que había tenido ese dolor. Yo creo que los gestos de dolor, o sea, se me hace muy raro imaginarme.
0: No, no, yo también. O sea, tiene que ser muy, muy buen actor. Sí, eso es
7: lo que. Claro,
0: eso
7: porque es así. Desde el principio se ve así. Y luego aquí hay un componente que, sobre todo ya que has viajado, que es el primer campo de entrenamiento, digamos, la toma de contacto con Zidane como nuevo seleccionador. Entonces, pues tampoco habla muy bien. En el caso de Mbappé,
0: de que se haya borrado, capitán, sí, sí. En el caso de que, claro, de que se hubiera borrado, sí, sí.
7: Y de Konaté, que encima no tiene el puesto asegurado, ¿no? Y de repente darle motivos a tu entrenador para que piense que te estás yendo no sé, no me parece propio de fútbol profesional y la gente que está dentro, pues bueno, insisto, más allá de lo que se pueda comentar a nivel de la afición, que es un poco la salsa del fútbol, yo no le veo sentido.
0: Más allá de eso, queríamos llamar también porque escribías esta semana un artículo en el cual hablabas un poco de lo que no se ha hablado prácticamente durante esta última semana, porque se ha hablado de los árbitros, se ha hablado de periodistas, se ha hablado de Tebas, pero no se ha hablado del juego del Real Madrid, digamos que ha habido, o sea, un poco para nosotros cortina de humo, y no se ha hablado de lo que es realmente importante, y me pareció muy destacable porque hablabas de, bueno, de lo que creen que pasa dentro del vestuario y de que la sensación de que nada ha cambiado más allá de algún detalle ahora mismo esta temporada, de lo que pasó.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
2: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
1: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar, i deixa't inspirar.
2: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
1: Troba'ns a la Nacional 2, entre Cádiz i Viena.
3: Veías a Rodri en el engranaje del Barça y el poco fútbol que planteaba el Real Madrid en un partido tan importante en el centro del campo. Y esto es algo que, aunque Mourinho no lo va a decir nunca no de momento, porque Mourinho es un poco imprevisible y nunca sabes, pero que está de momento muy en la posición del club, protegiendo al club, pero no viene de ahora, de después de la derrota en el derbi. Venimos contando desde hace mucho tiempo que Mourinho quería un centrocampista más. En su staff se ha hecho autocrítica también, se ha criticado al árbitro también internamente, no es que haya sido una cosa de cara a la galería, o sea, Mourinho y su staff dentro, en Valdebebas, en reuniones internas, también han señalado mucho el impacto que tuvo el árbitro, pero llega un punto en el que dicen, vale, ¿y nosotros qué? ¿Y cómo se puede mejorar? ¿Y qué es lo que ha fallado? Y ahí hay también un poco de autocrítica. Y en general la autocrítica va a diferentes niveles. Eso, actitud, falta de un centrocampista que genere ese fútbol, etcétera, etcétera.
4: Pues es muy interesante porque, como digo, de eso no se ha hablado prácticamente en toda la semana y está bien que, bueno, que pues la gente del vestuario y los, digamos, a nivel más deportivo, pues está pasando lo que está pasando, lo que ya hemos comentado aquí, y más allá de lo que pueda pensar Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid. Mario, muchísimas gracias por comentarnos un poco el estado de Mbappé y también la realidad del juego y del estudio de fútbol de Madrid, de Mourinho. Un abrazo fuerte, como siempre, desde Barcelona.
3: Muy bien, un abrazo fuerte, buenas noches,
4: chao. Per cert, Baena, en unes declaracions que han sortit avui també a la televisió de Madrid, a Telemadrid, gravades, entenc, durant la setmana, però s'han filtrat avui, ha dit això sobre, a veure si ho podem escoltar, sobre l'arbitratge, o les queixes, millor dit, sobre l'arbitratge del Real Madrid.
5: El Madrid se queja demasiado.
6: Bueno, creo que se queja porque ha perdido. Si hubiese pasado al revés, creo que no se hablaría tanto de estas polémicas de los árbitros. Y bueno, creo que es lo que siempre suele pasar, que cuando el Madrid pierde contra el Atlético, pues se intenta buscar otras cosas y no centrarse en ello.
5: Pero no es como una rabieta, como un niño pequeño. He perdido por los árbitros.
6: Bueno, a mí sí que me lo puede parecer, porque creo que el show que se dio en rueda de prensa con los papelitos sí que me parece de rabieta, de no saber perder.
4: Doncs sí, li sembla que no sap perdre, almenys Mourinho. José Mourinho no sap perdre la banqueta de Real Madrid.
7: Però José Mourinho sol... O sigui, no m'imagino que tot això està preparat.
4: Sí.
7: Imprimeixen aquelles seccions al mateix vestidor. O sigui, tot això... està preparadíssim per, doncs, suposo que pel Departament de Comunicació, que ve de més amunt, a sobre.
4: El Mario diu que no, que la informació que té, doncs, Mbappé no s'ha esborrat i que no li veu molta coherència. Ahir, fent la tertúlia aquí, dèiem, bé, però encara tenia mitja hora per si volia fer un hat-trick de cara a la pilota d'or. Va fer un gol, és veritat, però se'n va anar cap al túnel de vestidors. Zidane, que és el seu ídol de la infància, a priori, s'estrenava com a seleccionador en aquests primers partits, capità de la selecció francesa. No sé, ens va semblar com massa d'hora perquè s'esborri, no? El primer dels quatre partits.
7: A veure, està clar que alguna cosa va notar. O sigui, ell és l'acció del gol i amb no és la cama que marca el gol, sinó és l'altra.
4: Sinó, com dic, és un gran actor, perquè és que, en fi, es toca, sembla que fins i tot s'emociona en aquell moment també de dir, m'he lesionat.
7: També és cert que tenen, no sé per què, tenen seleccionadors amics. O sigui, França té Zidane, que és del Madrid.
4: Estan ben col·locats, no? Zidane i Ancelotti estan ben col·locats.
7: Ancelotti, que mira, Vinícius li dona mitja hora i a Rafinha el fa jugar 90 minuts.
4: Però hem d'esperar...

0: farem la suma del minutatge quan s'acabi.
1: A mi el que em sembla més greu tot és Fede Valverde. I no perquè s'esborri o no s'esborri, perquè evidentment lesió deu tenir després de l'entrada, que per mi és de vermella. O sigui, ja ho dic ara, és de vermella. Però que diguin que té un esguins de grau 3, és, o sigui, allò és mentir perquè sí. Amb un esguins de grau 3...
0: No pots continuar jugant.
1: O sigui, és que pràcticament estàs trencat.
2: Acaba el partit.
1: Trencat. No, no, i a més, estàs de baixa mínim 2 mesos. I estan dient que després de l'aturada de seleccions podràs jugar, o sigui... No, que no menteixin, ja està.
0: D'Mbappé, voleu dir alguna cosa, Àngel, Albert?
3: No, jo bàsicament que jo entenc el que diu el Mario, però és que sempre, com deia el president Núñez, sempre surt el 36. Vull dir, sí, vale, Hausen es va perdre algun partit amb el Madrid, és possible, però, ostres, és que jo no dic que fingeixi, jo no dic que exageri, jo dic que sempre són els jugadors del Real Madrid, no sé per què. No sé per què, vull dir, un dia m'entretindré, perquè això s'ha de mirar.
0: S'ha de documentar.
3: Pintanel, també t'ho poso aquí per això. Però s'ha de mirar les vegades que jugadors han abandonat les convocatòries de les seleccions.
2: Mbappé no és la primera vegada,
3: Que, I contraposar passa? Barça i Madrid i agafar aquestes abandonades i veure la conseqüència que ha tingut posterior. Perquè sospito que un cop haguem fet aquesta recerca... Sospito que la conclusió, crec que ja la podríem avançar ara, que és que la gran majoria de vegades els jugadors del Real Madrid, perquè és que és una tònica, és que aturar les seleccions que hi ha és causa-efecte. Algun jugador del Real Madrid nota algú, torna abans i després acaba jugant. Ostres, tu, mira, Eric, pues Eric, no sé, igual ara demà m'he de menjar les meves paraules, però Eric, dubto que torni cap a Barcelona demà. Encara que estigui una mica amb molèsties, encara que De La Fuente el proper partit no el faci jugar. Però clar, de moment, Mbappé ja està alliberat de la secció. Una cosa molt important, que posen molt en valor els clubs, és la gestió de l'entrenament, la gestió de les càrregues. És a dir, ara Mbappé passa, estigui com estigui, passa a sotmetre's als timings, als tempos, al tipus de treball dels metges del Madrid. Perquè estarà a Madrid.
2: L'altre dia el Jordi Roura, aquí el dijous a la tertúlia, ens explicava que, i ho ha viscut evidentment, que realment per molt contacte que hi hagi entre selecció-club, que al final, perquè estan en moments diferents, uns tiren per un costat i uns altres tiren per un altre. I
3: és lògic, Jo al final, intentant empatitzar amb els seleccionadors, al final un seleccionador es compra cap a casa la seva feina. A ell li paguen per guanyar i ell, si es posa ara em surt això dels burros, no? Allò que només mires cap endavant i t'oblides de lo que hi ha al voltant de l'ecosistema dels clubs, De La Fuente, Zidane, Ancelotti, tots els entrenadors de les seleccions, el que volen és guanyar. Escolta'm, i si aquest el tinc una mica justet i tal, però sé que el necessito perquè és un dels meus millors jugadors, pues escolta, tens una mica, perquè és que li és absolutament igual a un seleccionador. Òbviament, ningú entrenador vol que se li lesioni un jugador, però vull dir, llevat d'aquesta aturada que és una mica més llarga, les altres aturades que són de 2 setmanes, un seleccionador, si el jugador cau en el segon partit...
0: Ja no li pertoca a ell.
3: Sap que la propera convocatòria el tornarà a tenir. Llavors, hi ha un cert punt d'egoisme que fins i tot puc arribar a entendre'l, però és així.
0: Ahir també fèiem conya, o no, amb la possible lesió d'Mbappé, de si era una bona o una mala notícia pel Barça, Albert? Vull dir que a vegades... Molts gols, però allà tenen un problema i el problema persisteix.
4: El millor Madrid de l'any passat per mi va ser sense Mbappé, que va ser justament contra aquell Atlètic de Madrid. El Madrid es queda amb 10, l'any passat expulsen a Fede Valverde i guanya. Remunta l'Atlètic de Madrid amb un doblet de Vinícius contra el City. El Madrid crec que està també força bé i Mbappé no hi era, és a dir... almenys és un Madrid més solidari. Jo crec que Mbappé, a mi em semblaria probablement una de les pilotes d'or si li acaben donant, en què generaria menys consens entre l'afició, que normalment, doncs, si tu ets d'un equip i el teu jugador guanya la pilota d'or, i més si és una superestrella com Mbappé, no hi ha cap mena de dubte, però la sensació és que hi ha una fractura entre la realitat que entén Mbappé, no, que és aquesta de fet una temporada molt bona, quan jo crec que ella es basa molt en només merament numèric, no, de les xifres. La segona volta va fer 6 gols l'any passat Mbappé a la Lliga. Els mateixos que Rafinha en 2 partits. A la Champions dels 15-13 són a la fase de grups. Al Mundial fa un gran Mundial, però és que al final el Mundial per mi és a les eliminatòries, amb una fase de grups amb molts més equips, que cada eliminat era pràcticament impossible, i contra Espanya desapareix, no? Jo crec que és un Mundial, perdona, Plata d'Or, una candidatura sustentada només a nivell numèric, i tot això hi va sumant, dius, ostres, el Madrid té un problema, perquè després de la renovació de Vinícius ve la de Bellingham, després de la de Bellingham veurem què passa amb Mbappé, però són tres jugadors que s'ha demostrat en dos anys i pico que no funcionen junts, un sense els altres sí, però tot va amb un pack, no? I jo crec que aquí ningú acceptarà potser que s'han equivocat amb aquesta triple aposta a la vegada, perquè jo crec que era l'estiu per deixar marxar Vinícius, i dius, no, és que Mbappé és la meva estrella, doncs potser Vinícius no és cap, però li has ofert una renovació quan el rendiment no t'ho garantia. Per tant, veurem què fa el Madrid, perquè evidentment, doncs, com deia, jo crec que té un problema.
0: Per això deia que, bueno, ho deia de conya o no, perquè jo crec que hi ha molta gent que creu, que si desapareix un dels tres de l'alineació del Madrid, potser el Madrid millora en, com a mínim en pencar i en el treball, en el treball de
1: Mbappé o Vinícius. Sí. Jo crec que Bellingham encara penca, però els altres dos junts és que no poden jugar. Mourinho ho ha intentat i estic convençut que amb Mourinho pencaran una mica més, però ja s'està veient que no.
0: Un quart d'una, deu estar fregit el Damià. Damià, encara ets per aquí, que ens has de fer saber què ha dit l'Antonio.
5: Sí. Som a Wembley, però abandonant la instal·lació.
0: Abandonant la instal·lació,
5: sí, sortint al carrer, perquè és que ens encanta aquest, el barri que envolta l'estadi de Wembley, però bé, en definitiva ja sortint de l'estadi per marxar cap a l'hotel. I si vols escoltem ja que ha dit Gordon i vaja, la seva confraternització amb els futbolistes del Barça. Escoltem.
6: M'ha impressionat molt. He intentat defensar la Lamine juntament amb Aurélie tant com he pogut i l'he dit abans de començar, però és molt difícil aconseguir-ho durant gaire estona. No vull parlar individualment de cada jugador del Barça, perquè n'hi havia gairebé 10, però sé la qualitat que tenen i per això estic tan orgullós d'haver estat tan competitius.
5: Doncs Anthony Gordon, que junt als seus companys afrontarà dimarts una final contra la República Txeca.
0: Sí, perdona, que
5: tornar a fallar els Three Lions.
0: He dit abans que es classificava primer, no, es classifiquen els dos primers pels quarts de final, per les eliminatòries, i després hi ha la Final Four. Ha dit Gordon també en aquesta zona mixta que diu, no sé què és, diu, però la forma amb la que controlen la pilota quan van guanyant és la millor del món. És a dir, no hi ha ningú que pugui tenir aquest control encara que aquella selecció vagi guanyant. Suposo que se'n recorda del que van fer quan anaven guanyant contra l'Argentina, que van deixar de tenir la pilota i li van dir a Messi, té, el partit i la final.
4: I van defensar molt malament, a Messi.
0: Van defensar fatal, vull dir, però... Bueno, és que ja, també, si veus avui la defensa, pots imaginar una mica com van defensar.
2: També crec que jugant al Barça potser això el sorprèn menys,
0: Sí, abans. clar, segurament
4: va dir
0: el mateix.
2: Però vull dir, ara ell ho viu...
0: Ha d'haver vist...
3: Descobrir el foc, no? Allò, hòstia,
0: sí, però és que ho va dir quan era el Newcastle, ho va dir ara quan ha arribat a Barcelona. Ha d'haver vist futbol anglès, però molt directe. Futbol d'anglès molt directe. I, per cert, també m'ha cridat l'atenció que Luis de la Fuente ha defensat a la roda de premsa Ferran Torres, que ha fallat un parell d'ocasions molt clares, i l'ha comparat amb Hugo Sánchez, Correas.
1: Ostres. A veure... No, jo, clar, m'ho preguntes a mi perquè sóc el gran, ja.
0: No, perquè abans de la publicitat hem al·lucinat una mica.
5: Jo crec que Correas devia odiar molt a Hugo Sánchez,
1: Hugo Sánchez és el millor rematador de primera que he vist a la meva vida. O sigui, tot el que li arribava a l'àrea ho enxufava, però de primeres, llavors, comparar el millor rematador de possiblement de la història, la primera, amb Ferran Torres, em sembla agosarat.
0: Agosarat, és agosarat, sí.
1: No sé, el Dami, a veure què diu,
0: No sé. Bé,
5: jo tinc la sensació que Correas devia odiar molt a Hugo Sánchez. D'aquells de la Quinta del Buitre, jo tinc la sensació que, a més, ens va enganxar una època que eren petits i es feia d'odiar molt, perquè feia alguns gestos.
1: Clar, però reconec que era el millor rematador de primeres.
5: Sí, home, jo crec que comparar Ferran Torres a Hugo se'n podia anar als 40 gols per temporada. I a banda de ser el millor rematador que hi havia en aquella època, és el gran error de Núñez, Gaspar i aquella junta, perquè és sabut i és reconegut.
1: Va ser Benévols,
5: Va
1: preferir Archibald. Hugo Sánchez va fitxar pel Barça i Benévols va preferir Archibald.
4: Jo crec que s'ha de dir que potser la comparació va perquè Ferran, quan més temps té per pensar, per definir, pitjor ho fa, no? Les jugades aquelles que vam contra el porter, a vegades, en canvi, quan li cau la pilota, a vegades no saps com. Recordo el hat-trick contra el Betis l'any passat amb el Barça, que són tres rematades, o el gol a la final del Mundial, que és no pensar, evidentment no està a aquest nivell, però si va per aquí encara, potser li compro una mica...
0: Potser li compres, no? Li compres la moto.
1: La gent que busqui highlights i vídeos de rematades d'Hugo Sánchez, ho veurà.
0: Sí, sí, sí. Dami, gràcies, eh? Si no hi ha res més, deixem... Deixem que vagis a dormir i tanquem línies amb Wembley.
5: Si Espanya està a punt de sortir ara, recordem que marxa aquesta nit Amèric García, pendents a mà de les proves i de si continua o no, i Espanyol se quedarà instal·lada ja a Sevilla. Si Eric es queda, doncs es queda, i si no torna cap a Barcelona, en tot cas De La Fuente que ha de mirar llistes de laterals, perquè ara mateix amb la lesió de Pedro Porro jo no descartaria que facin tornar a Marcos Llorente i que hagi sigut una retirada fake aquesta, perquè veig aquí una crisi de laterals drets, al futbol espanyol, sí que veurem.
0: Veurem.
1: Espart.
0: Xavi Espart està a la sub-21, sí. Gràcies, Dami, una abraçada, demà ho actualitzem.
1: Igualment.
0: Adéu. 5 minuts per sobre un quart d'una de la nit. Per cert, ja per anar tancant l'univers seleccions, al Barça tenim aquestes molèsties d'Eric García, a l'Espanyol hem conegut avui que està pendent de Javi Hernández, no? Jugador de la sub-21.
2: Sí, de fet, David Gordo, el seleccionador espanyol sub-21, l'ha alliberat de la concentració per uns problemes musculars. Ahir ja no va jugar el duel contra Finlàndia sub-21 i en les pròximes hores els metges de l'Espanyol li faran proves per avaluar la base exacta d'aquestes molèsties. Rafael Garrido, lateral del Màlaga, ha estat el que l'ha substituït.
0: I demà, de jugadors blaugranes que entrin en escena, aquí tenim.
2: Pendents d'Adeyemi i de Cancelo. Adeyemi, en principi, hauria de disputar aquest partit i tornar cap a Barcelona, a Alemanya-Grècia. Cal recordar que Klopp ha fet dues convocatòries, com explicava abans el Ferran, i que el jugador del Barça el van canviar de la segona llista a la primera per la lesió de Lennart Kahl, i per tant, en principi, Adeyemi, un cop acaba aquest partit, i la resta de jugadors d'Alemanya ja marxaran amb els seus clubs, i demà també jugarà la Portugal de Cancelo contra Noruega. I és cert que, doncs, en clau Barça encara ens toca Xavi Hernández, no? I, per tant, demà
0: sí,
2: estarem pendents del segon partit.
0: Sèrbia, Països Baixos,
2: Sí, a Belgrat, a les 6 de la tarda, Sèrbia, Països Baixos amb Xavi Hernández, serà el segon partit de l'exentrenador del Barça.
0: Demà va jugar un Israel-Irlanda a camp neutral a Hongria, que ha perillat, El partit ha perillat per un boicot dels irlandesos. De fet, hi ha hagut un jugador que ha marxat de la concentració perquè no volia jugar aquest partit contra Israel. Han fet una votació entre els futbolistes irlandesos i al final ha sortit que acabaran jugant el partit, però, com dic, ha tingut història aquest Israel-Irlanda que jugarà a camp neutral a Hongria. Farem una pausa i quan tornem, l'agut amb l'última hora del cas del Manchester City i una mica més de tertúlia aquí, que seguirem fins la 1 de la matinada. Ara tornem.
7: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 4 minuts i dos quarts d'una de la nit fent tertúlia amb l'Àngel Pérez de l'Albert Blai i el Ferran Correas, també l'Àlex Pintanel, si suma a la taula el Miquel Agut. Hola, Miquel, eh?
1: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: Suposo que el diumenge 18 d'octubre ja saps perfectament què has de fer i on has d'anar, no?
1: He d'anar a fer 5 quilòmetres
0: molt bé
1: pels carrers sí? de la fantàstica vila
0: sí?
1: de Platja d'Aro.
0: Molt bé.
1: Perquè s'hi celebra la cursa de recursos.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Que no m'ho perdo.
0: S'ho sap, s'ho sap l'Agut, el Pintanel no l'atraparàs, però t'has de sumar a la 11a edició de la cursa, eh? Aquest any a la Costa Brava.
1: Menja tofu cada nit.
0: El diumenge 18 d'octubre.
2: I tu macarrons, no?
0: Veniu a córrer amb l'Agut, el Pintanel i companyia a la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, de Platja d'Aro i de Segaró, DipSalut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i també amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Que passin les hores, perquè el dia 18 hi ha la cursa del RAC
0: sí?
1: i després a 6:45 a Montilivi
0: sí?
1: hi ha un Girona-Andorra.
2: Ah, mira.
0: Ah, veus?
1: Veus? Sí, ja,
0: Jordi Cano a Montilivi, eh?
1: Queda proper. Sí, sí,
2: no, aniràs corrent d'un lloc a l'altre.
1: Invoca'l ara, invoca'l.
0: Avui, avui ha marcat, eh?
2: Compte,
0: eh?
2: Cridant algun gol amb rampes, eh?
3: Aniràs corrent de Platja d'Aro a Montilivi o no?
1: No, perquè si no, pues, segurament no, no hi arribaria. M'hauria de portar alguna ambulància, sí. Però...
3: Pintanel podria anar corrent, eh? De Platja d'Aro a Montilivi.
2: No sé, no, no sé quina és la distància exacta. No,
1: mal. Ah, uns 3/4 d'hora, més o menys.
0: Fàcil, fàcil.
2: Contra un cotxe, clar, un cotxe.
1: Que Brasilassi.
0: Sí, però el cotxe, els tios, no els ha fet mai. Conduir no els ha fet mai.
1: Però ho pots calcular igual?
0: Sí, ho pots calcular, però vull dir, no saps ni l'experiència, no ho saps. Vas de copilot, vas de copilot de tot arreu.
1: Fantàstic.
0: Més enllà d'això, de la cursa de RAC1, la notícia d'ahir, la gran notícia del dia d'ahir, va ser la presumpta culpabilitat del Manchester City per haver trencat les regles del fair play financer. De fet, Rodri es va erigir com un portaveu improvisat del Manchester City en la roda de premsa prèvia a aquest Anglaterra 2 Espanya 3 que s'ha jugat aquesta nit, i estàvem esperant una mica la resposta oficial del club, no? Ha hagut la resposta, com a mínim, d'algú que hi digués la seva.
1: Clar, perquè a vegades passa, no?, que els primers que han de dir-hi la seva o que opinen sobre aspectes que afecten el club són els entrenadors en les rodes de premsa prèvies. Com que no hi ha Premier per partits de seleccions, Maresca s'ha estalviat el mal tràngol. Però avui, Khaldun Al-Mubarak, que és el president del City Group, ha publicat un comunicat al web del Manchester City, només en la versió anglesa, no en la resta de plataformes, com si el món no fos global, i el més destacat que diu és que encara està investigant-se aquest procés i que no està tancat, és la postura que manté el club, i que encara tenen plena confiança en que es demostri la innocència, en aquest cas del Manchester City. Diuen que és un sentiment fort, tan fort com el principi del procés, el que tenen, tot i la informació de David Ornstein ahir a The Athletic, indicant que es declararia culpable al Manchester City per haver incomplert el fair play financer en 114 dels 115 casos dels quals se'ls culpa.
2: A mi m'agradaria saber el
3: cas que no,
2: que sí que han complert.
1: Exacte. A mi també m'agradaria saber-ho. En tot cas, segons el City, encara creuen que no han fet res malament i que hauria de ser confidencial aquest procés del qual ahir se'n va filtrar alguna cosa. Diu que hi ha massa soroll al voltant de tot això, que no ha canviat res, que continuen en el mateix moment i amb la mateixa confiança, i que hi ha hagut qui s'ha volgut aprofitar del que ahir va transcendir per fer soroll i per perjudicar el club i per malmetre'n la imatge. I el que també demana és que a partir d'ara la gent se centri en els partits que tenen després de l'aturada de seleccions, a Anfield, per exemple, a la Lliga, contra el PSG, a la Lliga de Campions, a l'Etihad, i d'alguna manera que es torni a posar el focus en el futbol i no en l'actualitat de clubs.
0: Que serà impossible. Almenys, potser la gent del City sí, però Anglaterra serà impossible.
1: No, evidentment. Tot i que, en part, també és veritat que el que diu Mubarak té una part de raó, perquè el futbol anglès, des del moment que això va començar a córrer, ja hi ha hagut molts clubs que d'alguna manera s'han personat perquè el Manchester City fos declarat culpable i per posar catifa vermella a qualsevol mena d'investigació que pogués malmetre el club Citizen, i de moment, doncs, això sembla que va per bon camí pels interessos dels rivals del City, tot i que el club encara, com avui ha dit el president del City Group, espera que hi hagi un veredicte favorable.
0: Sí, confirma una mica el que va dir ahir el Pol Ballús, que és el principi del final, però que encara estem lluny de saber un veredicte definitiu i que hi hagi unes sancions, de fet també hi ha l'apel·lació, tot i que crec que les sancions es poden aplicar encara que l'apel·lació estigui en curs, crec, no ho sé. Diria, pel que he llegit a la normativa anglesa, ahir també el Pol deia que el City podia apel·lar al TAS, però llegia avui que no ho permet la normativa de la Lliga anglesa. El City va apel·lar al TAS en el cas de la UEFA, la UEFA sí, però que la normativa de la Lliga anglesa no ho permet, i que, per tant, no tindrien aquesta opció, podrien apel·lar com a tal, però no a l'última instància al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. Veurem.
1: En aquest cas, l'àmbit és nacional, no va més enllà, i per tant el que es decideixi en seu judicial al Regne Unit serà el que prevaldrà. Tu després podràs recórrer alguna instància del mateix nivell, però no podràs anar a tribunals europeus, cosa que el City ja va fer i li va sortir bé. Però de moment aquesta és la situació, i evidentment el Regne Unit ja veus que s'estan afanyant a veure quants títols li poden treure, quins títols li poden restar al Manchester City, i quina pot ser la sanció que puguin aplicar-li, i mentre no hi hagi resolució, segurament aquest serà el xup-xup.
0: Vigo, Pau Bonastre, què tal? Bona nit.
4: Hola, Gerard Ballera, bona nit.
0: Canviem totalment de...
1: Encara és allà?
0: Sí, encara és allà, crec.
4: Sí, encara sóc a Vigo, sí, sí.
1: Però què és això? Què és aquest règim nocturn? Què és aquest
4: règim nocturn? Per què el dubte?
1: No, va, escolta'm, vull dir... Sempre
0: el partit s'ha acabat a quarts de nou.
1: Sempre es torna a la mateixa nit,
0: ho has fet sempre. Sí, ho has fet sempre.
4: Perdona.
1: No, és
2: el millor exemple.
0: El partit avui del Sabadell, Pau, recordo, la segona no s'atura, hi va jugar el Girona, va guanyar, avui el Sabadell empatat 1-1 al camp del Celta, del filial del Celta, Balaïdos. El partit d'avui es mereix com a mínim un bon sopar, no? I intentar que el dia, doncs, no sé, tingui una mica més d'alegria,
2: Unes tamborinyes.
0: Unes tamborinyes, uns percebes, sí, alguna cosa així.
4: No, és un partit que no passarà a la història. De fet, segurament d'aquesta temporada, de les 7 jornades que porta el Sabadell, hagi estat el pitjor partit. No ha estat realment un mal partit, però és que el llistó del Sabadell és molt alt aquesta temporada, i per tant ens té mal acostumats, per dir-ho així, i és veritat que avui no ha tingut el dia en molts aspectes. Ha concedit un gol en els primers minuts amb una errada de Miqui Codina, que ha servit en safada el gol del Celta Fortuna. És veritat que l'equip s'ha refet amb un gol d'estratègia a la primera part, mitjançant Edgar, però a partir de llavors ha generat ben poc en atac, fins i tot el dia de Mallorca, que l'equip perd 2-0, em fa l'efecte que va tenir més opcions d'arribar a la porteria contrària que avui. La sensació que ha quedat és que potser l'equip, també tenint en compte el rival, el Celta Fortuna, el filial del Celta, doncs podria haver sumat algun punt més d'aquesta visita a Balaïdos, però en qualsevol cas la lectura que feia Ferran Costa a la roda de premsa era prou positiva, de donar valor a l'empat, i també, doncs, de destacar que l'equip no perd, només una derrota en aquests 7 partits, i per tant prou satisfet també fins i tot amb el joc de l'equip, deia això Ferran Costa en sala de premsa de Balaïdos.
5: I penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora, doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc, i cada vegada, doncs, serem un equip més fet a la categoria.
4: No afluixar, però tocar sempre de peus a terra, i ser conscients que també pots visitar Balaïdos i sumar només un punt, malgrat que, com deia abans, com que el llistó està tan alt, doncs segurament quedi una mica la sensació que el Sabadell avui podria haver fet alguna cosa més. En qualsevol cas, provisionalment sisè amb 12 punts en aquest tram inicial de la temporada, avui que per cert ha debutat Alain Ribeiro, un futbolista que ha estat lesionat, que fins ara no l'havien vist, hi ha moltes expectatives posades amb ell i avui ha tingut els primers minuts a la segona meitat.
0: Va, tenim els dos catalans de segona entre els sis primers, en zona de promoció. De fet, si la Lliga acabés avui, s'enfrontaria el Girona contra el Sabadell, tercer contra sisè. Esperem que no s'hagin d'enfrontar a la promoció, no? Vull dir que no es trobin i que els dos puguin
2: que
0: pugin directes, per exemple, tant de bo. Sí, primer i segon seria genial, però crec que serà complicat. Veurem què passa amb el Girona, però especialment pel Sabadell, que tampoc és el seu objectiu d'entrada, d'inici, el fet de pujar a la primera divisió. El Sabadell, sisè, com diu el Pau, té per darrere encara alguns equips que el podrien superar, el Burgos, el Leganés, l'Sporting de Gijón o les Palmes, fins a 4 equips el podrien superar encara en aquesta jornada. El Girona avui no l'ha superat ningú, dormirà tercer també aquest dissabte amb 13 punts, a 2 de l'Eibar, que és el segon classificat, i a 3 del Castelló, que és el líder. Pau, alguna cosa més des de Balaïdos? El pròxim partit és cap de setmana que ve?
4: Dissabte que ve, sí, dissabte que ve a 6:45 de la tarda a casa contra l'Andorra. Després vindran dos desplaçaments seguits, primer Ceuta i després Burgos, el Sabadell, que encara no ha guanyat fora de casa, dels 4 partits que ha disputat, 3 empats i una derrota, li falta la victòria, haurà d'esperar com a mínim 15 dies en la visita al camp del Ceuta, però abans, com diem, dissabte vinent a la Nova Creu Alta, aquest partit contra l'Andorra, el Sabadell que fa nit avui a Vigo, demà al matí s'entrena a les instal·lacions de la ciutat esportiva del Celta i torna al migdia cap a Sabadell.
0: Molt bé, bon viatge de tornada, Pau, una abraçada.
4: Gràcies, bona nit.
0: A Pau Bonastre, que ens ha explicat aquest empat a un del Sabadell avui des de Balaïdos. 7 minuts per sobre, 1:45. Maissa, una jugadora de 15 anys, sí, avui ha marcat un gol amb el Barça. Àngel, la jugadora més jove,
2: superant
0: a Lamine, sí, sí, que marca en la història del Barça, tant en categoria masculina com en categoria femenina. Déu-n'hi-do, eh?
6: Maissa Baja, que per als més veterans és filla de Nabil Baja,
0: sí,
6: exfutbolista, i que ja en parlen molt bé d'ella, que les pròpies companyes estan bastant sorpreses als entrenaments, que és una jugadora que té molt de futur, òbviament és molt jove, però que avui és un dia històric perquè no sempre s'assoleix una fita com aquesta, i en un partit que no tindrà més pena ni glòria que aquesta efemèride.
2: Ah, sí. Ja, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, sí, no. Superant a Lamine Yamal, sí. Que sembla que és Lamine, també Vicky va marcar molt jove amb el Barça, i després Ansu i Boyan, Bernat Balboa, què tal?
7: Hola, bona nit.
0: L'has mirat, això,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, m'ho he mirat. Maissa va néixer el 2011, em sento molt vell, jo ara mateix, no sé...
6: Pues imagina't la resta.
7: Sí, sí. No. Jo sóc del 2001 i em sento molt, molt vell. En tot cas, la davantera blaugrana ha superat...
2: Acabes d'enfonsar el Ferran Correas,
6: Jo ja treballava a Mundo Deportivo el 2011, imagina't.
7: Doncs mira, sí, ha superat Lamine Yamal, el de Rocafonda va marcar amb 16 anys, 2 mesos i 25 dies, Maissa ho ha fet, amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Per darrere d'ells, com dèiem ara, hi van Vicky López, Ansu Fati i Boyan.
0: Mm-hmm. Ha parlat? Ha dit alguna cosa?
7: Sí, ha parlat Maissa, molt contenta, evidentment, en marcar el seu primer gol amb el Barça, amb el primer equip del Barça.
8: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad.
0: Doncs estarem pendents d'aquest nom, que anirà tenint minuts segur a la Lliga F. Maissa, de la resta del partit, deia l'Àngel, que poca història. Més enllà de que ha tornat a Aitana Bonmatí, que és notícia important, també.
7: Sí, ha tornat a Aitana Bonmatí, ho ha fet per primera vegada aquesta temporada. El seu últim partit com a blaugrana va ser el 31 de maig, l'últim partit de Lliga de la temporada passada. Després Aitana va participar en dos partits classificatoris per al Mundial amb la selecció espanyola, però des de llavors, res de res, per unes molèsties al turmell. Doncs gairebé 4 mesos després, Aitana ha tornat a tenir minuts com a blaugrana i n'ha parlat en acabar el partit.
9: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que visc. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar. doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia de conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar.
0: Doncs és tranquil·litzador, Àngel, que Aitana hagi pogut tornar, perquè, clar, anava endarrerint aquest retorn i ja una es pensava que no sé, si ha de tornar a passar pel quiròfan o hi ha alguna cosa que no s'ha arreglat bé.
6: És la millor de les notícies, òbviament, tenir una triple pilota d'or de tornada. Jo crec que ella estava més tranquil·la del que podia pensar, perquè per ella la clau va ser identificar el problema i posar un tractament. És a dir, fins que no va trobar el problema, l'angoixa, ja ho ha dit i ho ha reconegut públicament, que li angoixava el dolor. En el moment que van identificar el problema i el tractament que havien de fer, que això va ser l'estiu, recordo el... no sé quin dia era, perquè ara ja les dates en ballen, però que vam anar al seu campus i ho va dir en una atenció als mitjans, va dir, diu, ara ja sé el que tinc, ja sé el que he de fer, i en tot moment, des de tant el seu entorn com des del Barça, han transmès molta calma, de que no és que s'estigués endarrerint, sinó que tot anava segons el previst, perquè la clau era el dolor zero. El dolor zero. O sigui, Aitana el que tenia molt clar era que no tornaria a jugar amb dolor. Llavors, arribat al tram final previ a la reaparició, diguéssim que han hagut d'anar-se'n produint com petits testos en entrenaments, pujant l'exigència, a veure si pujant, es confirma que no existia aquest dolor. I finalment, quan ja s'ha confirmat que no existia el dolor, és quan ja s'ha fet l'última fase, que era la tornada. Però és la millor notícia perquè el Barça està en quadros. O sigui, Pere Romeu deia ahir a la prèvia que hauria de fer malabars per fer l'alineació, i és així. Està en quadro.
0: Continua guanyant, perquè la Lliga EFA és molt superior, però la veritat és que li falta efectiu. 0-2 ha guanyat avui al camp de Logroño, el Madrid ha guanyat també 3-5 contra la Reial Societat. Recordo, diumenge que ve, al Camp Nou hi ha un Barça-Madrid, a les 5 de la tarda.
6: Clàssic.
0: 15 punts al Barça, 13 ara al Reial Madrid. Ha perdut el Badalona 0-1 al camp de Granada, i demà juga l'Espanyol, a on?
7: Demà juga l'Espanyol a Riazor contra el Depor, crec que a les 6 de la tarda, sí.
0: Badalona ha perdut a casa, perdó, contra el Granada 0-1 i el Depor a casa.
7: Sí. L'Espanyol visita el Depor, viatgen a Riazor.
0: A Riazor, sí. D'acord.
6: Ara he mirat que el gol de Maixa, una curiositat, portava el 31 com Ansu Fati, quan va marcar el seu primer gol.
0: Ah, que interessant.
6: No sé.
0: Sí, sí, mira, coincidències d'aquestes. Sí, sí, la veritat és que sí.
6: Vicky López portava el 30. Ho he mirat també per si fos un tercer, ja hauria sigut massa maco,
0: quasi,
6: però no.
0: Quasi. 2 minuts i 3/4 d'una, us deixarem marxar. Gràcies, Bernat, gràcies, Àngel, gràcies, Albert, gràcies, Ferran, gràcies, Àlex. No us perdeu ara la conversa amb un preparador físic que ha estat 21 anys al futbol professional, ara de moment no exerceix aquesta temporada, però 21 anys als vestidors de primera i segona divisió, amb equips de primera i segona divisió. Parla't una mica sobre aquesta aturada de seleccions que hi ha i com pot afectar, si hi ha molts tòpics, si no, si és veritat que això de les 3 setmanes doncs és difícil de gestionar. De seguida, després de la publicitat, en parlem. Ara tornem.
10: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
11: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
10: Per analitzar l'actualitat.
12: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat. No,
1: hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
12: Sí, és difícil de fotre-les en una mateixa frase.
10: I també per aprendre i passar una bona estona.
13: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
12: No hi tenia TV3.
13: I tenia Antena 3.
10: Els vespres a RAC 1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
11: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
10: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Diràs, amb Gerard Ballera.
0: 3/4 d'una de la nit. Aquestes alçades de la temporada, la competició de clubs s'aturava normalment només un parell de setmanes. Però a partir d'ara no en seran 2, sinó 3. 7 dies més que no sabem si trastocarà gaire els plans dels preparadors físics dels clubs professionals de futbol. Volem parlar una estona de com es gestiona i de què pot suposar aquest canvi en el calendari futbolístic amb el Sergio Dorado, expreparador físic de molts equips de primera i de segona divisió, el Cádiz, l'Espanyol, el Valladolid, el Mallorca, el Sabadell i tants d'altres. Hola, Sergio, bona nit.
14: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Molt bé. Deixa'm preguntar-te primer com a preparador físic si prefereixes que a aquestes alçades, és a dir, a l'inici pràcticament de la temporada, prefereixes que s'aturi la competició tres vegades amb un marge de temps més curt o ja prefereixes i ja et va bé que en siguin dues encara que una sigui més llarga?
14: Bueno, solo por la experiencia que tenemos y por lo que nos hemos encontrado durante las últimas temporadas en Primera División, que siempre han sido tres parones de selecciones, yo si me das a elegir, yo creo que prefiero tener tres parones, porque aunque vas parando más veces, pero tienes la sensación de que estás siempre como metido en la competición. Este año, de manera eventual pues, o extraordinaria, pues se ha cambiado el formato y sí que es verdad que ahora el parar tres semanas, el estar dos semanas más otra sin competir, se hace extraño y sí que aparece como un poco, con, entre comillas, como que parece que se está abandonando un poquito el día a día de la liga, ¿no? A nosotros ya nos pasó la temporada 2022-23 con el parón del Mundial de Qatar. Vivimos una situación similar y el que paramos, no sé si paramos 5 o 6 semanas, se hizo muy extraño. Parón de liga muy largo y incluso puede incluso desconectar a la gente. Así que si me das a elegir, prefiero los tres parones que se han hecho siempre.
0: Parles més gairebé d'un tema mental que no d'un tema de cames.
14: Sí, porque jugar igual que conecta tiene la misma capacidad para desconectar. Y a veces una de nuestras obligaciones y responsabilidades en el día a día es, y a nivel de gestión de como cuerpo técnico, es que jugar esté muy mentalizado los partidos, muy metido a nivel mental. Y eso pasa cuando hay parones de selecciones. Si nos fijamos en el día a día, en cómo son las semanas de entrenamiento, son muy diferentes. O sea, son muy diferentes a las semanas competitivas. ¿Por qué? Porque no está la tensión competitiva, sabes que el domingo no hay partido, al final te relajas y hay jugadores que a lo mejor tienen quizás alguna molestia y esas semanas se aprovechan para limpiar, para entrenar menos, para bajar carga. Inconscientemente todo el mundo desconecta un poquito. Entonces yo creo que es importante el tema físico, pero que a nivel mental un periodo tan largo sin competir, en el caso de aquellos jugadores que no son internacionales, pues puede, entre comillas, perjudicar un poco a lo que luego sería la vuelta a la competición.
0: D'acord. Clar, aquí hem de diferenciar dos clubs, els clubs grans que tenen pràcticament tota la plantilla amb els futbolistes de les seves seleccions i els clubs que en tenen un o dos, però que la resta de la majoria de futbolistes es queden treballant amb el seu club. En el cas del Barça, per exemple, Sergio, clar, per exemple, els 5 futbolistes que es queden aquí a Barcelona ara tenen, els han donat 9 dies de festa, tot i que són dies de festa entre cometes perquè cadascú té el seu pla individualitzat, el seu pla específic que haurà d'anar treballant a casa. És millor que facin el que hagin de fer, diguéssim, fora de la seva àrea de treball durant aquestes setmanes, o almenys durant aquests 10 dies, que no tenir-los a l'àrea de treball més controlats, intentant que no es desconnectin?
14: Bueno, hay que diferenciar, como bien dices, los clubes como el caso del Barça, son clubes muy grandes donde muchos jugadores son de nivel top y se van con la selección, con lo cual digamos que estos parones son menos significativos en el sentido de que, como comentábamos antes, estos jugadores que se van a la selección no paran de competir, de entrenar, de competir, de tener unos hábitos, de una rutina diaria, de entrenamiento, prevención, etc. etc. Claro, el caso de los jugadores que se quedan, que hay una ventaja muy grande, es que hoy en día el fútbol, los jugadores son muy, muy profesionales. El Barça seguramente les habrá mandado un planning, seguramente les habrá dado la posibilidad de, incluso si quieren entrenar en el club, si quieren incorporarse a la dinámica del filial, es que estoy convencido que eso ha pasado, y a partir del jugador decide. El hecho de que se le dé 9 días de descanso, por llamarle de alguna manera, no es un descanso. Estos jugadores tendrán un planning, son jugadores que tienen sus propios profesionales al lado, preparadores físicos, fisios, gente que les va a cuidar estos días. O sea, no, entiendo que no van a desconectar del entrenamiento. Mira, sin ir más lejos, y te voy a contar una anécdota. Yo esta mañana he ido a la ciudad deportiva a ver un partido con mi hijo, y llegando a la ciudad deportiva por la carretera, me he encontrado a Robert Navarro corriendo cerca de la ciudad deportiva. O sea, jugador de Bilbao, que ahora está aquí estos días de parón, que tendrán fiesta, estaba corriendo con su GPS puesto. O sea que al final lo he saludado porque es un jugador que yo tengo buena amistad con él, y aparte lo entrené en el Cádiz, y me he parado a saludarlo. Bueno, me he parado, no, él tampoco se ha parado, le he ido con el coche y le he saludado. Pero a lo que me refiero es que los jugadores no paran. Hoy en día los jugadores son muy, muy profesionales, están muy bien rodeados, muy bien asesorados, Y a nivel físico, a mí es algo que no me preocupa, porque yo estoy convencido que ellos tienen las herramientas y la voluntad como para que estos días de, entre comillas, descanso, hacer un trabajo óptimo para la vuelta, llegar a un buen nivel para estar otra vez con el equipo.
0: Molt interessant el que dius. Segurament també a l'Atlètic Club de Bilbao, com expliques, hi ha el pla específic també apuntat d'Edin Terzic, a l'entrenador de l'Atlètic Club, per Robert Navarro i els altres futbolistes que també estan, entre cometes, ara com explicava el Sergio, sí, descansant. Sí. Parlaves d'aquesta megaturada que hi va haver pel Mundial, el Mundial de Qatar. Éreu el Cádiz que jugava a primera divisió. Amb què us vau trobar? Amb quines dificultats us vau trobar? I si vau notar un augment dels problemes físics un cop es va reprendre la competició, o no té res a veure?
14: Bueno, en nuestro caso lo que decíamos es que hay que diferenciar entre equipos de la talla mundial como es el Barça, Madrid, estos equipos que sus jugadores siguen compitiendo, ya sea en el Mundial, o a jugadores como equipos como nosotros en Cádiz, equipos en los que a lo mejor teníamos un jugador o dos fuera, pero nosotros teníamos al 95% de la plantilla. Sí que es verdad que fue una situación extraña, porque si no recuerdo mal, yo creo que nosotros paramos un 7 de noviembre, que jugamos en el Bernabéu, y el siguiente partido lo jugamos en casa contra la Almería el 30 de diciembre. O sea, fue un parón muy, muy largo. Sí que es verdad que nosotros lo que hicimos en ese caso fue parar 4 o 5 días después del partido del Madrid, y a partir de ahí lo que nosotros planificamos era como una otra vez una pretemporada, y lo que hicimos es buscar partidos amistosos, aprovechamos para jugar contra la Roma, Manchester United, hicimos una serie de partidos semanales, que siempre poníamos partido entre semana, miércoles o jueves, entrenábamos toda la semana, y el fin de semana, siendo un parón muy largo, lo que hacíamos es, fue la dinámica que nosotros seguimos, no sé si es la correcta, sí, o no, sí, pero sí, la que sí. Nosotros creíamos conveniente era... Pues que al final los jugadores, si algo tienen ocupado durante el año, eran los fines de semana, pues lo que hicimos, liberar los fines de semana, sábado y domingo, y hacer toda la carga de trabajo de lunes a viernes. Poníamos partido entre semana siempre, y era como la manera de seguir compitiendo semana a semana, era como una pretemporada, entre comillas, sin tener las dobles sesiones, pero con la idea de cuando volviéramos contra la Almería el día 30, que los jugadores volviesen en el mismo estado o muy similar al que dejamos el día 7 de noviembre.
0: Y una última cuestión, Sergio. Ja... La idea, no, de que actualment el futbol està massa carregat, que el calendari està massa carregat, des de dins, Sergio, no sé si també hi ha aquesta sensació, perquè és veritat que a vegades de tant en tant surt algun futbolista a dir que el calendari és massa carregat, etc, però tampoc hi ha, no, una rebel·lió dels jugadors o dels entrenadors a posar fi, no, a aquest calendari amb tants partits. Què es cou en els vestidors de futbol?
14: A ver, yo llevo 21 temporadas en el fútbol profesional y lo que vemos hoy en día es una burrada. O sea, eso hay que ser sincero y hay que verlo así. Esto es un tren en marcha que va a mucha velocidad y pararlo de golpe es muy difícil. O sea, al final se empezaban jugando 40 partidos al año, luego 45, luego 48, luego tal, y llega un momento que jugadores que juegan 65, 70 partidos al año. Es una burrada. O sea, cuando nosotros hablamos del control de la carga y queremos controlar con los GPS, con todas las mediciones que tengamos, llega un momento que es incontrolable. ¿Por qué? Porque al final lo que decimos, juegan cada 3 días, viajan, cuando hay que descansar van con la selección, cuando llega el verano hay el Mundial, hay la Nations, hay la Eurocopa, es muy difícil. Yo entiendo que hay muchos intereses económicos y al final por eso dices tú, ¿por qué los clubes no se quejan? Porque también hay unos intereses económicos, sí, sí, sí, que en parte te benefician, y entonces pues frenar ese tren cuesta mucho. Y lo que hace es pues aguantar. Pero lógicamente a nivel de carga, es que analizas la carga de un jugador de hace 15 temporadas a día de hoy y no tiene nada que ver. O sea, tienes que ir hilando muy fino, muy fino, muy fino, porque si no, pues el riesgo de lesión. Por eso también dice, pues que a nivel mental hay jugadores que... Claro, porque al final los jugadores están saturados de jugar. Tú juegas un sábado, viajas el domingo, vas a jugar otra vez el miércoles, viajas el martes, y a nivel de Barça, Madrid, estos equipos, pues claro, la presión que tienen en cada partido ya no es una parte física solo, ya es una parte mental, que es que la exigencia que tienen estos jugadores es máxima cada 3 días durante 11 meses. Uh-huh. O sea, eso es muy difícil de gestionar, muy difícil. Yo no lo comparto, pero es verdad que, como bien dices, los clubes no se quejan, o se quejan pero con la boca pequeña, porque paralelamente pues hay unos intereses y no queda otra que adaptarse y convivir con ello. Uh-huh.
0: Doncs a veure on ens porta el futbol del futur, de moment aquest, amb, com deia el Sergio, entre 60 i 70 partits alguns futbolistes han d'aguantar, i va pujant, eh? I va pujant la xifra al cap d'unes temporades. Sergio, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer xerrar una mica amb tu d'aquesta aturada que hi ha ara a la competició de clubs i una mica de com treballen els clubs professionals quan es troben en aquesta situació. Una abraçada molt gran.
14: Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
10: Diràs, amb Gerard Vallent.
0: Hem sentit ja els senyals horaris de la una de la matinada, recta final del Tu Diràs. De repassar encara alguna cosa d'aquest dissabte, per exemple, ha arrencat la Lliga ACB. Hola, Aguilar, eh?
15: Hola, Ballera.
0: Amb bones i males notícies pels equips catalans. Les bones arriben des del Palau Blaugrana, perquè el Barça ha guanyat 119-101, partit, sembla, anotació NBA, contra un recent ascendit com el Leima Corunya en un festival anotador, de fet, en la millor anotació blaugrana a l'ACB des del 2018.
15: Sí, fa 8 anys i 4 mesos que el Barça no anotava tants punts, tot plegat afavorit també per l'atractiva aposta de l'equip de Carles Marco, i amb un nom propi, el Dolec Balcerós, que ha fet una passa endavant a Biden amb les lesions, important en la victòria contra l'Efes, també avui contra la Corunya. Tots dos partits el Barça els comença guanyant en totes dues competicions. El pivot polonès ha batut el seu rècord de puntuació, 21, i també de valoració, 30, en els 159 partits en Lliga que acumula. Ho ha valorat així.
9: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que...
0: No, clarament no és Balcerowski. Li hauria canviat molt la veu.
15: Sí, correcte.
0: Sí, l'Olec hagués parlat així.
15: Escoltem Balcerowski.
16: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien.
15: Les coses coincidint, si era tercer pivot en rotació i l'any passat era Yusuf Afol, malgrat que va fer una gran recta final Yusuf Afol, de moment ho està millorant.
0: Sí, aquest partit de Yusuf Afol no el vam veure.
15: No.
0: Un de bo, però no com aquest.
15: Brizuela i Parra també segueixen amb molt bon to. Ha crescut una mica Tyrese Martin, 7 jugadors, 10 o més punts. Aquesta és una gran notícia. Arriba la primera setmana extenuant del Barça. Gerard, demà viatgen cap a Dubai, on hi jugarà dimarts, d'allà a Turquia, divendres juga contra el Besiktas, i d'allà a Múrcia, diumenge contra l'UCAM.
0: Bon-hi-do el calendari, eh? Sí. No és gens senzill. I la cara al Barça la creu el Quintana Manresa.
15: Ha caigut a la pista. Em fa l'efecte, em diu el Nas, que hi cauran molts. La del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau, molt bon equip, tota l'estona per davant el marcador, molt sòlid, enyorant els manresans les baixes d'Oriola i de Timmy Allen, 107-92, també molta alta notació, però aquí hem de destacar una mala notícia. Hugo Benítez ha rebut un fort cop a les costelles i ja no ha pogut acabar el partit, això n'ha dit Diego Campos a la de premsa.
17: Ahora mismo está bien, pero no hay, pasa algo que hay que averiguar qué es. He recibido un golpe en la costilla y a priori parecía nada. Me pidió el cambio porque no podía respirar, pero luego he ido empeorando. No quiero decir parece nada. A él le cuesta respirar y bueno, se ha hecho alguna prueba ahora aquí, pero ahora hay que seguir haciendo pruebas en el hospital.
15: Seria parlant en plata i ja ho podem dir, una putada, perquè Hugo Benítez no hi ha manera que faci net, i amb el talent que té, recordo que arrenca l'Eurocup aquesta setmana a la pista del Pauk Salònica, que per cert avui ha eliminat el Panathinaikos a les semifinals de la Supercopa grega.
0: Corai.
15: Triple sobre la botzina de Chedi Osman, d'un ex-Panathinaikos. Això avui, per demà, agenda, 12 del migdia, debut de la penya a la pista del Breogán, a les 5 en directe al Superesports Girona Camp Múrcia, i a les 6 arrenca el campió el València, rep l'únic català que falta, el Lleida. A les 7, per cert, tanca la jornada un Madrid Unicaja, i t'ho remato amb la Supercopa Femenina. Demà tindrem un València-Leganés. A la final, el València del català Javi Torralba ha guanyat el Saragossa i jugarà contra aquest sorprenent Leganés que ha guanyat de 19 al Jairis.
0: Ho expliquem demà. Gràcies, Dani.
15: Bona nit.
0: I aquest dissabte, i no pas diumenge, s'ha fet la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1. I Álvaro Demà ha guanyat un pilot Mercedes, però no el líder del campionat.
18: Hola, Gerard, què tal? Bona nit. Sí, George Russell ha estat el gran protagonista del Gran Premi de l'Azerbaidjan disputat avui dissabte al circuit urbà de Bakú. Era el gran favorit i el rival a batre després d'haver aconseguit ahir la pole position a més de 8 dècimes de segon. Avui ha confirmat els pronòstics, ha liderat des del principi i fins a la bandera quadres, ha marcat la volta ràpida i s'ha acabat important la victòria. Una victòria còmoda, si no fos perquè al final de la cursa hi beneficia anunciat. Per neutralitzacions del cotxe de seguretat, Max Verstappen se li ha apropat i molt i ha creuat la línia de meta només 196 mil·lèsimes de segon, menys de dues dècimes per darrere de Russell. És el final més ajustat que hi ha hagut en un gran premi de Fórmula 1 en les dues últimes dècades. Verstappen ha hagut de conformar-se, com diem, amb la segona posició, mentre el segon del Red Bull, el d'Isaac Hadjar, ha completat el podi tercer en el gran premi en què tornava a la competició després d'haver-se perdut les tres últimes curses per culpa d'una lesió. Fora del calaix, Charles Leclerc ha acabat en la quarta posició i Kimi Antonelli en la cinquena. El líder del Mundial, que hi va accidentar-se a la classificació, ha protagonitzat una bona remuntada des del setzè lloc de l'engrallat de sortida, ha acabat cinquè, ha sumat 10 puntets i només n'ha perdut 15 amb el seu company d'equip, amb George Russell, encara disposa d'un avantatge important, 66 punts, més de dos grans premis, segueixen, per tant, el clar favorit per acabar-se emportant el campionat. Carlos Sainz ha estat avui desè i ha aconseguit, per tant, el darrer puntet en joc, mentre Fernando Alonso ha tingut problemes mecànics al seu Aston Martin i s'ha vist obligat a retirar-se. El proper gran premi, diumenge que ve, gran premi de Bahrein, que no es va córrer a principis de la temporada i que es disputarà al circuit de Sepang, a Malàisia, que torna al calendari després d'uns quants anys d'absència per la disputa d'aquesta setzena cita de la temporada.
0: Molt bé, gràcies Álvaro, bona nit.
18: Gràcies Gerard, que vagi bé. Adéu, bona nit.
0: I va, encara un últim minut del Tu diràs per parlar d'altres qüestions amb el Xavi Sabater. Hola Xavi, bona nit.
19: Bona nit Gerard.
0: Hem de parlar, per exemple, de ciclisme i malauradament de l'abandonament de la catalana Paula Blasi, que era una de les favorites per pujar al podi en la cursa en línia del Campionat del Món de ciclisme, però ha hagut d'abandonar, Xavi.
19: Doncs sí, quan quedaven uns 90 quilòmetres per arribar a la línia de meta, s'ha viscut una caiguda força dura que ha afectat diverses ciclistes, entre elles la catalana Paula Blasi, que era, com deies, la màxima esperança de l'equip espanyol en aquest Mundial. Justament abans de la prova en ruta d'avui, Paula Blasi havia explicat que ja no es trobava del tot bé.
20: Venía con muchas ganas, sí que es verdad que ahora ayer ya no tuve demasiada buena noche, hay algún virus y no me encuentro del todo bien, pero bueno, esto es parte del ciclismo y creo que tengo que salir, dar un poco la cara y a ver cómo me voy encontrando.
19: La catalana, afortunadament, no ha patit cap lesió greu i ha pogut arribar sobre rodes a la zona de boxes per abandonar. Pel que fa a la resta de la prova, Demi Vollering és la nova campiona del món en ruta. La neerlandesa ha llançat un atac quan quedaven uns 30 quilòmetres pel final, però ha estat caçada per Nevia Doma i Longo Borghini. Tot i això, ha aguantat un bon ritme i a la recta final, en l'últim atac, Vollering s'ha imposat a Nevia Doma, que ha estat segona, i Borghini tercera.
0: Ara recordo les 3 de la tarda la cursa en categoria masculina, amb Evenepoel, amb Van der Poel, amb Van Aert, també amb Isaac del Toro, Seixas, l'equip espanyol Ayuso, Enric Mas, sense Pogacar, que encara no està bé per córrer, tot i que ja se'l veu, em sembla, que entrenant en aquest cas a prop de casa seva. En tennis, com ha acabat el partit d'Alcaraz de la Lever Cup?
19: Doncs amb victòria del tenista murcial, super tie break per 13-11 sobre Taylor Fritz. Alcaraz ha guanyat el primer set per 6-3, però Fritz s'ha imposat el segon i durant aquest super tie break ha tingut fins a 2 boles de partit que Alcaraz ha salvat. Amb aquest resultat es tanca la jornada dissabte amb empat a 5 punts entre Europa i la resta del món. Avui també ha jugat Zverev, que ha perdut contra De Minor per 2-16-1, i Lirner Tien, que ha guanyat per 1-2 contra l'italià Cavoli. Aquest diumenge encara tot per decidir, per veure qui s'endú aquesta Lever Cup, si el conjunt d'Europa o la resta del món.
0: Alguna previsió poliesportiva per aquest diumenge?
19: Doncs la segona jornada del Mundial d'handbol, on el Barça jugarà contra el Zamalek, equip egipci, a 2:15 per sumar la segona victòria en la fase de grups. I en hoquei, primera jornada de la Lliga Catalana aquest cap de setmana, per aquest diumenge, un únic partit, que serà el del Barça, que rebrà el Palau Blaugrana a l'Alcoi a les 4 de la tarda.
0: I recordo també que a les 6 de la tarda, ho ha dit el president de la Federació Espanyola, l'escoltàvem al micròfon de Mia López, jugarà també la final del Mundial Femení Sub-20 entre Espanya i Corea del Nord, amb unes quantes jugadores del Barça i amb unes quantes jugadores catalanes. Gràcies, Xavi, bona nit.
19: Bona nit.
0: Deu minuts per sobre la una de la matinada. Ho deixarem aquí. Demà tornem, amb més ràdio esportiva, el Superesports, amb el Xavi Puig, i a partir de les 11 s'hi posarà aquí, com cada diumenge, al capdavant, l'Aleix Pariser. Fins demà. Adéu, adéu.
21: Tu diràs. RAC 1.
3: podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
21: Què tal? Molt bon dia. Bueno, la nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
3: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré a Regi Curt, per què no plega?
22: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
23: Hola, Victoria Luengo.
24: Hola, bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes d'hòstia? Doncs va ser exactament...
25: Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
26: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
27: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
28: Nunca había entrado. Murieron más de 3.000 y pico personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
10: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC 1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
29: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
30: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
29: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
30: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
29: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
30: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
31: No creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
29: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
30: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
31: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
30: Bueno, escolta, què?
29: Escolta, mos aixequem o què?
30: Va, posa la ràdio!
29: Vinga, va, espavila!
10: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
15: Per cert, nois, us he dit una cosa?
29: Sí, que es pare!
15: No, no, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
29: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
15: Sí, sí, durant el programa.
30: Així surt el programa.
29: Oh, mare que el va parir.
10: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
32: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
10: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
32: Tots els podcasts de RAC 1.
10: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
32: Noves funcionalitats premium.
10: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
32: Fàcil, intuïtiva i renovada.
10: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
32: Escolta, navega, descarrega, informa.
10: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. RAC1. Notícies. Violeta Martos.
33: Bon dia, són les 6. A Madrid, centenars de persones han passat avui la primera nit acampades a la Puerta del Sol. La mobilització que ahir a la tarda va recórrer els carrers de la ciutat espanyola va acabar amb una acampada de nou, 15 anys després

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
2: Els sindicats precisament demanen que aquest decret inclogui diverses mesures, com la garantia de contractes estables, la congelació del preu dels lloguers i que s'impedeixin els desnonaments si no hi ha alternatives habitacionals. En plana internacional, Suïssa vota avui si reforça la neutralitat deixant-la per escrit a la Constitució. És un dels trets característics del país que molts ciutadans consideren que amb els anys s'ha difuminat, sobretot després del suport a Ucraïna i també a l'adhesió a les sancions de la Unió Europea a Moscou. Parlant de conflictes encara, Donald Trump no tanca la porta a intervenir Cuba. El president dels Estats Units assegura que el país viu una gestió pèssima i cal posar-hi remei. I would say that Cuba
3: and us will make a deal. Diria que Cuba i els Estats Units arribarem a un acord. Crec que no haurem de recórrer a l'opció militar. Cuba està fracassant estrepitosament i volem ajudar, volem obrir Cuba a la nostra gent. Tenim nord-americans d'origen cubà fantàstics que volen tornar-hi. Volem obrir Cuba a la nostra gent. We want to open Cuba
2: up to our people. Són unes declaracions que Trump ha fet en una atenció als mitjans. El president nord-americà també ha aprofitat per carregar contra l'Iran. Assegura que de pacte res de res, que no li cal perquè els Estats Units ja controlen l'estret d'Hormuz. Ara bé, els iranians defensen que l'equip negociador nord-americà no els ha traslladat encara resposta al pla de 7 dies que hauria d'aconseguir la pau a la regió. I si sou fans d'Oasis i els voleu veure a Barcelona, avui és l'última oportunitat. Si teniu el codi ja sabreu que la venda es farà a partir de les 12. Molts ja hi van poder accedir divendres o dissabte i com en les últimes cites de venda d'entrades per grans concerts i esdeveniments, no s'ha estalviat la polèmica. Pàgines col·lapsades, preus desorbitats i també llocs de revenda on hi ha gent que es fa d'or. Avui, que pot ser de nou un dia intens a les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que més de 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. És la segona operació especial més important de l'any, només per darrere de Sant Joan, i per això hi haurà un dispositiu especial amb carrils addicionals i altres mesures. I ara els esports. Amb Xavi Sabater.
4: En futbol, la selecció espanyola va guanyar per 2-3 a Anglaterra en el primer partit de la fase de grups de la Nations League. Els gols van ser obra de Lamine Yamal, Àlex Baena i Oyarzábal, mentre que pels anglesos van marcar el blaugrana Anthony Gordon i Harry Kane. A l'altre partit del grup entre República Txeca i Croàcia, els croats van imposar-se per 1-2. Avui a les 6 de la tarda jugarà la selecció entrenada per Xavi Hernández. Als Països Baixos s'enfrontarà a Sèrbia i a la mateixa hora es disputarà el Dinamarca-Gales i Àustria-Kosovo. A 9:15, l'Alemanya-Grècia, Noruega-Portugal i Irlanda-Israel. A segona divisió, el Sabadell va empatar 1 al camp del Celta Fortuna i es col·loca de forma momentània 6è la classificació. I en bàsquet, ahir debut a la Lliga ACB del Barça, que va guanyar per 119-101. Els blaugranes van jugar un gran últim quart per començar amb victòria la temporada regular. El Quitzanes Manresa, en canvi, va perdre amb el Surne Bilbao per 107-92. Avui també debutaran el Joventut Badalona contra el Rio Breogán a les 12 del migdia, el Fiat Girona davant Luc en Múrcia a les 5 de la tarda i l'Ilerna Lleida, que es veurà les cares amb el València Bàsquet a les 6.
2: I pel que fa al temps, aquest diumenge ens llevarem amb boira en àrees de l'interior del país que s'aniran desfent i al llarg del dia tindrem núvols baixos a la costa i al prelitoral que frenaran una mica els termòmetres. Més sol a la resta, amb alguns xàfecs dispersos i poc importants a la tarda al Pirineu, sobretot al sector occidental. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies racu.cat i també d'aquí una hora al punt de les 7, al Via Lliure amb Xavi Bundó.

0: Bon dia, comencem la primera pedra i des d'ara i fins a les 7 serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: I avui comencem parlant de filosofia, també escoltarem òpera, recordarem amb en Margarit i també us farem propostes de lectura. Jugarem al joc de la castanyera, anirem al cinema i tancarem amb la música de la Isabel Vinaixa. Així que comencem.

0: 40.000 migrants entrant massivament a Ceuta. Bombardejos reduint Gaza o Ucraïna a runes. El greu terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja en Colòmbia o la devastadora riuada entre Nepal i el Tíbet. Aquests són només algunes de les dures imatges que ens han deixat els últims mesos. Avui les volem prendre amb filosofia, les volem entendre amb l'Anaïs Borràs, filòsofa i creadora de contingut. Anaïs, bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: De fet, estem parlant sobre la fotografia del dolor dels altres. Sí. Em sembla molt interessant aquest tema i molt dur.
1: Molt dur. Malauradament ens exposem a aquestes crisis humanitàries, perquè no són una altra cosa, pràcticament cada dia. I de vegades els mitjans, no, ens adverteixen allò de aquestes imatges poden ferir la seva sensibilitat, però m'agradaria que avui ens preguntéssim, realment encara tenen aquesta capacitat o en conseqüència d'aquesta exposició constant a l'horror ens hem acabat anestesiant?
0: Anestesiant, segur que sí. A més, és una pregunta que ens fem moltes vegades els periodistes i encara sí, més els fotoperiodistes si parlem d'imatge, no? Relacionar-ho amb aquestes reflexions filosòfiques, a on hem d'anar?
1: A la Susan Sontag. Nascuda a Nova York, va ser una de les intel·lectuals més influents dels Estats Units del segle XX. L'any 1973 va publicar Sobre la fotografia, que és una sèrie d'assaigs que van suposar una autèntica revolució a la crítica cultural. L'obra parteix de la recent omnipresència de les fotografies per reflexionar sobre el seu poder en la nostra percepció d'allò que és real. Després, davant del dolor dels altres, una obra més recent, publicada l'any 2003, va revisar les seves idees i va aprofundir en aquesta dimensió ètica de la fotografia pel que fa a les representacions del patiment aliè. És una lectura molt accessible i que, per tant, us recomano molt.
0: I ella què pensava sobre aquest poder que tenen les imatges del patiment?
1: Doncs d'entrada va qüestionar una tendència històrica. Resulta que abans es pensava, durant molt de temps es va pensar, que si l'horror podia ser prou vívid, no, es podia mostrar, la majoria de gent entendria que la guerra és una atrocitat i que, per tant, doncs, s'aturaria la guerra. Això es pensava. Clar.
0: Sona molt innocent ara, eh?
1: Sí, ara ja som conscients que això, doncs, no ha sigut
0: així. No atura res.
1: Clar, les imatges no han tingut sempre l'actual centralitat informativa. Això és una cosa que a les persones de la meva generació ens costa d'imaginar, com abans no es tenien tantes imatges. Per sort, la Susan Sontag posa alguns exemples que són molt interessants. Diu que la Guerra Civil Espanyola va ser la primera guerra testimoniada o coberta en un sentit modern per un cos de fotògrafs professionals. Això no ho desconeixia. També explica com la guerra que els Estats Units van lliurar al Vietnam va ser la primera testimoniada dia rere dia per càmeres de televisió. I des d'aleshores, no, afegeix, les guerres, les batalles, les massacres han passat a formar part del nostre entreteniment domèstic, diu, a través de la petita pantalla.
0: Totalment. Això ens ha insensibilitzat, aquesta saturació d'aquestes imatges?
1: Doncs aquesta és una de les preguntes, de les principals preguntes que es fa, perquè i això que la fotògrafa, de la filòsofa, no va arribar a presenciar com aquesta situació ara mateix s'ha accentuat molt més, no? Ara, ella parlava de la petita pantalla com a la televisió, però ara fem scroll entre una recepta de cuina, el viatge de la teva influencer preferida a Bali i després l'horror, no? Llavors, clar, Sontag va dir que hem normalitzat, no, aquestes, tenir accés a aquestes imatges i, en conseqüència, ens hem adaptat. Les imatges no ens commouen de la mateixa manera. Això és així. Al respecte, ella va afirmar que, igual que un pot estar habituat a l'horror a la vida real, és possible habituar-se, adaptar-se a l'horror de les imatges. Ara bé, sobre la fotografia, va ser molt més content amb aquesta ultrasaturació d'imatges, va anomenar-la horror anestèsic, però 30 anys més tard, davant del dolor dels altres, va matisar una mica la seva duresa i va dir que les fotografies esgarrifoses no han de per què perdre inevitablement el seu poder per commocionar.
0: I com podem aconseguir que aquestes imatges encara ens commoguin?
1: Primerament, sent conscients del nostre privilegi. Sontag diu que les fotografies són un mitjà per fer reals o més reals realitats que les persones privilegiades potser preferim ignorar. Pot semblar evident, però nosaltres realment tenim el privilegi d'ignorar el dolor dels altres. Podem canviar de canal, podem fer scroll i passar al següent vídeo, podem apartar la mirada, podem decidir deixar-nos portar per aquesta anestèsia. Aquesta anestèsia, en el fons, és una resposta presa a un malestar que sentim, mm-hmm. perquè encara aquestes imatges ens el provoquen, però nosaltres tenim la possibilitat d'evitar-ho. Podem evitar aquesta realitat incòmoda perquè tenim el privilegi de fer-ho. Però un cop identificada aquesta anestèsia, també podem atendre a una responsabilitat que Sontag assenyala. Ella va dir que a partir de certa edat ningú té dret a aquest grau d'ignorància o anestèsia. Fer-nos càrrec d'aquest privilegi implica acceptar que no n'hi ha prou a mirar. La fotografia ens pot commocionar, però hem d'anar més enllà. Hem de comprendre el que estem veient, hem d'intentar dedicar-hi atenció i atendre el context de les causes d'aquell patiment.
0: Uh-huh. En conclusió, què?
1: Avui, en definitiva, proposo recuperar la Sontag per gestionar l'anestèsia que ens produeix la fotografia del dolor dels altres i, davant d'aquestes imatges, aturar-nos i fer-nos les següents preguntes. Qui ha provocat el que mostra aquesta fotografia? Quin és responsable? Es podia evitar? Hi ha alguna realitat que fins ara hem acceptat i que hauríem de començar a qüestionar? Només amb aquest esperit crític podrem transformar el nostre malestar en algunes accions que són necessàries per evitar aquest horror.
0: Mm-hmm. I sobretot avui dia, doncs bé, hem de revisar l'obra de Susan Sontag, que segur que ens ajudarà a entendre una mica millor el món en el segur que vivim, sí, i les nostres reaccions. Moltíssimes gràcies, Anaïs.
1: A tu.

0: Marc Balcells.
1: Noemi, què tal, estimada?
0: Molt bé, molt bé. Avui sí que no anirem de consultori.
1: No anirem de consultori.
0: No, perquè toca anar al Liceu.
1: Ai, per favor, ja l'he vista dos cops.
0: De totes maneres, que mentre ens estan escoltant, que vagin pensant què ens preguntaran.
1: Digues la direcció, sisplau.
0: primerapedra@recup.net.
1: Aneu preguntant, perquè, escolta, jo què sé, vindrà la campanya dels impostos, els ex... les parelles,
0: tot,
1: els nens,
0: tot.
1: Les escoles, volem la Renfe... És que podeu preguntar tot el que vulgueu. Jo us ho vaig prometre. Hi ha una òpera per explicar el vostre
0: sentiment.
1: Dolor, alegria, l'altre dia que vam parlar d'enveja.
0: Sí, sí.
1: Pregunteu, pregunteu, que aquí estem els de la primera pedra per respondre.
0: Exacte, i abans volem saber Aïda.
1: Aïda, quina meravella. Podem anar escoltant com sona?
0: Sí, no, home,
1: mentre que soni Aïda, si us plau. Jo ja plorava.
0: És que... amb les primeres notes.
1: M'encanta, Aïda.
0: Fa plorar molt, eh? Fa plorar molt.
1: Jo ploro sempre al principi perquè aquesta preludi m'encanta i al final, perquè l'escena final és absolutament meravellosa, l'escoltarem després. En tot cas, a veure, vaig avisar ja. Per primera vegada, des que jo existeixo en aquest món i vaig al Liceu, veurem una producció que no és la històrica del Mestres Cabanes.
0: Epa!
1: Que si algú no la coneixia, eren uns escenaris antics de paper pintat, com es feia abans les òperes.
0: Uh-huh.
1: I per tant, doncs, anaven pujant els talons de paper pintat i anaves veient. Clar, era una posada en escena eminentment historicista, per excel·lència. Llavors... ja vam dir, ara això
0: ja no
1: ho retirem, entre altres coses, perquè també aquells papers anaven ja més rebregats que Déu-n'hi-do. És a dir, que els tractaven
0: envellien,
1: molt bé,
0: també.
1: Però clar, era una producció de principis del 20. I ara tenim una producció del 21.
0: Què tal?
1: Que l'afirma la Shirin Ehsat, que és una cineasta iraniana, i clar, qui esperi Egipte, doncs no, perquè és una producció del segle XXI amb un cub blanc, amb projeccions... mentre sona, per exemple, a l'obertura, hi ha projeccions precioses. És a dir, és que m'ha encantat. A mi m'ha agradat moltíssim. Però sí que és veritat, perquè no vull que ningú després es posi triste, és veritat que doncs, van de militars actuals i denuncia molt la situació de la tirania de les guerres actuals i la situació de les dones en països on hi ha teocràcies. És a dir, que és molt interessant.
0: Mm-hmm.
1: I és el que ens agrada a nosaltres, que l'òpera també estigui doncs, molt contemporània i que denunciï l'actualitat, perquè en el fons que és el que estem fent en aquesta secció, aquesta temporada, no?
0: Sí, sí.
1: L'òpera és tan contemporània com clàssica a la vegada.
0: Ens
1: per tant,
0: explica coses d'avui, també.
1: Jo només diré una cosa. Aneu-hi. És una experiència. A mi em feia una il·lusió veure una Aïda moderna que, bueno, no t'ho pots ni imaginar.
0: I què ens explica Aïda?
1: A veure... us passo a explicar una mica de la composició. Aïda, òpera del 1871. Verdi està absolutament esgotat i diu, jo no puc més, però el xerif del Cairo li demana, si us plau, una òpera per inaugurar, una peça de circumstància per inaugurar el teatre d'òpera. I llavors, doncs bé, ell no vol, no vol, no vol, perquè diu, no, clar, volen una cosa absolutament monumental... jo ara no em veig amb cor de fer tot això, estic esgotat, però al final, doncs va, venga tu, un que havia estat egiptòleg, doncs va, li parla d'una història, i entre uns i altres acaben fent aquesta gran història que és Aïda, no? I ara us passaré a explicar. Clar, evidentment, com que inaugurava un teatre al Cairo, doncs és una òpera que passa a l'Egipte faraònic, que ja em sembla absolutament... meravellós que sigui una òpera que va sobre Egipte. Us explico una mica com va la cosa, ok? Bufa en temps de guerra, per tant, ja ho fa molt bé l'Ehsat de traduir-ho als conflictes actuals, entre els egipcis i els etíops, no? I llavors tenim el tenor, que és el Radamés, que vol ser el capità de les tropes egípcies per guanyar-se la glòria i regalar-li el seu amor a una esclava etíop que és l'Aïda. I quan ell canta això, ho canta amb aquesta passió que sona així.

0: Que el pobre Radamés és un tenor desgraciat que té una ària dificilíssima. Ai, només pobre. Començar és un desgraciat. Però bueno, total, s'estima l'Aïda, esclava etíop de la faraona, de la filla del faraó, que és l'Amneris, que està enamoradíssima del Radamés. És a dir, que ja teniu un triangle entre el tenor, la soprano i la mezzo. L'Amneris ja s'olora que hi ha una altra dona, però no té gaire temps, coses de ser la filla del faraó, de comprovar-ho, no? I sí, efectivament, tot es ratifica, hi haurà una guerra entre els egipcis i els etíops, i Radamés serà el capità de les tropes, i clar, l'Aïda pateix moltíssim perquè és una dona dividida entre dos mons, perquè clar, és etíop i veurà el seu poble patir, i també pateix perquè envia el seu enamorat a la guerra egipci. Doncs escolteu, en l'acte 2, l'Amneris, que és una mala bitxa, la gelosia que parlava amb l'enveja l'altre dia, doncs l'encega i diu, faré un pla per veure, per descobrir si realment l'Aïda és aquest amor secret del Radamés. I li diu, bueno, mira, escolta, que sàpigues una cosa, que, bueno, que l'han matat. I, oh, i l'altre vinga a plorar, i li diu, no, que era broma, que està viu. I l'altre diu, ai, gràcies a Déu. I clar, i diu, t'he pillau.
1: T'he pillau.
0: Ets tu, malvada. I ella està a punt de dir-li, no, una cosa, però es frena, que ara veurem el que és aquesta cosa. I llavors l'altra, que és molt malvada, li diu, doncs ara que hi haurà una marxa triomfal per celebrar el triomf del Radamés, tu veuràs, però postrada a terra al meu costat. I arriba el gran moment de l'òpera, que és aquest que potser molta gent coneixerà, que és la marxa triomfal.
1: I tant, jo crec que tothom el reconeix, aquest fragment.
0: Clar, jo també aviso els que van veure i van gaudir, i que la vam gaudir moltíssim, la de Mestres Cabanes, clar, allò semblava un moment d'un programa del José Luis Moreno, anaven passant carrosses i esclaus i ballarins. Aquí són projeccions. A mi en funcionen. Jo crec que funciona molt bé, que la història s'entén perfectament, que es denuncia el que es ve a denunciar, que és una marxa triomfal que ha arrasat amb tots els vencedors. Però, clar, la gent que vagi sapiguem que la marxa triomfal d'antes
1: no és.
0: Ja no hi és. Bueno, total, mentre són a la marxa triomfal, i diuen, i ara portem a un, que és el pare de l'Aïda, i tothom, ai, Déu meu, què passarà? I es reuneixen pare i filla a la Monasro, que ara en parlarem en el tercer acte més d'ell, i llavors li diuen, bé, tu, Radamés, que has guanyat la glòria per la pàtria, demana el que vulguis, que se't serà concedit. I llavors, clar, ell veu que pateix tant l'Aïda pel seu pare que diu, allibereu els esclaus etíops. I llavors, doncs, oh, que clemente, i a més el faraó diu, i a més et casaràs amb la meva filla, ja tenim tensió, perquè es veu que l'Amneris ho està guanyant tot, l'amor del Radamés, etc etc. I clar, doncs, llavors, doncs, anem al tercer acte, que patirem moltíssim. Tercer acte, l'Aïda està destrossada perquè a nivell d'amor, doncs, ha perdut el Radamés, i a nivell de pàtria, doncs, clar, és que, vamos, ho ha perdut tot, perquè sobre els etíops han perdut, i canta la seva gran ària, o pàtria mia.

0: Cavaller, res més a dir. Bueno, ella continua cantant, però és que si no, no se'm passa
1: no podem,
0: el temps
1: no
0: i la secció de durar el que ha de durar. Prepareu-vos perquè ara ve la història d'espies, el momento Matahari. Clar, arriba a la Monasro, el pare de la Ira, i li diu, escolta, mira, els etíops ja estem preparats per tornar a la guerra, ara el que necessito és que engatussis el teu enamorat i t'expliqui l'estratègia militar que tindran. I llavors, clar, ella es troba amb el Radamés i li diu, ai, Radamés, mira, aquí estem maleïts, perquè ella ens, bueno, és que ens matarà si s'entera que estem junts. Hem de marxar, hem de marxar. No, jo em deixar a Egipte, que sí, que hem de marxar. I diu, pues jo, per amor, marxo amb tu. I diu, però escolta, com hem de sortir? Per quin pas hem de passar que no hi hagi ningú?
1: Ja
0: i li diu,
1: ja li
0: doncs, hem d'anar per les goles de Nàpata, no? I surt a la Monarro i diu, sóc el rei. Sóc el rei dels etíops. Sóc el pare de la Ida, per tant, la Ida és princesa etíope, i clar, que és el que passa, que amb tant xerrar, doncs els arresten a tots, la Ida i el pare s'aconsegueixen escapar, però ell, al Radamés, l'arresten. I així entrem al quart acte, on hi ha una primera escena, que és l'escena del judici. Evidentment, ell no es considera culpable i no s'autoinculpa, i per tant, el condemnen els sacerdots egiptis a morir. Com? Enterrat viu.
1: Ai, per favor.
0: I llavors, què és el que passa? Doncs ella està allà a la tumba, que diu, ai, em falta l'aire i tal i qual. Ai, que veig un fantasma. Doncs la Ida no s'havia escapat. La Ida, que ja presagiava el que passaria, s'amaga quan ningú la veu a la tumba. I com
1: I
0: acaba l'òpera?
1: Que...
0: No, que tonta ets, dona, Noemi, però tu quina òpera... Quina òpera veus tu amb aquesta intensitat que acabi bé? Si es desenterra així amb les ungles i la dentadura. Tu te creus? Doncs no,
1: no
0: es moren
1: tots.
0: Que es queden sense aire i es queden sense aire. I l'Amneris està dalt de tot de la tumba dient, ai, pau, que tinguem tots pau perquè mira la gelosia on m'ha portat i bueno, que mira, que els déus em perdonin. Un final absolutament meravellós.
1: Que plores.
0: Bueno,
1: dic,
0: jo
1: al
0: ja
1: al final,
0: porto
1: no
0: Kleenex a la butxaca. Aneu-la a veure, val molt la pena.
1: Doncs sí,
0: uns
1: ja anirem.
0: Uns cantants meravellosos.
1: Ens quedem amb quin fragment?
0: Amb el final, amb el final. Traieu-hi els Kleenex, de debò, traieu-los.
1: Molt bé, que vagi molt bé,
0: una
1: Marc.
0: Una abraçada a tothom. Adéu.

0: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé. El 27 de setembre de 1948 neix a Mataró l'actor i mestre de doblatge Joan Pera. Amb la seva veu hem pogut escoltar Rowan Atkinson, Mr. Bean, i Woody Allen parlant en català.
2: Faig molt bé el Woody Allen, això és veritat, però tampoc sóc un gran doblador. Però bueno, cobreixes i ho fas tan bé com pots, no?
1: Bona lliçó d'humilitat. Joan Pera forma part del nostre imaginari més preuat. Aquell setembre de 1948, a la ràdio escoltàvem Qué bonita es Barcelona, popularitzada per Jorge Sepúlveda i Los Clippers.

0: Estimar amb bogeria ens introdueix aquesta pel·lícula de 1948, concebuda dins l'apartat del cinema històric, que vol reforçar els referents del règim en la més pura tradició imperial i castellana. Locura de amor.
1: No es cierto que estoy loca. Sí, es eso. Que nadie lo dude. ¡Qué felicidad, Dios mío! ¡Qué felicidad! Creía que era desgraciada. Y no es. Era que estaba loca.
0: Aurora Bautista, Fernando Rey, Sara Montiel i Jorge Mistral encapçalen aquest film que narra la bogeria de Juana de Trastàmara, filla dels reis catòlicos, víctima d'un brutal amor no correspost pel seu marit Felipe el Hermoso, sobirà dels Països Baixos. Felipe prefereix les aventures amb altres dones. La moralina del nacionalcatolicisme no pot ser més evident. Si parlem de coses de la ràdio, sentirem dos exemples de les rosetes que s'intercanviaven dos genis del surrealisme, Salvador Dalí i Joan Miró. La primera és d'aquell 1948 a Ràdio Barcelona.
2: ¿Sabe usted que Miró ha dicho que usted es solo un pintor de corbatas?
3: Me ha hecho mucha gracia esa cosa de Miró porque precisamente él, como todos los pintores abstractos, el único camino que les queda es d'evolucionar hacia el arte meramente decorativo.
0: La rivalitat, o el que sigui, venia de lluny i anava més lluny encara. 32 anys després, Luis del Olmo entrevistava Miró.
4: ¿Y a Salvador Dalí le ha visto últimamente?
5: No, ese no lo veo. Ese descartado ya.
4: ¿Por qué no quieres saber nada de Dalí?
5: Hombre, porque otra cosa, es otro bicho que no me interesa de él.
0: La tramuntana, tant empordanesa com mallorquina, fa estralls a banda i banda.

0: Ens agrada sempre agafar llibres i ens agrada molt que ens en recomanin doncs, aquestes editorials que normalment tenim de referència, que sabem que és una garantia. Avui portem a l'Aniol Rafel, que ell està al capdavant, és editor de Periscopi. Aniol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I teníem moltes ganes de parlar. Primer, d'aquest que ja tenim a les mans, que és el fill de l'oligarca, que és el Patrick Radden, que ja el teníem com a referència d'altres títols, sobretot L'imperi del dolor, potser és el que més conegui la gent o No diguis res, i que també estan publicats per vosaltres, i ara treu aquest, El fill de l'oligarca.
1: Sí.
0: Què tal és aquesta última creació d'aquest autor?
1: És una meravella, és un autor que realment ell és molt bo i que cada vegada més a nivell internacional s'està consolidant com la gran veu del periodisme narratiu, però que realment el que fa és un tipus de proposta literària que pot agradar a la gent que està interessada en la no ficció, amb els crims reals, però també amb la gent que li agrada una novel·la trepidant, perquè tot i que això, tot el que explica són fets reals, està escrit d'una manera que tu t'enganxa com si estiguessis llegint el millor dels thrillers. I estàs allà dins i quan t'adones, quan fas una pausa, un moment mental de dir, ostres, és que tot això que m'està explicant és molt bèstia, però és tot veritat.
0: És real.
1: Agafa tot una volada que realment li dona una embranzida i un nivell molt espectaculars.
0: Mm-hmm. I de quina realitat parla El fill de l'oligarca?
1: Aquí ens situa a Londres, al Londres contemporani, per parlar-nos del cas d'un noi, del Zach, que té 19 anys i que ja des de l'inici del llibre apareix mort, el Tàmesis, i el que explica l'autor aquí és la història dels com els seus pares intenten descobrir què va passar, però sobretot qui era ell, perquè s'adonen de seguida que el seu fill ha estat portant gairebé una mena de doble vida molt, molt curiosa. Ell ha fet creure a tota una sèrie de gent molt poderosa de Londres que ell era fill d'un oligarca rus i, per tant, s'ha estat relacionant i fent negocis amb gent que remena molts diners i que realment doncs, controla moltes de les operacions, diguem-ne, fosques del Londres contemporani. Això permet a l'autor també explicar-nos com funcionen aquests mecanismes de poder avui en dia amb una ciutat absolutament universal com Londres, però que realment la capacitat que han tingut aquesta mena de diners, doncs això, de gent, sobretot de l'Europa de l'Est, però no només, d'acabar controlant com es mou aquesta ciutat, com es mouen les coses que passen per darrere i que no les veiem a simple vista, però que estan allà i que alhora és capaç també de donar-li aquesta mirada i aquesta dimensió humana a partir d'aquest cas real d'aquest noi, doncs que això, que acaba ficat en una sèrie d'embolics que no li tocava perquè ell no hauria d'haver estat relacionant-se amb tota aquesta gent i, evidentment, la tragèdia que viuen els seus pares de, ostres, hem perdut el nostre fill, com si això no fos prou, a sobre descobrim que no sabem qui era i que ens ha estat enganyant durant els últims anys de la seva vida.
0: I que hi ha un submón que també descobreixen a través de la seva mort.
1: Absolutament.
0: Aquesta és la gran promesa, aquesta, El fill de l'oligarca, però sempre tenim temptacions a Periscopi. I anem a parlar de La ceguesa del riu.
1: La ceguesa del riu és l'última novel·la de Miyakoto. Miyakoto és un d'aquests autors estimadíssims del nostre català, que és una de les veus importantíssims de la literatura universal. Ell és de Moçambic, escriu en portuguès, i el que fa aquí és situar-nos en un episodi molt desconegut de la Primera Guerra Mundial, a Moçambic, i el que fa és explicar-nos com a partir d'una mena de batalla, o mini batalla que hi ha just allà, que és de fet una de les primeres accions bèl·liques que passen allà, en aquesta manera que té Miyakoto d'explicar-nos les coses, succeeix un fenomen d'aquests estranys que li permet explicar-nos el món des d'una mirada centrada en la visió africana. I aquest fenomen és que, de cop, els occidentals que estan allà perden la capacitat de llegir i d'entendre la lletra escrita. I, per tant, aquest coneixement que se suposa, sobretot en mans dels occidentals, queda en mans dels habitants de Moçambic. I, per tant, aquesta inversió dels papers fa que succeeixin tota una sèrie de coses d'una manera molt extraordinària i que ens permet pensar molt sobre la importància, evidentment, de la llengua, de la paraula escrita, però també de la memòria, de la identitat col·lectiva, i ho fa d'una manera molt, molt, molt impressionant a nivell literari, perquè realment ell és un d'aquests autors que cal llegir sempre.
0: Tot sempre estem parlant, hem nombrat els traductors.
1: Importantíssim, tot, sempre.
0: Importantíssim, en el cas del fill de l'oligarca és el Ricard Gil.
1: Sí,
0: en el cas de La ceguesa del riu.
1: En Pere Comelles, que és el que ha traduït sempre en Miyakoto.
0: I ara anem a saber què ens explica L'últim rastre, que també és una proposta de Periscopi.
1: L'últim rastre és una novel·la de Maria Reba. Maria Reba és una autora d'origen ucraïnès, però que escriu des del Canadà, i és una novel·la, segurament, quan parlem de novel·les que ens expliquen en Ucraïna, és una proposta prou esbojarrada i prou diferent, però que alhora ens permet entendre moltes coses de com funciona aquest país. La protagonista és una noia, que és una mena de científica, biòloga, que està especialitzada en cargols, sobretot que estan com en perill d'extinció, i ella es dedica, doncs, a intentar buscar un espècimen molt concret que ha estat vist en un bosc, però que realment no l'acaba de trobar, però clar, això no li dona per viure. Aleshores, busca una feina que realment és on passa el nucli de la novel·la. Aquesta empresa es dedica a oferir noies ucraïneses per catàleg a occidentals que venen a buscar una nòvia, doncs, que són, doncs, aparentment més guapes, més submises, més no sé què, i hi ha tota una sèrie d'empreses que es dediquen efectivament a oferir a americans, a canadencs, a occidentals en general, no? I ella es fica en aquesta empresa per guanyar diners. Allà coneix un parell de germanes que estan buscant a la seva mare, que és una activista que justament està enfrontada en aquest tipus d'empreses, i entre aquestes tres noies, les dues germanes i aquesta biòloga, es dediquen a planificar una mena de cop més o menys mediàtic. Bàsicament s'agresten a 13 d'aquests solters que han vingut a Ucraïna a intentar trobar una dona. Què passa? Que això passa al mateix moment que Rússia comença a envair Ucraïna. Per tant, tot allò agafa també una dimensió molt inesperada per part de tothom. Els solters que estan allà dins no saben si allò que està passant realment forma part de les activitats que els està muntant l'empresa o no. No saben del tot si hi ha un perill real o no, i en el fons doncs és una novel·la que ens fa reflexionar molt sobre què implica viure avui en dia a Ucraïna a tots els nivells. No només a nivell, evidentment, ha de ser important el que passa amb Rússia, però a molts més nivells. I és una novel·la molt ben escrita, que ha optat i ha guanyat molts premis a nivell internacional, i que realment tenim la sensació que pot ser una de les sorpreses agradables d'aquesta temporada, també.
0: Mm-hmm. Doncs, com que sempre en aquí la primera vegada tenim moltes ganes de llegir, volíem plantejar aquestes tres propostes de Periscopi, que, com dèiem, sempre que veieu el segell de Periscopi és una garantia. Per tant, a les llibreries entrar i remenar sempre ve de gust, i amb aquest segell, doncs, ja sabeu que esteu fent una bona tria. El fill de l'oligarca, La ceguesa del riu i L'últim rastre. Aniol, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara tens a tots aquells que us agradi que a casa vostra faci bona olor. L'olor que fa a casa nostra té més importància de la que ens podem imaginar. Segur que la notem quan tenim la sensació de que no fa bona olor. Per tant, hem dit a la Sandra Iruena. Sandra, bon dia.
2: Hola.
0: Ella és perfumista i que, a més, la podeu seguir a xarxes, a l'adreça
2: de l'Escola de Perfumeria Sandir.
0: I fem que a casa nostra faci una olor agradable. Però, clar, suposo que una olor agradable, què podem definir per una casa amb olor agradable? Com es defineix això?
2: A veure, la nostra casa té una olor característica. És la típica història que dius, quan vaig a casa als avis té aquesta olor. Mm. Té una olor determinada que no deixa de ser el layering, que diem, és la suma de tot el que hi ha dintre. No? Mm. I llavors, doncs, des dels teixits, a la moqueta, a la fusta dels mobles, etc, tot això deixa anar una olor que és molt característic. Però sí que és veritat que quan utilitzem, doncs, un determinat detergent de la roba per les cortines, per rentar, o un ambientador, tal, doncs aquest layering és l'olor de casa nostra. Però ara, per exemple, hem tornat de vacances, ha quedat la casa tancada, no?, d'uns quants dies, sí. I obres i dius, Ai. Em reconec aquesta olor o no me la reconec? No?
0: I és el aquí... bon moment de poder justament decidir si volem que a casa nostra faci aquesta olor o no. Ara imaginem que volem crear una olor característica perquè no ens acaba d'agradar. Com es fa per donar aquesta personalitat a la casa una mica més intencionada?
2: Això podem fer tot el que es diu un estudi, un petit briefing, no? De dir, a veure, quines olors em sento més còmode, no? Ara parlàvem de les fustes o les flors o les espècies o les resines, les vainilles, totes aquestes notes al final tenen component diferent a nivell olfactiu i veure quines són les que et sents més a gust, no? Perquè a vegades les flors et poden agradar però a lo millor són massa denses i pesades, no? Busquem algú que sigui més lleuger, doncs podem contrarrestar-ho amb algú més cítric, però clar, els cítrics no es fixen tant, diguéssim que s'evaporen molt ràpid i no et queden a l'olor de la casa com voldríem, no? Llavors hem de buscar aquella olor que sigui una mica d'intensitat, que cobreixi l'olor, no, que tenim a casa nostra, però que tampoc sigui massa pesada.
0: Clar, és difícil. De totes maneres, primer sempre diem que hem de treure les olors que hi ha.
2: Exacte, primer ventilem, rentem. I
0: tot rentem, que a vegades, per exemple, les cortines, les fundes de cadires, no li donem importància i allò s'ha d'anar netejant. Hem de recordar que anem a treure les olors que allà són, potser més es queden, no?
2: Clar, sí, al ser
0: un
2: tèxtil, al final queda tot el que hi ha de l'olor de l'ambient, no? Pues des del menjar a la xamanella, si en tenim, o qualsevol olor de l'ambient va quedant impregnat allà. Llavors, ventilar, rentar, netejar, tot això de primeres, ventilar bé i després buscar aquella olor, no?
0: Exacte.
2: Busquer aquella olor, si la vols més sofisticada, més fresca, més intensa.
0: Si la volem sofisticada, ara dèiem que fresca serien els cítrics, probablement. Si la volem més sofisticada, quines olors serien?
2: Per mi, la sofisticació ve una mica per les notes afustades, però també a l'ut, per exemple, que ara està tan de moda, però són notes intenses. Però també juga una variable important a l'aplicació que li posis. No el mateix encendre una espelma que posar-ho en un micado, en un varetes del ratant o esprayat. No? Llavors hem de buscar de quina forma volem ambientar la casa.
0: I quina forma d'aquestes és la que més fàcilment retindrà les olors? Perquè a vegades una espelma fa molt bona olor abans d'encendre-la i l'encens i ja no fa olor.
2: Sí, això sol passar sobretot perquè, clar, arriba a 100 graus. Estem posant temperatura i tot el volàtil se'n va. Les notes més fresques o que olorem quan l'espelma no està encesa, això s'evapora i se'n va. Llavors hem de buscar olors que es fixin, o sigui, com més intensa sigui l'olor de l'espelma, millor cremarà, per dir-ho d'alguna manera. Si volem algú que ambienti l'espai sense haver de manipular ni fer res, el micado és una bona opció. Però si volem donar-li un toc, jo ho faig, al sortir de casa sempre espaio una mica i a l'arribar també, perquè al final amb un polvoritzador, no? Si has trobat l'olor que t'agrada, doncs deixes l'últim toc, no? D'olor a casa teva. I és una manera de trobar-te l'olor en el moment d'arribar i d'entrar. No? Llavors sí que és aconsellat, doncs, tenir a tots els espais la mateixa olor, no? Perquè hi hagi una olor homogènia a cada un dels espais.
0: Per tant, l'esprai seria potser el que més fixés. Parlàvem de notes cítriques com a notes més fresques. En el cas de sofisticat, notes de fusta. Quines altres notes podríem donar? Quines altres línies podem donar a casa nostra i que no siguin incòmodes?
2: Per exemple, a l'espai de la cuina podrem utilitzar les espècies. Llavors poder...
0: Clar, que ara fa un moment teníem aquí el kit d'olors.
2: Exacte, per exemple, el coriandre, la canyella...
0: Que això ho podem fer fins i tot amb elements naturals.
2: Sí, mira, justament ho acabo de fer. He comprat una vareta de canyella, però de canyella de Ceilán, que no és la mateixa que la que hi ha a Xina. La diferència entre una i l'altra és que la de Ceilán, quan la trenques, queda com si fos un puro i s'esmicola. En canvi, la Xina és molt més dura i no fa tanta olor. Llavors, jo agafo aquestes canyelles, la de Ceilán, i les poso dintre de la vitrina de la cuina. Llavors, quan obro, em deixa una olor superagradable.
0: Clar.
2: O sigui, la pròpia espècie ja deixa anar olor, perquè hi ha oli essencial. O sigui, a vegades és buscar de quina forma, no, ambientar l'espai, no cal ruixar o posar cap perfum.
0: I de vegades també un altre dels racons que ens va molt bé tenir-los amb una olor concreta és l'armari.
2: Sí.
0: Dintre l'armari, què hi posem?
2: La lavanda és l'olor clàssica, però sí que podem buscar aquestes combinacions de lavanda.
0: I amb aquestes peces, a vegades, com de ceràmica, no? Que ceràmica porosa que permet que s'empapi el perfum i pugui anar deixant anar. Seria un bon recurs per ficar dintre l'armari penjat, també.
2: Sí, ara aquest recurs és, bueno, es porta molt perquè realment és també bonic, no? I llavors el ruixes amb la fórmula adequada per a aquesta peça i també entra l'espai de l'armari, no? Que és un espai petit, o els calaixos, o també pots posar aquests sobres que porten una vermiculita, que també és un material porós i que impregna molt bé l'essència i deixa anar l'olor, i bueno, també és una forma d'ambientar, no? Llavors sí que buscaria una olor més cítrica, lavanda, no buscaria olors molt intenses perquè si no tindrem una barreja massa potent, no?
0: Que podem aconseguir al final també l'efecte contrari, és a dir, volent perfumar bé casa nostra, acabem emborratxant-la d'olors que poden ser un guirigall, no? O sigui, l'espelma d'un cantó, el micador per l'altre, cada un amb el seu perfum, podem també acabar embrutant l'olor de casa nostra, no?
2: Sí, s'ha de buscar aquella olor que et defineix, i el més bonic que poden dir algú que entra a casa és: oh, quina bona olor que fa. No? És com, bueno, al final, si fa bona olor a menjar i la reconeixem, està bé, però el dia a dia, que no estem cuinant i que no fa l'olor a caldo, no?, de Nadal, doncs que hi hagi aquella aroma agradable, que el faci sentir bé, que sigui acollidor, no?, tot el que volem, o definim com a llar, no?, aquesta olor que t'abraci.
0: Exacte, doncs avui hem volgut repensar l'olor de casa nostra i li hem volgut donar una intencionalitat. Ho hem fet amb la Sandra, que sempre ens agrada molt que ens acompanyi en aquest món de les olors. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: I atents als que vulgueu fer la cursa de RAC1, que aquest any es corre a Platja d'Aro. Així que serà la 11a edició. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat. Les inscripcions estan obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La setmana passada parlàvem dels beneficis que té jugar i avui al Treu la Llengua volem jugar, perquè tenim una editorial en peu de joc Edicions, que és l'editorial especialitzada en jocs de taula en català, amb seu a l'Hospitalet de Llobregat. En volem parlar amb el Víctor Arenas, que ell és justament un dels iniciadors d'aquest projecte, el que està al capdavant d'aquest projecte. Víctor, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, Noemí?
0: Bé, amb ganes de parlar primer de l'editorial, perquè des del 2019 que esteu fent jocs en català, eh?
1: Sí, correcte. L'any 2019 se'ns va ficar entre ull i ull de fer una editorial de jocs de taula, doncs, de jocs en català, i no només això, sinó feta aquí a Catalunya i fet també per autors, doncs, a Catalunya.
0: I ara, avui, ja que se'ns acosta la castellada, podríem dir que és la festa més important que tenim a prop. Entre tots els jocs que teniu i que heu anat publicant, hem dit, escolta'm, agafem el de la castanyera i les carbasses de Halloween. De què va? Com funciona aquest joc?
1: Doncs és un joc de taula molt interessant, perquè el que hem intentat és confrontar, doncs, la tradició de la castanyada contra la tradició que cada cop, doncs, hi ha més posada a Catalunya també del Halloween. Uh-huh. Llavors, fa ja alguns anys vam començar a idear aquest joc amb il·lustracions de Sílvia Badiella, i bueno, és un joc bàsicament que on haurem de muntar el nostre imperi de castanyes, haurem de muntar les nostres parades de castanyes amb una castanyera molt graciosa que surt, i entremig la resta de jugadors intentaran que no ho fem i ens enviaran constantment aquestes malicioses carbasses de Halloween. És un lloc on haurem de baixar materials de la castanyera, doncs, uh-huh, paperines, cistells amb castanyes, i quan tinguem suficients els canviarem per una parada. I el primer jugador que tingui tres parades diferents, doncs es recompten els punts, cada parada té una puntuació, i es guanya la partida. I entremig, doncs clar, els jugadors, hi ha interacció entre jugadors, hi ha una interacció negativa, doncs, que vas tirant la carbassa lladra, per exemple, que li podràs robar una carta a un altre jugador de la mà, la carbassa fatxenda, que li pots canviar una parada d'un valor més alt que la teva a un altre jugador, i tens cartes, doncs, de protecció, com la fada del bosc, els micomicons, el gos... Vull dir, és un joc molt familiar, pensat per això, per jugar-ho en família i confrontar aquestes dues tradicions, no?, que cada cop estan més en boga, i que una d'elles va retrocedint i l'altra va guanyant espai.
0: Sempre diem que hem de jugar fins als anys que sigui, però des de quina edat podríem recomanar-lo? A partir de quina edat?
1: A partir d'aquest joc, com no té lectures en carta, a partir de 6 anys es pot jugar perfectament, inclús més petits, depenent una mica de lo juganer que sigui el nen o nena i lo entrenat que estigui a casa a jugar a jocs de taula. Perquè aquí la importància de jugar en jocs de taula no és només el fet de que sigui per diversió, sinó que jugant crees un hàbit d'esperar, de complir les normes, de tot allò que implica jugar al joc de taula, que no és només passar-s'ho bé, sinó, doncs, tot el que hi ha darrere a nivell educatiu, a nivell pedagògic i a nivell social.
0: Mm-hmm. Doncs la castanyera i les carbasses de Halloween. És aquest joc d'en peu de joc Edicions, que avui el Víctor Arenas ens ha explicat també, i que tenim ganes de jugar ara que ve ja la festa més propera, és la castanyada.
1: Això ho volia comentar, Noemí, només sí? Un petit comentari, que és això, que som l'editorial de jocs de taula, ara mateix amb més títols de jocs de taula en català, que som referència a Catalunya, i que si ens voleu conèixer, doncs entreu a la pàgina web enpeudejocedicions.com i podeu veure el catàleg de jocs en català més extens actualment del planeta Terra.
0: Doncs mira, ja tenim una bona ocasió per mirar-vos i buscar-vos. Moltíssimes gràcies, Víctor.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Joan Maria Morros, bon dia.
2: Bon dia.
0: Anem al cinema, sí, i mirem sèries, però comencem, sí, pel cinema, no?
2: Comencem pel cinema amb una pel·lícula que vaig estar parlant aquesta setmana amb els nostres motoròlegs, amb la Mònica, amb l'Abel i amb el Martí, perquè és un tema que els toca molt de prop i tots tenen moltes ganes d'anar-la a veure. Es va estrenar fa una setmana i explica un moment de la història que va ser especialment important i clau el que van dir els meteoròlegs amb les seves previsions meteorològiques, que en aquell moment, estem situats l'any 1945, els van demanar a veure quin temps faria al cap de 72 hores per una acció molt concreta, i van dir que qualsevol previsió que es fes més enllà de 24 hores, que era bastant, bastant impossible de poder fer. Imagina't, eh? Imagina't. Ara que els estem demanant gairebé que facin la previsió, que els expliquin què passa a una setmana vista. Es diu Pressure. The final decision on the timing of D-Day will be mine, and mine alone.
3: call generalized neural.
2: Aquí es tracta de l'operació que ha de desembocar en el dia D, per tant, per alliberar Europa del nazisme. Estem situats a Anglaterra, en un lloc més o menys a una hora de Londres, i aquí el general Eisenhower el que fa és atendre la recomanació que li fa Churchill sobre el millor meteoròleg que hi ha a la Gran Bretanya, que és un paper que fa Andrew Scott. Eisenhower és Brendan Fraser, unes interpretacions molt bones per part de tots dos, i el que vol és que li expliqui quin temps farà d'aquí 72 hores, que és el dia D, per tant, que necessiten que hi hagi unes condicions excepcionalment concretes i clares per poder dur a terme aquesta operació. El que s'ha fet de meteoròleg, l'assessor meteorologia d'Eisenhower, en els últims 3 anys li funciona, però a més té aquesta aparició, aquest consell que té de Churchill, i ell el que fa és, escolta, doncs que vingui cap aquí i que ens faci la predicció. I a partir d'aquí anem veient quina és la lluita entre tots dos. Està basada en una obra de teatre. Es veu bastant, és a dir, donaria perfectament la sensació de que si s'hagués filmat només en un sol espai on hi haguessin els dos principals protagonistes i després l'altre meteoròleg i els principals, diguem-ne, que comandaments de l'exèrcit per poder-ho fer, funcionaria molt bé. I al final és això, és a dir, està basada en un moment real de la història, i et diré que és important també revisitar-ho en aquests moments, no? Tal com estan.
0: Els meteoròlegs de la casa dius que els hi va agradar? Els hi ha agradat?
2: No, tenen moltes ganes d'anar-la a veure. Si només han pogut veure fins ara el tràiler, tenen moltes ganes d'anar-la a veure perquè, a més, és a dir, la Mònica especialment estava interessada perquè coneixia aquest moment de la història i la importància que van tenir els meteoròlegs en aquell moment, fins al punt que quan John Fitzgerald Kennedy va condecorar a Eisenhower, li va preguntar quina havia estat la clau de la victòria en el dia D, i ell li va dir hem estat millors meteoròlegs que els alemanys.
0: Sí, que bo.
2: Molt, doncs, molt. I molt, sí, molt interessant.
0: La temàtica molt original, sí. Molt pels dies d'avui.
2: I a més, sí. A més, es va veient pensar, allò, és a dir, un moment en què no es descobreix res, la previsió que puguis fer del temps a la Gran Bretanya al dematí pots començar amb un sol fantàstic i creixen núvols amb no res i tens una tempesta perfecta amb menys una hora. Mm-hmm. Per tant, està molt bé.
0: Aquesta és la proposta de cinema. Anem, sí, a veure quina sèrie.
2: Doncs mira, és una sèrie que se n'ha parlat bastant. Són 6 capítols, va de més a menys. Hi ha algunes coses que són una mica complicades. El que passa és que en global, jo crec que està bastant bé. Es diu Babies.
4: Do I need it?
5: How are you two, anyway?
4: Yeah, really good.
6: Do you think much about having kids?
4: No.
6: You?
4: Nowhere.
2: És una producció de la BBC, comença així com molt tranquil·la i tal. Tenim un matrimoni protagonista, 30 i pocs, la Sio Van Cullen i el papa Isedu, que ella, és a dir, estan en un procés normal que volen ser pares, i a més té moltes ganes de ser mare, però pateixen 3 avortaments. Mm-hmm. I una, a més, en un estat de gestació molt avançat. I no saben quin és és a dir, van a veure els metges i no saben què és el que provoca que hi hagi aquesta situació. Al llarg dels 6 capítols el que anem veient és com va evolucionant la seva vida, la seva relació. És una sèrie on hi ha bastants silencis. És a dir, la situació amb la que afronten tots dos aquests avortaments és complicada, i després també tenim dues paternitats que estan com voltant amb un noi que és molt amic de l'home de la parella i que va ser pare molt, molt jove i té, diguem-ne, que moltes dificultats, i després tenim la seva parella actual que hi ha un moment que també afronta la maternitat d'una altra història. I aquestes dues paternitats i maternitats satèl·lit van afectant també la relació principal. Mm-hmm. Però haig de dir que hi ha alguns punts que són carregosos perquè riuen, i hi ha un moment que dius prou de riure, és a dir, amb el que estan dient, no? És a dir, no hi ha tal. Però sí que és això, que comença molt bé i que després hi ha algun moment en què va com afluixant. Però jo et diré que és bastant, bastant, bastant bona per poder veure. És a dir, és un...
0: Per reflexionar si això, amb el tema de la maternitat, sí, i la paternitat.
2: I els avortaments, és a dir, com s'afronta això, sobretot en el cas d'ella, com es viu, en el cas del pare, com també es diu també quan hi ha aquests, aquests avortaments i aquesta dificultat per poder tenir, tenir un fill, i com t'afecta també la relació a l'entorn, no?
0: Doncs Pressure és la pel·lícula que hem dit abans, i ara Babies, eh? Babies, sí. M'agrada, sí, sí. Doncs tenim les propostes aquí que ens porta el Joan Maria Morros,
2: sí,
0: cada setmana, o sigui que vagi molt bé.
2: Igualment, fins la setmana que ve.

0: Inasha, buen
1: hola,
0: día.
1: Bon dia.
0: Clar, ja t'estava saludant, però és que havíem d'escoltar una miqueta més de musiqueta.
1: Ah, val, és que t'estava mirant i dic, no sé què m'està dient.
0: El Dani tenia ganes de sentir-la. Doncs
1: pues no dic res, callo.
0: No, ja està, mira.
1: Doncs ja porto la cançó nova i la coneguda, és aquesta. Hala, aquí la dejamos.
0: Aquí la dejamos, no, va, quin tema ens portes
1: va,
0: avui?
1: Va, fem play amb la nova i després t'explico.
0: Estupendo.
1: Doncs vinga, fem play.

0: Què?
1: Qui són?
0: Ah, qui és?
1: O qui és, anava a dir.
0: És un home.
1: Mm-hmm.
0: Un senyor, un noi, un xicot, un alot, un boi.
1: Un boi.
0: Un man, o com es digui. Es diu Devon Gilfillan i és un cantautor de soul estatudinenc amb seu a Nashville, Tennessee. Aquesta cançó es diu Hold On Our Glass, del disc del 26 de juny d'enguany, que es diu Time Will Tell.
1: Ahà, doncs sona molt bé, escolta'm.
0: Les 12 cançons, si no recordo malament, totes són diferents, però tenen aquest puntet una miqueta soul. Barreja el soul, el funk, el rock, el swing...
1: El country, fins i tot,
0: Sí, sí, una cosa bàrbara. Us el recomano moltíssim. Ha estat
1: un gran descobriment.
0: Sí, sí.
1: Escolta, anem al clàssic. Què?
0: Bé.
1: Sí?
0: és que jo mateixa, que si no m'ho dic jo, sempre em repeteixo, però és que és un gran clàssic.
1: És un gran clàssic.
0: Sí.
1: A veure.
0: Va, fem canvi.
1: Vinga.
0: Doncs vinga.

0: Home, que aquesta l'hem ballat molt.
1: Sí, és un dels quatre components de... de Beatles, que va cantar sol, que es diu George Harrison. El disc és de l'any 87, 1987, Cloud Nine. Got My Mind Set On You. Alerta, que no és un tema seu. No, la gent potser es pensa que és un... que sí, no, és una versió que la va realitzar ell, molt coneguda, que el va fer famós, però és una cançó de l'any 1962 de James Ray. Però ell la va versionar, la va fer hipermega famosa i la va incloure en aquest disc que es diu Cloud Nine.
0: Doncs mira, m'agrada molt recuperar-la.
1: A mi també.
0: La millor manera d'acabar el programa, Isabel. Sí. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, que sempre,
0: vagi molt bé.
1: Noé,
0: la sempre, sempre, sempre, sempre. Que vagi molt bé. Adéu-siau a tothom.
1: Adéu.

Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 27 de setembre de 2026. Va, que falten encara 40 minuts ben bons perquè no surti el sol a l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins al voltant de 3:15 del vespre al canal, al

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: M-I-L-O. Esto es Milo. El seguro de tu perro.
2: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
3: Les conseqüències també polítiques que pot tenir, perquè ara mateix tota la pressió recau en el govern de Pedro Sánchez. Dimarts han d'aprovar un decret que vol mirar d'apagar una mica l'incendi i a la vegada fer equilibrisme amb els vots de Junts per Catalunya, mentre mira de suportar la pressió per moltes altres qüestions de l'oposició de PP i Vox. En parlarem en un dia que de seguida farem el basar de les sorpreses. Vindrà l'últim salvatge, Manuel Delgado, responem preguntes de nens, també les incunables Irene Cordón i Llucia Ramis, l'embalat de mossèn Nin i molt més. Des d'ara fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
4: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
3: I a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Violeta Martos, Mireia Garolera, Mariona Martínez, Quim Salvador, Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia.
3: Com us dèiem, centenars de persones han passat la seva primera nit acampades al centre de Madrid, a la Puerta del Sol, per denunciar la situació crítica que es viu amb l'habitatge a l'estat espanyol. 15 anys després del moviment 15M, per tant, aquesta Puerta del Sol que torna a ser l'escenari de grans protestes socials. És un clam per rebaixar els lloguers, per impulsar contractes més estables i per eliminar els desnonaments si no s'ofereixen alternatives. És una protesta que exigeix mesures ràpides, urgents, i que els impulsors diuen que no s'aturarà, que tot plegat és només el primer pas d'un gran moviment polític i social. De fet, pretenen mantenir l'acampada almenys fins dimarts per pressionar el govern espanyol i, per tant, que el Consell de Ministres aprovi un decret d'habitatge que inclogui almenys part de les seves peticions. Anem en directe a aquesta hora del matí per comprovar com està l'ambient d'aquests centres de persones que avui han dormit a la Puerta del Sol. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Parciba, bon dia.
6: Hola, bon dia. Ara l'ambient aquí és força tranquil. La majoria de les persones que han passat aquí la nit es calcula que unes 800. Encara són dins les tendes de campanya, un centenar de tendes plantades al mig d'aquesta Puerta del Sol. Encara és fosc, aquí encara és de nit. El campament ocupa aproximadament la meitat d'aquesta plaça. Està just al davant de l'edifici que és seu del govern de la Comunitat de Madrid, on fins fa una estona encara hi projectaven imatges de la Mari Carmen, la dona desnonada aquesta setmana i que ha provocat tot aquest moviment d'indignació. Presència policial ara molt discreta, només un parell de cotxes de la Guàrdia Civil al davant d'aquest edifici de la seu del govern. Algun cotxe de policia passa de tant en tant per aquí, perquè la Puerta del Sol, no ho oblidem, no només hi ha aquesta acampada, sinó que és sempre un punt d'atenció i de gent amunt i avall constantment les 24 hores del dia. Tot i que aquest campament és molt recent, ja s'estan començant a organitzar. Al bell mig de totes aquestes tendes ja en podríem dir el centre de coordinació, on recullen les donacions de les persones, de gent, menjar, aigua, i que posteriorment distribueixen a les tendes. Ara, quan es faci de dia, hi haurà diverses activitats, tallers, xerrades i també una assemblea.
3: Doncs ho seguirem, gràcies, Roger. L'acampada, com dèiem, va arrencar ahir a la nit, després que a la tarda una manifestació molt important omplís els carrers de la ciutat espanyola. Com d'important? Vaja, sempre hi ha el ball de xifres habitual. 300.000 persones, segons l'organització, 25.000, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, a mans del PSOE. Pels sindicats de llogateres, però, les xifres no són importants perquè diuen que s'ha evidenciat que la ciutadania espanyola està disposada a lluitar per un canvi. Recordem que el punt de partida d'aquesta onada de mobilitzacions per l'habitatge és d'aquest dimecres, amb el desnonament de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys, amb una discapacitat del 50% que des de dimecres està a l'hospital. Ha volgut recordar-la la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racú.
7: Seguramente nos haya visto ahí en la tele desde la cama del hospital y mañana cuando la vayamos a ver le mostraremos estas imágenes y diremos mira tía, mira la que has montado. Ella llevaba ahí organizada años, dijo yo voy a luchar hasta el final porque yo sé que mucha gente en mí va a ver a su abuela, va a ver a su tía y va a querer por esto y lo vamos a hacer por todos los que nunca salimos en la tele.
3: Una protesta aquesta del nou 15M, per dir-ho així, que va responsabilitzar els governs, tant el central, per tant el de Pedro Sánchez, com l'autonòmic.

0: de la situació crítica que es viu amb l'habitatge. Els manifestants van demanar més acció a PSOE i Sumar, els quals acusen de penjar-se la medalla de ser el govern més progressista de la història, però sense demostrar-ho. També van assenyalar la gestió dels governs de Madrid del PP, tant a l'Ajuntament com a la comunitat, que diu ni tan sols apliquen els topalls als lloguers que marca la legislació. La imatge de l'acampada és protagonista, com dèiem avui, a tota la premsa, i diversos diaris assenyalen aquests paral·lelismes més que evidents amb el moviment del 15M de fa 15 anys, Víctor Ribes.
1: El Mundo titula la Mari Carmen desemboca en un 15M i l'article comença dient la mobilització social sol anticipar els canvis de cicle. N'hi ha prou amb una guspira, un motiu que dispari el malestar col·lectiu fins que arrenqui a protestar. El País diu la indignació per l'habitatge va ocupar ahir els carrers de Madrid i va acabar amb una acampada sol en un moviment que va recordar el del 15M. El govern espanyol, conscient del malestar, s'ha començat a moure. La Vanguardia també fa èmfasi en l'emplaçament, remarca és simbòlic perquè allà va ser l'origen del moviment del 15M, una acampada massiva que va durar diverses setmanes fins que la van desallotjar les forces de seguretat i es va estendre per altres ciutats. I a l'ABC, Ignacio Camacho apunta: en una lògica normal, Pedro Sánchez convocaria eleccions quan tingués alguna possibilitat d'èxit. Per exemple, amb un veredicte favorable a la llei de nets que introduís al cens centenars de milers de nous votants, o bé, remarca, una reedició del 15M al voltant de l'habitatge.
0: Doncs avui, evidentment, haurem de seguir el que passi en aquesta Puerta del Sol, al centre de Madrid, amb aquesta acampada amb centenars de persones que han dormit, vaja, no, que és el punt neuràlgic, també polític, de Madrid i que recorda aquest 15M. Tot això va produir-se just després, o com a colofó, de la manifestació d'ahir a la tarda, on el sindicat de llogaters de Madrid va publicar un nou vídeo de la Mari Carmen, aquest cop adreçant-se directament a Pedro Sánchez perquè aprovi aquest decret urgent per impedir que repeteixin situacions com la seva.
2: Este es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambie la ley que ha permitido mi desahucio.
0: En la mateixa línia, Sumar, els socis de coalició del govern també exigien que s'aprovi ja el decret i amenaçant a Pedro Sánchez fins i tot de no anar al Consell de Ministres de dimarts si no tira endavant.
3: Des de Sumar avisen que no pensen acceptar mesures descafeïnades. Els ministres Cira Rego i Pablo Bustinduy li retreuen a Sánchez que el decret de l'habitatge arriba massa tard.
4: Llevamos un año trabajando con este real decreto. Un compromiso que tenía que haber salido en el mes de julio, de haberse aprobado ese real decreto que estábamos negociando, ahora mismo Mari Carmen seguiría en su casa.
5: No basta con parches. Este martes tiene que ir el decreto ley que pusimos encima de la mesa, con la congelación de los alquileres y con la restricción de los usos especulativos de la vivienda.
3: Davant l'amenaça, el Ministeri d'Habitatge, en mans del PSOE, ja ha sortit a correcuita a deixar clar que treballen amb l'objectiu de presentar el decret aquest mateix dimarts.
0: Tot i així, l'acord amb la resta de partits necessaris al Congrés per tirar endavant la llei no està tancat, ni molt menys, però el ministre del PSOE, Òscar López, posa la mà al foc que s'aconseguirà un pacte i aprofita per condemnar el paper de Vox i Partit Popular.
6: Y yo espero que alguien alguna vez escuche ese grito de la calle, esa manifestación que vamos a ver hoy, porque no todos son iguales. Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por lo tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox, con su voto. Nosotros vamos a seguir trabajando para hacer políticas de vivienda, no como el señor Almeida, que presume de hacer nada.
0: El dubte, evidentment, és si el PSOE serà capaç de recollir el suport conjunt tant de Podem com de Junts per Catalunya. El govern espanyol, que també està treballant, per altra banda, per poder aprovar dimarts un paquet de mesures que accelerin les devolucions al Marroc de migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol. Mentrestant, PP i Vox continuen pressionant Sánchez perquè convoqui eleccions arran de la crisi migratòria de la ciutat autònoma. És la petició que feien ahir amb una altra manifestació, en aquest cas al matí, al centre de la capital espanyola.
7: Hi van participar unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Escoltem el secretari general del PP, Miguel Tellado, i Santiago Abascal, de Vox.
8: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio.
9: Este gobierno no ha hecho nada en todo este tiempo, ha dicho a los ceutíes que tienen que acostumbrarse a una realidad estructural, manifestar toda mi desconfianza de cualquiera de las acciones de este gobierno que obedece a los intereses de Marruecos.
7: Els populars, però, van marcar distàncies amb els convocants de la manifestació. Societat Civil Espanyola no comparteixen la proposta d'activar l'article 102 de la Constitució per jutjar Sánchez per traïció i remeten qualsevol responsabilitat penal per la crisi de Ceuta a la investigació oberta a l'Audiència Nacional.
0: I en la plana internacional, Suïssa afronta avui un referèndum polèmic en plena escalada bèl·lica al món. Els suïssos han de de votar si reforcen la neutralitat històrica del país deixant-la per escrita a la Constitució. És una proposta que mira d'esmenar el suport que s'ha obert explícitament a Ucraïna, ja que una part de la població considera que s'ha anat massa enllà sumant-se a les sancions de la Unió Europea contra Rússia. I a casa nostra, avui la circulació compta que es pot complicar a les carreteres per la tornada del cap de setmana llarg de la Mercè. És la segona operació especial més important de l'any després de Sant Joan. Trànsit preveu que més de 270.000 vehicles tornin avui a Barcelona entre el migdia i la mitjanit.
3: Per evitar col·lapses, es tornarà a restringir la circulació de camions a l'AP7 entre 5 de la tarda i 10 de la nit, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva. També s'habilitaran carrils extres a diferents vies, a l'AP7 en sentit nord, n'hi haurà des de Vilafranca del Penedès i fins al Baix Llobregat, també en sentit sud, de Llinars a Montornès del Vallès, i a la C32 des de Sant Andreu de Llavaneres i fins a Montgat en sentit Barcelona.
0: I en plana cultural, un parell de punts. D'una banda, els fans catalans que continuen amb l'aire al cor són els que segueixen Oasis. Perquè avui és l'últim dia per aconseguir entrades pels concerts, entre ells els de Barcelona, 10 i 11 de juliol.
7: Només poden accedir a la venda els afortunats que es van registrar al web i que han rebut un codi al correu electrònic. Molts ja hi van poder accedir ahir o divendres, però avui a les 12 del migdia serà l'última oportunitat per veure els germans Gallagher a Barcelona.
0: I l'últim apunt en plana cultural, i és que aquesta nit el Festival de Sant Sebastià ha entregat el seu màxim guardó al director britànic Mike Leigh, autor de pel·lícules com Secrets i Mentides. S'han dut la Conxa d'Or i el Premi a millor guió amb Tender Loving Care, un final dolç per Leigh, 83 anys, que fa dies plantejava que ha arribat el moment de plegar veles. El palmarès també ha esquitxat el cinema català, amb Javier Cámara guanyant la Conxa de Plata a millor actor de repartiment per 5 minuts més, la coproducció catalana liderada i escrita per Berto Romero. En plana esportiva, la selecció espanyola allarga la dolça ressaca del Mundial amb un triomf de prestigi a Wembley contra Anglaterra.
10: 2-3 en un partit boig en què Lamine Yamal va avançar l'equip espanyol al minut 2 amb un gol de Murri. Els anglesos van capgirar el marcador abans del descans amb gols del Blaugrana, Gordon i de Harry Kane, i Espanya va acabar remuntant a la segona part amb Dianes de Baena i Oyarzabal. Del Barça també van jugar Cubarsí, Rodri, Olmo i Pedri, i Eric García havia de ser titular, però va notar molèsties a l'escalfament. Missatge tranquil·litzador del seleccionador Luis de la Fuente.
11: No parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante.
10: Tampoc es creu la lesió que Kylian Mbappé es va fer amb la selecció francesa, una hipertensió que el tindrà de baixa com a màxim 12 dies. Per tant, el davanter francès del Madrid podrà jugar al clàssic del Camp Nou. A segona divisió, el Sabadell va arrencar un empat al camp del Celta Fortuna, 1-1 amb gol d'Edgar González, i és 6è amb 12 punts. I a la Lliga CB de bàsquet, arrencat amb victòries del Barça sobre el Corunya, el Palau, 119-101, i derrota del Manresa Bilbao, 102-97. Avui, Breogán Joventut a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
0: 30 segons i un quart de 8 del matí. Pel que fa al temps, Abel Caral, comencem a intuir un canvi.
12: Sí, canvis de moment incipients, però que aniran a més a principis d'aquesta setmana. De moment ja van augmentant els núvols en sectors de la costa i del prelitoral, hi ha més humitat, boira en sectors de l'interior del país que anirà desapareixent, però en canvi els núvols aniran en augment a la costa i el prelitoral en un primer moment, però a la tarda també els cels s'aniran blanquinant, tot plegat farà que la temperatura reculi una mica i que fins i tot a la tarda hi hagi alguns plogims en sectors de la costa i del prelitoral. Demà, en aquest sector, en aquesta àrea del país, xàfecs al matí ja, que poden ser d'una mica més d'entitat.
0: En punt, un quart de vuit.
13: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
14: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
13: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
16: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del subcompacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
17: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
18: Dia lliure amb Xavi Mundó.
0: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
18: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també aprofitem per felicitar persones que tenen noms curiosos, singulars, en creixement, però que, en tot cas, com que no són el santoral, normalment no hi ha qui els feliciti. Avui és diumenge, dia 27 de setembre. A qui toca felicitar?
18: Avui és Sant Vicenç de Paül, que era sacerdot i també una de les figures més representatives del renaixement catòlic a la França del segle XVII. Etimològicament, Vicenç ve del llatí Vicentius i vol dir vencedor o aquell que venç.
0: I quants Vicenç tenim a casa nostra?
18: Si ens fixem en els que ho escriuen amb C trencada al final, n'hi ha més de 1.800. Wow. La dècada en què més s'ha posat aquest nom és a la dels 60, però sí que des de llavors ha caigut absolutament en picat. Són molts més els homes que es diuen Vicente, en la forma en castellà, n'hi ha gairebé 9.000.
0: Doncs felicitats aquí, avui, que és el seu dia, els Vicenç i els Vicentes, pel seu sant. Va, i algun nom que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
18: Avui et proposo que ens fixem en una de les estrenes de la setmana, la sèrie de 3CAT Genesi, per això ens fixarem en les dones que es diuen Genesis, amb S final.
0: Nom femení.
18: Sí. Tot i que té vinculació amb la religió cristiana, és el primer llibre de la Bíblia, és un nom que no té sant perquè no té dia assignat al santoral, és un nom que ve del grec i que vol dir naixement o creació.
0: Però has dit que és un nom femení,
18: sí.
0: Per tant, a casa nostra devem tenir Genesis.
18: Sí, n'hi ha unes quantes, no són gaires, n'hi ha 106 ara mateix, i el que més m'ha cridat l'atenció és que, tot i tenir aquesta vinculació, com dèiem, amb la religió, l'èxit és prou recent, es comença a posar a la dècada dels 80 i l'èxit li arriba als anys 90, entre el 2020 i el 2024, per exemple, s'ha posat a 14 nenes.
0: Doncs déu-n'hi-do, en 4 anys 14 criatures, sí. 14 nenes que es diuen Genesis a casa nostra. No sabem si per la Bíblia o per el grup de música.
18: Que ens ho diguin, si volen.
0: Doncs si ens està escoltant alguna Genesis, que ens ho digui. Encara que no siguin al santoral, felicitats a les Genesis de Catalunya, perquè ens dona la gana, i evidentment també els Vicenç i els Vicentes, que avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
18: Fins ara.
0: Vinga, anem amb els somnis i els malsons dels oients del Via Lliure.
19: Somnis i malsons al Via Lliure. Envia una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure i explica'ns què has somiat avui. 606 25 64 39.
20: Bon dia. Avui he somiat un somni angoixant. El somni ha començat que estàvem malvivint al cotxe. Tant els meus pares, que són grans, la meva germana amb la seva família i la meva família també, la dona i fills. Els meus pares havien venut el pis. L'hem volgut tornar a comprar, però ja no es podia tornar a comprar. Al mateix somni patia l'angoixa de tindre una vida normal amb els nostres habitatges i de sobte malvivint així. La imatge de veure els meus pares vivint al cotxe em colpia el cor. Però no res, aquí us deixo el meu somni d'aquesta nit. Feia molts dies que no tenia un somni així, d'angoixa. Suposo que el meu cervell té por de que ho puguem passar malament, no ho sé.
19: Si voleu compartir el somni que heu tingut aquesta nit, envieu una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
0: Doncs somnis angoixants com aquests que ens escoltava, que ens enviava un oient, però també somnis divertits, o fins i tot potser hi ha algun somni picant que vulgueu fer-nos saber, els podeu enviar al 606 25 64 39.
19: Els millors del món.
0: Vinga, hora de fer una volta al món a través de la recerca dels millors músics, els millors intèrprets que hi ha al planeta, siguin joves, veterans, gent d'aquí, gent de fora. Un autèntic mapa mundi musical de l'excel·lència. Hola, Víctor Vives, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Avui qui toca?
21: La gran dama del violí, nascuda a Alemanya.

0: Mare de Déu, senyor, quines mans. De qui són?
1: D'en Sophie Muta, 63 anys. Ella no ve de família de músics, però sí de grans aficionats a la música. De fet, es va enamorar del violí tot escoltant un disc que els seus pares s'havien comprat com a regal de promesos. Amb 5 anys, en Sophie Muta ja va demanar estudiar aquest instrument i de seguida va mostrar unes aptituds excepcionals. Als 9 debutava amb una orquestra, als 13 va actuar davant del cèlebre director Herbert von Karajan, que es convertiria en el seu padrí musical, i 2 anys després gravaria un disc amb ell. Ara bé, els pares d'en Sophie Muta es van cuidar de no convertir-la en una estrella infantil. Van mesurar molt les seves actuacions per evitar l'estrès i la pressió que han viscut altres músics precoços, com el violoncel·lista Yo-Yo Ma, de qui parlàvem fa just unes poques setmanes. Com a intèrpret, ha compaginat les obres del gran repertori clàssic amb peces contemporànies. En aquest sentit, ha estrenat desenes de composicions.
0: Per tant, aquesta és l'Alemanya, gran dama del violí, deies, en Sophie Muta. A què la converteix, segons la crítica, en una de les millors mans del violí del món?
1: Els que hi entenen en destaquen el domini del color, de la sonoritat del violí. En un moment pot passar d'un so prim, fred, sense vibrato, a un so amb cos, càlid, ple. També ataca les notes amb gran precisió, inclús en temps ultraràpids, ara ho sentíem, i treballa molt bé el fraseig.
0: I a Catalunya la podrem veure, aquesta violinista, en Sophie Muta?
1: Aquesta temporada té una actuació programada, és a principis de febrer, al Palau de la Música i dins del cicle Barcelona Clàssics. La cita, per cert, coincideix amb els 50 anys del seu primer concert, aquell que explicàvem, en què va cridar l'atenció del director Karajan.
0: Doncs la setmana que ve més. Gràcies, Víctor.
1: Fins ara, bon dia.
0: Blai Morell, bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 27 de setembre. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 27 de setembre?
2: Anirem fins al 27 de setembre de 1986. Ara fa 40 anys.

0: Aquest és Lionel Richie amb un clàssic dels 80, Dancing on the Ceiling. Avui fa 40 anys de què?
1: Doncs de l'arribada al número 1 de vendes als Estats Units del disc on apareixia aquesta cançó i que donava títol a l'àlbum. Es tracta un del tercer disc d'estudi de Lionel Richie i un dels més exitosos de la seva carrera, on hi havia temes com aquest o com la balada Say You Say Me. Richie va començar la seva carrera en solitari a inicis dels anys 80, després de ser líder de The Commodores durant els anys 70. I també va compondre temes per altres artistes. Richie, per cert, ha estat notícia les darreres setmanes a causa dels seus problemes de salut, a causa d'una indolència cardíaca que l'ha obligat a passar pel quiròfan.

0: RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
2: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
3: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
4: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
3: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
4: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
5: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
6: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
7: Us hi esperem.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 1.
7: Dia lliure amb Xavi Bundó.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta melodia sempre agradable ens transporta a una hora que, com sabeu, els oients fidels d'aquest programa, és entre intempestiva i plàcida. Intempestiva per tots aquells que estiguin tornant ara, aquesta hora, cap a casa seva després d'una llarga nit, que pot ser o bé laboral, de feina, o bé ociosa, no?, de gaudi, de festa, i es topen amb la realitat de tot un seguit de persones pels quals aquesta és una hora plàcida, que es lleven, obren un ull i diuen: mira, encara en tenim tot el diumenge per construir, i que comencen a sortir del llit, comencen a fer-se els primers cafès, comencen a sortir de la porta de casa seva per tastar aquesta fresca de primeres hores del matí. Doncs en aquest xoc de civilitzacions que significa els intempestius i els plàcids, ens agrada, ens permet, és un espai que ens permet desplaçar-nos a un raconet molt especial de la geografia radiofònica i física d'aquest país, un carreró empedrat dels últims que queden a Catalunya, en una ciutat, en un poble que no han volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, i al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Bon dia, Bundó. Què tal? Com anem?
0: Molt bé, com sempre. Sí. Com ha anat la setmana, tu?
1: Bé, força bé. Mira, ja hem acabat, diguem-ne, el cicle de... o sigui, ja estem ja immersos en el nou curs, perquè saps que jo vaig, diguem-ne, a trossets. Primer les vacances de la feina, les vacances del bazar, i ara hem començat aquesta setmana amb les conferències.
0: Home.
1: Que feia dos mesos que no en tenia cap i m'ho estava fent a sobre. O sigui, tenia unes ganes que no podia més ja.
0: Però llavors i, que la primera conferència deu haver estat XXL, no? Els deu haver fotut una tabarra.
1: Enrotllat tres hores allà. No. Va ser una conferència convencional, tot i que vaig haver de refrenar-me, perquè jo tenia ganes de continuar. Però no, va ser a Vilassar de Mar. Vaig obrir, a més, el nou curs. Va anar estupendament. La setmana que ve ja iniciem un nou cicle de conferències sobre bandes sonores al Caixa Fòrum de Tarragona. Vull dir que, escolta, molt content, molt exultant.
0: Clar que bé. Sí. Bueno, ja sí, ho sabeu, sí. Que és una gran experiència. Ja no només els que coneixeu l'Albert del Bazar. Si heu anat a alguna de les seves conferències en aquestes aules d'extensió universitària o en d'altres formats, és un autèntic espectacle veure'l. És així. Escolta, més enllà d'això, cartes. Encara sí. Tenim les de l'estiu, de les vacances de la gent, o no?
1: D'abans de l'estiu tenim 2 de juny, que, o sigui, encara estem al mes de juny, una del 15 i l'altra del 17.
0: Jo ho dic perquè, com que ja és el primer cap de setmana de tardor, també està bé contemplar. A veure, aquestes temperatures no ho fan notar, però és contemplar les vacances com si fos un record mig llunyà, eh?
1: Sí, el que passa que, bueno, llavors, quan arribi el fred i tot això, i estiguem parlant del llaminer i el d'allò, és que encara llegim postals des d'aquestes meravelloses vistes de Sicília, us donem una càlida abraçada, vull dir que... En fi, mira, la primera carta ens arriba des de Rubí i, mira, podríem dir que és el nostre farmacèutic de capçalera. Saps aquell xicot que ens ha escrit en diverses ocasions, en Marc Carulla, que sempre es queixava de les etiquetes, dels medicaments...
0: L'àlbum de cromos aquell que tenen.
1: Això mateix, l'àlbum de cromos. Doncs mira, aquí llegim una carta. Bon dia, Xavi i Albert. Aquests dies estic en xoc i he necessitat una setmana per assimilar-ho. Habemus decretum regium. Si se'm permet el... sí, reverent. Si em punxa no em treuen sang. Després d'anys i panys, aquest passat 9 de juny es va aprovar el Reial Decret que, entre altres fets, posa negre sobre blanc el text legal que permet eliminar el tall dels codis de barres dels medicaments i entrar de totes a l'era digital a les farmàcies. Sembla que l'atzar ha volgut que, al mateix temps que el papa venia, s'hagi aprovat aquest canvi legislatiu. Puja que ha calgut la intervenció divina perquè tirés endavant la llei? Sí, com sigui, a mig matí del 9 de juny, fons del Ministeri van avançar que en el Consell de Ministres s'aprovaria la norma i a mitja tarda va haver-hi fumata blanca i es va fer oficial la seva aprovació. Tanmateix, tampoc podem llançar les campanes al vol. S'ha aprovat la llei i ara es farà falta normativa de rang inferior que entri al detall de normes i procediments. Més tard s'hauran de fer proves pilot, però a poc s'anirà entrant en el nou sistema. Per ara, doncs, toca a l'hora et labora. Crec que per aquest tema us donaré encara una mica més la tabarra fins que sigui una realitat tangible. M'acomiado tot agraint la santa paciència que teniu amb les meves missives, tant l'Albert com el Xavi, a tots suggerint un nou tema pel Basar de les Sorpreses, la M de Miracle. I com diria mossèn Nin, Pax Vobiscum. Atentament, doncs mira, Marc Carulla Bataller des de Rubí.
0: Gràcies, Marc. Bé, he de dir que aquesta és una carta del 2 de juny d'aprovació d'aquest decret que diu jo he anat a la farmàcia aquesta setmana i continuen retallant el codi de barres,
1: Bueno, perquè és, amb el
0: que
1: deia, que si les ordenances, que si los reglamentos, sí, que si sí, tota sí. aquesta mandanga, que bueno, jo no em faria massa il·lusions.
0: Jo
1: fins al 2028, ben bé, sí, no d'allòs, eh?
0: Van amb, el retard de les cartes del basar.
1: Sí, una mica. És que... No, home, no et passis, Xavi. Mica sí, eh? Sí. Va, segona carta. Ens arriba des de Cornellà de Llobregat, ens la signa la Lídia Molet, i de dins extraiem, doncs mira, una postal que diem, podem llegir el següent. Bon dia, Albert i Xavi. Avui, després de molt de temps escoltant-vos, m'he animat a escriure-vos unes línies. Aquest cap de setmana l'hem aprofitat per fer una escapada a l'Arieja, França, buscant una mica a la frescor que ja ens falta a Barcelona. Allà hem gaudit el meu marit, la nostra gosseta, Vega i jo, d'uns paisatges molt bonics amb un recorregut fàcil de fer. Si us plau, continueu fent-nos gaudir de bons moments els matins dels diumenges. Una abraçada, doncs mira, la Lídia des de Cornellà, tot i que aquest postal doncs mira, ens arriba des de França.
0: Arieja, dius?
1: Sí, Arieja, sí.
0: L'Arieja, això és el sud de França, no?
1: El sud de França és això,
0: sí? Sí, jo diria que és gairebé Pirineus.
1: Ah, sí, mira, aquí al mapa, sí. A sota just hi ha Andorra, sí.
0: Exacte, al nord d'Andorra, per entendre'ns. Bé, doncs gràcies a la Lídia, gràcies al Marc i, evidentment, a tots els oients que seguiu escrivint. Encara que ja haguem entrat a la tardor, podeu seguir-ho fent. De fet, és molt agradable que continuem rebent cartes. I ho podeu fer, com sempre, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona, i les llegirem totes i les respondrà l'Albert una per una. Va, anem per feina. Marxem cap a l'estacionament del Berlegui Express. Deixa'm mirar, perquè allà tenim ben lluent, diria que en bandereta, des d'aquí no la... Sí, no la veia. A veure, no és... difícil.
1: No és Itàlia.
0: Però tampoc és d'aquelles que de primera ja l'identifiquen. A veure, explico per la gent. Bandera tricolor, composta per tres franges horitzontals, la de dalt blanca, la del mig blava i la de sota vermella. És cert que hi han algunes banderes similars al món, però si no m'equivoco, és que jo no sé si hem anat gaire aquí.
1: Alguna vegada sí, mira, quan vam fer la T de taula vam anar aquí, ara m'acabo de recordar i la T de tigre també,
0: vam anar ser.
1: Sí, per temes per terres siberianes.
0: Val. Bueno, per tant, és Rússia, vull dir,
1: correcte, sí, efectivament
0: estem en mig en conflicte, però vaja, no ho dic perquè tota la zona de l'est hi ha colors molt similars, no?
1: Molt semblants, sí.
0: Eslovènia, Eslovàquia, no sé si Croàcia, tenen formes diferents, però els colors són similars, no? O sigui que algú es pot confondre amb una cosa o altra. Fins i tot,
1: doncs sí.
0: Països Baixos és una bandera molt similar, però amb un ordre diferent. Bueno, en fi.
1: Doncs sí, avui atenent la teva petició, no anem a Itàlia, no anem a França, ni a Anglaterra, ni als Estats Units, que diguem-ne que ja estem gastant, aquests països, i sí, marxem a Moscou per visitar la catedral de l'Arcàngel Sant Miquel, que és una de les esglésies ortodoxes més emblemàtiques de Rússia i que està situada a la històrica plaça de les catedrals del Kremlin.
0: M'agrada perquè no hi he estat mai i deu ser realment impressionant,
1: Sí. A més, aquesta església té la particularitat que va ser construïda a principis del segle XVI per un arquitecte venecià, que es deia Aloisio Nuovo, que va fusionar, diguem, l'estil rus bizantí propi de la zona i l'època, però amb el renaixement italià. I per això es poden veure a la façana d'aquesta església russa motius decoratius inspirats en palaus de la Sereníssima, és a dir, de Venècia. Cosa que no deixa de ser com molt sorprenent, no?
0: Que bo.
1: Però les raons que ens porten allí són les restes d'un sant que els darrers dies ha guanyat molt de protagonisme. Un tal príncep Dmitri Donskoi.
0: Oh.
1: Va, que t'ho explico quan siguem allí. Què et sembla? Som-hi?
0: Som-hi. Agafo allà aquest de temperatura com estem.
1: Em sembla que tampoc no farà massa... No sé, tu mateix, però...
0: És que la lògica d'anar a Rússia a qualsevol època de l'any és que faci fred, però...
1: També és
0: així, no? No cal. Va, anem-hi.

0: És que és impressionant veure-la ahir.
1: Sí, clar, noi.
2: És que, clar, el tema de l'ortodoxia, de les esglésies ortodoxes, com que és un tema que aquí ens resulta, diguem-ne, com bastant aliè,
0: sí.
2: Clar, quan vas a una, i a més, diguem-ne, de la importància, de l'antiguitat d'aquesta, de l'arcàngel Sant Miquel, bé, te n'adones de la magnificència tot plegat, no?
0: És impressionant, sí, la veritat és que és així.
2: Aquí són ara tres quarts, gairebé, encara no són tres quarts de nou, de fet és una hora més lluny que Catalunya, malgrat que estiguem, diguem-ne, com molt lluny. Si sembla, a veure, veiem a veure qui va ser aquest tal príncep Dimitri Donskoi, que és
0: Donskoi.
2: Això mateix, que és un dels grans mites del nacionalisme rus. Va néixer l'any 1350 i va ser el primer líder militar medieval capaç d'infligir una gran derrota a l'exèrcit mongol a la històrica batalla de Kurikovo. Va morir amb només 38 anys, tot i que va tenir temps per tenir 12 fills, però això sí, el mèrit ha estat la seva esposa, perquè els va tenir amb la mateixa dona, eh? 12 fills amb la mateixa dona. L'Església Ortodoxa el va canonitzar com a sant i és considerat el patró i protector oficial de les forces armades russes. Bueno, i això què ve? Doncs mira, que fa poc van trobar en aquesta mateixa església, i mentre l'estaven restaurant, les seves restes, les restes d'aquest príncep, Donskoi, i aprofitant que la guerra amb Ucraïna es va eternitzant, el president Vladimir Putin va decidir la setmana passada que part d'aquestes relíquies, concretament un fragment de la seva mà dreta, amb la que se suposa que empunyava la seva espasa, es traslladi al front, a la regió del Donetsk, amb la idea de elevar la moral de les tropes, bueno, ja que hi som, de passada, justificar la invasió d'Ucraïna com a part d'una guerra mil·lenària contra Occident.
0: Què et sembla, això? És increïble, eh? Perquè és la càrrega d'una guerra santa, això.
2: Sí, efectivament. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Veurem. Això s'hi afecta d'alguna manera o altra, però vaja, en tot cas, et parla més de Putin i de la perspectiva d'aquesta guerra que de la resta.
2: En tot cas, ignorem si uns ossos empolsegats de fa més de 600 anys poden servir per gran cosa, però mentrestant, nosaltres ja tenim l'excusa perfecta per a un nou besar de les sorpreses, el que farà el número 456, que dedicarem allò que resta d'algú que va viure fa molts anys, normalment d'un sant o figura remarcable, i que és venerat com un record gairebé sagrat. Avui, doncs, la lletra R, la R de relíquia.

0: Mira, quan parlem de relíquia, és veritat que hi ha diverses qüestions que et volia posar sobre la taula. Relíquia des d'un punt de vista religiós, tot i que hi ha relíquies que no ho són, de religioses, que són laiques, però després, a vegades es fa servir el concepte de relíquia per parlar d'una cosa que és molt antiga. No,
1: aquest,
0: fins i tot aquesta persona és una relíquia, no?
1: Com una cosa ja immòbil, acartronada, gairebé, com una cosa, diguem-ne, estàtica, vull dir que ja no té cap mena d'incidència per entendre'ns a la nostra vida, a la nostra present, Però sí, és que d'això volem parlar, perquè la paraula relíquia procedeix del llatí del verb relinquere, que vol dir deixar enrere, però també vol dir deixalles o restes.
0: Hosti.
1: I ho associem, sí, relinquere ve d'aquí. Ho associem sobretot al cristianisme, amb les relíquies de sants, de les que ara hi entrarem, però també una cosa molt antiga. Allò que deies, no? Aquell moble sembla una relíquia, no? O aquell personatge és una relíquia, no? Sobretot parlem de determinats polítics quan, diguem-ne, que encara creuen que els seus dies de glòria poden tornar, no? El concepte va molt, molt més enllà i transcendeix l'àmbit exclusivament religiós, perquè sí, parlem de la mà incorrupta de Santa Teresa, que sempre acompanyava en Franco, però en règims d'esquerres, per tant, aparentment, diguem-ne, a les antípodes ideològiques i religioses d'aquests, doncs també en trobem. Només cal mencionar els mausoleus dels presidents de Xina o de la Unió Soviètica, que serien uns bons exemples. Relíquies també poden ser, com abans deies, que sé jo, les tovalles que va cosir l'àvia quan era modista i que guardem com un tresor en un armari amb olor de naftalina, no? O el rellotge de cadena que ens va regalar el besavi, o els flocs de cabells de nen que les mares guarden dels seus fills. Tot allò que heretem dels que ens han precedit, en el fons no deixa de ser, doncs això, una relíquia, no? I podem encara anar molt més enllà del que considerem precisament relíquia.

0: Recordo que fa uns mesos o una temporada o dues vam parlar amb una persona, que és que ara no em recordaré el nom i em farà molta ràbia, que havia escrit un llibre sobre les relíquies, una mena de trajectòria de relíquies a Catalunya, no? I vam tenir una conversa molt interessant perquè, clar, parlava de què és una relíquia, no? La pregunta de quan et fas què és una relíquia, què converteix un objecte en una relíquia, és molt particular perquè pot ser, diguem-ne, venerat per una comunitat però venerat per un mateix. Per tant, una relíquia pot ser una cosa que decideix una sola persona.
1: Correcte. En el fons, jo diria que les relíquies tenen com a element comú que ens apropen a algú que potser no hem conegut, però que idolatrem.
0: Sí.
1: No? I també possiblement sí, potser sí que també hem conegut. I no parlem necessàriament de sants. Per posar-vos un exemple, es paguen fortunes per comprar en subhasta els xapins de rubí que portava la Judy Garland de El Mago de Oz.
0: Clar.
1: O la guitarra de Bob Dylan, o la samarreta dels Yankees de Nova York signada per Baby Ruth.
0: Sí.
1: Algú podria apuntar que són personatges rellevants, que han contribuït a enriquir la cultura del segle XX, però que en el fons no deixen de ser això, un vestigi del passat que resisteix a desaparèixer. I no oblidem que també s'han arribat a subhastar, i això és real, preus molt alts, altíssims, per exemple, per un mocador amb llàgrimes de Leo Messi. No és això una relíquia, també?
0: Clar.
1: O una de les llargues ungles postisses de Lady Gaga. O un xiclet mastegat de Britney Spears.
0: Oh.
1: O una torrada mossegada de Carles d'Anglaterra en el seu dia de casament amb Lady Di.
0: Mare de Déu.
1: Clar, això, a part de ser una porqueria, no ens enganyem, però també podria ser considerat una relíquia, no? Per tant, doncs, les relíquies estan ben presents, però, si ho pensem també, són tan antigues com la humanitat.
0: Clar, per ser una relíquia, algú li ha de donar el valor de relíquia, no? És a dir, ha d'haver-hi algú que defineixi que allò és una relíquia per motius personals, col·lectius o el que sigui, no? Llavors, tampoc no crec que tingui un límit de...
1: No.
0: Temporal, no?
1: D'antiguitat,
0: pot ser,
1: no?
0: Pot ser de fa uns mesos o uns anys fins a segles, clar.
1: Sí, però clar, això es remonta a la més remota antiguitat.
0: Clar.
1: A l'antiga Roma, per exemple, no s'anomenaven relíquies, sinó que s'anomenaven pignus, és a dir, penyora, que és una paraula que ha arribat fins als nostres dies en termes financers, quan parlem d'una garantia pignoratícia que té per propòsit assegurar que es produirà un pagament. I la pregunta és, bueno, i què té a veure una garantia amb una relíquia? Doncs, en el fons, fa la mateixa funció, perquè la relíquia garanteix una protecció, perquè no deixa de ser un talismà, un amulet. A Roma, per exemple, es venerava com a relíquia el litus de Ròmul, que era el bastó en què presumptament va utilitzar el fundador de Roma quan amb el seu germà Rem van fundar la ciutat eterna, no? També es venerava el ceptre de Príam, que era l'últim rei de Troia quan la ciutat va ser destruïda, o el Palladium, que era una estàtua de fusta d'Atenea que Enees hauria portat des de Troia, diguem-ne, cap a la fundació de Roma. La gran expansió, però, de les relíquies arriba, evidentment, amb el cristianisme.
0: No, és fascinant, com una comunitat religiosa puja de nivell de cop si té una relíquia, no? Es pot muntar una catedral al voltant d'una relíquia. Però a quin moment diries històric és quan es consolida aquest culte a les relíquies dins la religió catòlica?
1: Mira, va ser especialment a l'edat medieval. L'Església, de fet, va arribar a establir tres categories de relíquies. Les de primera classe, que eren restes mortals de la persona venerada, fos el cos sencer o membres, ossos, cabells, dits, ungles. Una segona classe de relíquies, que serien objectes que va fer servir el sant, amb roba, llibres, d'oració. I una tercera classe on hi hauria objectes com medalles o estampetes que haguessin tocat una relíquia. O sigui, cada vegada anem distanciant-nos. El que va començar com un talismà, com un amulet, a títol gairebé anecdòtic, es va acabar convertint en un negoci de primera.
0: Clar.
1: Però un negoci extraordinari. Roma es va convertir en una indústria molt organitzada amb xarxes de subministrament que eren proporcionades per les catacumbes. Clar, a Roma hi havia moltes catacumbes que encara estan enterrades i, per tant, escolta, què millor que anar per allà, agafar un tros d'una falange, un tros de cama, un tros de crani, d'una dent,
0: i
1: tenim la relíquia, no? I ens inventem el sant, no? Clar, també hi havia falsificadors professionals i l'aval de la mateixa burocràcia, evidentment, que ho va propugnar. en el fons, tot el tema, diguem-ne, de la reforma o de la suposada reforma que vindria posteriorment, és a dir, a l'acabar l'edat mitjana, seria en bona part, no només, diguem-ne, per la compra de títols, sinó també, evidentment, per el tema de les relíquies. Perquè dels milers que circulen, les més valorades, evidentment, en les que tenien a veure amb Jesús o la Sagrada Família. I a banda de les més conegudes, tots coneixem una mica els fragments de la Vera Creu, és a dir, la creu amb què va ser penjat Jesús,
0: sí,
1: la corona d'espines, o el Sant Sudari, n'hi ha d'altres de ben curioses. Vegem-ne unes quantes.

0: Home, a mi n'hi ha una que em fascina, que no sé si l'explicaràs, perquè sí, crec que va ser objecte d'un gran debat de l'àmbit religiós, perquè... O sigui, a veure, posa'm exemples de relíquies curioses.
1: A veure, per exemple, el Sant Prepuci.
0: Aquest.
1: Aquest?
0: Aquest, en selva, extraordinari.
1: Doncs sí, recordem la part anatòmica tallada a Jesús durant la seva circumcisió.
0: Però per què forma part d'un debat? Perquè, clar, diguem-ne que la relíquia més important que podria tenir una persona cristiana seria tenir una part de Jesús, no?
1: Clar, si Jesús...
0: Un tros de dit, un tros de peu, un tros de braç, un tros de no sé què, de crani, sí, una dent, etc. Però, com que si Jesús... Bueno, però va pujar al cel.
1: Això mateix.
0: Tècnicament... desapareix el seu cos, no queda res.
1: Evidentment.
0: Però... I quedava, la cosa sí que quedava un tros de carn. Un tros de carn que va ser circumcidat quan era un nadó.
1: Això mateix.
0: Clar, clar.
1: I més d'una dotzena d'esglésies europees van afirmar tenir-lo durant l'època medieval. Més d'una dotzena d'esglésies,
0: Un prepuci d'unes dimensions colossals.
1: Sí, sí, gegantina, sí, sí, sí. Bueno, això era com el tema de la Vera Creu, no? Es deia que si reunissin tots els fragments de fusta de la creu de Jesús, s'hagués pogut construir un bo sencer, no? Vull dir que... També, no t'ho perdis, altres relíquies famoses són, per exemple, la llet de la Verge Maria.
0: Clar, imagina't.
1: Que es veneraven flascons que presumptament contenien llet materna de la Mare de Déu.
0: Ah, és impressionant.
1: També hi havia relíquies de llàgrimes de Jesús, les que es conservaven en ampolles quan les va vessar per la mort de Llàtzer. Recorda que és l'amic que va ressuscitar,
0: sí, sí.
1: O la cua de l'asa de Jesús. A Gènova es venerava un pèl de la cua de l'asa sobre el qual Jesús va cavalcar el diumenge de Rams per entrar a Jerusalem.
0: L'entrada a Jerusalem, impressionant.
1: I espera, perquè he deixat el millor per al final. Ja, o sigui, ja és una cosa que ja va molt més enllà. Altres relíquies de primera classe van ser, per exemple, molt famoses. Un sospir de Sant Josep.
0: No, va, però això no, que està guardat una capsa.
1: Bueno, està posat amb un flascó, amb un tàper. Amb un flascó, és a dir, el darrer alè del Pare Eternal de Jesús recollit amb una capseta. O, atenció, una ploma de l'arcàngel Sant Gabriel, on diversos santuaris en custodiaven. Jo coneixia un capellà que afirmava que coneixia algú que tenia una ploma de l'arcàngel Sant Gabriel i que va perdre durant l'Anunciació.
0: Impressionant. Sí,
1: imagina't, O un dels raigs de l'estrella d'Orient. En fi, les relíquies acostumen a ser... ho hem comentat altres vegades, no? Són el merchandising, diguem-ne, del cristianisme, I estan, doncs això, amb una mena de flascons de vidre perquè s'hi pugui veure el seu interior.
0: Relicaris.
1: Això és el que surt... Això mateix, els relicaris. I això és el que surt, precisament, en un quadre ben conegut de Joaquim Sorolla, el petó de la relíquia.

0: Ara mirarem de penjar-lo, a través de Twitter, la imatge d'aquest quadre de Sorolla, d'aquest El Petó de la Relíquia, que diria que potser no és el primer cop que el citem, no, el Basar?
1: El quadre sí, El Sorolla no.
0: No, bueno,
1: Sorolla, òbviament, Sorolla, òbviament. Vegades,
0: sí, òbviament.
1: Sí. Sí, en Sorolla, recordem, valencià, nascut el 1863, un dels pintors més prolífics i universals de finals del segle XIX, principis del XX, conegut com el pintor de la llum, va destacar per la seva extraordinària capacitat per capturar l'efecte del sol sobre el paisatge, la pell i el mar Mediterrani, com oblidar els nens de la platja, que tants quadres va pintar. I se l'ha vinculat sempre amb l'impressionisme, però el seu estil, els experts diuen que s'acosta més al luminisme. Una de les seves obres juvenils que es cataloguen en la seva etapa de joventut és El Petó de la Relíquia, que s'exposa al Museu de les Belles Arts de Bilbao, i on s'hi veu un grup de persones que es troben en una capella fent cua per besar-hi una relíquia que és aguantada per un sacerdot d'aspecte, diguem-ne, més aviat greu. Els fidels són majoritàriament dones de condició humil, i amb aquest quadre Sorolla va obtenir diversos premis en un any, el 1896, en què naixia un escriptor d'una sola obra. Però quina obra? Giuseppe Tomaso de Lampedusa, Il Gattopardo.

0: Aquesta música, Beurlegui, és de la banda sonora de Visconti?
1: Sí, sí, és de la banda sonora de Nino Rota, d'aquest gran Visconti. Recordem, el Gato Pardo explica la decadència de l'aristocràcia siciliana durant la unificació italiana del segle XIX. A la novel·la hi ha una escena que no apareix a la magnífica pel·lícula de Visconti, que, per cert, no et perdonaré mai, mai, que un dia vas definir com una castanya.
0: Bueno, a veure...
1: Vas utilitzar aquesta paraula, Xavi. No, no,
0: sí?
1: No entrarem... No,
0: recordo.
1: Sí.
0: A veure, pecats...
1: Sí, jo sí que ho recordo.
0: Pecats de joventut en tenim
1: tots. No, això va ser l'any passat, eh?
0: Ah, sí?
1: Això va ser l'any passat. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, jo
1: sí,
0: tinc
1: sí,
0: el record d'avorriment absolut a veure ja, que te parlo de Visconti. No passa res, però és així.
1: Bueno, doncs això, aquest retrat, aquest fresc que simbolitza el desenllaç simbòlic de tot plegat, no? L'escena aquesta reliquari té lloc a l'any 1910 i està protagonitzada per les tres filles ja ancianes i solteres que viuen tancades a l'antic palau familiar de Palerm, envoltades de records i convertides en unes devotes extremes. El principal orgull de la família és una col·lecció que tenen de centenars de relíquies de sants que guarden a la capella privada del palau i que consideren, diguem, el tresor espiritual de la família. A la casa hi arriba un expert i un capellà per examinar les relíquies, la seva autenticitat, i veuen que gairebé totes són falses. Un veredicte que no només representa una terrible humiliació de la família, sinó també, evidentment, la fi de tota una era d'entendre el món i també la vida, no? Lampedusa va morir l'any 1957, que és l'any en què just s'estrenava l'último cuplé.

0: con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie.
1: Qué boníssima, això. Home. Boníssima, eh? La Sarita, Sarita Montiel, amb aquest últim couplet.
2: La Saritíssima, com li deia en Terenci Moix, una de les seves pel·lícules famoses, que és l'últim couplet de Juan de Orduña, i cantant El Reliquiario, que és un pas doble compost l'any 1914 per José Padilla, autor de peces també tan conegudes com La Violetera o València, per exemple, no? El Reliquiario va ser estrenada al Teatre El Dorado de Barcelona, que estava situat a la plaça Catalunya, cantonada amb el carrer Vergara.
1: La primera intèrpret...
2: Sí. Sí, evidentment, desaparegut. Ara hi ha una botiga de roba, crec recordar, aquesta cantonada. La primera intèrpret va ser Mari Fossela, però no va tenir massa èxit fins que després la llegendària Raquel Meller la va tornar a cantar i la va convertir en una de les peces més famoses del segle XX, sent versionada en moltes ocasions i convertint-se, curiosament, en el tema musical oficial de la campanya electoral del president dels Estats Units, Ike Eisenhower, l'any 1952.
1: Que bo.
2: Què em dius, això? És curiosíssim, això,
1: és increïble.
2: Eh? Eisenhower, ara al cinema, per exemple, s'està projectant Tiempo de Victoria,
1: sí,
2: en què surt Eisenhower, protagonitzat per en Brendan Fraser. Doncs mira, podem relacionar com anys més tard, quan de general passaria president dels Estats Units, el lema de la seva campanya electoral seria el Reliquiario del mestre Padilla.
1: Impressionant.
2: L'Último Cumple va ser un dels grans èxits del cinema espanyol de tots els temps, com en general han estat èxit les pel·lícules d'un intrèpid arqueòleg que ha anat sempre a la recerca de relíquies. Indiana Jones.
3: ¿Cuál es? Tienes que elegir. Pero elige sabiamente. Porque si el verdadero grial da la vida, el falso grial priva de ella. No soy historiador. No tengo ni idea de cómo puede ser. ¿Cuál de ellos es?
4: Déjeme elegir.
3: Gracias, doctora.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Aquí está escena, ¿eh? Ara estem veient el nazi, que està triant quin és el grial.
2: Correcte.
1: I agafa el més pompós que hi ha.
2: Ahà.
1: Esto es la copa de un rei, no? Una cosa semblant.
3: Es más hermoso de lo que había imaginado. Este es sin duda el cáliz del rey de reyes.
1: Això, això. Ara, ara. Veu, ara, veu, ara. Veu, veu. A veure què passa.
3: La vida eterna.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí.
1: I aquell cavaller anà mirant-s'ho, eh?
2: Sí, sí.
1: Com dient,
2: aquella
1: bueno...
2: mirada complicitat amb l'Indiana Jones, eh?
1: Oh! Aquesta escena que ha estat en els malsons de generacions,
2: sí,
1: eh? Aquest senyor que de cop es converteix en una mòmia, no?
2: Uh-huh.
1: Escena magnífica, no? Amb el final decisiu, que és ara quan es mor.
2: Sí, sí.
1: I es converteix en pols.
2: Per si algú tenia un dubte, per si algú tenia un dubte, a veure què és el que acabava triant, eh?
1: A veure, surt el cavaller. I diu...
3: Eligió mal.
1: Sí, ho hem vist. Ho hem vist.
2: Ja ens hem adonat, ja ens hem adonat, eh? Bueno, aquí
1: fantàstic,
2: tenim...
1: Fantàstic.
2: Sí, sí. Una de les nostres escenes preferides de la nissaga d'Indiana Jones, l'última cruzada, on sí, i pensem, el famós arqueòleg sempre va a la recerca, doncs, de relíquies, no? L'Arca de l'Aliança, unes pedres amb propietats màgiques, el Sant Graal, una calebre de cristall o l'antigitera. Les cinc pel·lícules es troben en diferents plataformes i no és la primera vegada, ni esperem que sigui l'última en què surti aquest Eligió mal al Bazar de les Sorpreses.
1: Albert, la nostra relíquia és aquest cavaller dient Eligió mal, totalment. Moltes gràcies, una abraçada, Albert.
2: Gràcies a tu, Xavi,
1: adéu-siau.
2: Adéu.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.
6: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
7: Carglass canvia, Carglass repara. Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així.
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
10: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
11: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
10: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
11: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
12: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
13: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
12: Us hi esperem.
14: Mira, ja ve, recta final.
15: Mola de Déu.
12: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
16: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
17: Un autèntic bochorno.
13: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
12: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
13: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Bon dia a tothom, són les 8.

Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 27 de setembre de 2026. Fa escassament 20 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a prop de 3 quarts de 8 del vespre a l'altra banda de Catalunya, al Canà. De seguida, l'Abel Caral ens explica el temps d'una jornada que comencen a intuir-se certs canvis. Ens llevem amb boira, amb núvols baixos, tant a l'interior com a alguns punts de la costa, i malgrat han d'anar desapareixent, avui en general han d'augmentar els núvols, cosa que hauria de deixar les temperatures una mica més a ratlla i que ens anticipa un canvi a l'inici de la setmana que ve, un inici de setmana inestable. Avui pot haver-hi algun plogim de tarda al Barcelonès, al Maresme, al Vallès. De cara a la setmana que ve, la Bèlia ens avisa que dimarts és el dia marcat perquè puguin haver-hi ruixats fins i tot intensos. Arrenquem, com dèiem, aquest 27 de setembre de 2026, que té res...

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
4: Després d'aquell 15M, la situació certament és insuportable per diverses generacions. La de dalt i la de baix, especialment la de baix. Els joves es troben en una cruïlla cada cop més decadent, podríem dir. Si fa 15 anys la sensació tenia més a veure amb que els sous de llavors feien molt difícil la vida i feien molt difícil trobar un pis per construir una família pròpia, avui ja és que ni tan sols s'arriba aquí. El drama és que fins i tot avui dia, per accedir a pisos compartits, el lloguer d'habitacions, a vegades sense finestres a l'exterior, s'ha tornat gairebé un impossible per moltíssims joves, fins i tot que tinguin feina fixa. La Mari Carmen és a l'altra banda d'aquest problema. Ja no els joves, sinó també els grans, els més vulnerables, els que han viscut i treballat tota la vida de lloguer o pagant hipoteca, com el cas de Badalona, que parlàvem divendres, i es troben en el moment més crític, els últims anys de la vida, sols, desemparats i al carrer. I enmig de tot plegat, un model on cada cop es concentren més els habitatges en menys mans, com es concentra més la riquesa en menys individus, mentre la classe mitja desapareix, si és que no ho ha fet ja. Les plaques tectòniques van començar ja a moure's en aquesta situació dificilíssima, però tindrà moltes altres derivades, més enllà de la social, també la política. Per exemple, el 15M de 2011, qui manava a Espanya era Zapatero, el PSOE, quan van aparèixer els indignats a Puerta del Sol. Mesos després, el PSOE perdria les eleccions del govern d'Espanya contra Mariano Rajoy i apareixeria una força nova des de les places que acabaria disputant l'espai de l'esquerra als socialistes. És d'hora encara per veure cap on va aquesta nova indignació de tenda de campanya a Madrid, però com el 2011, el que és cert és que mana el PSOE, amb un Pedro Sánchez en un moment crític, falten mesos per les eleccions, l'esquerra viu moments difícils i al davant té una dreta que té molts números d'ocupar la Moncloa. Per tant, el tic-tac corre també per aquest govern de coalició i els seus antics socis. I ho saben. Dimarts, la data clau. Un Consell de Ministres que ha d'aprovar un decret que aplaqui aquest malestar tan intens. De moment, el que sí que ha aconseguit aquesta protesta és moure el focus d'una sèrie de qüestions que estaven marcant l'agenda i que beneficiaven el relat de la dreta. Veurem si és capaç aquesta esquerra, aquest govern de coalició i els seus antics socis d'ocupar i respondre a aquests malestars. I anirem de seguida cap a Madrid. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
5: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: aquesta hora del matí, l'Arnau Manlle, a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Arnau?
1: Pendents de l'acampada que hi ha hagut aquesta nit a Madrid per reclamar una solució a la crisi d'habitatge. Centenars de persones han dormit a la Puerta del Sol després de la manifestació multitudinària en defensa de la Mari Carmen. Exigeixen mesures per evitar els desnonaments i frenar els preus dels lloguers.
0: I pendents també de les negociacions d'última hora entre corredisses al govern espanyol i els seus socis perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un nou decret d'habitatge. Els ministres de Sumar amenacen de no participar en aquest Consell si Pedro Sánchez fes marxa enrere. Justament aquest matí el president espanyol en parlarà en un míting del PSOE des de Getafe.
1: I continua el degoteig de novetats per l'estranya mort de Josep Joan Pera. Segons La Vanguardia, el jutge del cas apunta que la dona de l'arquitecte podria haver-li provocat lesions cervicals exercint una pressió externa sobre el coll. Tot i això, Belén López continua en llibertat sota fiança.
0: En el dia que avui el Pero Musical de la Mercè posarà punt final a un cap de setmana llarg de festes a Barcelona. Per tant, també s'activa l'operació tornada més important de l'any després de Sant Joan. Compte que avui el Servei Català de Trànsit preveu que més de 270.000 cotxes tornin a l'àrea de Barcelona.
1: I Tender Loving Care s'emporta la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià. És la pel·lícula amb la que Mike Leigh podria tancar la seva carrera professional. Javier Cámara també va guanyar el premi a millor actor de repartiment per 5 minutos más, la nova producció de Berto Romero.
2: Esports, la selecció espanyola allarga la dolça ressaca del

0: Mundial amb un triomf de prestigi a Wembley contra Anglaterra, 2-3 en un partit boig en què van marcar els blaugrana Lamine Yamal i Anthony Gordon. Eric Garcia havia de ser titular però va notar molèsties a l'escalfament i avui passarà proves mèdiques. No sembla important. Tampoc és greu la lesió de Kylian Mbappé, que només té una hipertensió al genoll esquerre i estarà recuperat per jugar amb el Real Madrid quan es reprengui la competició de clubs.
1: I pel que fa al temps, el dia comença amb núvols baixos en sectors de la costa, del prelitoral, en algunes zones més interiors. És aquí, a prop del mar, on al llarg de les properes hores aniran augmentant en els llocs on encara hi fa sol o hi farà sol a dels primers minuts, més sol en zones més interiors, però sí que al llarg de la tarda el cel s'anirà emblanquinant i també a la tarda poden escapar-se alguns plugims en sectors de la costa i el prelitoral central, cap a últimes hores també en àrees del Prepirineu.
2: Ara són les 8 i 8 minuts. I com us deia, Madrid, que ha viscut aquesta nit l'eclosió d'una mena de 9-15M, veurem fins on arriba, que fa trontollar el tauler polític espanyol.

0: Aquest és el so de la Puerta del Sol de Madrid aquesta nit passada, amb centenars de persones passant una primera nit d'acampada per protestar contra la crisi de l'habitatge. Ho deia ahir, de fet, la Isabel García Pagano, en un titular gairebé profètic en un article d'opinió ahir a La Vanguardia, en què es preguntava: Mari Carmen, líder del nou 15M, ho deia així ahir al matí. Doncs bé, a la nit, acampada a Puerta del Sol de Madrid, que evidentment fa ressonar tots els records del 15 de maig del 2011. Recordem que el context tenia certes similituds amb l'actual: un govern socialista amb caiguda, José Luis Rodríguez Zapatero en plena crisi, mig any després unes eleccions que van acabar desembocant amb l'arribada al poder de Mariano Rajoy, amb el PSOE vivint una gran patacada mentre la seva esquerra naixia un nou moviment polític que acabaria disputant-li l'espai de l'esquerra. Hi ha un paral·lelisme, un cert paral·lelisme amb l'actualitat, perquè el PSOE efectivament governa amb feblesa, amb un Pedro Sánchez que pot mirar d'allargar la legislatura a tot estirar un any, uns mesos en tot cas, amb les eleccions que haurien de ser abans de l'estiu que ve, però que poden allargar-se una mica, amb un PP a l'alça, que fins ara ho tenia tot a favor, però hem de recordar també que el debat de l'habitatge ha regirat el taulell amb totes les pressions que tenia fins ara el PSOE. Recordeu que fins aquesta setmana el debat, sobretot a l'Estat, era la crisi migratòria, Ceuta, els debats al voltant de Zapatero i la corrupció, però sembla que aquesta crisi de l'habitatge pot fins i tot donar una mica d'aire a aquest PSOE, malgrat que hem de dir que els crits a les places eren contra el govern Sánchez. Contra el govern Sánchez o contra el govern, dèiem, progressista. Veurem, dimarts és la data clau, el moment en què hi ha el Consell de Ministres en què s'ha d'aprovar, teòricament, un decret de l'habitatge, que veurem cap on porta, perquè recordem que els socis de govern, també Junts, haurien d'acabar-ho avalant al Congrés dels Diputats. De seguida ho repassarem. Però abans, sapiguem quina és la situació aquesta hora del matí a la Puerta del Sol de Madrid, on després de la manifestació molt important d'ahir per exigir preus raonables, que no es desnoni qui no pot pagar un lloguer, centenars de persones van decidir continuar la protesta acampant a la Puerta del Sol. Tot i les pressions inicials de la policia espanyola de retirar les tendes que intentaven muntar-hi, la dimensió de la protesta va acabar fent impossible impedir que ho fessin. Així, una part dels manifestants ja han fet nit i tenen, sembla, intenció de quedar-s'hi com a mínim fins dimarts en aquest Consell de Ministres. I anem en directe des del centre de Madrid. Roger Perciba, bon dia.
1: Sí, hola, bon dia. Puerta del Sol va despertant. Fa poca estona que clareix aquí al centre de Madrid. El campament, aquest campament, va prenent vida. La gent va sortint a poc a poc de les seves tendes. Un centenar de tendes, centenars de persones que han passat aquesta primera nit aquí a Puerta del Sol. Tothom parla aquí de solidaritat de la gent que els porta menjar, que els porta aigua, solidaritat amb aquests joves, però també amb els objectius d'aquesta acampada. Una acampada reivindicativa, com dèieu, per exigir al govern espanyol mesures per protegir l'habitatge de l'especulació. Ens ho explicaven fa una estona dos nois que han passat aquí la nit.
2: Muy emocionante, ¿no?, que la solidaridad de la gente que ha venido aquí, ha puesto su tienda, nos han traído de todo a lo largo de la noche. Creo que estamos todas como muy emocionadas con lo que está pasando y con la solidaridad de la gente. Gente de otras organizaciones o gente que ha venido aquí a acampar, a luchar por el derecho a la vivienda.
3: Los jóvenes afrontamos que cada vez somos más pobres, mucho más que las generaciones anteriores, y la vivienda nunca ha sido tan cara. No tenemos grandes expectativas, es imposible formar nuestro proyecto vital sin tener una vivienda, y si se nos quita eso, al final es muy difícil vislumbrar un futuro. Entonces yo creo que estamos un poco también por recuperar nuestro propio futuro.
1: Ambient ara mateix molt tranquil, molt poca presència policial, en un dia que comença aquí amb molta il·lusió i també amb molta energia, es percep en l'ambient, però també amb moltes incerteses.
0: Gràcies, Roger, i seguirem, evidentment, d'aquí una estona, quan es llevi una mica més, veurem la incidència. En tot cas, apuntava el Roger aquesta quantitat de tendes de campanya, centenars de persones dormint-hi. Veurem com s'allarga aquesta protesta, si és que això ho fa, i si no hi ha tampoc actuació policial. 15 anys després, doncs, la Puerta del Sol, que rep de nou aquestes tendes, aquests manifestants, i també el suport de personatges públics. Ahir s'hi van desplaçar fins a la plaça, per exemple, actors com Juan Diego Botto o Carlos Bardem, que ahir a la nit explicaven això denunciant la situació límit de l'habitatge.
4: Visto luego que por redes pedían que viniera, o sea, nos acercáramos el mayor número posible de personas y que trajéramos cosas, y bueno, he venido a traer algo de agua, algo de comida. Esto hay que apoyarlo, esto es un antes y un después. Me gusta citar una frase de Trotsky que decía que todas las revoluciones son imposibles hasta que son inevitables. Esto era inevitable que estallara porque es una vergüenza lo que pasa con la vivienda en nuestro país.
0: De fet, l'acampada va començar tot just, va acabar la manifestació, però durant tota la nit la Porta del Sol no ha parat d'acollir tendes i persones que s'acostaven per oferir menjar o aigua. Aquesta és la situació als carrers de Madrid, després de la mobilització que va organitzar el Sindicat de Llogateres madrileny, que ahir al vespre va omplir el centre de la capital espanyola de nou amb un ball de xifres realment polèmic, perquè segons l'organització van ser 300.000, mentre la delegació del govern espanyol a Madrid, a mans del PSOE, va rebaixar la xifra fins als 25.000. És una desena part, Més o menys multitudinària, però la protesta va ser un clam per posar fi a polítiques que estan ofegant cada vegada més persones. Pels organitzadors és un ball de xifres que no té especial importància perquè ja s'ha fet evident, diuen, que és una causa que rep el suport de milers de persones. N'ha parlat aquesta nit la portaveu d'aquest sindicat d'inquilines, que és com es diu a Madrid, Valeria Racú, a Televisió Espanyola.
5: El martes el Consejo de Ministros tiene una oportunidad para dar un primer paso, ese decreto Mari Carmen que necesitamos urgentemente, pero para nada tiene que ser el último. Los números que cada uno diga lo que quieran, pero la idea está clara. Hoy hemos desbordado Madrid y esto supone un antes y un después y no va a parar.
0: Els manifestants que van disparar en els seus càntics cap a tot arreu, li va tocar el rebre al govern espanyol per la gestió de l'habitatge. D'on està el govern progressista, però també el PP, que governa l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid i que ni tan sols ha aplicat els topalls als lloguers que permet la legislació actual. Aquest Ayuso dimisión, també amb una conclusió evident, segons els manifestants, que els preus actuals han portat a la situació insostenible. Demanen com a imprescindibles mesures que impedeixin més desnonaments, una reforma de la llei d'arrendaments urbans i la congelació també dels preus de lloguer, precisament per fer palès que la responsabilitat política és de tothom que governa. La marxa va passar per davant de totes les institucions polítiques que hi ha a la capital de l'Estat. Van començar a caminar davant la seu del govern de Madrid, de la comunitat, van passar per l'Ajuntament per acabar desembocant a les portes del Congrés dels Diputats. Va seguir aquesta protesta el corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de les Heres. Adrià, bon dia.
6: Bon dia. 300.000 persones, segons l'organització, es van manifestar ahir pels carrers de Madrid per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge i a la situació de la Mari Carmen. La gentada va fer sonar les claus de les cases i va fer càntics contra el rendisme, els fons voltors, el govern espanyol i el d'Isabel Díaz Ayuso. La portaveu del sindicat d'inquilines, Alicia del Río, els assenyala com a responsables.
7: Responsabilizamos al gobierno de Ayuso, que se ríe en nuestra cara montando ferias inmobiliarias para especuladores y gastándose el dinero público en áticos de lujo. Y responsabilizamos al gobierno central, que con su inacción ha demostrado ser inútil. En este país estamos gobernados por los buitres.
6: I els manifestants s'afegien a l'hora de reclamar solucions contundents.
8: Y se están convirtiendo las ciudades en un campo abonado para los fondos buitres.
9: Els polítics podrien fer molt per ajudar a que tothom tingués aquesta vivenda.
10: Que no se puedan cubrir ni las necesidades básicas, ¿no?, como es la vivienda, que se esté especulando, ¿no?, con bienes de primera necesidad, pues claro, es que parece mentira, ¿no?
6: L'organització també va esperonar els sindicats majoritaris a convocar una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge.
0: Poc abans d'aquesta manifestació, gràcies Adrià, el Sindicat de Llogaters de Madrid va publicar un altre vídeo de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que, en fi, que ha cristal·litzat, que s'ha convertit en el símbol de la protesta i que ha estat desnonada aquesta setmana a Madrid, amb un vídeo on s'adreçava directament a Pedro Sánchez perquè aprovi un decret urgent que impedeixi situacions com la seva, que recordeu, va ser expulsada del pis on vivia des de feia 70 anys.
11: Ese es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio.
0: La majoria de diaris avui que coincideixen a ressaltar la figura de la Mari Carmen com aquest desencadenant d'una mena de nou 15M. Carlos Cué, per exemple, al País, diu que ha estat capaç de provocar un gir al govern espanyol i també als seus socis. Diu la majoria de la investidura que portava mesos de lluita sense solucions a la vista semblen ara forçats a trobar un acord i fer virar la política de l'habitatge. Ho hauran de fer aquest dimarts al Consell de Ministres en un decret pactat, diu Cué, entre tots. La pregunta avui és, i què hi dirà de tot plegat, perquè encara no l'hem sentit, Pedro Sánchez. i arribarà aquesta resposta d'aquí a molt poques hores, perquè hi ha míting del PSOE a Getafe, on hi ha d'anar el president espanyol cap a les 11 del matí. És un míting que en principi és per ungir el ministre Òscar López com a rival d'Isabel Díaz Ayuso en les eleccions o en les pròximes eleccions a la Comunitat de Madrid, però a ningú se li escapa que l'habitatge serà el tema que travessarà tots els discursos. De fet, hi ha cronistes de diaris que ja apunten que el president espanyol vol fer algun gran anunci avui mateix a Getafe. El govern espanyol ha de desbloquejar en tot cas la negociació pel decret de l'habitatge, però a hores d'ara no sembla que hagin tancat cap acord. De fet, fins i tot ahir, sumar i afegir a pressió si el Consell de Ministres de dimarts no ha de servir, deien, per impulsar mesures contundents contra la crisi de l'habitatge, els ministres de Sumar no hi aniran, Adrià.
6: Si els partits de Sumar llencen un ultimàtum al PSOE, si el govern espanyol no aprova el decret d'habitatge, plantaran el Consell de Ministres. I ja avisen que no acceptaran mesures descafeïnades o que es quedin a mig camí. Els ministres de Sumar, Cira Rego i Pablo Bustinduy, reconeixen que fan tard.
12: Llevamos un año trabajando con este Real Decreto. Un compromiso que tenía que haber salido en el mes de julio, de haberse aprobado ese Real Decreto que estábamos negociando, ahora mismo Mari Carmen seguiría en su casa.
13: No basta con parches. Este martes tiene que ir el decreto ley que pusimos encima de la mesa, con la congelación de los alquileres y con la restricción... con la restricción de los usos especulativos de la vivienda.
6: De moment, l'acord amb la resta de partits necessaris al Congrés no està tancat. Sigui com sigui, des del Ministeri d'Habitatge, en mans del PSOE, ja han sortit a correcuita a deixar clar que treballen amb l'objectiu de presentar el decret aquest mateix dimarts.
0: Per tot plegat, gràcies, Adrià. Els socialistes confien a arribar a aquest acord del decret de l'habitatge. És el que deia Òscar López, que al seu torn condemnava el paper de PP i Vox.
14: Y yo espero que alguien alguna vez escuche ese grito de la calle, esa manifestación que vamos a ver hoy, porque no todos son iguales. Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por lo tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox, con su voto. Nosotros vamos a seguir trabajando para hacer políticas de vivienda, no como el señor Almeida, que presume de hacer nada.
0: Veurem qué es el que pasa en las próximas horas, pero insistim, la imatge es la que es. La Puerta del Sol de Madrid, de nou, amb tendes de campanya en les proximitats d'unes eleccions a Espanya. És evident que no estem al 2011, per molts motius, i entre altres coses perquè ahir a Madrid la mobilització per l'habitatge no va ser l'única que hi havia. Al matí, hi havia una altra protesta de la dreta i de l'extrema dreta espanyoles exigint a Pedro Sánchez que convoqui eleccions per la crisi migratòria a Ceuta, que és, de fet, el tema que estava afectant de forma més directa el govern espanyol des de l'estiu. I els càntics de la protesta del matí van demostrar que la marxa la van, diguem-ne, monopolitzar més els ultras i els seus simpatitzants que no pas el PP. Els càntics que hi havia ahir a Madrid, amb algunes imatges fins i tot de persones més pròximes a un protofranquisme que no pas a la democràcia. La manifestació també va fer palès que la crisi migratòria ja no en senten els ànims, he de dir, perquè fa 4 mesos hi va haver-hi 40.000 persones anant a la protesta de Madrid i ahir eren vora 20.000. El que no va faltar, però, va ser el discurs abrandat del secretari general del PP, Miguel Tellado, insistint ahir a parlar d'invasors i de fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
15: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio, un gobierno que se ponga a gobernar y a resolver los problemas de la gente.
0: Els populars, però, van voler marcar distàncies amb els convocants perquè no comparteixen la proposta d'activar l'article 102 de la Constitució que implicaria jutjar Pedro Sánchez per traïció. El PP remet qualsevol responsabilitat penal per la crisi de Ceuta a la investigació que hi ha oberta l'Audiència Nacional. La resposta del govern espanyol d'aquesta protesta arribava a través del ministre Òscar López, acusant el PP de manifestar-se amb l'extrema dreta i contraposant aquesta protesta amb les mobilitzacions de l'habitatge, de la sanitat o de l'educació.
14: El PP es quien traiciona a este país yéndose con la ultradrecha a insultar, en lugar de irse con los ciudadanos a defender el estado del bienestar.
0: Tot plegat mentre el govern espanyol està estudiant noves mesures per accelerar les devolucions de persones migrants. La idea que té la Moncloa és intentar de tenir-ho enllestit a les pròximes hores i aprovar-ho també dimarts al Consell de Ministres. Per tant, compta amb el Consell de Ministres de dimarts que ve, perquè d'una banda haurà d'enfocar la qüestió de l'habitatge i aquesta crisi, aquest incendi gegantí que té ja als carrers per l'habitatge, amb el cas de la Mari Carmen, però també haurà d'enfocar l'altra gran crisi, que és la de Ceuta. I a tot això, i el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, va defensar que es prioritzi la immigració de països castellanoparlants i de la resta de la Unió Europea, la idea de prioritzar nacionalitats que, segons ells, s'integren de forma més senzilla.
16: En algunos sectores económicos es necesaria la inmigración, pero se tiene que hacer con cupos. Se tiene que priorizar a las naciones, sí, aquellas con las que compartimos lazos culturales, aquellas naciones con las que la integración es mucho más sencilla, que son básicamente nuestros hermanos de Hispanoamérica y nuestros hermanos del resto de países de la Unión Europea.
0: Evidentment, del català no en devia parlar, sobre la integració. Fernández diu que aquesta és la solució al caos que es viu en matèria migratòria. Davant, per cert, de tot aquest debat, avui el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha fet una crida en sentit contrari en un article a La Vanguardia, defensa que hem de ser, diu textualment, un lloc d'acollida pels migrants i demana que ens deixem enriquir per allò que aporten i siguem una comunitat on ningú sigui considerat estranger. De tot plegat, en parlarem en temps de tertúlia avui. A 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí, en un dia on a La Vanguardia publiquen novetats de l'estranya, estranyíssima mort del reputat arquitecte Josep Juan Pera, el dia 26 de desembre. Recordeu que en un principi es va parlar d'una mort natural, però dimecres els Mossos van detenir la seva parella, Belén López, acusada d'homicidi. I divendres va quedar lliure després de pagar una fiança de 80.000 euros. Doncs bé, ara La Vanguardia dona detalls de què podria haver posat a la parella de Josep Juan Pere en el punt de mira del jutge. Tot i que l'informe forense inicial va concloure que la mort havia estat per una aturada cardíaca, els investigadors van detectar després unes lesions al coll que haurien pogut provocar l'infart. Segons fonts de la investigació que cita el diari, Belén López hauria pogut exercir, segons La Vanguardia, segons aquest informe dels Mossos, una pressió externa sobre el coll del seu company. D'acord, però, amb el relat d'ella, l'arquitecte li hauria provat malament, li hauria sentat malament, deixat malament l'esmorzar, s'hauria desmaiat i li hauria picat de cap, i hauria acabat picant de cap contra un radiador. Ara seran els metges els que hauran de determinar si les lesions són compatibles amb aquest cop o, per contra, les hauria pogut provocar l'acusada. 8:45 del matí. Mentrestant, avui apunteu-vos-ho, perquè els que hagueu marxat fora, avui és una operació tornada d'aquelles importants, de cap de setmana llarg per les festes de la Mercè. És la segona operació especial més important de l'any després de Sant Joan, amb trànsit calculant que hi haurà 270.000 cotxes tornant a l'àrea de metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. Per això hi haurà un dispositiu especial amb carrils addicionals i també restriccions de circulació. A l'AP7, de nou, es restringirà la circulació de camions entre 5 de la tarda i 10 de la nit, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva. També hi haurà carrils extra a les vies amb més trànsit. A l'AP7, en sentit nord, des de Vilafranca del Penedès fins al Baix Llobregat, i en sentit sud, de Llinars a Montornès del Vallès. A la C32 també se n'habilitarà un de Sant Andreu de Llavaneres fins a Montgat, en sentit Barcelona. Per controlar-ho tot, hi haurà més de 1.900 agents de Mossos desplegats arreu del territori. I és que, efectivament, algunes de les festes grans del país, la Mercè, evidentment Santa Tecla també, estan encara en la recta final. En el cas de Barcelona, ha tingut la Mercè, aquesta última nit de concerts, com a gran protagonista Love of Lesbian, la banda de Santi Balmes, que feia a priori el seu últim gran concert a Barcelona, però això és el que va dir al principi.
17: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Avui aquest bolo a la seva una celebració. Celebrem la música! Celebrem la vida!
0: És un dels últims concerts, diu, no l'últim. Això després que el mes de febrer, i després de 25 anys de música, Love of Lesbian anunciava l'aturada de forma indefinida amb una última gira que ahir feia parada a Barcelona. Més enllà d'això, la gran sorpresa de la nit va ser aquesta.
17: El molt honorable Manolo García!
0: Amb qui va cantar dues cançons, Incendios de Nieve i La Hermandad.
18: Y un rayo cabrón de honestidad me lleva a la verdad.
0: Manolo García i Love of Lesbian, i entre les desenes de milers de persones que ho van viure hi era l'Héctor Huguet.
18: Aquest és un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Aquestes van ser les primeres paraules de Santi Balmes damunt l'escenari. Paraules tranquil·litzadores pels milers de fans que podien pensar que no veurien més els Love of Lesbian a Barcelona durant molt de temps. Però el concert en cap moment va tenir un caire de comiat. Potser, i tant de bo, perquè encara falta anunciar una darrera data a Barcelona per pausar indefinidament aquests intensíssims 25 anys de carrera. El principal parlament de Santi Balmes va ser, com de costum, antifeixista.
17: Qui és intel·ligent i feixista no és honest. I qui és intel·ligent i honest no és feixista. Com els feixistes que també ho fan en català, que també n'hi ha.
18: Van repassar tots els seus grans hits, des de 1999, l'Hermandat amb Manolo García, o Allí donde solíamos gritar, al costat de Chantal Rodríguez, de Remei de Calafresca. Fins i tot van sorprendre amb un breu medley de cançons mítiques, com Lobo Hombre en París, Ritmo de la Noche o Amante Bandido, de Miguel Bosé. L'última cançó va ser el seu gran hit, Club de Fans de John Boy. I al cel, centenars de drons il·luminats que escrivien Barcelona estima Love of Lesbian.
0: Efectivament, gràcies Héctor Huguet, amb aquestes imatges dels drons, que per cert han marcat molt aquesta Mercè, i després en parlarem. Avui, per tant, en tot cas, s'acaba una Mercè, que hem de dir, especialment tranquil·la des del punt de vista de la seguretat. Falta veure el balanç definitiu, però a diferència d'altres anys on la Festa Major barcelonina havia acabat amb destrosses, amb incidents, fins i tot un mort per arma blanca l'any 22, aquest any res a veure, com a mínim, insisteixo, a l'espera de conèixer aquest balanç oficial. La d'avui també ha estat nit tranquil·la, sense aldarulls, un any més amb els punts on s'ha concentrat més gent, l'Avinguda Maria Cristina i la platja del Bogatell. Ho ha seguit tota la nit en Joan Capel. Joan, bon dia.
19: Bon dia. Ara mateix els llocs on es fan els concerts ja han recuperat la normalitat i els equips de neteja ja fa un parell d'hores que han abaixat la persiana. Ha estat una nit plàcida de festa, amb desenes de milers de persones de totes les edats gaudint de la música en directe. A quarts de tres han acabat els concerts i la gent ha començat a desfilar. A poc, no hi ha hagut grans incidències, més enllà d'algunes detencions, tot i que cal esperar el balanç oficial. Tot plegat en una gran nit de festa.
0: Gràcies, Joan. De fet, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos han intensificat aquests controls d'arma blanca per les festes de la Mercè. Aquest cap de setmana a la nit s'han posat controls, punts específics que tenen molta afluència, com les zones dels concerts, també la Ciutadella, Vila Olímpica, Plaça Espanya, algunes de les estacions de metro també, on els agents han fet els controls, Mariano Martínez.
20: Els agents aturen qualsevol persona amb actitud sospitosa, amb indicis de tenir armes blanques, i les corcollen amb unes pales detectores de metalls que els permeten localitzar-les d'una forma més eficaç. L'inspector en cap de la Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat, Ivan Torres, posa en relleu la importància de reforçar aquests controls.
21: Una persona que ve amb una arma blanca en un concert amb gairebé 30.000 persones no ve amb bones intencions. Per tant, hem d'aconseguir detectar-ho i retirar-li aquesta arma.
20: El balanç d'armes confiscades del dispositiu el faran demà, tan bon punt acabin oficialment les festes de la Mercè.
0: Per cert, avui el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que parla, en aquest cas segurament és la primera entrevista, diria, al diari El Periódico, Ferran López, parla precisament de la proliferació d'armes blanques als carrers de Catalunya, diu que és una de les prioritats del cos i que per això ha posat en marxa alguns plans que, segons diu, ja estan funcionant bé. De fet, el director de Mossos també apunta una altra de les preocupacions, l'augment de violència entre joves. López ho atribueix a aquesta necessitat creixent de pertànyer a algun grup. Això sí, deixa clar que, a diferència del que passa en d'altres països, la policia encara a Catalunya pot passar per tots els carrers i tots els barris del país. Aquestes festes de la Mercè, que posaran punt final aquesta nit també amb el clàssic piromusical, amb el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero, agafant el relleu de Rosalia o Estopa i, per tant, sent l'encarregat de triar la música.

0: La gran novetat aquest any és que el Piro Musical no es fa a l'Avinguda Maria Cristina per les obres que s'estan fent a Fira Montjuïc, sinó a la platja de la Nova Icària. Serà mitja hora de música i focs artificials que ompliran el cel de Barcelona de llum i de color. Mireia Garolera.
1: Fins ara, l'únic que ha transcendit de les cançons que sonaran al Piro Musical és que seran de diferents estils, amb especial presència de música en català, i que Montero ha reservat un espai per la seva pròpia banda. Per tant, sentirem temes del grup d'Osona. Això l'any que la banda s'acomiada dels escenaris. L'espectacle arrencarà a les 10 de la nit, es podrà seguir en directe a TV3 i estarà presentat per la influencer Dulceida. Aquest cop no hi haurà l'efecte de llum i aigua que dona la font màgica de Montjuïc. En el seu lloc hi haurà el mar, on es reflectiran els focs artificials. Es recomana arribar-hi en metro amb la línia L4 o bé amb les línies de bus H16, B23, B25 o B27.
0: Doncs aquestes festes de la Mercè, marcades evidentment pel Piro Musical d'aquesta nit, però també que han inclòs un gran espectacle visual fet amb drons. Va ser dijous, on se'n van enlairar 750 que van convertir el cel en un punt de trobada entre Orient i Occident. L'espectacle volia representar la història compartida entre Barcelona i Xangai. També, ara que ens ho explicava l'Hector Huguet, ahir a la nit al concert de Love of Lesbian hi va haver-hi centenars de drons que van escriure aquesta frase de Barcelona estima Love of Lesbian, i és que els espectacles lumínics amb drons s'han convertit en tota una tendència els últims anys. A banda d'aquest que us dèiem de la Mercè, també hi va haver el Mil·lenari de Montserrat, o evidentment el més recordat, el que va dibuixar la cara d'Antoni Gaudí en la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tots comparteixen que al darrere hi ha la mateixa empresa. Es tracta de la firma gironina Flock Drone Art, pionera a Catalunya, especialitzada en aquest tipus d'espectacles visuals. És una empresa que va fer els primers passos a la pandèmia i des de llavors no ha parat de créixer. En l'últim any han fet vora 70 vols i han duplicat facturació. Més detall, Jordi Claret.
2: La companyia va néixer com una petita startup a Celrà, al Gironès, l'any 2018, i ha passat de moure 50 drons en l'època de pandèmia en l'últim any a afrontar grans reptes com l'espectacle que va fer la volta al món a la Sagrada Família amb 750 drons, o fins i tot ajuntant-ne més de 3.000 a Porto. El CEO de l'estudi, Fran Arnau, creu que no són una moda més. N'ha parlat a RAC1.
3: Fer figures, logotips, frases, crec que és algo que a la gent li agrada molt. Potser ara estem al moment més dolç, d'alguna manera, en el sentit que és una novetat, però crec que és un format que ha de durar.
2: Abans d'enlairar els drons, dissenyen i programen en 3D tota la coreografia, un espectacle diferent dels tradicionals castells de foc.
3: No queda cap residu, en aquest sentit és molt millor, no? I també en zones amb perill d'incendi no tenim cap tipus de perill, i a part la gent que té hipersensibilitats, evidentment no amb el 100%, però en quant al so, amb els gossos, això no provoca cap tipus d'efecte.
2: L'empresa va superar l'any passat el 1 milió d'euros facturats amb una trentena de vols. Ara calculen arribar al desembre amb el doble d'espectacles i el doble d'ingressos, superant els 2 milions d'euros.
0: Més coses. Avui, que, per cert, és l'últim dia per aconseguir entrades pels concerts d'Oasis. Els concerts a Barcelona, hem de dir que hi havia tota aquella mena de periple per arribar fins a les entrades. Bé, d'entre tots els usuaris registrats hi ha alguns que han rebut el correu amb el codi que els indica quina hora i quin dia poden entrar a la cua virtual. Molts hi van accedir ahir o divendres, però avui al migdia arriba, a les 12, l'última oportunitat per comprar entrades per veure els germans Gallagher a Barcelona. Això després que ahir, per cert, ja hi va haver-hi seguidors d'Oasis, i es van queixar, que van renunciar a comprar les entrades perquè quan els hi va tocar només quedaven disponibles les de 500 euros o més. S'ha vist també que el mercat de la revenda ja s'ha disparat, i hi ha plataformes on les entrades es venen pel doble del preu original i en alguns casos ja arriben als 2.000 euros per veure una entrada als Oasis a Barcelona. En parlarem amb la col·laboradora d'aquest programa, la Júlia Cot, que ahir denunciava precisament això a través de xarxes. Aquest escenari, el de pàgines col·lapsades, de preus desorbitats, de llocs de revenda, es repeteix també amb els 4 concerts, ara que parlàvem d'Oques Grasses, doncs els concerts que faran a l'Estadi Olímpic en breu. A mesura que s'apropa la data dels concerts, es van oferint entrades de segona mà a preus desorbitats. Ara se'n poden, per exemple, trobar ja per fins a 1.000 euros, que és 10 vegades més que el preu original. Però el problema va més enllà de la revenda. També hi ha webs que aprofiten l'alta, altíssima demanda per intentar estafar els compradors. Segons ha pogut saber RAC1, l'Agència Catalana de Consum ha obert ja una investigació contra un web que es feia passar per un portal oficial de venda d'entrades d'Oques Grasses. La plataforma les oferia més barates que les originals per mirar d'enredar a les víctimes. A hores d'ara aquesta web està bloquejada, però RAC1 n'ha detectat d'altres que també són sospitoses i que continuen actives. Portals que diuen tenir entrades oficials, que mostren certificats falsos i fins i tot ofereixen descomptes per fer-ho més atractiu. Per la seva banda, els Mossos adverteixen que precisament ara, amb la data del concert tan pròxima, molta gent buscant entrades a la desesperada augmenta el risc de caure en un frau. Josep Moragas.
4: Sí, Consum ha obert diligències contra un web que feia anuncis difosos per Instagram que promocionaven l'entrada al concert acompanyats d'imatges del grup generades amb intel·ligència artificial. La publicitat es presentava de manera que semblava un canal de venda oficial. El seu propi peu de pàgina també s'anomenava revenedor oficial de la Unió Europea. Ara bé, la Unió Europea en cap cas oficialitza plataformes de revenda i també hi ha gent que aprofita per fer negoci demanant entre 100, 200, 300 i fins a 1.000 euros per entrades de segona mà. Per això els Mossos demanen anar amb peus de plom, ho ha dit a RAC1 el caporal Xavier Ibarz de la Divisió de Proximitat Atenció a les Víctimes i Menors.
5: Les entrades amb un preu inferior al mercat han d'aixecar la llebre. Missatges d'urgència, últimes entrades, que has de pagar ara mateix per aconseguir aquest preu. Si et demanen pagaments amb transferència, però amb un visum que és a particular, o m'ho demanen en criptomonedes.
4: I en el pitjor dels casos, si es cau en una estafa, la policia catalana demana fer immediatament una denúncia i aportar totes les dades de que es disposin.
0: De fet, gràcies Moragas, els Mossos adverteixen que quan arriben grans concerts a Catalunya, els estafadors creen campanyes per mirar de captar les seves víctimes comprant una entrada que no els arriba mai. Ho deia RAC1 caporal Xavier Ibarz.
5: Que saben doncs, que hi ha una febre doncs, pel Bad Bunny, doncs, creen una campanya per entrades de Bad Bunny, com la poden crear doncs, per Roques Grasses o qualsevol altre espectacle. Només les persones que acabin clicant o que acabin entrant, ells ja han pescat i a partir d'aquí és on ells aconseguiran doncs, enganxar-te i treure aquestes dades. A més, no els hi costa res.
0: Cal recordar que, concretament pel concert del Cas Grasses, aquest debat el vam tenir perquè el model de compra que va escollir la promotora pels concerts del novembre permetia comprar fins a 20 entrades per usuari. Xifra molt per damunt del que necessita, diguem-ne, un comprador habitual particular i que obre la porta a caparar-ne grans quantitats per després revendre-les. A més, les entrades no eren nominatives, no estaven vinculades a la identitat del comprador, per tant, no hi ha cap eina que impedeixi que canviïn de mans un cop venudes ni que en controli el preu final. Dos quarts i mig de nou del matí, més coses. Avui el New York Times publica una entrevista realment sorprenent a l'actor Sylvester Stallone. L'home que va fer de Rocky, de Rambo, explica per primer cop que va patir un trastorn alimentari per mantenir aquell físic tan extrem. Stallone, que reconeix que la relació amb el seu cos es va convertir en una obsessió i admet obertament que prenia esteroides per arribar a aquell nivell.
6: It was my armor.
7: El meu cos era la meva armadura, però es va acabar convertint en una obsessió molt greu. Va arribar un moment que vaig tenir bulímia. No havia explicat mai això. Quan rodava Rocky 3, vaig arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal, perquè estava obsessionat amb mantenir aquell físic. I ningú arriba fins a aquest punt sense l'ajuda de substàncies. I això també em va acabar passant una factura terrible.
6: Terrible toll.
0: Déu-n'hi-do l'entrevista de Stallone, que ara té 80 anys, diu que ha hagut de passar per 9 operacions d'esquena, 2 d'espatlla, 3 intervencions al coll, i diu que avui necessita molta medicació per anar tirant. Mirant enrere, diu que no tornaria a castigar el seu cos d'aquella manera. Tot plegat, ho explica en una conversa molt íntima. El New York Times explica que va néixer amb una paràlisi facial a la cara, que va créixer amb un pare violent i recorda la mort del seu fill Sage el 2012 amb només 36 anys. Admet que l'èxit a Hollywood el va tornar arrogant i que anys després va arribar una etapa en què ningú li tornava les trucades. I parla també de la rivalitat amb Arnold Schwarzenegger. Diu que durant anys van estar obsessionats l'un amb l'altre i que aquella competició els va dur a fer pel·lícules amb armes cada cop més grosses, cada cop més soroll i cada cop més acció. Existim conversa molt intensa avui al New York Times de Sylvester Stallone. I ara que estem als Estats Units, OpenAI ha anunciat que atura temporalment l'entrenament dels seus últims models d'intel·ligència artificial després que alguns agents intentessin entrar sense permís a pàgines web del govern dels Estats Units. És el cas que us explicàvem ahir. Ara la companyia diu que no reprèn l'entrenament d'aquests models fins que reforcin les mesures de seguretat. És el segon cop en 3 mesos que ho frena OpenAI. La intel·ligència artificial, que continua sent també un dels grans temes de debat de les Nacions Unides, de l'Assemblea General, ahir va ser el torn de la Xina, que és una de les grans potències del sector. El vicepresident xinès, des del faristol de l'ONU, Han Zheng, reclamava més cooperació entre països.
4: Davant la nova revolució tecnològica i la transformació industrial, i especialment amb el ràpid desenvolupament de la intel·ligència artificial, hem de defensar els principis de desenvolupament centrats en les persones i que el seu ús sigui benevolent, esforçant-nos per reduir la bretxa digital i aconseguir un desenvolupament inclusiu.
8: 共促普惠发展
0: Precisament els riscos de la IA van sobrevolar la trobada aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping. Els Estats Units i la Xina han acordat de moment compartir informació sobre perills i coordinar-se per evitar incidents. Ara bé, Trump també ha deixat clar que no pensa frenar el desenvolupament de la tecnologia. Aquesta matinada deia que els Estats Units no frenaran.
8: No frenarem el progrés de la superintel·ligència als Estats Units només perquè algú vulgui posar-hi el fre. És com quan deien que tots estaríem morts, que ja hauríem d'haver mort tots, a causa de l'escalfament global. Volen aturar-nos perquè portem un gran avantatge respecte a la Xina. Anem molt al davant, com a mínim un any, potser un any i mig. Alguns diuen 2 anys. No vam parlar-ne gaire d'això amb Xi Jinping.
0: Tot això arriba després de dies especialment moguts amb la IA, cada cop coneixem més casos on els models acaben fent accions que no se'ls havien demanat, i els experts insisteixen que el que cal és regulació. Ahir al Via Lliure ho deia l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet.
9: Per alinear un sistema a uns valors, cada societat té els seus, vull dir, aquí entrem moltíssimes coses, podem posar d'acord amb els drets humans, però hi ha societats que ni amb això es posen d'acord, que ni això respecten. Llavors és molt, molt complicat, sembla una entelèquia, no?
0: Per cert, també hi ha novetats del ciberatac fet a mi de DIF i Renfe, que us explicàvem ahir. A DIF diu ara que va ser la mateixa empresa la que va suspendre l'accés als seus webs com a mesura de seguretat. Ara ja tornen a funcionar i diu que cap sistema vinculat amb la circulació ferroviària es va veure afectat. I als Estats Units, ara que sentíem a Donald Trump, Trump encara manté el pols amb la premsa. En una publicació a la seva xarxa, True Social ha acusat de nou les cadenes CNN i MSNBC de difondre notícies falses. Ho ha fet hores després que la CNN denunciés un altre veto que hauria impedit al mitjà, a la televisió, viatjar a bord de l'Air Force One per cobrir el viatge de Trump a Tennessee. El president nord-americà argumenta que el país necessita mitjans lliures i per això pensa continuar, diu, vetant l'entrada a la Casa Blanca aquells que escampen mentides. Una d'aquestes mentides, aquestes fake news, estaria vinculada amb la guerra a l'Iran. Això deia Trump a les portes justament de la Casa Blanca.
8: Volen arribar a un pacte i obrir immediatament l'estret perquè estan perdent moltíssims diners. Això no ho veus a les notícies falses. Estem guanyant de manera aclaparadora i tenim el control total. Ells volen arribar a un acord i em sembla bé. A mi també m'agrada arribar a acords, però aquest és inacceptable. Volen obrir l'estret immediatament perquè s'estan morint, perquè no els entren diners.
0: També deia que Cuba s'estalviarà una intervenció militar d'Estats Units si el règim accepta acord. Declaracions que arriben després que divendres a la nit la CBS revelés que la reserva de l'exèrcit nord-americà estudia mobilitzar-se al voltant de l'illa. I encara un últim apunt en àmbit internacional. Suïssa afronta avui un referèndum certament polèmic en plena escalada bèl·lica al món. Els suïssos voten si reforcen la seva neutralitat històrica deixant-la per escrita a la Constitució. És una proposta ciutadana que, en certa manera, pretén esmenar el suport que s'ha expressat des de Berna a Ucraïna, perquè una part de la població considera que s'ha anat massa enllà sumant-se a les sancions de la Unió Europea contra Moscou.
10: En cas que s'imposés el sí, Suïssa no podria fer cap aliança militar llevat de si fos atacada directament i tampoc podria imposar sancions a cap estat tret que les reclamessin les Nacions Unides. El govern suís s'inclina pel no al referèndum, creuen que no s'ha de confondre neutralitat amb indiferència davant la tensió geopolítica creixent al món i més en cas de conflictes a Europa. Tot i un empat tècnic inicial, segons les darreres enquestes, els suïssos serien més partidaris de no incloure aquesta neutralitat explícita a la Constitució.
0: I tornem cap a casa nostra, 3:15 del matí. El Departament d'Educació mira de frenar el boicot del sector educatiu a les colònies i sortides d'aquest curs. La consellera Esther Niubó diu que estan estudiant la manera de donar una protecció jurídica extra als docents quan s'emporten els alumnes fora de l'escola sota la seva responsabilitat pels problemes que hi pugui haver en aquestes activitats. Ho diu avui Niubó a l'agència EFE, tot i que no concreta en què consisteix aquesta protecció jurídica. Niubó que lamenta el boicot a les colònies, una mesura, per cert, que se sumaria a les compensacions econòmiques de 50 euros per nit als docents que vagin precisament de colònies. Niubó diu que es donaran facilitats perquè els docents compensin les hores que treballen en aquestes sortides. I a Catalunya creixen algunes veus contra l'ordenança que vol prohibir el burca i el niqab als carrers de Lleida. A les denúncies de determinats partits, com Esquerra o el Comú, s'hi sumen ara experts com la directora del grup de recerca en Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marc Griera. Ahir, en una entrevista en aquest programa, explicava que aquestes peces de roba s'han convertit en un problema públic quan, de fet, se'n desconeix la presència real als carrers. Ni els investigadors, remarcava, coneixen quantes dones porten burca o niqab a Lleida. Segons Griera, la norma respon a un, bàsicament, malestar social.
11: Estem regulant la nostra incomoditat amb aquesta situació, no? I fem una ordenança que prohibeix, però no es fan en paral·lel mesures d'actuació molt més a llarg termini, no? Que seria, doncs, generar ponts d'integració, que seria això, fer un diagnòstic real per saber quines dones el porten, per què el porten.
0: La norma que es va aprovar inicialment al ple de divendres amb els vots de PSC, Junts i Vox, però perquè entri en vigor encara hauran de passar unes quantes setmanes d'exposició pública amb les al·legacions, haurà de tornar al ple i l'haurà de publicar el butlletí oficial de la Diputació de Lleida, sempre que la justícia no ho tombi. Això ja va passar, recordareu, fa una dècada amb una regulació similar també a Lleida. I en l'àmbit de successos, a Barcelona la policia ha detingut dos homes de 41 i 45 anys acusats de tràfic de persones en un operatiu conjunt entre Mossos i la policia espanyola que també ha aconseguit rescatar la víctima.
1: Els detinguts haurien enganyat una dona de la seva família que vivia a Barcelona perquè viatgés al Pakistan. Li van dir que si ho feia després de dos anys de pressions i amenaces, la família acceptaria la seva parella. L'objectiu real dels homes, però, era que la dona deixés la seva parella i es casés de nou al país asiàtic en un matrimoni concertat. Quan la dona va arribar al Pakistan, li van retirar el passaport, li van restringir els moviments i van obligar-li a casar-se amb un cosí seu. Tot plegat ho va denunciar el marit de la víctima, un home també d'origen pakistanès. A més, els dos detinguts també estan relacionats amb un intent d'homicidi d'aquest home.
0: Mentrestant, a Canovelles, tres ferits, un d'ells de gravetat al Vallès Oriental per l'esfondrament del sostre d'una casa. Va passar ahir al número 15 del carrer Pont cap a la una del migdia. En aquells moments hi havia quatre persones a l'interior del domicili.
1: Els bombers que van rescatar les persones a atrapades entre la runa. Dels quatre afectats hi ha un menor que ha sortit il·lès, dos homes ferits lleus que els van traslladar a l'Hospital de Granollers i un home ferit greu que el van portar a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Els bombers han tallat la llum i el gas de l'habitatge per precaució.
0: I a Girona, una persecució gairebé de pel·lícula acaba amb la detenció d'un jove de 19 anys per precisament fugir de la policia i ferir dos agents. Se l'acusa de delictes de conducció temerària, lesions i desobediència a l'autoritat.
1: Tot va començar quan la policia va sospitar de dues persones que circulaven amb una moto que no tenia claus. Quan els dos tripulants es van adonar que els agents els havien vist, van abandonar el vehicle i van fugir corrents. El conductor va aconseguir esquivar la policia, però el passatger va recuperar la moto i aleshores va començar a circular pels carrers de Girona envaint tant les voreres com carrils en direcció contrària. També van vestir una moto de la policia per fer-la fora de la via, deixant un agent ferit. Després va perdre el control de la moto i va xocar contra una furgoneta. El jove va intentar escapar-se de les autoritats a peu i va tirar a un agent a terra que anava amb moto. Finalment el van aconseguir arrestar.
12: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
13: És punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
14: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.
15: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
16: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
15: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
16: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
17: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
18: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
19: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
18: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
20: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
18: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
21: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
18: I tu? Ets un d'ells?
17: RAC & GO, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
3: RAC 1 Podcast.
17: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: 9 minuts i són i seran les 9 del matí i arrencarem el temps de tertúlia. En el dia que avui també arrenca el primer tast del concurs de Castells de Tarragona, que tindrà el màxim esplendor el cap de setmana que ve, les colles petites es troben avui a la plaça del Castell de Torredembarra, on s'hi esperen fins a castells de 8 pisos. Des de Torredembarra, Esteve Giral, bon dia.
21: Hola, bon dia. El concurs de Castells de Tarragona s'estrena a partir de les 10 d'aquest matí amb el que popularment es coneix com el concurset. Són 12 colles de mida petita i mitjana de tot el país que es troben amb la il·lusió de fer els seus millors castells de tota la temporada, en alguns casos fins i tot per trencar sostres històrics de cada colla. No hi seran els Nois de la Torre, la colla castellera de casa que ha guanyat les últimes dues edicions de la primera de les tres jornades del concurs de Castells de Tarragona, perquè els Nois de la Torre seran dissabte a la Tàrraco Arena Plaça. Entre els favorits avui, mirant la classificació, els castellers d'Esparreguera, els de la Sagrada Família o els castellers de Sabadell. I dissabte que ve, i especialment diumenge, amb les 12 millors colles del país, tenen la cita de cada dos anys per coronar la millor colla castellera de tot Catalunya.
0: I en l'àmbit cultural l'obrim amb el Festival de Donosti, el Festival de Cinema de Sant Sebastià, que rendeix a Mike Leake en el seu possible comiat del cinema.
22: The Golden Shell for Best Film goes to Tender Loving Care by Mike Leake.
0: El veterà director britànic, autor de pel·lícules com Secrets i Mentides, s'ha endut la Conxa d'Or i el premi a millor guió amb Tender Loving Care. Ara ho sentíem la setmana passada, el director que ja explicava que a l'edat de 83 anys potser ha arribat el moment de plegar veles, que aquest podria ser l'últim projecte. Sant Sebastià li ha escrit un final de pel·lícula. El jurat ha arrodonit aquest possible adéu, premiant també a Kate O'Flynn, una de les protagonistes de la pel·lícula, amb la Conxa de Plata, millor interpretació. Leake, que arrossega problemes de salut, i de fet no ha viatjat a Sant Sebastià, però ha fet arribar aquest missatge.
23: I'm so sorry I can't be with you.
24: Em sap molt greu no poder ser amb vosaltres. És un gran honor i moltes gràcies pels diversos premis que heu concedit a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot i molt especialment per la Conxa d'Or. Moltes, moltes gràcies i una abraçada a tothom.
23: Thank you and love to everybody.
0: El palmarès que també ha esquitxat el cinema català, Javier Cámara, ha guanyat la Conxa de Plata, millor actor de repartiment per la pel·lícula Cinco Minutos Más. És la coproducció catalana escrita i protagonitzada per Berto Romero, dirigida per Javier Ruiz Caldera. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Adrià García, bon dia.
25: Bon dia, Sant Sebastià. Baixa el teló amb la sensació d'haver assistit a un últim acte. Si Tender Loving Care acaba sent l'última pel·lícula de Mike Leake, el festival li ha preparat un comiat difícil de millorar. Conxa d'Or, millor guió i premi també per a una de les protagonistes. Tres guardons per tancar més de mig segle de carrera. L'altre nom de la nit ha estat el de Javier Cámara, que, contra pronòstic, ha tornat a guanyar una Conxa de Plata 11 anys després, aquest cop com a actor de repartiment.
26: Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible. Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
25: La sueca Amanda Kernel s'ha endut la Conxa de Plata a millor direcció per Brace Your Heart i el premi especial del jurat ha estat per Border, del xinès A Biao.
0: I com deia Javier Cámara, els altres protagonistes de la nit han estat els Javis. La Bola Negra, que es va estrenar fa només dos dies, ja s'ha convertit en un autèntic fenomen als cinemes de tot l'estat. Només divendres va ser l'estrena més vista als cinemes, 175.000 espectadors en un sol dia, i aquesta nit passada recollien els Javis el premi del públic i admetien que encara no acaben d'assimilar la resposta de la pel·lícula, Adrià.
25: Fa tot just una setmana els Gavis admetien a RAC1 que els feia cert vertigen tota l'expectació que s'havia creat abans de l'estrena. Ara, amb la bona resposta a taquilla i de la crítica, Javier Calvo deia que viuen en un núvol.
27: Intentamos cuidar cada detalle para ver si el milagro sucede y parece que esta vez está sucediendo. Entonces, ¿cómo me siento? Un poco sobrepasado de las emociones, pero sobre todo muy feliz.
25: I Javier Ambrosi admetia que l'èxit desbordant de la pel·lícula els ha fet frenar, de moment, la nova producció que ja tenien entre mans.
28: Íbamos a haber empezado en verano a escribir una película nueva, pero empezó todo a crecer y hemos tenido que parar. Creo que lo que necesitamos es dedicar todo nuestro tiempo en esta búsqueda de este sueño I quan termine, pues veremos.
25: La Bola Negra ha fet història a Sant Sebastià, és la pel·lícula espanyola més ben valorada pel públic del festival, amb un 9,4 sobre 10, per davant, fins i tot, de la Societat de la Neu.
0: I parlant de premis, en clau musical, Madonna lidera les nominacions dels MTV que es lliuren aquesta nit a Los Angeles. La cantant encapçala la llista amb 11 nominacions, incloses les d'artista i vídeo de l'any, Madonna, que ha avançat a Taylor Swift, que en té 9. I la tercera artista més nominada als premis de la cadena de vídeos musicals és Sabrina Carpenter, en té 7, els mateixos que Ariana Grande. A la llista també hi ha noms com Bruno Mars, Charlie XCX i Olivia Rodrigo. Shakira hi és també amb 3 nominacions, una d'elles per la cançó del Mundial, el Dai Dai, és a la categoria de millor cançó llatina, on competeix amb Rosalía. Per tant, el duel serà Dai Dai contra La Perla. La cantant de Sant Esteve Sesrovires està nominada precisament per aquesta cançó. I encara en àmbit musical, el monestir de Montserrat avui es converteix en l'escenari d'un nou homenatge a Pau Casals. Per celebrar la vida del músic, que va néixer fa 150 anys, a la Muntanya Sagrada avui sona la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven. En el marc del Festival de Música de Montserrat, l'Orfeó Català interpreta aquesta melodia inconfusible acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i de 4 solistes catalans. Tot això en un concert que, per cert, ja ha exhaurit les més de 1.700 entrades que hi havia disponibles. I abans d'obrir l'agenda de concerts pel dia d'avui, ens hem de fer ressò també de 2 morts al món de la música. La primera, la de José Costas, conegut com a Peón Kurtz, un dels fundadors de Defcon 2. Ha mort a Vigo a l'edat de 55 anys. Peón Kurtz va ser una figura fonamental en el que es va anomenar la movida de Vigo. Amb César Strawberry va fundar l'any 88 Defcon 2, aquesta banda que barrejava el rap, el metal i el rock, i on ell era l'encarregat de les bases i els samplers. Un dels temes més coneguts va ser aquest Dia de la Bèstia, que va compondre per la banda sonora de l'exitosa pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. I la segona mort d'aquest dissabte és la d'Eduardo Rodríguez Rodway, guitarrista i fundador de Triana. En aquest cas, el músic sevillà mort a l'edat de 81 anys. Era l'últim supervivent del trio que va impulsar l'anomenat rock andalús. L'any 74 s'unia amb Juan José Palacios i Jesús de la Rosa per crear un grup que va marcar època, encara que la mort de De la Rosa va suposar el punt final de la banda original. Rodríguez, que dominava tant la guitarra elèctrica com la flamenca, portava retirat des de l'any 87. I ara sí, pel que fa a l'agenda de concerts, avui, com dèiem, s'acaben les festes de la Mercè a Barcelona amb actuacions com la de maig. Però és que et vull perquè no puc. La cantant de Barcelona, que serà de les últimes a actuar a l'escenari de l'antiga fàbrica Estrella Damm, on abans han de passar grups com Mercè, Arar o Asra 3. Continuem a Barcelona, però la Sala Nau, avui a terra, Nick West. Baixista, cantant, compositora nord-americana, cada cop es va fent més forat a l'escena musical internacional, avui a la Sala Nau de Barcelona. I també a la capital del país, avui toca la banda de Nova Zelanda, Fat Freddy's Drop. En aquest cas, al vespre, a la Sala Rasmatàs. I fora de Barcelona, dins el Festival Camins, que es fa d'aquest setembre, diversos cellers del Bages, avui al concert de Manu Guix. En aquest cas, el celler d'Entre Bosc, a Castellfollit del Boix. I encara un festival més, l'Envolta't, que s'està fent aquest cap de setmana a Tàrrega. Avui hi passa el cantautor valencià Borja Penalba. Si no estem juntes, cantarà les cançons del seu últim disc, Giròvac, Suite de Parlavà. Les 9 en punt del matí.

0: Vinga, i abans d'arrencar tertúlia i connectar amb Madrid en aquesta mena de reedició del 15M, 15 anys després, pel que fa als esports, Quim Salvador, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: La selecció espanyola ha allargat la dolça ressaca del Mundial de Futbol amb un triomf aquesta nit de prestigi a Wembley contra Anglaterra. Des de Londres, Damià López, bon dia.
2: Bon dia. Espanya va estrenar-se com a campiona del món amb una victòria d'enorme prestigi a Wembley contra Anglaterra, 2-3, en la primera jornada de la Nations League. L'equip de Luis de la Fuente va dominar i va ser superior en diverses fases del partit, però Anglaterra també va tenir els seus moments, en especial quan en pocs minuts Anthony Gordon empatava el 0-1 inicial que havia fet Lamine Yamal i posteriorment Harry Kane donava la volta al marcador. A la segona part, el propi Harry Kane fallava un penal i Espanya tornava al partit, va i Oyarzabal van protagonitzar la remuntada. Un partit amb molta presència blaugrana, van ser titulars per Espanya Cubarsí, Rodri, Olmo i Lamine Yamal, i a la segona part entrava Pedri, també Gordon per Anglaterra. Eric García havia de ser titular, però va notar molèsties al genoll esquerre i va ser substituït per Marc Pubill. Avui li faran proves per determinar si Eric es queda o no a la concentració. Així ho confirmava després del partit Luis de la Fuente.
3: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista.
2: Espanya va marxar de Londres a la finalització del partit i ja queda instal·lada a Sevilla, on dimarts s'enfrontarà a la selecció de Croàcia.
0: Veurem les proves que se li fan a Eric García. En principi deia de la Fuente que no hauria de ser greu. Tampoc ho és la lesió de Kylian Mbappé, que en aquest cas sí que el va permetre sortir de la convocatòria de França i tornar cap a Madrid. De fet, és tan poc greu que podrà jugar al Clàssic del Camp Nou.
1: Sí, el diagnòstic és per extensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i s'estarà uns 10-12 dies de baixa, és a dir, recuperat pel pròxim partit del Real Madrid contra el Villarreal.

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: M-I-L-O. Esto es Milo. El seguro de tu perro.
4: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
5: Continua sense guanyar fora, però va esgarrapar un punt de Balaïdos i, per tant, es manté la zona alta de la classificació de segona. Des de Vigo, Pau Bonastre, bon dia.
6: Bon dia. Sí, va ser un partit més aviat gris del Sabadell, especialment tenint en compte el que ens té acostumats fins ara. El Celta va avançar-se en els primers minuts de partit, aprofitant una errada de Miqui Codina. Edgar, a la sortida d'un corna, va empatar pel Sabadell abans de la mitja hora, però, més enllà d'això, poca cosa en atac, tot i que a la segona part els de Ferran Costa van jugar molt a camp contrari, no van tenir gaires opcions de generar perill. El tècnic donava valor al punt aconseguit fora de casa.
7: I penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipant-se, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs, seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs, serem un equip més fet a la categoria.
6: El conjunt arlequinat, que encara no ha guanyat fora de casa, torna aquest migdia cap a Sabadell, ara ja pensant en el pròxim partit contra l'Andorra dissabte que ve a la Nova Creu Alta, allà on els arlequinats se senten més forts.
5: Gràcies, Pau. I un últim apunt futbolístic. La pilota d'Ora Aitana Bonmatí va tornar ahir a jugar després de 4 mesos. Va ser la victòria del Barça al camp del Logroño a la Lliga Femenina.
8: 0-2 amb gols de Maisa Baja, que va fer història perquè amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies es va convertir en la golejadora més jove de la història del femení blaugrana i també de la Lliga F. I el segon gol, obra d'art de la capitana Patro Guijarro.
5: Ens estem acostumant a que criatures de 15 anys debutin i facin gols. Això no és normal. Però bueno,
8: si ho va fer la Minya Mal, sí, també ho pot fer...
5: Maisa Bajas.
8: Maisa Bajas, sí. Aitana va entrar al camp al minut 77, substituint Clara Serra Jordi, que hi va jugar els seus primers minuts de la temporada, ja recuperada de les seqüeles de la fractura de peroné que va tenir el curs passat. També ahir, Badalona 0, Granada 1, i avui, Deportivo Espanyol a les 6.
5: I bona arrencada del Barça de bàsquet a la Lliga ACB.
8: Victòria contra el recent ascendit Corunya al Palau, 119-101, amb 21 punts de Balcerovski i 16 de Martín per culminar una setmana rodona, després d'haver començat també l'Eurolliga amb triomf contra l'Efes. En canvi, el Quinzenàs Manresa va perdre a Bilbao, 102-97. Avui, Breogán a 6, a Joventut a les 12, Fiat Girona, Ucamp Múrcia a les 5 i en directe als superesports d'aquí de RAC1 i València i Lerna Lleida a les 6.
5: I alguna altra cosa, Quim?
8: Sí, una caiguda va deixar ahir Paula Blasi sense opcions al Mundial Femení en ruta de ciclisme. Va guanyar la neerlandesa Demi Vollering. Mireia Benito va acabar 31ena. Avui prova masculina sense Tadej Pogacar. També a Montreal i en motor. Victòria de George Russell al Gran Premi de l'Azerbaijan de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i Isaac Hadjar. Una victòria que costa a Russell a 66 punts del liderat del seu company de Mercedes, Kimi Antonelli. Ahir cinquè en motos, l'italià Nicolò Bulega en Superbike i el català Albert Arenas en Superesport es poden proclamar avui campions a Cremona.
5: Gràcies, Quim. Fins ara.
8: Bon dia.
5: De seguida, temps de tertúlia, evidentment cap a Madrid, també, per seguir aquest inici de nou dia amb una de les imatges que marcaran la setmana, sens dubte, veurem fins a on, que és, de nou, una acampada molt important a la Puerta del Sol de Madrid, en aquest cas, per la lluita per la crisi de l'habitatge.
9: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
10: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
11: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
12: Grans batutes. Grans emocions.
13: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
12: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
13: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
12: Entrades a auditori.cat.
14: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona.

0: Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
1: RAC1, emissora oficial.
2: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
3: La majoria de casos, amb tractaments conservadors, millora. Ajustant o canviant els hàbits. El sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
2: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
4: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
2: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
5: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor el dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
2: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
6: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
7: RAC1 Podcast.
6: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
8: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9: 9 i 9 minuts.

0: emocionante, ¿no? Que la solidaridad de la gente que ha venido aquí, ha puesto su tienda, nos han traído de todo a lo largo de la noche.
1: Estoy que apoyarlo, esto es un antes y un después.
2: El Consejo de Ministros tiene una oportunidad para dar un primer paso, ese decreto Mari Carmen que necesitamos urgentemente, pero para nada tiene que ser el último.
3: Este es un mensaje para Pedro Sánchez. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas.
4: Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox.
5: ¡A prisión!
6: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio.
7: Cinc minuts i arribarem a un quart de deu del matí. Temps d'arrencar la tertúlia del Via Lliure a costat de l'Antonio Baños. Com estàs, Baños? Bon dia.
8: Bé.
7: També de...
8: Ai, perdó, bon dia.
7: Bon dia, bon dia. Ah. Carles Fernández, bon dia.
9: Bon dia, bona hora.
7: També. Manel Manchón, bon dia.
10: Bon dia.
7: I Banguera, bon dia.
11: Bon dia.
7: I Abel Caral, bon dia.
12: Bon dia, que estava ja menjant una mica de coca d'aquesta.
7: Sí, ja ho he vist ja, per això.
12: No me n'he hagut d'estar.
9: Quants homes avui, no? Quants homes, no?
11: Em cuidareu, no? Perquè sóc l'única dona, això és lleig,
7: Quines ganes.
12: Jo ara marxo, no pateixis.
7: Ahir no veu dir res, no? Que eren 3 dones i un home. No passa res. Ara avui ja és un problema.
8: Bueno, homes, hi ha 2 prejubilats.
7: Exacte.
8: Junts fem un.
7: Sí, molta cana hi ha aquí.
8: Ja,
7: Bueno, de seguida anirem cap a Madrid, perquè sens dubte la imatge del dia, de la setmana, i veurem quina implicació té, perquè el moviment polític que pot generar el que acaba de passar aquesta nit passada a Madrid encara és difícil de preveure, però evidentment té tots els ressons de fa 15 anys, una acampada a la Puerta del Sol amb debats socials que són profuns, i que veiem cap a on es capitalitzen, cap a on es porten, cap a on, en fi, fan virar certes actituds polítiques. Però abans, he de parlar amb l'Abel del temps, però també us he de dir que, bueno, l'Abel ja ha dit que està menjant. Explicaré... Bueno, és que,
11: ja, però pas que ho deixa,
7: una cosa, Abel, saps que et toca el primer perquè estàs menjant?
12: Sí, tenia tan bona pinta aquesta coca de crema.
7: Ja.
8: Sí, però no es mou. La coca no es mou.
12: Ja, però
8: està morta.
12: L'Eva l'ha tallat aquí, molt ben talladeta, la coca.
7: Ens han portat el gran de pastisseria de Barcelona. Ens han portat... Va, ens han portat de la pastisseria Miquel del Masnou el torró d'Ocata, un trufat de Cointreau, els croissants de mel, galetes de tota menes, de Lotus, Oreo, Lemon Pie, la clàssica coca de Llavaneres i les masnovines. Tenen base de pa de pessic enrotllada amb crema cremada i un bany de licor. Bueno, un escàndol.
12: És que, clar, venen del Maresme, venen de molt a prop de casa meva, per això m'han cridat.
7: Bueno, escolta, Abel, que
9: tenim
7: feinada, tu. Avui és un dia que marca un cert inici de canvi, no?
12: Sí, exactament. No és que hagi de passar res de l'altre món, però sí que ja estem veient indicis, no? Després de molts dies de molta calor, tot i que hi va afluixar, ahir ja acaba molt, 33, pràcticament 34 algun lloc, però molts llocs ja no es va arribar als 30, i avui igual, de fet, encara reculen una mica més les temperatures, però bé, ha sigut molts dies de bàsicament sol i alguns núvols prims, pràcticament ni boires, i avui sí que comencem el dia, o l'hem començat, vaja, amb boira, en sectors de l'interior, núvols baixos, en àrees de les comarques de Girona, de la costa i del peritoral central, de fet, en molts sectors també més interiors de les comarques de Barcelona, al sud del país també molts llocs hi ha bastants núvols, cel tapat en alguns casos. Cap al Pirineu, Prepirineu, cap a Ponent, fa un bon sol, però aquí aniran arribant núvols al llarg del matí, sobretot a la tarda, si el s'emblanquinarà. Per tant, aquests petits indicis que ja ens... Doncs això, es veu que es comença a moure tot una mica, i és el que deia, no és que hagi de passar res de l'altre món, però sí que a la tarda pot haver-hi alguns plogims en sectors del Barcelonès, Maresme, Vallès, alguna gota, alguna poqueta cosa, i també cap al sud de la Costa Brava o l'Empordà hi pot haver alguna roïna, per dir alguna cosa, eh? I cap a últimes hores potser algun xàfec també cap al Prepirineu. Es comença a moure la cosa, i demà sí que veiem que ja al matí pot haver-hi xàfecs a molts sectors de la costa i del prelitoral, amb una mica més d'entitat, no aquests plogims d'avui, sinó algun xàfec pot ser una mica intens demà al matí, costa prelitoral, sud de la Costa Brava, sobretot costa central, entrant cap al Vallès, zones d'això una mica més interiors, i ja cap a la tarda, aquí i allà, poden aparèixer xàfecs de manera dispersa, i això farà també més núvols que baixin les temperatures. I pendents de dimarts, que és el dia que veiem, dimarts i dijous hi podríem tornar, però bé, ja estem a diumenge, dijous divendres, els mapes ja indicaven que dimarts podria haver un canvi amb una mica més de cara i ulls, i avui ho continuen indicant. Per tant, dimarts, pendents de les previsions, que pot ploure gran part de Catalunya, i en alguns casos amb força, i a veure també si dijous tornem a regar el territori, que ja va bé, ho necessitem, malgrat que els pantans estiguin plens, el país està assedegat, i després de tanta calor encara més, i necessitem bolets, i perquè hi hagi bolets, necessitem que plogui.
7: Que plogui.
12: Clar.
7: Gràcies, Abel.
8: Puc fer una pregunta?
7: Però és que tenim molts temes, Banyos, digues, sí. Molt, si és molt seu...
12: No.
8: La temperatura del mar, ara que has dit que fa tanta calor...
12: Ha baixat una mica.
8: Les pluges, això, fan baixar la temperatura molt o és irrellevant?
12: Home, a veure, si plou molt, vulguis o no, pot, més que res, l'aigua que pugui baixar per rius i rieres, pot, a la zona més propera a la costa, pot refredar una mica. Però sí que ha baixat una mica la temperatura ja, però continua estant per sobre del que tocaria. Ja. Una pregunta més?
7: No, cap pregunta més. Un quart de deu, gràcies.
12: No, de res.
7: Bé, ara de seguida anem cap a Madrid, perquè, insisteixo, mira, hi havia un titular, diguem-ne, profètic, que va fer la Isabel García Pagán a La Vanguardia, en el seu article d'opinió, que deia Mari Carmen, es preguntava, Mari Carmen, líder d'un nou 15M, això era el diari del matí, a la tarda hi havia la manifestació i a la nit ja hi havia muntades tendes de campanya. No, ara li preguntaré al Roger Parcial, perquè no sé quantes n'hi han. Ahir la imatge era considerable a Puerta del Sol, de gent, ja no només les tendes de campanya, la gent que volia dormir, sinó la gent que va anar-hi per donar-hi suport, per mostrar la seva emprenyada per tot el tema de la Mari Carmen i del que això implica, no tant del cas Mari Carmen, sinó d'una crisi de l'habitatge, que és evident, o sigui, que és a totes les enquestes d'opinió, és el gran problema a tot Espanya, evidentment a Catalunya, sens dubte, vull dir, a Barcelona es pot parlar de tres quarts del mateix, i el que ha fet és cristal·litzar. Això sol passar amb aquest tipus de crisis, que hi ha un malestar ambiental claríssim, una emprenyada general, i fins que no passa alguna cosa, i aquesta cosa va ser el cas de la Mari Carmen, no? D'aquesta jubilada de 87 anys, que vaja amb la seva cadira de rodes, amb aquesta imatge absolutament vulnerable, la van treure de casa seva després de viure-hi 70 anys, i que ningú ja ha fet massa res per impedir-ho, no? Deixa'm saludar el Roger Parcival. Hola, Parcival, bon dia.
10: Esteu.
7: Mira, ara sí. Ara
10: sí, sí.
7: Hola, hola.
10: Hola.
7: Com està l'ambient a... Mira, et volia preguntar quantes tendes diries que hi ha, perquè he vist que hi havia més d'un centenar, és possible que sigui això, no?
10: Sí, sí. Mira, et semblarà una tonteria, però no és fàcil comptar-les, perquè...
7: No és fàcil
10: comptar-les.
7: No cal que sigui però... un per un, però tu creus que hi ha més d'un centenar, sí?
10: Sí, 150.
7: 150, val.
10: 150 és la meva aposta, perquè n'he comptat 20, he fet una extensió d'aquestes, sí. No, 20, 40...
7: D'espai, no?
10: Exacte, val. 2, 4, 6, 8, 10, tata, i me'n surten més o menys 150. Urbana,
7: Més d'un centenar segur, sí. I a partir d'aquí, entre 100 i 200, sí que hi són. Que la gent que hi ha dins ja s'ha llevat, ja ha començat a moure's, quin és l'ambient que hi ha ara mateix que respira la plaça de... Bueno, la Puerta del Sol.
10: Sí, la gent ja fa estona que ha sortit, tampoc no gaire, cap a quarts de nou, les 9 del matí, hi ha al centre de totes aquestes carpes, al centre de la plaça, hi ha una carpa més gran, que és una mica com el centre de coordinació, que és on hi ha la gent del sindicat de llogateres i llogaters, i allà ara estan donant esmorzar, ara estan donant cafè, i està una mica d'esmorzar la gent que forma part d'aquesta acampada. Perquè tenen menjar i tenen begudes i tenen coses que han anat portant veïns, de manera solidària, que han anat portant per menjar i suport, perquè tinguin begudes.
7: Sí, sí.
10: Donar suport, exactament. Sí.
7: Hi ha alguna cosa organitzada, diguem-ne? Perquè què és el que s'espera? Perquè crec que la idea era com a mínim que aquesta acampada s'allargués fins dimarts, que evidentment és una data clau perquè hi ha el Consell de Ministres on s'hauria d'aprovar un decret de l'habitatge que aplaqui algunes d'aquestes queixes, però no sé com està organitzat. Hi ha actes previstos, hi ha parlaments, qui té la veu cantant, què és el que hem de veure?
10: Doncs mira, de moment hi ha poca cosa organitzada, perquè ara fa uns minuts ho he preguntat aquí a l'organització del sindicat de llogaters. El que sí saben és que avui aquí, a migdia, a Puerta del Sol, arriba una manifestació del sector de l'ensenyament, és a dir que aquí confluiran doncs aquesta protesta de mestres amb aquesta protesta per l'habitatge. També hi ha una altra manifestació que també acabarà per aquí, és a dir que això a migdia serà una olla a pressió de reivindicacions i de protestes. Ara, mira, per primera vegada des del servei de megafonia estan dient alguna cosa que no puc entendre, no puc escoltar què estan dient, però estan saludant, diguéssim, una mica, tampoc no estan dient res. Tenen previst fer a la tarda algunes activitats, tallers, conferències, xerrades, una assemblea, vaja, una mica...
13: També el que ja vam viure aquí al 15M, fa 15 anys.
7: Això és el que anava a dir. Evidentment, les acampades acaben sent, almenys el que vam veure fa 15 anys, doncs aquesta fase, que més enllà de manifestacions, doncs ves, la voluntat és quedar-s'hi, i per tant, per quedar-s'hi, doncs promoure algun tipus de xerrades, de converses, d'activitats de tot tipus, que mantinguin l'acampada. Que a tot això t'ho volia preguntar també. La presència policial hi és? Perquè aquest debat es va tenir. Recordo que el 15M va haver-hi el debat de si s'aixecava el campament per part de les forces policials o no, que al final va ser que no. Hi ha hagut algun risc en les últimes hores que hi hagués algun tipus d'actuació policial o no?
13: No, no, no. Vaja, risc evident, no. Suposo que el risc sempre hi és, no? Ara hi ha molt poca policia, ho he comentat abans, hi ha, doncs mira, un cotxe de la Guàrdia Civil, amb una parella de la Guàrdia Civil, davant de l'edifici de presidència de la Comunitat de Madrid, que és un cotxe que hi és sempre. I ara mateix estic fent així un 360, diguéssim, a la plaça i no veig cap policia uniformat i tampoc cap altre vehicle policial.
7: Polítics? N'hi ha hagut algun en les últimes hores que s'hi acostés?
13: Avui no, avui encara no he vist a cap polític, cap cara coneguda.
7: Val. Cares conegudes sí que em van veure ahir al vespre, que hi havia alguns actors que s'hi van acostar, Juan Diego Botto, sí. Carlos Bardem, etcètera, etcètera, però d'altres cares conegudes, perquè aquesta és una de les preguntes, Roger, que es veurà a veure qui pretén capitalitzar aquesta emprenyada que està cristal·litzant a Sol, no? O sigui, si és l'entorn de Podem, si és l'entorn de Sumar, el PSOE a veure com m'ho juga, si hi ha una nova força, un nou lideratge que emana d'algunes d'aquestes organitzacions del sindicat de llogaters, com va passar, en certa manera, amb el 15M de fa 15 anys.
13: 15 anys.
7: Sí, sí. Aquesta és una de les preguntes, clar, és un dels dubtes.
13: Clar, i en aquest context polític que tenim ara, la pregunta que fas tu és interessant, no? Qui ho capitalitzarà i com es jugarà, no? Què farà, per exemple, Díaz Ayuso, no? Fa 15 anys la presidenta era Esperanza Aguirre,
7: sí.
13: Ara és Díaz Ayuso, doncs a veure què,
7: és que
13: a veure
7: joc, què farà. Perdona, el joc de miralls és molt interessant, amb el 15M del 2011, perquè en aquell moment estàvem davant del tram final d'un govern, que era el de Zapatero, un govern socialista, amb un president en una situació de crisi interna important, que venia, evidentment, de la crisi econòmica del 2008, i una oposició ferma de la dreta. Allò va acabar amb unes eleccions 6 mesos després del 15M, que van ser el novembre, amb Rajoy guanyant les eleccions, el PP tornant a la Moncloa, i una inauguració d'una força a l'esquerra del PSOE que va arribar a posar dubte de qui era la força hegemònica de l'esquerra a Espanya. En aquest moment, dic aquest joc de miralls perquè Pedro Sánchez és el president d'Espanya pel PSOE en un dels moments més baixos de la seva, diguem-ne, presència pública i del seu lideratge, a les proximitats d'unes eleccions, queden uns mesos, poden ser 6, poden ser 9, poden ser 12, 12 ja és difícil, però vaja, podria ser, i una oposició del Partit Popular que està forta com per aconseguir, o que té, vaja, entre cella i cella, aconseguir el lideratge de la Moncloa. Veiem què és el que pot produir-se en aquesta esquerra del PSOE, que també estava en una fase dolenta, Podem, Sumar, etc, i que vés a saber què en pot sortir de tot plegat. Et volia preguntar també per la gent que hi ha, gent jove, entenc, no?
13: Sí, sí, sí, gent jove, sobretot, sí, sí. I estem veient gent de diversos col·lectius, també, no només perquè es manté molt el sindicat de llogateres i llogaters, però també hi ha gent d'altres col·lectius, hi ha gent també de fora de Madrid, per exemple, també hi ha catalans, per cert, gent que forma part d'altres col·lectius que no són estrictament de l'habitatge, que també s'han apuntat a aquesta acampada, improvisada, perquè m'explicaven ahir com es va muntar ahir, improvisada, però relativament improvisada, i en moments de certa tensió amb la policia, que es va veure desbordada en el moment de començar a plantar les tendes. Van intentar evitar-ho, de fet hi va haver un primer moment en què la policia ho va intentar evitar, però va ser impossible, no hi havia prou, no hi havia prou agents de policia com per intentar controlar la situació.
7: Roger, ara de seguida torno amb tu, però deixa'm obrir una primera ronda amb vosaltres i mirarem de parlar amb algú que hi hagi a la plaça, efectivament,
13: sí.
7: Del sindicat de llogateres, d'acord? Ara de seguida tornem, Roger, però deixeu-me obrir tertúlia, perquè evidentment jo crec que és interessantíssim el que està passant, per moltes coses. D'una banda, perquè si ho mires des d'una pura estratègia política, ahir els càntics en general eren contra el govern d'Espanya, contra Pedro Sánchez, no Pedro Sánchez directament, però parlaven del govern progressista, no?, que respongui. Però és veritat que, per altra banda, si tu fixes, el focus mediàtic i polític ha girat completament. Ahir semblava que el tema era Ceuta, diguem-ne, i de cop aquesta setmana ha canviat a una qüestió que el PSOE pot
11: gestionar molt millor que Ceuta.
7: No, exacte, que és l'habitatge. I després aquests ressons de 15M. No sé què vol començar, Iva, vols començar tu?
11: Doncs sí, jo crec que és que té moltíssims aspectes aquest gir polític que hem vist. D'una banda, aquest, com el discurs de l'esquerra, entesa com una esquerra global, aconsegueix girar el focus d'una crisi que estava castigant moltíssim a tota l'esquerra, tant al PSOE com l'esquerra a l'esquerra del PSOE, com tots els partits nacionalistes. El debat de l'habitatge és un debat molt complicat pel govern espanyol, perquè porta 8 anys al govern i no ha aconseguit frenar-ho, però és cert que és un debat en el qual pot maniobrar molt millor de lo que ho fa amb el de Ceuta i sobretot respecte al marge de maniobra que té el PP. Per tant, és un debat que malgrat tot li interessa més. Després, a mi em sembla molt interessant aquest ressorgiment d'un moviment que s'assembla molt al 15M, perquè paradoxalment estem veient que de moment els líders que proven de capitalitzar-ho són els mateixos del 15M. És a dir, qui hem vist sortir ara de moment? Irene Montero, Ada Colau, Gabriel Rufián en el seu moment provava de capitalitzar aquest espai de l'esquerra a l'esquerra del PSOE. És a dir, hi ha alguna cosa, però crec jo, o surten altres lideratges, o això no té més recorregut que el que tenia prèviament les expectatives de Podemos i Sumar.
7: He de dir que de moment, els qui posen la cara d'aquests sindicats de llogateres o d'inquilinos a Madrid, inquilines, són persones que jo no sé quina vinculació tenen amb aquests moviments polítics, però que de moment se n'han guardat de generar distàncies, amb sí, totes aquestes formacions polítiques. Que... Però vull dir que l'interessant és cap on porta tot això, no?
11: Exacte.
7: Si és un nou 15M o no. Què?
8: Que tot això porta al dimarts.
7: A dimarts, clar, al Consell de Ministres.
14: Sí, bueno, de moment.
8: Jo el dubte és, sí, perdó, jo és que això intentaré moderar-me perquè estic molt, molt trist. Molt trist de que s'hagi fet aquesta mena de... Que, dic, el dubte és si...
7: Perquè
8: el...
7: l'acampada?
8: No, tota la pel·lícula.
7: De Mari Carmen, vols dir?
8: Sí, la pel·lícula de Mari Carmen, que la trobo d'una obscenitat i d'una lletxó que em costa definir. I que em sap molt de greu també pel sindicat d'inquilines que està vinculat a la llogateres aquí, que s'estava treballant per fer una vaga general amb cara i ulls i aquesta operació que deia que tinc el dubte si és d'Amazon Prime o d'Antena 3, perquè ja no és HBO ni coses A21, aquestes coses, perquè, aviam, primer, el de la crisi d'habitatge, no hi ha una crisi d'habitatge, hi ha un model d'habitatge que expulsa els més pobres i que premia els més rics, però no és una crisi és quan hi ha una normalitat i aquesta normalitat es trenca per un efecte extern i no calculat. Aquí hi ha una llei d'habitatge feta pels mateixos que manen i feta pels ministres i votada per tots els que ara estan protestant per la llei d'habitatge. És a dir, que un ministre o dos surtin a queixar-se del govern és una cosa que Sumar porta fent tot el rato, que era votar el Consell de Ministres i després sortir a fer tuites carregant-se en la mare d'ells mateixos. Crec que ara s'han passat de frenada. Si la manera d'anunciar el Frente Amplio és aquesta pamema, anem malament, perquè
7: Maricar... Però tu ho estàs dibuixant com si fos maniobra prefabricada.
8: No vull dir-ho.
7: D'acord.
8: Ha sigut una constel·lació d'atzars tremendament sincrònica i favorable, però no estava preparat, perquè, clar, surt Ada Colau a aturar un esnonament. Diu, ja que he sortit, que em presento.
7: No va dir això, però...
8: No, sí. Ho va dir abans, no. Però surt, fa una ronda, dient que, la senyora que desnonava no sabem ni asa ni bèstia, perquè és la senyora. I ara apareix Mari Carmen, clar, Madrid. No Mari Carmen La Coruña, no Mari Carmen Ceuta, no. Ha de ser Madrid perquè és on es concentra.
11: Madrid el Retiro.
8: I just passa Mari Carmen i apareix el partit Frente Amplio i apareixen, i a més aquest timing que també passen i acabo amb, les, amb els pressupostos que se negocien. Reunions d'última, no? El lunes, últim dia per aprovar. Aquí s'ha fet el dimarts, el dia més important de la història d'Espanya, perquè hi ha el decreto de Mari Carmen.
7: T'he de dir també, home, Antonio, va, que és veritat. Tu... Bueno, això es poden fer aquestes lectures.
8: Home, no,
7: no, jo no dic que no hi hagués.
8: No, no, no, dic, o si sí, no, sí, és que ha sortit tot.
7: No, no, no, però és cert, tempo, és cert que en crisis d'aquest tipus o en moments en què la gent està molt emprenyada per coses molt concretes, el de l'habitatge és una evidència, tothom està molt emprenyat.
8: Però està emprenyat per la Olga, també, que es va suïcidar. Què vol
7: sí,
8: dir?
7: Sí, sí,
8: per què
7: sí, sí,
8: està emprenyat
7: correcte, correcte.
8: Just quan es presenta Urtasun amb un nou projecte polític?
7: Puente...
8: Per què ha d'estar el dia just que es presenta i no fa un mes?
7: Ahir l'Arturo Puente apuntava la cosa, una cosa molt fonamental també en aquest país, que és bàsicament perquè va passar a Madrid.
8: Ah, clar.
7: Llavors,
8: ah,
7: clar, passa a Madrid, i llavors hi ha més càmeres, Carmen, hi ha més no sé quantos, etcètera.
8: Ah, però, no es deia Fàtima, però... són moltes coses.
7: Sí, bueno, però teníem el cas d'un suïcidi, això no, no. Sí que és veritat, d'un suïcidi a l'Hospitalet fa molt poc, Manchón i Carles.
14: No, que al final...
7: Però bueno, més enllà, perdó, volia aturar, més enllà de que hagi sigut ara o abans o després, la sensació és que havia de passar. És a dir, en algun moment o altre, per alguna cosa determinada, per una imatge, per un encert, diguem-ne, simbòlic, de cop havia de generar, cristal·litzar aquesta emprenyada, que hi és, que hi és cap a algun lloc. Havia de passar, no sé si abans o després.
14: El problema existeix. És a dir, que hi ha conjuntures, però clar, però les diguéssim que els moviments polítics al final acaben aprofitant-se de situacions concretes.
8: Però això porten els ministres del govern, queixant-se dels ministres del govern.
14: I el que estem...
8: Home, per favor, que estem parlant de vida de gent.
14: Sí, i la discussió interna claríssima, i a més d'una forma bastant contundent dintre de l'esquerra, és bastant evident.
8: Sobretot PSOE, amb la crisi de Ceuta, casualment.
14: Intenta
8: també
14: remuntar, li ha donat la volta, perquè és veritat que Ceuta, i també coincideix amb el president de la ciutat autònoma de Ceuta, el senyor Vives, que ha anat recollint cable d'alguna forma i que està moderant-se, diguéssim, en el sentit d'intentar col·laborar amb el govern, ha coincidit també aquesta situació, però és evident que a Madrid hi ha una, diguéssim, una pugna dintre de l'esquerra, i segurament seria l'última oportunitat de sumar i de tot el que és el que està a l'esquerra del PSOE per intentar, però, com a mínim, tenir una fórmula per presentar-se.
7: Bueno,
14: a
7: per fer una cosa, un moment.
14: És d'una evidència claríssima.
7: Tenim una persona que volem sadulada també, però deixa'm dir que ara, si citava Ceuta, he de dir que hi ha una altra cosa que hem d'afegir aquí, que és que des de primera hora del matí ens arriba informació des de Ceuta que la policia espanyola ha estat desallotjant una platja de Ceuta per desmuntar els assentaments que hi ha. 300 agents en una operació que pretén apartar els migrants que hi malviuen des de fa dies. És una zona al costat del trampolín, de la platja del trampolín famosa, a tocar d'una desalinitzadora. Justament diu la policia que és el risc de seguretat de la desalinitzadora, la proximitat d'aquesta instal·lació. Recordem que aquest tipus d'operacions són certament delicades per la convivència a Ceuta. En tenim precedents de les últimes setmanes, per exemple, quan es va posar en marxa un campament temporal del govern espanyol que va provocar tensions corredisses, aldarulls a la ciutat autònoma espanyola. Per tant, la notícia és d'aquesta hora, això, que a Ceuta també hi ha moviments aquest matí amb aquesta operació per desallotjar una part dels assentaments amb 300 agents de la policia espanyola. Dic que crec que el micròfon del Roger Parcido tenim protagonista, Roger, sí?
15: Sí, sí, us escolta l'Aldo Reverte.
7: Aldo Reverte. Hola. És portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Aldo, molt bon dia.
16: Bon dia, com esteu?
7: Has passat la nit aquí?
16: Sí, sí, sí, fins a les 3 de la matinada aquí hem estat, quan hi havia totes les activitats, les benvingudes, les cançons, els debats, i després ja m'he anat a fer una dutxa i preparar-me per una connexió a la ràdio.
7: Com diries que ha estat la nit i com valores la situació que s'està vivint a la Puerta del Sol ara mateix, Aldo?
16: Bueno, les primeres nits d'acampada són bàsicament logístiques. Són avituallament, són generar els grups de treball, de benvingudes, d'activitats, de discussions en petites assemblees improvisades, i el dia que comença a marcar la diferència realment és el segon, un cop ja està tota la logística muntada.
7: Què us diuen els companys de Madrid? Perquè vosaltres sou el sindicat de llogateres que vau anar a Madrid per la protesta també. Allà hi ha el sindicat d'inquilines, em sembla que es diu, no? Que és, vaja, teniu aquesta proximitat els uns amb els altres. Sí. Fins quan es plantegen mantenir l'acampada, els companys de Madrid?
16: Bé, primer que nosaltres estàvem aquí perquè hi havia una trobada internacional de més de 70 sindicats, mm-hmm, de llogateres de tot el món, i les coincidències de la vida, aquest esclat s'ha produït. I des de llavors hi hem participat, evidentment. Les companyes de Madrid el que consideren és que això és un punt d'inflexió i que aquesta acampada és una pressió directa cap al govern central per a, com nosaltres també ja estem d'acord amb aquest punt, per a conquerir un reial decret que sigui mínimament digne per fer front al problema de l'habitatge.
7: Per tant, fins dimarts segur, no? Creus?
16: Aquestes acampades ja sabem com són, no? Tenen un punt d'espontaneïtat. Aquí estarem, jo crec, els propers dies segur, i els esdeveniments i l'impacte que això tingui, les repercussions, també marcaran, no?, el futur de l'acampada.
7: Per tu és un nou 15M, això, Aldo?
16: Bueno, és que avui és una data diferent. Jo crec que el 15M va ser una iniciativa molt maca per moltes persones que hi van participar, però una cosa que no tenia el 15M eren objectius concrets. Això va dificultar una organització clara. Avui el sindicalisme per l'habitatge funciona de forma molt diferent. Nosaltres tenim una agenda de reformes concretes a curt termini, com és aquest reial decret, i un camí a mig termini cap a una vaga general contra l'encariment de la vida. Llavors, aquestes acampades no funcionaran de la mateixa manera, tenen una lògica diferent.
7: Vols dir que són, diguem-ne, per una cosa, dius, un objectiu bastant concret, i per tant vols dir que potser a partir de dimarts, depèn de com vagi, es mou més o es mou menys, va cap a una direcció o cap a una altra?
16: Sí, tots els moviments socials vam aprendre dels problemes de mantenir acampades a llarg terminis. Això és un acte de disrupció, això és un acte per aglutinar persones, per debatre objectius comuns, i després tornar a on hem d'estar, als blocs de llogateres, als barris, a portar les propostes que calgui portar per continuar amb la lluita, que és doncs una lluita a llarg termini, no? El problema de l'habitatge no es resoldrà ràpidament perquè aquí hi ha un negoci molt suculent i nosaltres haurem d'estar lluitant probablement durant molt de temps per conquerir el dret a l'habitatge i una societat més justa.
7: Clar, per comparar-ho, per tant, ara no recordo si els d'aquí a la taula ho recordeu, perquè hauria de fer memòria, però el 15 M, diria que s'hi van estar setmanes, si no, no sé si va arribar a passar d'un mes, a sí. Madrid, i en el cas de Plaça Catalunya també.
14: Catalunya, no? També.
7: Sí. Per tant, tu creus que això no serà així? No veurem aquesta última imatge de la policia carregant per treure aquestes tendes de campanya? Per què no durarà tant?
16: Jo crec que això se l'hauria de preguntar a delegació de govern. No sabem, no, si intervindran o no intervindran. En tot cas, ja et dic, aquests moments són organitzatius i de disrupció, són amb dues coses. I en el moment que acompleixen aquests objectius i que permeten que s'escolti la veu amb una demanda clara, aquest cop, molt clara, perquè es posicioni tothom, aquestes acampades crec que es derivaran en altres formes de lluita. El que no acabarà mai és la lluita.
7: Aldo, el que està passant a Madrid, ho veurem a Barcelona?
16: És que això no està passant només a Madrid. El que ha passat a Madrid és que aquesta nit, no, i s'ha recuperat un espai simbòlic, com és Sol, però el que hem viscut durant aquesta setmana són 45 mobilitzacions a diferents ciutats de l'estat espanyol entorn al problema de l'habitatge. Cadascuna amb moltes particularitats pròpies, perquè ja ho dèieu bé abans, hi ha moltes Mari Carmens, no? Això era el propi cartell, ho deia, no? Al final, el cas de la Mari Carmen, per les seves circumstàncies vitals, ha representat, no?, i ha escalat molt. Però bueno, parlàveu del suïcidi de l'Olga, parlàvem del desnonament la setmana passada de Sílvia contra un informe també que alertava del perill de suïcidi i dels desnonaments que venen, no?, la setmana vinent. Nosaltres, Sant Andreu, tenim el de la companya Macarena. Llavors, és una realitat molt estesa. Hi ha diferències, evidentment, entre la nostra nació i altres territoris de l'estat espanyol, i cada ciutat és un món, evidentment, però hi ha una causa comuna. Llavors, hi ha tot un moviment que ha esclatat arreu de l'estat i que continuarà esclatant arreu de l'estat.
7: Per això t'ho pregunto, Aldo, perquè clar, si hi ha desnonaments la setmana que ve, a més, sé que avui us reuniu a les 11 del matí, la coordinadora del sindicat. Val, digues.
16: Nosaltres sí, a les 11 del matí es reuneix la coordinadora permanent del sindicat i llavors es prendran les decisions que considerem de cara a les propers dies i setmanes.
7: Podria ser que munteu una acampada a Plaça Catalunya, per exemple?
16: Podria ser, vull dir, és difícil de dir-te ara mateix. En les properes hores ho sabreu.
7: Dius que quan seran els pròxims desnonaments que estan previstos i que evidentment poden generar un efecte similar al de Mari Carmen a Catalunya?
16: dijous a Sant Andreu, de la companya Macarena.
7: Dimarts i aquest decret, quina esperança o quina lectura en feu del que pot passar dimarts al Consell de Ministres?
16: Bé, la història està per escriure. Tots els partits polítics del govern i de l'entorn del que en el seu moment va ser, com se li va dir, la coalició d'investidura, tenen el text que nosaltres proposem, amb 5 mesures molt clares, entre elles la renovació automàtica dels contractes de lloguer i la congelació del preu del lloguer, perquè aquest encariment de la vida que estem patint no podem continuar pagant les llogateres, que no veiem augmentar els nostres sous, i és el govern i els partits del seu entorn els que ara han de prendre una decisió, i nosaltres ja hem fet arribar totes les reivindicacions i utilitzarem tots els canals de pressió que tenim al carrer, en el pleno institucional, al pleno comunicatiu, perquè la nostra veu s'escolti, i serà el moment de veure si el govern de l'Estat espanyol està a l'alçada o no dels esdeveniments.
7: És inevitable, mirant el temps, ja sé que m'has dit que són coses diferents i hi ha diferències notables, també hi ha proximitats notables, i evidentment, quan es decideix acampar a Puerta del Sol, es fa perquè té una càrrega simbòlica, sens dubte, un ressò al 15M, no? Sabem què va passar llavors, no? Sabem què va provocar allò, sabem qui governava en aquell moment a Espanya, que era Zapatero, en els moments més crítics de la seva legislatura, al final d'una... al final d'una, bueno, d'una crisi molt, molt important, de la crisi del 2008, estava en la tram final de la seva legislatura, van haver-hi eleccions al cap d'uns mesos i Mariano Rajoy va accedir a la presidència. I arran d'allò, d'aquelles places, en van sortir uns lideratges polítics. La meva pregunta és si teniu por que hi hagi partits polítics determinats de les esquerres que vulguin, diguem-ne, quedar-se amb el vostre moviment o capturar-lo d'alguna manera o liderar-lo també.
16: No es pot capturar aquest moviment. Jo crec que una cosa que val a dir és que aquí, de les discussions que més hi havia de forma espontània, era com organitzar-se per fer front al feixisme que pot venir. I un dels càntics més corejats, no, a les manifestacions era "Nosaltres som antifeixistes". Aquí hi ha una consciència molt clara de què passa si governen els bàrbars. Això no vol dir que ens agradi el govern que tenim. Nosaltres no ens agrada aquest govern. I som un moviment completament autònom de partits polítics, no apolític, però completament autònom, i així ho continuarem sent. La nostra, a banda de les lluites a curt termini, i entenem que estem en un cicle electoral, és l'aposta de construir poder sindical ampli per poder obrir les portes a un món nou. Els partits polítics faran el que fan els partits polítics, no? I és un any electoral, per tant serà inevitable que aquestes lluites socials es barregin amb les qüestions de les eleccions, però en tot moment els sindicats de llogateres i de sindicat inquilines també ho farà, es mantindran com agents independents en l'objectiu de dinamitzar la lluita per l'habitatge.
7: Deixa'm ser més concret i acabo amb aquesta pregunta. Falten mesos per les eleccions. 6, 8, 9, 10, 12, no ho sabem encara. És impossible que alguns dels lideratges vostres que estem veient, Carme Alcarazo, tu mateix, Valeria Rapú, etc, puguin acabar formant part d'un moviment polític que es presenti a les eleccions d'aquí uns mesos?
16: Doncs sí, és impossible, perquè els sindicats de llogateres tenen un protocol intern que subscriuen tots els portaveus, pels quals no es poden presentar a les eleccions fins 2 anys després d'abandonar aquesta responsabilitat. Per tant, no és possible que això passi.
7: Aldo Reverte.
16: Això és d'una experiència prèvia, no?, del que va succeir amb el moviment per l'habitatge i l'assalt institucional del 2015.
7: Aldo Reverte, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, moltíssimes gràcies. Ho seguirem atents.
16: A vosaltres,
7: gràcies.
16: Bon dia.
7: Pràcticament 3:15 de 10 del matí. Doncs significatiu, Carles. De veritat, crec que és molt interessant el que passarà aquesta setmana. Molt.
17: Bé, jo crec que...
7: Home, no em diguis que no és interessant.
8: És un menys error.
7: És interessant. Jo no dic error o no error. Interessant ho és.
14: Sí, però hi ha una qüestió... I políticament rellevant.
8: Rellevant, sí.
17: Però crec que hi ha una qüestió...
8: Com notícies com allò de Ceuta, que gràcies a Déu vam superar aquella crisi.
17: Però hem de compartir que l'oportunisme forma part de la política.
8: Sí.
17: Doncs llavors...
8: Però jo estic trist, simplement. Estic trist.
17: Un segon, o sigui... que l'oportunisme forma part de la política, això és així, sí. Que jo crec que el moviment està veient que és l'última oportunitat de poder incidir directament en un en reial decret que ja parlarem com queda, val? Crec també que des del punt de vista, i que s'entengui, des del punt de vista de la narració comunicativa, doncs Mari Carmen, jo li vaig escoltar això a la Gemma Nierga aquesta setmana i em sembla oportú, diguem, situant cada cosa en el seu terreny, no? Però és l'Anna Orantes de la violència de gènere. Violència de gènere n'hi havia sempre, fins que una senyora va anar a la televisió i l'endemà la van matar, i llavors va canviar el xip del concepte de com s'havia d'atacar. I jo crec que Mari Carmen ha contribuït, efectivament, sense cap voluntat pròpia, però a muntar un relat amb imatges, que això és molt rellevant, on es veu la vulnerabilitat. Llavors, costa molt trobar algú que estigui, que estigui a favor de que la senyora Mari Carmen l'havien de desnonar.
8: No creguis.
17: Però el que crec que és interessant per poder fer tot l'anàlisi és el context. El context és... La demoscòpia diu el que diu. Val? Per tant, és molt probable que aquest govern no es perpetuï. Ni aquest, ni una fórmula similar. I que els que venen... doncs, diguem, no és el seu primer interès, aquesta qüestió, no? Per tant, és l'última oportunitat. I des del 15M fins aquí, a totes les ciutats d'Espanya, a totes les comunitats d'Espanya i els governs d'Espanya hi han governat els uns i els altres. I alguns aquí, que els tenien més a prop, eren d'una radicalitat, diguem, molt contundent. I som on som. I d'altres eren, diguem, d'un conservadorisme i d'un liberalisme molt contundent i som on som. Per tant, o la fórmula és consensuada, o això no anem enlloc. Ja ho hem viscut, del 15 ençà. La situació és pitjor arreu. Arreu és pitjor. No hi ha cap model.
7: Quan parles d'habitatge, vols dir?
17: Sí. I al final guanya, per exemple, Berlín, perquè això també no és un problema exclusiu d'Espanya,
11: No, no, és
17: un problema europeu i
11: podríem
17: dir que global. Però a Berlín acaba guanyant una força, diguem, anti, però que, fixeu-vos-hi, el que diu és expropiar els grans tenidors que tinguin més de 3.000 habitatges. 3.000. Sí. Si aquí, al final, considerem un gran tenidor el que en té més de 5, llavors costa molt de trobar el consens suficient com per dir això.
7: M'agafo aquí perquè és molt interessant. Ahir teníem aquesta conversa, precisament, també. És molt difícil... tenint en compte l'estructura social i econòmica d'Espanya, entendre que no hi ha molta gent que, depèn del que senti a la plaça, s'hi aproxima o no s'hi aproxima. Mm-hmm. Perquè, efectivament, crec que hi haurà una gran majoria que dirà això de Mari Carmen és un escàndol, i són gent que potser tenen 3 pisos.
17: Sí.
7: O 2.
11: Clar.
7: No? I que si van a la plaça i la lectura és vostè també contribueix, és com un voltor, un fons voltor, potser no llegiran la mateixa situació, però es pot produir com es pot llegir d'una altra manera. Algunes de les coses que vam sentir ahir a la plaça, que hem sentit també en les manifestacions del sindicat de llogateres, que tenen a veure amb els rendistes, no? Amb la idea de que no es pot ningú guanyar la vida a través d'un habitatge, hi haurà gent que són persones de classe absolutament mitja, que no els hi ressonin bé, i d'altres que sí, que els hi ressonin molt bé, això.
11: No. S'han fet...
7: Espanya és un país complex en això, eh?
11: Molt.
7: Per la morfologia socioeconòmica,
14: diguem-ne.
11: S'han establert lemes de la lluita per l'habitatge o en defensa de tothom per tenir accés a l'habitatge que van absolutament en contra del 50% de la població espanyola. O sigui, quan et venen i et diuen ningú hauria de tenir més d'un habitatge, és absolutament irreal. Perquè hi ha moltíssima gent que té més d'un habitatge. Des del que l'hereda de l'avi fins al que el pot comprar com a inversió i sort que en té. I per tant, això és absolutament irreal, però és que a més és irreal perquè aleshores no existiria el mercat de lloguer. El mercat de lloguer se sustenta en que hi ha gent que viu de l'habitatge.
14: Però hi ha hagut canvis.
11: El que has de fer és aconseguir que aquest mercat sigui raonablement estable i no es vegi travessat pel que ha passat els últims anys, que és la mundialització de l'habitatge com a bé d'inversió, que és el que ha canviat tot el mercat a Espanya i a la resta d'Europa.
7: Un apunt sobre això, perdona, Manel. Mirava avui a les dades que publicava el diari El País, en aquestes gràfiques, percentatge de propietaris a Espanya, d'acord? Que tinguin un habitatge és el 76% dels propietaris d'Espanya. Mm. Un habitatge, 76%. Dos habitatges, un 15%. Mm. És a dir, que estem dibuixant que hi ha algú que treu benefici d'un segon habitatge que té, pel que sigui, sí, sí, que és el 15% dels propietaris d'Espanya, que són moltíssims. Mm. De 3 a 5, 7,5% dels propietaris, que és una xifra força alta. Vull dir, de gent que té 3 fins a 5 habitatges.
11: Espanya...
7: De 6 a 10, 1,2. I més de 10, 0,2% dels espanyols que tenen algun pis. 0,2%. Per tant, aquesta concentració, que cada cop és més gran, eh? Però és que el tema és, sobretot, que hi ha moltíssima gent, moltíssima, que té 2, 3, 4 pisos. Més, no. Però 2, 3, 4... Déu-n'hi-do.
11: Clar, és que Espanya...
7: I molta gent que no té res i que no pot ni pagar-se una habitació.
11: Que és un país que, tradicionalment, des del franquisme, l'estalvi s'ha fet en el totxo. I l'estalvi, vol dir l'estalvi dels més, dels que podien més i dels més humils que estalviaven comprant-se el seu habitatge. De la mateixa manera que a altres indrets es vivia de lloguer tota la vida i no passava res. És mentalitat espanyola fer aquest estalvi. El que ha passat els darrers anys... I en gran part també per les mesures de parches que han anat posant diferents governs, és que molts dels petits propietaris els hi ha semblat més fàcil vendre que sostenir segons quines propietats. I aquí han entrat els fons voltor, com si no hi hagués un demà. Perquè, a més, paral·lelament s'ha produït aquest moviment mundial de l'habitatge com un bé d'inversió mundial. I els grans fons creixent en entorns de mercat internacional. I aquests dos processos en els quals jo crec que el legislador espanyol, i d'aquí a Catalunya en tenim molts exemples, ha vedat desprotegint el petit propietari, ha afavorit aquest procés. I hem de començar a revisar aquesta visió i a mirar com fem les coses.
7: És que, de fet... No, sobre el tema de la inversió només acabo amb una cosa, també, Manel. Sí. Passo la pilota. Sí. Com ara diguem que hi havia una pila d'una generació que el seu, diguem-ne, la seva seguretat del futur de quan es jubilés era tenir un segon pis per llavors treure'n rèdit o vendre-se'l o el que calgués, a la contra, que segurament comparat amb Europa o amb d'altres països deu ser ridícul, a Espanya, gent que inverteixi en fons...
11: No n'hi ha.
7: És baixíssim.
14: No hi ha la cultura financera.
7: No hi ha aquesta cultura financera.
14: Ni la cultura una mica d'assumir un cert risc, perquè una inversió comporta una mica de risc. I, home, sense risc podries comprar bons de l'Estat, que tenen un risc pràcticament zero, però la gent prefereix... Home, si et donen un 3%, un 2,5%, prefereixes un immoble que et pot donar molt més, un 5, un 6. Però respecte al que deia la IVA i el que esteu dient ara, és veritat que des del franquisme i d'aquí ve la història, que s'ha afavorit el propietari. I el propietari, més o menys, anava anant, no dic que d'una forma ideal, però anava funcionant, jo diria que sobretot fins al Covid, on s'incorpora també moltíssima gent que intenta tenir accés a la vivenda, i l'accés a la vivenda de propietat és el que costa molt més. Ara has de tenir com a mínim 50-60 mil euros d'entrada i la gent jove no els té. Aquests diners, i segurament ni els tindrà. Llavors s'incorpora al mercat de lloguer. Jo recordo molts titulars de la premsa que dèiem entre tots, la joventut s'apunta al lloguer. No és que s'apunti, és que l'accés a la propietat era pràcticament impossible. I el que hi ha hagut és un canvi. Hi ha hagut un canvi. que aquí crec que sí que és estructural. No sé si els sistemes liberals capitalistes estan en condicions de parar el que ve, que són inversors i que són també coses que han passat bastant desapercebudes. Per exemple, els bancs tornen a vendre hipoteques a fons d'inversió, sí, com per exemple el BBVA,
11: que ha
14: venut aquest fons Piper Spanish Servicing.
11: Però això és per un exemple, plantejament que...
14: Són milers d'hipoteques...
11: Hem de mirar a
14: entorns
11: de fora d'Europa, per exemple. O sigui, hi ha molts països dels BRICS o del Tercer Món on està prohibit la inversió immobiliària d'estrangers.
14: Però si aquí Amsterdam, aquí dic,
8: si considerem aquí tercer món, Amsterdam també.
11: No, però aquí dic, però Amsterdam és bueno, Amsterdam té limitacions perquè està dins de la Unió Europea.
8: Però això la propietat és ha de ser un nacional, la qual cosa, la qual cosa fa que la indústria de testaferros es dispari,
14: Tampoc, sí, però aquí no està, res, aquí està el punt estructural, IVA, que és dir, si realment la democràcia liberal pot parar aquest tipus, i això només s'aconsegueix, per exemple, a Espanya, sense aquestes guerres partidistes. Sí, però el Partit Popular i el Partit Socialista i la resta de partits, la majoria, des de Junts fins al PNB, que podrien formar part, diguéssim, d'un espai central, estan en condicions d'aprovar decrets o una legislació...
7: Ara?
14: On, ara o quan sigui. No. Ara no. Però només,
7: d'unes eleccions.
14: Només s'aconseguirà pactant, sobretot PP i PSOE, dient podem permetre el lloguer temporal? El podem? O sigui,
11: hem vist el fracàs del 30% a Barcelona i com continua, no?
14: Clar, però un fons ha de comprar un immoble sencer de 30, 40, 50, clar, de veritat ho hem de permetre, sí o no? Aquesta és la pregunta.
7: Perdona, Manel, és que m'ha fet riure això perquè crec que és impossible que es produeixi, però és el que s'hauria de produir. Si tu consideres, clar, i és una evidència, clar, que tens un problema gravíssim amb l'habitatge, clar, que fa 15 anys, quan la gent sortia i anava a les places, era perquè amb 1.000 euros no podien tenir una vida digna i, hosti, no puc ni pensar la possibilitat de comprar-me un pis o de viure sol, és difícil. És que ara, no és que sigui difícil, és que hi ha una generació jove que no n'hi ha ni un que tingui 30 anys, que treballi en una feina fixa i que visqui sol. No existeix ja. Hi ha una part de
14: això s'ha acabat.
7: Que ha desaparegut.
14: Un altre tema és viure sol. No sé si la gent es pot... No, jo crec que no. És impossible. I a més, no sé si és convenient viure sol.
7: Les conseqüències de que la gent amb 25, 30 anys no puguin anar a viure sola són importants en tots els àmbits, perquè són gent que no podran fer una família, perquè no podran tenir fills, no podran determinades coses...
14: Sola la gent mai ha anat a viure sola, amb 30, 25 anys, 28, 27, podries tenir una habitació compartida o un pis compartit amb altres estudiants o amb altres
7: amb 30 anys,
14: professionals,
7: Manel,
14: que començaven. Amb 30...
17: Jo vivia sol feia uns quants anys, Jo vivia sol feia uns quants anys.
14: Bueno, però en tot
17: és
14: cas,
17: veritat que
14: no
17: també,
14: crec que,
17: ara, tampoc no entrarem
14: que
17: aquí,
14: sigui
17: però
14: el missatge idoni, que heu d'anar a viure sols.
7: No, jo no dic que sigui el missatge. És que la possibilitat no hi és, dic.
14: De lloguer i amb altres persones, jo crec que hauria de ser accessible i ara no ho és.
17: Amb aquest, com amb molts altres temes, el diagnòstic està més que fet.
14: Sí,
17: ja està.
14: Més que
17: fet. Hem d'obrir el debat, hem de considerar tot això.
8: Fins i tot hi ha lleis.
17: Deixem-ho córrer.
8: Fins i tot han fet lleis.
14: Carles, ni observatoris. S'han acabat els observatoris d'aquesta llista, perquè ja està tot més.
17: I el que no estigui diagnosticat, que deu ser poca cosa, girem la vista i mirem què ha passat en una altra ciutat.
14: Una pregunta claríssima.
17: Haver de debatre i haver de parlar. Jo crec que això ja hauríem...
14: Està
17: almenys
14: fet,
17: jo,
14: és que
17: jo
14: està fet.
17: Jo intento sempre aturar-ho en el sentit de dir, ja està.
14: Sí, jo crec
17: és que
14: sí,
17: la bibliografia
14: sí,
17: que hi ha sobre això...
14: Tu tens una relació amb el teu banc.
17: Revés, és còsmica, sí, per tant, sí, apliquem les coses o no.
14: Bueno,
17: o surts amb la cara i...
14: Escolteu, el que passi. Perdona,
8: sí, sí,
14: només
8: acaba,
14: una cosa.
8: Acaba.
14: Tu tens una relació amb el banc. L'hem tingut tots, diguéssim, una relació que tu estableixes. Per què els bancs han de vendre les hipoteques a fons d'inversió? I per què això està permès?
17: Si no s'ha de permetre, el que es faci ja, no obrim un estudi per veure...
8: Es farà el dimarts, es farà el dimarts. Que per això s'ha... Sí, la coincidència astral, diguem-li coincidència
17: sobretot
8: astral...
17: Sobretot perquè el que aprovis dimarts, disculpa, jo necessita del Congrés. Llavors pots anar màxims.
8: Un moment. Estàvem a Ceuta, empantanats amb el fascismo Viva España. Ara estem tots a tope, 15M, que bueno, es podrien fer bastants acudits sobre com ha millorat la vida habitacional d'alguns del 15M, perquè tenen piscina alguns, fins i tot. Vull dir. Però bueno, sí que va servir.
11: Veus com funcionava?
8: No, va servir perquè almenys alguns companys poguessin tindre una piscina, que això sempre està bé. Dit això, si el debat està fet... Les postures racionals. Hi ha un lloc central.
14: Sí, hi ha un lloc central, clar.
8: Si això està fet, si resulta que va haver una llei feta a Catalunya que després va patar el Constitucional, i resulta que fins i tot el Gobierno de Progreso, con los de la Frente Amplia, han votat una llei estatal que resulta que, oi, ha sortit amb agujeros. Bueno, això a vegades, oi? Bueno, pues la llei és de l'any passat, o de fa dos anys, ara no recordo. Quina és la crisi? La crisi és quan passa alguna cosa que no t'esperes. Quina és la crisi d'avui? La Mari Carmen? Bueno, jo, que cada crisi és la narrativa, tot és una coincidència astral, insisteixo. La narrativa, que ara surt la gent, hi ha una gran indignació, el dimarts, última hora, negociacions, com passa sempre, ai, ai, ai, ui, ui, ui, sortirà Sánchez, estoy enamorado, he aprovado un decreto, i contra el fascismo, que és una mica el que l'Aldo anava dient. Ah, vale, el govern ja no parla amb Mari Carmen, ara parlarem contra el fascismo. I ja està, i cap a les eleccions que fa baixada. I en la indignació surt Frente Amplio, que és, vinga, va, recollint tota la gent intentant...
14: Bueno, però això és el que deia el Carles de l'oportunisme polític.
8: Bueno, exacte, sí, sempre... però llavors estem parlant d'oportunisme polític...
14: I està bé que passi davant d'unes eleccions, sí, llavors... on et jugues al futur d'aquest país.
8: D'acord, però llavors per què parlem sobre un problema seriós si el que estem descrivint és una jugada d'oportunisme de la Corte de Madrid?
11: Però teniu tan clar...
14: Per una qüestió claríssima que heu apuntat vosaltres, si l'Aiva, abans, que és dir, veure des de dins com una radial entra en una casa, això no s'havia vist.
8: Què?
14: I és bastant il·lustratiu.
8: Tu què, des de tu
14: dintre,
8: què veus?
14: Des de dintre per televisió ho has,
8: I
14: ho has
8: tant,
14: vist?
8: A Vallecas,
14: bueno, jo no ho havia
8: amb, la, amb el policia emportant-se un nen. Tu no sí, l'has vist, però macho, però, radiales, sí, ariets... Però,
17: Antonio...
8: Hombre, per l'amor de Déu, Antonio, però anys, eh?
17: Antonio, sí, però no en,
8: fotos,
17: no en directe per totes les cadenes de televisió
8: no,
17: aquell matí.
8: I no des de Madrid. Exacte. Aquell matí, just quan... Ah, coincidències.
17: Perquè allà hi tenies des de Televisió Espanyola fins a la Sexta, totes, eh?
8: No, totes. No, totes.
11: Però
8: totes,
11: jo totes. Us veig molt convençuts que dimarts tindrem un acord entre la banda de Sumar Podemos i Junts. A mi em sembla bastant...
8: Pues, si no hi ha acord... Convocatòria electoral o AO, el fascismo,
7: Déu...
8: Si no vas tu, venen
17: sí que jo
8: ells.
17: Jo crec ja que el govern serà ambiciós precisament per salvar els papers, els
8: sí,
17: mobles...
8: Però un decret no per, soluciona res,
17: per
8: un decret.
17: I per desviar el Congrés, perquè després sí, però... si hi ha algú al Congrés...
8: Junts no quiere que Mari Carmen tenga casa.
17: No quiere, sí, Junts no quiere, sí,
8: però
17: no
8: quiere.
17: Però el govern, si hubiera sido por mí...
8: Però són els que han fet la llei d'habitatge.
11: Està apretat Sumar, està apretat Podemos i està apretat Junts, eh? Jo sí, no veig que això sigui tan fàcil
8: de línia. Són els mateixos que han fet la llei vigent. És que és flipant, la jeta, perdó.
7: Deixa'm dir una cosa només, eh? 10 del matí. Per la gent que s'ha sentit els senyals horaris, i heu sentit la campana de casa, del costat de casa.
11: I aquesta gent crida.
7: Campana, la gent crida, sí, són les 10 del matí. Catalunya, d'aquí una hora, Pedro Sánchez va a un acte del PSOE a Getafe.
8: Molt bé.
7: A presentar a un G a Òscar López com el rival a batre per Díaz Ayuso. A les 11 hi ha aquesta reunió del Sindicat de Llogateres de Catalunya, que, per cert, no ho hem dit, però no heu tingut la impressió que veurem tendes de campanya a Plaça Catalunya?
17: Home, em sembla bastant clar.
7: Val.
17: Això no t'ho puc dir ara.
7: Val. Saps que també em sembla molt clar? No, a veure, tampoc no tinc una bola de vidre, però la sospita és que a les 11 o quarts de 12 o quan surti Pedro Sánchez alguna cosa dirà.
8: Bueno, i la mobilitat policial ha estat destacable, també, eh?
7: Sí. 10 i un minut. Doneu-me, ret dos minutets en aquesta tertúlia encesa que estem tenint aquest matí.
8: No, sóc jo l'encès, ells ho fan bé.
11: Ai, pobre.
14: Ja caliu, ja caliu.
11: No facis, ja ha sortit el mira, pobre.
8: No facis,
7: no facis el Calimero. No facis el Calimero.
8: Carinyo, mira, ja m'han dit Calimero a la ràdio.
7: De seguida, un dels millors politòlegs que hi ha a l'Estat, com és Pablo Simón, perquè analitzi també cap on va aquest moviment de plaques tectòniques.
18: RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: Ara a Cimen, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a dos boxes per home, 2 per 10 euros. Cimen, tan senzill com això.
21: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
22: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
21: Entrades a auditori.cat.
23: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.

0: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
4: És a l'aplicació.
5: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: Les 10 i 4 minuts, que sapigueu la gent que el duel, diguem-ne, accelerat s'ha continuat produint, sí. Malgrat que intenten esmorzar una mica per veure si els hi baixa, els hi puja el colesterol.
7: Ens donen dolços perquè caiem menjant, però exacte.
8: Ni per això. Va, parlem d'algú tranquil.
6: Sí, sí. Meli, moment, no, Ivan Guerra, Carles Fernández, Antonio Baños i Manel Manchón. I deixeu-me afegir el Pablo Simón, politòleg, professor titular de la Universitat Carlos III de Madrid, especialista en partits, en sistemes electorals, en partits. Participació. Què tal, Pablo? Bon dia.
9: Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Tornem a tenir tendes de campanya a Puerta del Sol, eh? Quin simbolisme que té això, eh?
9: Sí, té simbolisme, però també hi ha diferències, eh? Jo crec que és molt important que encara que pensem que tornem a la frase aquesta de Marx una vegada com tragèdia, la segona vegada com farsa, realment estem vivint un procés de mobilització que té dues diferències molt importants amb el 15M. La primera és que clarament és una mobilització sectorial, és a dir, a diferència del 15M, que en el que nosaltres teníem una impugnació generalitzada contra el sistema, els polítics, hi havia unes demandes molt àmplies que iban des de la regulació del sistema financer fins a un canvi en el sistema electoral. Aquí n'estem veient això, o sigui, està focalitzat a la qüestió de la vivenda. I el segon element que jo crec que és molt important és que hi ha una infraestructura de mobilització que està pilotada essencialment per una organització, que és el Sindicat de Llogateres. Mm-hmm. I jo crec que això també és una diferència important en termes de la capacitat que té de resistència. És a dir, el sindicat ja ha fet mobilitzacions abans, coneix quines són les dinàmiques del mercat, ha participat en l'impediment o la frustració d'alguns desnonaments, o sigui que és una mica diferent si ho comparem amb les dinàmiques que vam viscer quan vam veure el 15M.
6: Bueno, de fet, Pablo, fa uns minuts parlàvem amb l'Aldo Reverte, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, que és allà, és a Sol, i deia una mica com tu, que hi ha diferències, que van aprendre del que va passar el 15M, que allò eren la dificultat, deia, de mantenir una acampada sine die, I fins i tot dels lideratges polítics que em van emanar, no? Diu, ara els nostres, diguem-ne, les normes d'ús dels sindicats impedeixen que algú vagi a la política fins que no passin 2 anys des que ha sortit el sindicat.
9: Sí, bueno, efectivament, i tenen portaveus, que no és una qüestió menor. És a dir, recordeu que el 15M volia ser irrepresentable, no teníem sigles, no teníem banderes, anava amb un magma generalitzat. No estem veient això. Aquí sí que tenim uns portaveus que van a les tertúlies o que parlen amb els mitjans de comunicació i estan posant unes demandes molt concretes. O sigui que jo penso que en termes de mobilització és diferent en comparació amb el que teníem. Diferent és després que això es tradueixi en polítiques públiques efectives, perquè jo imagino que ja heu parlat de les dificultats que hi ha darrere de la política de vivenda, el dèficit crònic d'inversió, que són múltiples competències de diferents administracions a la vegada. O sigui, la traducció efectiva de les seves demandes, ja veurem com es materialitza. Però en qualsevol cas, jo penso que aquí el punt clau, la qüestió fonamental, serà el Real Decret Llei que es discutirà la propera setmana.
6: Clar, però des del teu punt de vista, Pablo, i després m'agradarà preguntar-te quins efectes creus que té sobre els partits de l'esquerra especialment, per al PSOE, no? Per aquest Pedro Sánchez que estava envoltat completament dels casos de corrupció i també per Ceuta, la qüestió migratòria, la seva imatge a nivell internacional amb l'enfrontament amb Trump, etc, etc. Però, des del punt de vista del que dius senzillament que és dimarts aquest Consell de Ministres, no tens la impressió que s'està posant molta, molta energia en aquest dimarts i és gairebé, et diria, impossible que el dimarts surti alguna cosa que solucioni gaire res del que estem veient?
9: Aquesta és la qüestió i aquesta serà la frustració que veurem. És a dir, encara que tu aprovis el Real Decret Llei, la situació de desnonaments específics es continuarà donant i jo penso que aquí la clau és el canvi comunicatiu. Fixeu-vos que ara les ràdios, les televisions estan posant molta atenció a desnonaments específics. Els desnonaments ja

0: estaven passant des de fa mesos, fa anys. Però ara s'ha activat aquest comptador en el que cada desnonament es veurà com un fracàs de la política de vivenda d'aquest govern. I jo penso que això sí que li farà molt de mal, perquè a mi em recorda una mica el que vam viure quan es va fer la reforma del CSI al Codi Penal i teníem una sort de comptador també de cada rebaixa que implica i activava el debat una volta i altra i altra. Veurem una dinàmica, jo penso, similar. O sigui, veurem també que parlem molt d'això i constatem que la solució que ha de ser estructural, en realitat, amb les polítiques específiques des del govern central, no es poden canviar. Ja tinc dades d'una enquesta que confio ja podré publicar la setmana que ve, perquè, clar, ara com que tenim aquest debat, jo sí que tinc algunes coses fresques per dir. I sí que és cert que la majoria de la gent, dels ciutadans de l'Estat, identifiquen que totes les administracions són responsables de la política de vivenda. Però després, al voltant del 30% pensa que el responsable principal és el govern central. I això és paradoxal, perquè realment tu has creat un Ministeri de Vivenda que no té gaires competències ni gaire atribució, però sí és un punt focal del malestar de la gent, que és el Ministeri de Vivenda, que és el que està fent. I això és problemàtic també per el mateix govern. O sigui, que jo penso que la política de vivenda serà el Vietnam de Pedro Sánchez.
1: Que bona aquesta. Perdona, ho dic perquè per una banda, Pablo... Aquesta comparativa amb el tema dels violadors m'ha semblat brillant. Si tu ara, dimarts, diguem-ne, des d'un punt de vista... la pressió que rep ara el govern Pedro Sánchez, aproves un decret llei sobre l'habitatge que vens a dir això ha de paivagar aquest problema, i l'endemà, el següent, durant la setmana següent, el mes següent, tens 1, 2, 3, 4, 10, 100, 50, 500, 1.000 desnonaments, es demostrarà que no ets capaç de parar-los.
0: Efectivament. Aquest és el problema. O sigui, s'has percebut com que tens un fallo d'eficàcia, o sigui, que no pots proveir de les promeses que tu l'has fet a la gent. I això pot crear altres dinàmiques de mobilització. És a dir, el que hem vist ara és clarament, amb la situació de Mari Carmen, el que diem un xoc moral, no? És a dir, tens un imaginari emotiu que coordina i mobilitza en un punt focal que aquest moviment, el de sindicat de llogateres, tingui simpaties molt amples. Clar, el problema aquí és que si continuem veient aquesta dinàmica, les mobilitzacions es poden reproduir, i el mateix, o sigui, el principal problema del país, percebut segons els CIS, és la vivenda, però molt particularment entre el votant d'esquerres. O sigui que realment jo penso que ara el govern té un problema molt greu, perquè té un sàndwich, diguéssim. Tens d'un costat la mobilització de la dreta molt centralitzada en la qüestió de la migració i la seguretat, i on tu tens un problema en Ceuta que no estàs sent capaç de resoldre. I de l'altra banda, tens el teu electorat que t'està demanant unes polítiques que no estan arribant, que són complexes de fer, i que es veurà que tu no pots ser eficaç a l'hora de solucionar aquest problema, o sigui que els teus també t'abandonaran. Jo penso que ara mateix el govern té una situació molt complexa, molt difícil, i que amb relat no serà suficient. O sigui, amb estratègies comunicatives no veurem aquest canvi, i ja sabeu perfectament, i a Barcelona més, i a Catalunya en general, que la política de vivenda és en general és un desastre, o sigui que tenim un problema molt greu, i que això no es soluciona amb un real decret llei aquest dimarts.
1: Però sobre això, per altra banda, és cert, Pablo, que el que teníem ara mateix era un Pedro Sánchez, que probablement era el moment més feble de tota la legislatura, amb uns debats al voltant i amb una pressió pública que ve ja des de l'estiu amb el cas de Ceuta, la qüestió migratòria, que era gairebé asfixiant. I de cop, per molt que pugui ser la gota malaia que tu definies, de cop s'ha trobat davant amb una qüestió que vulguis o no, l'esquerra la pot sortejar una mica millor, encara que sigui retòricament, que la dreta.
0: D'acord, cert, però quina esquerra seria la pregunta? Ja, aquesta és la qüestió, perquè realment el PSOE el que estava jugant era una dinàmica de polarització amb la dreta, en la que tu tenies tots els partits a la teva esquerra que no estaven amb capacitat de donar un discurs autònom, una sort de diferenciació dins del govern. El que sabem és que els governs de coalició sempre, quan ens apropen a les eleccions, els partits comencen a fer les seves diferències. I clar, això realment és un regal claríssim a tot l'espai, a l'esquerra del govern, per tenir un element de diferenciació. Fixeu-vos que amb lo de l'expropiació és exactament el que estan fent. No entren en la discussió sobre seguretat jurídica o no. S'ha d'expropiar aquest pis per donar-se-lo a la Mari Carmen? I quines són les dinàmiques que s'han de fer? Això sí que et permet, si tu ets un que està desdibuixat a l'esquerra del PSOE, diferenciar-se. I això, a qui posarem problemes, no és al bloc, sinó a la mobilització intrabloc. És a dir, si hi ha gent que l'havia donat, s'estava coordinant darrere del PSOE, d'en Pedro Sánchez, contra l'auge de la dreta, si ara tu continues pensant en això, però estem veient que el PSOE no pot donar resultats en termes de polítiques públiques de vivenda, que és el que a ti t'interessa, tu pots transitar cap a l'esquerra, coordinar-te darrere dels partits que encara no existeixen a nivell estatal, no sabem com es presentarà, però que ja s'estan començant a moure. I la Colau ha fet també un moviment en aquest sentit. O sigui que, vull dir, encara la cosa està mòbil, però jo penso que sí que és una situació complexa, no per el bloc de l'esquerra, com tu molt ben dius, sinó més aviat per el PSOE, per el govern.
1: Clar. I quin paper li veus a Junts en tot plegat?
0: Ah, aquí és on és interessant. Estava també mirant una mica preferències i el posicionament que tenen diferents electorats sobre això, i és cert que moltes vegades es diu que hi ha una diferència molt forta en termes de les polítiques públiques que defenen els electorats. Bueno, pues en realitat el que ens trobem és que les diferències només tenen a veure amb la fiscalitat. Quan tu treus fora la fiscalitat de l'equació, el consens és total entre els electorats, gairebé diria, des de Vox fins a Junts. És a dir, construir més, reduir regulació i apostar per polítiques de protecció dels vulnerables en termes habitacionals. O sigui, que aquí és on Junts s'ha de moure. Hem de veure quines seran les concessions que demanarà, però evidentment el problema que té el PSOE és el de sempre. És a dir, no té majoria parlamentària i no té un congrés d'esquerres. O sigui, que ha de jugar amb aquest, diguéssim, desfiladero molt estret que ha de recórrer perquè tingui possibilitats d'aprovar aquest Real Decret Llei. I aquí passa el mateix. Si tu al vaixell li poses moltes coses, s'enfonsa. I aquí és la qüestió del Real Decret Llei. Quan més mesures incorporis, major serà la probabilitat de que per l'esquerra o per la dreta alguns dels teus socis es baixin del vaixell i això implica el que tu finalment t'esfonsis.
1: Sempre és un gust, Pablo. Una abraçada fortíssima. Haurem de veure què és el que passa en les pròximes 48 hores.
0: Veurem. Una abraçada forta.
1: Una abraçada forta, gràcies. Bé. Un quart d'onze del matí. Retorneu-me dos minuts i de seguida em dieu què us ha semblat i si esteu d'acord o no amb algunes de les coses que s'han dit.
2: Via Lliure amb Xavi Bundó.
3: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
8: RAC 5, 4,
9: 3, 2, 1.
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
8: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mola
8: de
12: Déu.
8: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
8: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 3 minuts per damunt d'un quart d'11 del matí. Bé, les reflexions del Pablo Simón, que ens deixen diverses qüestions que ja anàveu apuntant també, que tenen a veure amb la proximitat d'aquest dimarts. És evident que aquí les pressions, diguem-ne, de carrer, com a mínim fins dimarts es mantindran o intentaran que es mantinguin, perquè la pressió perquè s'aprovi alguna cosa que tingui sentit i que, a més, tingui el suport, diguem-ne, una mica més ampli, de, no només del Partit Socialista, sinó també a la seva esquerra i també a la resta de possibles o ex-socis de Pedro Sánchez, doncs hi serà. Ara, també és cert que d'allà no en pot sortir la solució
12: a tots els mals. No, perquè dèiem abans que ha de ser estructural i pactada amb un conjunt de forces polítiques i que ho podríem fer, però just ara no, però ja hem vist com, per exemple, Sumar diu que no vol saber res on estigui Junts. Junts està plantejant coses de fiscalitat que el PSOE podria estar disposat a pactar, però només pel fet que entri Junts, per Sumar, és una condició bastant excloent, encara que hi ha hagut bones paraules d'intentar que, bueno, amb la fiscalitat ho podríem, però no volen que Junts estigui. Per tant, difícilment sortirà alguna cosa coherent per, des de la base o des de l'estructura, atacar el problema, que es podria fer perfectament, però ha d'estar el PSOE i ha d'estar el PP. I això ara mateix, davant d'unes eleccions, no ho veurem. Però al PP li interessaria pactar en algun moment, si quan estiguin al govern, a la posició o quan sigui, perquè és en benefici del conjunt, és evident. I la idea de, contínuament que es diu de, No, el que s'ha de fer és construir massivament, hem vist que no és la solució.
15: Però
12: no és la solució.
15: Però és una gran part del que falta.
12: En temps d'Aznar, això no va funcionar.
15: Gran problema d'ara, entre d'altres coses,
12: que posis, és que sí, hi ha molts factors.
15: Però el gran problema...
12: No és la solució.
15: Una de les arrels del gran problema d'habitatge que tenim ara és precisament que des de la crisi financera fins als 10 anys posteriors pràcticament no s'ha construït perquè les constructores van quebrar i no hi havia crèdit. I en aquest mateix temps, Espanya ha crescut molt en població, Catalunya especialment, i tot això et tensiona el mercat. És a dir, si no tens producció d'habitatge i tens més gent vivint aquí, i a més tens unes condicions que afavoreixen els grans fons... Vull dir, és una crisi multifactorial i és molt difícil d'abordar, molt més que un sol decret, per descomptat. Sí. I tornant a l'origen del que comentàvem, a mi tinc la sensació, després de sentir el Pablo encara més, que aquest debat que ha ressorgit aquest cap de setmana arran de Mari Carmen és com una mena de ferro roent pels partits de l'esquerra, però que no servirà per fer res el dimarts perquè les tensions són massa bèsties.
1: Bueno, ha estat, serà el Vietnam de Pedro Sánchez, eh?
16: Bueno, un Vietnam que... curtet, si tenim en compte que en 9 mesos hi ha eleccions. Vull dir, serà un...
12: També s'ha dit que Ceuta seria el Vietnam de Sánchez, també s'ha dit. Sí. I de moment...
16: És un Vietnam molt més amable.
17: Però també estarà bé, i diguem, des del punt de vista estratègico-electoral dels partits, veure fins a quin punt moderen posicions. O sigui, clar, si Podemos es manté en que si no s'expropia, doncs no anem enlloc, doncs això està destinat al fracàs.
15: Ja
17: de la mateixa manera que si l'altre diu... O sigui, no, ho dic Podemos perquè és la cosa més cridanera. Però veurem què pesa més. Si el que pesa és la visió en d'aquí un any, no? O el que pesa més és la intencionalitat de resoldre el problema. Perquè jo sí que crec que podem aventurar que el problema amb un futur govern PP-Vox no aniria en el camí de resoldre ràpid.
16: M'ho poses bé. Aviam, resoldre el problema. La llei d'habitatges de l'any passat. És a dir, les lleis són les que solucionen els problemes.
17: Jo de diagnòstics ja estic...
16: Si l'any passat es va fer una llei que no ha solucionat el problema, no s'ha de fer una llei pensada per solucionar... Ja la tenim, de l'any passat, nova. Més un plan de vivienda de l'any 26 de... No estava mirant, no, com ho sàpiga. Bueno, el meu vaticini pel dimecres. No va dir sí, ni per dimecres.
1: Dimecres vols dir l'endemà del concert.
16: Sí, al final de... Quan caigui el taló.
1: Vale.
16: Despastoret, no? Bueno, el dimecres, ja els dos, diguéssim, ponents que hem tingut aquí, ja ho han olorat i estava bé. Sí, com sigui el decret, el voti qui el voti, l'endemà, dimecres, hi haurà unitat contra el fascisme. perquè és el lema de la campanya electoral de PSOE i dels nous, diguéssim, la nova cocteleria de l'esquerra del PSOE, que és això. Llavors ja ho deien, bueno, estem aquí per l'habitatge, però sobretot som antifascistes, perquè... Era dir, bueno, doncs el dimarts una queda rei i el dimecres, d'acord, ha passat el que ha passat, però si guanyen ells hi hauran 100.000 maricàrmenes. I pum, ja tens la campanya.
12: Bueno, i
16: per això estic trist, i trobo que és una banalització de tot i que és un error.
12: I l'elaboració del pressupost...
16: Ah, bueno, pressupost, jo portem 3 anys sense... No, però jo no d'aquí.
12: Ens hem de posar la tessitura que ara realment el que és important és els resultats de les properes eleccions i com queda cadascú. I el PSOE, si no guanya... Uf. No ho sabem si li pot donar la volta o no, no ho sabem, però si no guanyés, vol estar a les millors condicions possibles per estar a l'oposició. Per tant, ens estem jugant els propers 8 anys, per dir-ho així. I és normal el que està passant. I jo ho trobo, fins i tot ho entenc, i m'agrada en el sentit de que és que s'ha de posar l'atenció màxima i a veure què passa.
16: Sí, però hi ha vides de civils anònims, i no només Mari Carmen, amb les quals s'està jugant, banalitzant tot. Perquè la primera norma de qualsevol moviment social és que el protagonista és la persona per la qual lluites, no l'estrella o celebrity que va fer-se la foto al costat. Llavors, a mi és el que em dol, no que el focus sigui la vivenda.
12: Sí, però ara no faràs un debat serè per intentar...
16: Això,
12: ara no ho faràs.
16: Més que res perquè ja l'hem fet...
12: A 7 mesos de les eleccions o a 4.
16: Ja l'hem fet i va sortir la llei d'habitatge catalana, que després va estar retallada per la llei d'habitatge del govern progressista.
15: Jo crec que és un debat molt perillós, tant pel PSOE com pels seus socis d'Esquerra, no tant per Junts i el PNB, precisament pel que deia, una mica pel que deia Pablo Somano, per el risc de frustració en el seu electorat. En el moment en què vagis fent decrets i això no funcioni per res, això et desactiva el teu electorat.
16: Al contrari, és, el dimecres és todos somos antifascistas, si ganen ellos, 1.000 maricàrmenes. No hi ha frustració, perquè ja estem en campanya. I en campanya no hi ha frustració, hi ha estímul.
1: Veurem.
17: Llavors vol dir que no cedeixes res, que mantens els màxims.
16: O que fas... En un decret pots fer el que vulguis, perquè...
17: No, el decret sí, jo estic parlant del Congrés. El decret...
16: Això sí que ja no m'hi fico, perquè no sé...
17: Jo crec que el decret...
16: No sé el que hi haurà
17: allà. Jo crec que el decret arriscarà en algunes coses.
12: Però diguem-ho clar.
17: Sabent que després no passaran endavant, però després poder assenyalar. Però si les posicions de tothom es manté a màxims... ja està.
12: I diguem-ho clar, la composició, quan diuen la majoria de la investidura, és una majoria de la investidura que serveix per fer Sánchez i no fer Feijó com a president. Ja sí. L'endemà hem vist que no serveix de res, no ha servit de res, perquè Junts està, no se sap encara on està Junts. Aquesta
16: és un altre tema, també.
12: Sí, sabem on està el PNB, que li ha donat suport, perquè depèn molt del Partit Socialista al govern d'Euskadi, i per tant no farà res en contra, d'una forma clara, en contra del Partit Socialista. Però no sabem on està Junts, i és una majoria d'investidura que no és majoria parlamentària, i que pràcticament, bueno, s'ha vist, no pots aprovar res, ni un primer pressupost. Per tant, és com una cosa bastant estèril. Ha estat estèril, perquè és impossible tenir una majoria legislativa que t'acompanyi i el millor que pot passar és que es donin de nou cartes i que
17: Manel,
12: la gent triï, que hi hagi una majoria que doni suport des del Parlament al govern, el que sigui.
17: Les legislatures Sánchez s'han aguantat perquè davant hi havia... perquè davant hi ha el dimoni. Ja està. Només s'ha aguantat per això, perquè si davant, en lloc del dimoni, hi hagués hagut un gos més o menys normal...
16: Ara, una dreta liberal...
17: Hauria anat a eleccions ja fa temps.
12: Sí. Ja fa ara, temps que hi hagués anat a eleccions.
17: Pels temes personals del president, per temes del partit del president, per temes de no poder tirar endavant pressupostos, per temes, per mil i un temes.
12: Cada actor sap el que... per què ha fet les coses.
17: Sí. Junts
12: ho ha fet per l'amnistia, perquè ara veurem Puigdemont d'aquí 4 dies a Barcelona. Jo crec que ja està. Però per què va votar Sánchez Junts? Per què? Per fer-li la vida impossible el dia següent? No s'entén.
15: Per tenir l'amnistia.
16: I a més, el que es va demanar de cobrar per anticipat i era el català a Europa, que no s'ha... Ha sigut bastant...
12: No és una majoria parlamentària, no es vota res, no es pot anar en una direcció concreta, en res. És un fracàs.
15: El govern i els seus socis haurien de fer una última reflexió, i és que aquest dimoni que ha servit per sostenir Pedro Sánchez al govern durant 8 anys, cada cop és menys dimoni per la majoria de l'electorat i més gos.
1: 3 minuts i 2:15, un moment, de seguida rematem la tertúlia.
18: RAC 1. El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Ashad i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
19: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
20: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
21: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
20: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
21: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
22: Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre assortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a Catalunya, en línia o per telèfon, només per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes.
23: RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Serem el nou Sardenya a l'Europa Rayo Majadahonda de Primera Federació. A Fontajau, Fiat Girona o Camp Múrcia de la Lliga ACB. A més, la Lliga F, el Mundial de Ciclisme. I a les 9, un gran derbi. Oviedo Sporting de Gijón. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank.
24: RAC 1. Tots som un milió.
25: Notícies.
24: Contingut exclusiu.
25: Ràdio en directe.
24: RAC més 1.
25: Podcast.
24: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
26: Via Lliure amb Xavi Bundó.
1: Mira, són els senyals horaris de 11:15 del matí. A veure, no us discutiu tant.
16: No.
1: Dues coses. Una, que veig el Manel Delgado per allà fora, que
27: de seguida...
1: He
27: comprat el llibre, eh? M'he comprat el llibre, m'he oblidat que de portar-lo perquè me'l signés.
1: Home, per favor.
16: Està fent torner.
27: Com que anirà vinguent.
1: Totes les ciutats estan posseïdes. No, aquí no fa torner, aquí ve cada setmana.
16: No, dic que part, que està sortint pel llibre, que està molt bé.
1: El Delgado i els últims salvatges, consultori infantil.
27: Tremendo.
1: Si els vostres fills, els vostres nets, nebots, són d'aquells preguntons, i a més us fan preguntes d'aquelles que... Nois, que ara mateix no em va bé respondre't. He dicho culo.
16: Papa, podré tindre a casa per no veure't i viure sol?
1: Doncs, si els vostres fills seran d'aquestes preguntes, home, ara envieu notes de veu, que d'aquí una estona li traslladarem al professor Delgado. Ja que no voleu respondre'ls i vosaltres, doncs que us respongui el Delgado i ja s'ho farà. 606-25-64-39, 606-25-64-39 per demanar tanda, diguem-ne, per deixar notes de veu.
27: Demano-li si creu que la gent que està acampada només ofereix horts urbans.
1: Però una...
27: I com ho diu ell?
1: Va dir que a l'esquerra tenim molt clar contra què estem, que és l'extrema dreta i tot això, però a favor no ho tenim molt clar. Per exemple, els horts urbans. Què ofereix a l'esquerra els horts urbans?
15: Horts urbans. Puc fer un apunt? El Baños se'ns ha quedat una mica endarrerit. El nen ja no pregunta, papa, podré tenir casa. El nen pregunta, papa, quan...
27: Marxes.
15: Quan t'emanciparàs perquè em pugui quedar a la casa?
1: Hosti, això sí que és bo.
16: Quan marxeu, no?
27: És veritat que serà un element de... O sigui, hi haurà una gran diferenciació entre els que hereden vivenda i els que no.
16: Veurem sèries sobre pisos d'estudiants de gent de 60 anys, que no haurem d'anar a viure.
27: No, però venen en positiu.
16: Sí, el rebirthing, el renorbing.
27: Per estar bé, perquè així ballem.
12: No, es fan co-livings d'aquests.
16: Co-livings, sí.
15: Si li dius co-living, queda millor.
1: Escolta, abans que acabem, una mica de música que al Baños no li agrada especialment. Com que el Baños és de Blur, ja ho sabeu.
16: Home, però és que...
1: Oasis.
16: Home, Oasis és que és un...
1: No comencis,
16: un sec. No,
1: no,
16: home, no.
1: No comencis.
16: 600 euros d'entrada per veure aquests carcamals.
1: Aquí anava.
15: Per veure els tios
16: que
15: fa 20
16: anys que
15: no fan una cançó nova.
16: He vist la de Terra.
1: Avui, a les 12 del
12: migdia... A mi que no hi comptin.
1: Bueno, calmeu-vos, molt bé. Avui a les 12 del migdia arriba l'última oportunitat per comprar entrades d'aquells que hagin fet tot... Bueno, que hagin donat sang d'unicorn i totes aquestes coses per arribar fins a l'última fase.
16: Que hagin hipotecat les cases de gran tenidor que tenien.
1: Han regalat el seu fill primogènit i llavors llavors, bueno, a partir d'aquí han entrat en el sorteig de les entrades per poder comprar-les.
16: No es pot fer bé.
1: No, no, però és broma. Però hi ha tot un procés que no s'havia fet fins ara, que era que t'apuntaves a una web i després no sé què, i si eres molt fan, doncs potser podies entrar a la possibilitat de comprar entrades. Bueno, avui a les 12 del migdia és l'últim moment per comprar entrades pels concerts a Barcelona. Què va passar ahir? Que es va produir el mateix, i va haver-hi gent que va començar a dir, escolta, jo he fet tot el procés, tot, tot, però he arribat a l'hora de comprar i he dit, aquí us quedeu.
12: Anda.
16: Ostres.
1: Bueno, no, no, aquí us quedeu. Van arribar fins a l'últim, allò, 500 a la cua.
27: Va passar igual,
1: 300 a la cua. Buscar... 150 a la cua. 10 a la cua. Vale, em toca. I veig el que queda. Mira, pues me'n vaig a la cua. Julia Cot, hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: La Julia Cot, que és companya del programa, col·laboradora d'aquest programa. A veure, tu...
27: Hola, Julia.
1: Tu, primera pregunta, jo per no enfadar-te amb el Baños, eh?
16: No.
1: Però
16: no,
1: com de fan... No, però com de fan ets d'Oasis, tu?
16: És descomunal.
0: Soc fan, o sigui, m'agrada, em feia il·lusió, però fins a un punt. De fet, crec que un dia amb el Baños ja per Twitter ja vam tenir aquest riff de Blur Oasis i li vaig dir, amb els anys t'he de donar la raó. Blur mola, però... Clar, quan estava en d'auge, jo era així com una jove rebel i em semblaven massa guapos, Blur. Sí. Per tant, m'havien d'agradar els malotes.
16: És que eren guapos però, i pijos, sí, els malotes.
0: T'he de dir que li dono la raó, que Blur està molt bé, però sí, soc fan d'Oasis. I estava... Quan vaig veure la forquilla de preus, vam seure a casa, vam tenir una reunió, perquè el meu marit no és ultrafan, i li vaig dir, escolta, pago jo, tampoc tenim molts capritxos, anem de vacances a un càmping un cop a l'any, vull dir... Si ens toca, fem-ho. I ell va dir, bueno, va. I estava disposada a pagar, doncs, 255 deien que era i 255.
1: Val. Llavors, tu et toca, vas a la cua, eh, ahir? Tu...
0: Sí, amb el divendres m'arriba el código premiado de Willy Wonka.
1: El Willy Wonka.
0: va ser una cosa, o sigui, jo em sentia ja, i a més, també tenia un punt que a més ens vam apuntar els dos en el sorteig, tant el meu marit com jo, per tenir més possibilitats. I només em va tocar a mi i vaig pensar, dic, hòstia, dic, això és bona senyal, tio, no sé, vull dir... Hi ha hagut un sorteig, i m'ha afavorit, vale? Jo estava... I em va
27: mai
0: tocar
27: m'ha tocat
0: el
27: res, mai m'ha tocat res.
1: En un núvol. Julia Cot en un núvol.
0: Una panera. Però clar, jo estava de... Sí, això és que el Liam i el Noel ho han aprovat, sí. I jo estava convençuda que sí.
1: Els hi passen la llista, no? El Liam i el Noel, a veure, és vostè aquí.
16: Julia Cot,
1: endavant. Llavors, et toca, et poses a la cua i...
0: Em poso a la cua i... Bueno, no, primer a la sala d'espera.
1: Ah, clar.
0: O sigui, comença el sorteig a les 12, però et diuen en el mail aquell que t'expliquen llarguíssims amb tot i sobretot, i estigues a aquesta hora i no sé què, em diuen a partir de 11:45 i a sobre la sala d'espera. I amb tot això ja em vaig posar l'alarma al mòbil, sala d'espera. Entro, perquè més evidentment havies de registrar Ticketmaster, fent-te un compte de Ticketmaster, vale, me'l faig tot, i des de la sala d'espera un compte enrere ja dels 30 minuts que faltaven perquè comencés la venda. I bueno, a casa ja t'ho dic, les nenes i tot, era un esdeveniment, 28 minuts, 25, anem a veure Oasis. I això, i aleshores a les 12... s'obren les portes virtuals aquestes i em diuen que tinc 8.500 persones davant.
1: Carai, tinoi.
0: Però jo vaig pensar... Bueno, o sigui, són poques, però clar, a l'estadi Lluís Companys que hi caben unes 40... Clar, no sé quantes entrades són, o sigui, n'hi caben unes 49, però evidentment no totes estan disponibles. Vaig pensar, bueno, si n'hi ha unes 40.000 dividides entre 3 dies, perquè clar, hi ha 3 ventes, bé, que això, no sé, són menys de 15.000. Només que els 8.000 ja me'n comprin dues, jo aquí ja no entro, aquí ja va ser un... Ai, que no anirem a veure Oasis. Però, bueno, anava baixant, sí, de cop 7.500, va ser bastant ràpid, eh? A les 12:30 ja estava destrossada, ja sabia que no, eh? Vull dir, i aleshores això, compte enrere, uno, i comença la venda, s'obren i em diuen, és el teu torn. I aleshores posa que selecciona quina zona vols.
1: Ara.
0: I jo vaig posar, clar, bueno, nosaltres estàvem, home, no les més cares, aquestes de 250, pensàvem nosaltres, a veure si n'hi ha una per 180 així, i posem un lateral amb seients, perquè som gent gran i ja ens... No, vull dir, tenim varius, i vam dir, anem asseguts que no haguem de fer cua. I quan poso el lateral aquest, que eren uns 180 per cada un, em diu que ja no està disponible.
1: Mm.
0: aleshores, hòstia, vale, torno enrere, els 180 no estan disponibles, poso lateral com poca visibilitat, imagina't. Bueno, va, pues va, lateral com poca visibilitat, total, si hi ha uns pantallots, i avui en dia això no és un concert, és una perfum, venga, va, hi anem, tampoc, que ja no estan disponibles, i aquí ja va ser, oi, torno enrere, pista, o sigui, ja no hi havia res per dissabte. Aleshores dic, a veure, espera't, mirem diumenge, que hi ha menys afluència que el dissabte. I el diumenge sí que veig que n'hi han de disponibles. Clico sense mirar un que posava lateral, i aquí és quan em diu que sí, en un seient lateral, que n'hi han dues disponibles, clico en aquest seient i em posa 480. I jo, innocent de mi, vaig pensar, dic, hòstia, no són les de 180, sinó que ja són unes de 200 i pico, 480 els dos. I no, 480, un sol seient ja. 500, per tant, si anàvem els dos, eren 1.000 pavos. I aquí va ser, dic, home, no, dic això, dic, home, Jordi, no, i va ser, salva't tu, vés-hi tu sol, és el pressupost, i dic, no, dic, però és que aquí va ser de, no, vull dir, em nego a pagar 480 euros per veure aquests, o sigui, tios, però no, i vaig, evidentment, vaig sortir.
1: Vas sortir de la cua.
0: Home, i tant.
1: No, bueno, puc llegir el teu tuit? És que no sé si puc llegir, perquè hi ha criatures també.
0: Ah, bueno. Sí, per mi sí, vull dir, tu saps.
1: Diu, avui he tingut oportunitat de comprar entrades per Oasis. He esperat pacientment a la cua virtual i quan m'ha tocat només quedaven disponibles les de 500. Esteu bojos? Perquè pagués això hauria d'incloure que en Liam em mengés... En fi. Visca Blur, deia la...
0: Exacte.
1: O sigui, t'has quedat sense el concert perquè només hi ha entrades de 500 euros, 12-1.
0: Només hi havia... I després he vist que no eren tampoc les més cares i vaig investigar què portaven aquestes...
1: Ah, sí, clar, què inclouen, no?
0: Què inclouen, dic, a veure si hauré badat perquè realment inclou això del Liam, dic, a veure si hauré... I per 481 euros era només seient lateral preferent, entenc que dins de, no sé, dins de la zona, no sé...
1: Que es vegi.
0: No sé què vol dir, sí, que es vegi una mica més, i després diu un pack de merchandising.
1: Ah, una samarreta.
16: Una samarreta, sí.
0: Però anava un Funko, vull dir, què val...
16: Funko?
0: Què val 200 euros? És que no ho entenc, no ho entenc.
16: Jo, amb carinyo, tots nosaltres, diguéssim, som uns tecnotresines. Perquè tota la tecnologia li apliquem la catalana aquesta de... Ai, això pica, però bueno, ja que estic...
1: Però vivim en aquest món ara ja,
16: sí,
1: eh? Aquest tipus de concerts...
16: És horrorós.
1: Que també. Ja assumeixis que de 150, 200 ja no baixaràs, sí, i que et trobis amb normalitat doncs, 500, 600, 700... Perquè dius, no era el més car, no?
0: No,
1: ja està.
12: No es paguen i no se'n va, ja està. Bueno, però també hi ha un punt que has de dir que no.
16: Si
12: ja
16: ets un guiri més o menys ric, també és un pack Oasis... No només. Però, per exemple, el Primavera Sound és el pack Barcelona estiu
1: Què dius, Scott?
0: Que aquest és el problema, que després vaig mirar les altres que estaven disponibles, que valien 1.000 i no sé quant, i ja era el pack... hotel, més avió, més...
1: Però tu creus que t'han de vendre... Perdona, és que és molt gros. Tu creus que t'han de vendre un hotel quan vas a comprar una entrada? Doncs pues no vinc a buscar un hotel.
16: Igual és perquè el Liam està allà...
12: Sembla l'acudit de l'Eugenio, no? Que va al Corte Inglés per una canya de pescar i acaba comprant apartament.
1: No té cap sentit. Què inclourà el cotxe? No, miri, aquest pack inclou cotxe. Bueno, però jo no vull un cotxe, vull anar als Oasis.
16: És molt capri tot, eh?
1: És que no té cap sentit.
16: No, eh? No.
1: I sopar, i no sé què, però és que no vinc a sopar.
16: Ja soparem a casa.
12: Per l'entrada de música.
1: Farem un pa torrat amb tomàquet, home. Deixi.
16: Vindrem sopats.
1: És molt gros.
27: Cot. A comprar discos Castelló, que ja no existeix.
16: Exacte.
27: S'ha de tornar.
1: Acabem-ho ja, tu, això.
16: Acabem-ho. Una cosa allò fotocopiada.
1: Julià Cot.
27: Discos La Pera.
1: Una abraçada fortíssima.
27: Vinga.
1: Apa, adéu-siau. Bueno, escolta, ho deixarem aquí. No anem bé, o sigui, el 2026 no anem bé.
16: Massa coses.
12: No anem bé.
1: Bueno, en fi, Carles Fernández, gràcies per aquest apuntet, una mica de rebaixar una miqueta la tensió matinal, perquè déu-n'hi-do. Carles Fernández, Ivan Guera, Antonio Baños, Manel Manchón, gràcies per ser-hi, com sempre.
27: Vinga, adéu-siau.
15: Adéu.
1: D'aquí uns instants, notes de veu al 606-25-64-39, preguntes infantils per Manuel Delgado, però abans l'actualització. de tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia. Hola, Judit Vila, bon dia.
3: Bon dia.
1: Mariona Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
1: I d'entrada, la notícia del dia. Aquesta acampada a la Puerta del Sol que continua a Madrid per protestar contra la crisi de l'habitatge després de la gran mobilització d'ahir. Avui es mantenen aquestes tendes de campanya dels manifestants que avisen que es queden com a mínim fins dimarts. És llavors quan el govern d'Espanya ha de moure fitxa en matèria d'habitatge. Els sindicats consideren que és una data clau per decidir les pròximes accions. Anem cap allà en directe, cap a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
4: Sí, bon dia. Aquesta campada de sol va agafant ritme. L'ambient és tranquil, però va agafant intensitat. Ningú sap fins quan es quedaran aquí, fins quan es mantindrà aquest campament. La mateixa portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, ens diu que aguantaran aquí com a mínim fins dimarts amb la perspectiva, diu, que el govern espanyol aprovi un decret a l'alçada de les exigències del carrer.
5: Nos movemos entre él. Nos habéis defraudado absolutamente y por eso estamos ya aquí en rebeldía, pero a la vez os damos el último, la última oportunidad, el último ultimátum. Es posible todavía que el martes hagáis algo a la altura de las circunstancias, a la altura de que no haya ninguna Mari Carmen más en nuestro país y la pelota está en vuestro tejado.
4: Això encara s'està organitzant, aquesta acampada encara s'està organitzant, però també es fan activitats. En breu faran una roda de premsa, ja també tallers de ioga i també tallers d'accions directes de protesta, però això sí, no violentes, per cert. Cap incident en les primeres 12 hores d'acampada.
1: Gràcies, Roger. Mentrestant, el Sindicat de Llogateres de Catalunya no descarta organitzar també una acampada a Barcelona. D'aquí uns minuts, a les 11, d'aquí un quart d'hora, el sindicat es reuneix per decidir els passos de la mobilització també a Catalunya.
3: Sí, des del Sindicat de Llogateres obren la porta a fer mobilitzacions, tot i que encara no han concretat de quina manera ho faran. N'ha parlat al Via Lliure el portaveu del sindicat, Aldo Reverte, que ha volgut desmarcar el moviment actual del 15M. Diu que tant l'objectiu com l'organització són diferents.
6: Una cosa que no tenia el 15M eren objectius concrets. Això va dificultar una organització clara. Avui el sindicalisme per l'habitatge funciona de forma molt diferent. Nosaltres tenim una agenda de reformes concretes a curt termini, com és aquest reial decret, i un camí a mig termini cap a una vaga general contra l'encariment de la vida. Llavors, aquestes acampades no funcionaran de la mateixa manera.
3: Reverte també pronostica que el moviment continuarà escalant amb més mobilitzacions, diu, arreu de l'estat espanyol.
1: I de tot això, pendents també del que pugui dir-ne d'aquí a una estona Pedro Sánchez.
7: Sí, el president espanyol té un acte a Getafe a partir de les 11 acompanyat del ministre Òscar López i que estarà marcat de ben segur per la mobilització de les últimes hores a Madrid. Un míting a les portes d'una setmana marcada pel Consell de Ministres de dimarts. La previsió és que avui Sánchez pugui fer algun anunci important. Recordem que el govern espanyol negocia contra el rellotge amb els socis per tirar endavant un decret urgent per impedir casos com els de l'americà.
1: I en aquest sentit, els experts creuen que és una crisi que pot ser clau pel futur del govern de Pedro Sánchez. N'ha parlat al Via Lliure el politòleg Pablo Simón, que ha estat així de contundent.
11: Tu has creat un ministeri de vivenda que no té gaires competències ni gaire atribució, però sí és un punt focal del malestar de la gent, que és el ministeri de vivenda, que és el que està fent. I això és problemàtic també per el mateix govern. O sigui, jo penso que la política de vivenda serà el Vietnam de Pedro Sánchez.
1: El Vietnam de Pedro Sánchez, deia Pablo Simón. Més enllà de la qüestió de l'habitatge, en crònica internacional, atenció, amb un incident que hi ha ara mateix a la base aèria de Fairford, al Regne Unit. És una de les bases dels Estats Units que fan servir per atacar posicions de l'Iran.
3: Segons informen diversos mitjans, el Regne Unit ha activat l'alerta per un incident greu. La policia anglesa ha detingut diversos homes per delictes relacionats amb la llei d'explosius del país. L'exèrcit britànic està revisant ara mateix alguns vehicles i han evacuat alguns habitatges propers. Això poc després que el govern britànic, volíem dir, hagi autoritzat els Estats Units a fer servir aquesta base militar.
1: Haurem de seguir-ho en els pròxims minuts, insistim, el propi govern britànic parlant d'incident greu en aquesta base aèria de Fairford, al Regne Unit, que és la que ha fet servir els Estats Units per les operacions militars a l'Iran. I acabarem amb el temps. Abel Caral, bon dia.
13: Bon dia.
1: Es comença a notar un lleuger canvi de temps que ha d'anar més a principis de la setmana que ve.
13: Sí, de moment avui tenim força núvols en sectors de la costa, del prelitoral, algunes àrees de la Catalunya central, més sol a la resta, tot i que hi anirà arribant núvols que faran que el cel es vagi emblanquinant, i les temperatures que ara mateix arriben als 26-27 graus a alguns punts de la costa, del prelitoral, però s'estan quedant a la resta bastant doncs, frenades. Avui la calor, com molts casos, afluixa una mica més i encara afluixarà més de cara a demà, de cara a dimarts. Demà, amb ruixats al matí en àrees de la costa i del prelitoral. De fet, aquesta tarda, en alguns punts del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona es poden escapar quatre gotes, però demà sí que xàfecs amb una mica més de cara i ulls al matí. I pendents de dimarts, quan les pluges poden ser abundants i afectar gran part de Catalunya.
1: Un minut per damunt de tres quarts d'onze. Gràcies a tots, Judit Vila, Mariona Martínez, Abel Caral. Fins ara.
3: Fins ara.
1: 606-2564-39 al WhatsApp del Via Lliure per rebre missatges, notes de veu, només notes de veu dels oients que tinguin fills, nets, nebots d'aquests preguntons per traslladar-li els últims salvatges a Manuel Delgado. 606-2564-39.
14: Via Lliure
2: amb Xavi Bundó.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
14: Visca!
17: Pot tocar!
18: He guanyat! Que bé, sí, sí, que bé, que bé!
14: Sí, sí. Quina pasta!
10: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que el surt repartir.
19: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. T'ho mereixes.
29: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
31: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
30: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
32: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
30: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
33: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
30: I tu? Ets un d'ells?
34: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
35: RAC1 Podcast.
34: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC1, Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa líder de Catalunya amb Xavi Bundó.
1: 10 minuts i arribem a les 11 en punt del matí.
34: Els últims salvatges.

0: 606-53-63-0... No, espera, és aquest, el 605-25-64-39, perdona. 606-25-64-39. Ara m'he barrejat amb un altre. M'he inventat el telèfon. A veure, crec que és aquest, eh? 606, sí, sí, perdoneu. 606-25-64-39. Va, notes de veu dels vostres fills, els vostres nets, els vostres nebots, nens i nenes, fent preguntes per Manuel Delgado. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolta, abans que comencem a sentir-ne alguns dels missatges que ja ens han anat arribant... Perdó, és que he dit el telèfon malament, ja passa això a vegades. No, sí, no hi ha més llamades.
1: Ja s'han penjat.
0: Ai, Déu meu. Bueno, no t'ha passat mai que has traspapelat un telèfon?
1: Home, que, evidentment, clar, que sí.
0: A veure...
1: És consustancial a la condició humana.
0: A més, és una de les coses més divertides que pot passar, que és fer una trucada a algú que penses que és algú i no és. Hola?
1: Això
0: penses... Antonio. No, sí, Antonio, sí, sí. No.
1: Jo recordo una persona que tenia... Després va tenir un càrrec a l'Ajuntament que em va escriure que m'estimava i sospito que no era per mi. I li vaig contestar que jo també i tal, però sí, sí, pots rebre missatges d'estanys. Amb el Miguel Pajares, el sindicalista, em va passar una cosa per l'estil. Vaig ser jo que em pensava que escrivia la meva dona i... I li vaig escriure que l'estimava i tal, i que la trobava a faltar, i va ser molt amable. Sí, sí, ja passen aquestes coses. Inclús jo crec que passaven abans que s'inventés el telèfon.
0: I tant. Per què?
1: Perquè la vida està feta de malentesos, d'equívocs.
0: Ens agraden molt els malentesos.
1: Quan dius, no, perdona, crec que no m'has entès. Que és quan t'han entès.
0: No, però no és el mateix, eh? En una discussió, Delgado, el moment en què un li diu a l'altre no m'has entès és una mica ofensiu. La manera de dir-li no m'has entès és... Crec que no m'he explicat bé. Estem d'acord o no?
1: Sí, perquè al fons diries... No és que no m'hagis entès, és que ho has entès exactament al revés. Però... Sí, sí.
0: No m'he explicat bé. I en el fons estàs dient, ets tonto o... No?
1: Jo crec que l'amenaça més imminent és la que aquell que et diu... vols que et sigui sincer? I tu li diries... no. Sí, no, no.
0: La frase aquesta que és pura retòrica, no?
1: Home, clar.
0: Vols que et digui la veritat?
1: Vols que et digui el que
0: veus? No. La veritat és que no t'ho he demanat.
1: Oblida't, menteix-me.
0: Bueno, ara es diria el telèfon bé, 606-25-64-39, 606-25-64-39. Notes de veu dels nens cap al Manuel Delgado. Per cert, et volia preguntar, ja aprofitant la situació, com has vist això de l'acampada a Madrid? Perquè, clar, això et dona ressons de fa 15 anys.
1: A veure, la tècnica de l'acampada com a forma de protesta és antiga, i abans del 15M a Barcelona, a Plaça Catalunya, va haver-hi acampades que va organitzar, en aquest cas, Ume de Vivienda, i me'n recordo perfectament. La clau està bàsicament amb la policia.
0: El paper de la policia?
1: Clar, perquè tot el 15M no va ser conseqüència de l'acampada, va ser conseqüència de l'intent de la policia
0: de desallotjar
1: la gent que estava acampada a la Plaça del Sol. Si no ho hagués fet, mai sabrem que hagués passat.
0: Però no, és veritat, a més, a Catalunya va ser un desallotjament i un temps de desallotjament molt forts.
1: Sí, sí, quan es van va agafar pel cap que havien d'escombrar. I van dir, bueno, jo dic, aixequeu-vos, que és que hem d'escombrar, que tenia que veure amb la final de la Copa d'Europa.
0: A la del Barça, no?
1: Clar.
0: La final de la Champions de Wembley, el 2011, sí, sí, va ser el 28 de maig.
1: Que van arribar a la conclusió que l'acampada era un perill per als eventuals aldarulls que s'haguessin pogut produir, perquè es veu que hi havia elements perillosos a l'acampada, i van decidir netejar-la, i jo crec que al final fer fora la gent. Però és interessant, perquè qui va intervenir en primera instància no va ser els d'Esquadra ni la Guàrdia Urbana, va ser Bessoneta. La qual cosa donava a entendre que entenien que la gent que estava acampada era bàsicament merda. Tal qual.
0: Bueno, anem a les preguntes, no? Millor els joves oients d'aquest programa. 606-25-64-39. No et posis en guàrdia, què passa?
1: No, en guàrdia no, sempre estic en guàrdia. No, però un aclariment. Jo les respostes que intento oferir, sí, no són les d'un antropòleg. Em diràs, sí, però les respostes esperes d'un antropòleg que s'entenguin. Són les d'un avi. Jo, de debò, que jo li dic a aquestes criatures que tenen la amabilitat d'interrogar-me el que els diria el meu net i la meva neta. Que si no, hòstia, miràs tu. Les respostes que pot donar l'antropologia habitualment són ganes de complicar les coses.
0: Ganes de complicar. Això t'ho han dit alguna vegada, no? Manel, només tens ganes de complicar les coses.
1: És que és per definició. Clar. Som antiintuïtius, i quan donem una resposta que d'una forma o altra matisi el mateix la mateixa pregunta ja dius, ostres, a veure, si estava claríssim. Què és una família? Ja, què entens per família? Ara se m'està acudint preguntar allà on puc què entens per extrema dreta, després de que l'Oriol digués que no era d'extrema dreta, com vam parlar la setmana passada, sí. I jo sé, clar, tothom s'enfada perquè està tan clar. O sigui, no pots preguntar mai...
0: Però què és una família, Delgado?
1: Depèn.
0: Ah, clar.
1: Hi ha moltes societats... Està claríssim que el nostre model de família, la família nuclear tancada, és pare, mare, fill, és un invent recent, que, de fet, és dels més primitius que es coneixen en antropologia. És, és el model esquimal.
0: El de la família nuclear, per entendre.
1: Nuclear tancada, seguint el model de niu. Per això, quan es diu la família tradicional, s'ha d'explicar, ja compliques les coses, que la família tradicional és bastant recent.
0: I com és la no tradicional? Com era?
1: Pues de moltíssimes maneres. A totes aquelles que estableixen la diferència entre cosins creuants, entre cosins creuants i cosins paral·lels. Tu pensa una cosa, que, per exemple, si és útil incorporar les matemàtiques en l'antropologia, és justament per desxifrar formes de parentiu d'una complexitat extraordinària. La nostra és tremendament elemental. En matèria de família som una societat primitiva.
0: Hosti, noi. Bueno, crec que tinc preguntes, no sé si van de la família. Mira, a veure, ens envia una nota de veu, no sé quina edat té, és molt petita. La Nur.
2: Hola, tinc 5 anys i em dic Nur. I la meva pregunta és per què quan la gent es mor les enterrem en una caixa?
0: M'encanta. M'encanta, gran pregunta. Bueno, clar, hauries de dir depèn, suposo, Delgado, perquè no tot arreu s'enterra en una caixa ni en totes les circumstàncies.
1: No, evidentment, clar, les formes d'enterrament són tremendament diverses. Home, a veure, jo entenc bàsicament que és per la raó que quan vas comprar una cosa te l'emboliquen. Què passa? Explica en sèrio. O sigui, sempre té que haver-hi una mediació. Entre l'humà que enterren i la terra, té que haver-hi una mena, diguem-ne,
0: una protecció.
1: No tant una protecció, sinó justament una manera d'establir clarament que una cosa és la terra i altra cosa és la persona. La capsa té exactament la mateixa funció que t'emboliquin un regal. Tu no pots donar un regal que no estigui embolicat, perquè té que haver-hi una mediació que impliqui, per exemple, obrir-lo, fer, ai, què és? Però la funció que té justament la capsa és evitar un contacte directe entre la Terra i l'individu, en la nostra societat.
0: I tu creus que és entre la Terra i l'individu o és en el procés pel qual es porta l'individu a les despulles d'aquell ésser estimat cap al cementiri, cap al lloc on hagi desenterrat, que no haguem de presenciar el cos inert d'aquella persona? És que no sé si és més cap a la Terra o cap a la resta de la gent que veu el procés d'enterrar-lo.
1: Això té a veure, bàsicament, jo què sé, evidentment que el tema de l'aviso de la mort és inconvenient.
0: Clar.
1: Sí, de fet...
0: I aquesta frase, no?, quan tu vas a un territori i et diuen, vols veure'l?
1: No.
0: No?
1: Bueno, el passa que te l'arreglen, te'l posen entre cometes...
0: Exacte.
1: La tanatologia serveix justament...
0: Bueno, aquesta frase tan bèstia, en realitat, que és... l'han deixat molt bé.
1: Clar.
0: És una frase tremenda, eh?
1: Clar. Perquè són formes d'intermediació no únicament entre la Terra i el cos humà, sinó entre la vida i la mort. Perquè, en definitiva, l'individu que enterrem està mort, que és un impossible, lògic. No pots estar mort.
0: Si estàs, no estàs mort. Clar, i si estàs mort, no estàs.
1: Per tant, és una manera d'entendre'ns que no passa directament al no-re a convertir-se en pols del planeta d'una manera tan ràpida, sinó que té que haver-hi un procés intermig que serveix justament per establir aquesta mena de desplaçament o de viatge.
0: O sigui, el viatge pel qual els antics ja deixaven objectes en les tombes d'aquella persona o que podria necessitar en el trajecte, és el mateix motiu pel qual doncs arreglem les despulles d'un familiar pròxim a través de vestir-lo bé, de posar-li, si cal, un maquillatge, etc, perquè ha de fer un viatge. Però i ha d'estar agraciat per aquest viatge. La millor versió de si mateix.
1: Per què? Perquè això de morir-te tampoc és tan fàcil. O sigui, no t'ho dic, com que t'has mort? Primer, que és una falta, diguem-ne, de consideració en relació als demés, que tenen raó per retreure't perquè t'has mort sense permís. I, com a mínim, doncs, tenir la delicadesa, home, de despedir-te, no sé, d'alguna manera. Ja, però el dol serveix per això. Entre la vida i la mort hi ha una mena d'espai, que és aquest espai del que no poden escapar alguns, els que anomenem justament fantasmes. que són individus que han quedat justament en aquesta mena d'intermedi entre la vida i la mort, atrapats sense acabar de morir-se del tot.
0: I els vius que estan fent un dol estan entre la vida i la mort, dius?
1: Els que estan fent el dol justament és els que protagonitzen en paral·lel el mateix trànsit.
0: Clar.
1: Una persona no s'esvaeix. Però tu pensa que això també, si més no, en el nostre...
0: No podem fer veure que senzillament no ha existit aquella persona. Per tant, també els vius necessiten el mateix trànsit que se suposa que pateix.
1: És el dol.
0: És el dol.
1: O sigui, és una qüestió que se negocia. Per això celebrem la castanyada al Candavall o la festa de Halloween.
0: Clar, clar.
1: Són maneres de recordar que no és tan fàcil morir. Que diguem-ne que per morir hi ha una mena de tràmit, una mena de protocol que no es pot saltar.
0: Quina meravella, tu. Això és la pregunta de la Nur. Fixeu-vos, eh? És que els nens són meravellosos, t'ho dic de veritat. La Nur, de 5 anys, ens enviava aquesta pregunta. 606-25-64-39.
1: Que pregunti per què.
0: Estic a punt de dir telèfons dolents cada 2x3. 606-25-64-39. Què dius?
1: La pregunta hauria de ser per què la capsa, diguem-ne, el fèretre ha de ser de fusta.
0: Això sí.
1: Per què no ha de ser de plàstic? O de qualsevol altre material? O de ser inoxidable.
0: Perquè es desfaci? Amb més facilitat.
1: Bueno, jo també em faig preguntes.
0: O sigui, tu deixes aquesta pregunta, no?
1: No, o sigui...
0: Per què el material amb què estan fets les caixes de morts és fusta majoritàriament?
1: Perquè forma part justament d'aquesta mena de territori intermig entre la natura i la cultura. El capdavall és fusta.
0: La fusta és un mort, també, no?
1: Ah.
0: Perquè era un ésser viu, un arbre...
1: Clar.
0: I de cop ja no ho és.
1: En canvi, embolicar-los en una capsa de plàstic seria deshumanitzar-los.
0: Mm. Bueno, hem parlat de les cendres, també.
1: Però les cendres és diferent. Les cendres és justament la manera absoluta de no desprendre't del mort i fer-te creure que cada cop que mires al mar el teu parent desaparegut està allà, diguem-ne, com si diguéssim, nedant. O la gent que el tira al bosc i tal. O sigui, en comptes de desfer-te del finat, el que fas és justament perpetuar la seva presència, clar, perquè tot l'univers és, bàsicament, el seu fèretre. Tot l'aire que respires és, bàsicament, allà... és allà on viu el que no està viu.
0: Quina meravella, tu. Bueno, anem amb preguntes, més preguntes dels oients més petits

0: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
3: Per parlar del teu país.
4: El meu país.
3: El teu país, que passa aquí, diguem-ne, qui és d'aquí?
4: Clar.
3: El teu país és teu o ets tu que ets del teu país, del seu país?
4: Mm-hmm.
3: Diguem-ne, la meva...
4: És la meva possessió o jo formo part d'aquell país, representa?
3: Sí, perquè veus, és que... no sé per què fas preguntes, no, Eli?
4: No, perdona, però és que la resposta crec que és inevitable. O sigui, què és un país el que tu decideixis és textual, perquè no hi ha un ordre natural dels països.
3: Evidentment.
4: Hi ha un senyor que en un moment determinat, perquè hi ha hagut un conflicte, s'ha posat una línia en un moment determinat i ha dit això és un país. Fins i tot estem avui encara determinant Catalunya és un país, Manel, clar, és que...
3: No vull que contestis. La pregunta, bàsicament, és...
4: Pels catalans és un país.
3: Ja en català, ja existeix el catalanisme?
4: Sí.
3: Vale. El catalanisme té que veure amb Catalunya. La noia, com es deia, 5 anys...
4: No ha dit l'edat. Èlia.
3: Pregunta que respon. Una pregunta, qui pregunta ja respon i també pregunta. A veure, què és primer, Catalunya o el catalanisme? Tatatxan.
4: Oh.
3: Lots.
4: Ja sé el que estàs preguntant. Bueno, ja has respost amb la pregunta.
3: No, és que... A veure...
4: Qui defineix Catalunya?
3: Què vols, odiar-me? I que et digui, bàsicament, com va ser la construcció de les nacions al segle XIX i que són la conseqüència... No facis la que t'estic dient, bàsicament. És que si Lewis Carroll va dir que Galícia vivia un país de meravelles, doncs tu pots perfectament pensar que el racó de casa teva, on tu tens una capsa de sabates plena de records, de coses que no sé per què no oblidis, doncs segurament és la conseqüència de que sota el teu llit, amb una capsa de sabates, tens tot un país.
4: Joder, Delgado, gràcies. Més notes de veu al WhatsApp del Via Lliure, ja sabeu, respostes difícils, complexes, per preguntes encara més complicades, dels nens i les nenes, que són els millors preguntons de casa nostra. 606-2564-39. Escolta, són les 11:06, te'n faig una tercera i última ja, per avui.
3: Eli, el teu país és la teva infància.
4: El teu també?
3: Sí.
4: O sigui, si tu haguessis de definir el país de Manel Delgado, és la teva infància. Ja, però hi ha gent que diu la pàtria, clar, és que si ens podem debatre entre pàtria, país, nació i estat...
3: La meva infància és la pàtria, i bàsicament és una pàtria de la que no m'he aconseguit exiliar.
4: Mm-hmm. Vol dir que estàs al país de Nunca Jamás, diguem-ne.
3: Bueno...
4: Perquè allò és un país, també. Has dit el país de les meravelles de... Carroll, però també hi ha el país... No, de Peter Pan.
3: És
4: el país dels nens.
3: És que no... Jo crec que el que justifica la meva presència en aquest espai és que estic afectat d'un greu cas de Peter Panisme. Vinga, va, quina pregunta.
4: Bueno, no t'enfadis. Va, última pregunta. És que em fa molta gràcia perquè tenim un antropòleg allà fora també, que és l'Adrià Pujol, que ara de seguida parlarem amb ell. Escolta, Adrià, mira, fem una cosa, vols entrar... Fem un duet amb el Delgado, va. Perquè ara que xerrarem amb ell per una cosa personal que li ha passat, que està molt bé. Bueno, ara ho explicaré. Però ja aprofitem, i si no arribes tu, que arribi l'Adrià, saps? O si vol començar l'Adrià a respondre una pregunta...
3: Estem connectats.
4: Segui, Adrià. Es volen abraçar,
5: Un abraço ahí, un abraço viril.
4: Els antropòlegs s'abracen sempre, o no? O depèn de qui siguin. Seu per allà, Adrià.
3: Ara m'ha donat per fer petons.
4: Ah, sí? A mi sí. No me n'has fet cap.
3: No, perquè no li fa un petó. No dones oportunitat. Ets tan gran que quan veig automàticament m'abraces com si fossis un os i no tinc opció primer perquè ets alt i costa. Però sí, ara estic bàsicament per petons a tothom.
4: Ens agraden les preguntes dels nens, Adrià?
6: Home, els que tenim nens estem encantats amb les preguntes que ens fan.
4: Uau, amb fills, això, els antropòlegs de veu, no sé si gaudir o...
6: Bueno, no ho sé.
4: Depèn del dia, no?
6: És que depèn de l'edat i de la pregunta, però jo sobretot l'edat, no? Les millors són entre els 6 i els 10 anys, no? Allò que són ja quasi preguntes elaborades i complexes, però molt naïfs, molt ingènues. A mi m'encanta això.
4: 606-2564-39. L'Eric, 7 anys, ens pregunta això.
7: Hola, sóc l'Eric.

0: Eri, tinc 7 anys i vinc a Barcelona i el que m'agradaria saber és per què Gaudí li va atropellar un tren. Adéu.
1: Uau. Per què Gaudí el va atropellar? Bueno, tècnicament era un tramvia, no? Però una cosa. S'ha parlat... Mira, és que m'agrada molt això. Jo no sé... O sigui, el motiu... Bueno, hi ha un motiu bàsic, que és que estava pel carrer i va passar un tramvia pel costat. Però el que m'interessa és el simbolisme. S'ha fet molt... S'ha parlat molt de... O sigui, normalment, la mort concreta de gent... De personalitats històriques no sempre es diu de què van morir, per què. Llavors, en el cas de Gaudí, s'assenyala molt clarament que va morir atropellat per un tramvia, i entre altres coses s'afegeix després que és que no el van reconèixer, i per això, entre altres coses, potser va morir perquè es van pensar que era un senyor qualsevol. A mi aquesta part m'interessa. El fet en si de l'atropellament del tramvia crec que és més senzill, però la resta, bueno, no vull respondre jo. Adrià Delgado, que el que vulgueu respondre.
2: Aquesta noia, com es deia, perdona?
1: Es deia... No, és un nen, Eric.
2: Eric. Eric, escolta'm, a veure, crec que és una lliçó magnífica del que és la vida. Gaudí, sens dubte, és el nostre més insigne i important arquitecte, i crec que va generar un univers d'una complexitat extraordinària. I de fet, és interessant saber d'on li provenia la inspiració, el tema aquest que tenia que veure amb els bolets, perquè aquella imaginació desbordada, ho dic en sèrio, sempre s'ha dit, però és igual, en aquella època es podia, i una persona catòlica com ell no veia cap inconvenient, si és que és veritat, en trobar fonts d'inspiració literalment a la natura, però és igual. De banda que sigui o no, és cert, mira, xaval, o sigui...
1: Calma, xaval no. Bueno, que no sé quina edat té, tampoc compta amb el que...
2: Home, hòstia, menys de 30 segur.
1: Això sí. Què? Què anaves a dir?
2: Doncs que estem parlant d'un, en el millor sentit de la paraula, d'un monstre, d'una creativitat immensa i que encara es meravella.
1: No, però... El que és significatiu és... No ha preguntat per què va morir no sé què de vell.
3: Sinó perquè el van atropellar.
1: Perquè en realitat està dient per què el van atropellar. No?
3: Bueno, això era els bolets un moment, eh? Era l'enciam amb llet, no? No us en recordeu?
2: No sé,
1: enciam amb llet?
3: Ell menjava enciam amb un bol amb llet, i l'enciam, la substància amb la llet, genera una substància tòxica.
1: És broma, això?
2: Tenia que haver-hi truco, ja t'hi jo. Tanta genialitat no pot sortir prenent-se...
1: No, però torno a dir que el fet que aquesta criatura sàpiga que Gaudí el va atropellar un tramvia és significatiu.
2: Clar que és significatiu. Significatiu de que aquest... Hòstia, sempre ens...
1: No, el motiu de la mort el sap.
3: El cap a la lluna.
2: El que dic, bàsicament... No?
1: Hi ha un simbolisme.
2: Simbolisme.
1: I després hi ha un altre simbolisme, que és la abasegadora modernitat del moment davant d'un senyor que era molt modern, efectivament, de modernisme, però estava construint una catedral, que és la cosa més tradicional que es pot fer, diguem-ne, no?
2: Però era una catedral modernista. Ah, modernista, correcte. Que diguem-ne que un tramvia modern atropella un arquitecte modernista semblaria també conseqüent, però és igual. La moraleja de tota aquesta història... a veure, és molt senzilla. O sigui, que tu pots ser l'arquitecte més genial, segurament, i al final l'ha trobat. Saps que ens surt sempre un qualificatiu que tinc que evitar, perquè evidentment no és...
1: Sí, no el diguis.
2: Però jo deixo en mans...
1: Punyetero, vols dir.
2: Punyetero, comença amb P. Diguem-ne que al final, amb el teu talent, capaç de revolucionar l'arquitectura i el món de les representacions i
1: No, però... I després... afegeixo la següent qüestió, que és... Mai sabrem si l'haguessin reconegut si hagués mort amb aquell accident.
2: Escolta'm.
1: No?
2: Ell,
1: perquè just... no el reconeixen. Es pensen que és un senyor...
2: Un
1: pidolaire, sí.
2: Escolta'm, però a veure...
1: I no li fan les cures que li han de fer.
2: Té que veure amb la modernitat. On li va passar això? Li va passar al carrer.
1: Sí.
2: Ell havia construït una catedral... En el si de la qual s'expressava justament la divinitat. Déu rebia amb els seus millors moments, amb tota la seva solemnitat. El seu risc, el seu error, va sortir justament al carrer. I adonar-se que aquí fora, ara mateix, ens espera el paper genial, institucional de l'atzar, que va sempre a la seva, i va demostrar... atropellat, diguem-ne, per un tramvia, que hi encarnava justament la modernitat i el paper que juga justament l'atzar. Que mai saps a què t'espera al carrer. I ell s'ho va trobar. Va ser un mal dia.
3: Bueno, i però el guió és boníssim, no? Una mort singular. Ah. Ets un tio especialíssim, única. Doncs la teva mort és singular. Mm. Jo crec que si s'hagués mort de manera, diguem-ne, com tothom...
1: Convencional, de vell.
3: No queda bé amb Gaudí. En canvi, o sigui, un geni ha de morir de manera...
2: Jo crec que tots hem d'aspirar a una mort ridícula.
3: Sí, sí.
1: A veure
3: sí.
1: Com ho dius, això.
2: Una mort ridícula, o sigui, una mort patètica, paradoxal.
3: Oh, bueno, ja reculls d'últimes frases, que és tot és ridiculíssim, eh? Ah, o sigui, de gent molt sòlida, no? Freud, Jung, tal, Einstein... Gent sòlida, eh? Que a l'hora de la mort, quan veuen la mort, diuen una quantitat de bestieses, clar, morts de por, no?
2: Però, escolta'm, la mort està sobrevalorada, no ens enganyem, jo vull dir que tampoc hi ha per tant. Però jo dic que en una Gaudí, de debò, escolta'm, el mínim que podia fer, creu-me, benvolguda...
1: Eric,
2: és l'amor que mereixia, tu. De debò, hi ha alguna mena de grandesa, de grandària, no sé, d'èpica, inclús, a morir atropellat per un miserable tramvia.
3: Totalment, sí.
2: Ja, i per tant, màxim respecte. Crec que després d'una obra com la que va fer, el mínim que podria fer és morir-se amb aquesta expressió extrema d'indignitat urbana, que és que t'atropelli un tramvia.
1: Un quart de 12 del matí, bueno, ja ho sabeu, eh? Preguntes per Manel Delgado, 606-25-64-39, notes de veu dels vostres fills, els vostres nets, els vostres nebots, els millors preguntons de Catalunya, que són les criatures. Preguntes impossibles, amb respostes encara més impossibles, improbables, en algun cas. Delgado, gràcies, eh? Jo em quedo amb l'Adrià Pujol.
2: És una bona companyia, és una persona que...
1: De què us coneixeu?
2: De classe.
3: Sí, per atzar.
1: Però va ser alumne seu?
3: Totalment,
1: sí.
3: Fa molts anys. Bueno, no tant, no fa tants anys.
2: Bueno, no sé, 35, així, no sé.
3: Por ahí.
1: Era bon profe?
3: Era... Sí, he vingut pensant. Amb la meva companya Laura, que no està al micròfon, però que està aquí, i tots dos vam ser alumnes del Manuel. Però jo no em vull posar nyonyo, és que em posaré trist. Ah. M'emocionaré, perquè era molt bon profe. Era molt bo.
2: Un elogi és sempre una amenaça, Adrià.
3: Ja ho sé, per això.
2: No te'n refis mai d'algú que t'elogi.
3: És el pitjor que et pot passar. Sí, hi ha càlcul, a l'elogi hi ha càlcul. Sí. En el retret, no. Sí.
1: És com els regals, no? Això s'ha dit d'alguna vegada, el regal és un deute, no?
2: Sí, sí, home, és un clàssic en antropologia.
1: Si algú et diu una cosa bona, t'està lligant a tu.
2: Escolta'm, tu, però jo sense...
3: Feu-nos una secció.
2: Sense vosaltres, no ho soc.
1: Va, Delgado, gràcies, eh? Adiós. Vigila quan sortis al carrer. Un quart de 12 del matí. Fem pausa i de seguida amb l'Adrià Pujol, amb la seva història particular, que té a veure amb els orígens, amb qui som, d'on som... Bueno, és una cosa molt antropològica. De seguida.
4: Dia lliure amb Xavi Bundó.
5: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
7: Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona, Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
10: RAC1, emissora oficial.
11: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
12: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
11: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
12: Patrocinat per La Vanguardia.
13: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
14: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
15: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
13: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
16: Les seves entrades, sisplau.
17: És que nosaltres estem convidats.
13: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1. A RAC1, Via Lliure. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: 10 minuts i seran 2:15 del matí.

0: Ara imagineu-vos que de cop i volta us diuen que teniu uns parents llunyans, que no coneixeu, que volen conèixer-vos. Llunyans perquè són cosins, potser són de quarta, cinquena grau, i llunyans també perquè són uns parents que viuen no al costat de casa, no al, ni tan sols al vostre continent, sinó ben lluny. A més, us diuen que aquests parents tenen previst venir a Catalunya ben aviat per saber les seves arrels a Europa i per aclarir ben bé quin és l'origen de la família. Doncs això és el que li ha passat aquesta setmana a l'Adrià Pujol. Com estàs, Adrià?
1: Bé.
0: A banda de saludar el Delgado, que sí, he vist que et generava una emoció.
1: Molta il·lusió, el Delgado.
0: Considerable. Sí, sí. Ara ens explicaràs la trobada, però... Qui ha vingut aquesta setmana a Catalunya, que és un parell llunyà teu?
1: A veure, han vingut, després explico com va anar i com ens van trobar, però ha vingut un cosí de quart o cinquè grau del meu pare, perquè a partir de cert grau tampoc té molt de sentit. Cosins fins a tercer grau té sentit dir-ho. Però a partir de tercer grau és... Bueno, les branques, els arbres familiars són tan grossos, la copa de l'arbre és tan grossa, que saps que ets parent perquè mira, perquè els cognoms t'ho diuen, però ja està.
0: D'on venien?
1: Aquests venien de l'Argentina, i a més, ara que deies del Delgado, esclar, jo recordo l'assignatura d'antropologia del parentiu, i l'arbre familiar fa mil anys que el tinc fet.
0: El teu?
1: El meu, el del meu pare, el de la branca materna, la paterna, Begú, Palafrugell, etc. No? I a més som una família que fem una mica de ràbia perquè vas mirant i no ens hem mogut d'allà. No?
0: Sou empordanesos 100%.
1: Entre el Rosselló, el Vallespí i la Tordera, el riu, no ens hem mogut d'allà.
0: En quants segles?
1: Home, hi ha un mestre de cases del 1502.
0: Mare Déu, senyor.
1: Que ve del Vallespí, s'instal·la a Begú, sí, sí. Bueno, em sap greu perquè fa rabieta, no?
0: Bueno, clar. A veure, us heu mogut perquè tu ja no vius allà.
1: No visc allà, però... Bueno,
0: amb el cor sí, però bueno. A veure si has trencat...
1: Em posaré a plorar.
0: A veure si has trencat cinc segles ara de trajectòria familiar.
1: No, i aquests hi ha molta memòria familiar, i a més el meu pare també té tots els parents al cap. No? I de cop i volta apareix aquesta gent, apareixen aquests argentins.
0: Com van aparèixer uns argentins a la vostra vida?
1: Clar, avui dia, i no és el seu cas, no és el seu cas, avui dia hi ha dos o tres webs on és molt fàcil. Posa els cognoms, el MyHeritage, el Geneanet, el FamilySearch, els mormons de Utah han digitalitzat tots els batejos, fulls parroquials, casaments, defuncions, i de seguida trobes parents, no? Jo pensava que havien arribat per aquí. Doncs no. Ells tenien un record borrós, sabien que Palafrugell, és l'únic que sabien.
0: Tenien com a etiqueta,
1: que un parent havia vingut, un rebesavi havia vingut d'un lloc que es deia Palafrugell. Aquests ens van trobar així. Van enviar un correu a l'arxiu municipal i van dir, som els Dumont, venim dels Llusent, però ja ens agradaria saber alguna cosa més. Això van fer.
0: Compartiu cognom? No,
1: s'han esborrat les connexions de cognom, ja no hi són.
0: Quines serien, però? Dius Llusent, has dit?
1: Hi ha un Gallard Llusent que el 1818 s'amaga per l'Argentina, i un dels Llusent que queda a l'Argentina es casa amb un Dumont, i aquí venen els Dumont. Però ja el Llusent s'ha perdut, el Gallard s'ha perdut, els Nicolau s'han perdut, els meus cognoms no apareixen per enlloc, i els Dumont, i aquesta branca que van venir a Palafrugell.
0: Tu sabies que tenies familiars a l'Argentina?
1: Sí, perquè el meu pare sempre deia que havíem tingut algú que havia jugat a tennis a l'Argentina al segle XIX, però jo què sé. Tal qual, el meu pare tenia un vague record i tenia el record d'una família argentina que quan ell era petit li enviava corbates i trajes.
0: Una família a l'Argentina que els enviaven trajes i corbates?
1: Trajes i corbates perquè a casa del pare eren molt pobres i represaliats. El meu pare va estar gelès, 2 anys i mig, al camp de concentració amb els seus germans. I aquest parent borrós de l'Argentina, que és un Dumont, perquè es pogués investir i anar a l'escola, doncs li enviava corbatetes. Ell se'n recordava d'això i prou.
0: Llavors, de quina generació estem parlant? O sigui, quan se suposa que aquests parents teus van anar fins a l'Argentina? Perquè, clar, tu m'has parlat d'Argelers, vol dir que ni té a veure amb la Guerra Mundial, ni amb la Guerra Civil, ni amb el franquisme, res a veure, és molt anterior.
1: És anterior, és anar a fer diners, anar a fer fortuna. És el besavi del meu pare.
0: El besavi del teu pare?
1: El besavi del meu pare.
0: Per tant,
1: és
0: el teu rebesavi, diguem-ne.
1: Suposo, sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: El rebesavi va marxar.
1: Va marxar.
0: A l'Argentina.
1: 3 germans. Eren 5 germans i 3 van anar cap allà. Un tal Timoteu, l'oncle Teu, que és una figura totèmica a casa, jo no sé ni...
0: Ah, sí?
1: L'oncle Teu. El meu pare diu l'oncle Teu, i dic, bueno, no, jo què sé de quin parles. L'Epifanio i l'Arturo. 3 germans se'n van anar cap allà. Sí, sí.
0: A fer fortuna.
1: A treballar. No té res a veure tampoc amb el que serien els indianos, perquè és l'Argentina, i a més és molt tardana la migració.
0: No és Cuba.
1: No és Cuba, no hi ha plantacions pel mig, no hi ha sucre, és anar a treballar o muntar coses. Una empresa de sidral, pensa que Palafrugell és un poble molt surotaper, no? Hi ha molt de suro. I un van a muntar, doncs, una cosa de taps de suro, l'altra una cosa d'aïllants de suro, i el tercer no sé què va fer.
0: Clar, si tu tenies branques familiars muntades fins al segle XVI, diguem-ne, aquesta branca argentina no l'havies investigat?
1: No.
0: Sabies que el teu pare deia que li enviaven coses des de l'Argentina, per tant, la constatació que hi havia una part de la teva família argentina hi era, però no l'havies investigat?
1: No l'havia investigat perquè quan jo faig l'arbre, tots aquests webs que t'he dit abans no existien. És quan fèiem la carrera d'antropologia i llavors ho vaig fer exclusivament parlant amb familiars. I la memòria de la gent arriba on arriba, clar.
0: Fons de primera, per tant, no?
1: Fons de primera, sí. Però l'oncle del meu pare va morir amb 104, el meu pare en té 93, l'àvia Úrsula va morir amb 108.
0: I bona memòria, tots.
1: I bona memòria. I no sé què mengen, aquesta branca, però tots viuen molts anys, no es moren mai, no es volen morir. I també molt de poble, que hi ha una memòria incrustada, no? De fet, una de les distraccions principals a poble és saber de qui ets parent, i dir-ho, i repetir-ho, i amb qui s'entén aquest, i què fa l'altre. Vull dir, és l'esport preferit, no? És la memòria i el safreig. Mm. Aquest que va fer, aquest és ric, aquest és pobre, etc.
0: No? I llavors aquesta branca està fora del teu radar?
1: Absolutament, sí, sí.
0: I de cop apareix? Mm.
1: I de cop l'arxivera de Palafrugell, que és la germana d'una ex meva de Palafrugell, la meva xicota de l'institut, em diu: Adrià, fliparàs. Diu, han aparegut uns tal Dumont, et passo el telèfon, i que volen venir a Palafrugell. Ells no sabien si hi havia algú viu.
0: Clar.
1: Que volen venir a Palafrugell a veure el cementiri i alguns llocs que saben que existeixen.
0: Però ella, la de l'arxiu, com sabia que era familiar directe teu?
1: No ho sabia. Em diu...
0: Com?
1: Ella no ho sabia. Em diu: escolta, Adrià, tu que coneixes tantes coses de Palafrugell, hi ha uns argentins que venen a veure els Llosent. Ella no sabia que jo era un Llosent, eh? Diu, però m'apareix el teu pare. Entre els Llosent, diu, he mirat papers, dic, bueno, és que nosaltres som Llosent. I llavors ella flipa, i llavors em explica la història i em diu, doncs ara fliparàs tu. Aquesta gent diu que venen carregats de fotos, de papers, de cartes antigues, i que volen saber si queda algú viu per aquí. Això va anar així. No sé, vull dir, és una cosa d'anar i tornar a ping-pong. Clar, jo he parlat amb aquesta gent per telèfon i... al principi és una cosa una mica glacial. Perquè què et dius amb algú que apareix del no-res i que ho vol saber tot, que busca les arrels, que vol anar al cementiri?
0: Per què volien venir?
1: A veure, hòstia, hauríem de fer antropologia, no?, de primer curs. Nosaltres estem molt acostumats, tu i jo, a pensar en la tieta, el tiet, i tu segurament saps que vens de Balaguer i l'altre, no sé, més o menys sabem alguna cosa. Ells no. Ells saben, a l'Argentina, a Xile, a tot allà, a Uruguai, o sigui, saben que...
0: Perquè són països d'immigrants.
1: Clar, clar, va venir un europeu i ja està, però no saben res més. Van venir amb l'emoció del qui retroba una cosa, una mena de tresor. Tot és fantasia, al final. El passat és una fantasia. És igual d'on vinguis i tal. Però veure una làpida impressiona. Els van portar, el meu pare el van anar a veure...
0: El teu pare els va saludar, tu
1: sí,
0: no els has vist?
1: Jo no els he vist, he parlat per telèfon, però vaig fer per manera que es trobessin tots a Palafrugell. Van dinar junts, van anar al cementiri...
0: Hòstia! Clar, perdó.
1: No, cases antigues, aquí va néixer la tieta Úrsula, allà cases que no són de la família. Però clar, flipaven. I el Dumont aquest, parlant amb ell per telèfon, després de la reunió amb el meu pare, deia que havia estat com un... Bueno, el regal de la seva vida, que tornaran... que volen recuperar el fil, que jo pensava, però quin fil?
0: Si no n'hi ha de fil.
1: No, no. A més, per què ens hem de caure bé? Pel sol fet de ser...
0: Família.
1: Família. Això és molt
0: clar.
1: Curiós.
0: Clar.
1: Passa que l'emoció fa que sí, eh? Que braços oberts.
0: Clar. Llavors ells senzillament venien... No, no sé si saps el motiu de fons de per què ara i en aquest moment... però ells sí que tenien connexió amb que se sabien que a Catalunya, o no sé si sabien el context de Catalunya, però Palafrugell tenien familiars, i decideixen, ara és el moment, i venim ja.
1: Sí, això m'ho van explicar. Ells tenen una neboda que treballa de no sé què, em sembla que és nutricionista, a la Catalunya Nord. No sé si a Tolosa o a Montpellier, no me'n recordo. Aprofiten el viatge d'anar-la a veure, de dir, bueno, doncs anem a buscar les arrels. Passem per Palafrugell, però una cosa molt, molt... Mira que és fàcil, avui dia, com t'he dit, amb aquests webs, ells van fer una cosa tradicionalíssima, que és enviar un correu a l'arxiu local, que que és el mateix.
0: Busca'l, l'arxiu local de Palafrugell, sent de l'Argentina, de no sé on d'Argentina, per cert.
1: Al nord de Rosario.
0: Al nord de Rosario,
1: al nord de Rosario. Però, saps? I a més, per internet, és que tu poses els cognoms, Gallar, Llosent, Nicolau, Cofan, que és un altre, i et surten. És una, cosa, una cerca senzilla de Google, eh? Però no ho van fer, ells van anar a la cosa clàssica, l'arxiu, i sobretot volien veure el cementiri on està enterrada una Llosent, que és la seva tia besàvia. I això ho van poder fer, li van portar flors.
0: Li van portar flors. Sí. I van portar aquestes fotos que dius, i aquest arxiu, o...?
1: Sí, van portar fotos, el que passa és que aquí també van flipar, té més fotos el meu pare d'ells, que no pas ells de nosaltres, diguem-ho així, no?
0: Ostres.
1: I el meu pare els hi va cedir unes fotos que són aquelles plaques de vidre, gairebé. Unes fotos els hi va donar on hi ha parents d'ells, dels Dumont, que no havien vist mai, no?, que no els havia vist mai amb registre gràfic, una cosa bastant... i cartes. Aquest home es va fer un far, es veu, de fotografiar correspondència, que és el meu pare.
0: Han tornat, ja?
1: Ja han tornat, han marxat. A més, l'home estava engripadíssim. Volíem quedar a Barcelona, em va dir, fem un cafè, si més no, i així te'n conec un altre, no? I no va poder ser.
0: Creus que serà?
1: I tant, que serà, i tant.
0: Sí,
1: a més,
0: home... Hasta us deuen haver convidat que aneu allà.
1: Sí. I com a excusa, jo no et dic que no, si l'excusa és anar a conèixer un parent, mira, anem-hi.
0: Cap a Argentina, Ja has estat a l'Argentina.
1: He estat només a Buenos Aires. I em va caure una mica, em va passar una mica per sobre, eh?
0: Sí, eh?
1: Sí, però clar, quina experiència és anar a Buenos Aires, quatre Índies, però em va passar per sobre. La sensació és que... una cosa monstruosa, no ho sé.
0: Des d'un punt de vista antropològic, per què aquesta recerca, no? O sigui, tu vas a primer curs amb no sé si hi havia el Delgado, i feu antropologia dels, com has dit, dels...
1: Del parentiu.
0: Del parentiu.
1: Sí.
0: I t'agafa la cosa aquesta de, no? de rebuscar i anar fins al segle XVI de la teva família. Quina importància té, creus?
1: Bé, jo crec que és una calma psicològica. No sé per quin mecanisme necessitem aquesta calma, eh? Per quins set sous, no? No ho sé. Però sí que sé que la solució és molt vàlida. És a dir, posa arrels, que són mentida, tot això és una fantasia. Fins i tot el de la sang és una fantasia. Però posa arrels i tindràs aquesta calma psicològica.
0: És un sentit. És tenir un sentit.
1: Donar sentit a la vida, probablement.
0: O sentit de que,
1: però hi ha d'haver alguna
0: cosa, tu ets on ets, per algun motiu.
1: Ai, és que, clar, no ho sé. Jo no sé si això és així a tot el món. No ho sé. Jo crec que no. Diria que no. I després hi ha d'haver alguna cosa pragmàtica, a mi se m'escapa, però hi ha d'haver el pragmatisme. Les coses no són perquè sí. Probablement és allò de, no, a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Doncs vostè d'on és? Digui'm d'on és i seurà a taula amb la comunitat, no? Si no, doncs ja sap on és la porta, ja se'n pot anar. Són mecanismes molt primaris, eh?
0: Aquesta idea de que si ets un trencaclosques inacabat, ets sospitós d'alguna cosa.
1: Molt ben dit, sí, ets defectuós. Està bé. I això de les arrels, ara ells poden tornar, antropologia barata, eh? Ells poden tornar a l'Argentina sent una mica més europeus.
0: Tu creus que hi ha això, eh, també?
1: Hòstia, amb els argentins especialment. I en conec molts, de pares i mares de l'escola, etc. És increïble, no sé com ho tenen moblat, però són europeus, tu. Jo penso, ah, sí? Però de què? Són europeus.
0: O sigui, la necessitat de sentir-se europeus.
1: Sí.
0: Però com a oposició a què? A ser americans?
1: Sud-americans. Sud-americans. Clar. Jo crec, total, l'argentí, això, home, estic generalitzant, ho té molt endins. Són europeus. Són oncòlegs, són radiòlegs, són arquitectes, són banquers, són europeus, són blancs, sobretot. I a vegades això t'ho diu, com aquest Dumont, que he vist les fotos amb el pare, que és més moreno que jo a l'agost, però ell se sent blanc i europeu, no? Mm-hmm. Doncs endavant, tu, enhorabona.
0: Que perquè això és una qüestió d'estatus, vols dir?
1: És estatus, és capital simbòlic, és diferenciar-se d'un continent o d'un país que té una mala relació amb el seu passat real, que és matar indígenes, i quedar-s'ho tot, doncs, i Europa, encara allà és un prestigi, no? El barri de Palermo, el no sé què, el Gran Buenos Aires, els teatres, l'òpera, el cafè, bueno, tot això és el que ells volen. De tot el que tenen, volen això. I la resta, que no se sàpiga, amagat a sota la catifa. Bueno, com qualsevol país,
0: sempre.
1: I lloc...
0: La construcció sempre és en positiu, no? Perquè si no, no agafaràs la part dolenta.
1: El que deia, pragmatisme. Ha de ser pràctic.
0: Heu quedat ja quan hi aniràs?
1: No. No, perquè a més, ara quedaré molt malament, eh? Però no m'atrau gaire, Argentina. És a dir, què vaig a veure? A banda dels Dumont?
0: Bueno, veure'ls amb ells.
1: Sí, clar, però hi ha algú, cascades, o és que, clar, jo no sé res. Eh? O...
0: clar que hi ha coses.
1: Ah, no segur. Sé, no sé.
0: Segur, home.
1: Bueno, hi ha algú de la Patagònia, no? Tenen un tros de... Vull dir que alguna que valgui la pena.
0: Sí, moltes dir, coses.
1: Ei, que amb ells els vam ensenyar l'Empordà, què més volen? Tamariu...
0: És que no es pot fer un comentari més empordanès, t'ho dic de veritat.
1: Ho sento,
0: eh?
1: Ho sento.
0: Sou els gironins premium, realment, eh?
1: Som uns passats.
0: No, però gironins no sou, no?
1: No, per favor.
0: És un insult, no?
1: Això és un insultillo, sí,
0: vale,
1: sí.
0: Vale,
1: però no passa res.
0: Adrià, no, només última cosa. El teu pare, com ho ha rebut, tot això?
1: Bona, aquesta és bona. A part de la... de l'emoció, és un home de 93 anys.
0: O sigui, es va emocionar molt.
1: Moltíssim. Una cosa, perquè a més, això amb una persona com ell, i a més gran, diguem que et dona sentit absolut a una vida no sempre riallera. No? El camp de concentració, la guerra civil, la postguerra, s'ho ha menjat tot, s'ha menjat el segle XX amb patates. Dona sentit o dona esperança? Més que sentit, esperança.
0: Bueno, i de fet hi ha una altra cosa, que has dit 90 quants?
1: 93.
0: Potser hi ha certes edats a la vida que no sospites, que no descobriràs res nou ja, no?
1: Mai més ben dit, clar.
0: Especialment a la família.
1: Mai més ben dit, sí, sí.
0: I de cop hi ha
1: una emoció d'aquest calibre, com? Clar. No? Bueno, és que és...
0: Com si fos una criatura que de cop descobreix...
1: Sí, és que ho expliques bé, que ja no li havia de passar res més al meu pare, no? I de cop i volta li passa això, han quedat que s'enviaran cartes, han quedat que es trucaran, han quedat que es faran una videotrucada amb tots els Dumont, que no sé quants n'hi ha allà a l'Argentina, esclar, això és de dir, val la pena viure.
0: Totalment. Sí. 11 i 36 minuts, bueno, 37 ja. Ha estat un gust, Adrià, de veritat. Gràcies per explicar aquesta història que és personal i que pot ser la de molta gent, perquè hi ha molta gent que fa aquesta recerca.
1: És
0: buscant
1: veritat.
0: Què? Sentits, arrels, el que deies, buscant alguna cosa, omplint aquest trencaclosques, que és la identitat d'una persona, que és una cosa...
1: Bueno, i aquest buit que és la vida, no? Que mires enrere no hi ha res, no? Mires a sota, hi ha un forat... Sí, sí,
0: ha d'haver-hi un sentit.
1: Ha d'haver-hi un sentit.
0: Adrià Pujol, gràcies.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: 11 i 37 minuts, fem pausa i va, i de seguida, les incunables.
2: RAC 1.
3: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
5: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
6: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
5: I diumenge 4 d'octubre amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
6: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
7: Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
8: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
9: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
9: Us hi esperem.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
9: Tots som un milió.
10: amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
13: RAC1.cat,
12: el portal de RAC1.
13: Escolta i descobreix
12: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall.
14: A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 5 minuts i 3 quarts de 12 del matí.

0: Les incunables. Hola, Llucia Ramis, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, Irene Cordón? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Estem... Mira, no va funcionar el micròfon de la Irene? Sí? Ara. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ara sí. Aquesta temporada ja sabeu que tenim la Llucia Ramis i la Irene Cordón, les incunables, preguntant-nos sempre amb elles si la història és nova, si el que ens succeeix és nou, o sempre es repeteix, si hi ha un cicle que contínuament torna a aparèixer. Si us ve de gust que tractin algun d'aquests temes, que dubteu de si són d'actualitat pura o si són repeticions de coses que ja han passat.
2: D'actualitat històrica.
0: Hosti, quin oxímono. vialliure@rac1.net i allà podeu enviar-ho. Avui de què?
2: Avui, mira, aquests dies veiem com Donald Trump ha acunyat monedes amb la seva pròpia efígie. També hem vist que no ha pogut posar el seu nom al centre Kennedy i per això l'ha tancat. Mm. Hem vist que Trump doncs es fa automonuments.
0: Bueno, vol fer aquell arc de triomf, no?
2: Sí.
0: A Washington, un arc de triomf enorme i guardar-hi armes a dintre i no sé què.
2: Bé, ja existeixen... S'ha fet automonuments ja, perquè existeixen la Torre Trump
0: a
2: Nova York, l'Hotel Trump de Chicago, però és que, a més, s'ha adaptat a ell mateix al cas de tots els presidents, no? Que és la Casa Blanca, que també s'està construint un saló de ball immens i també ha fet la seva pròpia televisió, Teletrump.
0: I té aquesta tendència també, per exemple, crec que és ahir o avui, que quan parlava del tema de l'Iran i de l'estret d'Hormuz, va posar aquell mapa dient-li estret Trump.
2: Exacte.
0: No? Canviant-li els noms a les coses que són purament geogràfiques.
2: Llavors, tot això ens ha fet pensar que es comporta com un gran emperador, com un faraó, no? I per això ens hem volgut fixar en altres exemples semblants al llarg de la història.
0: Bueno, vinculats a això, la Irene té un llibre que a més és molt exitós i està venent com a xurros ara mateix, que és Faraons de Silicon Valley. Que
2: sí.
0: Fas aquesta comparativa amb determinades actituds que ja existien en el món antic i que es continuen reproduint avui.
1: Sí, correcte. Amb el llibre vaig voler desmitificar, no?, aquesta figura del faraó, que veig que tothom està com idolatrant-los, mm-hmm. però probablement igual que fèiem amb altres grans líders. I llavors vaig dir, a veure, aquests faraons, com aquest gran Ramsès, eren persones amb un ego desbocat. Llavors m'era molt fàcil comparar-ho, doncs, amb grans líders polítics, però també econòmics i de la tecnocasta actual, eh? Elon Musk, Trump, que se'ns presenten com els grans... Zuckerberg, que ens presenta com els grans visionaris, i dius, a veure, compte, no? O sigui, no els idolatrem, són persones, i anem a veure exactament quin discurs m'estàs dient.
0: Clar, hi ha aquesta cosa de voler passar a la posteritat, no?
1: Sí.
0: Que és el pes aquest dels grans emperadors, que això avui dia, diguem-ne, que els líders mundials no està especialment ben vist. És a dir, ningú, un president d'un país democràtic, es faria un pavelló i se l'autonomenaria amb el seu nom, o faria una gran estàtua sobre si mateix, no?
2: No sé què dir-te.
0: No és tan habitual.
2: No sé què dir-te.
0: Queda malament. Que te'l faci un altre i tu li obliguis a que te'l faci, potser sí.
2: Això queda molt millor.
0: Però fer-te'l tu mateix és delicat.
2: Sí, però pensàvem en això, no? Que els reis helenístics, com per exemple els seleucides, es varen dedicar a temples i se'ls va venerar com si fossin déus, no? Això en aquesta línia que explicaves tu, Bundó. O l'any 1975, el dictador bolivià Hugo Banzer va encunyar monedes amb la seva pròpia efígie al costat de la de Simón Bolívar, que també va ser bastant criticat. O després ja ara ho diria malament. Saparmurat Niyazov, el president vitalici de Turkmenistan entre 1992 i 2006, que va construir una estàtua d'or de 12 metres que es representava a si mateix i que girava sempre per mirar el sol, no? A més d'altres monuments arreu del país. I va rebatejar aquest senyor els dies de la setmana i els mesos de l'any perquè tinguessin noms de la seva família, no? Són alguns exemples d'aquesta megalomania i per això avui volíem parlar d'aquesta egolatria que tenen molts governants i parlarem del narcisisme messiànic.
0: Doncs va, repassem etimologies. D'aquesta egolatria, com deies al principi?
2: Sí, perquè l'egolatria és el culte al jo. Ego és jo, la tria seria adoració...
0: Això és grec, no?
2: Sí.
0: Ego?
2: Sí, i ego meu, mi, mecum.
0: Perdona, que vas estudiar grec, no? Ara et trauràs el llatí, rosa, rosaem...
2: No, però més avant com un record. Ostres, no m'ho esperaven. I després, també hi ha la megalomania, que és el deliri de grandesa, però ens fixarem en els conceptes narcisisme i messianisme, que junts fan el que es denomina narcisisme messiànic, no? El messianisme és l'actitud de qui es creu messies. Messies ve de l'arameu mesquicà i de l'hebreu mesiac, que vol dir ungit, I ungit, per tant, vol dir del senyor.
0: Clar.
2: I la primera font que tenim del seu ús és del segle XIV, de Ramon Llull, i el narcisisme és l'amor o la complaença excessiva cap a un mateix, no? És aquella admiració exagerada pel propi ego, pel propi jo, que pot arribar a ser un trastorn psicològic profund, no?
0: I això ve del Narcís, no?
2: Sí.
0: Del personatge que... No, és mitològic?
2: Sí. Hi ha moltes versions al voltant de mite de Narcís, però bàsicament la història és que era molt guapo, molt
0: això
2: guapo,
0: sí.
2: Molt guapo, tothom s'enamorava d'ell, i llavors ell no s'havia vist mai un mirall, perquè no n'hi havia, i perquè no li deixaven, perquè estava... Bé, hi havia... Ja sabien que acabaria malament la cosa el dia que es veiés a si mateix, i res, un dia s'acosta a un llac, veu el seu propi reflex, s'enamora de si mateix, es va fer un petó, i clar, que clar, entra dins aigua, s'afoga i s'ha mort. I un altre dia podem parlar de Neko.
0: El narcisisme em mata.
2: Sí, exacte. Aquest seria el resum. També hi ha l'Eco, la història d'Eco, que també és molt bona, però ja l'explicarem un altre dia, no? Clar, el narcisisme messiànic és creure't millor perquè Déu t'ha triat a tu.
0: Clar.
2: I llavors això et fa omnipotent, et fa insuperable, i per això reclames el teu lloc a l'eternitat, no? Que tothom te conegui ara, però que també te conegui sempre.
0: El pas de la història, no? Que ningú t'oblidi.
1: Que ningú t'oblidi.
0: Què és el que fa un governant quan vols que passa la història, que ningú t'oblidi?
1: Doncs una cosa que els egipcis i els romans coneixien perfectament, que és construir. Tenim exemples al llarg de tota la història, evidentment, però el que està fent actualment Trump, ara que parlàveu d'ell, doncs és comparable en el seu dia al que van fer emperadors romans, que a mi sempre em ve al cap Neró, però podríem parlar de moltíssims més, o faraons d'Egipte, que jo crec que Keops és l'exemple més clar.
0: Doncs si citem Neró, hem d'anar a l'antiga Roma. Clar, jo, per molta gent, Neró està al costat d'una lira, no?
1: Sí.
0: I un senyor que tocava la lira mentre la ciutat cremava.
1: Quo vadis?
0: No. Però no deu ser això, no? O sigui,
1: no,
0: el que devia
1: exactament
0: voler Neró era que Roma fos per sempre recordada per ell.
1: A veure, el tema de veure la imatge de Neró tocant una lira i veure Roma cremar és un fet històric que l'any 64... Roma va cremar, i va cremar durant molts dies, perquè us feu una miqueta la idea, Tàcit ens diu que va durar aquell incendi 7 dies. Mm-hmm. És tremendo. I que si Roma estava dividida en 14 districtes, 3 van quedar totalment devastats,
0: calcinats,
1: i 7 molt tocats i només 4 intactes. Per tant, estem parlant d'una magnitud tremenda. El que passa que les fonts, clar, ens diuen que ha d'haver un culpable, sempre hem de buscar un culpable, i en aquest cas van assenyalar Neró. Neró va dir que és veritat que després d'aquest incendi de Roma, ell aprofita i fa una reforma urbanística boníssima, perquè el moment que es va cremar Roma no és la Roma que ens ve al cap d'aquelles grans avingudes feta de marbre, sinó que la que es va cremar era la que estava feta de carrerons molt estrets, molts materials inflamables, hi havia molta fusta, molta palla. De fet, l'incendi es va començar prop, molt a la vora del Cir Màxim. Bum! I es va expandir d'una manera tremenda. Llavors Neró aprofita que la ciutat ha quedat totalment devastada i diu, anem a fer...
0: Reforma urbanística.
1: Fem una reforma urbanística i la va fer molt bé.
2: No sé.
1: Però és que va fer una construcció molt ben feta, perquè sí, llavors és el moment que fa aquestes avingudes tan grans. Què és el que passa? Que el tio aprofita i llavors es fa per ell una casa immensa. És el que nosaltres coneixem com la Domus Aurea, que és la casa daurada, i us heu d'imaginar que no és només una casa, sinó que era un complex que estava ple de pavellons, jardins, boscos, fonts, i fins i tot tenia un gran llac artificial. Per tant, Neró no està construint només una residència, està transformant una part de Roma en l'escenari del seu propi poder. Per tant, aquí Trump podríem dir que està fent, o té la mateixa idea, no? És a dir, el govern intervé en l'espai monumental de la capital i vol deixar-hi una empremta personal que el sobrevisqui. Això és el que va fer Neró.
0: Mm-hmm.
1: Neró, a més a més, va
0: es
1: més
0: veure,
1: enllà,
0: perdona,
1: eh?
0: La Domus Aurea hi és?
1: Les restes, sí,
0: les restes,
1: el que queda, sí, l'emplaçament claríssim, perquè, a més, va anar més enllà, i ara que parlàveu de les estàtues, ell va fer això. O sigui, no en té prou en fer la residència més espectacular, sinó que aixeca una imatge colossal d'ell mateix, enorme, i quan dic colossal, és literal, és el colós de Neró. Llavors aquí ja entrem en plena obsessió romana per convertir el poder en arquitectura, en pedra, en dimensions extraordinàries.
0: Colors de quines dimensions estem parlant?
1: Doncs estem parlant de 30-35 metres d'alçada.
0: 35 metres de figura?
1: I això la Llucia en sap molt. És un edifici d'uns
2: 10-11 pisos.
0: Tu que coneixes les cases, no?
1: Quantes? Tu que coneixes les cases. 30-35 metres estem parlant de 11 plantes.
0: 10-11 plantes,
2: Jo vols dir que la Torre Trump de Nova York fa 202 metres d'alt i té 58 pisos.
1: Val,
2: val?
1: Doncs...
2: Llavors, calculem.
1: És una bestialitat.
0: Ja com a escultura la supera, diguem-ne.
2: Sí, sí. O la Trump International Hotel and Tower de Chicago fa... extensió, 423 metres, antena inclosa, i té 98 plantes. Això, el que estem parlant de, ara mateix de Trump, eh? O el Saló de Ball aquest que ha fet a la Casa Blanca fa uns 8.400 metres quadrats, que és més de 4 vegades la residència executiva principal. Doncs això, Neró, no sé com seria l'equivalència,
1: no,
2: però...
1: És aquest el tema, o sigui que el poder, jo dic que no només s'exerceix, no? S'ha de sanificar. Clar. Llavors, l'arquitectura, a més, és fantàstica, no?, per poder-ho fer, perquè, per exemple, no?, un discurs del Trump o un discurs que hagués pogut fer Neró dura uns minuts, però un edifici, una estàtua, un arc, això dura segles.
2: Clar.
1: Aquest és el tema.
0: Sempre et diran, no?, aquest és Neró. Sí, home, sí, quan hagin passat un segle de la teva mort. No, és que aquest és Neró i va fer això. I per què li van aixecar una estàtua? Home, perquè, clar, era importantíssim. Bueno, se la va autoaixecar.
1: Clar,
0: però bueno,
1: és la manera de dir, la necessitat per mi, no, de que el poder es vegi. S'ha de veure. No n'hi ha prou en governar. S'ha de veure.
2: En aquesta línia, no?, que el poder s'escenifica, m'ha fet pensar en els jardins de Versalles,
0: home,
2: que seria una mostra d'ostentació, no?
0: Clar.
2: Perquè, clar, es fan el 1661, Lluís XIV, el rei Sol, va voler fer uns jardins que fossin tan importants com el Palau mateix, i era una manera de dir, mireu quina gran extensió de terra que tenc, i no és productiva,
0: clar,
2: és estètica.
0: No són camps.
2: No, exacte.
0: No estem aquí traient blat o no sé què, ordi, si va, del que vulguis. No, no, la tinc perquè la tinc.
2: És decorativa, m'ho puc permetre, no? I va ser una obra monumental, no? Perquè, a més, va haver de moure grans quantitats de terra per anivellar el terreny, pantanós, es van haver de plantar milers d'arbres transportats des de diferents regions de França i de Flandes, o sigui que al final aquesta monumentalitat o aquesta cosa de voler mostrar el poder que tens ha estat constant al llarg de la història.
0: Però un dia podem parlar dels jardins, perquè crec que una vegada ho vam parlar també amb tu fa anys,
2: sí,
0: que és molt interessant la cosa de que el jardí al final és una fabulació de que tu pots controlar la natura, això.
2: Exacte.
0: És una cosa fantàstica. La natura és viva, és forta, et supera. No, però jo la tinc domesticada. I després aquest espai de la gespa...
2: Que és un luxe.
0: Que és un luxe.
2: Clar.
0: Perquè és un espai no productiu. No, no, és que només el tinc per fer bonic.
2: Clar.
0: Punto.
2: I perquè és agradable. I a més, a les cases nord-americanes, no?, estem pensant que un bon jardí vol dir que tot va bé. En canvi, quan el jardí està abandonat, és que alguna cosa passa dins aquella casa. No?
0: Tornant als romans, va. Tenim un Neró que dius que aixeca la seva residència, aquesta Domus Aurea,
2: sí,
0: que encara avui queden les restes, que aixeca una escultura monumental de si mateix. La gent com ho veu? O sigui, la gent els hi semblava que era una cosa excessiva o realment... Bueno, les fonts que diuen, no sé per què.
1: A veure, als romans els hi fascina la monumentalitat.
0: Clar.
1: Partim d'aquí, I Roma era una ciutat on el poder s'expressa precisament així, és el que comentàvem, no? Amb temples, amb fòrums, arcs, amb aquestes estàtues gegantines... Un emperador, de fet, havia de construir. I de fet, construir forma part del seu prestigi. El problema amb Neró no és que construís molt o poc, sinó què va construir, on ho construïa i per qui. Perquè és el que comentàvem ara fa un moment, no? Després d'aquest incendi de l'any 64, una part enorme del centre de Roma havia quedat totalment devastada, llavors Neró impulsa aquestes mesures importants de reconstrucció urbana, però al mateix temps fa aixecar aquesta Domus Aurea. Llavors, què diuen les fonts? Doncs que dona la sensació que l'emperador s'ha aprofitat d'aquesta situació, d'aquesta catàstrofe, per això moltes fonts diran, és ell qui ha cremat Roma. A veure, no la va cremar ell,
0: clar,
1: ni molt menys. És que ni tan sols era Roma quan es va cremar Roma l'any 64.
0: Però vols dir que que algú creu que s'aprofita de l'incendi i, per tant, si s'ha aprofitat de l'incendi, ves que no l'hagi provocat ell per aprofitar-se'n després.
1: Clar, és que és molt fàcil, perquè és quina casualitat, i això no és casual.
2: Això passa sempre que hi ha un incendi, unes inundacions, no?
0: Un gran incendi, no?
2: Apareixen uns especuladors allà enmig...
1: És que busquem un culpable. O sigui, quan hi ha una catàstrofe, el ser humà tendim a mirar ràpid de qui ha sigut la culpa. I en aquest moment va ser l'emperador i Neró ràpidament va dir els cristians, perquè això és la pilota, la vas passant, no?
0: És vostè? No, no, és l'altre.
1: No, no, no, però la imatge sí que ens arriba d'aquest Neró tocant la lira,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar, clar.
1: Que ha quedat
0: un senyor boig, no, un senyor boig. Llavors, clar, el tema és que
1: ell
0: qui ha aixecat això,
1: sí,
0: mor, no?
1: Ell mor amb la seva estàtua colossal de 35 metres, llavors ve la dinastia Flàvia. Us he de dir que jo els Flavis a mi m'agraden moltíssim perquè van fer una operació política brillant. Què van fer? Ells se'n van adonar que el poble no estava content amb el que havia fet Neró perquè van veure un abús de poder, que s'havia excedit amb aquesta vivenda per ell. Llavors agafa aquell llac artificial que dèiem, El van drenar i van dir, nosaltres aquí què farem? I construirem un amfiteatre, que a més serà públic per tothom. I es construeix just al costat d'aquesta estàtua colossal.
2: L'expropiació.
1: Llavors, però de l'emperador.
2: Sí, sí.
1: Quan posen aquest amfiteatre al costat del Colós, la gent el coneixerà com el Coliseu.
0: No!
1: El Coliseu de Roma, el nom li donem per l'estàtua colossal de Neró.
0: No fotis!
1: Clar, això és el bo.
0: Es diu Coliseu per l'estàtua de Neró, que estava allà al costat?
1: Que estava allà al costat, que per cert Adrià i d'altres emperadors l'agafaran i la trauran després, però al món inici, quan es construeix el famós Coliseu de Roma, és un amfiteatre immens, el més gran de tot l'imperi romà.
0: Però sobre un llac.
1: Que l'havien drenat.
0: El llac de Neró per col·locar-hi el Coliseu.
1: Llavors el poble està encantat, perquè és un regal de l'emperador. Per tant, la qüestió no és monumentalitat sí o monumentalitat no.
2: Val.
1: És a qui serveix aquesta monumentalitat.
0: Clar,
1: un aqueducte, unes termes, un amfiteatre, poden engrandir l'emperador, però sobretot alhora beneficia la ciutat. I aquesta era la clau. Per això us dic que van fer una operació política brillant. És Vespasià i Tit. Són dos noms que hem de recordar.
0: És fantàstic, perquè clar, has tret un llac artificial que és pura propaganda, no serveix per res tenir un llac artificial.
1: Com la gespa.
0: I a canvi li dones l'oci a la gent del poble.
1: I paguen els emperadors aquest oci, aquestes lluites de gladiadors i tot. Clar, llavors el poble està encantat amb els Flavis, sobretot els dos primers.
2: Ha fet un parc temàtic.
0: Sí. Bueno, tinc una pila de missatges de gent que m'està escrivint també per parlar de... Diu, salvant les distàncies, no? Em diu ara l'Enric Lucena, per exemple. Diu, l'Òpera li van canviar el nom a l'estadi del Betis i li van posar el seu nom. Veus? Ruiz de l'Òpera. O, per exemple, la ciutat esportiva del Madrid, que s'anomena Valdebebas, tècnicament, oficialment, no es diu Valdebebas. Es diu Ciutat Esportiva Florentino Pérez.
1: Veus?
0: Que encara és el president del Madrid.
1: En vida. Clar, en vida.
0: Deia, hi havia qui deia que sospitava que volien canviar el nom de Santiago Bernabéu, que és l'estadi, per dir Florentino Pérez, en la seva presidència.
2: Narcisisme
0: messiànic. No s'ha fet.
1: Tot arriba. Tot arribarà.
0: En tot cas, construir molt gran, per tant, el que estaves dient, no garanteix controlar el relat històric d'allò.
2: Clar, que li posin el nom a veure què passa després.
0: Sí, clar.
1: O sigui, tu pots construir el monument, però no la posteritat. Llavors, Neró aixeca aquesta residència extraordinària, associa la seva imatge en aquest colós gegantí, transforma bona part, no?, del centre de Roma, i tot sembla pensat que és per dir, escolteu, Neró ha estat aquí i Roma no m'oblidarà. I evidentment que no l'hem oblidat. El que passa és que no és la manera que ell hauria volgut, no? Perquè és gairebé una lliçó sobre el poder, perquè un governant pot decidir què construeix, pot posar-hi el seu nom, que estàvem comentant ara, pot intentar explicar-nos com vol ser recordat, però no pot decidir què faran els que vindran després amb aquell monument, ni quin significat li donarà a la història. Per tant, una cosa és construir per la posteritat i una altra, jo diria, que és controlar què dirà de tu aquesta posteritat.
2: Per exemple, Calígula, emperador romà, entre el 37 i el 41, que es va fer construir dos temples al Mont Palatí dedicats a ell mateix, va fundar el seu propi col·legi de sacerdots perquè s'adorava a si mateix i exigia ser adorat com un déu. I com el recordam? Com un boig.
0: Clar.
2: És a dir, no se sap per què. Pintura sí que tenia epilèpsia, no se sap si era una cosa metafòrica, si era un sentit literal o figurat, però el recordam així, no? I diuen que va anomenar cònsol el seu cavall preferit, Incitatus, però segurament és una mala interpretació d'un text. En tot cas, en temps de Milei no em sembla tan estrany ara, no?, que anomenis...
0: un animal domèstic en un... Sí.
2: I per cert que és molt recomanable Calígula d'Albert Camus, una peça teatral sobre l'absurd existencial, l'alienació, el patiment, la lògica del poder i tot això que estem parlant avui.
0: Si estem parlant de construccions i deixar empremta per la posteritat, però també podem anar de Roma a Egipte. Les grans piràmides, Keops, no?
1: Sí, sí, jo crec que Keops és probablement un dels exemples més extraordinaris de la història, no? Perquè fa 4.600 anys, que es diu aviat, És a dir, el 2.600 abans...
0: És increïble.
1: Sí, va fer construir una autèntica muntanya, que és la Gran Piràmide de Giza. És una muntanya artificial feta de pedra i que mesura 146 metres d'alçada.
0: Que bo el concepte, no? No és un monument, no és un edifici, és una muntanya.
1: Bé, jo alguna vegada dic que la Fem o muntanyes, en aquest cas en va construir una.
2: Clar.
1: I això ho veig molt clar.
2: És
1: I a més, heu de saber que és l'edifici més alt del món durant gairebé 4.000 anys. Això és tremendo, o sigui, estem parlant d'una monstruositat. Llavors, què és aquesta piràmide? És una tomba. És una tomba que té una funció religiosa, però al cap i a la fi és per enterrar-hi un sol home, no té cap altra funcionalitat. Però sobretot què és per mi? És una demostració brutal de poder. Mm. Aquí és on ve el tema, perquè per construir aquesta muntanya de pedra, què et cal? Mobilitzar milers de treballadors, artesans, picapedrers, transports, aliments, però sobretot el que has de tenir és una administració extraordinàriament complexa. Jo crec que el missatge és molt clar, no? El de Keus és: mireu de què és capaç el faraó, mireu de què és capaç Egipte. I que 4.600 anys després, com podeu veure, no sabem pràcticament res de Keops, del seu govern, però en canvi tenim allà el seu monument, la seva tomba.
0: Clar, és que és molt interessant això que ara apuntaves. No és tant l'edifici en si, sinó com nassos ho ha fet això, però quina potència per poder fer això. Encara hi ha aquelles preguntes de: oh, no, els alienígenes ho van construir, perquè
1: segurament
0: no podia
1: sí,
0: ser,
1: no?
0: No podia ser que amb la tecnologia d'aquella època...
1: La sempre...
2: Bueno, és que si no, a veure, com ho explicau?
1: Doncs mira, l'altra versió que es diu sempre són esclaus, no? De fet, Hollywood els ha encantat portar això a la gran pantalla, i heu de saber que a dia d'avui aquesta imatge dels milers d'esclaus fuetejats construint la piràmide és un mite.
2: Què dius?
0: No!
1: L'hem de trencar.
0: No ho van fer amb esclaus?
1: No, l'arqueologia ens ha demostrat que la realitat és molt més interessant. O sigui, són treballadors organitzats en equips, homes i dones i criatures. Aquí tot el poble participa en la construcció de la piràmide. En el moment que hi ha les crescudes del Nil, és el moment que no pots conrear la terra, com que el 90% de la població eren camperols i camperoles analfabets que no podien fer res, doncs deien: a veure, si vull menjar, treballar pel faraó, que és un déu a la terra. Llavors, en aquests mesos d'inundació, vas a treballar. Homes i dones, insisteixo, ens han arribat els esquelets d'alguns d'aquests treballadors que hi van deixar-hi la vida, i veiem que eren nanos, entre 17 i 25 anys, no eren
0: no
1: més grans.
0: Fotis.
1: I
2: tenien salari? I això.
1: Tenien salaris, tenim les llistes que explica i parla doncs dels sacs de gra, perquè se'ls hi pagava doncs amb cereal, perquè aquí encara no hi ha moneda. I es veu que, a més, hi ha tota una infraestructura al darrere, és a dir, tenen fins i tot, jo li dic Creu Roja, tenen infermeria, perquè si es dislocaven algun braç...
0: Hi havia drets laborals.
1: Bé, a veure, un estatut dels treballadors, tal com us esteu imaginant...
0: El sindicat no hi era, no? El sindicat de la piràmide.
1: Però, goita, el fet de morir construint una tomba per un déu...
2: Clar, era un honor...
1: Clar, o sigui, t'estàs guanyant l'eternitat. I això ja s'ho valia. Per tant, el poble construeix de grat. El poble forma part de tot un col·lectiu i tots junts estem fent una obra mestra que serà perpètua.
0: Clar, però una cosa important del que estàs dient, i abans us ho preguntàvem, no? Què pensaven els romans de la colossalitat de les imatges o de l'estàtua de Neró? Aquí estàs responent una part de la pregunta que jo em podia fer sobre la piràmide, perquè la piràmide s'està construïda sota la sang, la pressió... Els esclaus potser l'odiaven, no?
1: Que ja
0: els egipcis,
1: no són esclaus,
0: però ja no són
1: que
0: esclaus.
1: No hi ha esclavitud.
0: Per això,
1: exacte, és molt
0: diferent. En el moment en què són gent que hi van a treballar voluntàriament, potser ja la mirada ja no és negativa respecte a la possibilitat.
1: Zero negativa. És que, a més, jo sóc del parer, és només una opinió personal, que una gran construcció, digue-li piràmide o digue-li catedral, cal quelcom més que la tecnologia que tinguin en aquell moment, que és minsa. Cal fer. Perquè la fe mou muntanyes, estàvem dient. Per tant, si tu aconsegueixes, amb el teu relat, fer creure al poble que és capaç de fer allò,
0: clar,
1: i que ho has de gaudir, i que fins i tot si deixes la vida no passa res, perquè t'estàs guanyant l'eternitat, ho fas amb ganes.
2: Però és un poble alienat.
1: Sempre. Aquí es tracta que faraó Keops controla aquest relat i que té els seus súbdits encantats amb la seva figura i que, per tant, són capaços de fer això. És l'ego aquest que dèiem desbocat.
0: Mm-hmm. Però quan deies això, 4.600 anys després, tothom sap qui és què, o el nom no s'ha oblidat, Keops. No?
1: Sí, la construcció es manté dempeus, que això és l'important. El nom de Keops no l'hem oblidat, i encara us diria més. Jo diria que a qualsevol persona del planeta li ensenyes una fotografia d'una piràmide i sap reconèixer què és. Diu, sí, això és una piràmide. Potser no et sap dir que és una tomba o un temple, però sí. Per tant, construir un monument és construir un relat, com ara dèiem, i com més monumental és aquest relat, més possibilitats tens que travessi els segles.
0: Ai, senyor, que fascinant tot això, de veritat, Em teniu lligadíssim. Enganxat a la ràdio, estic.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Ara, i dius, ostres, és que...
5: Ha envellit fatal, això.
4: Ha envellit fatal, s'ha passat tres pobles, ell, sí, no? I finalment, hi ha un llibre que també molt recomanable, que és Castelló contra Calví, publicat per la Segona Perifèria, amb traducció de Marc Jiménez Butzi. És una obra de Stefan Zweig, sempre heu de llegir Stefan Zweig per conèixer la història. Es va publicar el 1936 i parla de la intolerància i el fanatisme a través del conflicte entre el reformador Joan Calví i l'humanista Sebastià Castelló a mitjans del segle XVI. Calví va governar a Ginebra en un règim de terror teocràtic, va prohibir tocar les campanes de les esglésies perquè no hi hagués cap distracció, no?
5: Ah, que fessis la feina que toca fer.
4: Exacte. Llavors, a l'església estava prohibit que sonàs música, no podia sonar música als cultes, estaven prohibits els balls, estaven prohibits els jocs d'atzar, les cançons profanes, les joies, el luxe, la diversió, no? Perquè volia construir una societat pura, eliminant qualsevol espai de llibertat personal o plaer que no estigués estrictament dirigit a Déu, no? I el punt culminant d'aquest règim és l'execució a la foguera de Miquel Servent el 1553, pensador condemnat per heretgia, i tot i que Zweig no esmenta en cap cas Hitler ni el nazisme, aquell llibre és una dissecció psicològica del tirà, no? I del règim de terror, és un molt bon retrat del nazisme i de Hitler i serveix com advertència del que pot passar.
5: Avui, aquestes excentricitats megalomaníaques que continuen produint-se i que s'han produït tota la vida amb alguns dels grans dictadors, emperadors, egocèntrics, narcisistes, messiànics de la història de la humanitat.
4: Senyors tots, eh? Jo no dic res.
5: És veritat, és així, és un mal masculí, en certa manera. Incunables, Llucia Ramis i Irene Cordón, sempre un gust, moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé, una ferrada.
6: Que vagi molt bé.
5: 12:07. Hora d'actualitzar la informació amb els serveis informatius de RAC1 i, per tant, també amb la Mariona Martínez. Què tal, Mariona? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Hola, Quim Salvador, bon dia.
8: Bon dia.
5: El Sindicat de Llogateres de Madrid manté l'acampada a Puerta del Sol i carrega contra el govern d'Espanya.
7: Sí, el Sindicat de Llogateres a Madrid diu que el govern espanyol té intenció d'excloure algunes de les seves exigències del Real Decret d'Habitatge que s'hauria d'aprovar dimarts al Consell de Ministres. Des de l'organització ho consideren inacceptable i demanen més pressió a l'acampada a la Puerta del Sol. Anem cap allà, última hora des de Sol, Roger Perciba.
9: Sí, reacció i molt contundent del Sindicat de Llogateres que tem que el govern espanyol dimarts al Consell de Ministres faci un decret d'habitatge que no està a l'alçada, diuen, de les seves peticions. Fa només uns minuts, aquí a Puerta del Sol, entre les tendes de campanya, la portaveu d'aquest sindicat, Alicia del Río, adverteix al govern espanyol que si dimarts aprova un decret sense incloure els contractes de lloguer indefinits, perdrà la confiança del carrer i dels sindicats.
10: Lo repito, si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
9: Aquí avui l'ambient és tranquil, però com ho escoltem, també amb la convicció que l'acampada no és indefinida, sí per aconseguir objectius concrets, mentre s'escolten consignes de o cau el rentisme o cau el govern.
7: Mentrestant, a aquesta hora a Catalunya continua la reunió del Sindicat de Llogateres Català per concretar les noves passes de la mobilització des d'aquí. Els portaveus del sindicat, tant aquí com a Madrid, han obert la porta que les acampades es puguin estendre a altres ciutats de l'Estat, tot i que encara no han concretat de quina manera es mobilitzaran. I a tot això estem molt pendents del que pugui dir Pedro Sánchez, que encapçala un míting del Partit Socialista a Madrid. A aquesta hora el president espanyol ha arribat a Getafe i està previst que faci un anunci en aquesta matèria. Anem cap a Getafe, Adrià de les Heres.
11: Sí, l'acte ja està en marxa amb discursos d'alguns candidats socialistes a les alcaldies de la Comunitat de Madrid. D'aquí poc parlarà el ministre Òscar López, que serà el candidat dels socialistes a les eleccions de la Comunitat de Madrid i rival d'Isabel Díaz Ayuso, i després torn de Pedro Sánchez. Serà el primer discurs del secretari general dels socialistes a la militància, després del desnonament de la Mari Carmen i després de la mobilització pel dret a l'habitatge d'ahir a Madrid, així que és molt probable que hi faci referència tot plegat mentre el govern espanyol té l'objectiu d'aprovar aquest dimarts al Consell de Ministres el decret per l'habitatge.

0: al pavelló Juan de la Cierva de Getafe, ben bé que hi ha un miler de persones de públic i ha començat amb un incident. La seguretat ha hagut de retenir una dona del públic que volia fer una protesta.
1: Més enllà de l'habitatge, a casa nostra, aquesta hora arrenca l'operació tornada del cap de setmana llarg de la Mercè. És la segona operació especial més important de l'any després de Sant Joan. Trànsit preveu que més de 270.000 vehicles tornin a l'àrea de Barcelona aquesta tarda fins la mitjanit. Per evitar col·lapses, es tornarà a restringir la circulació de camions a la P7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva. També s'han habilitat carrils extres a diferents vies. A la P7 en sentit nord n'hi haurà des de Vilafranca del Penedès fins al Baix Llobregat, també en sentit sud de Llinars a Montornès del Vallès, i a la C32 des de Sant Andreu de Llavaneres fins a Montgat en sentit Barcelona. I un últim apunt, acaba de començar l'última toncada de la venda d'entrades pels concerts d'Oasis a Barcelona. Només hi poden accedir aquells que es van registrar al web i que hagin rebut un codi d'accés al correu electrònic. Cada usuari pot comprar fins a 4 entrades. Els concerts dels Germans Gallagher a Catalunya seran el 10 i 11 de juliol de l'any vinent.
2: Esports en joc aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet. Breogán 12, Joventut 13, 6 minuts per acabar el primer quart. Aquesta tarda a les 5, Girona-Múrcia i València-Lleida a les 6. Ahir el Barça va començar la Lliga amb victòria 119-101 al Palau contra el Corunya, i el Manresa amb derrota 102-97 a Bilbao. En futbol, la selecció espanyola allarga la dolça ressaca del Mundial amb un triomf de prestigi a Wembley contra Anglaterra, 2-3, en un partit boig en què van marcar els blaugrana Lamine Yamal i Anthony Gordon. Eric García havia de ser titular, però va notar molèsties a l'escalfament i avui passarà proves, no sembla important. Tampoc és greu la lesió de Kylian Mbappé, que només té una hiperextensió al genoll esquerre i estarà recuperat per jugar amb el Real Madrid quan es reprengui la competició de clubs.
1: I al temps van arribar núvols alts que acabaran deixant el cel emblanquinat, i a més s'han de mantenir els núvols baixos en molts sectors de la costa i del prelitoral, en alguns casos fins i tot abundants. Tot plegat farà que les temperatures es quedin una mica més frenades que ahir. De fet, en pocs llocs s'arriba als 30 graus.
3: 4 minuts i un quart d'una del migdia. Gràcies, Mariona. Gràcies, Quim. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Va, que de seguida anirem amb el mossèn a fer l'embalat. Avui especial Stevie Wonder. Fa molta il·lusió perquè demà farà 50 anys d'un dels grans discos de la història. Ahir el Salvador Sobral ens deia que és el disc de la seva vida, el Songs in the Key of Life. De seguida el mossèn Nin. Però abans... Sapigueu que acaba d'arribar a Filmin una pel·lícula imprescindible que els pantallers van deixar, vaja, com una meravella, que es diu Backrooms, pel·lícula que va arrencar com un fenomen a YouTube, que es va convertir en tota una sensació a la gran pantalla i ja és una de les grans històries de l'any. Límits que es traspassen, dimensions més enllà de la realitat, un laberint pertorbador en un univers infinit. Backrooms, la pel·lícula de Kane Parsons, que us farà explotar el cap. La podeu descobrir a Filmin.
4: Dia lliure amb Xavi Bundó.
5: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre, t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornades-baix-penedès.
6: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
7: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrei perfecte. Tot a punt, Maria?
8: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
9: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
10: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
11: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustar o canviar els hàbits. El sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
10: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
12: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
10: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
13: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
10: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
14: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
15: RAC1 Podcast.
14: amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. A RAC 1, dissabtes i diumenges, Dia Lliure, amb Xavi Bundó, Territori Cap de Setmana.
3: Ai, mossèn. Oh. Per què no es treu les ulleres de sol, mossèn?
15: Pues...
3: Perquè avui ha vingut sandunguero, veig.
15: Avui no vinc de cap puesto.
3: Pues ho sembla,
15: directament. Bueno, sí, vinc de casa.
3: Sembla que no hagi passat de casa.
15: Però avui, amb l'emoció i tal, he sortit de casa com Mikimoto, amb les ulleres de sol posades, graduades, i m'he deixat les de veure.
3: Ah!
15: I avui, com fem una espècie de Stevie Wonder, pues des que he entrat a la ràdio estic fent amb el cap per izquierda,
3: no,
15: per la dreta,
3: no, home,
15: per izquierda,
3: no,
15: per la dreta,
3: no,
15: i amb les ulleres
3: no
15: de sol.
3: No falti.
15: Al contrari, si és un dels meus ídols.
3: Bueno, ahir, Salvador, ja ho he dit, Salvador Sobral, que vam estar xerrant amb ell amb la Judith Nederman, va dir que és el disc de la seva vida.
15: Home, imagina't.
3: El Songs in the Key of Life.
15: Només, si només fos de Salvador Sobral, també és un dels meus, i també és un dels de Bruno Mars, Jamiroquai, i ara parlarem de tants altres.
3: Sí, aquest disc en concret.
15: Aquest disc en concret.
3: Que és meravella, meravella total.
15: Una meravella.
3: Hola, Sotillo.
16: Hola, hola.
3: Hola, Blai.
17: Bon dia.
3: Bueno, us deixarem uns instants perquè us vestiu com toca als escolanets, perquè heu arribat aquí corrents i fent una,
15: no, i a més,
3: una derrapada.
15: I si em permet,
3: fes el favor,
17: hi havia, i a més, hi havia algú fent tap a la porta.
3: Ja, sí, ja ho he vist. Ja.
17: Un que va de negre.
3: Sí. Un de negre que avui, ha saltat, bueno, les hòsties consagrades com si no hagués dinat els últims 10 dies.
15: Ha vingut avui perquè, clar, després té concert amb l'Oboe.
3: No, és un Oboe.
15: La Judith Vila ja disfressada d'infermera.
3: No.
15: Oh, i tant que sí. Has d'aprovar-se de la música clàssica. I tant!
3: La gent no sap de què estem parlant, al final no entendrà res. Que Víctor Vives avui ha resat amb tot el que ha trobat. És que, a més, com que ara al nostre ofici hi ha no només hòsties consagrades de tota la vida, sinó que n'hi ha banyades amb xocolata, una mica de festuc... És la innovació al món de l'església. Del Flor de Lotus, no de Lotus.
15: Què de Lotus?
3: Això... No és cap tonteria, eh?
15: No, no.
3: Podríem avançar en el món eclesiàstic i introduir gustos a la...
15: A veure, el que no podem fer és quan la gent estigui fent filera ja el diumenge dir, a veure, lo de biscot a la izquierda, lo de nocilla a la derecha. No podem repartir el cos de Crist amb coses, eh? A l'embalat sí que el fem en cosa. Ara tocarà Pedro Sánchez, que ja ha pisos gratis per a Mari Carmen. Després que tocarà Xavi, que tenim avui. Després, ja que esteix.
3: Després,
15: no?
3: Bueno, és que a veure...
15: La cursa del Salíac.
3: Hi ha Pedro Sánchez, que ha de sortir aviat per dir alguna cosa de Puerta del Sol.
15: I després les entrades dels Oasis.
3: Els Oasis.
15: A les 12, la gent plorant.
3: Ara són les entrades d'Oasis. Sí, ara la gent està embogida. Bueno, he rebut un missatge d'una persona important de la cúpula del Futbol Club Barcelona que està fent cua.
15: Sí.
3: Però bueno, ja s'ho trobaran.
15: Comença per...
3: No, és igual.
15: I acaba per fort.
3: No.
15: Home, i tant.
3: Dos minuts per damunt d'un quart d'una del migdia. De seguida arrenquem l'embalat, però abans...
15: I què passa?
3: Mossèn, vostè vindrà a Platja d'Aro?
15: Home, i tant. I vinc amb el trajo de festa.
3: Val.
15: Esteu advertits que farem una missa de campanya amb allò de la cursa, eh? Que aneu
3: diumenge,
15: molt suades totes.
3: No.
15: I tant.
3: Diumenge, dia 18 d'octubre, la cursa de RAC1, 11a edició ja de la cursa, en aquest escenari fantàstic que és Platja d'Aro, Costa Brava, al costat del mar, i aquesta cursa, que ja sabeu que és molt senzilleta, 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de Platja d'Aro. Dia d'esport i de ràdio, amb les cares conegudes de RAC1 i també amb un capellà propi, que vindrà a absoldre els pecadors. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a lacursadarracu.cat. Us hi podeu apuntar allà, lacursadarracu.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
15: Vamos.
3: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. De seguida...
15: Vamos.
3: Mossèn Nin i Stevie Wonder. O Stevie Wonder i mossèn Nin. O mossèn Wonder i Stevie Nin. De seguida.
15: Stevie Nin, Cuidao.
3: Avui no estic bé. Un moment, ara tornem.
18: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
19: Sabeu quin és el peix més consumit a Espanya? Es tracta del lluç, un peix blanc molt apreciat per grans i petits. Avui a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez, de la cooperativa Consum, parlarem de les propietats d'aquest peix i de com cuinar-lo. Quins beneficis nutricionals té?
16: La carn del Lluç és rica en àcids grassos omega-3. Destaca pel seu alt contingut en proteïnes i en minerals com el seleni, el fòsfor i el potassi. Pel que fa a les vitamines, aporta una quantitat significativa de vitamines del grup B, com la B3, la B6 i la B12, a més d'una petita quantitat de vitamina E.
19: Com cuinar el Lluç?
16: La manera de cuinar el Lluç dependrà de la part de la peça i de la preparació que vulguem fer. Per exemple, la cua es pot bullir. Les rodanxes es poden arrebossar o cuinar amb salsa verda. El llom es pot fer obert a la brasa o a la graella i el clatell al forn. La part més apreciada d'aquest peix són les cocotxes, és a dir, la part carnosa situada a la regió gular, molt valorada per la seva textura característica.
19: Quina diferència hi ha entre el Lluç de pinxo i el convencional?
16: El Lluç de pinxo rep aquest nom pel sistema de pesca amb què es captura, ja que s'obté mitjançant amb l'art de pesca conegut com a palangre. Aquest sistema de pesca és més selectiu que d'altres perquè es dirigeix principalment a una espècie concreta i redueix les captures accidentals d'altres espècies. Per aquest sistema de captura, el Lluç de pinxo és el més valorat, ja que habitualment es pesca a prop del litoral, aproximadament a uns 30 quilòmetres de la costa.
19: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
18: Consum. Junts és cooperativa.
20: A RAC 1, via lliure.
15: Van pelar un altre raper pel mateix mètode, amigues. Et pares amb un semàfor i et cuiden dos carregadors. Si sou raperos, no us pareu mai més un semàfor, amics.
3: En algun moment has de parar semàfor en vermell.
21: Ja, però bueno, la multa, Xavi.
15: Sí. Intenteu allò que fem tots els de Sant Feliu. En àmbar i pelante, eh? En àmbar i pelante. Ojo per puestos, eh? Ara, quan vageu per Balmes, mireu a banda i banda, no vagi algú.
20: Via lliure, territori, cap de setmana.
15: Ramon Lamiel, si l'ho fa, prova'l.
3: 9 minuts i dos quarts d'una del migdia. Mossèn, ara posem els rombos, eh?
15: Sí.
3: Però tinc l'Adrià de les Heres allà.
15: Home,
3: a Getafe.
15: I tant.
3: Que, ui, estan aplaudint molt els seguidors del Partit Socialista, que no sigui a part de Pedro Sánchez, ja.
15: Ojo.
3: Adrià!
22: No, encara no, encara no. Eh? Van parlant alcaldes i candidats socialistes. Ara sembla que ja ho han fet tots, per tant, en algun moment o altre haurà de parlar el ministre Òscar López.
3: Ah, encara no també ha parlat ni el ministre. Mort, Déu senyor.
22: No, és que han parlat aquí un munt d'alcaldes i candidats socialistes.
3: Ui, no m'ho puc creure.
22: Ara,
3: però que està punxat la fiesta.
15: Sí, sí,
3: una miqueta. Mago Déu,
22: punxat. Una flauta i un violí en directe.
3: Ah, és en directe.
22: I aquí animant el pavelló de Getafe amb un miler de persones.
3: Oita.
15: Ja, Palma.
3: Això és el míting de Sánchez, eh?
15: Vamos.
3: Però algú cantarà o no? Ara.
22: Crec que no cantarà ningú.
15: Hi ha un senyor molt...
3: Bueno, però hi ha una bateria de pega, no? Perquè no, la bateria no hi és, o sigui, l'estan posant de pot.
15: La guitarrica de la Fuente tocant la flauta.
3: No, hi ha guitarrica de la Fuente.
15: No és ell?
3: Pam... Però això és un míting del Partit Socialista.
22: La gent, és que ho sento molt malament, eh? Però la gent s'aixeca, aplaudeix, però el cantant no és en directe, eh? Diguéssim, no. que és la veu original del cantant de Mago de Oz, que sona en disc.
3: Sí, gravat. Escolta, a la gent que s'està incorporant a aquesta hora a la ràdio, que sàpiguen que això és el que sona al míting de Pedro Sánchez a Getafe, la fiesta pagana de Mago de Oz.
15: Una miqueta...
3: Mare de Déu.
15: Una miqueta de Mago de Oz, i després sortegen un pisos o algo, no?
3: Bueno, això no ho sabem.
15: A ver.
3: Això no ho sabem.
15: Mira, tal.
3: Bueno, en tot cas haurem de... Mira, ara veig Pedro Sánchez.
15: Està
3: allà,
15: eh?
3: Aplaudint. El ritme de Mago de Oz.
15: Bolaños es com jo, eh? M'ha de jovint.
3: No,
15: eh?
3: No. Sí, sí. Era Óscar López, no? Era el Bolaños?
15: Era Bolaños.
3: Hi ha Bolaños de les Heres o no?
22: Sí, hi ha Bolaños. Sí. A banda del ministre Óscar López, hi ha el Félix Bolaños i José Manuel Álvarez. I, per cert, playlist de l'acte per embarcar, eh? A banda del Pedro.
15: Sí.
22: També ha sonat un xotis.
3: Home. Un xotis? Bueno, clar, estan a Getafe.
15: Vamos.
3: Ah, l'alcaldessa de Getafe,
15: bueno.
22: L'alcaldessa de Getafe.
15: A quina hora treu la rosada gran, aquella que surt al papito, que fa una paella per 4.600 persones allà a Fuenlabrada?
3: No. Escolta, fins ara de les Heres algú ha dit alguna cosa de Mari Carmen, o no?
22: No, sí, no, els alcaldes han anat parlant de diferents prioritats i, evidentment, l'habitatge n'era una d'elles, però tampoc no s'hi han referit explícitament.
3: D'acord. Va, una abraçada, de les Heres, ens avises.
22: Fins ara.
3: Ai, senyor. 6 minuts i dos.
15: Vamos.
3: No.
15: Vamos. Ahí está. Huele también un poquito a verdecito, fue labrada.
3: Es que es gros, ¿eh?
15: Fiesta pagana, paella, sorteo de piso, que me fue el Mari Carmen, ¿qué más quiere?
3: Va, 6 minuts i 2 quarts d'hora del migdia. Jo aquestes coses, de veritat, són... Hauríem de fer un anàlisi sociològic de les cançons que es punxen als mítings.
15: Sí, sí, sí.
3: Perquè és una cosa...
0: Sí, però tu t'imagines que hi ha algú dissenyant...
3: Clar!
0: O que és una llista...
3: No és casualitat.
15: No, jo us ho dic... Us en recordeu que fa...
0: L'assessor de l'alcaldessa.
3: No.
15: Poca conya, us en recordeu que a cada any Spotify, al final d'any, treuen la llista d'Obama.
3: Sí.
15: Obama, el que escucha Obama durant l'any, que sempre surt Rosalita, i els d'allò... Sí, sí. Hi ha gent ara mateix, a càrrec del PSOE, la gent que fa aquest esdeveniment, diguéssim, que té una curació de lo que sonarà.
3: Bueno, però a veure, és que perquè la cançó de Festa Pagana, que té aquest moment de levanta el puño i tot això, vull dir, alza el puño i ven, i aquesta cosa del poble.
0: Jo crec que han anat a ChatGPT i li han dit, dime 10 canciones.
3: De puños alzados. Y 10 de rosas. I llavors ja una cosa o l'altra ja ho fem.
15: M'agrada que t'atreu al ChatGPT com tractem la tecnologia ma mare i jo. La tu. Dient-li a Google, oye, ¿dónde está? Oye, sí, oye, Chagiliti, ¿eh?
3: Bueno, va, tu, que anirem tard. Pipo Casa Power, aquest podria ser perfectament, sí.
15: Ahí está.
3: Patti Smith i a mi, tia.
15: Una miqueta i
3: vinga. Va, anem embalat, tu. Rombos.
2: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.

0: l'embalat. Visca l'embalat.
1: Mossèn Òscar Vint, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amiga.
3: Bravo!
2: Bravo! Endavant con los pisos.
1: Va. Vamos. Escolti, que tinc una mica de... He de regalar coses.
2: A veure.
1: He de regalar
2: vamos
1: coses.
2: Vamos con la casa de los lotes.
1: No, i que la gent estigui atenta, eh? Amb la Comerciada.
2: Home.
1: Perquè del dia 5 al 12 d'octubre torna la Comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya, setmana per viure i per celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i amb sortejos a 32 ciutats i pobles de Catalunya. I per gaudir d'aquesta festa, atenció. Atenció al que ens escolteu ara a l'embalat. Avui regalem un val de 200 euros.
2: 200 pavassos, eh?
1: 200 euros.
2: Cuidao, eh?
1: No compres ni una entrada o així.
2: No, no, no, però no, bueno, no,
1: però altres
2: no
1: coses
2: bueno, però omple la nevera, eh?
1: No, però 200 euros, home, és home. Que, o així no, però la resta de coses quasi que sí.
2: A mini Frankfurt aquell, joder.
1: Val de 200 euros per bescanviar els establiments de la Comerciada.
2: Oh.
1: Donen per molt 200 euros.
2: I tant.
1: Què heu de fer si voleu aconseguir-ho? Doncs trucar ara mateix al telèfon del directe 902-47700, 902-47700, i del 5 al 2 de 12 d'octubre torna la Comerciada a la Festa del Comerç Local de Catalunya. Descobriu-la a comerciada.cat.
2: Recordem que la Comerciada és com la Ilíada, com sí, la Odissea, sí, però exacte. Nada, botigues, al mateix dia, a topíssim, nada, ya,
1: com un ver.
2: Vamos con el barco, vamos a entrar adentro, vamos todo con toda la Comerciada. Andavant amb la Comerciada, joder. Vamos. No sale los pisos aún en Fuenlabrada.
1: No,
2: vamos.
1: No, Getafe.
2: Ah, Getafe.
1: Va, anem, ens posa una mica de Santa Maria del Mar.
2: Posa'm una miqueta de Santa Maria del Mar, que vull fer avui una petita reflexió i vinc a fer una... Ja mai faig de mestre, ja sabeu que tinc el títol de mestre, de però que vaig donar... Clar, jo vaig fer allò del CAP, el curs d'orientació pedagògica a les Llars Mundet quan jo estudiava l'últim curs d'Història de l'Art.
1: Però vostè podia ser profe?
2: Jo vaig estar...
1: Valga'm
2: dos,
1: Déu!
2: Jo vaig estar dos mesos fent classe i pràctiques a l'Institut de Sant Feliu de Llobregat fins que un dia em vaig llevar i vaig abraçar el director i li vaig dir que no en tornarien a veure mai més i que si volien algú, que ja algun dia ja sortiria per la tele. Pues ha arribat el dia, ja surto per la tele i si volen algú ja saben on vist.
1: Oi, oi, oi.
2: Amigues, abans de celebrar el 50 aniversari d'aquest disco tremendo històric que dins de la cultura popular estem parlant dels Songs in the Key of Life, que fa aquest any 50 anys, anem a reflexionar i anem a fer una petita classe dels dofins
1: de
2: sobre si Stevie Wonder és cultura popular a Espanya, que no ve amb la seva gira, o si la...
1: Stevie Wonder no ve, està
2: no,
1: de gira, però no va...
2: Està
1: no
2: de gira per tota Europa, però a Espanya no hi fot un peu. Per què? Perquè a Espanya, ara ho explicarem, si la cultura popular a Espanya és Oasis, Aitana, Coldplay, i ara els propers, que seran els U2, que també han fet 50 anys de carrera, anuncien disco nou i segurament la gira mundial. Anem a explicar com s'organitza una gira mundial des d'un despatx d'Estats Units. D'acord? Hi ha tres persones en aquest despatx. Un senyor és el responsable de comptes, de negoci.
1: Número 1.
2: L'altre segon... L'altre... Número 2. Responsable d'operacions internacionals. I número 3... un dels responsables màxims de l'empresa, un CEO especialitzat, per exemple, en gires a Europa. Veieu que en aquesta reunió per organitzar una gira no hi ha ningú que faci referència a la música i a l'art?
1: Yeah.
2: S'obre una pantalla d'Excel a un despatx de Miami que es projecta amb una paret.
1: Mm.
2: Què veiem a les, en aquest Excel?
1: Les columnes.
2: Primera columna. Vendes de discos de Stevie Wonder a Espanya des del 1975 fins al 2026 en format físic. Segona columna, reproduccions fetes de Stevie Wonder des que va néixer a Spotify fins avui a Espanya. Tercera columna, en anglès, venues, és a dir, les venues. On collons podem fotre Stevie Wonder per Europa? Casella d'Espanya, Within Center, Palau Sant Jordi. Per què? Perquè l'Estadi Olímpic no te l'omple Stevie Wonder. D'acord? Aleshores, la següent casella és gastos d'organització de la gira i previsió de vendes i de guanys amb patros i tal. Si a la següent columna surt en verd, endavant. Si surt en vermell, hasta luego, Lucas. Per què? Perquè cotegen amb la mateixa... Estic cridant molt, perquè estic molt retardat, però perquè me veig a l'última fila, que sempre estan o tocándose o fumando porro.
1: No, digue'ls-hi, digue'ls-hi.
2: Digue'ls-hi.
1: Escolti, que heu vingut aquí a riure.
2: Huele divertido, esperar un poco.
1: Mama.
2: Si aquella casella surt en verd, diran, vale, pues ara anem a veure si
3: Tot això ho podem manegar nosaltres sols des d'un despatx de Miami, o necessitem a Neosala o a d'altres històrics perquè també es facin càrrec d'aquest dispendi, perquè això és un dispendi, d'acord? Aleshores, quan fan aquell Excel i diuen si hem de portar a Stevie Wonder al Within Center o al Palau Sant Jordi, l'entrada més barata són 500 euros, que és el que val l'entrada més barata a Chicago per anar a veure Stevie Wonder, $500. Evidentment, aquell senyor, quan li posen a l'Excel de a tots els dies que ha estat a Aitana, tots els dies que han estat els Coldplay, tots els dies que ha estat Shakira, diuen Stevie Wonder a altra cosa. Simplement.
4: Mira,
3: ja m'ha explicat la classe dels dofins.
4: T'explico, li dic als oients on anirà Stevie Wonder els pròxims dies.
3: Digues.
4: 13 d'octubre al Utilita Arena de Birmingham.
3: Birmingham,
4: 15 d'octubre.
3: Un moment. Birmingham, que causa terra a Birmingham i te tienen que poner l'antitetànica.
4: No.
3: Continuem.
4: 15 d'octubre, Accor Arena, París.
3: A París.
4: 18 d'octubre, Royal Arena de Copenhagen.
3: Correcte.
4: 20 d'octubre, Unity Arena d'Oslo.
3: Sí.
4: 22 d'octubre, el Tri Arena d'Estocolm.
3: Sí.
4: 24 d'octubre, el Zac Arena de Hannover.
3: Sí.
4: 26 d'octubre, l'Anxes Arena de Colònia.
3: Colònia. Sí, sí.
4: 28 d'octubre, a Amsterdam. 1 de novembre, a Dublín. 3 de novembre a Londres, Londres el dia següent també, Manchester, Glasgow, Nova York, Chicago, Washington, Detroit i Inglewood.
3: Inglewood. Reflexionem. Som millors o pitjors a l'estat espanyol per no rebre a Stevie Wonder? Jo tinc la meva opinió. És la meva. Hi ha una formació cultural a d'altres puestos més important en l'àmbit musical que el d'allò? Jo tinc la meva opinió i tal. No és que siguem millors o pitjors, és que aquest és un país d'aitanes, no de Stevie Wonder. Mm. I això no és insultar a ningú, perquè el capitalisme no l'ha inventat a l'art. L'ha inventat Alex, un senyor amb un Excel que decideix que Aitana ha d'estar 5 dies seguits al Palau Sant Jordi i que Stevie Wonder no foti un peu a l'estat espanyol.
4: Shakira, 12 dates a Madrid.
3: Dit això, no perquè no he vingut aquí a explicar, no, perquè ja si no, ja, si voleu, els dimarts a la tarda estic a Sant Pablo Ceu explicant això amb gent que porta camises de 500 euros.
4: Va, vinga.
3: D'acord? Vinga, endavant i anem a parlar de
4: Stevie Wonder, home.
3: A Stevie Wonder. Ara, que ja ens ha quedat clar com funciona la llei de l'oferta i la demanda i allò que és el mercado, amigo, anem cara a barraca. Avui celebrem un dels evangelis més grans que ens ha deixat la música popular del segle XX, amics. Songs in the Key of Life, de l'Stevie Wonder, és de 1976, amics. És un doble àlbum amb un EP extra, que no és un disc, no, amigues, no. És una catedral. Stevie, sec de naixement, no descobreixo res a ningú, fill prodigi de la Motown, sempre parlem de la Motown en aquesta santa llar, és aquella discogràfica d'Estats Units, on van agafar a tots els històrics de la música, que eren quasi tots negres, i els van fer famosos internacionalment, eh? Que als 11 anys, l'Stevie ja feia meravelles amb les mans i amb la tita, però això ja parlarem un altre dia. Va arribar al cim absolut de la seva etapa clàssica. És l'etapa clàssica d'Stevie Wonder. Ojo als anys que té aquest senyor, recordem quants anys té Stevie Wonder, perquè si ja estava, ja hi ha gravacions a YouTube quan tenia 11 anys.
5: És que amb 13 va ser el primer número 1.
3: Atenció.
4: Bona,
3: ahí està,
4: és el vídeo de documentació.
3: La Marta Cailà, de l'Embalat, sempre amb l'Excel, bé, portant a l'Excel.
4: Amb el disco tenia 25 anys.
3: 25 anys.
4: 25,
3: 25 sí. Anys, eh? Mira, jo crec que després de Talking Book, que és un altre disco mitiquíssim, Inner Visions, que també és molt famós, i aquest ajuda amb Xavi perquè es diu Fully Fitness, Fitness Funny. No, o sigui, no menys... He estat a casa molta estona assajant amb la dona i no m'ha salido.
4: Full feelingness first finale.
3: Bueno, li direm al full feelingness, sí. El full contact. Va tancar cercle amb aquest monument que escoltarem avui. 13 setmanes número 1, amics. Grammy a l'àlbum de l'any. Influència directíssima, però directíssima, amb Prince, Michael Jackson, el hip-hop que el va samplejar sense parar i mitja humanitat que encara el posa quan vol recordar que la vida amb totes les seves merdes també pot sonar així de gran, amigues. És un disc que parla de tot, de la infància, del racisme, de història, de jazz, del deixament d'una filla, de Déu, del funk i de la joia de ser viu, que és el que ens agrada aquí celebrar a l'Embalat. Amigues, no podem posar el disc sencer i anar comentant i gaudint tema a tema, però això us he seleccionat unes quantes per la missa d'avui. Comencem, amigues, amb el primer tema, que aquesta és una lliçó de música més alegre que s'ha escrit mai. Això sembla una classe de música, tios. Stevie Wonder s'agenolla directament davant Duke Ellington, Count Basie i Louis Armstrong i la Ella Fitzgerald i diu que la música és un món dins d'un altre món, amb el seu propi idioma. El metall que entra amb aquesta canció entra és que és festa major americana, amigues, de Big Ben, que et fa aixecar del seient encara que siguis a la cuina. No és nostàlgia barata, no. És un homenatge d'un gegant a uns altres gegants de la música i alhora un himne a la idea que sense jazz no hi hauria soul, atenció, sense jazz no hi hauria funk i gairebé res del que ballarem després. Quan sona aquest tema, fins i tot el més descregut acaba assentint amb el cap. És Stevie... Perdoneu.
4: Ui, no mori.
3: Estic molt inquietat,
4: no mori.
3: M'hem passat un pollastret. Aquest que sona ara és l'Stevie fent de mossèn de l'orquestra i dient-nos que la música salva ànimes. Escoltem aquest fantàstic Sir Duke per Duke Ellington d'aquest fantàstic àlbum del 76.

0: fa l'aparença, aquesta idea del Songs in the Key of Light, que al final és cançons en... A veure com es diu, la key, és una...
1: La clau
0: de vida.
2: Clau de vida.
0: No, clau de sol, no clau de fa, no clau de do, clau de vida.
2: Quan dic que
0: és un tio feliç, fent un disco ple, absolutament, jove, creatiu, acaba de ser pare.
2: Acaba de ser pare, i sobretot aquell tio de 25 anys que ve de la moto, que ja, com diu la Sotillo, ho estava rebentant des dels 12 anys, diu, ara és el moment que jo he de retre homenatge a aquesta gent, perquè sense aquesta gent, Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, ara jo no estaria aquí amb un pavelló amb 100.000 persones cantant i ballant aquesta cançó. Anem amb una altra cançó d'aquest àlbum que es diu, insisteixo, Songs in the Key of Life, del 75. Mira, aquí ara escoltarem a l'Steve, que es gira enrere i mira a la infància amb uns ulls que no necessitaven veure. Només em preocupava quin joguet em portarien per Nadal, diu el tio. Allò que sempre dic, el groove és una bèstia funk que et clava al terra. Amb aquest baix i aquella bateria que semblen fets per la gent de 40 anys, recordi que quan tenia 10 anys i tot era més senzill, o almenys ho semblava. No és un tema d'abans tot era millor, no. És un tema d'abans érem nens i encara no sabíem com de complicat era tot. La música és això, és jugar, amigues. I això... Dit així, amb aquesta alegria rítmica, et deixa una mica emocionat i una mica culpable per haver crescut. Jo vull tornar a ser un criu, sí, cony. Senyor. Un dels millors moments del disc i de tota la seva carrera, escoltem el tamarral que es diu I Wish.

0: Aquesta és I Wish, que a més t'imagines l'Stevie Wonder més fantàstic que ha existit, que aquest senyor que somriu tota l'estona. Allà en un piano i ballant i movent-se.
1: Què comencem a escoltar aquí? Bueno, què collons que comencem? Aquest disco se'l sabà de memòria un senyor que es diu Bruno Mars. De memòria.
0: Totalment.
1: De memòria.
0: Totalment.
1: I no només sona
0: aquest
1: Bruno Mars,
0: és,
1: sinó
0: és Bruno
1: que ara ja trec ja el Sant Cristo Gros. Aquest disco se'l posa cada dia Jamiroquai. Jamiroquai.
0: Totalment.
1: Només amb el deje que té, ja veus que Jamiroquai ha basat la seva manera d'expressar-se davant d'un micro,
0: sí,
1: amb Stevie Wonder.
0: Sí,
1: i és així de clar. Ara farem una cosa que normalment l'any passat el fèiem al revés, posaríem la versió original d'Stevie Wonder i després la versió. Primer, vull absolut silenci, escoltem aquest tema de 1996 d'un senyor rapero que es deia Coolio i ara en parlem.
0: Ah, sí. Mai tant.

0: Estem escoltant a Coolio amb aquest tema del 95, crec que és.
1: Sí, 95.
2: Bueno, 20 anys després del disc de...
0: 20 anys després, que es diu Gangsta's Paradise.
2: Sí.
1: Això apareixia és... la banda sonora de la pel·lícula Mentes Peligroses.
0: Mentes Peligroses. Diguéssim que dins del hip-hop comercial, val, això no ho posaríem dins d'altres bandes. L'altre dia parlàvem de Tupac, del Biggie i aquesta gent. És un hip-hop una mica més comercial, però és hip-hop. Això ho va rebentar el 95. Però el Coolio, dedicava més temps a estar con el verdecito que intentar fer alguna cosa. Bueno, li va caure a la Songs in the Key of Life del 76 a les mans i ara escoltarem la versió original de Stevie Wonder, que aquest tema és en si una predicació com la que fem aquí, social disfressada de cançó, nanos. Stevie parla de la gent que viu en un paradís de passatemps, mentre el món s'esfondra. Racisme, pobresa, indiferència. La melodia té un aire gairebé litúrgic, amb cors que semblen d'església i uns sintetitzadors que ja anuncien el futur del so que vindrà després. Any després, el Coolio, que està sonant ara, li va posar a sobre una lletra de gangsta rap i va sortir aquest Gangsta's Paradise i de cop tothom va redescobrir que Stevie ja ho havia dit 20 anys abans i amb més classe. És el tema que demostra que aquest disc no només volia fer-te ballar, també volia que et fessis preguntes mentre et ballaves. Això és molt important. I, amics, aquí on es resideix l'importància d'aquest disc. Fer-se preguntes també mentre un gaudeix. Escoltem Pastime Paradise de Stevie Wonder.

0: Escolta, clar, però bueno, diria que jo no havia... Saps que no havia sentit aquesta...
1: No havia sentit l'original.
2: Jo no havia sentit l'original.
0: Però és estupenda, i el que passa és que llavors em fa la pregunta, que evidentment aquí hi ha un acord, Julio, deuen debatre-ho. Sí. És una cosa...
2: Hi ha diners, no un acord.
0: Home, va, sens dubte. Però vull dir... Clar, al final que ho rapegi un senyor que fa gangsta rap i, sí, per tant, està ple de, pel que he llegit, d'insults.
1: Sí, clar.
0: Llavors Stevie Wonder diu, bueno, escolti'm...
1: No, perquè he llegit, no.
0: Està molt bé.
1: És una faltada molt gran,
0: no,
1: de Paradise.
0: Però que, no, però que es veu que Stevie Wonder li va dir, m'agrada molt la versió, però treu-li els insults, fes el favor, eh? O sigui, aquests fuck i flim i flong, treu-los.
1: No. Mira, no, l'altre dia em van fer... El mateix comentari amb una altra casa que em van dir, has dit 25 cops, puta.
0: Ja, ja.
1: Vols dir 10?
0: Sí.
1: Això, exactament, sí, el mateix, és el que li va.
0: Stevie Wonder,
1: Stevie Wonder a Julio. Me puedes pulir un poco, porque entre lo verdecito que te está cagando, sí, en el pecho, sí, de mucha gente, que dius bitch cada segon...
0: Està bé, però...
1: Està bé, tal, si però veieu que fins i tot amb la manera que canta Stevie Wonder al Julio, la recull,
0: sí, sí,
1: perquè pràcticament Stevie està rapejant. I estem parlant, sí, sí, del 76, que ja sí que hi havia gent pel carrer fumant mentolaus, fent allò de electrobugui, amb cosa de parquet a terra, fent la tombarella, però Stevie Wonder al 76 va fer aquest Pastime Paradise. Amigues, anem ara amb una de les cançons que a mi m'agraden molt, i ho dic en sèrio, perquè sempre diu la... És que mossèn és un sargantana i tal... Tinc el meu corazoncito.
0: També,
1: i aquesta m'agrada... Mira com riu la Sotillo. Okay. Amigues, aquí, aquesta cançó que escoltarem ara, l'Stevie Wonder s'acaba de convertir en pare. I escriu,
0: senyor,
1: això per la seva filla Aisha, que ara, buscant documentació per allà, és... Ja fa un temps, eh? És la corista que porta els directes.
0: Ah, sí?
1: I he vist...
0: És la seva filla?
1: La seva filla és una de les coristes que porta, i quan l'enfoquen a aquests pavellons amb 100.000 persones i la gent està cantant, estem parlant de Isn't She Lovely, ella s'emociona i no pot cantar, perquè 100.000 persones estan cantant a pulmó una cançó que son pare li va fer a la filla, que, per cert, la va gravar mentre somreia o demanava llet o alguna cosa, quan era petita, i la va fotre al disc.
0: Està dins de la cançó?
1: Ara l'escoltarem, però no només això. Ara vinc jo al nu de sempre. Recordeu que el pitjor armocini... La pitjor persona del món que toca l'harmònica és Bob Dylan. Si la veieu pel carrer, traieu-li l'harmònica de les mans. I un dels millors que toca l'harmònica del món és precisament Stevie Wonder. Stevie Wonder. L'harmònica aquí entra com si fos un plor de nadó convertit en música, i la lletra és tan directa que sembla que estigui cantant davant del bressol, tio. Li diu a la nena allà al bressol, isn't she lovely, isn't she wonderful, no ets adorable, sí, no ets meravellosa. Xavi, això, tots els que heu sigut pares, ho heu fet. La caidita de baba,
0: sí,
1: allà a peus del bressol.
0: Bueno, sí, és una cançó, per tant, que és bàsicament un pare fent de pare.
1: Ara,
0: que
1: és això. És que no hi ha metàfores complicades. Aquí no hi ha poesia, no hi ha res. Hi ha un home sec que ha tocat la cara de la seva filla per primer cop,
0: clar,
1: i ha decidit que el món de cop tenia sentit, nanos. És una de les cançons d'amor paternes més sinceres que s'ha gravat, i cada vegada que sona en un... Mira, això també és una mica xungo i tal, però aquesta cançó sona també a casaments o aniversaris.
0: Ah, sí, clar.
1: I algú se me sona encara que no sàpigui ni qui és Aisha, ni si té fills o no té fills, perquè això és pura vida, i escolteu com comença la pura vida musicalment.

0: Mira, mira, mira, mira, quina meravella. Mira, mira, ara.
1: Jo no sé si el va fer... Hija. Més cançons als seus fills, perquè tenia 9 fills.
0: No, m'imagina.
1: Stevie Wonder, que preferida s'havia de sentir la Ixa.
0: Home, home.
1: Amb aquesta supercançó.
0: Èxit mundial, eh?
2: És de l'escola de Xavi Bundó, que ja, a partir que té, van amb un hispano igualadina.
0: Pues és veritat, això.
2: Per puestos, ja, dos equips de futbol.
0: No, no, no.
2: Stevie Wonder, tercer.
0: No, no, no.
2: Xavi Bundó. Escolteu, estem escoltant aquesta cançó, que és un clàssic, jo diria, del pop, ja, de la història del pop, no? I Sense l'Obli, del 76.
0: Mira, que bonica l'Aixa del principi, eh?
2: Sí.
0: Perquè no m'he fixat, crec que tothom o molta gent recorda ja aquest inici, sí, amb el baix i tot això,
2: perquè, no,
0: però no,
2: no
0: els 10 segons abans.
2: Perquè la ràdio comercial...
0: Ho tallen.
2: Sempre
0: això,
2: talla.
0: Oita, això.
2: Això t'ho tallen sempre.
0: Que fort.
2: Que és lo principal. És com tallar al principi o al final d'una pel·lícula.
0: Clar, clar.
2: Però com en talles
0: o
2: ara?
0: O treure sí, d'un llibre.
2: Ara, quan comença Bola Negra, tallen que és el guitarrista ensenyant la fava.
0: No!
2: Home, no!
0: Home, no.
2: Estan allí los Xavis tallant i no. Coses. No, los Xavis, no talleu res, joder! No, no talleu res amb els Xavis. Home, per favor, escolteu.
0: Meravella, meravella.
2: Anem amb una altra. Anem amb una altra cançó del Songs in the Key of Light, que avui li estem dedicant al programa avui a l'embalat. Mira, aquesta és una classe d'història que hauríem d'haver donat a totes les escoles del món. L'Stevie Wonder fa una llista de noms. De noms, homes i dones de diferents races que van aportar alguna cosa a la humanitat. Insisteix especialment en el paper de la gent negra que la història oficial s'entestava sempre a esborrar. Jo m'he enterat per cançons d'Stevie Wonder, que, per exemple, un dels primers trasplantaments de cor exitosos a la història de la medicina va ser d'un doctor negre. Doctor, perdó, o doctor pacient.
0: Un pacient.
2: Un pacient negre, perdona.
0: A Sud-àfrica,
2: a Sud-àfrica.
0: Crec que el primer trasplantament de cor, de fet, li donen, ara no recordo si és del cor d'un negre a un senyor blanc.
2: Ara.
0: O a la inversa,
2: és això,
0: no recordo.
2: És això, però el primer el d'allò. I fa un recorregut amb aquesta cançó, saps el que diu? Que també, hòstia, el primer que van fotre un ferrocarril a Déu eren negres. Els primers que van caure aguantant la bandera dels Estats Units va ser negres. Mm. I ara parlen de gent que aguantant coses i s'està a punt de caure, escoltem a Pedro Sánchez, que ja està con el...
0: Acabo
2: con
0: de pujar.
2: Casa de los pisos.
0: Acabo de pujar.
2: Ah, bueno,
0: ara punxarem una mica més de...
2: Vamos ahí.
3: Para mí es un orgullo ser
2: para mí
3: un
2: también,
3: militante
2: Pedro,
3: del Partido Socialista de Vamos. Madrid.
0: Quina bajona ara mateix, haver perdut Stevie Wonder,
3: Bueno. Las del país...
0: Però és que ara no dirà res important, jo crec que Sánchez... Bueno, acaba de pujar per fer el míting.
3: Yo voy a hacer lo que van a hacer todos los militantes de base para ganar todas y cada una de las ciudades y la comunidad
0: no, no lo diga, Pedro.
3: De Madrid el próximo mayo.
0: Escolta, punxem una mica de Stevie Wonder
2: bueno,
0: i ara torno cap allà a veure si...
2: Estem parlant que aquest és un tema molt llarg, gairebé. És didàctic, amb cors que pregunten i responen com si ho... si fos un catecisme laic, això que sempre hem dit abans, de que és un disc que et fa ballar amb el funk, però et fa reflexionar també, no? No és un himne de ràbia, és un himne de memòria. Stevie Wonder, fill de Detroit, recordem que sempre parlo de Detroit com un dels de les pitjors ciutats dels Estats Units als 70, als 80 i als 90, i fill de la Motown, agafa el micro i diu una cosa que és impressionant. Us explicaré qui va construir aquest país de veritat. I ho fot cançó. Ho fa un altre cop amb aquell grup del funky que és la manera més efectiva de fer-te escoltar una lliçó magistral. Amigues, sona Black Men del 76.

0: Aquest és Blackman.
1: Blackman.
0: D'aquest Songs i de Kill Life.
1: Correcte. Estem atents perquè quan tregui les claus del sorteo de los pisos ja anirem amb Pedro Sánchez. No. Bé, recordem que això és aquesta classe d'història que els negres, de quan en quan fan les cançons, t'estan dient el primer trasplantat va ser un home negre, la gent del ferrocarril, tal. També menciona a la gent brown, que diuen els negres, és a dir, els llatinos, els llatins dels Estats Units, i els yellow, que diu ell, és a dir, a la comunitat xinesa que també va pujar als Estats Units. Anem cap a una altra cançó. Aparquem ara el Songs of the Key of Light del 76 i tirem una mica cap enrere. Per cert, aquesta cançó tira cap endarrere del flaire que fa Jamiroquai, eh? Mm. Cap endarrere.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, totalment.
1: Cap endarrere. És normativa. Diguéssim que aquí, al 76, el senyor Stevie Wonder amb el Black Man i inventa les bases de lo que seria l'acid jazz ballable que faria després Jamiroquai.
0: Deixa'm dir que per encertar 100%, més o menys ho havíem dit bé, però el primer, o un dels primers trasplantaments del cor, sí, es fa a l'any 68, a Sud-àfrica. El doctor és sud-africà, Christian, sí, Barnard, i traspassa o trasplanta, sí, el cor d'un donant negre, sí, a un receptor blanc,
1: sí,
0: un senyor que havia mort amb relativa joventut,
1: sí,
0: i clar, allò es converteix en un símbol,
1: sí,
0: més enllà del fet en si, perquè el cor continua funcionant.
1: Correcte.
0: Evidentment no hi ha una... Bueno, el fet de del color de la pell no canvia que tinguin uns òrgans que funcionen igualment.
1: És així, mira, dels uns als altres. Serveix per recordar...
0: Al revés no va passar, també t'ho dic.
1: El recordatori anual del senyor Oscar Nin, recolzant a la sanitat pública, perquè a casa meva, gràcies a una dona donant, mon pare va estar trasplantat 19 anys de cor, 19 anys de cor, gràcies a una donant. Amics, continuem, i tirem una mica cap endarrere, a l'any 72, i anem a aquesta, és del disc Taking Book, però...
0: A veure si parla ara ja del tema.
2: Vamos, Pedro Sánchez. Comunidades autónomas, todas ellas, 7.000 millones de euros para construir vivienda protegida y no venderla a fondos buitre. ¿Y qué es lo que hizo el Partido Popular y Vox? Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie, votaron en contra de la ley de vivienda. No se reúnen con los alcaldes y alcaldesas socialistas de Madrid para aplicar la ley de vivienda y aplicar las zonas tensionadas y congelar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, como solicita y exigen los alcaldes y alcaldesas de Madrid socialistas. No lo hacen. Votaron en contra, no lo aplican, y votaron en contra del Real Decreto Ley que hubiera impedido que Mari Carmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda.
0: Primera referencia a Mari Carmen en el meeting de Pedro Sánchez.
2: Tienen dinero para comprarle un aticazo a Ayuso de más de 6 millones de euros y no tienen dinero para proteger a Mari Carmen y a otras muchas personas vulnerables en la Comunidad de Madrid y en todos los territorios donde gobierna el Partido Popular.
0: I s'aixeca la gent del míting per la referència directa a Ayuso i l'àtic.
2: Mari Carmen hizo un vídeo y pidió al gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones y millones de españoles y españolas que sufren también la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad. De humanidad.
0: Doncs aixequen també els seguidors del Partit Socialista en aquest míting de Sánchez, on bàsicament no és un anunci. Ha dit que estan treballant contra rellotge per portar al Consell de Ministres un decret que aturi alguns desnonaments. No ha especificat en quins. D'aquí una estona mirarem de tornar-hi per veure què és el que pot dir.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: No, Déu-n'hi-do.
0: Les transicions d'una cosa a l'altra,
1: sí,
0: són...
1: Sí, perquè, hòstia, em fa voltar moltes coses pel cap ara mateix. Sí, sí. Pues, escolta, gràcies a la Mari Carmen, perquè abans les la senyora que es va suïcidar aquí a Catalunya no va servir per fer això. Mm. El senyor que es va llançar per la finestra també no va servir per fer això. Bueno, ha passat això a la plaça Colón, doncs gràcies i, bueno, endavant. Continuem amb Stevie Wonder. Escolteu, tirem uns anys cap endarrere perquè del 76 jo vull posar, cony, Superstition.
0: Ara.
1: És la que tots veiem i tal. És del 72, del disco Taking Book, però no la podem deixar fora perquè és el... jo crec que és el clavinet, el Víctor, si no està menjant galetes, ara ens ho podria confirmar, és el més famós de la història de la música. És aquell riff que entra i ja saps que has d'aixecar-te. L'Stevie avisa que la superstició no porta enlloc, però ho fa amb funky tan físic que és la contradicció, és una contradicció meravellosa. Et diu que no creguis en supersticions mentre fa ballar com un posseït, saps? És algo fantàstic. És el tema que va convertir Stevie Wonder en estrella absoluta més enllà de la moto un adolescent. Si The Songs of Key of Life és la catedral, aquest Superstition n'és el campanar, sens dubte. Amigues, a ballar i a moure el cul.

0: La cançó probablement més famosa de Stevie Wonder no és del Songs in the Key of Life, sinó anterior, 3-4 anys abans.
1: Correcte, va, tirem.
0: Però gran cançó. I de nou, aquest baix d'inici.
1: És funk.
0: Mira, mira, els metalls. Mira,
1: és la catedral del funk, amics, aquest disco. Sisplau, no el deixeu de visitar. Anem cap a aquell que has pronunciat abans.
0: Fulfilling Ness, First Finales.
1: A partir d'ara, l'embalat, aquest disco, el direm, el disco d'Ir, el de l'embalat, Fulfilling Ness, First Finales i tal, el disco d'Ir, de Stevie Wonder, i anem amb aquesta cançó del 74, que forma part de la mateixa missa de que estem parlant. L'Stevie agafa, atenció, perquè feia el que li sortia de la tita, aquest senyor. Era tan brillant que podia agafar un reggae, el barreja amb el seu funky particular i crea una cosa que no és ni una cosa ni l'altra. És l'Stevie Wonder fent qui li rota, tu. L'harmònica torna a ser la protagonista, és el groove, és elàstic, tropical i urbà, també, alhora. És un tema de festa que no necessita cap excusa. Quan sona, l'embalat s'omple de gent que no sap ni si està ballant ska, funky o el que sigui, perquè no pares de ballar. L'Stevie Wonder demostrant que podria agafar qualsevol ritme del planeta i fer-lo seu a través del funky. Amigues, escoltem aquest Boogie on Reggae, Woman del 74.

0: ara deia la Sotillo, repeteixo.
1: No, no hi ha ningú que soni com ell.
0: És que no, és que aquí estem escoltant a Michael Jackson, estem escoltant al Bruno Mars, estem escoltant a Hamaroguay. Perdó, no arribeu el dilluns allà amb el d'Innova Mata, dir, no, és que se diu Hamaroguay, no se diu tal. Bueno, no, Hamaroguay. Doncs és això, és fantàstic, és futur. El 74, aquesta clatx, eren marcianarres. Eren tremendos. Va, anem amb el clàssic, perquè jo sempre hem fet aquí la broma de si bebes no conduzcas i
2: de
0: tot
2: què?
0: Això. La mític, el mític anunci dels finals dels 80, principis dels 90 a Espanya, que va fer una campanya Stevie Wonder en la Direcció General de Tràfic.
2: Ah,
0: encara
2: sí?
0: No estava Ramon Lamiel, però ja estava per allà dient, hombre, que venga el Stevie, que també s'ha tomat algo.
2: Algú va tenir la idea.
0: I van fer aquella campanya de si bebes no conduzcas, que sortia Stevie Wonder assegut davant d'un volant que la gent deia, bueno... Igual el problema no vine en aquest moment, no seria de veure.
2: A veure, tens el tall, sí?
0: Sí.
3: Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas.
2: Recorda.
3: No conduzcas.
0: ¿Qué dius? ¿Qué llevas en la boca, Stevie? Pues debía llevar de todo. Pues aromas de Montserrat,
2: no,
0: un poquito de Jack Daniels,
2: no.
0: Y todo lo que pasáis para allá. Feu cas, que si pareu... No barregeu. Sobretot no barregeu, les coses.

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Doncs aquest Don't Drive Drunk,
11: Don't
10: no
11: drive
10: condueixis
11: drunk.
10: Begut,
11: no.
10: De l'any 84,
12: si
10: això.
12: No conduzcas.
10: Si bebes, no conduzcas.
11: Correcto. Ja sabeu, ho podeu veure al Nil, però després agafeu un taxi o aneu a peu, per puestos.
10: Sí, també es pot.
11: Catalunya a peu va començar així, perquè anàvem un morat per sobre, el Josep Pla i l'altre,
10: no.
11: I tal, Catalunya a peu, doncs ja està, Catalunya morada.
10: Va.
11: Amigues, tanquem l'embarat, l'embarat avui amb aquesta cançó que m'agrada moltíssim i que evidentment dedico a tota la senyora de mitjana edat. Amigues, aquesta és la cançó d'amor que tothom coneix encara que no sàpiga que és de Stevie Wonder. Que evidentment dedico a tota la senyora de mitjana edat. Amigues, aquesta és la cançó d'amor que tothom coneix encara que no sàpiga que és de Stevie Wonder. A moltíssim. Amigues, una melodia perfecta, lletra simple, però que arriba fins al moll de l'os. I aquesta manera de cantar que sembla que estigui a l'Stevie allà al costat, a la tauleta de nit, amb les cames penjant, cantant-te aquesta cançó. És un tema que sona també a casaments, a anuncis i a pel·lícules des de fa 50 anys. Stevie Wonder va agafar el soul més dolç i el va convertir en patrimoni universal. Amigues, si Isn't She Lonely és amor de pare, aquesta és amor de parella explicat perquè ho entengui fins i tot el més gilipolles. I funciona, funciona sempre. Amigues, cardem amb
10: no,
11: You Are the Sunshine of My Life.
10: Oh, no.
11: Oh,
10: no.
11: Ara sí.
10: Va, Stevie, home. No.
11: Ojo. Ojo. Ara entra Stevie en tot,

0: Hem sentit tres veus, eh? Sí, perquè al principi jo pensava que era Stevie Wonder i no.
1: No, és el que sempre passa, que la ràdio comercial et posen el tall quan ja ha entrat el primer senyor, la senyora, i senyor. Només posem quan canta Stevie Wonder la cançó. You are the sunshine of my life, comença amb una altra veu quan és la Stevie Wonder, una senyora, i després
2: sí, eren dos coristes de...
1: Ara.
2: Dos coristes. Membres del coro. Correcte. Que estaven a Stevie.
1: Jo crec que ha fet un repàs d'aquests, de l'obra de Stevie Wonder, només del disco de Cave of Life, de que fa 50 anys, sinó què fem sempre a l'embalat? Posem la punteta perquè després sentir tota, entreu tots a la playlist que us hem fet amb tot l'amor del món de l'Spot i del Via Lliure, i a partir d'aquí aneu, pues això, buscant amb altres discos, altres connexions i tal, però veieu que un disco del 76 ha tingut una trajectòria que arriba fins avui a l'actualitat del llegat que té.
0: Va, tanquem. Hem pres apunts avui, eh? De home, recapitular.
3: Però ens hem deixat una... Bueno, ara potser seré tonta. Ara seré home,
1: no.
3: La tonta.
1: No diguis no això mai més davant
0: cuidado,
1: meu, eh?
0: Cuidado.
3: Stevie Wonder, Stevie.
1: Ai, sí.
3: Com es diu Stevie Wonder? O l'Stevie. L'Stevie d'on ve?
0: D'on ve?
3: Diries Steven, no? En
0: plan... Ah, sí, Steven.
3: És Esteblan.
0: Esteblan?
1: Esteblan.
0: Esteblanco?
3: Esteblan.
1: Esteblan.
3: No hauries dit mai. No, és un nom.
0: Esteblan.
3: Esteblan.
1: Ah. Bueno, hi ha gent ara que es diu Lionel Messi de Todos los Santos, Sanceloni.
0: Cuchitini.
3: Laura, el meu

0: cap tota la vida Stevie Wonder devia ser l'Steve. Wonder ja m'imaginava que era nom artístic.
1: Mira, amb la Sotilla algun dia farem d'allò... No, és que se llama Tarlo.
0: Wonder ja m'imaginava que era nom artístic.
1: Mira, amb la Sotilla algun dia farem d'allò... No, és que se llama Tarlo.
2: Que Tarlo sí m'està dient.
1: Vamos ya!
3: En tot cas, Stevie Wonder, que no és només com deia un cantant, és el tio que va demostrar que un noi sec de Michigan podia agafar el soul, el funk, el jazz, el gospel i el pop i convertir-ho en una banda sonora de tota la humanitat. Que ha fet ballar avis, que ha fet plorar pares primerencs, que ha fet que Prince i Michael Jackson s'agenollin davant d'ell.
1: Efectivament.
3: L'embalat fantàstic del mossèn, avui recordant Stevie Wonder, demà fa 50 anys del disco.
1: Correcte.
3: Mossèn, jo sé que avui a casa fan una mica de festa, uns benjamines.
1: Uns benjamines que hauran avui, eh?
3: Després la ratafia casolana, que amb la Judit Vila ja sé que ho fan a casa, vostès.
1: Efectivament, ja parlarem algun dia de la destileria que té Judit Vila.
3: Sí, el lavabo. Entre les seves dioptries, per cert, i les de Judit Vila, o les meves també.
1: També.
3: Gran homenatge avui, també.
1: També, també. Que cabrona, mossèn. Comentari, eh?
3: Apa! Adiós.
1: Gràcies, amiga. Gràcies. Una salutació a tots els Xavis que ens estan escoltant ara. Xavi Puig, Xavi Bundó, a totes les amigues. I amigues, si recordeu-vos, si comenceu amb Melody, acabeu amb Melody.
3: Sí, senyor.
1: Si beveu, no agafeu el carro ni barregeu, que després tot es barreja al pou i acaben sortint el piro musical, la Font de Montjuïc i tota aquella mandanga. Amigues, bon diumenge i recordeu, no escolteu merda, estimeu-vos. Yeah! Yeah! ¡Yeah! Vamos a ir con el sorteo de los pisos.
3: Va. Tres minuts i serà un quart de dues. Mariona Martínez, bon dia.
0: Bon dia.
3: Quim Salvador, bon dia.
4: Bon dia.
3: Pedro Sánchez encapçala un míting del Partit Socialista marcat per la protesta a Madrid pel cas de la Mari Carmen.
0: Sí, el president espanyol que ha parlat des del míting del PSOE a Getafe. Sánchez ha arrencat el seu discurs demanant als diferents partits un últim esforç per tirar endavant el decret llei de l'habitatge dimarts al Consell de Ministres. Això mentre dirigeix retrets al Partit Popular i al govern d'Isabel Díaz Ayuso. Última hora des de Getafe, Adrià de las Heras.
5: Sí, l'acte de Sánchez ha acabat tot just fa uns minuts. Ha centrat el discurs especialment en la crisi de l'habitatge, ha promès solucions, però no n'ha concretat. Sí que ha recollit el guant de la Mari Carmen, que ahir en un vídeo li va demanar un decret d'habitatge aquest mateix dimarts al Consell de Ministres, i Sánchez li ha respost que treballa en la correcuita per tenir-lo enllestit.
6: El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
5: Evidentment, l'asa dels cops també ha estat Isabel Díaz Ayuso i el PP per les polítiques d'habitatge i per la polèmica compra de l'Àtic. Sánchez, per cert, també ha anunciat que dimarts el Consell de Ministres aprovaran un altre decret per allargar les mesures anticrisi per aturar els efectes econòmics de la guerra a l'Iran.
0: Sánchez, que demanava aquest esforç per aprovar el decret de l'habitatge, mentre a Madrid centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol en aquesta protesta arran del cas de la Mari Carmen. Des del sindicat de llogateres apunten a una setantena de tendes de campanya i demanen a tothom que pugui que s'hi sumi. De fet, no descarten ampliar les mobilitzacions a altres ciutats. Des de la Puerta del Sol a Madrid, Roger Perciba.
7: Sí, l'acampada Puerta del Sol ara comparteix espai amb altres manifestacions, manifestacions que ja tenien previst acabar aquí. També comparteixen espai amb els turistes, òbviament, i amb persones que fan les compres. Vaja, el clàssic ambient de diumenge a Puerta del Sol. No hi ha més tendes, és a dir, l'acampada no creix, però sí les estan separant una mica, és a dir, estan agafant una mica més d'espai de la plaça, que és un moviment interessant de cara a les hores diurnes. Després, a la nit, ens diuen, s'ajuntaran una mica més per fer més pinya i fer més força. El sol ara apreta, ara veiem com instal·len unes lones per fer ombra, veiem com es formen grups que fan petar la xerrada, organitzen activitats per la canalla. Vaja, hi ha bon ambient, però a la vegada contundència en el discurs, com el de la Alicia del Río, que és portaveu del sindicat de llogateres.
8: Nos habéis defraudado absolutamente y por eso estamos ya aquí en rebeldía, pero a la vez os damos el último, la última oportunidad, el último ultimátum. Es posible todavía que el martes hagáis algo a la altura de las circunstancias, a la altura de que no haya ninguna Mari Carmen más en nuestro país y la pelota está en vuestro tejado.
7: Són les paraules de Alicia del Río, com escoltàvem, llançant aquest ultimàtum al govern espanyol, a Pedro Sánchez, de cara a aquest Consell de Ministres de dimarts. De fet, aquí, aquesta proposta, no pretenen allargar-la sine die de forma indefinida. Aquí ens diuen que l'acampada pretén fer pressió de cara precisament a aquest Consell

0: de ministres de la setmana que ve.
1: I encara sobre l'habitatge, a Catalunya continua la reunió del sindicat de llogateres per concretar les noves passes de la mobilització. Des d'aquí, els portaveus del sindicat, tant aquí com a Madrid, han obert la porta que les acampades es puguin estendre a altres ciutats de l'Estat, tot i que encara no han concretat de quina manera es mobilitzaran.
2: Esports en joc a la Lliga CB de bàsquet, Breogán 56, Joventut 49. La penya perd de 7 al descans. Aquesta tarda a les 5 començarà el Girona-Múrcia i a les 6 el València-Lleida. El Barça va començar ahir la Lliga amb victòria 119-101 al Palau contra el Corunya i el Manresa amb derrota 102-97 a Bilbao. I en futbol, Eric García passarà avui proves mèdiques per determinar l'abast exacte de la lesió que li va impedir jugar l'Anglaterra 2-Espanya 3 d'ahir a la Lliga de Nacions. Havia de ser titular però va notar molèsties a l'escalfament. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va dir després del partit que no semblava una lesió important.
1: I el temps, en alguns sectors de l'Ebre ja es freguen els 30 graus, però avui s'hi arribaran pocs llocs. Ambient càlid, però no tant com els últims dies, i amb cel cada cop més emblanquinat. A més, les pròximes hores continuarem amb núvols baixos en molts sectors de la costa i el prelitoral, que fins i tot poden arribar a deixar algun plogim.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
5: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
6: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
7: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
8: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem, i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
17: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
18: Mira, ja ve, recta final.
19: Mola de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
20: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
21: Un autèntic bochorno.
17: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
17: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Va, que continuem el Via Lliure en aquesta última hora i us expliquem que fer-se gran és adonar-se que el cos canvia, assumir responsabilitats, buscar reptes i és evolucionar, com ho fa Ato. Des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: RAC 1.
22: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
23: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
22: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Ara a Fimen, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots de dos boxers per home, 2 per 10 euros. Fimen, tan senzill com això.
0: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
2: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
0: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
2: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
4: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
5: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
4: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar, i deixa't inspirar.
5: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
4: Troba'ns a la Nacional 2, entre Quadis i Viena.
19: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
25: Més immediat que mai.
19: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
26: Dia lliure. Amb Xavi Bundó.

0: de meravella, amb la quantitat d'anys que han passat i que bé que sona George Harrison, evidentment, clar, són dels millors músics de la història. Aquest Isn't It a Pity, de George Harrison, meravella, com tot el que va fer amb els Beatles i fora dels Beatles. Aquesta és una cançó que estic convençut que li desperta alguna cosa al convidat que s'ha assegut a l'estudi. De seguida m'agradarà que m'ho expliqui, però deixeu-me que el presenti. Ell és un actor de casa nostra, segur que sabeu qui és, ara de seguida us ho explicarem. Va formar part del que probablement sigui o hagi estat un dels últims grans fenòmens televisius que hem viscut a casa nostra, si no l'últim, probablement, en una època en què ara cada cop tot està més seccionat i està més atomitzat, no? I que hi ha molta dificultat perquè tota una família s'assegui davant de la televisió un vespre, sigui dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres, no? Que tothom ara està amb el mòbil, amb les tablets. Va haver una època que això no era així, no? I l'últim dels grans fenòmens probablement sigui la sèrie que va protagonitzar aquest actor. Ell és Marcos Franz. Segur que hi ha gent que li havia perdut la pista, però el recordareu perquè va ser el Gerard de la sèrie Merlí de TV3. Avui el tenim aquí amb nosaltres perquè acaba de publicar un llibre, i és un llibre, jo diria, important. I ens ve molt de gust, perquè és més autobiogràfic, explicant una cosa que, vaja, és gairebé un estriptis emocional, diria, que es diu Cuando dejé de ser yo, que ens explica, entre altres coses, què és el que s'amaga darrere aquells anys i en moltes altres coses que van passar a la seva vida, quan tota aquella quantitat de centenars de milers de persones s'asseien davant de la tele a gaudir d'una de les últimes grans productes televisius que s'ha fet a casa nostra i que, en fi, que captava l'atenció de tants milers de persones, què li passava amb ell, no? Què tal, com estàs, Marcos? Bon dia.
1: Bé, molt bé, la veritat.
0: Primer, aquesta cançó. M'has d'explicar què et genera tu, Isn't It a Pity, de George Harrison.
1: No sabria molt bé com explicar-ho ara mateix. És una cançó amb la que sempre he connectat molt, de forma molt genuïna. No sé, sempre m'ha transmès com una cosa com molt poderosa, uh-huh. La trobo com molt absoluta i molt forta, alhora que també molt fràgil. I crec que aquest contrast o aquesta, saps, la trobo bé.
0: Com d'important ha sigut la música, diries, a la teva vida, Marcos?
1: Moltíssim.
0: Sí, eh?
1: Des dels 5 anys que vaig començar a fer piano i més endavant, després vaig descobrir la música dels Beatles, dels Stones, tota la gran explosió dels 60 i allò va canviar completament qui jo era. Mm-hmm. Absolutament, sí.
0: Vas escoltar música mentre escrivies aquest llibre?
1: Sí. Sí, de tant en quant, quan estava parar de tant en tant entre capítol i capítol, fragment i fragment, perquè no ha estat un llibre fàcil, vull dir, he plorat literalment mentre escrivia aquestes paraules. Sí.
0: Per què?
1: Perquè he hagut d'explicar una cosa molt forta que em va passar fa 11 anys i que he portat callant durant tot aquest temps. Mm.
0: Explicar certes coses, ara és el que deia al principi, no? Darrere de... Això passa amb el món de l'actuació o amb les feines aquestes que tenen aquesta brillantor, no, Marcos? O sigui, mm-hmm. Podria ser la música, podria ser una altra forma d'art, que al darrere de la brillantor d'uns focus, no? A vegades s'hi amaguen altres coses, no? Sí. Merlí va ser una super sèrie.
1: Sí.
0: Va marcar infàncies, adolescències i vides de molta gent. Segurament, com deia al principi, és l'última gran sèrie que ha conjuntat famílies assegudes a un sofà per veure-ho,
1: sí,
0: en directe, diguem.
1: Exacte.
0: Bueno, en directe, el que en directe es pugui ser.
1: Sí.
0: Però allà passaven coses mentre tota aquella gent gaudia i pensava, hosti, quina sort que té aquest nano que es diu Marcos de formar part d'aquest somni que és Merlí.
1: Exacte. Sí, jo sempre he somiat en poder fer una sèrie, una gran pel·lícula. De fet, bé, abans de Merlí, alguna producció gran vaig fer, però sí que tenia moltes ganes d'un projecte com Merlí o similar. I no.
0: Quina edat tenies quan apareix Merlí a la teva vida?
1: 22.
0: 22.
1: 22, sí.
0: O sigui, molt al principi d'una carrera, bueno, éreu tots molt joves en aquell
1: moment. Sí, érem joves, sí. Entre 18 i 22 teníem tots, sí.
0: Quina relació tens amb el Gerard, de Merlí, tu, ara?
1: M'hi assemblo.
0: T'hi assembles?
1: Sí.
0: En quin sentit?
1: Bé, ens assemblem de caràcter i personalitat i, vull dir, educació que hem viscut a casa, segurament. Ara no vull exposar la meva mare ni el meu pare com són, només faltaria, però sí, al final l'educació que vius a casa no forma part de com ets. I sí, crec que he tingut una vida similar a la del Gerard, força, sí.
0: Marcos, tu tens una idea clara del que et va passar mentre rodàveu aquella sèrie? Perquè el títol és bastant explícit del llibre, Cuando dejé de ser yo, no? Uh-huh. Tu tens una crisi que deu venir de molts llocs diferents, que pel que expliques al llibre et deixa com una mena de nebulosa aquells temps en què rodàveu la sèrie.
1: Sí, no, jo no era molt conscient del que em passava. Jo pensava que estava dins d'una relació amistosa i que estava despertant. Jo sentia que estava despertant.
0: En quin sentit?
1: Ell, mica en mica, perquè això no m'ho va escopir en 5 minuts, vull dir, és una cosa que va fer molt lentament i durant mesos ell va començar explicant-me com funcionaven els grans engranatges de la societat.
0: Qui és ell?
1: Li dic Demian.
0: El llibre li dius Demian.
1: En honor a la novel·la de Hermann Hesse, no perquè es digui així. Es diu d'una altra manera, no li vull ficar el nom.
0: És una persona que va aparèixer mentre tu estaves rodant Merlí?
1: Abans dels assajos.
0: Sí. Que no tenia res a veure amb Merlí com a sèrie. No. És a dir, podies haver estat fent Merlí o qualsevol altra cosa. No?
1: Sí, exacte. Era una persona que en un principi em va voler entrevistar perquè estava acabant periodisme. I jo li vaig dir que sí, perfecte, endavant. I jo vaig sentir que connectava amb ell. Però no connectava amb ell. Era una persona que no tenia empatia tan sols. Vull dir, era una persona, no sé si arriba a psicòpata, però sociòpata segur. Ell volia coses de mi.
0: Què volia?
1: Tinc la gran teoria, perquè el vaig haver d'eliminar, que és sexe. Poder, sí. Control, sí. Era una persona molt tancada sexualment. I no havia sortit de l'armari. És la gran teoria que tenim entre els meus amics, família i jo, que observant-lo i veient, creiem que sí. Tenia moltes ganes de poder també i de control sobre els demés. No només amb mi, més endavant m'han arribat veus de persones a les que ha capturat una mica, no?
0: A qui li vas explicar qui era Damien mentre el coneixies? Hi havia gent que el coneixia, del teu entorn, la família o no?
1: Primer a l'Adrian Grosser, l'actor de Merlí, també.
0: L'Adri és el que feia de Marc.
1: Marc Vilaseca, sí.
0: Marc Vilaseca, exacte.
1: Un any abans vam fer el càsting i un any després vam haver d'esperar una mica, vam començar els assajos i durant tot aquest any ens van fer molt col·legues, quedàvem moltíssim. I ell ho va detectar, em va dir, Marcos, t'estàs apagant. Jo li deia que no, que estava bé, però no vaig trigar molt en explicar-li el que em passava amb aquest tio.
0: Aquest tio, dius, volia dominació, volia poder, volia sexe, volia el que sigui, no? Però et captura d'alguna manera.
1: Sí.
0: T'abdueix, podríem dir-ho així.
1: Sí, absolutament.
0: Com?
1: Explicant-me com funciona realment el món, dient-me que tot el que jo conec és artificial i està tot preparat per grans èlits, grans persones que controlen i dominen el món. M'explicava que tota la cultura, la música, el cinema, no? Els actors, inclús científics famosos o inclús psicoanalistes com Freud, tots havien passat per aquest filtre, tots eren com agents culturals del sistema per imposar doncs, una com funciona el món, però realment és un discurs artificial creat, vull dir, és com si nosaltres estiguéssim completament dominats i controlats per una gran mentida.
0: O sigui, és com si fos el que avui anomenaria una mena de terraplanista, no?
1: Sí, però no entrava el tema de la terra plana.
0: No, bueno, no. En el sentit aquest de que té una visió alternativa del món,
1: sí.
0: Que creu que hi ha una sèrie de forces que no són visibles,
1: exacte.
0: No? Uns engranatges que funcionen al marge del discurs públic, dels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera.
1: Exactament, sí.
0: I a tu te'ls va mostrar, diguem-ne, no? És com si t'hagués aixecat la vena dels ulls. I tu vas caure en això?
1: Hi vaig caure.
0: O sigui, vas creure tot aquest discurs?
1: Ho feia extremadament bé, o sigui, ho feia amb una tranquil·litat i una seguretat i una certesa i una passió. Em donava coses petites i pensava, ostres, té sentit, pot ser, mica en mica. Això va ser una cosa de mesos i mesos, fins que al final ja estava completament dins.
0: Si tu podríem dir que durant el rodatge Merlí i tota aquesta sèrie,
1: sí.
0: El teu cap, el teu interès...
1: Sí.
0: Donava bàsicament voltes al voltant d'aquests...
1: Exacte.
0: D'aquestes realitats alternatives.
1: Exactament. No m'interessava ni tan sols aprendre'm el guió ni el rodatge. Això, sobretot a la segona temporada, ho vaig veure moltíssim. Estava completament dins. Inclús aquesta persona em va suggerir, bueno, entre altres moltes coses, per exemple, em prohibia tenir sexe, em prohibia...
0: Què dius ara?
1: Sí. Em deia que baixaria la meva freqüència, la meva vibració...
0: O sigui, t'explicava totes aquestes teories ja del cosmos, de l'energia humana...
1: Sí, al final va entrar tot aquest pack, sí. Jo al final ja estava tan dins que no podia pensar de... No podia. Però sí, inclús em va suggerir que abandonés la sèrie, Merlí.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè Em deia que el que estava fent era completament banal i que no feia res, vull dir...
0: Que tenies un propòsit, sí, superior.
1: És. Exacte, que tenia un propòsit superior, que jo estava fent de peó del sistema de l'entreteniment i que no servia de res. I jo estava tan dins que pensava que realment tot allò era cert. Vaig arribar al punt de pensar que tothom del meu voltant, la meva família, amics, inclús directors de Merlí o qualsevol altre projecte, també eren persones adormides. Jo vaig estar molts anys amb això callat, no ho explicava a ningú, però el meu dia a dia era un infern. Inclús quan el vaig deixar, perquè vaig aconseguir deixar-lo als 4 anys, vaig plantejar matar-me. O sigui, em vaig plantejar suïcidar-me. No, pensava que aquesta vida no tenia sentit. I que estàvem controlats i dominats i jo era una ovella més, un peó més. I que tota la vida era patiment. La relació que teníem era com el d'una secta. I no vaig saber com sortir d'allà fins que la meva germana al final em va dir: "Ves a teràpia, Marcos." Inclús li vaig dir a la meva germana que em suïcidaria als 33 anys.
0: Perquè tenia una simbologia.
1: Exacte.
0: O sigui, hi havia numerologia en això, també.
1: També, sí.
0: O sigui, el simbolisme del món...
1: Sí.
0: O sigui, és una mica com la secta dels Illuminati, diguem-ne, no?
1: Sí, exacte.
0: Que hi ha tot una mena de lectura, si mires la realitat de formes diferents...
1: Exacte, sí.
0: Tot té un sentit alternatiu.
1: Exacte. I graus, i formes de sortir d'aquesta Matrix, digue-li com vulguis. Mm. I clar, parlem del 2015, ara s'ha posat com més de moda amb tot el tema del Covid i negacionistes i
0: exacte,
1: tot això.
0: Sí, sí.
1: Però clar, jo em sentia molt sol, el 2015 ningú parlava d'això. Quatre bojos, amb perdó de la paraula, però... I em deia, ells no seran mai capaços de veure-ho perquè són persones adormides, tu ets una persona especial, tu ets una persona desperta, amb un propòsit superior, etc.
0: Vas tenir una relació de dependència amb aquest Damien?
1: De dependència?
0: Dependència, sí.
1: Absolutament. No podia quasi veure'm amb ningú més. Ens escrivíem cada dia, ell també m'escrivia cada dia. Passava matinades parlant amb ell. Potser havia de matinar el dia següent i és igual. Encara que dormi 2 hores. Això és el més important de la meva vida ara mateix.
0: I quan tu veus que has de començar a sortir d'aquí, quan t'ho diu la teva germana, etc., com surts? Com fas el pas per tallar contacte amb ell o no sé...
1: Va ser el quart any. No sé què va passar, va ser un instint de supervivència el que vaig tenir, segurament alguna cosa que em va dir... No sé, era una cosa quasi com primitiva, em va sortir tota l'agressivitat del món, el vaig trucar i li vaig dir que em deixés en pau, que m'havia estat mentint, que tot era mentida, que volia poder, volia dominar-me... també perquè, en certa forma, vaig despertar una mica, vaig veure que tot el que ell em prometia mai passava. Inclús alguna incongruència vaig veure, no? Es contrariava una mica amb el seu discurs. Al final ho vaig notar, vaig dir... Però el primer any no em va dir que això no té cap sentit, saps? Mm. I vaig trucar-lo i vaig petar, no vaig poder més, i vaig deixar-lo. Però clar, encara que l'hagués deixat, encara que el deixés, allò seguia aquí. Jo no podia lliurar-me d'aquestes creences. Jo vaig seguir molts anys amb aquestes creences.
0: Però buscaves informació en algun lloc o ho contrastaves amb algú?
1: Sí, buscava per internet, també... com per reforçar una mica això i donar-me una mica de pau mental, volia que... No, després vaig veure que amb el pas del temps internet començava a despertar i veure aquestes coses i vaig dir, ostres, potser era veritat el que em deia. Mm-hmm. Vaig pensar inclús en trucar-lo, no ho vaig fer, per sort, mm-hmm. però vaig pensar seriament en tornar a caure.
0: Com vas apartar-te? Perquè, clar, ell té el teu contacte, no sé si...
1: Bloquejant per tot arreu. Mm-hmm. I parlant amb els amics que teníem en comú i dient, sisplau, si intenta contactar, dieu que no, o no contesteu, feu el que vulgueu, però sisplau, no li digueu res. Mm-hmm. I tampoc em digueu res a mi. Si
0: et va venir a trobar en algun lloc? Perquè devia saber on vivies i tot.
1: No va aparèixer més. Mm-hmm. La meva intuïció em diu que va pillar el missatge i que vaig... Sí, que ja no anava a tornar.

0: Has parlat de la importància de la música a la teva vida. Va canviar el teu gust per la música amb aquesta relació? Sí, també.
1: Ell em deia, ara, Enric, però... Em deia que tota la música que jo escoltava, començant per lo bàsic, no? Jo què sé, Beatles, Stones, The Who, els més bàsics, tots aquests eren artificials.
0: Clar.
1: I em deia que només escoltés a Johann Sebastian Bach.
0: Ah, sí, eh?
1: Que és l'única música realment connectada amb algú diví, superior, amb tot aquest discurs.
0: I li vas fer cas?
1: Sí, però ho escoltava sense gaudir, clar. Amb tensió, sobreanalitzant...
0: Després has pogut tornar a escoltar Bach, o no?
1: Sí,
0: sí, eh?
1: I ho puc disfrutar sabent que realment va ser un compositor del 1700 i pico i ja està. Vull dir...
0: No separar una cosa de l'altra.
1: Sí, sí, vull dir, he fet molta teràpia, moltíssima. Vull dir, dos cops per setmana, inclús, havia d'atacar moltíssim.
0: El llibre dius que vau anar fins i tot a viure junts.
1: Sí, vam viure junts un temps.
0: Sí, gaire?
1: No, uns mesos, fins que vaig petar i va ser com l'últim any, aquest. Fins que vaig...
0: Éreu parella o no?
1: No, gens ni mica.
0: No, éreu com amics que van a viure junts.
1: Sí, exacte.
0: Senzillament on s'alimenta un de l'altre.
1: Sí. Mm-hmm. Sí, una relació completament absorbent.
0: Això va ser fins al final de Merlí? O sigui, i passat Merlí?
1: I passat Merlí, sí, fins un any després, inclús.
0: I tu els teus amics els veies en aquesta època, llavors?
1: Els meus amics fora de Merlí, sí, vull dir,
0: sí,
1: no actors.
0: O el Grosser, per exemple, el anaves veient.
1: Sí, sí que va haver-hi un temps que vaig desconnectar una mica més d'ell, quan estava més ficat amb la relació amb aquest tio. I sí, els meus amics també, però de tant en quant, molt de tant en quant, i tampoc es... Passava molt, molt bona estona, perquè jo els jutjava moltíssim, pensava que ells estaven, això, adormits o no sabien res de res.
0: Mm-hmm. Ara totes aquelles teories, quan llegeixes el món negacionista i tot això, quina sensació et dona? Perquè ara és veritat que és un discurs, no aquest exactament, o sigui, potser sí, el de les piràmides i els il·luminatis i el sistema, doncs igual, no amb aquest nivell, diguem-ne, d'aquest nivell, però n'hi ha un altre. O sigui, que sí que hi ha un control de les elites en tot el que fem, tot el que diem,
1: sí,
0: etc. S'ha imposat bastant.
1: S'ha imposat molt, sí. I jo no, intento no escoltar-los. Algun cop he vist algun vídeo, però, hòstia, és que es passen de fantasia. Vull dir, no hi ha cap tipus de prova d'això. Almenys les teories que em ficava Demian al cap tenien una mica de credibilitat, perquè s'enfocaven més en la política i tot això.
0: Mm-hmm. T'has fet la pregunta de per què tu?
1: Sí, jo tot el que he pogut rascar i tal és que jo de petit i a l'escola, a l'ESO també, era una persona que havia patit molt de bullying, mm-hmm. Bueno, molt no, però força, i jo em sentia molt incomprès, molt, molt sol, i sentia que els altres eren estúpids. Vull dir, les persones que feien bullying eren persones que feien mal i eren persones que estaven desconnectades de si mateixos i eren persones que no tenien un propòsit clar, persones que l'únic que volien era fer mal als altres perquè no saben què volen amb la seva vida, no? I pensava, els altres són estúpids, jo tinc raó o jo sóc especial, no? Amb això comences i
0: clar. I ell t'ho reforça, diu,
1: exacte,
0: efectivament, tenies raó.
1: Efectivament.
0: Eres especial, per
1: exacte,
0: això et perseguien, per això
1: exacte,
0: anaven a per tu.
1: Exacte, sí.
0: El teu record de Merlí, per tant, està tacat o tenyit d'això que et va passar?
1: Sí, absolutament. No puc veure la sèrie.
0: No pots veure la sèrie, clar.
1: No puc. Especialment la segona temporada, que és quan està pitjor. De fet,
0: tu veus a la cara, d'alguna manera, o si has vist alguna imatge?
1: Sí, no m'hi reconec. Vull dir, veig una mirada molt fosca, molt buida, no m'hi veig bé, no m'hi veig present, no m'agrada veure'm. I no només amb Merlí, sinó amb la resta de sèries que vaig gravar en aquella, mm-hmm, en aquell moment. Vaig gravar The Young Pope, una sèrie boníssima, vaig ser allà un capítol. Nightfall, també, que vaig fer del Príncep Lluís de Catalunya, una sèrie espectacular, amb moltíssima pasta i tal, com enorme, però no vaig disfrutar res d'allò. No he tornat a veure escenes d'aquestes sèries, no puc.
0: Recordes el primer que li vas explicar i amb pèls i senyals? Era terapeuta o era la germana o era...
1: Era un amic que es diu Mauri, uh-huh, perquè ell era amb ell quan va passar allò.
0: Ah, quan et vas sí, separar, diguem-ne, estaves
1: sí,
0: amb ell.
1: Estava al Jamboree de Barcelona, de Plaça uh-huh, Reial, i vaig sortir allà, el vaig trucar i vaig petar. A l'Adrián també, a la meva germana no li vaig explicar, a la meva família tampoc. Em feia molta cosa i sí, vergonya i cosa explicar això a la meva família, per si es preocupaven massa. Mm. Era un tema delicat.
0: I ells t'ho han... llegit en el llibre o els has deixat llegir?
1: Sí, sí.
0: I els... o ja sabien tot el que hi deia el llibre?
1: Sí, també els vaig explicar. Escriure sobre això, us sembla bé, tal... Clar, no, i els hi sembla molt bé, la veritat. Els sí. sembla un gest molt valent i els hi fa il·lusió veure'm així, que estic molt millor i que puc explicar-ho.
0: En quin moment vital diries que estàs ara, Marcos?
1: Moment vital? Doncs estic en un bon moment. Estic treballant de coses que m'agraden, disfruto de la meva feina, estic fent algun doblatge també. He fet una pel·li també fa poc, Els de Sau, el biòpic de Sau,
0: sí.
1: i estic disfrutant molt d'actuar i de treballar d'això.
0: Que perquè una cosa que podria passar és que allò hagués estat un trauma i et bloquegés. Perquè va coincidir amb aquesta època brillant de la carrera, no? De ser un actor reconegut i que la gent et parés pel carrer, no?
1: Sí.
0: I que detectessis o vinculessis aquella etapa Exacte. A la professió.
1: Exacte, sí, però ara em trobo molt, molt millor amb aquest tema. Mm-hmm. Puc connectar molt millor amb la meva part artística, o sí.
0: N'havies parlat, fins i tot també de l'impacte que significava o per Marlí una sèrie d'aquesta influència en un nano que té 22 anys, no? De sí. popularitat, de veure't pel carrer, de dir-te coses.
1: Sí, exacte, això també crec que va ser un còctel molt explosiu, no? Demian més fanatisme adolescent català va ser heavy, la veritat. Sí.
0: Quan hi penses, en aquesta època, per tu és un record que fa mal, o és un record que s'ha curat, o és un record com és?
1: Encara és un record que fa mal, sí. Però he curat algunes coses. I algunes coses, sí, amb les que estic bé.

0: Ara el Marcos Ferranz té 33 anys, tens, Marcos?
1: Sí.
0: Ha publicat aquest llibre que, com us dèiem, explica aquesta història difícil d'explicar, que és Cuando dejé de ser yo, aquesta relació absolutament tòxica amb un tal Damien, que és, en fi, un àlies d'algú que entenc que no has tornat a veure mai més.
1: No, no l'he tornat a veure, no. Sí.
0: I tens dubtes de que publicant el llibre pugui reaparèixer, d'alguna manera?
1: Podria ser, però crec que no el contestaria. No, ho sento, però no.
0: Parles també d'aquest rodatge de Merlí i de les fases prèvies del càsting, d'una relació difícil amb algun dels actors, també, no?
1: Sí.
0: Li poses un sobrenom, també, perquè torna a ser una mica el que dèiem, no? Darrere dels focus d'un grup d'amics i de col·legues, no?, que estaven fent allò, a vegades s'hi amaguen altres coses.
1: Sí.
0: Què va passar?
1: Bé, em vaig trobar amb una persona que era extremadament competitiva i podria... Vull dir, el que feia era xafar els altres per ell...
0: Brillar més.
1: Brillar més, sí. I no només amb mi, amb la resta d'actors, però sí que amb mi ho va tenir... Es va passar, a mi es va passar. Em feia comentaris com molt fora de lloc, m'intentava com reduir, bàsicament. I em deia, mira, tu ets així, tu tens aquests dubtes, tu estàs així. Se'n reia de mi, em mirava clavant-me la mirada... Actituds que en aquell moment no podia suportar. El llibre parlo d'aquesta persona, ja era una mica personal, també. Em venia com molt de gust explicar-ho perquè, ostres, tot aquest món, tota aquesta faràndula i tal, és molt competitiva, hi ha molts egos, moltes enveges i no és un entorn pel generalment sa, saludable, jo diria. Llavors, també em venia de gust com parlar una mica de com funciona tot aquest ecosistema, no, diguem.
0: Sí, perquè a vegades tot sembla que tothom és molt amic de tothom.
1: Sí,
0: però... I no és ben bé així.
1: No, no, hi ha molta màscara, sí.
0: T'hi has tornat a coincidir amb algun altre projecte amb aquesta persona o no?
1: No, per sort.
0: Què passaria si us, de cop us cridessin els dos?
1: Doncs hauria de treballar i ja està. És el que hi ha.
0: No n'heu parlat del que va passar?
1: No, tampoc.
0: T'agradaria?
1: No em ve de gust parlar amb ell, la veritat.
0: No esperes que faci un gest, tampoc? O...
1: Si el fa, estaré obert d'escoltar-lo, sí.
0: Un gest... Un perdó, per exemple.
1: Sí, han passat anys, jo crec que... Però si a dies d'ara no ho ha fet, tampoc... No sé, no sé què farà. No sé, és igual.
0: Quin missatge li enviaries a un nano que té 20 i pico d'anys i que de cop li apareix una oportunitat com aquesta a la seva vida? Hi ha algun aprenentatge que tu hagis fet que li puguis enviar algú?
1: Ostres, li diria diverses coses... Relaxa't, escolta els directors, són professionals, saben molt més que tu, et poden ajudar, et poden guiar. No escoltis a persones que no tenen ni idea o que no han estat vinculades en projectes similars, perquè a la gent li agrada molt parlar i recomanar quan no té ni idea. I si t'han agafat i estàs aquí és perquè ets bo. No et preocupis, tot està bé.
0: Ets suficient, no?
1: Sí.
0: El llibre es diu, insisteixo, Cuando dejé de ser yo, testimoni del Marcos Ferranz d'aquests anys on la televisió era diferent, on els rodatges eren diferents, on la vida era diferent i que va significar segurament l'última gran obra audiovisual catalana que la gent es congregava i què passava, què li passava a la vida d'un actor més enllà del fet de ser actor mentre això succeïa. No?
1: Sí.
0: Et vull fer una darrera pregunta només, sí. Marcos, que és, amb aquesta persona hi vas confiar la teva vida pràcticament, no?
1: Sí.
0: Vas volcar. Has aconseguit obrir-te tant a algú altre després? O sigui, la confiança en altra gent és un problema ara?
1: Sí, crec que mai m'he obert tant com amb aquesta persona. Amb aquesta persona sentia que podia explicar els meus secrets més íntims, cosa que ell utilitzava per aprofitar-se'n de mi, clar. Però no, crec que no, mai tant.
0: Clar, però això creus que pot ser un dèficit en el futur? No poder obrir-te tant a d'altra gent? Per què hi ha això?
1: Pot ser, no m'ho he plantejat, però sí, prenc nota. Sí.
0: Marcos, ha estat un gust. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, moltes gràcies, de veritat.

0: RAC1.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
4: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
5: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
6: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
7: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
8: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
9: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
8: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
10: Per triar i remenar.
11: Amb tot el contingut dels programes.
12: I també els podcasts originals de RAC1.
13: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
14: I som tots.
15: Més fàcil.
16: Més directe.
17: Més intuïtiu.
8: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1.
18: 9 minuts i les dues del migdia. Fer-se gran és adonar-se que el cos canvia, assumir responsabilitats, buscar reptes i és evolucionar. Com Ato, que des de l'any 70 ajuda els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
19: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
20: A la ville de Barcelona.
21: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
22: The plane has crashed into one of the towers.
23: Something else just hit.
24: Oh my God, another plane has just hit.
25: Ja s'ha fet el futbol.
26: President, posi les urnes.
27: Peles, és Roma? És Roma, boy!
28: We will make America great again.
18: Hola, Sotillo, bon dia.
29: Bon dia.
18: Va, obrim la màquina del temps anant fins a on?
29: Doncs avui, Xavi, comencem amb un tall, amb una crònica de les notícies, que si no us digués de quin any és, podria haver passat perfectament aquest cap de setmana.
30: Unes 2.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit pel centre de Barcelona reclamant la dació en pagament retroactiu. És a dir, que lliurant la propietat de l'habitatge es canceli el deute. Volen que s'aturin els desnonaments i reivindiquen els lloguers socials. Els afectats per la hipoteca consideren que s'està protegint les entitats bancàries quan molta gent queda desemparada.
31: Perquè és una injustícia intolerable que les entitats financeres responsables de l'actual crisi estiguin acumulant milers i milers de pisos buits alhora que milers de famílies queden desvalgudes al carrer.
30: Arreu de l'Estat s'hi han sumat més de 40 ciutats. Ara els organitzadors...
29: Et sona?
18: Home, això podria ser avui, efectivament, tot i que la veu ja hem vist què. Quants anys fa d'aquest any?
29: 15 anys, 2011. 15 anys.
18: Aquesta època, o el dia d'avui?
29: Setembre, aquesta setmana, 25 de setembre del 2011, hi havia hagut aquesta manifestació.
18: I aquesta era Ada Colau?
29: Era Ada Colau, quan estava la plataforma d'afectats per la hipoteca, i com dèiem, hi va haver-hi manifestacions a tot l'Estat, la de Madrid va acabar a Puerta del Sol.
18: Van l'última setmana de setembre d'altres anys, què és el que va passar? On anem ara?
29: Doncs ens anem cap a Dublín.

0: Perquè fa 50 anys que es fundava U2. Crec que el vídeo l'hem vist a les xarxes socials. Ha corregut moltíssim. Això és U2, aquest àudio, aquest passat divendres, tocant Out of Control, que va ser una de les primeres cançons que van publicar, des de la seva antiga escola de Dublín, Mount Temple, que es deia, envoltats doncs, de tots els alumnes i tots els professors de l'escola.
1: Que perquè representa que tot comença allà, no?, la banda U2.
0: Exacte. Any 1976, un adolescent de 14 anys, que es diu Larry Mullen Jr., penja un anunci al tauler de l'escola dient que busca músics, que vol crear una banda i que busca músics, i li responen uns quants alumnes, entre els quals hi havia Paul Hewson, Bono,
1: home.
0: Hi havia també Dave Evans, ara conegut com The Edge, i Adam Clayton.
1: Hosti, tu.
0: Primer es van fer dir feedback, després de Hype, i al cap d'un parell d'anys ja sortiria aquesta U2. Us he de dir que si voleu saber tota la història, a la pàgina web de U2 hi ha una animació molt xula, narrada pel mateix Bono, que explica com va anar aquella primera trobada a la cuina, ara aquesta setmana fa 50 anys.
1: Vinga, més salts temporals, cap a on?
0: Doncs de Dublín ens n'anem a Saragossa. Any 1996, fa 30 anys, la Romareda dona el tret de sortida a la gira europea d'aquest artista.
1: Oh! Mira, avui que parlàvem de Stevie Wonder i on anava a tocar, o sigui, Michael Jackson obria gira europea a la Romareda.
0: A Saragossa.
1: És molt fort,
0: i, de fet, era l'únic concert que va fer a Espanya en aquella gira.
1: Què dius?
0: Davant de 45.000 persones, les entrades, evidentment, exaurides des de feia mesos. I, Xavi, ara que ens posem les mans al cap amb Oasis, ja
1: home,
0: ens la vam
1: preus.
0: Posar també la setmana passada amb la Tina Turner, les entrades per aquell concert de Michael Jackson costaven 6.500
1: pessetes. 6.500
0: pessetes,
1: que serien...
0: 40 euros.
1: 40 euros, goita. De l'any
0: 96, fa 30 anys.
1: Mare de Déu.
0: És veritat que he de dir que El País explicava que a la revenda s'havien arribat a multiplicar el preu d'aquestes entrades per 10.
1: Ah.
0: Que això ja s'acostaria una mica.
1: Que és una mica com Oasis, no?
0: Exacte. I és molt divertit recuperar les cròniques que es van fer d'aquell concert. Per exemple, escolteu aquesta de Televisió Espanyola.
2: Ahí lo tienen, chaqueta militar, sombrero negro y una sombrilla blanca para protegerse del sol. Por cierto, que a Michael Jackson le debe parecer de buena calidad el aire aragonés y ha prescindido de su sempiterna mascarilla. El cantante no ha defraudado a sus admiradores. Primero ha saludado desde un balcón, lo ven, de su hotel. Y después se ha subido
0: al tejado.
3: El que dicen rey del pop supo combinar con acierto una música, la suya, que por cierto nos dio la impresión de que estaba grabada con un espectacular montaje propio de una película de ciencia ficción en el que destacaba...
1: Estaba grabado.
0: Evidentment, veient les imatges, és veritat que es nota molt que feia playback Michael Jackson. D'aquella visita, més detalls curiosos. Per exemple, Antena 3 va enviar una reportera que perseguia Michael Jackson per tot Saragossa i va arribar a aconseguir saber què havia sopat el rei del pop aquell dia.
4: Nada más terminar el concierto, Jackson vuelve al Hotel Boston. Entre empujones y el marcaje férreo de los guardaespaldas, conseguimos preguntarle si le gusta España.
5: Michael, do you like Spain?
1: Hostia.
6: I love very much.
0: Very much.
4: Me gusta mucho. Son las únicas palabras que pronunció. Después subió a su habitación donde le esperaba una paella para
1: sopar. Oh, paella per sopar.
0: Va sopar paella Michael Jackson fa 30 anys a Saragossa. I va, un últim detall d'aquesta visita. L'explica el diari El País a la crònica de l'endemà. Diu que el dia abans del concert Michael Jackson va sortir de compres per Saragossa. Va comprar un disc que aquell 1996 és veritat que era bastant difícil d'esquivar.
1: Hòstia. O sigui, Michael Jackson en el concert a Espanya va comprar un disco i compra Los del Río, la Macarena.
0: Los del Río, la Macarena, perquè aquell estiu havia sigut un dels grans èxits.
1: Clar. Bueno, el va ballar Clinton, imagina't. Va, i del River a la Macarena on anem?
0: Doncs ens quedem al 1996, perquè avui, diumenge, avui, fa exactament 30 anys que als cinemes espanyols s'estrenava aquest clàssic.
1: Aquesta no és, sembla, oi que no?
0: No és aquesta, no.
1: No, és una altra, de fet, és una altra banda sonora d'una pel·lícula.
0: Exacte.
1: Molt idolatrada per molta gent.
0: Molt idolatrada per molta gent, un clàssic clàssicàs del 1996, Trainspotting.
1: Trainspotting.
0: Amb Danny Boyle, protagonitzada per l'Iwan McGregor, i a la Gran Bretanya ja havia sigut un èxit enorme i arribava aquí envoltat una mica de polèmica perquè l'havien acusat de glorificar les drogues, perquè recordeu la història, no?, aquest grup d'amics, no?, que estan completament...
1: Sí, passats completament.
0: Passats completament tota l'estona. Doncs a La Vanguardia del 27 de setembre la definia la crítica com malaltissa, desoladora, escabrosa, però també brutal i inquietant, i deien una mena de la taronja mecànica dels anys 90.
1: Mare de Déu, senyor. Un minut i mig arribarem a les dues en punt del migdia. Ho deixarem aquí. Sotillo, la setmana que ve més.
0: Adéu, Xavi.
1: Adéu-siau.
6: RAC 1.
7: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
8: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
7: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
9: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
10: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
11: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
10: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
12: Notícies, contingut exclusiu.
13: Podcast RAC+1.
12: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
13: RAC1.cat.
1: Doncs fins aquí, pràcticament les dues en punt del migdia. Ho deixarem aquí, us deixem amb els serveis informatius i nosaltres, com sempre, tornarem puntuals a les 7 del matí, dissabte que ve. Que tingueu un bon diumenge. Adéu-siau.
14: Bon dia, són les dues. Després de 4 dies del desnonament de la Mari Carmen, Pedro Sánchez s'activa.
15: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
14: El president espanyol assegura que està treballant intensament per poder aprovar dimarts un decret de l'habitatge per acabar amb casos com el de la Mari Carmen i demana als partits que l'han acompanyat aquesta legislatura que facin l'esforç de no posar-hi bastons a les rodes.
12: 14-15 amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
14: Sánchez canvia aquest missatge després que hi hagi una gran onada que ha sortit al carrer exigint millores habitacionals. Aquesta nit hi ha hagut una acampada a la Puerta del Sol que seguirà també avui i s'allargarà fins dimarts. Mentrestant, el Sindicat de Llogateres a Catalunya ha convocat per demà a la tarda una manifestació davant del Palau de Congressos de Catalunya on hi haurà precisament Pedro Sánchez participant a un acte.
16: La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar com ens hem trobat tantes vegades amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració. Per això, aquestes 48 hores que queden són clau.
14: És el missatge que acaba de fer el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès. Pedro Sánchez, a banda que també de la crisi de l'habitatge, ha avançat ara fa només una estona que dimarts també aprovarà un nou escut social per posar fre als alts preus dels carburants, per tant, per posar fre al que són els preus de la benzina. Per l'altra banda, avui és un diumenge d'operació tornada després del cap de setmana llarg per la Festa Major de Barcelona, la Mercè. De moment hi ha bastanta tranquil·litat i es preveu que hi hagi el gruix de trànsit aquesta tarda, tot i que hi ha hagut un accident ara fa pocs minuts a la P7 a l'altura de la Roca del Vallès que obliga a tallar la via. I és que avui, com dèiem, s'acaba la Festa de la Mercè, que ho farà amb el tradicional però musical que aquest any ha dissenyat el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero. Ara també en parlarem. Albert Ferran, bon dia.
17: Bon dia.
14: Eric García passa avui proves mèdiques per saber si continua amb la selecció espanyola o torna cap a Barcelona.
17: El central va notar i molestes al genoll esquerre, l'escalfament de l'Anglaterra Espanya i va caure de l'11 en un partit a Wembley amb gran actuació de Lamine Yamal i una nova victòria espanyola per 2-3. De la jornada d'avui destaca el segon partit de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos, juga a Sèrbia, o un Noruega-Portugal, és a dir, Haaland contra Cristiano. El dia que la sisa joventut debuta a la Lliga ACB a la pista del Breogán, ho està fent a aquesta hora i se li complica el partit perquè a un minut pel final està perdent 106-98. A les 3 de la tarda arrencarà la prova en ruta masculina del Mundial de Ciclisme amb Remco Evenepoel com a principal favorit.
14: I l'últim titular pel temps avui, que ja ha començat a canviar una mica. Abel Caral, bon dia.
18: Bon dia, sí, ja hem tingut un matí amb núvols abundants en algunes comarques, llocs on de bon matí feia sol, després s'ha mig ennuvolat o tapat, hi ha zones on ha tornat a sortir el sol, però bé, un cel variable que es manté sobretot en àrees de la costa i el prelitoral, i ja són indicis d'aquest canvi que farà que demà al matí tinguem ruixats en sectors de la costa i que dimarts les pluges puguin ser més extenses i més intenses.
14: Ara mateix són les 2:03.
12: 14:15.
14: Pedro Sánchez recull el guant que ahir li va llançar la Mari Carmen, la dona que dimecres la van desnonar de casa seva, on hi portava vivint des de feia més de 70 anys. La dona de 87 anys, en un vídeo difós des de l'hospital, li va reclamar un decret urgent per aturar la crisi de l'habitatge. I avui el president espanyol li ha respost que treballa intensament per tenir-lo enllestit dimarts. Sánchez ho ha dit en un acte del PSOE de Madrid, que ha estat marcat per aquesta crisi, però també no ha concretat quines seran les solucions exactes que posarà damunt la taula. Anem cap a Getafe, a la Comunitat de Madrid. Adrià de les Heres, bon dia.
6: Bon dia, Pedro Sánchez ha centrat l'acte a parlar d'habitatge, però no ha concretat quines seran les mesures que impulsarà per revertir la crisi. Només ha dit que servirà per alleugerir la situació d'emergència que travessa la societat espanyola. S'hi ha canviat un missatge directe a la Mari Carmen. El president espanyol ha dit que s'han arromangat per tenir enllestit el decret d'habitatge abans de dimarts i ha demanat un últim empenta als partits que el negocien.
15: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
6: Sánchez també ha carregat contra el PP i especialment Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de luxe. Els ha fet responsables d'haver obert la porta de bat a bat als fons d'inversió.
15: La cuestión es que la señora Ayuso quiso tener un nido, pero de buitres. Y eso lo vamos a acabar el próximo mes de mayo.
6: El president espanyol ha recordat que PP i Vox ja van votar en contra d'un decret

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario.
10: En canvi, els que sí que no pensen cedir ni un mil·límetre són el PP, tal com ho ha explicat també ara fa una estona el portaveu econòmic Juan Bravo.
11: Nosotros lo que tenemos claro es que este señor lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar, que si hay escasez de vivienda hay que ponerse a construir vivienda y hay que escuchar a los sectores y hay que hacer vivienda pública y privada, en alquiler y en venta.
10: Davant de tot aquest escenari polític, els experts creuen que aquesta crisi de l'habitatge pot ser clau pel futur del govern de Pedro Sánchez. N'ha parlat el Via Lliure de Recul politòlegs Pablo Simón, que ha estat així de contundent.
12: Tu has creat un ministeri de vivenda que no té gaires competències ni gaire atribució, però sí és un punt focal del malestar de la gent, que és el ministeri de vivenda, que és el que està fent. I això és problemàtic també per el mateix govern. O sigui, que jo penso que la política de vivenda serà el Vietnam de Pedro Sánchez.
10: Mentrestant, a Madrid continua la pressió al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol per reclamar que s'aprovi aquest decret llei d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts. Centenars de persones amb una 70ena de tendes de campanya continuen ocupant la plaça i avisant al govern espanyol que no aixecaran la protesta si no s'aprova el decret amb totes les seves exigències. Anem ara cap a la Puerta del Sol a Madrid. Roger Parciba, bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, aquesta acampada aquí a la Puerta del Sol viu ara un dels moments de més dinamisme. De fet, vaja, Sol, podríem dir que ara és una festa, perquè no només és aquesta protesta per l'habitatge, a Sol acaben el recorregut altres manifestacions que ja tenien permís per fer-ho abans d'aquesta acampada improvisada ahir. Hi ha turistes que arrosseguen les seves maletes mentre miren al·lucinats l'espectacle que els envolta, desenes de tendes de campanya, centenars de persones que aguantaran aquí fins que Pedro Sánchez, diuen, adopti les mesures a favor de l'habitatge social i en contra dels fons voltors. Sobretot la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, avui aquí llença un ultimàtum a Sánchez.
14: Lo repito, si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
13: Un ultimàtum d'Alicia del Río a Pedro Sánchez perquè volen el decret de la Mari Carmen, amb els contractes, com diu en aquestes declaracions que acabem d'escoltar, lloguers indefinits en aquest decret de dimarts. Missatge contundent, però ambient, com dic, relaxat, festiu, tranquil. Arriben ara més manifestants a Sol, en aquest cas del sector de l'ensenyament.
10: Gràcies, Roger, des de la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres també ha fet extensiva aquesta crida a manifestar-se a Catalunya. Han convocat una manifestació demà a Barcelona davant el Palau de Congressos per la presència, on hi haurà la Pedro Sánchez, precisament, que ve a visitar una promoció pública de lloguer assequible a la capital. Des de Barcelona, ara, Ona Pardo, bon dia.
15: Bon dia. Sí, el Sindicat de Llogateres creu que les properes 48 hores són decisives per aprovar el decret de l'habitatge i, tot i que de moment descarten organitzar una acampada, sí que han convocat aquesta manifestació. Serà demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos, on hi haurà, com deien, Pedro Sánchez. I tot per avisar el PSOE i Sumar que només acceptaran la llei si inclou la renovació automàtica dels lloguers i els contractes indefinits. Unes reivindicacions que volen que Sánchez senti de prop. Ho ha explicat el portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
16: Fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa. I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat.
15: Un malestar que es palparà avui des del carrer Entença 69 de Barcelona, on estem ara mateix. Aquesta tarda els manifestants també estan cridats a venir aquí, on hi viu la Rosario, una altra Mari Carmen que vol quedar-se a casa seva, un bloc on pràcticament ara mateix només hi ha colivings.
10: A tot això, per cert, la

0: Mari Carmen, la icona de tota aquesta onada als carrers per reclamar un nou decret d'habitatge, segueix ingressada a l'hospital des de que la van desnonar dimecres i encara no té on anar. Ho ha explicat la seva advocada Beatriz Duro al Canal 24 Hores.
1: Nosotras decíamos que este desahucio se tenía que suspender porque Mari Carmen no tiene alternativa habitacional y la realidad a día de hoy es que está ingresada en el hospital y que sigue sin tener alternativa habitacional.
0: Duro critica tant la gestió dels organismes públics que no li han ofert cap proposta davant del desallotjament com la de la propietària de l'immoble Urbà Gestión, que després de fer-la fora divendres van intentar tornar-li el pis, cosa que l'Ajuntament va vetar. Demà a la tarda hi ha una reunió precisament entre l'Ajuntament de Madrid, els representants de la Mari Carmen i l'empresa Urbà Gestión.
2: 14-15.
0: Un altre dels fronts que té obert, per cert, Pedro Sánchez és el nou paquet de mesures per frenar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà que aprovarà aquest dimarts el Consell de Ministres. És un nou escut social, per tant, un anunci que ha fet el mateix president espanyol també aquest matí.
3: Pues también quiero anunciaros que este próximo martes llevaremos una extensión, una prórroga de las medidas de ese escudo social para la gente como consecuencia de la guerra de Irán hasta finalizar este año 2026.
0: Un nou escut social que arribarà just abans que es caduquin algunes de les ajudes actuals, per exemple, els descomptes als carburants que es deixaran d'aplicar a partir del 30 de setembre i que ara mateix rebaixen 20 cèntims el preu del dièsel i els 5 els de la gasolina. De moment, però, des del govern encara no han detallat quines mesures portarà el paquet per evitar que ens haguem de gratar encara més la butxaca. I l'altra patata calenta de Sánchez encara també és la situació a Ceuta. A primera hora del matí, la policia espanyola avui ha desallotjat uns 250 migrants d'una platja al nord de la ciutat, tot per allunyar el campament de la desalinitzadora de Ceuta. Mentrestant, el govern espanyol està intentant tenir lligat el decret que vol agilitzar els retorns dels migrants al Marroc per aprovar-lo també, precisament, el proper dimarts. Mariona Martínez.
4: Des de fa uns mesos, un grup de persones malvivia a prop de la planta. És una zona plena d'espigons i, segons la policia, pot ser perillosa tant per la instal·lació com pels migrants. Ara els han traslladat a una zona un pèl més allunyada de la desalinitzadora, prop de la platja del Trampolín. És una operació que s'ha pogut fer sense incidents. I això, que tal i com s'ha vist les últimes setmanes, aquest tipus de moviments són arriscats per la convivència a Ceuta.
0: A més de tot el que hem explicat, avui Pedro Sánchez també és protagonista d'un vídeo viral.
5: You know that being a leftist means taking big shots
6: and making them. Eyes closed.
0: L'ha publicat fa poques hores a les xarxes socials l'alcalde de Nova York, Joran Mandami. En ell, els dos líders juguen a fer canastes amb boles de paper com si fossin jugadors de bàsquet. Pedro Sánchez fa un ganxo amb l'esquerra i Mandami tira una bola amb els ulls tancats. Això sí, les encistellen totes. Ara bé, tot i l'aparent innocència de les imatges, és un vídeo del tot polític, l'acompanya un text que ve a dir: ser d'esquerres significa jugar-se-la. Minuts i un quart de tres. Ja està en marxa l'operació tornada després del cap de setmana al llarg de la Mercè. És el segon operatiu especial més important de l'any després de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 270.000 cotxes tornaran a l'àrea de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Connectem amb el RAC per conèixer com estan ara mateix les principals carreteres del país, perquè a aquesta hora hi ha un accident a l'AP7 que complica el trànsit a la Roca del Vallès. Des del RAC, Violeta Martos, bon dia.
7: Bon dia. Bon dia, sí, Mireia. Doncs aquesta hora la incidència més destacada, com deies, és aquest accident d'un vehicle a la P7, a la Roca del Vallès, en direcció Barcelona. Aquest és precisament un dels punts que normalment acumula ja de per si més retencions i, per tant, s'espera que aquest sinistre pugui complicar la circulació. L'accident ha obligat a tallar la P7 durant un quart d'hora en sentit sud, en direcció Barcelona, per retirar aquest vehicle. Ara, però, hi ha un carril tallat entre Llinars del Vallès i la Roca i això fa que s'acumulin uns 10 quilòmetres de retencions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Aquesta tarda, per facilitar la circulació, trànsit ha activat diferents mesures, com ara la restricció de camions a la P7 de 5 de la tarda a 10 de la nit entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva. A més, s'han habilitat carrils extres en diferents vies del país, a la P7 en sentit nord, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, i en sentit sud, entre Llinars del Vallès i Montornès del Vallès. També un carril a la C32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. Per controlar-ho tot, els Mossos desplegaran més de 1.900 agents de diferents punts del país. Una operació tornada provocada sobretot per la Festa Major de Barcelona, la Mercè, que avui posa el punt i final, i que aquest any ha estat especialment tranquil·la des del punt de vista de la seguretat. De fet, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han intensificat els controls d'armes blanques. S'han posat controls en punts específics que tenen molta afluència, com les zones pròximes als escenaris dels concerts, Joan Ortiz.
2: Justament avui el nou director general dels Mossos parla de la proliferació de les armes blanques als carrers de Catalunya. En una entrevista al periòdico, Ferran López explica que és una de les seves prioritats i que per això ha posat en marxa alguns plans que, segons diu, estan funcionant bé. López també apunta a una altra de les seves preocupacions, l'augment de la violència entre els joves. Ho atribueix a la necessitat que tenen de pertànyer a algun grup. Això sí, deixa clar que, a diferència del que passa en altres països, la policia pot passar per tots els carrers i barris del país.
0: Les festes de la Mercè, que posen punt i final aquesta nit amb el clàssic piromusical, el cantant d'Oques Grasses Josep Montero agafa el relleu de Rosalía o els Estopa i serà l'encarregat de triar la música. La gran novetat d'aquest any és que no es fa a l'Avinguda Maria Cristina per les obres que s'estan fent a Fira Montjuïc, sinó a la platja de la Nova Icària. Serà mitja hora de música i focs artificials compliran el cel de Barcelona de llum i de color. Les festes de la Mercè, que aquest any també han inclòs un espectacle visual fet amb drons, va ser dijous, on se'n van enlairar 750 que van convertir el cel en un punt de trobada entre Orient i Occident, ja que l'espectacle volia representar la història compartida entre Barcelona i Xangai. I és que els espectacles lumínics amb drons són una de les modes del moment que ha aterrat en molts esdeveniments de casa nostra. El sector pràcticament el monopolitza Floc Drone Artuna, una empresa gironina nascuda que ha explotat amb espectacles com aquests que precisament explicàvem de dijous, el que el juny també va fer la volta al món durant la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I de fet la companyia ha duplicat feina i facturació en només un any, Jordi Claret.
8: El primer show el feien el 2020 en plena pandèmia amb només 50 drons, però en l'últim any han canviat completament d'escala amb espectacles com el del Mil·lenari de Montserrat, els de la Mercè o el que va il·lustrar Gaudí durant la visita del Papa a Barcelona, on es van mobilitzar fins a 750 parells. Abans d'enlairar-los, dissenyen i programen en 3D tota la coreografia, que, tal com explica RAC1, el CEO de la companyia, Fran Arnau, permet dibuixar en el cel com ho fan els castells de foc.
9: La pirotècnia fa més de 1.000 anys que s'utilitza com a format i segueix viu. Jo crec que els drons és una renovació d'un format d'espectacle semblant a això, poder relatar històries, fer figures, logotips, frases, crec que és algo que a la gent li agrada molt, i sí, potser ara estem al moment més dolç, d'alguna manera, en el sentit que és una novetat, però crec que és un format que ha de durar.
8: La companyia nascuda a Celrà, al Gironès, el 2018, va arribar al 1 milió d'euros facturats amb una trentena de vols l'any passat. Ara calculen arribar al desembre amb el doble d'espectacles i també d'ingressos, fregant els 2,2 milions d'euros.
0: Mentrestant, pel que fa al temps, acabem la setmana amb més núvols i menys calor i demà tindrem precipitacions, però sobretot de cara a dimarts, Abel.
10: Sí, de fet, avui ja, al vespre i últimes hores del dia, es poden escapar alguns plogims o ruixats poc importants al Prepirineu i entorn del Montseny, però pendent sobretot de demà i dimarts. I especialment dimarts. De fet, per aquests dos dies hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja de 20 litres en 30 minuts a la costa i al prelitoral. De moment, una tarda en què s'anirà emblanquinant el cel d'oest a est, aquesta tarda de diumenge, i s'ha de mantenir cel variable estones, fins i tot força carregat en sectors de la costa i al prelitoral. I demà, al matí, més cap a mig matí, pel que sembla que no pas a primeres hores, però ja n'hi podria haver alguns de bon matí, ruixats, que poden ser una mica intensos a la costa i que poden penetrar una mica terra endins, sobretot entre el sud de la Costa Brava i el Delta de l'Ebre.
0: I el Departament d'Educació intenta frenar el boicot del sector educatiu a les colònies i sortides aquest curs. Gairebé la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya s'han adherit a aquest bloqueig de les sortides escolars. La consellera Esther Niubó assegura que estan estudiant mesures com la manera de donar una protecció jurídica extra als docents quan s'emporten els alumnes fora de l'escola i també que hi hagi una compensació horària. Són propostes que Niubó ha deixat anar en una entrevista a EFE, on també ha assegurat que està treballant per reforçar l'aprenentatge del català i per crear més aules de acollida intensives. I la Guàrdia Civil deté un home de 56 anys després d'haver matat presumptament a la seva parella de 47 anys amb una arma blanca i atrinxerar-se en una casa del poble de la Campana, Sevilla. El detingut s'ha entregat amb ferides greus als agents després de més de 12 hores de mediació. Neus Aragall.
11: L'home hauria apunyalat a la seva parella al carrer cap a 3:15 de dissabte a la nit. Ràpidament, els veïns van alertar els serveis d'emergències i els sanitaris van intentar salvar-la, però va morir a l'hospital. La víctima presentava ferides ferides d'arma blanca i senyals de maltractament. L'autor dels fets es va trinxar en un domicili i la Guàrdia Civil el va estar vigilant per seguretat mentre meditaven amb ell. Finalment s'han entregat, però l'han hagut d'atendre per un intent de suïcidi. En aquest cas ja són 38 dones les que han mort per violència de gènere aquest any a l'Estat.
0: I avui és l'últim dia per aconseguir entrades d'Oasis. Alguns usuaris que es van registrar el dijous ja han rebut un correu amb un codi on s'especifica quina hora i a quin dia poden entrar a la cua virtual. Alguns ja hi van entrar ahir i avui a les 12 del migdia ha estat l'última oportunitat per aconseguir les entrades. Ara bé, a través d'algunes plataformes ja corren entrades falses a 2.000 euros. A més, la revenda comença a disparar-se i se poden trobar per el doble de preu original. Si algunes ja valen, per exemple, entre 500 i 600 euros i n'hi ha que fins i tot pugen als 800 o 1.100 euros. On també s'ha disparat el mercat de la revenda i de les estafes és pels 4 concerts que farà precisament Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Ara s'apropa la data dels concerts, que seran d'aquí a una setmana, d'aquí 8 dies. Han aparegut webs amb entrades falses i la revenda a preus abusius. Hi ha d'altres plataformes com Diagogo que n'ofereixen per preus que van fins als 1.000 euros, que són 10 cops el preu real de l'entrada. També hi ha webs en què directament aprofiten per fer estafes amb els tiquets. De fet, segons ha pogut saber RAC1, l'Agència Catalana del Consum ha obert una investigació contra una web que es fa passar per un portal oficial d'entrades pels concerts d'Oques. La plataforma assegurava que la venia a un preu més baix quan realment no en tenia, Josep Moragues.
12: Consum ha obert diligències contra aquesta web arran d'uns anuncis difosos per Instagram. La publicitat utilitzava imatges del grup, algunes generades amb intel·ligència artificial, i estava presentada de manera que podia semblar un canal oficial de venda d'entrades quan en realitat no ho era. Els Mossos demanen extremar precaucions amb tots els portals que siguin sospitosos i també amb les plataformes de revenda. Ho ha explicat a RAC1 el caporal Xavi Barth, de la Divisió de Proximitat Atenció a les Víctimes i Menors.
13: Que saben, doncs, que hi ha una febre, doncs, pel Bad Bunny, doncs creen una campanya per entrades de Bad Bunny, com la poden crear, doncs, per Oques Grasses o qualsevol altre espectacle. Només les persones que acabin clicant o que acabin entrant, ells ja han pescat, i a partir d'aquí és on ells aconseguiran, doncs, enganxar-te i treure aquestes dades. Amb ells no els hi costa res.
12: La policia catalana diu que si finalment es cau en una estafa, recomana denunciar-ho immediatament i aportar tota la informació disponible.
14: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Obrim la crònica cultural. Una colla castellera del Baix Llobregat, els Castellers d'Esparreguera, han guanyat per primera vegada a la seva història la primera jornada del concurs de castells de Torredembarra. La colla castellera de Figueres han quedat segons a només 15 punts d'Esparreguera, emoció fins al darrer instant, en un concurs de castells rodó amb 12 colles lluitant per portar els seus millors castells a la plaça del castell de Torredembarra. Corresponsal a Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
15: Hola, bon dia, Mireia. Sí, primera jornada del concurs de castells, molt àgil, entretinguda i emocionant, i gairebé perfecta, amb només dues caigudes, després de 44 castells intentats per les 12 colles participants avui, en gairebé 3 hores de diada. Finalment s'han emportat la victòria els Castellers d'Esparreguera. Ho han fet a l'últim castell intentat de tot el concurs, descarregant per primer cop a la seva història el 5 de 7 amb l'agulla. Havien descarregat abans el 3 de 7 aixecat per sota. El seu cap de colla, Joel Segura, ho ha explicat en declaracions a TAC12.
16: Ara mateix no tinc paraules. Un orgull de colla, ho he dit abans, un orgull de colla. Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no.
15: Dissabte que ve i diumenge, el concurs de castells de Tarragona a la Tàrraco Arena Plaça. Diumenge apunteu amb la colla de castells de RAC1 en directe.
17: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
18: RAC1. Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i 4 varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
19: RAC1. Tots som 1. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
20: Grans batutes. Grans emocions.
21: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
20: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
21: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
20: Entrades a auditori.cat.
22: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
23: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
22: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
23: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
24: RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Serem a l'Europa Rayo Majadahonda de Primera Federació, a Fontajau, Fiat Girona o Camp Múrcia de la Lliga ACB. A més, la Lliga F, el Mundial de Ciclisme. I a les 9, un gran derbi, Oviedo Sporting de Gijón. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
25: RAC1. Tots som un milió.
26: catorze quinze, amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
0: I pendents de les proves que aquesta tarda passarà Eric García per saber si té una lesió al genoll esquerre.
12: I que determinaran si el blaugrana es queda a la concentració de la selecció espanyola o torna cap a Barcelona. Eric havia de ser titular a l'Anglaterra-Espanya, però va notar unes molèsties i no va arriscar. Sí que van participar del partit 5 jugadors del Barça, sobretot inspirat Lamine Yamal, que va tornar a demostrar que ha arrencat la temporada com un coet. De seguida, amb el Damià López farem la ressaca de l'Anglaterra 2, Espanya 3. Abans, però, actualitzarem alguns marcadors d'aquest migdia, començant pel debut de la penya a la Lliga CB. Els verdinegres, després de proclamar-se campions de la Supercopa, visitaven avui la pista del Breogán i Quim Salvador han perdut.
27: Doncs sí, Breogán 110, Assisa Joventut 104, derrota de 6 de la penya, tot i el bon paper de Nicola Provítola, que ha notat 22 punts, i de Ricky Rubio, 18 punts i 10 assistències.
12: Doncs derrota de la penya en un partit en què sempre ha anat a remolc, però no ha pogut capgirar el marcador en els últims instants. També pendents de la Lliga Futbol Sala, perquè aquesta hora està jugant últims minuts el partit del CatGas Energia Santa Coloma la pista del Manzanares.
27: I tampoc li estan anant bé a l'equip català. Falta de 3 minuts pel final. Manzanares 5, CatGas Santa Coloma 0.
12: Déu-n'hi-do, una maneta està encaixant l'equip colomenc, que encara no ha guanyat en aquest inici de Lliga. I també en joc, en Futbol 11, el primer partit d'aquest diumenge a la segona divisió.
27: Minut 27 a l'estadi José Zorrilla, Valladolid 0, Córdoba 1. L'únic gol del partit se l'ha fet en pròpia porta Miguel Rubio.
12: I a punt d'arrencar ho farà ara 2:45 el segon partit del Barça d'handbol al Mundial de Clubs, duel contra el Zamalek Egipci. Els blaugrana van guanyar per 11 gols de diferència el debut contra el Pinheiros brasiler i és a punt de començar, amb els jugadors ara se saluden al mig de la pista, aquest segon partit, com dèiem, del Mundial de Clubs. I en motor, Quim, Albert Arenas serà avui campió de Superesport?
27: Pinta que no, tot i que està liderant la cursa a dues voltes pel final, cursa 2 de la cita italiana al circuit de Cremona, Arenas primer, pressionat ara per Jeremy Alcoba, un altre pilot català que és qui està anant segon. Per ser campió, Arenas hauria de guanyar la cursa i que Valentín De Vis no puntués. Ara mateix De Vis és cinquè, per tant, si no té una caiguda, un problema mecànic a la volta i escaig ja que falta, encara que guanyi Arenas, el títol quedarà obert com a mínim fins la pròxima cita, que serà a Estoril, Portugal, d'aquí a dues setmanes. Qui ho té molt millor per sentenciar avui Mundial és l'italià Nicolò Bulega a Superbike. La cursa 2 comença a les 3. Bulega en farà prou acabant entre els 5 primers per sentenciar el títol.
12: 20 segons i arribem a 2:45. Ja ho sabeu que la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a lacursadarracu.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, DipSalut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Hola.

0: Primer ensurt per a Hansi Flick en aquesta llarga aturada de seleccions. El tècnic alemany va veure com a principis de setmana marxaven 17 internacionals i ahir va rebre aquest ensurt en forma de molèsties d'Eric Garcia. A més, el va viure en primera persona perquè Flick era a Wembley veient aquest Anglaterra-Espanya. Avui el defensa passa proves i aquesta tarda en sabrem més detalls. Tornant de Londres, hola, Damià López, bon dia.
1: Bon dia, Albert. Sí, les últimes hores estem pendents de l'estat d'Eric Garcia, que minuts abans de començar el partit indicava als metges de la Federació Espanyola que sentia unes molèsties al genoll esquerre. Van ser unes molèsties d'última hora perquè Eric va ser inclòs a l'alineació del partit, però va ser en l'escalfament quan va sentir els problemes i va haver de ser substituït per Marc Pubilla. Aquesta tarda li faran proves ja a Sevilla i sabrem quina és la decisió. Ahir Luis de la Fuente ja preveia que la lesió no fos important, però deixava oberta la possibilitat que Eric García pogués ser desconvocat, donat que el temps de recuperació entre partits és mínim.
2: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver. Y entonces ya valoraríamos si se incorpora otro compañero de nuevo, a otro más para la convocatoria.
1: Hem de dir que Eric se'l va veure sortir de l'estadi per la zona mixta caminant amb normalitat, però bé, en tot cas són pocs dies i si no es volen córrer riscos podria ser desconvocat. Aquesta tarda la decisió, problemes per De La Fuente al lateral dret, té lesionat Pedro Porro, Marcos Llorente s'ha retirat del futbol de seleccions, Ivan Fresneda ha hagut d'entrar per Porro, ahir va quedar fora de la convocatòria, és una posició delicada, ara mateix la del lateral dret, en què quan estigui en plenitud Eric sembla tenir plaça assegurada de cara al futur immediat.
0: Doncs en temps de Superesports sabrem més detalls d'aquesta lesió o no d'Eric Garcia i de si es queda a la selecció espanyola o torna cap a Barcelona. Eric, que no va jugar, el seu lloc el va ocupar Pubill i el combinat espanyol, Dami, va tornar a demostrar que és a dia d'avui la millor selecció del món.
1: Sí, victòria de prestigi per Espanya, impossible estrenar de millor manera el títol de campió mundial, 2-3 a Wembley, un partit que va tenir fases de domini per part dels dos equips. Espanya va mereixer la victòria, va exhibir una qualitat, una contundència i una profunditat inacabable, com en el Mundial els canvis van tornar a funcionar-li a De La Fuente, Baena i Oyarzabal van sentenciar un partit que havia començat a encarrilar a Lamine Yamal. Abans, Anthony Gordon i Harry Kane havien donat la volta al 0-1 inicial de Lamine, el davanter blaugrana s'emportava els elogis dels seus companys Pubill i Baena.
3: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
4: Al final también pasamos muchos años juntos jugando y la verdad que jugar con jugadores como Mikel, sobre todo con Lamin, es muy fácil. Al final cada balón que le das te lo hace bueno y bueno, intentar ayudarnos siempre desde el cariño, desde el respeto y a partir de ahí seguirá ganando partidos.
1: Cubarsí, Rodri, Olmo i Lamine van ser titulars, també Gordon, que va fer l'1-1, un bon gol, molt a l'anglesa, iniciant una contra, combinant amb Bellingham i amb una bona finalització superant Unai Simón. Gordon va departir sobre la gespa amb uns quants futbolistes del Barça i explicava en zona mixta com havia viscut aquest partit i com n'havia parlat a la prèvia amb Lamine.
5: M'ha impressionat molt, he intentat defensar Lamine juntament amb Aurélie tant com he pogut i l'he dit abans de començar, però és molt difícil aconseguir-ho durant gaire estona. No vull parlar individualment de cada jugador del Barça perquè n'hi havia gairebé 10, però sé la qualitat que tenen i per això estic tan orgullós d'haver estat tan competitius.
1: Pedri va entrar avançada a la segona part, Fermín és l'únic que no va participar. Espanya ja és a Sevilla, on dimarts s'enfrontarà Croàcia. Serà doncs un pols per la primera posició del grup després de la victòria dels croats a la República Txeca. El partit es disputarà al camp del Sevilla, al Sánchez-Pizjuán, i hi haurà unes quantes rotacions a l'equip espanyol. Per cert, que ahir, al final del partit, en zona mixta, Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola, va explicar que si Espanya es classifica per la Final Four de la Nations League, demanarà acollir-la i que les seus estan decidides. Serien el Santiago Bernabéu i el nuevo José Zorrilla de Valladolid.
0: Per cert, el partit que ara feia referència al Dami, la victòria de Croàcia contra la República Txeca, 1-2, amb Livakovic de titular, va jugar als 90 minuts, líders Espanya i Croàcia 3 punts, Anglaterra i República Txeca 0, propers partits, dimarts a 9:15, com deia el Dami, el Pizjuán, el Sánchez Pizjuán, Espanya, Croàcia i també República Txeca a Anglaterra. Un cop completada doncs aquesta primera tongada de partits de seleccions, la conclusió és que dels 17 internacionals del Barça, 15 han tingut minuts, 8 han completat el partit, Cubarsí, Rodri, Lamin, Livakovic, Cancelo, Koundé, Rafinha i Marc Bernal, i els dos que no han jugat, Eric amb aquestes molestes al genoll esquerre i Fermín, que ells va quedar

0: I avui arrenca la segona tongada de partits de seleccions. Avui, amb, diria que amb un bon menú a la Nations League, per exemple, Quim, el segon partit de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos.
1: Sí, serà aquesta tarda a les 6 a Belgrat contra Sèrbia. Després d'haver empatat amb Alemanya el dia del debut, Xavi pot aconseguir avui la primera victòria com a seleccionador. Sentim el tècnic agarenc.
2: Well, I expect that...
3: Espero un partit totalment diferent. Sèrbia juga d'una manera diferent d'Alemanya, ho vam veure l'últim partit que van jugar a casa. El van perdre, però pot ser que no estiguin al seu millor moment. Això sí, serà dur jugar fora de casa contra un equip tan físic. Juguen amb moltes pilotes llargues. També tenen qualitats individuals. Serà molt complicat, però l'objectiu principal és guanyar i aconseguir els 3 punts.
2: For us is to win tomorrow and get the 3 points.
1: També arrencarà a les 6 al Verón, Gibraltar-Andorra. Ah. I a 3:15, Alemanya-Grècia, amb Karim Adeyemi. Veurem si Jürgen Klopp el fa sortir de titular. Qui sí és segur que començarà la banqueta és Marc-André Ter Stegen, perquè el seleccionador ja ha anunciat que avui la porteria alemanya la defensarà Alexander Neuba, l'actual porter del Besiktas. I a la mateixa hora, 3:15, un interessant Noruega-Portugal amb Joao Cancelo, i el duel de golejadors entre Erling Haaland i Cristiano Ronaldo.
0: I també avui un Irlanda-Israel envoltat de polèmica.
1: El partit es jugarà en camp neutral a la ciutat hongaresa de Debrecen, també a 3:15, i ha arribat a perillar la celebració d'aquest partit perquè molts jugadors irlandesos dubtaven si jugar-lo o no. De fet, n'hi ha un, el porter Gavin Mazzunu, que no hi serà, perquè, segons ha manifestat en un comunicat, considera que matant persones innocents està malament i ha abandonat la concentració de la selecció per no jugar al partit. Ho va explicar ahir en roda de premsa el president de la Federació Irlandesa, David Correll.
4: Hi ha hagut un jugador que ha expressat a l'entrenador tant el seu malestar al partit com la intenció d'abandonar la concentració. Això ha portat a la resta de l'equip a considerar què havíem de fer. Hi ha hagut 4 hores de converses, bàsicament, entre els jugadors, però també amb els entrenadors i els directius de la federació.
1: I després d'aquestes converses, els jugadors irlandesos van votar i van decidir, vaja, la resta de jugadors irlandesos, no el porter Mazzunu, que ja havia marxat, van votar i van decidir jugar, però ho faran lluint braçalets negres. David Correll.
4: And there was a lot of...
5: Els jugadors han expressat diverses opinions i a la federació hem respectat el dret de tothom a dir-hi la seva. Ara, per una hora i mitja, hem fet una votació a l'equip per saber què sentien de cara a la celebració del partit i una majoria significativa ha votat per continuar endavant.
4: That was returned with the intention to continue.
1: La Federació Israeliana va reaccionar afirmant que el futbol ha guanyat, la separació entre futbol i política s'ha de mantenir.
0: Per ser encara pel que fa a les seleccions, al final la lesió d'Mbappé va quedar en un no-res, una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. S'estarà uns 10-12 dies de baixa, això vol dir que podrà jugar el proper partit del Madrid a casa contra el Villarreal.

0: A segona divisió tenim novetats al partit que ha arrencat a les dues del migdia.
1: Empat al Valladolid, Armuncio a Boca de Canó, aprofitant una passada de la mort de Ponsó, que havia guanyat la línia de fons i ha fet la clàssica passada enrere. Minut 39 de partit, Valladolid 1, Còrdoba 1.
0: Molt celebrat el gol, perquè un inici complicat del Valladolid, ara mateix, amb aquest punt, sortiria de la zona de descens. De la jornada d'aquesta tarda segona destaca sobretot el Mallorca-Almeria a un quart de cinc, és un duel entre dos dels candidats a l'ascens, i a les 9 el gran derbi asturià, Oviedo-Sporting. Va jugar ahir i ja ha tornat a casa el Sabadell, que va empatar un al camp del Celta B. Els de Ferran Costa van marcar el primer gol a domicili de la temporada, però se li resisteix encara aquesta primera victòria com a visitant. Pau Bonastre, hola, bon dia.
2: Hola, Albert, què tal, bon dia.
0: És un punt que jo crec que valora positivament, no?, l'expedició arlequinada.
2: Sí, és veritat que, com deies, va ser un partit en què es van avançar primerament els locals, el filial del Celta, amb una altra greu errada defensiva, en aquest cas de Miqui Codina, que ens va recordar tots plegats a l'última sortida del Sabadell, al camp del Mallorca, aquell dia amb dues errades defensives que van provocar dos gols. Doncs ahir, en els primers minuts, errada de Miqui Codina. Després sí que és veritat que el Sabadell es va refer gràcies a un gol d'Edgar a la sortida d'un corna, el primer que marca el futbolista vegenc amb la samarreta del Sabadell, però més enllà d'això, és veritat que no va tenir gaires més opcions en atac. De fet, només va tenir un xut a porteria a la segona meitat, un xut tou de Joel Priego. Sí que és veritat que va estar més temps a camp contrari a la segona meitat, però sense acabar de generar, com diem, grans ocasions. No és un partit que passarà a la història, aquest 1-1 a Balaïdos, però, com deies, la lectura que feia Ferran Costa era prou positiva, de donar valor al fet de sumar lluny de la nova Creu Alta, on l'equip encara no ha guanyat, lluny de la nova Creu Alta, però com a mínim continua sumant i continua ampliant, doncs, aquest bagatge en la temporada del retorn a la segona divisió. Això deia Ferran Costa a la sala de premsa de Balaïdos.
3: I penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora, doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipant-se, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada, doncs, serem un equip més fet de la categoria.
2: I com dèiem, aquestes errades defensives que hi van tornar a passar factura al centre d'esport Sabadell. Ferran Costa, la seva línia de no voler assenyalar a ningú en concret, i de fet deia textualment que li sabia greu que els jugadors que estan treballant bé, que competeixen, que rendeixen i que estan fent una bona feina al llarg de les setmanes, doncs li sabia greu que després acabin cometent aquestes errades sobre el terreny de joc.
3: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
2: Per cert, abans dèiem que el Sabadell va estar molts minuts a la segona part a camp contrari, però tot i això va haver-hi una acció determinant en la darrera acció de partit. Eneko Aguilar, acció defensiva per salvar el gol del Celta Fortuna. Va anar molt bé el tall a terra, desviant la pilota a corna. El Sabadell, que, com dius, s'ha tornat ja cap a Sabadell aquest migdia, i ja a preparar el pròxim partit, que serà dissabte que ve a 6:45 de la tarda, a casa, allà on el Sabadell se sent còmode, en aquest cas contra l'Andorra.
0: Còmode i pràcticament intractable. La nova Creu Alta buscarà una nova victòria contra l'Andorra. Pau, gràcies.
2: Bon dia.
0: El líder, que és el Castelló, que tanca demà la jornada al camp del Leganés. El Girona, que va guanyar divendres, és provisionalment tercer. El Sabadell, amb el punt a Vigo, és sisè.

0: Avui, doncs, no tindrem partits de catalans a la segona divisió, sí a la primera federació. Juga a l'Europa, que Bernat Balboa estrena tècnic.
1: Sí, debuta Luis Blanco com a nou entrenador del conjunt gracienc en substitució de Josep Maria Jané. Ho farà aquesta tarda a les 4 contra el Rayo Majadahonda a Can Dragó. Blanco, que ha signat aquesta setmana com a nou entrenador de l'Europa, té clar com vol que jugui el seu equip.
2: Aquesta mentalitat de ser valent, de recuperar la pilota abans possible, de ser un equip molt ordenat, de ser un equip molt competitiu. Té un treball, però crec que aquesta setmana ja es podrà veure alguna situació d'aquestes, de veure un equip més reprensible i, sobretot, que connecti molt bé amb l'afició. Jo crec que això serà molt important.
1: Un equip que no ha començat amb bon peu, l'Europa és 19è, penúltim, amb un punt en 4 partits. Una mala dinàmica que no es podrà revertir del tot ja avui, però la intenció del nou tècnic és que es vegin els primers canvis.
2: A veure, aquest partit és un partit d'il·lusió, de creença, de jugadors també. És difícil, però aquesta situació o aquesta mentalitat que ha de tindre l'equip ha de ser total. Ganes, energia, il·lusió s'ha de veure. I si a nivell de joc podem arribar a acostar-nos a alguna cosa que nosaltres volem com a cos tècnic, doncs llavors haurem donat una passada important.
1: Luis Blanco podrà comptar amb tots els disponibles, menys amb Joan Puig, que és baixa per lesió.
0: L'Europa necessitat, amb només un punt, com deia el Bernat, contra un rival que amb 4 també lluita per sortir de la zona baixa. Ahir el primer duel català de la temporada es va jugar al nou estadi, aquest Nàstic Sant Andreu, que es va decantar el temps d'afegit.
1: El gol d'Alexis al descompte va donar la victòria als andreuencs. Els visitants es van avançar a la segona part gràcies al gol de Bermejo de penal i 15 minuts després, Segura, només 2 minuts després d'entrar al terreny de joc, va fer l'empat a 1 amb un xut per l'escaire des de fora l'àrea. Als instants finals, el Nàstic es va bolcar l'atac, va descuidar la seva defensa i el Sant Andreu va aprofitar una ràpida transició perquè Alexis García es plantés davant de Gaiz Callesa i transformés en gol una subtil picada per sobre del porter tarragoní. Amb l'1-2 definitiu, el conjunt de Nacho González va sumar la seva primera victòria a domicili a Primera Federació, una victòria davant d'un miler de seguidors que no van fallar en cap moment. Aquestes són les paraules que va dedicar el tècnic a l'afició quadribarrada.
3: L'afició és espectacular, ¿no? Creo que nunca te dejan de sorprender. Me alegro mucho por ellos para que, bueno, tengan una vuelta contentos y se tomen unas cañitas en nuestro honor, ¿no?
1: El pròxim partit del Sant Andreu serà dissabte vinent a 6:45 de la tarda davant l'Antequera a Can Dragó.
0: Nàstic i Sant Andreu són 7è i 8è a la taula, amb 8 punts. L'Europa, com deia, en penúltim, amb només un punt, un empat. I encara a casa nostra, aquest cap de setmana es disputa l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei i el representant català, el Prat, juga aquesta tarda, juga eliminatòria contra el Sant Rafael d'Eivissa. Avui a les 4, partit d'anada a Ses Illes, la setmana vinent la tornada al Prat. Qui guanyi jugarà la propera eliminatòria contra un Primera Divisió.

0: I a la Lliga Femenina, avui juga l'Espanyol a les 6 al camp del Depor. Aquest migdia, dos resultats definitius d'aquesta primera divisió femenina. Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 2 i València 1, Tenerife 2. El líder en solitari és el Barça, en ple de victòries, amb dos punts de marge sobre el Real Madrid. Ahir el conjunt blaugrana, però, li va costar el camp del Logroño, tot i dominar durant tot el partit. No va poder sentenciar el maig fins al tram final en el retorn d'Aitana Bonmatí, Pol Robert.
1: El Barça va superar 0-2 el Logroño United en un partit on les locals van generar molts problemes al conjunt de Pere Romeu. La jove davantera de 15 anys, Maissa, va obrir la llauna al minut 17, després d'un cop de cap a la sortida d'un córner, i va posar per davant a un Barça amb moltes rotacions. El conjunt logroñés no va baixar els braços i va seguir complicant-li molt el partit a la segona unitat blaugrana. Ja a la segona meitat, una generalitat de Patri va suposar el 0-2 definitiu. Pere Romeu no va acabar satisfet del tot amb el joc del seu equip, tot i que n'extreu coses positives.
2: Bé, partit, sí, partit complicat. El Logroño venia d'una dinàmica de resultats força bona, marcadors molt ajustats, tant en victòries com en derrotes. Sabíem que era un camp complicat i així ha sigut, evidentment. Hem fet coses bé, coses no tan bé, no hem tingut molta continuïtat en el joc, hem tingut poca ocasió de gol, poca arribada com a tal. Penso que si veurem el total del partit i com hem repartit els minuts, com han pogut jugar i donar-les continuïtats a futbolistes del B, crec que això és amb el que em quedo.
1: Més enllà de la victòria, destaca el retorn d'Aitana Bonmatí. La guanyadora de les tres pilotes d'or va tornar als terrenys de joc 118 dies després. La catalana, que arrossegava molèsties al turmell esquerre, descriu així el seu retorn i els mesos que no ha pogut competir.
3: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que visc. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar. Doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar.
1: Amb la victòria d'ahir, les barcelonines continuen invictes amb 15 punts de 15 possibles i lideraran en solitari la classificació de la Lliga F. La propera cita del Barça és el pròxim dimecres a 6:45 al camp de la Roma, partit corresponent a la segona jornada de la Champions.
0: Com sempre el podeu seguir, aquest Roma-Barça a RAC+1.
4: This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: 10 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Moment per parlar de bàsquet i de la penya d'aquest debut amb derrota a la pista del Breogán, 110-104. Primera valoració del tècnic Dani Miret a peu de pista als micròfons de 3CAT.
5: No hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa. Vull dir, Breogán ha fet un bon partit, molt de mèrit al seu partit, però els hem posat massa fàcil. Hem de defensar, hem de tenir més jugadors que sumin i que rendeixin a les dues parts de la pista, sobretot quan tenim baixes.
0: I després anava més enllà a Radio Ciutat de Badalona.
6: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples. I no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir. Penso que no és un tema d'actitud.
0: Doncs després d'haver guanyat la Supercopa i la Festassa a Badalona, ara aquest toc d'atenció de Dani Miret, veient que l'equip avui no ha defensat com tocava. Aquest migdia també s'ha jugat el Burgos 97, Baskonia 98, victòria per la mínima del conjunt de Vitoria, i en joc, a punt d'acabar-se, últims segons, Tenerife 80, Saragossa 81. I aquesta tarda es completa la primera jornada de l'ACB amb els dos catalans que queden per entrar en acció. Hola, Dani Aguilar, bon dia.
7: Hola, Albert, bon dia.
0: El primer a fer-ho, el FIAC Girona, que rep l'UCAM Múrcia a les 5, partit que viurem en directe al Superesports.
7: Sí, serà l'estrena a Fontejau del curs en què el bàsquet gironí tornarà a les competicions europees masculines, tot i que la prioritat de l'entitat és clara, centrar-se en assolir el més aviat possible la permanència a la Lliga Domèstica. Primer pas, això sí, contra segurament l'os més dur d'arrossegar de l'ACB, el ja tradicional i rocós camp de situ Alonso, que a més és un cas prou atípic en una competició amb projectes tan canviants. Només 4 fitxatges, entre els quals l'ex-Girona i també ex-Barça Juan i Marcos. Això sí, l'equip gironí, sense les baixes que arrossega de Maxi Fellerup d'Isaac Vázquez i pendents de l'estat d'Ajax Kunz. Dubte fins l'última hora l'interior eslové. Això a les 5, una hora després, s'estrena l'últim dels catalans i ho fa ni més ni menys que la pista del campió. L'Ilerna Lleida visita el Roig Arena contra el València. L'equip lleidatà segueix a la recerca d'un pivot per suplir la baixa de llarga duració de Dianyé, però en qualsevol cas voldrà posar a prova el desgast dels valencians després de l'esforç que van fer a la primera jornada de l'Eurolliga divendres amb victòria a la pista del Beşiktaş. La primera passa, el primer pas d'un camí que vol dur l'equip d'encuentre a igualar les 4 temporades consecutives a l'ACB del mític Caprabo Lleida. Això sí, per fer-ho caldrà millorar i molt les prestacions del curs passat en què l'equip va caure 101-65 a l'imponent pavelló valencià.
0: Aquest és el menú de la tarda d'una primera jornada que va arrencar ahir amb derrota al Manresa i un espectacular triomf del Barça al Palau.
7: Sí, 2-2 al Palau del Barça d'Alexander Sekulić, victòries a l'Eurolliga i a l'ACB, la d'ahir a més amb rècord anotador, atenció, des del 2018 a la competició domèstica. 119 punts va anotar el Barça en el triomf davant el Leima Corunya de Carles Marco, feia 8 anys que no es registrava això. Això sí, en va rebre 101 en un partit de dues propostes ràpides, de possessions curtes, de molts llançaments. El Barça amb els 12 jugadors anotant, 7 per sobre dels 10 punts, especial menció però per Oleg Balcerowski. El pivot ha fet una evident pas endavant per les lesions. De fet, ahir va batre el seu rècord personal de punts i valoració, 21 i 30. Això en deia després del partit.
8: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien.
7: La cara al Barça, que avui, per cert, arrenca una setmana extenuant. Marxa a Dubai, primer pas per jugar-hi dimarts a l'Eurolliga. La creu al Kitzenas Manresa, que va caure una pista on de ben segur serà molt difícil guanyar, la del Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau, 107-92, però amb un malaurat nom propi del qual estem molt pendents. El base Hugo Benítez. El francès no va acabar el partit per un cop a les costelles, en parlava Diego Campo.
9: Ahora mismo está bien, pero no hay pasa algo que hay que averiguar qué es.
10: He recibido un golpe en la costilla y a priori parecía nada, me pidió el cambio porque no podía respirar, pero luego he ido empeorando. No quiero decir parece nada, él le cuesta respirar y bueno, se ha hecho alguna prueba ahora aquí, pero ahora hay que seguir haciendo pruebas en el hospital.
7: Esperant saber com està el francès, és una peça important abans de la setmana de l'estrena europea. T'ho remato, Albert, amb una última cita per avui. A les 5, el València Bàsquet del català Javi Torralba juga la final de la Supercopa Femenina contra el sorprenent Leganés, que ahir es va desfer del Jairis de 19 punts. Abans, els valencians havien eliminat el Saragossa.
0: I encara una darrera previsió per aquesta tarda, que arrenca d'aquí a 5 minuts la prova en ruta del Mundial Masculí de Ciclisme, un total de 273 quilòmetres, amb l'absència de Tadej Pogačar, que, per cert, ahir va tornar a pujar a la bicicleta per entrenar-se després de la caiguda a la Vuelta i ho va fer amb el mallot de campió del món, conscient que a partir d'avui ja no podrà lluir-lo. Els candidats a aquesta tarda vespre a Montreal són Evenepoel, sobretot Evenepoel, també Van Der Poel, Van Aert, Seixas i Del Toro, amb un català, el barceloní Marcel Camproví, i amb Enric Mas i Juan Ayuso com a principals opcions de l'equip espanyol. Ahir, en categoria femenina, victòria de la neerlandesa Demi Vollering, que va completar el seu palmarès amb l'únic títol que li faltava. I aquest cap de setmana ha arrencat la Lliga Femenina de Waterpolo amb el Sabadell i el Mataró com a principals favorits. De fet, van golejar en la primera jornada, el Sabadell 6-25 a la piscina de l'Horta i el Mataró 14-8 a casa contra el Mediterrani. Una jornada marcada pel debut de Maika García amb el Sant Andreu després de la seva polèmica sortida del Sabadell. La boia va jugar els seus primers minuts, però no va poder evitar la derrota del conjunt andreuenc a la piscina del Sant Feliu.
11: La veritat que bé, contenta, amb bones sensacions dins l'aigua, bueno, tornant progressivament a la competició, i tenia moltes ganes i nervis de tornar això a competir, però bueno, encara queda camí i això, molta il·lusió. Molt agraïda amb el club, amb les persones del club que m'estan ajudant, m'han donat totes les facilitats per poder conciliar també familiarment i bueno, això empenyem a mi també per aconseguir el meu objectiu també a part, no?, d'arribar als Los Angeles, i amb molta il·lusió.
0: Declaracions de Maika García a BTV, en què també feia referència al seu litigi amb el Sabadell.
11: L'equip jurídic, el meu equip jurídic, ja està el cas en les seves mans i bueno, de moment no hi ha més notícies. Ells ja em diuen, mira, tu tranquil·la, tu fes la teva i deixa'ns en les nostres mans i ja està. Tot el que hagi de passar i ja està. Tribunals i punt.
0: Encara en waterpolo, recorda que la propera setmana es disputen les Supercopes Europees. Dimecres, la masculina, la piscina Sant Sebastià, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella i dissabte la femenina, el Catalunya, juga a la piscina de l'Olympiacos. I tenim en marxa ja el partit del Barça d'handbol al Mundial de Club. Segona jornada, Barça-Zamalek. De moment el Barça guanyant de 5. Barça 15, Zamalek 10 a 6 minuts pel final de la primera meitat. Aquest més 5 pel conjunt d'Antonio Carlos Ortega. A la Lliga Sobala i el Granollers va guanyar de 10 a la pista de l'Alacant, 31-41. Per tant, 3 partits de la Lliga Sobal, 3 victòries pel conjunt ballassà. Aquest cap de setmana, a més, ha arrencat la Lliga Masculina de Rugby, en guanya amb només un equip català, la Santboiana, que ha guanyat a l'estrena, 30-22, a casa contra El Salvador. I avui s'ha disputat una de les maratons més prestigioses a nivell mundial, la Marató de Berlín, i hem estat a punt de viure un rècord del món en categoria femenina. L'atleta d'Etiòpia, Tigist Assefa, anava a ritme de rècord del món a només 2 quilòmetres pel final, però problemes físics, rampes, han fet que arribés coixejant a la línia de meta i s'ha quedat a poc més d'un minut del rècord. Al final, 2 hores, 11 minuts i 4 segons. En categoria masculina, victòria del també etíop Guyi Adola amb 2 hores, 2 minuts i 51 segons. Descans, hem arribat al descans al partit de segona divisió, Quim.
12: Valladolid 1, Còrdoba 1.
0: I també final del partit de la Lliga Futbol Sala, el Catgas Energia Santa Coloma.
12: Manzanares 5, Catgas Santa Coloma 0.
0: I ha guanyat Albert Arenas la cursa de superesport?
12: No, però ha guanyat un altre pilot català, Jeremy Alcoba. Albert Arenas ha estat segon, no és encara campió, però a la primera cursa de la pròxima cita Estoril a Portugal, dissabte 10 d'octubre, es podrà proclamar campió ja pujant al podi i sense haver de fixar-se en el que facin els seus rivals.
0: I avui es disputa l'última jornada de la Leiber Cup. De moment, Europa 7, resta del món 5. Es juguen els últims 4 partits, que valen 3 punts. Destaquen, sobretot d'aquesta última jornada, l'Alcaraz de Miñor i el Hodar Fritz.

0: Les 3 en punt, el Sindicat de Llogateres de Catalunya també es mobilitzarà demà a la tarda, coincidint que Pedro Sánchez té diversos actes programats a Barcelona. L'emma de la protesta és reclamar al govern espanyol que aprovi dimarts un decret d'habitatge que acabi amb més desnonaments sagnants com el de la Mari Carmen. La portaveu Mònica García també avisa que si la llei de la Moncloa és massa tova, pensen convocar una vaga.
1: Amb la visita de Pedro Sánchez aprofitarem per demanar totes plegades el decret Mari Carmen al 100%. No volem ni permetrem un decret farsa. Si és així, caminarem cap a una vaga general.
0: Mentrestant, el Sindicat de Llogaters de Madrid segueix impulsant l'acampada de Puerta del Sol. Ja hi han passat aquesta nit i pensen seguir-hi fins dimarts. Aquesta tarda, que es preveu que la circulació sigui complicada per l'operació tornada del cap de setmana llarg de la Mercè. De fet, aquest migdia un accident ha obligat a tallar la P7 a la Roca del Vallès i encara provoca uns 10 quilòmetres de retencions. Actualitzem la situació des del RAC. Violeta Martos.
2: A aquesta hora la principal incidència és l'accident d'un vehicle a la P7, al pas per la Roca del Vallès. El sinistre ha obligat a tallar durant uns minuts la via en sentit Barcelona i encara que ara ja s'ha reobert el trànsit, hi ha un carril que es manté tallat. Això provoca força lentitud a la zona on encara s'acumulen més de 10 quilòmetres de retencions entre Llinars i la Roca del Vallès. L'operació tornada pel pont de la Mercè, com dèieu, ha començat a les 12 i s'espera que aquest accident compliqui la circulació. Això pel que fa a les rodalies de Barcelona. A Lleida del trànsit està tallat a la carretera C14, al tram d'Oliana, també per un accident.
0: I Suïssa està fent avui un referèndum polèmic en plena escalada bèl·lica al món. Els ciutadans voten si reforcen la neutralitat històrica del país alpí, deixant-la per escrita a la Constitució. La proposta ciutadana pretén esmenar el suport d'Ucraïna, ja que una part de la població considera que s'ha anat massa enllà, sumant-se a les sancions de la Unió Europea a Moscou. En cas que s'imposi el sí a la modificació, Suïssa no podria fer cap aliança militar, llevat de si fos atacada directament, i tampoc podria imposar sancions, tret que la reclamessin les Nacions Unides. Pel que fa als esports, Eric García passa aquesta tarda proves mèdiques per saber si continua amb la selecció espanyola o torna cap a Barcelona.
3: El blaugrana va notar i molestes al genoll esquerre, l'escalfament de l'Anglaterra-Espanya, i va caure de l'11 en un partit a Wembley amb gran actuació de Lamine Yamal i una nova victòria espanyola per 2-3. De la jornada d'avui de seleccions destaca el segon partit de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos, juga a Sèrbia, o un Noruega-Portugal, és a dir, Haaland contra Cristiano. El dia que la sisa joventut ha debutat a la Lliga CB amb derrota a la pista del Breogán per 110-104. I a aquesta hora el Barça d'handbol juga el segon partit del Mundial de Clubs, segon partit de la fase de grups, contra el Zamalek egipci, de moment guanyant per 8 gols de diferència, 18-10, a un minut i mig per arribar al descans.
0: I acabem amb el temps perquè a Bel Caral la calor ha afluixat i demà la setmana començaran precipitacions.
4: Ara mateix a pocs llocs s'arriba als 30 graus, en algunes zones interiors sí que s'hi arribarà, en llocs on encara no hem arribat a aquesta cota, 30-31, però en general temperatures de 26 a 29 graus, calor moderada, i en espera d'aquestes precipitacions que demà al matí afectaran a la costa, poden penetrar una mica cap al prelitoral, entre el sud de la Costa Brava i el delta de l'Ebre, i pendents de dimarts. Les pluges poden ser més extenses i més abundants i afectar sobretot pel que sembla ara mateix les comarques de Girona i Barcelona.
0: Ara mateix passen 3 minuts a les 3, tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i esports amb la Paula Durante, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
3: A partir de les 4 al Superesports, a les 11 el Tu diràs.
0: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
5: Això és Reconcentrat, amb

Hola, bona tarda. Com esteu? Benvingudes, benvinguts al Reconcentrat, una hora del millor contingut, de part del millor contingut d'aquests últims dies a RAC1. Fins a les 4. Obre aquesta hora una banda que és del Canadà. Són d'un lloc que m'agrada molt. Són de Saskatoon, que és la província, la capital de la província de Saskatchewan, al Canadà. Un lloc que només pel nom ja vale la pena visitar. Es diuen The Sheepdogs, els gossos pastors. Són una recomanació de Marc Bala. Marc, un petó i una abraçada des d'aquí. I aquest tema es diu The Way It Is. Si us agraden, The Sheepdogs venen el desembre a Barcelona. Que estan molt bé, que aquesta cançó està molt bé, però té una pega, aquesta cançó, que és curteta, que em queden només uns pocs segons per dir-vos que en aquest primer tram de Reconcentrat, vaig ràpid, al món a RAC1, el dimecres, van venir de visita Los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que presenten pel·lícula. La van estrenar fa 48 hores, el divendres, La bola negra, i pinta pel·liculasses. Si no l'heu vista,

0: just you. Sonen bé, eh? Sonen bé. Aquesta gent que són de Arkansas, dels Estats Units, o com diuen allà, Arkansas, no ho diuen tan malament, els Gossip, aquesta banda nord-americana que amb aquest tema Heavy Cross és de l'any 2009, és la banda que lidera Beth Ditto, ens han acompanyat en aquest segon tram, segon i últim, de Reconcentrat. Després d'escoltar Los Javis al món a RAC1, ho rematarem amb una mica de la competència, perquè una de les notícies de la setmana és aquesta proliferació de les esglésies evangelistes arreu de Catalunya. Doncs bé, en va parlar en Justo Molinero. Res, poc més de 5 minuts per rematar aquest Reconcentrat i arribar a les 4 al Superesports, amb les guitarres dels Gossip, Heavy Cross, i després més guitarres, perquè em sembla que acomiadarem el programa. Estan esperant-se aquí els senyors B.B. King i Eric Clapton, que em sembla que saben alguna cosa de guitarres. La competència per tancar el Reconcentrat.
1: Aquí a la competència, això està... és RAC1. Continuem parlant de l'auge de les esglésies evangèliques a Catalunya.
2: Lo nuestro.
1: Sí, senyor.
2: Només primeres marques.
1: Sí, senyor. Bon dia, Justo.
2: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has pensat, no fa ni un mes que treballo i ja estic cansat?
1: Sí.
2: Me ve de gust començar una teràpia de confrontació i portar a Jaume de Finança a fer una excursió a Corbató?
1: No, va, no. No, Justo, no.
2: Doncs no et preocupis, no. Perquè avui, per distreure't d'aquest pensament tan pertorbador, sí, parlarem de l'auge de les esglésies evangèliques.
1: Ah, sí? Tu també?
2: Un tema fresquet, senzill i apte per a grans i petits. Vamos allá.

0: Realment, Grècia Evangèlica...
1: Justo, un apunt. Els evangelistes justament no reconeixen el papa com a representant de Jesús a la Terra.
0: Faig cara que m'interessin aquest petit matís o de convenis. Bueno,
1: una mica de rigor.
0: Sóc el full parroquial, i quan dic full parroquial no em refereixo a omplir el tanc de fe.
1: Justo, una mica de rigor, que hi ha evangelistes que ens escolten.
0: Doncs avui potser deixen d'escoltar-nos. Moltes gràcies per tots aquests anys i per tot aquest carinyo i tota aquesta fe que faríeu bé.
1: Les esglésies evangelistes proliferen, entre altres coses, perquè qualsevol feligrés pot obrir-ne una.
0: La franquícia de Dios.
1: Sí.
0: Una església a cada cantonada. El Vivari de Nuestro Señor. Sí. El Santa Gloria de Yahvé. Sí. El McDonald del Padre de Dios. Sí, i el Pare de Déu.
1: No, el Pare de Déu.
0: I el Pare del Pare.
1: Serà el Fill de Déu.
0: El Fill de Déu. El McDonald de Yahvé. 3 hòsties por 2 euros i de regar un McFlurry i un plat de macarrón. Vamos allá. Sabia que la fe Sabia que la fe mou muntanyes, però sobretot mou calés.
1: Sí.
0: I com que jo aquí hi veig un nínxol de mercat, he fundat la meva pròpia església, l'església dels Justinians.
1: Perdona, què vol dir l'església dels Justinians?
0: Els Justinians, no confondre els Justinians amb el fan de Justin Bieber. Aquells són els believers.
1: Yeah.
0: Els seguidors de Justo són els Justinians, s'entén?
1: Sí, home, sí.
0: A l'església dels Justinians, el taxi és el temple. Literalment, fem missa dins del taxi.
1: Ah, sí?
0: Així com... ens estalviem pagar l'impost de l'IBI. Taxistes justinians, apropeu-vos, acosteu-vos a la llum. Cada cop en serem més.
2: Taxista el compañero, de todo el mundo somos siempre los primeros.
0: Tens un taxi? Tens gana de fotre una mica la xapa a tothom que puja al taxi, aprofitant que el client no pot baixar del vehicle, i li preguntes... Tens un minut per parlar de Déu? Si la resposta és sí, ets els nostres. Ets un justinià.
1: Home, Justo, molta sort amb l'església justiniana. No sé jo si te'n sortiràs.
0: La tindré, perdona, Cordermann. No, ara que estic parlant amb tu, m'he adonat que el teu cap clareja una mica. Hi ha una mica de cartró.
1: Però què dius?
0: Està bien el cartró.
1: Què dius?
0: Que t'estàs quedando carbo.
1: Jo?
0: Tens més estrades que Ticketmaster. Vamos allá. Vols practicar la fe cristiana con altres persones con el mateix problema que tu?
1: Que no m'estic quedant calvio, Justo.
0: No passis pena. El primer moment és el de la negació. Tinc la solució que necessites. Si ets calvi cristià, apunta a la primera associació de cristians sense cabells.
1: Com es diu?
0: Por los calvos de Cristo. Respira.
1: Ay, tu pelo. Avui patrocina aquesta secció l'Associació de Cristians Sense Cabells per los Calvos de Cristo.
0: Efectivament.
1: Això existeix.
0: Això existeix, altrament dit, los carvinistes.
1: És una altra branca.
3: Que els calvinistes no anava per aquí.
1: No anava per aquí, però
0: bé. De Joan Carbito.
1: Escolta, els calvinistes ja existeixen, és una facció protestant.
0: Pues protesto. Protesto. A l'Associació de Cristians Sense Cabells por los Carbos de Cristo podràs compartir la teva fe amb altres carbos que han perdut la fe en su cuir cabelló.
1: Però, Justo...
0: He perdut la fe.
1: Justo, tu m'has vist...
0: Aniré a Turquia.
1: Justo, tu m'has vist...
3: A la terra promesa.
1: Sí. Tu m'has vist al cap?
0: Aquesta tofa no te durarà per sempre, Oscar Dermán. A més, tofa farsa.
1: Com ho saps?
0: Perquè por los Carbos de Cristo tenim un petit departament d'implants capilars per qui no accepten la carbície. Aquest simpàtic crupet s'encarrega de captar homes peluts o dones amb perru frondoso perquè donin els seus pèls a la ciència. I quan dic captar homes i dones, vull dir segrestar.
1: Home, a veure si por los Calvos de Cristo serà delictiu.
0: Por Dios se puede.
1: Ja.
0: Implants capilars amb els pèls més robustos. Pèls de dalt i de baix. La nova moda eco-friendly, el perrusplanting. Passa de carbo a poder-te fer un pentinat discotequero de los años 70.

0: perdona, què és aquesta cançó?
1: El Fontanero, un great hits, eh? Calla i deixa que soni perquè s'està explicant un relat.
2: Ay, Fontanero, ay, Fontanero, de nada parte el agujero.
1: No l'havia sentit mai i he omplit el forat.
0: Va, justo tira, sisplau.
1: A l'Associació de Cristianos Sense Caber por los Cargos de Cristo podrà reunir-te amb altres homes per parlar dels sentiments con la excusa de la carvície i la fe en un senyor poderós en qui deposita tota la confiança i la fe, que és una mica el que fan els de poca de la sotana. Se van conèixer allà. Bueno, al final pues la carvície une. Por los Cargos de Cristo, que no prenguin el pèl. Que ja ho fem nosaltres. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Justo.
3: RAC 1 Central.

Doncs escolta, anirem plegant, eh? Aquí s'acaba el reconcentrat. Us deixem en bones mans, com sempre, el diumenge a les 4, cita puntual amb el Superesports, amb en Xavi Puig, en Jaume Molló i companyia, tots els companys d'esports. El reconcentrat torna diumenge que ve, com que hi ha aturada de Lliga a primera divisió, ens assegurem 3 setmanes, començant amb aquesta de 3 diumenges a les 3 de reconcentrat. Per tant, el diumenge que ve a les 3 ens tornem a veure. Avui marxem amb dos genis de la guitarra, del blues, que mira que havien tocat junts vegades a dalt d'un escenari des de l'època dels 60, ben bé, B.B. King i Eric Clapton, però fins l'any 2000 no van treballar junts en un estudi. Es van ajuntar per fer un disc de tots dos, un disc junts, que es va dir Riding with the King, conduint amb el rei del blues, el senyor B.B. King, i un altre mestre de la guitarra, Eric Clapton, que el va acompanyar. Aquest és un dels temes d'aquell disc, que es diu Ten Long Years, 10 llargs anys. Doncs bé, marxem. Porteu-vos bé. Diumenge que ve, a les 3, més reconcentrat. Sigueu feliços. Adéu-siau, una abraçada.

0: Amb la Laia Viurrun i la Paula Durante, el control tècnic, diumenge 27 de setembre del 2026, venint d'unes hores de diumenge amb derrota del Joventut a la Lliga ACB, a la pista del Breogán, a la primera jornada, 110 a 104. A la Lliga de Futbol Sala, derrota del Cat Gas Energia Santa Coloma, aquest migdia a la pista del Manzanares, per 5 a 0. El Barça d'handbol acaba de derrotar l'Elzamalek Egipci per 39 a 29 a la segona jornada del Mundial de Clubs i, per tant, s'assegura el passi a la final d'aquesta competició final que jugarà el proper dijous. Avui sabrà el rival del guanyador del Füchse Berlin Veszprém, que jugarà a 4:45 de la tarda. La tarda de seguida ens porta cap a Can Dragó, l'Europa Rayo Majadahonda de Primera Federació. També ens portarà cap a Fontejau, el Fiat Girona Ucam Múrcia, primera jornada de l'ACB per l'equip de Moncho Fernández, pendents també del debut de l'Ilerna Lleida, en aquest cas a la pista del València. Viurem el derbi asturià de segona, Oviedo Sporting, amb el Borja Pardo, oviedista, el Javi Giraldo, esportinguista, amb penyistes i amb alegria, amb la narració de la Clara Rodergues. A més, xerrem una estona amb Quique Càrcel, el director esportiu del Girona, després d'un estiu mogut al mercat, d'un inici de temporada prou bon, 13 de 21 punts, i amb l'objectiu clar, evidentment, de l'ascens al cap. La final del Mundial Sub-20 femení entre Espanya i Corea del Nord, amb 5 jugadores catalanes a la selecció espanyola, i des de les 4, eliminatòria de Copa del Rei de Futbol, partit d'anada pel Prat, al camp del Sant Rafel d'Eivissa, la tornada diumenge que ve al Prat a les 4. Si passa aquesta ronda, l'equip català jugarà contra un primera a la següent ronda de la Copa del Rei. El Francesc Gómez vindrà i diu que no parlarà de rugbi, i vindrà també a l'estudi l'Oriol Rubio, capità del Barça d'hoquei gel, que ha tornat a competir a la Lliga després d'anys fora per manca de pista on jugar. Va tornar ara fa una setmana al Barça a tenir pista de gel i a no haver de jugar a l'exili partits de Lliga. Tenim en marxa també el Mundial de Ciclisme en ruta en categoria masculina. Albert Ferran, hola, bona tarda.
1: Bona tarda, sí, primers 50 quilòmetres dels 278, per tant, encara som a l'inici, tot i que només prendre la sortida ja s'ha intentat formar l'escapada del Mundial i ja s'ha format. Són una quinzena de ciclistes que tenen més de 4 minuts sobre el gran grup. No hi és Pogacar, la gran absència, però sí Evenepoel, Van der Poel, Van Aert, Seixas o Del Toro, amb un català, Marcel Camproví, i amb Ayuso i Mas com a principals opcions per l'equip espanyol. Insistim, però encara 50 quilòmetres dels 278 que s'han de córrer.
0: Són tota la tarda dels superesports pendents, evidentment, d'aquest Mundial, que es presenta molt, molt obert i molt interessant. Ara, però, cap a Can Dragó.

0: Europa Rayo Majadahonda, a partir de la cinquena jornada d'aquesta primera federació, l'Europa penúltima amb un punt de moment en les quatre primeres jornades, el Rayo Majadahonda, setzè, ara també en zona de descens, amb quatre punts pel rival avui dels europeistes. Una Europa que avui estrena entrenador, Luis Blanco a la banqueta, després de la destitució de Josep Maria Jané. L'últim partit va ser una derrota al camp del Múrcia, l'últim del Rayo Majadahonda, una victòria, l'única que té, de fet, 2-0 contra el Teruel Victòria a casa. Amb aquests ingredients i tenint en compte que l'Europa a casa ha perdut els dos partits que ha jugat contra el Jaén i l'Hèrcules, afrontem aquest partit de la cinquena jornada amb el Pau Bonastre a Can Dragó. Hola, Pau, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Una temperatura prou agradable, Pau, diríem avui a Barcelona, no?
1: La temperatura és prou agradable a Barcelona, com bé dius, però sí que és veritat que, com és habitual ja aquí a Can Dragó, ens impacta el sol de cara i això fa que la temperatura agradable ho sigui una mica menys a aquesta hora de la tarda, amb aquest primer minut de partit, encara amb l'empat a 0 al marcador, entre l'Europa i el Rayo Majadahonda.
0: Quin 11 treu l'Europa? Quin és el primer 11 de Luis Blanco com a entrenador de l'Europa?
1: Doncs surt Emil Ruiz a la porteria, tres centrals al darrere, Esgro, Alex Cano i Campeny. Per la banda dreta, Enol Coto. Per l'esquerra, a carril esquerra, Flavio. Mig del camp per Gori, Adrià Padillo i Víctor Morales. I al davant, Càlid i Teto Martín.
0: I el rival, el Rayo Majadahonda, amb qui surt a jugar avui a Can Dragó?
1: L'equip madrileny empreta la porteria, defensa de 4 formada per Choco, lateral dret, Juan Durán, lateral esquerre, Sina i Dani Ramos com a parella de centrals, Quintanilla i Aguado al mig del camp, per davant José Cambra, les bandes Raúl Hernández i Yoshimura, i al davant Manin.
0: I qui xiula avui a Barcelona, Can Dragó?
1: L'àrbitre d'avui es diu Manuel Ramírez.
0: Doncs tots situats, hi ha bona entrada?
1: Bé, a veure, sí que és veritat que la grada de Gol Nord, on s'ubiquen els escapulats, està molt més plena, la resta ja veiem zones més buides. Sí, sí.
0: I al costat del Pau Bonastre, l'Arnau Vila. Hola, Arnau, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Buscant aquesta primera victòria de l'Europa, allò que diu, entrenador de nou, victòria segura, tant de bo que avui es compleixi, després de la destitució de Josep Maria Jané, l'arribada de Luis Blanco a la banqueta europeista.
2: Sí, sí, sí, un competidor nat. És veritat que poques referències, perquè així com a primer entrenador, aquest filial de l'Espanyol i aquest Atlètic Balears, però amb ganes de veure'l, perquè els que hem vist alguna coseta seva fa competir els seus equips molt i molt bé, i ganes de revertir una

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: La rematada, l'acaba traient un futbolista del Rayo a sota la línia de gol. Déu-n'hi-do, l'oportunitat claríssima que ha tingut aquí l'Europa després d'una acció embolicada. Acaba rematant Càlid i un defensor del Rayo sota pals l'acaba rebutjant. Déu-n'hi-do la que ha tingut l'Europa.
4: Déu-n'hi-do, molt clara aquesta acció. La vella fórmula del carriler esquerrà arribant fins a línia de fons. Ganes de veure Flavio en aquest nou encaix que li dona Luis Blanco. I bé, que intenti aquest 1 contra 1, aquest marxar per fora per velocitat, i esperem que sigui una de les armes importants d'aquesta Europa.
3: Ara qui vol treure la pilota controlada des del darrere és el Rayo. De moment l'Europa veiem amb ganes de pressionar, de robar, o aconsegueixen aquesta acció pel carril de la banda dreta. Pot fer l'acció Padillo, que posava la centrada, impacta en el cos d'un defensor del conjunt madrileny. Allunyen el perill, guanyava el duel aeri inicialment Esgro, però dona una oportunitat als madrilenys perquè corrin. Bona pressió ara de l'Europa, robant al mig del camp, assegurant la possessió de l'esfèrica. Aquí Víctor Morales enrere cap a Campeny, la passada a l'espai cap a Càlid, aquesta és molt difícil, rebutja el porter Prieto a banda.
4: Ei, aplaudiments de Can Dragó, important, perquè les últimes jornades havia costat enganxar l'afició, important que els escapulats hi siguin i que l'equip doni motius també per creure.
5: Parlava d'això, Luis Blanco a la prèvia, que necessitava trobar aquesta connexió amb la gent, aquesta connexió, encara que no fos el nou Sardenya, però aquesta connexió amb la gent que vingués a Can Dragó.
3: Compte que hi va el Rayo, compte el xot des de la frontal de Yoshimura, la mà que treu Nil Ruiz per desviar la pilota corna, un xot sec arran de terra, això serà servei de cantonada pel Rayo.
4: I deies, Xavi, això de la connexió, molts punts la temporada passada van venir precisament d'això, d'una grada connectada amb el seu equip. Havia faltat això a les primeres jornades i el jugador número 12 de l'Europa, que és molt i molt important.
3: A veure el corna, que serveixen els madrilenys. Inicialment en curt, l'acció d'estratègia, la deixen al punt de penal, provava la rematada, el rebuig de la defensa de l'Europa, l'opció de contracop, passada a l'espai perquè corri Àlex Cano, intenta el xut des de mig del camp, es precipita aquí el capità, la demanava a l'esquerra Adrià Padillo. S'equivoca Àlex Cano, canvia la pilota directament més enllà de la línia de fons.
4: No sé què li ha passat pel cap ara a Àlex Cano. Ha triat la pitjor opció possible de totes les que tenia.
3: No està acostumat a viure aquestes situacions, de ser el jugador que condueix les accions de contracop. Compte que hi van els madrilenys en una acció ràpida dins de l'àrea. S'hi planta Raúl Hernández, ha de recular davant el bon replegament d'Enol, però la deixen dins de l'àrea. Provarà la rematada al segon pal, que marxa fora. Una altra oportunitat també clara del Rayo. Majadahonda n'ha tingut una a l'Europa mitjançant Càlid, i en aquests darrers instants una doble ocasió per al conjunt madrileny.
5: Sí, Cano, jo crec que no s'ha vist arribant corrent tot el camp, i ha provat un golaç des del mig del camp. De fet, avui, si marca Cano, fem hat-tricks de Canos aquesta setmana, Va marcar ahir Jordi un doplet amb la victòria de l'Andorra. Va marcar Carlos Cano el gol de la victòria del Viladecans al camp de l'Argentona, última hora. Per tant, si avui hi hagués gol i victòria, seria un cap de setmana rodó pels Cano.
4: Sí, i veient els vídeos de Jordi Cano d'ahir, certament se'l troba encara més a faltar, veient els gols, el tipus de gol, que és aquell gol tan característic seu. Quina feina que ens faria aquí aquesta temporada,
5: I tant.
4: Déu-n'hi-do.
3: La seva gran temporada, sí. Vaja, la 25-26, doncs li va obrir les portes de bat de la segona divisió. I evidentment és una baixa molt sensible per l'Europa, que el trobarà a faltar, difícilment substituïble.
4: 22 gols, recordo, que són els que va fer la temporada passada. Que es diu ràpid.
3: Ara el xut des de la frontal, 22, diria que més 3 que fa el playoff, ara...
4: 22 més 3, sí, sí.
3: Per tant, són 20, sí, sí, sí. 25, la xifra golejadora de Canito.
4: És pràcticament el 50% dels gols d'Europa la temporada.

0: temporada passada.
1: L'acció al mig del camp del Rayo Majadahonda, la combinació ara pressionava l'Europa, però ha pogut sortir bé aquí el conjunt madrileny, encara jugant la a camp propi.
2: Aquest any n'ha fet dos, només recordem l'Europa en el que portem de Lliga.
0: Sí, xifres pobres, eh? És a dir, Déu-n'hi-do. I a més, la setmana passada, clar, venim d'un desenllaç cruel a Múrcia la setmana passada, d'un partit que se t'escapa guanyant pràcticament el minut 90 i acabes perdent 2-1. És a dir, que a nivell de moral fa falta, i molt, aixecar-la d'aquest equip.
1: El canvi d'orientació de l'Europa, sortint des del darrere, entreu en un servei davant de l'atleta del seu atac, encara camp propi, els escapulats davant d'aquest Rayo Majadahonda, que ha tornat enguany a la primera federació sota la batuta de Guillermo Fernández, l'entrenador amb qui van aconseguir l'ascens la temporada passada per la via directa. Pilota als peus del porter Nil Ruiz, opta per un desplaçament llarg perquè corri càlid, li guanyen la partida al mig del camp. La segona jugada la recollia un futbolista madrileny, se l'acaben traient de sobre, l'esfèrica li arribarà de nou als dominis Daniel Ruiz.
0: Sí, una efervescència dels primers minuts que sembla que mica en mica, és veritat que només portem 10 minutets de joc, però que el joc s'ha calmat una mica, potser l'Europa també li ha vist les orelles al llop amb les dues accions del Rayo Majadahonda, i de moment minuts més contemplatius dels dos equips.
1: I evidentment també amb ganes, Arnau, de veure què és el que pot aportar Luis Blanco a aquest equip. Deia ell en la seva presentació que és un entrenador que s'adapta d'entrada als jugadors que té, deia tenim un perfil de jugador molt determinat, fet durant l'estiu, també adaptat a la filosofia de Josep Maria Jané, i també adaptar-se al rival. Per tant, quan li preguntaven per l'estructura, pel sistema, deia hem d'anar veient partit a partit i adaptar-nos en cada context. A veure, que ara hi van els madrilenys, passada l'espai, és Manin, escurat a la dreta, la combinació continua atacant aquí el conjunt madrileny, rep Manin a la frontal, provava el xut, el tapa bé, és Gro, però continua intentant Yoshimura, el canvi d'orientació no és del tot bo, la recollirà a la dreta Enol Koto, la deixa sortir, servirà davant de l'Europa.
0: Sí, no, clar, venim d'un estiu on s'ha intentat fer una plantilla una mica d'autor i que en quatre jornades ja s'ha vist que no ha sortit bé, i per tant la feina de Luis Blanco en aquest cas és agafar una plantilla que no l'ha fet ell, que potser si l'haguessin deixat triar l'hagués feta diferent, molt probablement, però que necessites que s'adapti amb el que hi ha i que faci funcionar l'equip, encara que ell tindria altres perfils. Per tant, esperem que pugui treure rendiment d'una plantilla que no és la seva, evidentment.
3: Doncs mira, de moment amb un 4-2-3-1 destaca la presència.
1: Ara, amb aquest servei de banda favorable al Rayo, a l'esquerra del seu atac. Servint, rebent Yoshimura entre línies. Vol fer l'acció, un toc d'esperó, li cau a Marcel Esgro, que no s'ho pensa dos cops, envia una pilota llarguíssima, no hi pot arribar a Càliz, però de totes maneres ell hi va a la pressió per dificultar la sortida de pilota al conjunt rival.
0: Bé,
1: i això provoca que la rifin, li arriba als peus de campany i aquest assegura enrere cap a Nil Ruiz. El control orientat del porter, ex del Sabadell i del Barça Atlètic, entre d'altres, el desplaçament que no ha estat bo, no li ha arribat a Enol Koto, marxa per línia a banda aquesta pilota.
0: Apreten, els escapulats. Es trobava a faltar també, perquè és veritat que les últimes setmanes no estava del tot plena tampoc aquella zona per festivitats vàries. L'últim partit recordo que va ser el cap de setmana de la Diada, per tant hi havia molta gent fora. I bé, aquesta vegada doncs s'agraeix veure tota aquella zona bastant plena. L'equip ho agraeix, sobretot.
2: Tenim en joc a l'Iber Cup, el primer partit d'individuals del dia. S'ha jugat ja el dobles per arrencar la jornada. Ara tenim, Albert, un Zverev Tien.
4: Sí, que pot ser decisiu. Si guanya Zverev, Europa, que guanyarà l'Iber Cup, de moment dominant 10-5 després d'haver-se apuntat al punt de dobles en què s'obria la jornada diumenge. I ara aquest Zverev Tien, molt igualat, empat a 5 jocs al primer set. Si Zverev guanya, doncs això s'haurà acabat. Veurem si es juguen els altres punts o si ja s'entrega la Copa de Campions al conjunt europeu.
2: A segones, a punt d'arrencar un partidàs, a Son Moix, Mallorca, Almeria. N'està pendent, evidentment, el Girona, el Sabadell, també, per a veure com queda aquesta zona alta de la classificació. S'ha jugat ja el partit de Zorrilla, el Valladolid-Còrdoba, acabat amb victòria local per 3-1. I a la Lliga F, recordem que avui juga l'Espanyol a les 6 de la tarda, visita el camp del Deportivo, després de la victòria ahir del Barça i la derrota del Badalona en els dos partits dels altres dos catalans.
4: I pendents del Prat, que des de les 4 està buscant l'accés a la primera eliminatòria. Avui s'està jugant la prèvia de la Copa del Rei. Si guanya l'eliminatòria, jugarà contra un primera. De moment, 0-0 al camp del Sant Rafel d'Eivissa, aquests primers minuts. Avui és partit d'anada, la setmana vinent a casa, aquesta tornada, evidentment avui buscant un bon resultat per poder-ho rematar la setmana vinent.
2: Diumenge que ve, també a les 4 de la tarda, fixada aquesta tornada del Prat Sant Rafel. Lesió ara mateix, o almenys estan atenent un jugador del Rayo Majadahonda.
1: Sí, de Raúl Hernández, aquest atacant del Rayo, que de fet jo entenc que s'ha fet mal en el moment de la rematada des de fora de l'àrea, que ha marxat molt desviada, ha quedat estès a terra i, vaja, fa l'efecte que hauran de fer la primera substitució obligada, els madrilenys, entrenats per Guillermo Fernández. Feia un gest al fisioterapeuta, l'acompanya a Raúl fora del terreny de joc. Per tant, sí, efectivament,
2: feia el gest del canvi,
1: sí, es farà aquest primer canvi. Mentrestant, es reprenen el joc aquí a Can Dragó amb el Rayo amb un futbolista a menys. Per tant, ara l'Europa amb aquesta superioritat
0: aprofita.
1: Sortint des del darrere, Àlex Cano aixeca el cap. Opta per Joan Curt amb Campeny. A veure, es fa un embolic amb la pilota a l'Europa. Era Teto.
0: Teto Martínez, ganes de veure aquest futbolista. És la gran incorporació del final de mercat de l'Europa, d'aquest futbol de Malàsia. Un jugador que acumula minuts a la segona divisió.
1: Compte que ataca la d'Europa per la dreta, la centrada, el segon pal acaba capturant el porter Prieto. Era una centrada des de la dreta de Nol Coto, que s'enverinava perquè havia desviat lleugerament un futbolista del Rayo, acabat blocant-la el porter visitant.
0: Doncs dèiem que hi havia moltes ganes de veure'l, perquè quan la primera jornada l'Europa es va veure que va perdre 0-3 aquí, la directiva va fer moviments per incorporar algú de talent d'última hora, va arribar aquest futbolista, una mica desconegut, però amb experiència a la segona divisió amb el Tenerife. Sorprèn, perquè ve del futbol de Malàsia, però escolta, és un talent que en el moment en què l'ha tingut disponible per la fitxa i per la inscripció, és titular. Per tant, moltes ganes de veure'l i moltes esperances també en el seu talent.
2: La RACO i Filmax us conviden a la preestrena d'Escape Room 2, que arribarà als cinemes el 9 d'octubre. L'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar han de sortir-ne en 60 minuts o moriran.
4: Ui!
2: Voleu gaudir de la preestrena el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona? Ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2.
1: Ho provava...
2: Banda sonora i tot,
4: Què més
2: voleu? És l'Albert tocant el... No sé què era això, un violí o un violoncel o una cosa semblant, no? No sé, alguna cosa d'aquestes. Era un piano, potser també hi havia per aquí, no sé. Una pancarta en un dels fons, ara veiem, no?
1: Sí, és 10 anys de rebel·lia i celtisme per a vents tropes de Breogán, que és un dels grups d'animació del Celta de Vigo. Ahir explicàvem a la transmissió des de Balaïdos d'aquest Celta Fortuna Sabadell que hi havia alguns aficionats escapolats. De fet, vam veure fins i tot alguna bandera. Entenem que celebren aquests 10 anys d'aniversari de la penya del Celta.
0: Agermanats amb algunes aficions, els escapolats.
2: Com t'acompanya, és un homenatge a tu per fer el seguiment, de Vigo fins a Can Dragó.
1: Sí, sí, a veure demà que em trobo, no?
2: Vull dir, allà amb Martorell, al balcó de casa, que no et pengin una pancarta, també.
1: Sí, sí. Tot això hi ha hagut
2: Preocupa, si et pengen una pancarta al balcó, jo aniria a la policia, Pau.
1: No. Des d'aquí una petició que no ho faci la gent. No, anava a dir que hi ha hagut el canvi que abans anticipàvem. Ha entrat al terreny de joc Ismael en el lloc de Raúl Hernández, obligat per lesió aquest canvi. Ara ho explicarem, perquè ha servit una falta lateral al Rayo Majadahonda. Línia de fons i arribava José Cambra, molt forçat, no pot posar la centrada. Hi ha hagut una targeta groga per un futbolista de l'Europa, la primera
0: Càlid,
1: que veu un jugador en aquest partit, que és Càlid.
0: en un salt ell es defensava, deia que allò que diuen els davanters, no? Que sóc més alt que ell i que he anat a topar amb la zona del pit. L'àrbitre ha considerat que era targeta groga.
1: La pèrdua de l'Europa en zona de construcció. Volia fer jugada a Yuya Yoshimura. Acaba perdent per línia de lateral. Servirà Enol Koto, un dels fitxatges d'aquest estiu del Club Esportiu Europa, que ja ho hem anat explicant. Ha patit una profunda renovació. En queden ben pocs de la temporada passada. De fet, la gran majoria dels que queden són al terreny de joc. Esgro, Cano, Campeny i Càlid. Servirà de banda de nou Enol Koto a l'altura de l'àrea pròpia. Buscava a Càlid perquè la lluita i l'ex del Peralada. Hi ha una caiguda al vèrtex de l'àrea de l'Europa. L'àrbitre que no diu... diu que no hi ha res. Per tant, continua el joc amb la possessió pel Rayo Majadahonda.
0: S'aixeca ràpid, el jugador del Rayo.
1: La mou Choco. Volien posar una passada a l'espai. Atent Alex Cano, veu a l'esquerra Flavio. Enrere queda amb Campeny, que va ser protagonista en els últims dies de mercat, amb aquest interès del Saragossa per incorporar-lo. L'Europa que es va tancar en banda, malgrat que ell volia marxar.
0: Sí, sí, sí. De fet, no es queda a gust els primers dies, però la millor notícia és que es queda en clau Europa. I ara ja el veiem a la gespa jugant amb normalitat i insistim que això per l'Europa és una de les millors notícies dels jugadors amb més experiència d'aquest Europa, que fa més anys que hi és, i un dels jugadors més importants de la temporada passada, també. Per tant, important que no hagi marxat pels interessos de l'Europa.
4: Ha fet un Julià, no?
0: Sí, senyor.
1: Sí. De fet, senyor. En el cas de Campeny, no diré que es va negar, però sí que és veritat que la primera jornada de la Lliga ell no la juga. Públicament Josep Maria Jané va dir que no el veia per jugar, per tant que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
0: Va ser una sorpresa.
1: És veritat que un cop el mercat ha estat tancat, ell ha anat jugant, perquè evidentment és un futbolista importantíssim per l'Europa. A veure, que ataca per l'esquerra Flavio, trepitjant àrea, que va jugant l'enrere cap a precisament Arnau Campeny.
4: Marca el Prat, a Sant Rafael, marca Konu de vaselina, Kenwoo Kim, el davanter sud-coreà del Prat. Doncs ha fet un gol de moment important, 0-1, al primer quart d'hora. Bones notícies en aquesta eliminatòria prèvia de la Copa del Rei.
1: I aquí a Can Dragó, l'Europa que ha tret un corna, una centrada des de la dreta de Flavio, que ha desviat.
0: Celebrat,
1: Sí, ha desviat un defensor
0: del Prat. Corna se celebren a Can Dragó,
5: Més a prop del gol, sí.
1: Ah. A l'esquerra de l'atac escapulat.
5: Però en Capicano, si fa el hat-trick de germans.
1: A veure si et sent, Xavi Buig. Posarà la centrada. Capicano, un dels que està dins de l'àrea. Abans que servís el córner, hi ha hagut una caiguda.
0: Placatge, no?
1: L'àrbitre que hi posa una mica de pau adverteix els jugadors. De moment no veig que amonesti a ningú. Havia caigut Càlid en aquesta disputa dins de l'àrea.
0: Home, esperem que no l'amonesti perquè en té una.
1: Val, doncs un cop la pau ja està instal·lada a l'àrea, es reprendrà el joc amb aquest corna. Ara sí. Vinga, va, la penjarà a l'Europa. Dins de l'àrea una altra caiguda. En qualsevol cas la pengen, acaba rebutjant la defensa del Rayo. L'àrbitre que assenyala una falta i, a més, targeta groga per Marcel Esgro.
0: Home, va.
1: No sé si per la falta o per protestar, perquè s'ha braonat directament a l'àrbitre Manuel Ramírez.
0: Però és que ha xiulat la falta, jo crec, sense veure ni què passava. La clàssica del corna de xiular la falta en atac i vinga, i ens traiem de problemes.
4: Per protestar, clarament.
5: Sí, oi? Ha semblat que sí, que no era tan... No la volia treure i després l'ha acabat traient per la protesta.
0: Però voleu dir que la protesta ha sigut tan forta?
4: Sí, o... Molt a prop de l'àrbitre, no? Ha mogut els braços.
0: Una pell tan fina, no? Vull dir,
1: espavientos, no?
0: Sí. 22.
4: Famosos espavientos.
5: Ara estem veient la repetició, la falta ho era.
4: L'ha enviat a Pastafang.
5: Però sí, l'envia a Pastafang i per això li treu la groga. L'està mig agafant el jugador del Rayo Majadahonda, així per molestar-lo, estirant-li la samarreta, se'n cansa Esgro i li fuma una empenta. I home, quan t'empenya Esgro, és normal que caiguis a terra, perquè és una autèntica bèstia.
0: Un bon armari,
4: És gros.
1: La juga precisament Marcel Esgró, enrere cap a Nil Ruiz.
6: Quants de 5 de la tarda, què voleu?
1: Impecable. Per l'esquerra, Flavio, troben l'espai a Teto, a veure si pot arribar, no, acaba rebutjant Sina Banda. Servirà Flavio ràpidament, de nou, per Teto, la conducció cap al carril central. Aquest és Gori, l'ex del Juventud Torremolinos. Flavio decideix jugar enrere cap a Campeny. El canvi d'orientació, desvia un defensor del Rayo, li cau a la dreta Enol Coto, salva del fora de banda. La combinació al mig del camp, arriscant aquí l'Europa, però molt bé, canviant de nou l'orientació del joc. Campeny a l'esquerra cap a Flavio, en posició extrema, encarant el seu defensor, marxa per fora, posa la centrada. Flavio acaba tocant amb el cap un futbolista del Rayo, era Dani Ramos. Això serà corna, una altra vegada a l'esquerra de l'atac escapulat.
0: Bé, i veiem, Flavio, que està concentrant la majoria dels atacs de l'Europa per aquesta banda esquerra. Dèiem, s'ha d'explotar aquesta velocitat i aquest talent que ha incorporat l'Europa de la Tercera Federació, de moment sent ell qui porta el pes de l'atac per banda esquerra.
1: La penjarà l'Europa. Aquests crits que se senten de fons és perquè hi ha de nou Batussa, en aquest cas serveix al corna, acaba rebutjant la defensa del Rayo, el vèrtex de l'àrea l'esperava, diria Padillo, el xut molt desviat, servirà de porteria Prieto.
5: L'amic Cancelo és a la banqueta, Pau, o no?
0: Sí, sí.
1: L'amic Cancelo és a la banqueta, sí, sí, amb el dorsal 20.
0: Esperem que no calgui fer-lo entrar.
5: Per favor.
0: No, vull dir que al final...
1: Que la cosa vagi bé, vols
0: exacte,
1: dir.
0: És a dir, quan tu has de canviar defenses vol dir que hi ha grogues, que hi ha complicacions. Ho dic per això.
5: El filial de l'Europa ha guanyat aquest migdia 1-0 contra la Muntanyesa, Tercera Federació. En aquesta Tercera Federació també Grama 3, Vilassar de Mar 0, l'Escala 3, Martinenc 2, l'Hospitalet 2, Cerdanyola 2, Mollerussa 1, Cornellà 1 i Poble de Mafumet 2, Vilanova 3 en els partits que s'han jugat aquest migdia.
0: El filial que ha guanyat i el femení que també va guanyar ahir de l'Europa. Per tant, estaria bé també fer aquest hat-trick de victòries escapulades.
1: I ahir el Tona, finalment, què va fer, Xavi?
5: Va perdre 2-1 al camp del Sant Juan Atlètic Moncada. Sí, sí. Per visitar el president del Tona, dic, per si algú no,
1: sí, sí,
5: no ens va escoltar. Ahir, que suposo que algú no ens hauria escoltat ahir, doncs va venir
0: poca
5: el president
0: gent,
5: d'Altona ahir al Superesports.
0: Podran repescar, no?, durant la setmana.
5: Sí, està ja, ja sí? Podeu recuperar a l'app i al web de RAC1.
1: Poca gent, devia faltar la cita ahir a la tarda amb el Superesports.
5: Joaquim Carandell, encara tenim fuets a la redacció. Obsequi del president d'Altona, boníssims.
1: Per mi me'n quedarà alguna cosa o no?
5: Sí, fuets i llonganisses, no?
6: Sí, sí, sí,
5: sí. Hi ha de tot.
6: Sí, però no... No t'adormis.
0: Però si la deu ser 4, que us els esteu fotent entre vosaltres, o què?
6: Sí, però hi ha gust.
5: Hi ha gana.
6: Avui, sí, sí.
0: Ui.
1: Quina colla.
5: I si les deixem a la nevera, ja saps què passa.
0: Sí. No, però no van a la nevera, eh? Vull dir, els fuets i les llonganisses no van a la nevera.
5: Ja, però, bueno... Sí. Depèn com, sí. Potser serà millor, que en un armari al costat de cables.
0: Ah, d'acord.
1: A Can Dragó, el 27 pràcticament de partit, amb l'empat a 0 al marcador entre l'Europa i el Rayo Majadahonda. Sortint des del darrere l'equip madrileny, hi ha hagut una falta, tres quarts de camp. Comença per Teto Martín, que servirà a la dreta de l'atac al conjunt madrileny.
0: Sí, i perillosa, perquè certament estan passant poques coses en aquest partit, només atacs per banda esquerra de l'Europa i algun corna, per tant, la pilota aturada, que com sempre diem, sol ser decisiva en partits on no passa absolutament res, convé defensar-la amb concentració.
1: Hem vist per aquí samarretes de l'Andorra amb el nom de Jordi Cano.
0: Ep!
5: Epa!
1: Sí, ep! Sí. És veritat que juga el germà avui de Jordi Cano a l'Europa, per tant... 2+2=4. La posarà dins de l'àrea el Rayo Majadahonda. La penja en el punt de penal, posa el cap bé, és gro, i després Enol Coto, que remata la feina allunyant al mig del camp. La tornarà a penjar, però, el Rayo. Veurem si la pot acabar capturant. Efectivament, ho fa Nil Ruiz. La deixava cap a Flavio. El primer toc la juga bé cap a Padillo.
0: Molt
1: el canvi d'orientació molt bé. Adrià Padillo, l'ex de la Grama, veu la incorporació per la dreta d'Enol Coto. La passada al carril central. Hi ha hagut una caiguda de Gori reclamant falta des de l'Europa.
0: Jo crec que era Teto, però no l'han avisat. És a dir, ha intentat girar-se molt pressionat i no sé si potser és que no li han dit res, no, allò típic de sol o que vigila, i no l'han avisat i ha intentat girar-se, perillós, perquè ha pogut sortir al contraatac al Rayo.
5: Sí, jo sí que li deixa la cama, eh? Jo crec que podria haver xulat falta, que no ho ha fet l'àrbitre. Segona, no. Continuem sense gols, de moment, Albert.
4: Aquest Mallorca-Almeria, quart d'hora de la primera meitat, entre dos dels candidats a pujar a primera, 0-0.
5: I el Mundial de Ciclisme, quants minuts d'avantatge tenen els escapats ara mateix?
4: Mira, 7 minuts d'avantatge ja, pujant la diferència, són 16 els escapats, no hi ha ciclistes espanyols, et diria que dels 16 potser el nom que ens crida més l'atenció és el de Biniam Girmay. 7 minuts 10 segons sobre el gran grup, que de moment roda amb molta tranquil·litat, amb els favorits, amb Evenepoel, Van Der Poel, Van Aert, Seixas, Del Toro, encara més de 200 quilòmetres pel final. És a dir que, bé, calma i tranquil·litat. I amb protagonisme a l'inici dels primers quilòmetres, sobretot pel massatgista d'Eslovàquia, Vladimir Kovacic, que està participant a la prova, perquè Eslovàquia, entre baixes d'última hora i lesions, no podia portar cap ciclista, no tenia ciclistes per participar. I clar, si no participes, pots perdre punts UCI i fins i tot que la teva participació a Los Angeles estigui en perill. I això ha fet que el massatgista Vladimir Kovacic hi participi, no competeix, és un exciclista, no competeix des del 2017, 9 anys després ha de prendre part a una Copa del Món, a un Mundial. L'hem vist rodar últim, amb una forma física, bé, més aviat discreta, i no crec que completi, evidentment no completarà el Mundial, però com a mínim participa, perquè Eslovàquia necessita que algú participi en aquest Mundial.
5: Déu-n'hi-do, per sort anava al final del gran grup, perquè ho comentàvem a la redacció, que és perillós, segons com, posar, és veritat que és exciclista, però que fa un grapat d'anys que no es fica al mig d'un gran grup, i això pot comportar un punt de perillositat que no seria molt recomanable. Anava tancant el grup, com diu l'Albert. Es queixava la gent a Can Dragó d'una falta que li han xiulat a Flavio. Hauria d'anar en compte amb les protestes a l'Europa, que aquí jo crec que també s'ha jugat una groga per la protesta al jugador europeista.
1: Sí, s'emprenyava perquè havia robat la pilota en una zona molt compromesa, en la sortida de pilota del Rayo. Deia Flavio que sense tocar la pilota, o així ho interpretava també la graderia, i per això les protestes contra l'àrbitre aragonès Manuel Ramírez Marco. Uh-huh.
0: Ara, xiulet fàcil, no? Vull dir...
1: Sí, com a mínim des d'aquí no ho semblava. Em semblava falta aquest àrbitre que debuta en guanya la primera federació.
0: Que jo estic d'acord, Puig, que s'ha de vigilar amb les protestes, però és veritat que venim de les jornades que venim, de que l'equip li ha faltat caràcter, prefereix un equip que potser es passi una mica, no?, amb la intensitat de la protesta, que no el que semblava que, ostres, un equip sense sang. Vull dir, si em deixes triar, prefereixo això, jo.
5: Sí, però dic, com que hem vist que Marcel Esgrón no s'ho ha pensat gaire per ensenyar-li la groga, i que no vagis condicionant l'equip amb protestes que et pots estalviar, per molt emprenyat que estiguis.
0: Que passa que és veritat que si n'has ensenyat una per protestar...
5: Ja frenes, que... no? Ja trigaràs a la segona, no vols dir?
0: O que ja trigaràs, o que amb ells els ensenyarà també la primera que protestin.
5: També.
0: No? Vull pensar que la cosa anirà així.
4: Empat al Sant Rafael, la Copa. S'havia avançat al Prat, empat al Sant Rafael, l'equip local d'Eivissa, Sant Rafael 1, al Prat 1, al 26 de la primera.
5: Uns penals la setmana que ve al Prat, els signes, Albert, o no?
4: Sisplau, per favor, però amb victòria al Prat.
5: Xama, clar.
1: El Sagnier,
5: allà hi serem.
4: A l'entrada, estarà ple.
0: Mira, jo al camp del Prat hi vaig anar a veure fa uns anys, un Prat espanyol B, però precisament entrenava Luis Blanco, filial de l'Espanyol.
5: Tot està relacionat. Sí, s'acaba el primer set de l'Esberef Tien a la Leiber Cup.
4: Guanya Esberef, tot i que no sé si té algun problema físic, no. Està rebent instruccions després d'aquest primer set, que deixa Europa a només un set de la victòria final. Ara riu Esberef, 7-6 al final del primer parcial, per tant a un set al conjunt europeu de certificar la Leiber Cup.
5: És una mica com unes colònies dels tenistes, això de la Leiber Cup. Vull dir que sí que té un punt competitiu, evidentment, perquè ningú no vol perdre, però té un punt també de hi-hi, ha-ha i de show.
4: Sí, i alguns estan allà i pràcticament n'hi han jugat. Vull dir que venen a fer equip i bé, a donar més instruccions que no pas a participar a la Leiber Cup, però sí, ara hem vist absolutament distès després d'un set molt igualat
6: doncs és Zverev, que segur que en un Grand Slam o un Masters 1000 no el veuríem riure mai en un partit.
5: Bueno, està tan concentrat que el que li va passar al US Open, sí, que va guanyar el Grand Slam,
6: sí, sí,
5: i es pensava que encara li faltava un joc per guanyar, per ser campió. No, és realment de les coses més surrealistes que s'han vist, eh? Que guanya i diu, vinga, va, ara li toca treure, que era Shelton, el rival. Ara,
6: sí, era Shelton.
5: Era Shelton, sí, sí. No? El rival,
6: quan veu que Shelton puja a la xarxa i que el públic s'aixeca per aplaudir, diu, oi!
5: Ja està.
6: I després, a veure, aixeca els braços i ja està, eh? I el seu segon gran slam. Res a veure amb els Alcaraz o Nadal, que a la mínima que poden van a terra. A celebrar-ho.
5: Bé, això és, ho estàs... Vol dir que estàs molt concentrat o que no acabes d'estar del tot concentrat en el partit, una de dos. Segurament la primera, que està tan concentrat en guanyar els punts que no s'havia despistat i no es pensava que ja era campió.
1: Que Andra Goy ha hagut una caiguda dins de l'àrea del Rayo, una caiguda d'Adrià Padillo, no hi havia res, ha dit l'àrbitre, tot i que han protestat i molt els escapulats darrere la porteria. Compte ara la pèrdua aquí una mica compromesa de Víctor Morales. Tot i això, ha obligat a l'Europa, el Rayo, a no jugar ràpidament i a retrocedir, ara mantenint la possessió de l'esfèrica a camp propi.
0: Aquesta última jugada, que ara l'Europa reclamava una caiguda, però aquí el més important és que ha faltat una mica de grapa, d'ullal en aquesta última passada enrere per intentar rematar la jugada, que et plantes a línia de fons i no ets capaç de trobar un bon rematador dins l'àrea ni una bona situació d'acabar la jugada.
1: La juga el Rayo des del darrere, Sina, amb el seu company de l'est de la defensa, Dani Ramos, puja... Per la dreta, Ramos, posava una pilota a l'espai, roba Flavio,
0: bé.
1: Bona maniobra aquí de Teto, ex del Tenerife, provoca una falta just davant de la banqueta de Luis Blanco, el debutant, avui amb l'Europa, amb un nou assistent, a més, incorporat aquesta setmana, com és Alberto González, que era el segon entrenador de Dai Benítez la temporada passada.
0: Això té una intrahistòria,
1: sí,
0: això, eh?
1: Josep Maria Jané no confiava, però ha tornat al club amb l'arribada de Luis Blanco.
0: Que, de fet, mira, no hi és a la banqueta avui, però acaba de passar per aquí al costat. Per tant, està per aquí Alberto González.
1: Segurament per un tema de llicència federativa, que encara no la tingui activa i, per tant, no pugui seure a la banqueta.
0: Però això va sorprendre, és a dir, quan en el seu moment es decideix prescindir d'Alberto González a l'estiu, la gent no ho va entendre i realment s'explica que ara, després de quatre jornades, el reincorpori. És a dir, que potser l'aposta per Josep Maria Jané no era del tot amb la confiança que mereix un canvi d'entrenador o no s'estava del tot segur d'aquest canvi, i prova d'això és que la jornada 4 ja ha rectificat.
1: Compte la passada de l'espai per Càlid, es quedarà sol, continua Càlid, ostres, el control, massa llarg, el control de Càlid ha sortit ràpidament el porter Prieto, era una oportunitat boníssima per l'Europa, quina llàstima, perquè, vaja, tenia molts metres per endavant aquí, el davanter escapulat, se li ha anat al llarg el control i ha acabat sortint el porter del Rayo.
0: Quina llàstima, el control és un desastre. El control és un desastre, home, ens hi hem d'esforçar una miqueta més en aquestes jugades perquè no en tindràs tantes, és a dir, durant un partit no tens tants 1 contra 1 com ha tingut ara Khalid, i bé, una mica més, no?, demanar una mica més de cura o de precisió en aquests controls.
5: Com diu el Solsona sempre, allò del control és mig gol, doncs aquí ha quedat clar perquè ha fet un mal control, crec que la posició era correcta, veient la repetició, és a dir que...
0: No em diguis això, Puig, que encara fa més ràbia.
5: Que surt de posició correcta, m'ha semblat, i que ha desaprofitat aquesta oportunitat molt i molt clara a l'Europa. Uf. Josep Maria Jané, Pau, s'ha desvinculat del tot de l'Europa després de la destitució com a entrenador.
1: Sí, sí, perquè de fet ell el mercat d'estiu el va fer amb un doble càrrec, que és el del d'entrenador i el de director esportiu. A partir de l'1 de setembre el club ascendeix a Marc Fabra, que fins llavors era el responsable de captació, l'ascendeix a la categoria de director esportiu, i per tant ara aquesta plaça ja està ocupada per Marc Fabra, i amb la destitució com a entrenador ja no té lloc perquè ens entenguem al club. I això ho va ratificar públicament el president de l'Europa, Héctor Ibar, en la presentació de Luis Blanco dimarts d'aquesta setmana.
0: Final una mica estrany, no? Tot plegat. És a dir, que Josep Maria Jané hagi... Potser sí que s'havia de fer el canvi, no? Però que el que ha sigut el teu director esportiu hagi de plegar i ara ja es desvinculi del tot.
1: Bé, que era la jornada 4 encara, sí, tot sí. Just després de perdre el camp del Múrcia, en què l'equip, és veritat que segurament no fa un gran partit, però fins al 90 pràcticament, guanyant 0-1, i després sí, passa el que passa i acaben capgirant el marcador.
0: Això se n'ha parlat molt aquesta setmana en els cercles europeistes. Jo estic a favor de fer aquest canvi. Si realment tu creus que t'has equivocat fent l'aposta per l'entrenador i que creus que has de fer el canvi, quan abans el facis millor. És a dir, tu reconeixes que t'has equivocat, que a vegades això és el que costa reconèixer, ens hem equivocat amb l'aposta, fas la substitució i al final és la jornada 4 i hi ha temps de sobres per arreglar-ho.
1: Del que podíem intuir de les paraules del president aquesta setmana és que no hi havia un gran convenciment en la figura de Josep Maria Gené com a entrenador ja des del principi, però deia textualment, el seu convenciment de, vaja, que podia fer-ho bé, va acabar convencent a la junta directiva i lògicament també pels serveis prestats fins llavors que eren excel·lents aquest full de serveis. Ara hi ha una falta a la lateral, favorable al Rayo que la pengen dins de l'àrea, la treu Esgro amb el cap, la tornaven a penjar, la volia allunyar Teto, li han fet una falta a la frontal de l'àrea pròpia. Possessió per l'Europa.
0: I dit això, per rematar una mica tot aquest tema, el que sabem és que Marc Fabra, la persona que agafa aquesta direcció esportiva, en sap molt. És a dir, que no és un canvi que tothom podia pensar que vas a pitjor, ja ho veurem, perquè realment ens consta que és una persona molt preparada per fer aquesta feina.
1: Jugant-la des del darrere l'Europa, 5 minuts per al 45. Per tant, ja camí del descans aquí a Can Dragó, encara amb l'Europa 0, Rayo Majadahonda 0. L'Europa, recordem, buscant la primera victòria de la temporada en aquesta cinquena jornada de la Primera Federació. Qui la juga ara és el conjunt madrileny. Novell enguanya la categoria de bronze, amb un servei de banda, robant-la bé entre Campeny i Flavio. La passada llarga d'Àlex Cano. A veure, la pilota dividida al mig del camp, la guanya Campeny. Volen fer l'acció ràpida d'atac aquí als madrilenys. I va Llull a provar el xut. Ui! El xut des de la frontal era de José Cambra. No s'ho ha pensat. Té dos cops. Acaba fregant al lateral de la xarxa. Déu-n'hi-do, quina gardela. Ha marxat fora. L'oportunitat molt clara del Rayo Majadahonda.
0: Bon avís, eh? Bon avís abans d'acabar aquesta primera meitat. Que no et pots desconcentrar, encara que estiguis fent una primera part com a mínim correcta. No pots abaixar la guàrdia perquè ells... És que ha sigut tres tocs. Tres tocs, dos passades una miqueta així arreglades i es planten pràcticament contra Nil Ruiz.
6: I segons a quina banda del camp hauran vist gol, perquè és que toca a l'escaire, sí. Al lateral, però a l'escaire.
1: Des d'aquí, pràcticament, des de la nostra posició, ho semblava,
0: Sí.
6: Marca el segon al Prat. Marca Gustavo, després d'una gran jugada, al 40 de la primera. Sant Rafel 1, Prat 2.
1: L'ha baixat molt bé al mig del camp, Teto, donant una mostra de la seva qualitat tècnica. Rep a l'esquerra Flavio, encara en el seu defensor. Continua l'ex de l'Hospitalet, entre d'altres, jugant enrere cap a Gori. Futbolista passat a l'Espanyol. Gori, protegint la pilota a la mitja volta, a veure. Prefereix jugar enrere, directament cap a Nil Ruiz. Nil Ruiz, de nou amb Gori, dubtant aquí al migcampista. Un desplaçament llarg en zona de tres quarts, la recuperació del Rayo, qui pot ser perillosa la pèrdua, acaba allunyant el perill Àlex Cano, posa el peu Teto per donar-li la pilota a Campeny, aquest enrere amb Flavio.
0: D'entrada ja hem vist que, a diferència del que provava l'equip amb Gené, compta
1: la passada llarga cap a Càlid, de moment no hi ha fora de joc, continua Càlid, està pressionat, jugant d'esquenes a porteria, semblava que tenia espai, però hi havia fora de joc a l'inici de la jugada, s'ha esperat l'assistent, semblava que inicialment tenia camp per córrer, però ha estat més ràpid el central, protegint la posició, després han assenyalat aquest fora de joc.
0: Doncs d'entrada deia, petits canvis que ja veiem des de l'equip de Gené fins al d'ara de Luis Blanco, que l'equip no té cap problema en rifar-la si se sent pressionat, és a dir, s'havien perdut moltes pilotes a les primeres jornades per sortir de pilota, per intentar sortir jugant des del darrere, ara no hi ha cap problema, si cal rifar-la, rifa, i millor no perdre-la.
1: Paraules textuals de Luis Blanco aquesta setmana, no cal ser més papista que el papa.
0: Ara. Sí, sí. No, ell insisteix molt que l'important... És a dir, al final, al futbol, si tu ets capaç de robar a camp contrari, és igual com hi arribes a camp contrari, això. Vull dir, Luis Blanco ho té clar. Josep Maria Gené prioritzava el fet de jugar des del darrere, però si tu et pots plantar a tres quarts robant tu aquesta pilota, doncs escolta, millor.
1: Vol fer l'acció d'atac al Rayo Majadahonda després de recuperar la pilota, l'acció al mig del camp demanant el canvi d'orientació, passada a l'espai, a veure aquesta jugada, bona acció defensiva d'Esgró, però s'equivoca amb el control, massa llarg, ho havia fet bé, després acaba perdent-la, compta la pilota a la frontal cap a Manin, i a la dreta Sol José Cambra dins de l'àrea de la matada, Cambra, gol. El gol del Rayo Majadahonda, el gol del conjunt madrileny, s'avança el Rayo, aquí a Can Dragó, el gol de José Cambra, una jugada a l'esquerra de l'atac madrileny, ho havia fet bé primer Esgró, recuperar la pilota, se li va allargar el control amb una jugada després molt ràpida, amb dues, tres passades molt ràpides, rep a la dreta José Cambra, bon control, rematada per baix, bata Nil Ruiz, s'avança el Rayo Majadahonda aquí a Can Dragó al 44 de partit, Europa 0 Rayo 1,
5: pèrdua, i ho estàvem dient. Pèrdua greu a la dreta, ara després ells ho fan molt bé, tot s'ha de dir.
0: Sí, però Xavi, és el que estàvem dient, és a dir, Esgró en aquest cas s'anticipa bé, però el que ha de fer, i segurament Luis Blanco és el que hagués volgut, l'has de rifar, si vols. Si has d'arriscar-te amb un control i que amb tres passades et facin el gol, jo crec que ara Esgró deu estar penedint d'haver intentat controlar aquesta pilota. La deixes sortir fora, l'envies a la tercera graderia, bueno, no hi ha tres graderies aquí, però la fas sortir del camp, però no et pot passar, perquè has fet una primera part més que correcta, m'atreviria a dir, i en l'última acció de la primera meitat et fan el gol amb una pèrdua. Imperdonable.
6: Davant en fora de joc, jo crec que no n'hi ha. No n'hi ha. No. És una posició justeta, però diria que no hi ha fora de joc.
5: Sí. Revisarà el quart àrbitre.
1: Sí, s'ho està mirant, però
5: vaja, a mi m'ha semblat clar que no n'hi havia. L'aixecava la mà Cano, però jo crec que...
0: Però molt tímidament, l'aixeca.
5: Ell ja el talla, i si no, hi ha un company que jo crec que també, però... A veure, que ho ratifiqui el quart àrbitre, que no ens en donem una sorpresa bona en aquest cas.
1: Jo crec que els quart àrbitres acabaran prenent mal a la vista, perquè amb el monitor que tenen, vaja, s'abraonen tant a la pantalla que sembla que l'estiguin tocant amb el nas, vull dir...
0: Sí. Mira, ho va veure.
1: Sí, el quart àrbitre, doncs mira, veus, això d'apropar-s'hi tant...
6: Mira,
1: ho és milimètric, eh?
6: Molt al límit, però... És que costa que aquí puguin tirar una línia que realment... Espera, ara veiem la repetició.
1: Sí, s'ho està mirant l'àrbitre principal.
0: Com ho veieu?
1: Ramírez Marco.
5: Moment és a l'inici de la jugada, ara vindrà la passada definitiva que...
6: Ja, peu, però hem de parar la imatge.
5: A veure si ens la paren. Però
1: que l'hagi... Poc,
5: ah, doncs mira, sí, veure, serà fora de joc.
1: Fora de joc!
0: Oh!
1: Fora de joc!
5: Mira. Salvats! Oh!
1: Doncs mira... La pista del quart àrbitre, s'hi afegeix també l'àrbitre principal per anul·lar aquest gol del Rayo Majadahonda. El límit del descans, no puja el marcador de la diana de José Cambra. Tothom tranquil aquí a Can Dragó. Continua el 0-0, a punt per al descans. Europa 0, Rayo 0.
0: Home, doncs s'ha aparegut la verge del Bar Low Cost, sí, perquè la setmana passada no va somriure amb aquell rigorós penal als últims, el 90 i llarguíssim. Doncs últim minut de la primera part. Ostres, doncs quina sort, això és com un gol, és un valor gol, això.
6: Sí, és que és la típica acció que el defensa va cap enrere i va cap a la seva porteria i el davanter va cap a també la seva. Llavors, sí que pel moviment semblava que no hi havia fora de joc, però parada la imatge, té un peu per davant.
1: Que bé. 3 minuts afegit. Ja hem superat el 45. Amb el 0-0, amb l'ensurt superat aquí a Can Dragó.
0: Sí, però hi ha hagut una explosió de felicitat, eh? És a dir, s'ha generat ara aquí un ambient de que pràcticament sembla que vagis al descans guanyant ja, eh?
1: M'ha fet gràcia això de la verge del low cost, però pensava que sí. Si heu d'enviar pregàries amb alguna verge, millor que no sigui la del low cost, perquè et sembla que...
0: És la que tenim.
1: No és gaire fiable. A veure, que ataca el Rayo, la penjaven a la frontal, ara és groc en les dues últimes accions, ha estat més encertat que en aquest inici del gol anul·lat. Per tant, important que agafi confiança de nou al central escapulat.
6: A segona, continua l'empat a 0 entre el Mallorca i l'Almeria, lesió d'Antonio Roca, l'ex de l'Espanyol.
5: Amb Martorell, no?
6: Sí. Pot haver fet mal, perquè dificultats per abandonar el terreny de joc, el seu lloc l'ocupa Sardà, però haurem d'estar pendents de l'abast de la lesió de l'ex Perico.
5: Quina és la teva, mare de Déu, trobada, Bonastre? Quina diries que és la teva preferida?
1: Home, mira, aprofitant que ha estat la setmana, la mare de Déu de la Mercè, no? I la mare de Déu de Montserrat també, per aquesta connexió que tenim tots plegats amb la muntanya de Montserrat, però, home...
5: Però aquestes no són verges trobades, no?
1: No, no, aquestes...
5: Ah, d'acord, d'acord.
1: Mare Déu de Núria, per exemple, sí que és una Mare Déu trobada, Meritxell, també.
5: Sí. Caral, sí, sí. No? Fins i tot.
1: Caral, sí, sí. A final de la primera meitat, aquí a...
5: Has donat a preguntar... no t'he preguntat, Arnau, però sí, perquè, no sé, no t'he vist molt, molt ficat en aquest tema, però si vols dir la teva, també...
0: No, no, no, no, clar, de pensar que... És a dir, a mi Caral m'agrada. És a dir, jo hi tinc... Jo, no, no, no, ara, vull dir, bonastre de riu, però jo sóc un gran boletaire d'aquesta nostra terra.
1: Sí,
0: i bé, dic això, dir, no s'han de dir llocs exactes, però diré que... Verge,
5: Caral, aquella zona, és bona zona, bona
0: sí,
5: zona.
0: Sí, tot i que t'haig de dir que és un any dolentíssim.
5: Sí,
0: és a dir,
5: sí,
0: no cal
5: sí,
0: dir-ho,
6: però... Esperar. Tranquil.
0: Jo, mira, tinc 25 anys, el pitjor de la meva vida, de moment.
5: Caram.
0: D'això, eh? Vull dir que sí, la resta sí, de sí. coses estic bé. Vull dir que...
5: El dissabte que ve hi ha la trobada Boletaire a Berga, la,
0: sí, doncs,
5: la,
0: no sé
5: la
0: que,
5: tradicional
0: no sé
5: de cada primer dissabte d'octubre.
0: Sí, sí.
1: Doncs, sí, sí. No, anava a dir que no s'han... Crec que no s'han consumit els 3 minuts d'afegit que havia...
0: No, és que el problema és que s'ha acabat s'ha arribat al 45 durant l'acció del fora de joc, el marcador no ha corregut més, és a dir, que ens hem quedat aquí secs de saber a quin minut era, i el temps afegit s'ha ensenyat després, és a dir, que coses d'aquí de Can Dragó.
5: 0-0, amb aquest gol anul·lat pel VAR, que havia marcat el Rayo Majadahonda, i que ha estat celebrat com un gol pràcticament a l'estadi de l'Europa. Europa 0, Rayo Majadahonda 0.
4: Fa el tercer al Prat. Marca de penal, Àlex Plaza, a punt d'arribar al descans. Realment, gran primera meitat del Prat, que posaria un peu ja a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Queda molt, però està guanyant 1-3 al camp del Sant Rafael, a punt d'arribar al descans. I marca segona l'Almeria, al camp del Mallorca. Miguel de la Fuente, 35 de la primera. Mallorca 0, Almeria 1.
5: Ara tornarem cap a Can Dragó quan arrenqui la segona part amb el Pau Bonastre, amb l'Arnau Vila. Ara sí, ja som també a Fontajau, que d'aquí a 7 minuts arrenca el Fiat Girona Ucamp Múrcia. Abans, però, ens posem al dia amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
5: Què ens expliques?
7: Doncs mira, l'actualitat, que la marquen les protestes pel dret a l'habitatge com a reacció en cadena pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid, i que la pressió al govern continua amb l'acampada a la Puerta del Sol per reclamar que s'aprovi aquest decret llei, doncs, que ha d'ajudar a frenar la crisi de l'habitatge. Per cert, que les protestes que ja hi ha, s'hi han afegit milers de ciutadans més que han sortit al carrer en defensa de l'educació pública i contra les retallades. Això ha passat a Madrid, tot plegat, en una protesta que escalfa motors per la vaga indefinida que sindicats i assemblees educatives plantegen pel proper 14 d'octubre, com deia, a la Comunitat de Madrid. En crònica de successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home de 33 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe al districte de Sarrià Sant Gervasi, a Barcelona. Les víctimes que venien del Regne Unit haurien pagat més de $400,000 en criptomonedes per la compra de diversos rellotges de luxe i una cadena de diamants. Tot va passar la tarda de dilluns passat. Els compradors van verificar l'autenticitat dels rellotges i van fer la transacció de criptomonedes. En el moment de l'intercanvi, els venedors van dir que no van rebre la transferència i van fugir amb el botí. Les víctimes de l'estafa els van perseguir pels carrers i un dels estafadors els va amenaçar amb una arma blanca. Tot i que els agents de la Divisió d'Investigació Criminal van aconseguir cancel·lar la transacció, els autors de l'estafa es van endur $1,000. Els Mossos continuen amb la investigació oberta i no descarten que hi hagi més detencions. Xavi.
5: Gràcies, Joan. Fins ara.
7: Vagi bé.
5: 5 minuts i les 5, pausa i tornem al descans. No hi ha gols a Can Dragó. Costa. Costa aquest any que l'Europa faci un gol. N'ha fet 2 en tota la Lliga. Avui, de moment, empata Europa 0, Rayo Majadahonda 0.
8: Superesports amb Xavi Puig.
9: A Vicmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
10: Vicmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
9: Vicmat, la plataforma. Més per tu.
11: Club de vins de l'avantguàrdia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
12: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
13: RAC 1 Podcast.
14: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
15: Per exemple, la cantant Mariona Escoda ens explicarà com li ha afectat el pànic escènic.
16: Els meus concerts, que era la cosa més divertida del món, vaig començar a patir-los. Una hora i vint de patiment d'acabar el concert amb la veu cansada d'estar apretant i contenint. Aquí va ser quan vaig dir, no m'està compensant.
14: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: RAC 1.
18: Busques un vehicle híbrid?
19: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
18: Més eficient, és menys consum.
19: Més potent és més cavalls.
18: Tot a Romauto.
19: Barcelona.
18: Molins de Rei.
19: Mataró.
18: Blanes.
19: I Santa Coloma de Farners.
18: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
19: RomautoNissan.com.
18: Romauto.
20: Únic s'escriu amb H o sense H?
21: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
24: Esto promete, Manu.
23: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
24: Huele a compra, Manu.
23: Huele. Va. ¡Y pa! ¡24 horas!
24: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
23: Venga. Ocasión Plus.
18: Busques un vehicle híbrid?
19: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
18: Més eficient, és menys consum.
19: Més potent és més cavalls.
18: Tot a Romauto.
19: Barcelona.
18: Molins de Rei.
19: Mataró.
18: Blanes.
19: I Santa Coloma de Farners.
18: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
19: RomautoNissan.com.
18: Romauto.

0: Un minut i les 5 de la tarda, Supersports a RAC1, descans de l'Europa 0, Rayo Majadahonda 0. Encara no hem arribat al descans a segona, continua guanyant l'Almeria 0-1 a Son Moix, al camp del Mallorca. I a les 5 ha d'arrencar el FIAC Girona contra l'UCAM Múrcia, partit de la primera jornada de la Lliga CB a Fontejau, on hi tenim el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi Puig.
0: Torna l'ACB a Girona, torna a arrencar la competició a territori gironí.
1: I a més en una temporada molt especial, perquè arrenca l'ACB, però serà la temporada del retorn de competicions europees masculines. Aquí a Girona n'és molt present l'afició, que té moltes ganes de veure un equip amb molts focus d'atracció, amb el triple campió d'esmaixades de l'NBA, jo crec que això no ho podríem dir pràcticament mai, Puig, Mac McClung, amb un talent com Jacel Pérez, vaja, una temporada farcida d'al·licients, aquesta que torna a començar aquí a Fontejau amb aquest nou Bàsquet Girona. Ja no li hem de dir Bàsquet Girona, sinó que li hem de dir FIAC Girona.
0: Ara ens centrem en el roster d'avui, amb les baixes que té, amb qui disposa Moncho, però demana pas al Pau, amb protagonista, em sembla, des de Can Dragó. Pau.
2: Doncs sí, amb un futbolista estimat aquí a Can Dragó. Ara li preguntarem quanta gent li ha dit que el troba molt a faltar. És el Jordi Cano, actual futbolista de l'Europa. Hola, Jordi, què tal?
3: De l'Andorra.
2: Hola, bona tarda. Futbolista de l'Andorra, evidentment. Que ahir va fer un doblet amb l'Europa, al camp, amb l'Andorra, ja ho direm, al camp de l'Almeria, al camp de Granada. Això està sent un despropòsit fins ara. Jordi, vaja, de moment l'inici de temporada, l'equip ahir aquesta victòria, recuperant les sensacions d'aquella primera jornada amb aquest doblet, com està anant aquest debut teu a la segona divisió?
4: Doncs molt il·lusionant, la veritat que bueno, cada minut que tinc al camp em menjo la gespa, perquè per mi és un premi de fa molts anys, i la veritat que estic molt content del grup humà que hi ha a l'Andorra, del context, i tant de bo podem fer grans coses.
2: I ja fent gols, la segona divisió, ens tenies acostumats aquí a la primera federació fent molts gols la temporada passada amb l'Europa i també fent ara amb l'Andorra la segona.
4: Sí, bueno, quan vens amb la dinàmica del curs passat, doncs bueno, intentar aprofitar aquest gran moment, però ja et dic que estic ara molt emocionat perquè he vist excompanys, els aficionats de l'Europa els estimo molt i m'ha tocat una miqueta venir aquí.
2: Com estàs veient l'Europa? No sé si el vas seguint des d'Andorra, si has anat veient partits i què t'està semblant aquest partit contra el Rayo Majadahonda.
4: Bé, bueno, és que hi ha tantes cares noves que al final és un equip completament diferent, però bueno, a la que comencin a conèixer-se tots, jo crec que l'equip tirarà cap amunt i amb l'afició doncs, sempre juguen en un mes, però tant de bo que puguin estar aviat al Nou Sardenya, perquè el Nou Sardenya és que no guanya ningú allà.
2: I acabo ja, veia que tothom et demana fotografies, ets una persona molt estimada aquí per l'afició de l'Europa.
4: Sí, sóc de la casa, vaig arribar des de juvenil, som molts anys aquí, molts moments i bueno, espero tornar aviat perquè m'estimo molt el club.
0: Veu el hat-trick de Canos, gràcies. O no, en Jordi, o no?
2: Em pregunten des de l'estudi que si veus el hat-trick de Canos aquest cap de setmana, els dos germans teus han marcat, vaja, tu, l'altre, el germà
0: Carlos.
2: Gran, el Carlos, i falta l'Àlex, què, ho veus això o no?
4: Li hem posat pressió, o sigui que té o marca o aquesta nit no sopa.
2: Doncs mira, ja té la pressió, Àlex Cano, per fer el gol, esperem que sigui el de la victòria contra el Rayo. Deixem marxar, Jordi, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies.
2: Les paraules de Jordi Cano, actual jugador de l'Andorra, ex de l'Europa.
0: De l'Andorra,
2: Actual jugador de l'Andorra, ex de l'Europa.
5: I gira que no hagi estat a cantar-ne gols la setmana vinent.
0: Oh, que hi ha un Sabadell a Andorra, clar, la setmana vinent.
2: Esperem que no.
0: Veritat. Dissabte que ve, no? Sabadell a Andorra.
2: Dissabte que ve, dos quarts de set, sí, la nova Creu Alta.
0: Aguilar, ha arrencat el partit a Fontejau, com riu l'Aguilar. El roster del Girona té alguna baixa o no, Moncho?
1: Té baixes l'equip gironí, de Girona concretament. Té les baixes d'Isaac Vázquez, la baixa de Maxi Fiel, Europa aquesta que s'està eternitzant tant, i també la d'Aljai Kunz, que era dubte fins, o així ho deia el club, a últim moment, però de moment l'eslovè no està podent incorporar-se amb l'equip gironí. Va ser el segon tercer entrenament que va tenir aquesta baixa, de ser un jugador important a nivell interior. De moment no pot comptar amb ell Moncho Fernández, per tant Eric Sanmartín, i ara el segon jugador, de seguida et diré en Brunot i Kenny Brunot, són els dos jugadors del planter que completen avui el roster.
0: El davant un Ocamp Múrcia de Cito Alonso, això ja és un senyal d'identitat de la plantilla. Ha canviat molt o no el Múrcia de la temporada passada al d'aquesta?
1: En una competició, Xavi, en què hi ha rosters que alguns són pràcticament nous en el complet, el cas de l'Ocamp és un cas que a mi m'agrada particularment. Quatre fitxatges només, el 80% de la plantilla és el mateix. Sí que és veritat, però, que les dues baixes que ha tingut han estat especialment importants, les de Keikok i les de David De Julius, que ja ho sabem, i vaja, el cas de De Julius té per escriure un llibre, ja ho sabem, eren dos dels referents de l'Ocamp Múrcia la temporada passada.
0: En aquesta zona alta de Fontejau, en aquest colomar de Fontejau, al costat del Dani, el Cesc Cabeza, una temporada més que ens acompanyarà també en partits de bàsquet al Superesports. Hola, Cesc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Ja en teníem ganes, que es fa llarga de vegades l'espera sense bàsquet.
3: Sí, teníem ganes ja de començar, de tocar parquet, de tocar micròfon, i sí. A més, estem començant la Lliga amb partits amb marcadors molt alts.
5: Sí, molt,
3: qual cosa s'agraeix.
0: Sí. I aquest Girona, del qual encara hem vist res o gairebé res, fa pinta també que serà això, un equip divertit de veure en aquest sentit.
3: Sí, jo crec que l'estil serà el de l'any passat. Penso que al final l'aposta de l'equip és jugar amb aquest perfil de jugadors que no són bases però tampoc són dosos, que són combos. La moda aquesta de jugar amb botadors a pista i la identitat de Moncho, d'aquest estil que s'està imposant ara del tir de 3, que Moncho ja l'aplicava també des de fa, diguem, una mica abans que arribés tan consolidat com ara està arribant el tema del llançament triple.
0: Un pioner, Moncho, renovat, sí, Dani, fins al 28. Sí.
1: El dia del seu aniversari, el mateix dia que complia anys, ara no me'n recordo quina edat té, tampoc cal dir-ho, doncs aquell mateix any renovat exacte fins al 2028, i si m'ho permets, tant de bo siguin molts més anys, perquè vol dir que el Girona li va bé, que a ell li va bé, i que pot vés a saber si complir, no sé si un cicle tan llarg com Obradoiro, que va estar un fotimer d'anys, però en tot cas, que si quedi molts anys, si això ha de ser pel bo pel Girona i per ell, arrencat el partit amb força a l'Ocamp Múrcia, 3 minuts de partit, 5 bàsquet Girona, 8 Ocamp Múrcia, evidentment dos equips que venen d'orígens absolutament diferents en aquesta arrencada de temporada, consolidadíssim l'Ocamp Múrcia, el bàsquet Girona tendre o que encara ha de conjuminar moltíssimes peces noves.
0: I a veure com...

0: competició també acumules la càrrega del viatge.
1: De fet, l'últim rival que ha conegut, que és el grup del Girona, perquè venia de classificacions anteriors, de rondes de qualificació, és a Bucarest, el Dinamo de Bucarest, l'equip que va entrenar en el seu dia Roger Grimau, i que ara serà rival del bàsquet Girona, que ara mateix perd d'un punt a l'arrencada davant la seva afició a Fontajau, 7-8 més un per l'UCAM Múrcia, roba el capità Sergi Martínez, cavalca la penetració del Rubinenc cap a Whitaker, anota perquè falla Stanley Whitaker, que de moment és potser una de les incorporacions que presenta més dubtes o desperta més dubtes per allò de la bona tria de l'americà, diguem-ne, tradicional.
0: Sí, el Girona, a més, ha fet un mercat on tots els jugadors són sense experiència a la Lliga CB. I, clar, això també és poc habitual. O sigui, que tu incorporis 7 peces noves o 8 peces noves com han fet ells, ha passat a més d'un equip, però l'aposta d'agafar tants jugadors sense coneixement de la categoria és arriscada.
1: Un dels que sí té coneixement de la categoria és el que acaba de notar i que ha de ser un dels grans atractius d'aquest bàsquet Girona, Jacel Pérez, el jugador que és segurament un jugador d'aquells que mola molt de veure, no sé si tant d'entrenar, perquè té pinta de ser un jugador un punt difícil de controlar, però que té un talent inabastable, triple a l'altra banda ara d'UCAM Múrcia per situar el 9-11, triple de boom d'una de les noves incorporacions de l'UCAM, d'un canoner, mai millor dit, té un cognom realment marketingià. El triple de Whitaker no hi va, el rebot és per l'UCAM, per Boom, que ja creua pista, falta de Jacel Pérez.
2: Sí, dona joc sí. Aquest nom onomatopèic que té el sí. Jugador de l'UCAM Múrcia, Whitaker, que potser encara no ha acabat d'arrencar, però que ahir el van fer tercer capità de la plantilla.
1: Sí.
2: Juntament amb Sergi Martínez i Geben, no? Són els cocapitans.
1: Sí, això és una cosa que em posa especialment nerviós a mi, però vaja.
2: Vull el dir, què? Què vols dir?
1: Que siguin cocapitans, perquè no pot haver-hi un primer capità i un segon capità, no?
2: Vull dir, no t'agrada,
1: llavors... No. Qui és el capità?
2: Els dos?
1: No, el capità n'hi ha un. Jo crec que és el Sergi. Per mi el capità és el Sergi Martínez, mira. Deu ser...
2: Digue-li al Moncho. Mira, Moncho. Per mi és el Sergi. Vull dir, això del cocapità d'una collonada.
1: Com que sé que és important la meva opinió, per mi és això. Segurament perquè és un dels jugadors més experimentats, 32 anys, un jugador ja amb molta mili a sobre, i segurament aquesta és una de les funcions també de Whitaker en aquesta plantilla, amb algunes peces que són de perfil més jove.
2: Sí, ben tot, jo pensava a nivell idiomàtic, que no sigui també una tria en aquest sentit, Cesc. Ja sé que l'anglès tothom el parla, diríem, en un vestidor de bàsquet, però també com a connexió amb la resta de jugadors de parla anglès, no ho sé, sí. M'imaginava en aquest sentit, perquè si no em sorprenia també la tria.
0: Sí, podria ser, jo estava pensant que a vegades hi ha jugadors que tu no t'ho esperes i amb el poc temps que porten en un vestidor de seguida et dones compte que són veus autoritzades, no? que de seguida es guanyen el respecte de la gent.
2: Clar.
0: Pot ser que hagi passat això, que sigui un jugador que hagi arribat aquí i per edat o per experiència o pel que sigui, doncs s'hagi guanyat el respecte de la gent i algú hagi dit, escolta, doncs mira, el posem de capità. Sí, és un moviment sorprenent, però podria ser que tingués sentit.
2: 9-11, parent de 2 al bàsquet Girona, arrenca la segona part a Can Dragó d'aquest Europa 0, Rayo Vallecano 0, Pau.
3: Sí, primers instants de partit d'aquesta segona part, encara sense oportunitats, amb un canvi que ha fet el Rayo Majadahonda, ha marxat al terreny de joc Choco, entre Gallardo, només començar la segona meitat, és la segona substitució que fa Guillermo Fernández.
2: Per cert, per tancar temes, que m'escriu la meva cunyada, la Montse, que em diu que la Mare de Déu de Montserrat sí que és una Mare de Déu trobada, però que en ser patrona de Catalunya té assignat un dia de sant propi. Però sí que és Mare de Déu trobada, la Mare de Déu de Montserrat.
3: Bé, bon apunt aquí.
2: Per tant, aquí rectificació feta, que quedi clar. Tu, Aguilar, tens verge trobada preferida o no?
1: No. Jo d'aquestes coses que esteu parlant ara mateix no... Espera't, que l'esmaixada de Jacel Pérez va aixecar per primera vegada Fontajau. Us escoltava abans i no... El meu pare ara s'enfadaria, perquè... que ell té més coneixement d'això, però jo no en tinc ni idea.
2: Tu saps tampoc. O sí?
0: No, jo estava entusiasmat amb l'aportació, però no... No.
3: El Dani, com a barceloní, podria recitar els gotxos de la Mercè, suposo.
2: I tant, sí, de dalt a baix. A les 5 del matí potser sí.
1: Noi!

0: Mare meva, els gotjos de la Mercè. Quants anys tens, Pau?
1: Compte aquí que ha tingut una oportunitat del Rayo Majadahonda. Estaven establert una pilota al pal i ha acabat capturant la Nil Ruiz, que fa un desplaçament llarguíssim perquè corri Gori, no hi podrà arribar, però déu-n'hi-do l'oportunitat que ha tingut aquí el conjunt madrileny. Dels captius mare i patrona, Puig del Cel ens ha baixat. Princesa de Barcelona, protegiu nostra ciutat.
2: Doncs mira, acaba d'aparèixer, eh? Perquè aquest travesser, entre les citades, acaba d'aparèixer.
3: Sensacional.
0: Si no existís, se l'hauria d'inventar, aquest home, eh? No, no, en tots els respectes, però que jo crec que la gent...
3: No ho està llegint d'enlloc, eh?
0: Ja,
3: no, eh?
0: No ho està llegint. Compte!
1: Compte, el xut de Flavio, el rebot! Corna! Però
2: hi ha mans.
1: La doble oportunitat. Primer Flavio, després Adrià Padillo, desvien. A corna, reclama en una acció prèvia. Àlex Cano, unes mans, una rematada que ha rebutjat un futbolista del Rayo. Amb el cos, amb el braç, diu Àlex Cano, que li diu a Luis Blanco que demani la revisió. Ho anirà a veure l'àrbitre a petició de l'equip europeista.
3: Jo ja no m'atreveixo a dir res, no, perquè abans deia que no era fora de joc i per sort sí que ho ha estat. No. A mi en directe m'ha semblat que la treia amb el cos, que la treia amb el pit, però tampoc, tant de bo que m'equivoqui una altra vegada.
4: Tampoc semblava que tingués el braç molt obert.
2: Ara em torno a encomanar a la verge del bar Low Cost, eh? Que és la que ens ha salvat en el gol anul·lat d'abans, però Àlex Cano ho tenia molt clar. Ha sigut ell qui feia aquesta rematada i de seguida que aixecava el braç.
3: Vols recitar algun altre goig? A veure si tenim sort.
2: Pau.
1: No, saps què passa? És que, a veure, jo els goigs de la Mercè sí que me'ls sé per una qüestió de... Vaja, escolar, deixem-ho aquí. Però només una part. Ara quedaré malament si continues amb la resta.
3: Ara m'imagino el senyor Marcelí a casa, dret d'en peus, sí, aplaudint-te, sí, sí, sí.
2: Aplaudint,
3: Pau?
2: Sí, sí,
3: és aplaudint,
2: sí, sí.
3: Aquesta intervenció.
4: La joventut que volem.
2: No, no, no, el país necessita aquest jovent, eh?
3: Sí, sí, tots són benvinguts, i tant.
1: Sí, sí.
3: A veure si hi ha sort. De moment la jugada ens la mostrem des de l'inici, gairebé des del minut 1 de la primera part, i ara arribarem en el moment que demana l'Europa, que estan mirant un possible fora de joc en la passada, quan obren a banda dreta, que per mi no n'hi ha.
2: Jo crec que no, eh?
3: Per tant, no n'hi ha de cap de les maneres, per tant hem d'anar ja a la rematada. Va, noi.
2: Ui, està pensant molt, no?
3: És que encara, tot just ara, ara ha vist la rematada, eh? Fins ara només estava mirant si hi havia fora de joc o no.
1: Endavant.
3: Sí, veiem el mateix, que sí, que entenc que sí, que estem veient el mateix.
1: Sí, sí.
4: Una imatge més propera, que aquí.
2: Sí, si no, hi haurà corna. És a dir, estan els jugadors preparats per si hi hagués corna.
1: Ara, com a mínim, s'ho mira amb uns centímetres més de distància respecte a la pantalla.
4: Hi ha un jugador que ens tapa, eh?
2: Però a més la pantalla està molt baixeta, és a dir, hauria d'estar a l'alçada de la cara dels àrbitres. Estan com japeruts per mirar-ho.
1: Jo prendria mal a l'esquena. Continua mirant-s'ho Ramírez Marco.
3: A mi em sembla més...
1: Dialogant amb el quart àrbitre.
3: Cap que mà en aquesta repetició. Aquesta potser és la bona.
4: I crec que...
3: I és la definitiva, eh? A veure, rematada amb la dreta i al cap, no?
4: Espatlla i cap.
3: Espatlla i cap, per mi no hi ha penal.
1: Tenia molt clar,
3: però en principi no hi ha penal, almenys per les repeticions que estem veient. A Fontejau, com tenim el partit, Dani?
0: 2:26 per al final del primer acte, tot torna a començar, empat a 16, Stanley Whittaker, que pot desfer l'empat, ho fa des de la línia de tir lliure, 17 a 16, amb aquests canvis, és el que deies, Cesc, costa definir qui és l'1, qui és el 2, aquestes posicions diluïdes ja, molts jugadors que poden fer les dues funcions perfectament.
4: Sí, és la tendència aquesta que ens arriba dels Estats Units, que està ja cada vegada agafant més força de jugar amb dos votadors, un gran, i la resta a l'est, que siguin intercanviables entre ells.
0: Sí, sí. Dylan Ennis... Cap a Nakic, arriba Radebag a la cantonada, el triple que no hi va. Ui, que bé, Kate, l'ex Manresa, carregant el rebot ofensiu, jugador romanès molt interessant. Michael Forrest, dorsal 1, aquest podria haver arribat a Girona. Finalment va acabar ara mateix a les files de Múrcia. Dylan Ennis, la penetració d'Ennis, no hi va. El rebot és per Martínez Gueven, una temporada més. Dylan Ennis, un dels somriures més prolífics d'aquesta lliga. De nou competint amb l'equip murcià, Moclong.
3: Amb el xou de la samarreta, no? Suposo, també, una temporada més.
0: Sí, sí. Quin costo. Quins músculs, el tio. Sí, sí, les coses com siguin.
3: No hi ha hagut penal a Can Dragó, Pau, eh?
1: No hi ha hagut penal. Hi ha hagut corna i després la resposta del Rayo Majadahonda amb una oportunitat molt clara d'Ismael, un xut que ha acabat fora, però ha estat claríssim el contracop, la conducció marxava sol cap a dins de l'àrea. Ismael pel Rayo l'ha acabat enviant fora. Es manté l'empat a 0 al marcador al 7 de la segona. Sí, que venen des de fora del recinte de Can Dragó.
3: De fora? Tant.
2: Carrer?
1: Sí, sí, sí, des de fora. És que, clar, nosaltres estem prop de la tanca.
3: Però no tenen res a veure amb el futbol, per tant, eh?
1: No, són inintel·ligibles, vull dir que no et sabria dir si és del futbol o està recitant els gots de la Mare Déu de la Mercè.
3: Segur, fa tota la pinta. Tenim ja campió de la Leiber Cup de tenis.
4: Pinya d'Europa, perquè Zverev ha guanyat a Tin en 2 sets, ja ho estan celebrant. Ara la pista, la victòria d'Europa, ara 13-5, queden 2 partits. Evidentment, ja la resta del món no podria igualar aquests 13 punts. Ara
3: jo crec que no s'arriben ni a jugar, no? Aquests, o sí? Bueno, clar, no ho sé, depèn de les entrades que hagin pagat.
4: Serien els 2 partits de la jornada nocturna, no? Vull dir que ara hi hauria una aturada, o s'ha tot seguit.
3: No, crec que es feia tot seguit, però no sé.
4: El tema és que, si tot sentenciat, haver de jugar uns partits que et puguis arribar, no sé si a lesionar, que sí que segurament hi haurà canvi de jugadors, no? Potser, perquè, per exemple, Cerúndolo pràcticament no ha jugat amb la resta del món. Bé, n'estarem pendents, sí, com sigui. El campió és a Europa, que clarament ha superat 13-5 a la resta del món.
3: Si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. Partit igualadíssim en aquest primer quart a Fontejau. Dani.
5: Amb una dada espectacular que m'acaba de donar ara mateix Cesc Cabeza. Des que hem invocat la Verge de Montserrat, que no ha notat el camp Múrcia, no? M'estaves dient això, Cesc.
4: Correcte. N'estàvem parlant quan quedaven 4:36 per acabar el quart. Queden 56 segons i Múrcia està clavat a 16 punts des d'aleshores.
5: Què me n'has de dir?
3: Bé, la Molaneta. Què me n'has de dir?
5: Sí. El primer anota en Guessant. A Girona, com va això, Puig?
3: Com va el què? Què vols dir?
5: La qüestió de... Bé, la qüestió que estem parlant...
1: Sant Narcís, no?
3: Sant Narcís, el patró de la ciutat, sí.
5: Sí, clar. Correcte.
3: S'apropen les fires de Sant Narcís.
5: Quan són?
3: De l'últim cap de setmana d'octubre fins l'1 de novembre.
5: Mm-hmm. Servirà Juan i Marcos, per cert, aplaudit, evidentment, per les seves dues prolífiques temporades al bàsquet Girona. El base de Rosario, ex del Barça, ara a les files de l'UCAM Múrcia, dorsal 6. Ha de ser un jugador important per l'equip murcià, ens deien abans els companys de Múrcia. Mira la penetració boníssima d'on surt de dins la pilota. Geben cap a McClung davant d'Ennis, la penetració de McClung, no. Massa oposició, dos jugadors d'UCAM Múrcia, no ha pogut anotar McClung, que evidentment haurà de gestionar les expectatives altíssimes, no tan sols de Girona, sinó crec que de tota la Lliga, que s'han enfocat entorn d'ell.
4: Sí, la Lliga CB és complicada per aquest tipus de jugadors, perquè la Lliga CB és molt tàctica, els entrenadors, el nivell dels entrenadors és més alt que el de les altres lligues i es preparen molt els partits. És un jugador de molt talent, però també és un jugador que ho juga tot a l'1x1.
5: Sí.
4: I això no li serà fàcil, la Lliga CB és molt difícil, això.
5: Ara, Jean-Marie Pansa, el pivot poderosíssim d'Ucamp, que li ha clavat un bloqueig sec a, crec que era Sergi, no, a Pep Busquets, i l'home ha anat per terra, falta en atac. S'ha aixecat Busquets, fet que lloa, perquè, mare de Déu, quin hostiot que s'ha endut de Pansa, tu. Que és, a priori, l'home que ha de substituir a Keikok. 19-16, més 3, 32.7 per al final del primer quart. Mana de 3 al Fiat Girona en aquesta jornada, com deia el Cesc, espectacular per arrencar el partit avui al migdia, el torn del migdia de la penya contra el Breogán. Ha estat també un escàndol de punts. Vaja, de tots els partits, no sé si... Sí, n'hi ha un parell ja o tres que cap dels dos equips ha arribat als 100 punts, però déu-n'hi-do. McClung amb la pilota, McClung des de casa seva, el triple de McClung! Triples de Mac! Anota el campió d'esmaixades, però que també llança molt i molt bé. Més 6 pel Fiat Girona, 22-16. L'última possessió d'aquest quart serà pel Múrcia. Falta la podia fer Matt McClung sobre Dylan Ennis amb aquest més 6. L'última serà per Situ Alonso. Ahir, per cert, roda de premsa de Situ Alonso prèvia. 27 minuts de roda de premsa. Mare de Déu, unes respostes generoses de Situ.
6: Si t'hi poses, t'hi poses.
3: Des de la primera estava amb ganes.
0: Sí, noi. Servirà Juan i Marcos. Moncho, la seva roda de premsa íntegrament en català, i deixa-m'ho dir, un català que cada vegada frega més el... Vaja, en diré la perfecció en tema, però Moncho millorant moltíssim en el nostre idioma. Dylan Ennis amb la pilota, la té el de Toronto. Ennis cap a Marcos, el triple de Juan i el lliberat. Doncs mira, era bon llançament al rebot, però és per Toni Nakic. No pot anotar tampoc. El balcànic d'Ucamp Múrcia acaba el primer quart a Fontejau i a RAC1, arrencat la Lliga ACB aquí a Girona. Cesc, mana de 6 al Fiat Girona, 22 Girona 16 Ucamp Múrcia.
4: Sí, bona sortida mala sortida de Girona, que s'ha connectat al partit per aquesta apagada que ha tingut Múrcia, que porta 4 minuts sense anotar. I Girona, mica en mica, trobant el seu ritme, no? Amb aquesta capacitat que tenen de trobar qualsevol jugador que baixi la pilota, que es fiqui ràpidament a tocar pintura i des d'allà poder buscar els tiradors a la línia de 3.
3: Doncs la Verge de Montserrat, que ha aturat el puntatge del Múrcia, s'ha frenat en aquest 16 i no ha tornat a notar. Ara que això del català està bé, ahir ho dèiem, que hi ha 5 entrenadors catalans a l'ACB, 2 en equips catalans, però és veritat que 4 dels 5 entrenadors dels equips catalans parlen català, i això i també és d'aplaudir. Ara falta que Sekulic li facin unes classes i el Nadal ja el tinguem també parlant en català. Però també sí, ja Diego Ocampo també ja fa les rodes de premsa i ja contesta en català sempre que és preguntat en la nostra llengua.
0: Sí, l'any passat era el ple amb Xavi Pasqual, que per cert avui no debuta amb el Dubai a la Lliga Adriàtica perquè estan en vaga els àrbitres, si no m'equivoco, de la Lliga Adriàtica. Eren els àrbitres? Algun col·lectiu de la Lliga Adriàtica està en vaga, per tant s'ha suspès la primera jornada. Això és arrencar bé una lliga. I deixa'm dir de ser culit, Xavi, que si va a la velocitat del seu homòleg al futbol, trigarem una mica. Però vés a saber si anirà més d'hora o no que Hansi Flick.
3: Bueno, sorprendria realment veure Sekulic parlant català en una roda de premsa del Barça, però vaja, tant de bo, no ho descartem. Tenen facilitat, no?
0: Els
3: balcànics per les llengües.
0: És molt amic de Jakalakovic, per exemple, Sekulic, que tenen la mateixa edat.
3: No ho sembla,
0: que no
3: ho
0: diries?
3: No vols dir?
0: Sí. No diré per qui, però no ho sembla. Jo pensava que un dels dos era més gran que l'altre, però tenen la mateixa edat, tots dos 48 anys, i es coneixen des de fa molt, i evidentment va parlar molt amb Lakovic abans d'arribar al Barça Alexander Sekulic, que de moment ha perdut un sol partit dels 7 que ha disputat oficials Alexander Sekulic en aquesta final de la Supercopa. Els altres victòries.
3: Monchon va fer 57, per cert, que abans ha quedat penjat, que li entraven també un pastís l'altre dia els jugadors al parquet. Doncs 57 anys ha fet Moncho Fernández, l'entrenador del bàsquet Girona. Hi ha Can Dragó 0-0, el 15 ja superat de la segona part, Pau.
1: Sí, amb un triple canvi que ha fet Luis Blanco, han entrat al terreny de joc Víctor Edo, Youssef i Mascaró, en marxen Khalid Teto i Esgro, que veiem marxar amb problemes físics, esperem que no sigui res, però són les primeres substitucions que fa l'Europa en aquest partit.
2: Sí, i no sé si Puig podem comentar alguna coseta sobre un dels jugadors que entra. Tinc especial ganes de veure Youssef, aquest futbolista, que té una història curiosa perquè és una de les últimes incorporacions de l'Europa, fruit de veure que faltava una mica de talent en aquesta part de dalt. La temporada passada és un jugador que va fer mitja temporada amb l'Escala, tercera ref, el va fitxar l'Ourense a segona ref, va fer la segona volta de la temporada, va pujar a primera federació amb aquest Ourense, fitxa per l'Antequera i no acaba debutant, és a dir, l'Antequera el fitxa aquest estiu sense que acabi debutant i acaba al barri de Gràcia sense tampoc jugar amb l'Antequera, que era el club que l'havia fitxat. Per tant, un jugador que debuta amb l'Europa ara a primera ref, tot i que ja ha sigut part d'un club de primera ref, ni que sigui per unes setmanes.
3: Déu-n'hi-do, la història d'aquest jugador que acaba d'entrar al terreny de joc al Mundial de Ciclisme. Està tot estabilitzat des de fa estona. Albert, sí. A l'espera de que comenci també ja el circuit a marcar diferències.
7: Sí, és cert, però, que els 16 escapats havien arribat a tenir més de 8 minuts de diferència i ara ja és de 7 minuts. Han anat reduint el gran grup, que ja ha imposat una mica més de ritme, encara, però 164 quilòmetres pel final, aquests 16 escapats sense ciclistes espanyols, amb Girmay com a home més destacat, mantenint aquesta capdavantera, però insistim, encara més de mitja prova per disputar-se.
3: Alguna ocasió d'Europa, Pau, o no, en aquesta segona part, Clara?
1: Bé, més enllà d'aquelles oportunitats que hi ha hagut en la jugada la del possible penal, sí, que després ja hem explicat que no han estat mans, després que l'àrbitre ho hagi anat a veure, tret d'aquell moment, poca cosa més. Ara ja el 18 de la segona, encara amb l'empat a 0 al marcador, hi ha hagut la primera targeta groga del partit pel Rayo, l'ha vist el lateral dret Gallardo, ara fan una substitució, la tercera, entra al terreny de joc Amaro, marxa Rubén Quintanilla.
7: Marca el Prat, el quart, 1-4 al camp del Sant Rafel, torna a marcar Gustavo, el 10 de la segona, a Sant Rafel 1, al Prat 4, home, comença ja a ser una eliminatòria mig sentenciada amb la tornada la setmana vinent a casa.
3: Sí, és una festa. La tornada a casa pot ser per celebrar que tindran rival de primera a la Copa del Rei.
1: Aquí a Can Dragó, jugant l'Europa, Sina, obertura a l'esquerra. Cap a Juan Duran, la sortida de pilota del Rayo, la pressió europeista, servei de banda favorable a l'equip madrileny. Anirà al lateral esquerre Duran, s'anticipa bé la defensa de l'Europa, la recollia Adrià Padillo, enrere cap a Campeny, i aquest cap a Víctor Edo, que ha entrat al terreny de joc, al central, que en el seu dia va passar pel filial de l'Europa, la temporada passada, sí, anteriorment sí, sí. També el canvi de let, i el Martorell.
2: Creixent, dels futbolistes que hauria d'anar creixent, sí que m'agradaria observar que, tot i la necessitat d'anar a buscar aquests tres punts i els tres canvis, continua l'Europa jugant amb aquests tres centrals i amb doble carriler, és a dir, que no modifica el dibuix encara Luis Blanco, que creu que aquesta és la millor forma, no?, amb aquests dos carrilers profuns, Enol Coto i Flavio, que continuen aquesta banda esquerra per anar a buscar el gol.
1: Segurament necessita alguna cosa més del que ha fet fins ara l'Europa per avançar-se en el marcador. A veure si amb aquesta pilota llarga que va buscant a Youssef Res acaba directament a les mans de Prieto. El 20 ja de la segona aquí a Can Dragó, sense gols. Europa 0, Rayo Majadahonda 0. La juga en curt Prieto.
2: Sí que és veritat, Pau, que clar, amb aquest dibuix estàs una mica més protegit, i és veritat que l'Europa no ha tingut ensurts grossos, més enllà d'un parell de jugades on, no? Dèiem, primera part ha vingut el gol en un error, i ara aquesta última jugada també ha vingut d'un error en sortida de pilota o de falta de contundència, però més enllà d'això, l'Europa no està patint, i també això és una bona forma per començar a construir.
1: A veure, que han sortit bé des del darrere, es planta José Cambrasola a la frontal, el xut, l'aturada, Daniel Ruiz, l'oportunitat que ha tingut aquí al Rayo era un xut centrat, però bona aturada de l'exporter del Sabadell, allunyant el perill, ho continua intentant l'equip madrileny ara per la dreta, bon replegament de l'Europa, però déu-n'hi-do l'oportunitat que ha tingut José Cambra, ha desviat el porter Nil Ruiz.
2: Quin bocamoll, he estat a punt he estat a punt de ser un bocamoll històric, però bona notícia que sota pals també hi hagi un porter que va creixent jornada rere jornada.
3: Molt bona aturada, que està arribant el Rayo Majadahonda amb certa facilitat, amb alguna ocasió prou clara, aquesta segurament la que més, a banda del gol anul·lat. De moment 0-0 al marcador. Tenim comunicat de la Federació Espanyola de Futbol sobre Eric García, sí. Albert,
7: que torna cap a casa. Lenormand substitueix Eric García a la concentració de la selecció espanyola. La informació, però, bé, diu que va notar unes molèsties Eric al genoll esquerre, que ja ho sabíem, que s'ha fet proves, i que després d'aquestes proves s'ha decidit desconvocar-lo, tenint en compte que hi ha partits ben aviat i que prefereixen que recuperi, que sobretot no s'arrisqui. No sabem què han dit aquestes proves, però el que sí que sabem és que Eric García torna cap a Barcelona i que, per tant, no continua amb la selecció espanyola.
3: Per tant, no jugarà cap partit d'aquesta aturada, i ja era l'11, però va notar aquestes molèsties a l'escalfament i finalment no va jugar, i torna cap a casa, torna cap a Barcelona, el lateral dret aquesta temporada, sobretot del Barça, de Hansi Flick. Com ha arrencat el segon quart a Fontejau, Dani?
0: Prou bé fins ara, que anota el triple al Camp Múrcia just en aquesta connexió, anota Toni Nakic, 26-21, era màxima diferència de 8, favorable al Girona. Ara la resposta de Maric, la penetració de Maric, 2-1 del pivot de Girona, 2-1 del pivot bosnià, anota Maric, que per cert, amb aquest tall de cabell fot una por important, perquè, hòstia, amb gros com és, amb aquests tatuatges i amb aquesta fila, posa-t'hi tu al mig, anota Maric, esquerrà de mena per situar el 28-21, oportunitat de retornar aquests 3 punts anotats per Nakic, 6-21 per al descans, més 7 per al Fiat Girona. Jugador renovat que va arribar i jo crec que, evidentment, el seu rendiment ha estat superior a les expectatives que teníem tots. Nikola Maric falla el tir lliure addicional, el rebot és per Ocamp Murcia, per Radebach, pel capità de l'equip murcià. La té al nord-americà cap a Juani Marcos, defensat de prop per l'última a ingressar Stenionis, el menut base lituà. A les files del Girona, Marcos, segueix Juani Marcos amb moltíssima bola, amassant-la, Nakic ja és a dins de la zona de dos, falla Nakic, el rebot serà per al Girona, David Enguessan, que corre, falta, i encara bo, perquè l'home ja havia perdut la posició, la situació de vot, falta de Juani Marcos, tot just la segona, no està còmode, Cesc Ocamp, eh?
4: No, gens ni mica, de fet, estan molt erràtics, no estan ben posats, el Girona els està frenant molt bé el seu joc que tenen de pick and roll, de buscar aquests passes, ho està fent molt bé el Girona, però diria que el Murcia està fins i tot erràtic.
0: Sí, sí.
4: Han fallat passades senzilles, tirs alliberats.
0: Especialment espès, l'equip de Situ Alonso. La té Pluta, Andrei Pluta, un dels jugadors també més interessants, com a mínim a la pretemporada. Maric, el llançament de Maric, no hi anirà? Sí, sí, molt bé, carregant Jaciel Pérez. No para quiet, Pérez, eh? No para quiet el nano. Falta de folk, ha empantat Jaciel Pérez. La tercera d'Ocamp Murcia. Per cert, veient el partit, el gruix de la plantilla de l'Espart Girona. També el seu entrenador, Roberto Íñiguez.
3: Atent al que fa els dos equips. Hi ha 4 dies o 3 dies, dimecres, d'un partit clau de la temporada, jugant-se l'accés a l'Eurolliga, a la fase de grups de l'Eurolliga.
0: Dimecres, al vespre, sí.
3: A un quart de 9.
0: A un quart de 9, d'acord. El ser o no ser a l'Eurolliga. La penetració de Michael Forres és boníssima, rectificat, i amb l'esquerra acaba anotant, ho atura Moncho, perquè s'apropa a 5 punts Ocamp Murcia. I ara mira, precisament ho parlàvem, missatge d'Ainhoa López i d'Iana Martín per promocionar aquest partit de dimecres aquí a Fontajau. Com sempre, una feina encomiable, la feina que fa el Fiat Girona de posar la mateixa alçada als equips masculí i femení.
3: Sí, i deixa'm dir que el rival, que és l'Enlak Konut turc, ahir va jugar contra el Fenerbahçe, la Lliga Turca, va perdre de 9 punts, dic perquè... compte, que
0: sí, sí.
3: Va perdre només de 9 punts en partit de la Lliga Turca. Va començar perdent de bastant, però va jugar diferències en el tercer i l'últim quart. Vull dir que fa pinta que serà un partit prou exigent per les gironines per plantar-se en aquesta fase final d'Eurolliga.
0: Sí, mira,
3: fase
0: i ara...
3: final, vull dir, fase de grups d'Eurolliga, la fase, sí, diríem, sí, definitiva.
0: Sí, sí. Ara... I aquest aplaudiment precisament per les jugadores. Joan Danés ha estat l'encarregat de recordar a tot el públic que aquí hi havia l'equip femení. Avui el volum està especialment alt, eh, Cesc?
4: Sí, avui sí, avui estem una mica...
0: Avui els crits d'en Danés ressonen
3: bona
0: arreu.
3: Bona veu d'en Danés.
0: Sí. Déu-n'hi-do, tu. 5-26 per al descans, mana de 5 al Fiat Girona, de moment 28-23, un partit segurament diferent al que alguns dels que hem vist aquesta jornada, amb una anotació de moment més baixa aquí a Fontajau.
3: No pot entrar Jordi Cano, 10 minuts, Pau, creus, per a veure si marca el gol de la victòria?
1: Jo crec que Luis Blanco estaria encantat de comptar amb els seus serveis per aquesta recta final. 18 minuts per al 90, el veiem passejar per aquí, s'anava un moment, jo crec que ell també deu tenir ganes d'ajudar el seu club, de qui té un grandíssim record, de fet ha dit que voldria tornar amb aquest club on juga, per exemple, el seu germà, el capità Àlex Cano, però l'Europa no podrà comptar amb Jordi Cano, necessita alguna cosa per intentar fer el primer gol del partit amb aquests 18 minuts, Arnau...
2: Sí, poca cosa, de moment. Jo no sé si... Ara potser sí que aniria sent hora de desfer aquesta defensa aquest 3-5-2, o fins i tot deixar Flavio completament despenjat a l'extrem, o treure un central i posar un migcampista, canviar alguna coseta, perquè certament l'Europa fa molta estona que no ataca. De fet, l'última ocasió amb cara i ulls és aquell penal demanat ara fa, no sé si, 20 minuts, pràcticament. Per tant, necessitem alguna coseta més a tocar el dibuix, segurament, per intentar atacar en condicions.
7: I que, tot i que estem al tram inicial de la temporada, És que has de guanyar. I a més, un rival que sembla que també estarà a la part baixa.
2: Sí, jo Albert li deia abans al Pau, és veritat que és posar-se molt categòric, però té un puntet de... no sé si una final, però té aires de final. Al final el Rayo Majadahonda estarà baix i si avui no li guanyes, et queda lluny de punts. I és un partit que tu has de guanyar, és un partit de 6 punts, aquest, el que diuen sempre. Rival directe, has de ser capaç de guanyar. I a casa,
7: fora,
2: sobretot.
7: A fora et costarà guanyar partits.
2: Sí, i tant.
7: A casa has de guanyar contra els rivals directes. I avui no estàs mereixent guanyar.
2: No, és un partit d'empat. Vull dir, és un partit de 0-0, com a molt 1-1, però poca cosa més, de moment.
1: Sí, prepara un altre canvi. Luis Blanco entrarà Cadenes.
3: I ell s'ha mogut banqueta, també, ara fa 2 minuts.
1: Sí, han entrat al terreny de joc Calçada i Neco, jugadors, un dels quals atacant, també intentant sacsejar una mica el partit, prou tranquil de moment, tot i que recordem que el Rayo també n'ha tingut algunes de clares en el partit, una recent que de José Cambra, que ha aturat Nil Ruiz amb una bona aturada.
2: També veig l'equip cansat, és a dir, no sé si és que realment estan cansats, però els veig perseguint ombres durant molta estona. El Rayo està podent jugar.
1: Compte la jugada dins de l'àrea, posen la centrada, molt bona mà, quina mà de Nil Ruiz, la passada a l'interior de la petita mà, tensa per desviar la pilota i que no li pogués arribar el futbolista que l'esperava al segon pal. Ho estem dient, el Rayo, que també vol sumar els 3 punts aquí de Can Dragó. Ara, allunyant el perill, l'Europa la rifa en el mig del camp, a veure si la pot caçar o Josef o Flavio, a veure aquesta segona jugada, se l'acaben duent el Rayo, també la rifa en ells, però l'acaba controlant amb el pit i la baixa Calçada. La recuperació de l'Europa, ho han fet en falta al cercle central, possessió pels madrilenys. Ara sí, hi haurà aquest canvi que ara dèiem, entrarà Joel Cadenes, la quarta substitució en el lloc d'Adrià Padillo.
2: Molt cansat, Padillo, sí. És un canvi que té tota la lògica del món. I a veure si aquest canvi té un puntet més d'efecte sobre l'equip, perquè certament les 3 substitucions que hem vist fa 10 minuts han aportat més aviat poquet a l'equip. No estan sent uns canvis que canviïn el guió del partit.
3: A segona continua guanyant l'Almeria, a Mallorca.
7: 0-1, fa canvis al Mallorca per intentar com a mínim esgarrapar un puntet, però veig l'Almeria bastant ben situat sobre el terreny de joc, menys de mitja hora pel final. Mallorca 0, Almeria 1.
3: El Mallorca arriba el diumenge que ve del Girona a Montilivi, 9 de la nit. Girona-Mallorca, ara mateix empatarien a punts amb 13 els gironins i els mallorquins. Avui en parlarem amb Quique Càrcel, amb el director esportiu del Girona, d'aquí una estona al Superesports. Home, un instant replay, ja el trobaves a faltar, Dani, sí, a Fontajau.
6: La Pantera Rosa, ja sona. Ha demanat una revisió de possible flagrant, si no m'erro, Moncho, i finalment marca 2 tirs lliures i avall. A veure, la situació és una penetració de Jacel Pérez, que per cert, en termes de verticalitat, hem estat dels tios més incisius de tota la Lliga, quina manera de córrer i que no l'aturi ningú. I no sé si Moncho ha interpretat que en el gest final hi havia alguna possible acció antiesportiva del defensor d'Ucamp Múrcia.
3: Un desequilibri, no?
6: Com si l'hagués empantat, Radeva, que ara ho veig.
3: Sí. A veure...
6: Sí.
3: Uf, la mà... Hòstia, sembla com molt tevi, molt no? Poc, no? Com molt poqueta
6: sí.
3: cosa.
6: Vaja, sí.
3: No, a mi no em sembla que hi hagi aquí com una intenció clara de desequilibrar. És veritat que per poc que et toquin, no, Cesc, quan estàs aquí a l'aire és perillós.
7: Sí, és el que anava a dir, que a més Jacel anava molt ràpid i amb aquesta velocitat només que et toquin una miqueta ja et desequilibres.
6: Sí, són aquestes jugades perilloses.
3: Han dit que
6: però,
3: no, eh?
6: No. Tres lliures per Jacel i avall, sí.
3: Has estudiat bé els canvis, ja, Cesc, de reglament i totes les puntualitzacions d'aquesta temporada?
7: Sí, mira, hem fet els deures, sí. Malauradament, més opcions de challenges, sí.
6: Sí.
7: Malauradament, no fos cas que simplifiquéssim el reglament. No.
6: Disruptives, aquests conceptes, que ja els tenim presents a la nostra vida. Sembla filosòfic i tot això, ara. Ataca l'Ucamp Múrcia, Forres, des de casa seva. Uf, doncs semblava que anava bé el triple. De fet, acumula ja 10 punts al base nord-americà, que està fent una molt bona primera part, clau perquè l'Ucamp hagi empatat el partit. Ara torna a posar-se per davant el Fiat Girona amb aquest 30-28 amb McClung i Jacel Pérez a pista, els dos jugadors amb més focus d'atenció del Girona. De moment McClung amb una adaptació una miqueta més lenta, no sé si de l'esperada o no, perquè evidentment és un jugador que només ha jugat en contextos de bàsquet nord-americà. Kate, opa, el llançament com si l'hagués fet jo. Falla, Mikate, a l'altra banda, corre Girona, Enguessant, ui, que bé, s'ha canviat la mà a l'esquerra, però ha acabat fallant el neerlandès i de pas li ha clavat una garrotada a la cara a l'ex Manresa. Marcis Steinbergs, ara jugant a l'equip murcià, s'ha aturat en els últims minuts el joc, és Cesc, allò d'un pèl farragós.
4: Sí, jo també el problema que veig amb la configuració de plantilla de Girona és que tots els jugadors que tens necessiten el bot per poder generar. O sigui, ara mateix tens McLuhan, què fa? Quan rep la bola la tira a terra, no? Whitaker també, fins i tot el mateix Enguessant, quan Jacel, no? És vertical. Llavors, tindrà feina el Moncho aquí per ensemblar-ho tot això.
6: Sí, sí.
3: I McLuhan ni una esmaixada, quin timo, Dani, de moment, en el que portem de partit.
6: L'altre dia la Lliga Catalana va marxar sol, es va posar tot el pavelló dempeus i el tio va fotre una safata i avall. Sí, sí. No, a veure, és que tu el veus, Puig? Si tu agafes els 10 tios que estan a pista, et diuen qui d'aquests
3: ha guanyat
6: 3 vegades el concurs d'esmaixades de la NBA. I ni en un milió d'anys diries que McLuhan és ell.
3: Abans vota Joan Danés, segurament que McLuhan.
6: Sí, sí. Falta ara del bàsquet Girona, és la quarta, entrarà en bonus l'equip gironí. 30-28, a 2:53 per al descans. Ara jugant-se més el que vol l'UCAM Múrcia que no pas el Girona.
4: Sí, ha canviat el ritme del partit. Michael Forres els ha... Sí. Ha entrat en partit Forres i ha estat l'element disruptiu una mica del partit.
6: Ara. Bé.
4: Ben trobada.
6: Sí. Les tècniques 1, les tècniques 2... Sí, ens anirem acostumant. Ara, a mi el que em costa molt és recordar què equivale a CB i què equivale a Eurolliga. Però vaja, ja ho trobarem. Mira, Whitaker robant la pilota, la liu per McLuhan. No. Uf, intentava la primera bogeria McLuhan, eh? Ha saltat, la liu no estava... La trajectòria de la liu no era la millor, era molt difícil, tenia McLuhan un defensor absolutament a sobre i ha acabat sense poder connectar la pilota a la base nord-americà del Fiat Girona. A l'altra banda, Radebat llança el triple, triple del de Thornton, triple del capità, per situar com Múrcia per davant, 30-31, 2:20 per al descans. Feia molts minuts que l'UCAM no estava per davant. Enguessant, la penetració d'Enguessant contra el món. Opa, doncs ara nota amb l'oposició de Kate, però és que té els braços llarguíssims, David Enguessant.
4: I Moncho que s'enfada amb McLuhan perquè ha baixat, després d'aquella acció no ha baixat a defensar, diguem, al 100% i a més s'ha quedat enganxat a un bloqueig que ha costat un triple.
6: Sí, en això no tindrà problemes Moncho, ja sabem que no...
4: Li segueix
6: sí,
4: dient,
6: sí, eh? Sí. Li és igual qui hi hagi davant, que el tracte és el mateix del tècnic gallec. A la línia de tir lliure, sí, perquè està en bonus ja el UCAM, el Girona, anirà Kate a la línia de tir lliure. 1:58 per al descans, mana d'un al Fiat Girona, 32 Girona, 31 UCAM Múrcia.
3: I a Can Dragó continuem sense gols, 10 minuts ja, una mica menys, més l'afegit perquè s'acabi el partit, amb groga ara per l'Europa, Europa 0, Rayo Majadahonda 0, Pau.
1: Sí, per una falta de 3 quarts de camp que servirà el Rayo Majadahonda. La groga ha estat per Arnau Campeny. Avui que a Can Dragó hi ha 1.650 espectadors.
3: O per Morales, potser.
1: Doncs per Morales.
3: Ens mostrarà la realització, sí, però...
1: Sí, sí. El Twitter de l'Europa confirma que és per Morales. Doncs penjaran aquesta falta. Serà Neco Celorio... Una falta centrada a 3 quarts de camp, però hi ha una mica de ball de bastons a la zona de rematadors i de defensors. De fet, ha anat per terra Sina, que reclamava una empenta d'un futbolista de l'Europa. S'hi ha costat Ramírez Marco. Penjaran aquesta falta un cop xiuli l'aragonès Manuel Ramírez. A veure... assenyala la jugada d'estratègia, la penja en el segon pal, ve Alex Cano al cap traient la pilota de l'àrea, la torre penjar Neco, una altra vegada la defensa europeista allunyant el perill, ho volen provar de nou per la dreta del Rayo Majadahonda, s'han fet a Flavio, la pilota al carril central, la rep a Neco, veurem què fa, reiniciar la jugada, 7 i mig per al 90, encara amb l'empat a 0 el marcador aquí a Can Dragó i el Supersports. Sí. Molt Europa 0, Rayo 0.
3: En aquesta segona
2: sí,
3: part,
2: no, és el que anava a dir, que s'està jugant el que vol el Rayo, que em sorprèn perquè un equip recent ascendit vingui aquí i bàsicament es dediqui a fer aquestes possessions llargues i a veure't com tu persegueixes la pilota. No sé si el que falta ara mateix és energia, és una mica d'urpa, però la segona meitat de l'Europa, des de l'acció més clara del penal, molt decebedora.
1: Hi ha hagut una falta de Youssef quan anava a disputar una pilota a l'àrea contrària.
2: Molt poquet de Youssef, també. Dèiem que hi havia ganes de veure'l, però pel partit que estava fent Khalid potser l'haguessis pogut deixar sobre el camp.
1: Per cert, a la graderia de lateral, a l'altura de l'àrea. Ara ho explicarem perquè una passada a l'espai cap a Youssef dins de l'àrea. Provava la passada enrere, impactat en un defensor del Rayo. Pilota a la dreta cap a Enol. Víctor Morales jugant ara al carril central, l'Europa tocant i tocant, Mascaró cap al mig, jugant enrere, l'entrega de Goris una mica arriscada, però li acaba arribant a Víctor Edo, aquest a l'esquerra amb Flavio, encararà el seu defensor, continua Flavio, marxarà per l'esquerra, aquesta és la típica seva, la centrada, el segon pal, per poc no ha pogut rematar aquí Enol, la centrada de Flavio i la jugada era molt bona, tensa el segon pal, ha rematat enrere Enol, Coto no ha pogut culminar bé aquesta jugada, marxa per línia a banda.
2: Un altre cop la centrada de... Bé, és que sembla que és l'única forma de generar perill, que és per banda esquerra, i un altre cop una bona centrada, una mica massa forta en aquest cas, de Flavio.
3: Sí, era complicada, de poder-la rematar, sí. Com dius, una mica massa de potència, però és veritat que és el generador de perill, sí, sí, de l'Europa per aquesta banda esquerra. Afrontegeu menys d'un minut perquè arribem al descans del partit inaugural pel Fiat Girona en aquesta Lliga ACB contra el Camp Múrcia.
6: I tornem a la pantalla. Home, vinga, estàs. I ara són els caçafantasmes, 34-33, 49 per al
3: descans. Aquest segon quart, farragós, també.
6: Sí, sí, sí, sí. És plomís, aquest segon quart.
1: Correcte.
6: Sí, sí. De fet, no sé exactament què és el supòsit que estan mirant, però mana d'una al Girona, 34-33, ara amb una acció de Jean-Marc Pansa, d'aquest jugador que a priori venia a substituir Keikoc Cesc i que clarament no és Keikoc, sí, l'Homenet.
7: Ho hem vist.
6: Vaja, l'Homenet no, perquè és un tros de tio, però no.
7: Hem vist de seguida que no és Keikoc. De fet, Múrcia tindrà aquest problema perquè Keikoc els donava pràcticament tot el volum de notació interior i Pansa no donarà els punts que feia Keikoc, que és un perfil de pivot robust, d'intimidar, de defensar, però amb la pilota a les mans ja hem vist que se li ha complicat.
6: Ve de jugar del Saba de la Lliga d'Azerbaidjan. Oi que el Saba Puig és un dels equips que s'ha classificat per la Champions aquest any?
1: Sí.
7: Futbol, sí.
6: Doncs, vaja, no sé si és el mateix club o no, però ve d'allà, de la...
3: El Barça hi juga, no? És el Barça juga a Bakú.
6: Ah, clar. És que ara estava buscant Bakú, clar. El joc de paraules de l'Aleix, correcte. Bé, vaja, de qui vulgui. Mig segon per al final de la possessió, a veure què fa Ucamp Múrcia. Com? El triple de Pansa? Com? Què acaba de passar? Ha tocat el lateral del tauler, però aquesta era la jugada.
7: El canto.
6: Increïble. Doncs ataca el Girona. McClung, amb la pilota. 16 segons de possessió, 37 de segon quart. La té Sergi Martínez. Amb McClung, la pilota a les mans. Segueix McClung davant d'ell, Willem Folk. La mà contundent de Radeva, que anirà a la línia de tir lliure. McClung, que si una cosa no se li pot negar, és voluntat i voler la pilota per intentar entrar, per intentar adaptar, per intentar generar, però sí que és veritat que amassant molt pilota, Cesc, molt vot.
7: Ara que haurà gastat potser 7-8 vots, sí, en un metre quadrat i de seguida, de fet, la falta que han pitat a Radebo, que és perquè quan ha vist que tiraven la pilota a terra s'han anat ràpidament del costat de... ha deixat el seu home sol a Busquets per anar amb McClung i ha ficat la mà, però la consigna és clara per part de Múrcia. Quan McClung tingui la pilota a terra, tothom ha fet petit el camp.
6: Anota el tir lliure McClung, més 2 per al bàsquet Girona. Anota també el segon, és un més 3, 36-33, decalatge de 4 segons, 28 de quart, 24 de possessió per Ucamp Múrcia. Puja la pilota. Boom! Un dels jugadors més perillosos d'aquest Ucamp Múrcia, recent incorporat, Dylan Ennis, la penetració del canadenc. Doncs mira, no anota i l'última ha de ser per Girona. Atura't, Mac! No hi ha manera, tu. No s'atura Mac. McClung a punt de perdre la pilota. Ara, 6 segons, Maric, llançament de triple de Maric i li donarà 2 segons Ucamp Múrcia per llançar. A veure si ho fa. Boom! Fora. Hosti, quin porro d'últims segons que acabem de veure. En fi, acaba el segon quart. a Fontejau i al Superesports, primera jornada de l'ACB, 36 Fiat Girona, 33 UCAM Múrcia Cesc, segurament no passarà la història aquesta primera part, però mana de 3 al Girona.
4: Sí, no, et diríem que el millor és el resultat, no? Sí. Segurament, perquè la segona part ha estat, especialment el segon quart, molt espès. L'inici de partit sí que crec que els dos equips han tingut moments brillants, però ara, en aquest descans, els dos equips tenen molta feina per poder fer una, per poder presentar una millor versió.
3: Al descans tenim la Supercopa Femenina, la final, de moment amb victòria d'un punt del Leganés, 40-39 contra el València, aquesta fase final que s'està jugant aquest cap de setmana a Torrejón de Ardoz. I ara d'aquí a 8 minuts comença a jugar l'Ilerna Lleida a la pista del València, i a les 7 tenim un Madrid Unicaja també en aquesta primera jornada de la Lliga ACB. Ara tornem cap a Fontejau amb el Dani Aguilar, amb el Cesc Cabeza. Quan li queda el partit a Can Dragó, Pau?
1: 2 minuts per al 90. Per cert que l'Europa ha tingut una bona oportunitat. Ara hi ha un corna favorable al conjunt europeista que està disposat a acabar aquest partit a camp contrari. Ha estat una centrada des de la dreta de Nol. Ha arribat molt forçat Gori, que la volia despenjar, tornar-la a deixar a l'àrea petita. Ha rebutjat un futbolista del Rayo a corna. Després el corna que no ha anat bé, però ara ho torna a intentar l'Europa amb un servei de cantonada a l'esquerra del seu atac. Hi ha hagut un últim canvi, per cert, ha marxat al terreny de joc Víctor Morales, ha entrat Tito Tolosa, un canvi al mig del camp. La penja l'Europa al punt de penal, captura el porter del Rayo Prieto, que fa una puntada llarguíssima cap a ningú, perquè no hi havia cap jugador del Rayo a camp contrari. A pilota els dominis Daniel Ruiz.
2: Sí, i el que jo deia abans d'intentar desfer aquesta línia de 5, crec que amb aquesta entrada de Tito una mica sí que ho has fet, intentar buscar aquest, sumar un futbolista més al mig del camp i desfer aquesta defensa de 5. Flavio ja està, de fet ara col·locat mig d'extrem dret, mig de davanter, és a dir que ja no fa aquestes tasques de carriler i té aprofitar-lo una miqueta més en atac, no? Que al final és qui t'està donant més en aquest terç final del camp. Doncs escolta, doncs acosta-la a l'àrea a veure què passa.
1: A veure que ataca l'Europa. Pilota obertura a l'esquerra, dins de l'àrea, l'acció individual. Bona. Haurà Tito Tolosa a la frontal, s'atreveix amb el xot, pilota morta, Youssef, que provava d'acabar la jugada. L'acció embolicada arriba als peus de Prieto, el xut des de la frontal de Tito Tolosa ha impactat amb un bosc de cames i ha esmorteït aquesta rematada.
2: Sensació, mira, ara 6 minuts d'afegits són els que li queden a l'Europa. Sensació una miqueta que, ostres, si amb poca cosa, perquè realment has fet poca cosa els últims 2 minuts i t'has acostat a l'àrea, com és que fa 10, 15, 20 minuts no has intentat anar a buscar el partit? Ara igual et quedes sense temps i et quedaràs amb la sensació d'haver pogut fer una mica més.
7: Marca el 5è al Prat. Ha marcat Raúl Inocencio, 1-5 guanyant el camp del Sant Rafel, per tant diumenge vinent, festa i a celebrar la classificació per la Copa del Rei, el Prat que jugarà contra un primera.
1: Difícil que hi hagi penals, Albert, doncs.
3: Sí, per tant de bo que no n'hi hagi, perquè si
7: no, diguem, penals,
3: quin desastre, mare meva. Hi ha resultats bastant, sí. No? Abans ho deies, que hi ha alguna altra golejada també.
7: Crec que els dos equips de Ceuta han encaixat 8-0 i 5-0.
1: Hi ha una falta al mig del camp aquí a Can Dragó. Possessió per l'Europa. Ja en temps afegit hem consumit el primer minut.
2: Va!
1: Anava a dir abans que també hi ha alguns aficionats que s'han desplaçat des de Majadahonda i veiem una bandera amb l'escut del Rayo i del Deportivo. Per tant, Europa germanament amb el Celta, el Rayo germanats amb el Depor, sembla.
2: Sí, i a la gespa germanats entre ells, perquè sembla que aquí no vulgui guanyar ningú.
1: Ara aquesta pilota que ha marxat per línia a fons servirà Prieto, el porter del Rayo, de porteria. En aquests darrers instants de partit, l'Europa, que encara no ha guanyat en aquest inici de temporada a la primera federació, avui que està debutant Luis Blanco com a tècnic, de moment no es fa, s'està complint el no. Tòpic. Entrenador nou, victòria assegurada. A veure, Tito. Bona combinació al carrer de la banda dreta. Youssef, la conducció. Youssef, el vèrtex de l'àrea. Provava una passada per baix. Impacta amb un defensor del Rayo Majadahonda. Això serà corna. Vinga, va. Corna a la dreta de l'atac escapulat.
2: Que pugi Cano, per favor.
1: I anirà Mascaró, que ja demana la pilota. S'hi acosta també Gori, donant una opció en curt.
2: No, però que la pengi, vull dir, al final Gori és un tio alt, com és que no va rematar dins l'àrea directament?
1: Ara Cano, que ha pujat a remat, evidentment, però va per terra, se les tenia amb Sina, que també aquest central del Rayo és a tot arreu, totes les festes. A veure, la penja Mascaró, pilota al segon pal, la treu amb el cap un futbolista del Rayo, la despenjava Flavio, aquesta pilota és viva al balcó de l'àrea, la rifen els madrilenys, a veure si la pot caçar Tito, saltava aquesta pilota Mascaró, ha rebut una falta clara a tres quarts de camp Tito Tolosa, per tant l'Europa que tindrà una altra oportunitat per penjar-la a l'àrea. És una falta a tres quarts de camp, prou centrada.
2: Sí, potser massa centrada pel gust dels centradors i dels rematadors. A veure si amb una mica de pilleria la podem moure una miqueta cap al costat dret. Sembla que no, perquè ja hi ha el famós esprai a terra, però bé, accions a pilota aturada que farien bé d'aprofitar.
1: I Àlex Cano fent gestos a la graderia de gol sud.
2: Sí,
1: esperonant els aficionats que responen amb crits d'Europa, Europa, la penjarà Gori. Vinga, va, la centrada dins de l'àrea. No hi pot arribar per poc Àlex Cano, això serà corna. L'ha desviat a servei de cantonada Dani Ramos. Ja l'esperava, a punt amb la canya Àlex Cano. Una altra corna.
2: Ara, molt segur el porter del Rayo en totes les accions a pilota aturada,
1: La penjarà Gori, amb cama dreta. Centrada al corna des de l'esquerra. La penja Gori al primer pal. Cano, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el gol de l'Europa a Can Dragó, in extremis, el temps afegit al Club Esportiu Europa, que és una autèntica pinya, l'eufòria justificada aquí a Can Dragó, perquè l'Europa s'acaba d'avançar en el marcador. Aquest gol que pot donar la primera victòria de la temporada a l'equip europeista, la centrada de Gori al primer pal, la pentina cap dins, Àlex Cano l'acaba retocant un futbolista del Rayo, una acció embolicada, acaba entrant dins de la porteria, el gol de l'Europa, el gol d'Àlex Cano.
2: Sí, ell el celebra, no?
1: Ell el celebra,
3: tant, tot i que...
1: celebra.
2: Doncs
3: sí,
2: és seu. Sí, doncs hat-trick de Canos.
3: Clar. Sí. Tenia pressió, ho deia el seu germà Jordi, que va marcar ahir el Carlos, va marcar també ell amb l'Andorra. Ell el celebra, tot
7: no
3: i que el gol
7: Cano,
3: no li donaran a ell.
7: És en pròpia.
3: Perquè refusa el porter i li toca el cul a l'esquena a un defensa del Rayo Majadahonda i acaba entrant a la porteria. Però gairebé és d'ell, vull dir, la rematada bona és d'Àlex Cano, és de Càpica, no?
7: Podrà sopar,
2: sí senyor.
3: I quin gol tan important, Àlex Arnau.
2: Sí, i aquí s'ha celebrat amb aquella explosió de felicitat, sabent que això poden ser 3 punts. Àlex Cano, que fa aquells gestos ara mateix als companys de no juguem més, no juguem més. Esperem que això acabi traduint-se en la primera victòria de la temporada i el futbol, que a vegades és més vell que el napeu, Un gol de corna en el temps afegit, després d'un partit més aviat fluixot, que et pot donar els primers 3 punts de la temporada.
1: Serà l'Europa que ha de, com deies, Arnau, i també ho donarà sí. Àlex Cano, que no se l'ha de jugar.
2: No.
1: El partit ha d'acabar aquí. Ara l'esfèrica la té a les mans Nil Ruiz, amb aquest gol in extremis de l'Europa, que vol sumar el primer triomf del curs davant de la seva afició. Ara hi ha una falta al mig del camp, comesa sobre Ismael, pilota pel Rayo.
2: Sí, ara Nil Ruiz ha fet un servei una mica, vull dir, no fem el préssec, per favor, que marcar el minut 94 val el seu pes en or.
1: 6 minuts per sobre del 90.
2: Hi hauria ja, què, un minutet més pel gol,
3: pel gol
2: i pels
3: suposo,
2: corners,
3: sí,
2: no? Vull dir.
1: La penjarà des del mig del camp Neco, un pam enrere de la línia divisòria. Juan curt cap al seu porter, que l'espera al cercle central. Prieto aixeca el cap. A veure, que la penjaran dins de l'àrea. Molta concentració, si us plau, la penja, captura. Nil Ruiz, que es deixa caure a terra per esgarrapar alguns segons. Àlex Cano, que li diu a l'àrbitre, vinga, noi, que això ja hauria d'anar acabant. Enviarà un desplaçament Nil Ruiz. Mira el rellotge a l'àrbitre. Això serà final del partit a Can Dragó. Ha guanyat el Club Esportiu Europa amb aquesta rematada d'Àlex Cano a la sortida d'un corna que se l'acaba ficant un futbolista del Rayo a la seva pròpia porteria. Ha guanyat l'Europa, la primera victòria de la temporada, que ha acabat arribant a la 5ª jornada de Lliga. Ha guanyat el conjunt europeista. Europa 1, Rayo Majadahonda 0.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quin gol, quan ja no el veien venir, deien potser el partit se li farà curt a l'Europa per cada Esparta tard, doncs al final no. I crec que això pot ser un bon punt de partida perquè en un mal dia, perquè tampoc ha estat un partit molt lluït de aquí en l'estrena de Luis Blanco, no encaixes, perquè venies encaixant en pràcticament tots els partits, i marques un gol que et dona 3 punts. Primera victòria de la temporada per seguir creixent. La setmana que ve te'n vas a Osca, rival directe també en aquestes primeres jornades a la part baixa, però a priori rival difícil, molt millor anar-hi amb una victòria, que al final sí que s'ha complert el tòpic d'entrenador nou, victòria assegurada, que no pas perdent. Per tant, primers 3 punts, i ara em deien per línia interna que si m'havia de controlar una mica perquè he cridat el gol d'una forma bastant entusiasta, però bé, és que s'ha celebrat aquest gol de l'Europa aquí a Can Dragó.
3: I tant, i s'havia de celebrar. Avui ens quedem sobretot amb això, amb els 3 punts, amb aquesta alegria, sí, amb la victòria. El joc ja el trobarem un altre dia, sí, perquè avui la veritat és que no ha estat per tirar coets. I mai també hem dit amb un astre a la transmissió el partit de l'Europa avui, però ens quedem amb el gol d'Àlex Cano, vaja, el mig gol d'Àlex Cano, acabarà sent en pròpia porta, però... Tot i que la realització televisiva li dona Àlex Cano el gol, doncs la família Cano, ahir el Carlos amb el Viladecans, el Jordi amb l'Andorra i avui l'Àlex amb l'Europa, golejant i a més amb gols que donen punts, que donen 3 punts, sí, en els 3 casos. Per tant, un cap de setmana rodó pels Cano, que hem tancat avui a Can Dragó. Pau, després sentim què en diu Cano i la resta de protagonistes. Fins ara.
1: Molt bé, fins ara.
3: Arnau, a celebrar-ho amb un bon berenam.
2: Sí, senyor. Potser vaig a fer uns xurros amb xocolata, no ho sé.
3: Xurros amb xocolata. De...
2: Tornaré a la Vila de Gràcia i m'ho penso. A veure què fem.
3: Perfecte, que vagi bé. Bon profit. Fins ara.
2: Adéu, gràcies.
7: S'ha acabat el partit del Prat. 1-5 al camp del Sant Rafel. Per tant, tot de cara per certificar-ho la setmana vinent. A primera divisió ha començat el partit de l'Espanyol, primera divisió femenina, al camp del Deportivo, primers 3 minuts de moment 0-0, i ha començat la final del Mundial Sub-20, que juga la selecció espanyola femenina contra Corea del Nord, amb 3 catalanes a l'11, Aixa Càmara, Noa Jiménez i Ainhoa Gómez, les altres dues catalanes, Cèlia Segura i Carla Julià, comencen des de la banqueta, i també ha arrencat el València-Lleida, l'altre partit dels catalans a l'ACB, i ha començat bé, amb un 0-5 d'inici pel conjunt lleidatà.
3: Hola, Joan Ortiz, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda?
3: Fem una altra actualització al Superesports, per on la comencem?
8: Doncs mira, tota la pressió damunt del govern espanyol perquè dimarts vinent aprovi el decret que permeti fer front a la crisi de l'habitatge. És el tema del dia. El mateix president Pedro Sánchez ha dit aquest matí en un míting a Getafe que el seu equip està treballant-hi a contracorrent.
9: El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
8: Qui s'ha afegit a la pressió perquè s'aprovi ha estat el seu soci de govern, Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dit que no acceptaran que s'aprovi un decret qualsevol. Fora del govern, un dels partits clau perquè la mesura tingui endavant és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Jordi Turull, ha dit que comptin amb ells per un decret que pari els peus als fons d'inversió, però no s'hi ha de perjudicar els petits propietaris. Per la seva banda, Esquerra Republicana demana que el decret d'habitatge posi topall als preus de lloguer de temporada i d'habitacions. I el PP ha respost que Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys. I dit això, moment ara per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui és dia d'operació tornada, després de 4 dies de festa a la capital catalana. Així que connectem amb el RAC. Violeta Martos, bona tarda.
10: Bona tarda. A aquesta hora la principal incidència és un accident a la Ronda de Dalt que complica l'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat i circulació amb congestió durant més de 3 quilòmetres en direcció Barcelona i també retencions a les carreteres d'accés al nus de la Trinitat. A banda, un altre accident, en aquest cas a la P7, també talla un carril al pas per Maçanet de la Selva. Pel que fa a la resta de carreteres, els conductors trobaran retencions a trams de la C55 entre Manresa i Castellgalí i també a la C16 entre Nou de Berguedà i Cercs. Més enllà d'això, l'operació tornada pel pont de la Mercè ha arrencat a les 12 del migdia. Les primeres hores han transcorregut amb molta tranquil·litat a les carreteres. Segons les últimes dades de trànsit, fins les 5 de la tarda havien retornat a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 115.000 vehicles, el que representa el 42% de la previsió. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
8: Gràcies, Violeta, i això és també tot per part nostra, Xavi.
3: Perfecte, fins d'aquí una estona més. Gràcies, una estona. Fins ara. Pausa i tornem per viure la segona part a Fontejau, guanyant el Girona de 3 punts, 36-33 al descans contra l'UQ en Múrcia, contra el Lleida, que ha arrencat amb un 0-10 de parcial a la pista del València. València 0, Lleida 10, encara amb 7 minuts per jugar-se del primer quart. Ara tornem.
11: Superesports amb Xavi Puig.
12: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda de la reforma y construcción más cerca de ti.
13: Asesoramiento de profesional a profesional. Gana tiempo entrando con tu vehículo en el drive-in. Y si quieres, te cargamos los materiales.
12: Consulta el folleto y visítanos en redes sociales. Big Mat, la plataforma.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
2: Us hi esperem.
3: Mira, ja ve, recta final.
4: Mare de Déu.
2: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
5: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
6: Un autèntic bochorno.
1: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
2: Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio. RAC1, tots som un milió.
1: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
7: Busques un vehicle híbrid?
8: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
8: Més potent és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
8: Barcelona.
7: Molins de Rei.
8: Mataró.
7: Blanes.
8: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
8: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
9: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
13: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
12: Entrades a auditori.cat.
14: Entrada en la Champions de los seminuevos, David.
15: Qué ambientazo, mano.
14: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
15: Qué barbaridad.
14: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
15: Vuela venta.
14: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
15: Ven a por más.
14: ¡Venga! Ocasión Plus.
9: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: RAC 1. Tots som 1.
2: Superesports amb Xavi Puig.

0: a les 11 que agafa el relleu el Tu diràs amb l'Aleix Parisé per arribar a la 1 de la matinada. Avui veurem el derbi asturià a les 9, un Oviedo Sporting. Ens acompanyaran aquí el Borja Pardo, el Javi Giraldo, anirem també alguna de les penyes que té l'Sporting i l'Oviedo a casa nostra per un partit de gran tradició, un partit de gran rivalitat que enguany vivim a la segona divisió del futbol estatal. Abans també ens acompanyarà aquí Quique Cárcel, director esportiu del Girona, i també el capità del Barça d'hoquei gel, que ha tornat al Barça d'hoquei gel a tenir palau propi, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona. Allà des d'aquesta temporada jugarà com a local el Barça després de viure un periple de 4 anys complicats per aquesta secció del club blaugrana. A Fontejau, segona part ja en marxa, màxima igualtat en aquest FIAC Girona UCAM Múrcia. Dani.
1: 37 a 36, 2 minuts transcorreguts d'aquest tercer quart. Ataca Martínez Gueven, de moment poquet del cocapità del bàsquet Girona. Ara sí, anota Martínez el seu 7è punt del pivot, un dels pivots més resolutius de la competició, et diria, com a mínim la temporada passada. Va ser un dels pivots més sòlids quasi de tota la competició.
2: Sí, a més és un jugador que fa moltes coses d'aquestes que no es veuen, és molt bon bloquejador, és un jugador que és capaç de canviar angles de bloquejos i generar petits avantatges. O sigui, fa molta feina de la que no surt a les estadístiques.
1: Sí, sí. I per això tenia pretendents, però el va acabar renovant el Fiat Girona, Marc

0: Sara Geben, entra Nikola Maric, el Bosnia marxa també. Veurem qui marxa, ja sé el Pérez, sí, correcte. I entra McClung, que ha començat aquesta segona part a la banqueta. El dorsal 0 del bàsquet Girona. Servirà Ocamp Múrcia amb Juan i Marcos. Marcos amb boom, bloquejat per Jean-Marie Pansa. Triples de boom, sí, sí, té amenaça. Digues?
1: Jean-Marc Pansa.
2: Jean-Marc, no? No Jean-Marie?
0: Ah, Jean-Marc, correcte, sí.
3: És que m'agradava molt el Jean-Marie Pansa i dic, ostres, aquest no m'agrada molt. I he anat a estudiar una mica, tenia alguna curiositat a la seva vida i he vist que no existia Jean-Marie.
2: T'agradaria més que es digués Jean-Marie,
0: sí, sí,
2: no,
0: sí,
2: Dani?
0: Sí, clarament.
3: És que sona millor Jean-Marie
0: Pansa. M'ha recordat a Jean-Marie Dungu.
3: Ara.
0: Dungu, me'n recordo. Juan i Marcos, triple, Jean-Marie. No hi va. De Juan i Marcos. 39 a 39, 6:48 per al final del tercer quart. És que Jean-Marie té una sonoritat molt maca. M'agrada més. Es podria dir Jean-Marie. Servirà Ocamp Múrcia. 14 segons de possessió. Juan i Marcos, per cert, moltíssims minuts. Ja ens ho deien els companys de Múrcia, que volen que sigui una peça clau de l'engranatge de l'equip murcià. Un base que ha anat creixent a poc a poc, un nano excel·lent, i que ha anat creixent a poc a poc, i que potser alguns se l'haguessin quedat per al Barça per determinades funcions. La té Marcos, Juan i Marcos, cap a boom, la penetració, l'step back, el triple, el segon consecutiu, no hi va, el rebot de Pansa, ara més expeditiu que Maric, xiulant, línia? No, falta baix. L'ambient està fredet, eh? Fontejau no seria una caldera, mai ho ha estat, però està l'ambient una miqueta apagadot. De fet, aquest és l'ambient que escolteu. Ara sí, aplaudiments, perquè... Ui, marxa McClung, eh? Faltes, potser, o què?
4: I que el triple de fa dues jugades de boom torna a ser perquè ell s'ha quedat enganxat en un bloqueig.
0: Sí, sí.
2: Ha reaccionat el València, el bon inici del Lleida, 0 a 10 de parcial pels d'encuentre, 17 a 16, ara 4 minuts perquè s'acabi el primer quart, demà la tens mort el tècnic lleidatà.
0: Soleil Boom, amb la pilota a dins, amb Pansa, falta de Maric sobre Pansa, anirà a la línia de Ter Lleure, el dorsal 20 d'Ocamp Múrcia, 39 a 39, és que estan bonos ja, Girona, hosti, això... Està en bonus Girona, una falta a Ocamp Múrcia. Se li pot fer eterna aquest tercer quart a l'equip gironí, eh? Ara, però, ha d'anotar els tirs lliures. Un altre jugador molt interessant de Múrcia, per exemple, Toni Nakic, que és un jugador que és molt complet, que té molta amenaça diferent, molt corpulent, però també amb bona mà. És un jugador molt interessant.
4: Sí, sí, bon defensor, bon tirador, passa, és un jugador complet. I a Múrcia el que estava pensant és que aquest any han tingut la baixa de David de Julio, sí, en tot el cas aquest que hi ha hagut al final.
0: Cristo que hi ha hagut, sí, sí.
4: I que és evident que el recanvi de David de Julius no és Soliboom, perquè són jugadors de perfil molt diferent. Llavors crec que l'aposta de Múrcia és precisament que entre Boom, Marcos i Forres, no?, poder tapar aquest forat, perquè estem veient molts minuts a pista de Juan i Marcos com a base, i de Boom i Michael Forres, que també són bases, però jugant més com a executors.
0: Sí, sí, absolutament. Whitaker, amb Pluta, amb Maric, no anota Maric, per elevació ha acabat fallant el Bosnia, la pilota és per Juan i Marcos, mana d'un Ocamp Múrcia, la té boom, tres quarts, Juan i no s'atreveix a llançar, de moment no està sent reeixit des del 6-75 al de Rosario, Marcos la passada avui li acaba arribant amb molta sort a Toni Nakic, s'acaba la possessió, 4 segons la penetració de Toni Nakic, cistella, si és que és bo aquest tio, cistella, resitua bé el cos, s'equilibra i anota 3-9-4-2, més 3 per Ocamp Múrcia, moment complicat de partit per als gironins. Andrei Pluta amb la pilota, Maric des de 6-75, la passada no és bona, intentava una bombeta que no ha arribat a ningú, l'ha interceptat Ocamp Múrcia, espera't que si Nakic anota el triple, no, boom, el triple ho aturarà Moncho, triple ho atura Moncho, triple de Soleil Boom, triple del dorsal 0 per deixar glaçat Fontejau, si és que encara no ho estava una mica més. 39 a 45, és un més 6 per Ocamp Múrcia, a 5:22 per al final del tercer quart. Cesc, no ha començat bé la segona part al bàsquet Girona.
4: No, malament el Girona, perquè amb atac molt espessos i en defensa tous. De fet, les 5 faltes que han comès són faltes en la majoria, però tampoc són faltes d'agressivitat, d'anar a buscar la pilota, de pressionar la pilota. Han estat faltes d'intentar solucionar problemes que has tingut. Ha de millorar Girona.
2: A la Lliga Femenina, empat a 0 l'Espanyol. De moment, partit que ha arrencat a les 6 de la tarda al camp del Deportivo. Deport 0, Espanyol 0. Acabat guanyant l'Almeria al camp del Mallorca, segona divisió, 0-1. Almeria 15 punts, dos més que el Girona a la classificació. Empatat amb l'Eibar, que és segon. Hi ha un punt del Castelló, que és el líder. Encara ven de jugar Castelló i Eibar aquesta jornada. El Sabadell, de moment, 6è, amb 12 punts en aquesta classificació de segona divisió. I si el Pla Auto Plus ja és una bona ajuda, com bé saps, Aguilar, ara Ford sí. I suma 4.500 euros més. 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu nou Ford Kuga, híbrid endollable, una ajuda extra que fa que estrenar Kuga sigui encara més fàcil. Ford, 4.500 euros més, així de clar, però cal afanyar-se només fins a final de mes a la xarxa Ford de Catalunya.
0: No els he vist jo reunits en ma vida, tants diners. Molt bé, això. Per cert, deixa'm dir que avui ha arrencat la Lliga, la primera jornada de la Lliga Turca, en què hi tenim un entrenador català, Roger Grimau, ha perdut en el Trabzonspor Bursaspor, ha perdut de 6-82 a 76, un dels diferents entrenadors catalans que tenim arreu del continent. La Lliga Alemanya tenim a Carles Duran, amb el Ludwigsburg, a Jesús Ramírez, amb el Bamberg.
4: Van jugar ahir en contra.
0: Un contra l'altre.
4: Ahir va haver-hi un Bamberg Ludwigsburg.
0: Boníssim.
4: Amb victòria de Ludwigsburg.
0: Ah, de Carles Duran, per tant.
4: Sí, sí.
0: Moltíssim talent català arreu del continent. Amb 5 catalans a l'ACB, un d'ells el Fiat Girona, que està debutant ara mateix. A veure si pot millorar sensacions. 3, 9, 4, 5. El Girona amb Whitaker, amb Pluta, amb Pep Busquets, amb Enguessant i amb Martínez Gueven, el cocapità, que té la pilota. Whitaker bloquejat per Enguessant, ara sí, el 2 contra 2, perfecte, és molt llarg, la pissarra de Moncho, que ha sortit bé, 4-1, 4-5, a 4, se situa el bàsquet Girona. Creu a la pista Juan i Marcos, defensat per Whitaker, que és fort, Whitaker té una carcassa important, l'home. Toni Nakic, el primer bot és bo, a dins amb Rayeste, Sander Rayeste, se situa, llença sol, aigua. Es veia claríssim, no ha equilibrat bé el llançament Rayeste, l'ex-Baskonia. Per tant, pot retallar distàncies el Girona. Enguessant ho fa molt bé per Martínez Gueven, no s'aixeca, la pilota li arriba a Pep Busquets, som-hi Pep, res. El tap, clar, és que físicament pansa és gros, la intimidació i el tap de pansa sobre el granollerí, sobre Pep Busquets. I a l'altra banda, falta sobre Juan i Marcos, de Whitaker, anirà a la línia tir lliure. Ui, Moncho, com s'empipa amb Pep Busquets. No sé si amb Pep Busquets o amb Gueven.
4: No, amb Busquets, no. Perquè li recrimina que tenia les de perdre allà sota contra Panza i que no insistís.
0: Juan i Marcos a la línia de tir lliure per intentar eixamplar una miqueta més la distància. El primer anota el base argentí, que de fet tenia un acord amb el UCAM Múrcia des de bastant anterior que acabés la temporada, i tal com van acabar la temporada Marcos i Juan Núñez, va haver-hi molt debat al respecte de quina era la conveniència de quedar-se amb el tercer base al Barça. Les situacions contractuals eren diferents, evidentment, això també hi afectava, i finalment ha estat Juan Núñez, que ahir, per cert, va fer un molt bon partit. Triple de Whitaker, que no hi va massa llarg, el llançament espès al Girona en aquest tercer acte, 41-47, la penetració de Boom, tampoc, el rebot és per Enguessant, intenta córrer el Girona, que ha passat ara, compte que és el terrestriat David Enguessant i per allà anava pansa.
4: L'àrbitre potser ha considerat que hi ha hagut alguna cosa
0: més. És flagrant, és flagrant.
4: Sí. La marca com a flagrant.
0: Sí.
4: A mi m'ha semblat que l'atropellava, però no m'ha semblat que hi hagués intencionalitat.
0: Doncs hauria d'haver-hi, ens ho direu des de la televisió, nois, però entenc que ha d'haver-hi un punt d'intencionalitat si això ho ha indicat, així ho ha indicat l'àrbitre.
2: Doncs sí, perquè ja ha deixat anar la pilota i li fumo una empenta que no té cap mena de sentit.
0: Ara l'àrbitre li està dient a Enguessant que ha de llençar els tirs lliures, que està molt bé que els entrenadors s'enduguin els jugadors, però que hi ha algú que hagi de llençar els tirs lliures. Moment estrany ara mateix, eh? 4-0-4.
2: És una errada de Steinbergs.
0: Escolta'm, 57 anys m'has dit que té Moncho?
2: Sí, no?
0: No, pot ser. Però, hosti, està estupendo, tio. És espectacular. El primer Enguessan el falla.
2: Sí, sí, del 69.
0: El segon Enguessan, cap a dins. Anota David Enguessan, el neerlandès. Servirà Ucam Múrcia.
4: I Enguessan encara se'n va a preguntar quina jugada heu dissenyat sí. sense mi. Clar, perquè l'han pintat sense que estigués ell en el cercle.
0: Clarament. Servirà Dominikas Stenionis, aquest nano que vaja, que té una pinta de menut, eh? Té pinta de júnior, quasi bé, Stenionis. Molt menudet, un jugador molt petitonet, que ha vingut a reforçar la posició de base amb la lesió d'Isaac Vázquez. Mira, penetració de Stenionis, doncs treu la falta de Michael Forrest, anirà a la línia de tir lliure, després que hagi comès la falta, el de Pompano Beach. És d'un lloc anomenat Pompano Beach, Michael Forrest, de Florida. Molta gràcia aquest nom. A la línia de trilloure, Stenionis. Metre 79 de jugador, però és molt primet, és molt poqueta cosa. El primer del lituà. El falla, 42-47. No hi ha manera d'acabar de retallar aquesta distància de 5 punts. L'equip de gironí. El segon de Stenionis. També el falla, noi. Tots dos tocant a la part anterior de l'anella. Es manté el més 5 per Ucam Múrcia, que ataca ara per mitjà de Michael Forrest. Forrest amb Steinbergs, l'ex Manresa, el triple de Marces. No, el rebot és de Martínez Geben. I aquest cap a Pluta, intentant imprimir velocitat. Segueix Pluta a dins. Ho ha fet molt bé, ara sí, ho enfonsa Enguessan. Ara la superioritat que ha generat Pluta traient defensors, ha tallat des del costat de Vilenguessan i ha acabat esmaixant. 4-4-4-7, ara per fi desperta una mica Fontejau. Ataca l'Ucam, que veu com pica la porta al bàsquet Girona. La té Dylan Ennis, poquet avui del canadenc. Forrest amb la pilota, segueix Forrest. Bona mà d'Estenionis. Marcis Steinberg, 6 segons de possessió pels murcians. Dylan Ennis, mira, abans ho dic, triple, per què parlo, noi? Triple de Dylan Ennis, la mare que em va matricular. Triples de Dylan Ennis. I ara què ha passat? Tornaven a partir Enguessan. Molts contactes, com és habitual també amb Ucam Múrcia. Marxa pansa, entra Kate, 2:59 per al final del tercer quart, més 6 per Ucam, 44-50.
4: Ennis és un jugador que en aquestes situacions de final de possessió és complicat de defensar, perquè no, et pot fer de tot, se'n pot anar cap a dintre, et pot tirar un triple amb step back, és explosiu, és complicat, li agrada en aquestes situacions també.
0: Sí, sí, sí.
4: Complicat de defensar.
0: 3 minuts per al final del tercer quart. Stenionis amb David Enguessan, una altra vegada el dorsal 9 de Girona, minuts de qualitat. La té Pluta, Pluta buscant a Enguessan a la cantonada, el triple d'en David. No, el rebot és per Dylan Ennis, que ja corre cap a l'altra banda, defensat per Pep Busquets. Rellisca Cat, aquesta zona està molt humida, aquesta zona. S'hauria de... Sí, mira, mira, abans ho dic, s'hauria de secar. Entra la mopa i se secarà, perquè amb la tonteria fot caloret a Fontejau. Canvis. Marxa Enguessan. Entra Sergi? Sí, Sergi Martínez, el capità, amb la samarreta avui al Fiat Girona ratllada, amb aquestes franges horitzontals. La tercera del Girona és realment bonica, amb els colors de la senyera.
3: Tenim en joc el segon partit de Xavi Hernández com a seleccionador de Països Baixos. Estava mirant l'11, a veure si feia rotacions, i canviava l'equip, i gairebé el calca. Només hi ha dos canvis, un obligat, perquè Provi es va lesionar, és a dir, que vol continuïtat, comprensible en un entrenador que acaba d'agafar una selecció. Està jugant a Sèrbia, de moment sense gols, Sèrbia 0, Països Baixos 0, al 26 de la primera. També està jugant Andorra, a Gibraltar, també sense gols, a l'Equador de la primera, 0-0.
0: I a Fontejau falla l'Ucam Múrcia, a veure si pot anar retallant distàncies a poc a poc al Girona. Pluta amb la pilota, es necessita una mica més d'ell, el triple de Pluta. Oi, surt de dins el triple d'Andrei Pluta, però es fa un embolic l'Ucam per controlar el rebot. Per allà passava Geben, que treu petroli, ha tret la falta, crec que de Kate, que s'ha molestat amb Radebach.
4: Tenim un duel de pivots
3: atemporals.
0: Sí.
3: Geben i Kate,
0: sí,
3: no? en un bàsquet on la tendència és això del rim protectors, no? De protegir l'aro, de jugar liups i taps, un duel Kate-Geben en remunta anys enrere.
0: Falta Tachenko aquí, sí, sí, sí, sí. És veritat. A més, de posat també arcaic,
3: sí, sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Ah, com sempre diem, Kate, que porta els pantalons pràcticament a les aixelles. Vull dir, és el jugador que porta els pantalons més alts de tota la CB. És increïble com pot jugar còmodament aquest home. Però espera't, que el que és important és que el capità Sergi Martínez anota un triple. Qüestions estètiques a banda. A 3 se situa el Fiat Girona, 47-50. Ataca Ocamp Murcia, Steinberg a punt d'esmunyir-li la pilota, segueix Marcis, Steinberg a punt de perdre-la, la té Dylan Ennis, compte que torna a ser perillós en aquestes altituds, el triple d'Ennis, no, el rebot és per Kate, per Emi Kate, no hi ha manera que s'acabi de apropar el marcador perquè li dona una altra oportunitat a Ocamp Murcia al Girona, la té Forres, Forres al 2 contra 2 en Kate, ho fa perfectament, ho anota Emi Kate per situar el més 5 minuts i mig per al final del tercer quart. McClung amb la pilota cap a Sergi Martínez i aquest ampluta defensat per Radebach. Sergi una altra vegada és més gros que Dylan Ennis, cantonada per Pep Busquets, el triple d'en Pep, no, llarguíssim el llançament, centrada al segon pal, pilota per Ocamp. Michael Forrest, el defensa Martínez Geben, ui, perd la pilota Michael Forrest, mira que bé es llença a terra, pluta per lluitar per la pilota, lluita, ho ha fet molt bé ara pluta, la bandera diu que és possessió per al bàsquet Girona. Canvis entre en Whitaker i Maric.
2: Molt desencertat des de la línia exterior avui l'equip gironí, 3 de 16 des de 6'75.
3: També el plantejament de partit de Múrcia crec que és molt clar de defensar en els principals focus de generació de Girona i estan deixant llançaments bastant alliberats a Maric, que l'hem vist tirar sol, a Sergi Martínez, que l'ha notat. O sigui, sí. en els no habituals o en els que no consideren tan perillosos pràcticament no els hi arriben i fins ara els està sortint bé.
0: Sí, sí.
2: De Països Baixos.
3: Sí, de penal. Ha marcat Merdink, que és el jugador que substitueix a Brovi, de davanter centre. Ha transformat el penal, a punt de fregar-la al porter, però acaba sent el gol de Països Baixos, 0-1 a contra Sèrbia, a punt d'arribar a la mitja hora de joc.
2: Marca l'Espanyol a Lliga F, al camp, sí, del Depor.
3: L'últim català que ha de jugar en aquesta jornada. Marca també a la mitja hora amb algunes protestes de les jugadores del Depor. De moment puja el marcador 0-1.
2: El Lleida, Dani, va ara a l'estaf tot bordeus, camisa, sí, i corbata bordeus.
0: Sí, sí.
2: Aquesta, això és nou, novetat, no?
0: Sí, és d'una sastreria que no sé si és patrocinador del Lleida. De fet, a les xarxes teniu els cossos tècnics allò vestits de 21 botons, absolutament impoluts. I és d'aquesta sastreria que em fa l'efecte que és això, patrocinador del Lleida.
2: Molt elegant, sí, sí, molt elegant, sí, molt corporatiu, diríem.
0: Clar, també s'ha de tenir perxa, eh? Puig, qui té perxa, té perxa.
2: Què m'has de dir?
0: Espera't que... Oh! Acabava la possessió de Whitaker! Acabava el tercer quart per al Girona! I Whitaker ha llançat sobre la botzina, la remanguilla absolutament desequilibrat i que llença. I jo crec que està dins. Està dins i en cas d'anotar el triple situarà l'empat a 52 o serà un 49-52?
2: No, empat a 52.
0: Sí. Val, sí, sí. Pugen ara els punts, per tant, senyores, senyors, 10 minuts per resoldre aquest partit. Tot torna a començar. Tenim 10 minuts per saber qui guanyarà si Girona o Camp Múrcia empat al final del tercer quart.
2: Ha sabut reaccionar, Cesc, a un moment complicat en aquest tercer quart on el Múrcia clarament estava jugant molt més del que volia. Ha tret un punt també de caràcter aquí a l'equip per tornar-ho igual a tot una altra vegada.
4: Sí, sí, ha sigut un moment complicat. Semblava que Múrcia s'apoderava ja del ritme de partit i que podia fins i tot obrir una mica de forat al marcador. Però Girona ha tret caràcter i també aquest triple que pugui tenir una mica d'efecte mental, no? El fet de que sigui així sobre la botzina i a veure si també aconsegueix enganxar també a Fontegeu.
2: El Mundial de Ciclisme tirant França en els últims quilòmetres. Seixar, recordem, la gran aposta francesa per intentar guanyar aquest Mundial o aconseguir lloc de podi, va reduint-se el temps de l'escapada, encara amb una quilometrada per acabar-se.
3: Sí, de fet ja fa uns bons quilòmetres, que França va agafant la responsabilitat del gran grup i han anat retallant, i ara la diferència és d'un minut.
4: No sé,
3: hi ha hagut un problema amb un ciclista belga que ha hagut de canviar la bicicleta, no sé si fins i tot era Evenepoel, però cap problema. Es pot incorporar al pilot. Sí, ja som a l'equador, hem superat l'equador de la cursa, ja de plena al circuit. Per tant, d'aquí a unes voltes, poques voltes, jo crec que començarem a veure moviments entre els grans candidats a la victòria.
2: Diumenge 18 d'octubre, cursa de RAC1 a Platja d'Aro, 11a edició ja d'aquesta cursa. Veniu a córrer aquesta cursa de 5 quilòmetres pels jocs més emblemàtics de Platja d'Aro. Passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1 al dia lliure des de Platja d'Aro, amb Dani Aguilar, amb tots, amb Xavi Rocamora, Albert Pedrol...
1: Pedrol, sobretot.
2: Bona part de la redacció d'esports que serà a Platja d'Aro,
3: de la informació
2: i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Vip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 18 d'octubre, diumenge, afanyeu-vos la cursa de RAC1.cat, inscriviu-vos allà.
3: Veig aquí l'ha fent de llebre.
1: Bé, sí, no? De qui vulgui. Sí, tinc bon ritme.
3: Pots fer el primer quilòmetre a Puig.
1: Sí, Frec, aquest frec a frec generacional entre Puig i Parissé, és un duel. Sí, és un duel ja que passarà els anells de l'esport. Sí. Vull dir, grans rivalitats esportives. Qui va guanyar l'últim any, Puig?
2: Vam arribar agafats de la mà, l'última edició.
1: Vinga, va.
2: Sí. Sí.
1: De veritat.
3: Va guanyar l'Ujas?
2: Ens vam acompanyar durant els 5 quilòmetres a l'última edició. Perquè era el desè aniversari, Barcelona, era així com... molt entranyable.
1: Oi, ara! No sé si és entranyable, Kate, però quina esmaixada, nano, amb els pantalons a les orelles, ja. Cada vegada els porta més alts per tornar a situar l'empat. 54-54. Abans McClung havia posat el Girona per davant. Ai, la finta és deliciosa de McClung, però ara falla. I el rebot és de Maric, gladiador de mena. Saps què m'ha recordat això, Puig? Ara que deies això, recordes aquell... van ser els jocs de Tòquio, Albert? Jo crec que van ser els de Tòquio. El doble or de d'alçada. Val. Entre un catarià, no?, i un italià.
3: Realment, no. Des de la pista no sabíem què estava passant. Vull dir que de cop i volta comencen a fotre bots... abraçar-se, era Tamberi, l'italià.
1: Sí. Tamberi, correcte.
2: I doncs Rim, Barxim, el catarià. De fet, va generar certa controvèrsia aquesta decisió, molt debat de si estava bé o no estava bé el que van fer. De fet, jo crec que hi havia bastant, sobretot purista de l'atletisme, que no ho veia amb bons ulls, el que van fer de repetició.
3: Jo hagués acceptat clarament.
1: Saps què passa? Que ja hem tingut abans aquest debat, però jo estava molt sol en la meva postura ferma, més, i contundent. A veure, això és una competició.
3: Haguessis renunciat a un or olímpic, no?
1: Sí. No sé si hagués renunciat, però hagués intentat ser or olímpic.
3: A Wikipedia posi que ets campió olímpic.
1: A Wikipedia posarà que sóc cor olímpic, no or olímpic, no sóc el primer. Comparteixo un primer lloc.
3: Però la medalleta serà d'or, eh?
2: Aquí, de medalles d'or, només en té un, d'aquesta transmissió. Cesc Cabeza.
1: Mira, sí senyor.
3: Sí,
2: i sense compartir-la amb els Estats Units. No. Aquell mundial tot teu.
4: Teniu vosaltres també. No. Que en tingueu,
1: A Puig de la cursa de RAC1.
2: Aquell mundial no vas dir no, que el comparteix amb els Estats Units. No, l'or qui el té? En Cesc i els altres 11.
4: I jugant poc, vull dir que...
2: I amb poc esforç a sobre, què més vols?
4: Exacte, jugant poc.
1: Però ja, qui va ser Halliburton, si no m'equivoco, en els Jocs de París, que... va fer com una broma, ara tornem al partit, Ui, el tap, ara. El partit està 54-54. Va fer una broma perquè Halliburton crec que va ser que pràcticament no va jugar en els últims Jocs Olímpics i va dir, és com quan feies un treball amb els companys de classe, et posen un excel·lent, però tu no has fotut res. Però tu l'excel·lent el tens. Correcte. Doncs això,
4: pues
1: tema, feia conya, Halliburton.
4: No, seria més o menys alguna cosa
1: però...
4: així.
1: Sí.
2: En Cesc, per si, no sé, hi ha gent que s'escolta, que són de molts esports i així, és un dels juniors d'or d'aquella selecció espanyola que va derrotar els Estats Units. Això és el 99, Cesc? No.
4: 99.
1: Sí, sí, sí. I aquí el tenim al nostre costat comentant partits, un fitxatge estel·lar, 54-56, a 8-19 per al final, a temps bona pista. Mira, de fet, si en aquella final d'aquell Mundial Júnior, Cesc, acaba amb empat i poséssim que hi hagués el supòsit en el bàsquet, que et poguessin dir, no, és veritat, feu-ho així, que et poguessin dir, es pot compartir la medalla d'or o heu de jugar una altra pròrroga per saber qui guanya? Què faries?
4: Home, no hi ha cap dubte.
1: No, doncs ja està.
4: No hi ha cap dubte.
1: No, és que és una cosa que m'empipa, fins i tot,
2: no hi ha cap dubte, a la pròrroga, vols dir, Cesc.
4: Home, i tant, a la pròrroga, ah? Cap, i tant.
1: Clar. I a part, és que saps què passa? Que després d'aquell episodi, estem en temps mort, eh? Després d'aquell episodi, els que teníem aquesta postura, hosti, se'ns acusava com de poc esportius o quin gest. No ho sé, noi, vull dir, sí, no s'acceptava aquesta postura.
4: Se'ls podria acusar de romàntics, però en canvi se'ls acusava de poc esportius.
1: Ah, exacte, exacte. Després he llegit veus autoritzades que compartien l'opinió que jo defenso, la postura que jo defenso.
4: I estic tirant un cable perquè el veig molt emprenyat amb aquest tema.
1: 54-56, més 2 per l'UCAM Múrcia. Ha reaccionat el FIAC Girona. Jo, que sóc el més esportiu de tota la santíssima redacció d'Esports de RAC1, amb molta diferència respecte al segon classificat.
4: Sí, eh?
1: Sí, sí. Hi ha cada sàtrap allà que l'hauries de conèixer. Atacarà el Girona.
2: Sembla la vinya malsa, diu ell mateix.
4: Sí, sí, sí.
1: El Girona, que sortirà amb Pluta, amb Jacel Pérez i McClung. Compte, aquest joc exterior. Molta pilota es necessita ara mateix, amb Sergi Martínez i amb Maric. Rep Jacel Pérez, el dominicà. Segueix amb el 24 a l'esquena. Aquí pot passar absolutament de tot. Defensat per Juan i Marcos. La penetració de Jacel cap a Maric. Molt bé, Juan i per darrere, picant la pilota i deixant-la en la possessió a 4.3. 8 minuts per al final, menys 2, un marcador escarrancit, com a mínim, en comparació amb el que hem vist aquesta jornada, 54-56. McClung amb Maric, McClung una altra vegada, l'step back de McClung, res, el salt lateral, el rebot és per ell, i tampoc anota amb el rectificat. Està desesperat l'home, eh? No troba el seu joc. No sé quants llançaments du ja, però la seva carta de llançament ha de ser no gaire reeixida, la veritat.
2: Ara t'ho dic, de McClung en aquest partit avui a Fontejau. No, realment és un 1 de 9. Per tant, són 2 d'11 de tirs de camp amb els dos triples també que ha intentat. 2 d'11.
1: Servirà Pluta. Compte, els 5 segons. Ai, a punt de menjar-se-la al Girona. Finalment, Geben acaba capturant la pilota, Pluta, la penetració de Pluta, cantonada, McClung, el triple, no, noi, tampoc, bé sumant Puig, una altra vegada McClung, ara sí, i mira què fa, resa pràcticament al cel, mira el cel com diem, per fi, dimonis, per fi, 56-56, viurem un interessant tram final del partit al Superesports de RAC1, torna a l'ACB, torna al millor bàsquet domèstic, i us explicarem aquí al Superesports des de Fontejau, ataca el Múrcia, la té Boom, el llançament de Boom, ui, autocistella de Jacel Pérez, intentava escombrar la pilota i se l'ha acabat clavant en si mateix. Pluta, defensat per Juan i Marcos, segueix Pluta, la penetració de Pluta a mà dreta, cistella d'Andrei Pluta, en un bon gest del polonès
4: format al Betis.
1: Sí, hosti, té un castellà impecable, Andrei Pluta.
4: És que va arribar quan era, devia arribar quan tenia 15 anys o...
1: Sí, sí.
2: Té accent sevillà o no?
1: No ho sé. Un altre que és Balcerowski també té un castellà impecable, en aquest cas amb un punt d'accent canari, perquè ell és crescut esportivament a les Canàries. Ai, falta de McClung sobre Boom. No passarà als llibres de la història gironina el debut de Mac McClung avui davant la seva afició, malauradament.
4: No.
1: M'està costant molt. Marxa, eh?
4: Sí, és que a més ara fins i tot que li havia sortit bé l'acció anterior, però se'l veu accelerat. Ell ja té també aquesta manera de jugar, no? Accelerada, elèctrica, però aquesta falta que ha comès ara
1: sí.
4: La podia estalviar.
2: És la quarta,
1: correcte. Clar. Sí.
2: Per això se'n va potser per altres motius també, però se'n va per això segurament també a la banqueta. Com tenim el partit de l'Hilerna Lleida a València, Albert?
3: Doncs està perdent de 5, València 45, Hilerna Lleida 40, queden 3 minuts i mig, anota ara Lleida, per tant se situa a 3 punts, molt obert, gran inici de partit, ara cerca el València a revertir la situació, però continua només entre 3, 5, 6 punts de diferència aquest avantatge pel conjunt local, que ara torna a notar, per tant, 47-42. I, per cert, han començat dos partits de segona divisió, ara 6:45 de la tarda, i l'Eibar, que, escolta, està fent un inici de temporada espectacular, ja ha guanyat 2-0 a Les Palmes, l'Eibar, que seria el líder provisional, perquè el Castelló no juga fins demà. Eibar 2, Les Palmes 0, al 13 de la primera, també al primer quart d'hora, Burgos 0, al Denc 0.
2: I a Fontejau tot va decidir, encara amb 6 minuts per jugar-se, amb el marcador que ha estat igualat gairebé durant tot el partit.
1: Sí, i és un més 3 ara per Ocamp Múrcia, protesta una possible tècnica de Bou, intentava el triple Busquets per empatar el partit, la pilota l'ha recuperat l'equip gironí. Teníem de cua d'ull aquí el partit que comentava l'Albert Ferran. Quan ha dit anota l'equip local Albert Ferran, anotava Nicola Mirotić. 11 punt de Mirotić, i el pobre home, 11 punt, ja la primera part, acte seguit ha demanat el canvi. Wow. Perquè, clar, evidentment, deu estar a nivell de forma doncs, a un grau per sota dels seus companys. M'ha sorprès veure de sobte Mirotić aquí fotent-la. Vaja, m'ha sorprès. És allò que a vegades no recordes, que ha tornat a la Lliga, i clar, el talent és descomunal, Cesc, d'aquest jugador, tingui l'estat físic que té.
4: No, i a més sí, segur que València l'utilitzarà a poc i fent les coses bé, i al final només amb el coneixement de joc, amb les capacitats que té, és un jugador per ser important a la Lliga, cap dubte.
1: Perd la pilota el Girona, falta a baix de Pep Busquets sobre Boom, al partit realment ajustat, 6-0-7 per al final, més 3 per l'Ocamp Múrcia, 58-61. Servirà Juan i Marcos, jugant al Girona amb Pluta, Jacel Pérez, amb Busquets, amb Nguessan i amb Geben, és a dir, centímetres de pista ara mateix. L'Ocamp amb Boum, Juan i Marcos, pensa que es fons a la pilota, això sí que ho té pensa, que evidentment físicament és un portent, ha esmaixat el francès. I a l'altra banda, anota amb facilitat Martínez Geben, absorbint el contacte, torna una altra vegada al menys 3, 60-63, fent la goma constantment. En el marcador, marxa Pluta, entra Whittaker. Segueix, però, l'ambient a Fontejau endormiscat.
2: Sí, el partit no acompanya molt, no. És veritat que l'afició també pot anar per la seva banda, però el partit diríem que costa molt que hi hagi dues accions seguides gairebé de bàsquet allò continuat.
4: Sí, és exactament el mateix que et anava a dir, que no hi ha hagut cap acció tampoc que provoqui, no?, una reacció del públic.
1: Jacel Pérez, a veure si ara és seva, no, perquè és a punt de perdre la pilota, recupera perquè és possessió per al Girona de línia de fons en 17 segons, perquè ha picat la pilota Dylan Ennis, però s'està a punt de fer un embolic. Clar, a nivell de notació també estava pensant que arribarem al descans a València amb pràcticament el mateix resultat o més que el tercer quart d'aquí.
4: Sí, és el marcador més baix, clarament, de tots els que hem tingut aquesta setmana, segur.
1: Segur. I per això estem aquí, Cesc Cabeza, per posar una miqueta de sal i pebre.
2: No podíem triar millor.
1: Sí. Whittaker, ho atura, Cito Alonso, no fos cas que hi hagués una miqueta de ritme. A un punt se situa el Fiat Girona, 62 Girona, 63 Ocamp Múrcia, batalla tàctica entre Moncho i Cito a 5 minuts i 11 segons per al final del partit.
2: Més 8 està en la màxima del Girona, més 6 està en la màxima de l'Ocamp Múrcia en aquest partit que tenim en joc a Fontejau. Guanya els Països Baixos 0-1 la selecció de Xavi contra Sèrbia en aquesta segona jornada ja per ells de la Lliga de les Nacions i la final del Mundial Sub-20 femení, com la tenim, Albert?
3: Empatada, 0, no hi ha hagut gol, som ja a l'afegit. Xiula ara la col·legiada al final d'aquesta primera meitat. Espanya 0, Corea del Nord 0. No ha estat una primera meitat amb moltes oportunitats, és una final. Amb 3 catalanes, com dèiem, a l'11 titular.
2: Amb 5 a la convocatòria, 5 catalanes que avui poden ser campiones del món, com Cesc Cabeza l'any 99.
1: Sí,
2: i França, que està menjant-se l'escapada d'aquest Mundial en ruta, Albert.
3: Sí, escapada ja només de 4 corredors, però els tenen a 20 segons. Per tant, a poc més de 100 quilòmetres pel final, res, que això que seran 3 horetes, doncs menys de 3 horetes, pel final, punt a punt, ja d'absorbir aquests escapats al gran grup, amb els principals favorits, tots hi són en el pilot per jugar-se la victòria.
2: Recordem que en un dels Mundials que guanya Pogacar ataca gairebé a 100 quilòmetres del final, a 90 i escaig. crec que Zurich és on guanya aquell Mundial Pogacar. No crec que passi avui, però estiguem atents. Sí.
3: França està, ara mateix té els 7 ciclistes al davant. Vull dir que suposo que l'aposta és Seixas. Hi ha un gran èxit per Seixas, evidentment, guanyar avui. No és el principal favorit, és un dels, segurament, dels 10 candidats. Però hi ve Nepul, Van Der Poel, Van Aert, en principi haurien de tenir un extra, almenys pel que fa al favoritisme.
2: Arribem al descans també del partit de l'Espanyol a la Lliga F, el que tanca la participació catalana en aquesta jornada.
3: 0-1, de moment aquests 3 punts que marxarien cap a Barcelona, però evidentment queda tota la segona part.
2: Sortim de temps mort a Fontejau, Dani.
0: En falta sobre Boom. 5-0-3 per al final del partit, més 1 per Ocamp Múrcia, menys 1 per Fiat Girona. Juan i Marcos amb la pilota. Juan i Marcos cap a Boom, el triple que vola, acaba sortint de dins. Vinga, el Girona atacarà per posar-se per davant. Jacel Pérez, Pérez amb la pilota. Pérez defensat per Dylan Ennis, la té Enguessant. Enguessant amb Busquets, som-hi, Pep! Ui, doncs ha anat amb tot. Pep Busquets ha tret la falta de pansa que diu que ha tocat la pilota en Jean-Marc. No en Jean-Marí, sinó en Jean-Marc diu que ha tocat la pilota. Però Pep Busquets, pobre, ha rebut una patacada important. Ai, de què es queixa en Pep? De l'esquena? Està com adolorit perquè ha anat amb tot, insisteixo, i anirà a la línia de tir lliure. No sé exactament de quina part del cos es queixa en Pep, però anirà a la línia de tir lliure per intentar empatar o posar per davant el seu equip. Ara que deies això, Albert, del campionat del món de ciclisme, se m'obria un altre debat, que és com el que ha passat amb el Tour de França, que segurament el guanyador d'aquest campionat del món, enteneu-me, ho serà, però sempre hi haurà la remora que no hi eren els grans favorits, no?
2: Bé, va.
0: No, sí, sí.
2: El gran favorit, jo crec que Vingegaard no...
0: Favorit, sí. Sí, sí.
2: El Mundial, vaja, no és un especialista en proves d'un dia.
0: Correcte, sí, sí. Però pues allò com és Beref ara guanyant grans slams...
3: Com la Vuelta, no?, que es va...
0: Clar, clar, com Enric Mas, correcte. O com quan Marc Márquez estava lesionat. Bé,
2: però
0: és un debat
2: forma
0: que sempre
2: part
0: tingut
2: de l'esport.
0: Totalment. Sí, sí, però és un debat,
3: quan miris
0: el
3: palmarès, tu has guanyat la Vuelta.
0: Correcte, però en aquell moment eres el millor? Bé, ja tindrem aquest debat. Ataca el Girona, Jacel Pérez, ara sí! Ara sí! Verticalitat de men, aquest nano, és una bala, aquest nano, quan agafa la pilota no hi ha Déu que el pari. Cap endavant i anota Jacel Pérez, que aquest sí que té pinta que pot fer aixecar els aficionats de Fontejau. Posa per davant el Fiat Girona, ho ha fet perfecte per desfer-se de tots els contrincants i anotar 65-63.
2: I ara falta en atac.
0: Falta en atac provocada per ell.
3: Sí.
0: Falta en atac provocada per Jacel Pérez. I rompent, Cesc, aquest talent que sí que ha de ser diferencial per Girona.
4: No, és un jugador molt vertical, un jugador que sap entrar en ratxes. Ara estava pensant per això que, clar, aquest colze que li ha deixat anar aquí a Boom és molt similar precisament a com ha protegit ell amb el colze l'acció anterior sobre Juan i Marcos, que ha quedat estabornit. Però bueno, sembla que això fa despertar una mica també al públic.
0: Whitaker serà qui servirà per línia de fons. Molt bé, el tall de Pep Busquets, bravo. Cistella d'en Pep, anota en Pep, ho ha d'aturar Cito Alonso. Vinga, Fontejau a fer fressa, Fontejau a fer soroll. Es posa d'en peus l'afició gironina, un home aixecant el seu fill com si fos Simba. Ara mateix, aficionats contents perquè està guanyant de 4 el Fiat Girona, 67 Girona, 63 Ocam amb la irrupció de Jacel Pérez, a 4-22 per al final del partit.
2: Estic d'acord amb el que deia el Cesc, que acaba en cistella de Jacel Pérez. Si volen alguna cosa més, deixant en el braç, tampoc no hagués passat res, però mira, en aquest cas li ha sortit cara el bàsquet a Girona, l'altre sí que l'han assenyalat, i ara més 4 ara per l'equip de Moncho Fernández. I el descans, el partit de Lleida-València.
3: Bona primera meitat de Lleida, que ha anotat 50 punts, està perdent, només de 3 punts, València 53 i Lerna Lleida 50, màxim anotador dels Lleida tants, Magui, amb 13 punts, 3 de 6 en triples, de moment el millor jugador del conjunt lleidatà.
2: Nadar entre dofins, dormint un iglú, volant a la Delta, i a sensacions difícils d'explicar, com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet, eficient i versàtil, Ara, Onda, que rebé Full Hybrid per només 29.460 euros amb finançament a través d'Onda Bank. Vàlid aquest mes, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya i a onda.es.
1: Darius McGee, 17 de valoració, supermanagers que ens escolteu, vaja, aposta segura. Perquè aquest nano, uf, quin fitxatge ha fet el Lillard a Lleida, Cesc, quina barbaritat de jugador.
4: Sí, l'aposta de Lleida aquest any és interessant, eh? Amb Magui, amb Dani Garcia i Adrià Rodríguez dels bases, que són dos molt bons bases nacionals, la continuïtat de Bateman, Paulí, la continuïtat d'Egim...
1: Sí.
4: El Lleida aquest any, el fet de poder mantenir una part important del bloc i després saber incorporar jugadors de nivell, no parlem tampoc ja de la pretemporada que ha fet Perrin...
1: Sí, sí.
4: Veurem el Lleida aquest any, sí, sí.
1: Es reprèn el partit, 67-63, Bram a Fontejau, 4-15 per al final, la té Juan i Marcos a la cantonada perquè Revi Reyes té la penetració, el tap doble de Martínez, Geben i Pep Busquets, per qui no Reyes té, per qui no Sander, últims 4 minuts, Jacel Pérez, bota que votaràs, segueix en Jacel, davant de Juani, l'Eurostep, que bonica, Jacel, preciosa la cistella del jugador del bàsquet Girona, del 24 gironí, per situar el més 6-6-9-6-3, falta, ara penetrava Boum, que en la segona part està monopolitzant pràcticament el perill efectiu del Camp Múrcia.
4: Sí, es queixava ara Cito Alonso d'un altre cop dels colzes de Jacel i reacció ràpida per part de Múrcia que fica Forrest i el soldat Radebock a pista.
1: Sí, el capità.
2: Jacel és d'aquests que vols al teu equip, Dani?
1: Sí.
2: Que l'altre equip fa un punt de... No sé si ràbia seria la paraula, però que és d'aquests que no agrada gaire.
4: Si el vols a un lloc, és el teu equip.
1: Sí, sí, sí. Estic molt d'acord. Sí, sí. Anota el primer. Bom! El segon. També. 69-65. 3:38 per al final del partit. Millor en aquest compàs final, en aquests compassos finals, el Fiat Girona. Jacel Pérez. La té Pérez, penetració de Pérez. Ui, el que intentava, mare de Déu, senyor, pansa. Però què volia fer aquest tio? L'esmaixada que intentava sobre pansa. Però què volia fer aquest tio? Mare meva, Jacel Pérez s'impulsa i intenta destrossar l'anella davant del pivot, davant d'un tio de 2-0-8, davant de pansa, que és un tros d'home. Mare meva, sí. Un moment.
4: I amb l'esquerra,
1: I amb l'esquerra. Si l'arriba a enfonsar, és la jugada de la jornada i estaríem ja davant d'una de les jugades de la temporada. Uf, quin desplegament físic. Si és d'aquests també, que a nivell de confiança dona molt sobrat, Jacel Pérez, de que li és igual el que ha passat a les anteriors accions, que si li dones la pilota et pot resoldre situacions com Déu mana.
4: Sí, per lo bo i per lo dolent, sí. No? Però ara, per exemple, el Girona està agafat ara mateix a Jacel Pérez. És l'argument principal de Girona.
1: A la línia de tir lliure, el dominicà... Falla. On està el Girona en el tir lliure? No sé si... Vaja, potser són sensacions, però crec que no està acabant de fer-ho bé.
2: No, a veure... No, no del tot, no. Si has sumat aquest ja, 15 de 23.
1: A veure el segon. Aquest sí la nota. No, no.
2: 16 de 24, per sota del 70%.
1: Sí. Falta ara de Whitaker i està en bonus el Girona sobre Michael Forrest, anirà a la línia de tir lliure. Ai, el de Florida. És la tercera de Whitaker en la pressió. Ah, se li esmunyia la pilota i ha anat amb tot Whitaker i ha com abraçat pràcticament per darrere Michael Forrest. 3:22 per al final del partit, més 5 per Girona, menys 5 per Ucap Múrcia.
4: Petroli aquí per Múrcia, perquè tenia una posició molt complicada Forrest per agafar aquesta pilota i traurà dos tirs.
1: Superarem les dues hores de partit. Està sovintejant això en aquest inici de temporada. Bé, i davant de Múrcia...
2: Ja ho pots donar part. Davant de Múrcia és una aposta bastant segura.
1: Sí, sí, sí, sí. El primer de Forrest cap a dins. Recordo l'any passat, crec, partits especialment llargs del Girona a casa a Fontejau, els recordo més d'un i més de dos.
0: Anota el segon també Michael Forrest. 70-67, torna a retallar distàncies Lucas Múrcia. 3-16 per al final. Whitaker buscant una línia de passada, arriba Pep Busquets, podia posar la mà Steinberg, 6 segons de possessió, se li està esgotant el temps al Girona. Whitaker, penetració amb esquerra, fregant el 2-1, l'havies de fer, Stanley, l'havies de fer, i li demana Jacel Pérez, acaba de demanar la tovallola als companys per assecar la suor de Whitaker. Això també és companyerisme. Anirà a la línia de tir lliure al base nord-americà. Té pinta de ser un bon personatge, aquest Jacel Pérez, també t'ho dic.
2: Hola, Francesc Gómez, bona tarda.
5: Ma. Què tal?
2: Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: És que estava aquí, el Francesc ara no sé què ha vingut a fer, perquè avui no havíem de parlar de rugbi, però s'ha quedat així, diu que hi ha un Forrest i un Whitaker.
5: Hi ha un Forrest i un Whitaker, no? M'ha semblat sentir.
0: Oh!
5: Estan jugant un contra l'altre, o no sé si són companys d'equip, però vaja.
0: No, un contra l'altre.
5: Però clar, si a Google poses Forrest Whitaker, no, et surt un actor mític afroamericà.
0: Tota la raó.
5: Fantàstic. Jo porteu 4/4, què esteu fent? Què esteu fent aquí?
2: Per això has vingut. Has vingut per això?
5: He vingut. Escolta, a parlar de Forrest Whitaker avui. Sí.
0: Només per això val la pena aquesta col·laboració. Ja podries marxar, Francesc, ara mateix. Ja
5: facturo,
0: tens la feina feta.
5: Factura i cap a casa.
0: Factures i cap a casa.
2: Després,
0: sí,
2: no sé,
0: Forrest
2: Whitaker. Ja m'explicarà, perquè el rugby avui no està a l'escaleta, no, ja saps, no, detallada, que hi ha Aguilar sempre del superesport. Sí. Avui el rugby no hi apareix.
0: Ah, no? Llavors, què
5: esteu,
0: aquesta visita?
5: Estava avorrit a casa, necessito acció, i aquí el súper de port sempre n'hi ha.
2: Tancarem el partit i a veure si ens explica què vingut a fer.
0: Alguna cosa us inventareu, no? Jacel Pérez agafava el rebot, ara ha volgut sortir massa ràpid, les presses li han jugat una mala passada. El rebot per qui és? Per Forrest. Ah! Davant d'ell, Pep Busquets. Ara només busco un Forrest contra Whitaker. És el meu objectiu ara mateix. Forrest, el llançament de Forrest, triplàs. De Michael Forrest, per situar l'Ucamp Múrcia a un punt. 71-70, a 2-15 per al final del partit. Whitaker defensat per Forrest. Forrest davant de Whitaker. La té David Enguessan. Whitaker amb la pilota. 11 a l'esquena de l'equip gironí, rep Pep Busquets, a veure què fan Pep, un vot, dos vots, intenta línia de fons recórrer-la, se li acaba el vot, cap a fora, compta, 2 segons de possessió, Jacel Pérez, el triple, no m'ho crec, quin triplàs de Jacel Pérez, amanit amb un ball de celebracions, ho passarem bé amb aquest tio Xavi Puig aquesta temporada, Radebach a l'altra banda, la resposta no, el rebot ha de ser, sí, pel co-capità Martínez Gueven, que més treu una falta, sí home, sí, sí home, sí, sí, a la vida es necessiten tios com aquest, sí, al final hem vingut aquí a passar-nos-ho bé, sí, al final un pavelló com Fontejau, que estava fred com una mala cosa, només necessita un tio com el dominicà Jacel Pérez per aixecar tot el pavelló. Quin tempo, Cesc, s'acabava la possessió. Ha fet un gest, ha fet volar el defensor i ha notat un triple sobre la botzina. Li agrada en aquestes situacions.
3: Impressionant el triple que ha clavat. A més, ha tingut la sang freda d'esperar-se que el defensor passés per sobre. S'ha clavat i ha tret neta. No, impressionant.
2: I de ser aquest moviment de cama, aquí l'alt fastui i els lligaments en l'aire,
0: fora, creuats tot, coll i barres.
3: Pregunta-li per la celebració, a veure què
2: volia dir, no?
0: Era com de flamenco,
2: una mica,
0: no?
2: De flamenco,
0: sí.
2: 17 punts, ja, i aixecant el partit en aquest últim quart.
0: I de la manera...
2: Se li escapa un peu una mica, que ha estat a punt les passes a les afregades, Ara veiem la repetició del triple, però res. Mira, ha entrat.
0: Anota el tir lliure, que bé. No, et deia que, a més, de la manera com juga, aixeca pels punts, però aixeca per com ho fa. També em fa l'efecte Jacel Pérez, i això és molt interessant per l'espectacle. El primer de Gueven cap a dins. El segon de Gueven també. A veure si per fi el Girona guanyarà l'Ucamp Múrcia a casa. 76-70. 1:34 per al final del partit. Aquesta defensa és molt important. Forrest davant Whitaker. Som-hi, Whitaker. La té ara Boom. Penetració de Boom, línia de fons. Anota, també és bo aquest tio,
3: No
0: anota,
3: talla, eh?
0: Boom. No. Tens tota la raó. És valent, té caràcter. Anota, Sully Boom. 7-6, 7-2. 1:20 per al final, Enguessan. Amb Whitaker. Creuant pista, compta el 2 contra 1. Ha trobat bé David Enguessan. Passada picada, com van anar els cànons. Enguessant una altra vegada amb Whitaker. El ve a bloquejar Gueven. Ara intenta passar el bloqueig. Segueix Whitaker. Ara emparellat amb Steinbergs. Compte, s'acaba la possessió. El triple de Whitaker! De pel·lícula, Francesc! De pel·lícula, aquest triple ara mateix de Whittaker! No era davant de Forest, però el triple és de Hollywood! El triple és de pel·lícula! L'últim rei de Girona ara mateix es diu Stanley Whittaker, anotant aquest triple per situar el més 7. 79 Fiat Girona, 72 UCAM Múrcia, un altre triple, Cesc, per aixecar Fontejau.
3: Sí, ha estat Jacel qui ha conduït la remuntada, però dues accions totalment claus de Whittaker, que s'ha quedat emparellat amb Steinbergs, crec que era en aquest cas, i abans també amb un altre dels quatres de Múrcia. Abans ha optat per trencar, aquesta vegada l'hem deixat una mica d'espai, s'ha clavat i ha clavat el triple.
2: 17 punts també per Whittaker. T'ha agradat el detall, Cesc, de l'últim rei de Girona o no?
5: Home, l'ha fet, sí, l'ha entrada molt bé, eh? Sí. No sé si ha fet una buscada ràpida a Wikipedia, com he fet jo, a veure quines són les pel·lis de Forest Whittaker, però...
0: A la vida s'ha de ser resolutiu, Francesc.
5: Jo he fet el mateix, boníssima.
0: La pel·li em sonava, però volia només acabar de... O sigui, veig que heu entès la referència, m'ha agradat. Jo l'he deixat per qui... Era gourmet, la referència, per qui la volgués agafar.
5: És que és d'aquells actors que, si el veus, dius, ah, sí, sé qui és, i si sents el nom, dius, ah, sí, sé qui és. Però les dues coses juntes, costa associar-les, eh? Després ara ho busques i ja ho
2: creus. Que Wikipedia sempre ajuda.
3: I Aguilar és el cinèfil del Superesports, vull dir que qualsevol pregunta de cinema, Aguilar.
0: I tant, el que necessiteu. 59.2 per al final del partit, més 7. Per UCAM, per Bàsquet Girona, per Fiat Girona.
2: Sí, és la bola negra, ja, Aguilar,
3: sí.
2: O no?
3: Suposo que sí.
0: No, encara no. Però estic pendent, eh? S'ha d'anar a veure, no, aquesta pel·lícula, suposo?
2: Som més de la bola taronja, nosaltres, Cesc, no? Que no de la negra.
3: L'altre dia vaig anar a veure Cronos sol al cinema, pràcticament. Anava amb els meus pares.
0: Ah, què tal, Cronos? Què tal?
3: Em va agradar.
0: Bé.
2: El 17 d'agost, eh?
3: Sí, em va agradar. Tot i haver sentit alguna crítica.
0: Enric Auqués.
3: Em va agradar. Sí.
5: Això està al cap, tira.
3: Què?
5: Que això es tracta, que a vegades són molt... Això no m'ha agradat, això, l'altre. Vas al cine per passar-t'ho bé. Està bé.
0: A punt de perdre la pilota ara mateix, UCAM Múrcia. Ui, rellisca, que relliscaràs. Ai, la pilota serà per l'equip murcià, com s'estan llançant a terra els jugadors gironins, tu.
3: Portem bastantes relliscades, eh?
0: Sí.
3: Molta feina pels de la Mopa, perquè la sensació és que el pavelló rellisca bastant.
0: Molt. I sí que fa calor, però vaja, evidentment hem passat més calor als pavellons que avui. Però la feinada de por, sí. 79-72. A veure. Mira, encara una miqueta més de feina pel nano de la Mopa, que avui... Carai. Té feina a dojo. Servirà Radebach mentre l'afició canta l'himne a capella. Servirà el capità de l'UCAM Múrcia, Forest. Defensat per Whittaker, s'aixeca Michael Forrest, no, el rebot ha de ser, falta d'aquí, ai, falta de Gueven sobre Kate i no de Kate sobre Gueven, llàstima.
3: Era la típica acció que podia ser de qualsevol dels dos, sí. Perquè s'estaven agafant amb el colze i no saps ben bé qui agafa aquí.
0: Ara, és interessantíssim, com deia Cesc, aquest duel de pivots de la vella escola.
3: La vella escola, totalment.
0: És bonic de veure. Ens agraden aquests pivots, ens agraden molt, tant de bo no desapareguin mai. I mira que els estan arraconant, eh? Però tant de bo no desapareguin mai.
3: Marca Sèrbia contra els Països Baixos de Cesc.
2: Empat...
3: De Xavi Hernández. El res, acabava de començar la segona part, triple oportunitat, i a la tercera, doncs, ha marcat a Sèrbia 1, Països Baixos 1.
0: Kate, el tir lliure de Kate, la nota. En una mecànica... d'una ortopèdia absolutament manifesta, però efectiva, de moment.
3: I la postmecànica, perquè ha fet un llançament molt lent i molt treballat, però que després s'ha anat cap a un costat com si estigués a punt de caure.
0: Sí. El segon d'Emmanuel Kate, de l'exjugador del bàsquet Manresa, que està donant bon rendiment a Múrcia. Vota que votaràs. Tir lliure molt important. La nota també. Per tant, és un 79-74. Vinga, noi, és que per què no? En fi, és ara. Per tant, botó.
3: Kate i Gueven fan molta feina, els dos, eh?
0: Sí.
3: Molta feina.
0: Quan va sortir a Manresa i el va signar Múrcia per alguna cosa era, sí. A veure, Jacel Pérez amb Sergi Martínez, fregant les passes en Sergi Whittaker amb la pilota. en Sergi a dins, ha jugat molt bé el Girona. Ui, ara falla Martínez Gueve, en compte que ha guanyat 5 al Girona, perd de 5 l'Ucam, això no es pot escapar. 35 segons per al final, la té Forres, Michael Forres, el triple, aquest faria mal, no, el rebota de ser, bé per Jacel Pérez, pel gran protagonista que treu la falta. El dominicà que apunta a ser un dels ídols aquesta temporada de l'afició gironina, anirà a la línia de tir lliure per situar, intentar situar el més 6 o el més 7 a 27.3 per al final del partit.
2: Ara sí, afina des del tir lliure, 19 de 28 al Girona, des del tir lliure, Jacel 6 de 8.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: El segon del dominicà. Concentració. Un vot, dos vots, tres vots. I el falla. I el rebot és per ell mateix, per Jacel Pérez, que combina amb Whittaker. Falta sobre Whittaker. Ha fallat el segon, però entre Jacel i Enguessant han acabat capturant el rebot ofensiu per donar una altra oportunitat a la línia de tir lliure.
2: El Múrcia s'havia posat amb quatre petits pensant en poder fer una acció ràpida després dels tirs lliures i poder tirar. El rebot ha caigut a la banda on no hi ha Kate i l'ha pogut tocar en Guessant i agafar-lo Jaziel, que ara mateix està absolutament omnipresent.
1: Sí.
2: Està tot arreu.
1: Totalment. Whittaker. El primer del dorsal 11 de Girona. El falla, la mare que em va matricular, tu.
2: I cito Alonso, que ha corregit i ha posat Nakic ara en el rebot perquè no torni a passar el mateix.
1: Això als tres lliures avui és un infern, eh? El segon de Whittaker. La nota Stanley Whittaker. Radebach, que servirà amb Michael Forrest. Va per terra Sergi Martínez a la desesperada Ucamp Múrcia. El triple de Jonas Radebach, triple de Jonas Radebach per situar el 81-77. Ara buscarà la falta ràpidament Ucamp Múrcia. Ui, a punt de perdre la pilota. Ara, mare meva, la passada d'Enguessant a Whittaker, tu. La passada d'Enguessant a Whittaker a la línia de tir lliure una altra vegada. Whittaker aixugant-se tota l'estona també les mans. Deu haver una humitat a pista espectacular.
2: Sí, sí. Ara ha anat un pèl que no es perd la pilota, que és aquella que la passes en el moment exacte que el jugador canvia de direcció.
1: I fas un Saragossa a la remuntada històrica de la temporada passada per la permanència. L'altre dia m'ho tornava a mirar, Puig, a l'últim minut i mig o dos de Saragossa. És de les bogeries més grans que he vist jo últimament, eh? Vull dir, per com acaba aquesta permanència, jo crec que és de les més salvatges de la història de l'ACB.
3: Sí, sí. Veus a primera FEP i de cop, pam.
1: Sí, mira Gran Canària, que va, per cert, debutar ahir guanyant
2: de 40 o de 30.
1: Sí, sí, sí. Contra l'Oviedo, precisament.
2: Equip de Final Four de l'any passat.
1: Whittaker a la línia de tir lliure, guanya de 4 al Girona. Anota el tir lliure Whittaker. Més 5, 82-77. Com està vibrant Francesc Gómez ara mateix amb aquest Girona Ucamp Múrcia. El segon de Whittaker.
3: Jo encara no sé què ha vingut a fer, però ell continua aquí. De moment no s'ha mogut.
1: Sí, eh?
3: Ha fallat 11 tirs lliures al bàsquet Girona, eh?
1: Ah, val, pensava que és el Francesc. Doncs mira, 12, espera't.
3: 12.
1: 82-77. Ai, Dylan Ennis rellisca. Clar, és que, ui, i Jonas Radebach també. Què està passant? Ui, s'enfaden molt amb els àrbitres. L'esmaixada de Jacel Pérez. L'enfonsa Jacel Pérez. Però Jonas Radebach es queixa i de valent a l'arbitratge. En qualsevol cas, acaba el partit a Fontejau i als Superesports de RAC1 amb aquest espectacle de Jacel Pérez. Cito Alonso, es queixa amargament als àrbitres. Per què? Doncs perquè avui surt derrotat de Fontejau. Perd a l'Ucamp Múrcia, però sobretot guanya el Fiat Girona. El Fiat Girona que comença la temporada amb victòria. El Fiat Girona que arrenca amb un triomf molt valuós davant un equip cridat a jugar als play-offs. Se'n va Cito Alonso amb algun crit d'algun aficionat del Girona perquè se'n va amargament emprenyat, però guanya el Girona en el debut a casa i compte que pot haver nascut una història bonica, la d'un ídol que pot ser de l'afició gironina com Jacel Pérez, que s'abraça amb els seus companys. Ja li han dedicat els primers crits d'MVP. Ara és al mig de la pinya. Final a Fontejau, Puig. 84 Fiat Girona, 77 Ucamp Múrcia.
3: Doncs la primera que es queda a casa. Està clar que hi havia una taca de suor en aquell punt on han caigut dos jugadors, però vaja, no crec que hagi perdut per això Cito Alonso, que se'n va renegant, com és habitual també ell quan perd. És un home de mal perdre, l'entrenador de l'Ucamp Múrcia, i se'n va cap al túnel de bastidor renegant de mala manera l'entrenador dels murcians, que avui han caigut a Fontejau. Ha guanyat el bàsquet Girona 84-77 amb Jacel Pérez presentant-se davant de l'afició, Cesc, avui.

0: Sí, victòria important de Girona, perquè a més han vingut des de darrere, un partit que semblava que hi havia un moment que se'ls hi complicava, i l'aparició de Jacel Pérez ha tingut un moment d'explosivitat, d'encadenar accions que crec que han ajudat a connectar amb la grada, i després, a més, ha estat resolutiu en els moments claus de partit. Victòria molt important de Girona i gran actuació de Jacel Pérez.
1: Amb 20 punts i 9 rebots acabats Jacel Pérez, i a més, com diu el Cesc, en moments calents, en moments importants, assumint la responsabilitat. Cesc, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
1: A veure què expliquen al vestidor. Dani, fins ara.
2: Fins ara.
1: 16 minuts i 8:15. Hola, Joan Ortiz, bona tarda.
2: Què tal, com estàs?
1: El bàsquet, ja saps, els partits duren el que duren. Sí, sí. Hi ha un que dura 1:15, un altre que dura 2:15, com és el cas d'avui. Per on passa l'actualitat ara, Joan?
2: Mira, comencem fent un repàs a les carreteres catalanes, que és un diumenge marcat per l'operació tornada, així que ràpidament marxem cap al RAC. Violeta Martos, bona tarda.
3: Bona tarda. A aquesta hora es comença a notar l'operació tornada pel pont de la Mercè i les carreteres que arriben a l'àrea metropolitana de Barcelona comencen a anar carregades. Un accident a la B23 talla un carril al tram entre Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat en direcció Barcelona. Més enllà d'aquest sinistre hi ha 5 quilòmetres de retencions a la C32, al tram entre Mataró i Cabrils i també a l'entrada de Barcelona, a la ronda de Dalt, on encara s'arrosseguen les cues que ha provocat un accident fa una hora. Més enllà d'aquestes dues vies, la P7 concentra també diferents trams amb retencions. Són 6 quilòmetres al pas per la Roca del Vallès en direcció Barcelona i també en el mateix sentit a Maçanet de la Selva. En direcció a Girona també s'acumulen 9 quilòmetres al tram de Subirats i 6 quilòmetres de circulació lenta entre Gelida i Martorell. A més, també hi ha trams amb retencions a la C55 entre Manresa i Castellgalí. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
2: Gràcies, Violeta. I ara us parlem d'un incident que ha passat avui al sud d'Anglaterra. La policia britànica manté detinguts 5 homes acusats de preparar un atac terrorista a Gloucestershire, a uns 140 quilòmetres de Londres. L'operació s'ha fet de matinada, a prop de la base militar de Fairford, un centre estratègic des d'on la Força Aèria dels Estats Units enlaira bombarders cap a l'Iran. Segons ha confirmat el president nord-americà Donald Trump, els sospitosos feia temps que estaven sent investigats de forma conjunta i tenien intencions de causar un gran dany, ha dit literalment, a les instal·lacions militars. L'alerta s'ha activat en interceptar 3 furgonetes a pocs metres de les pistes que han fet que s'evacuessin 85 cases del voltant pel risc que els vehicles continguessin explosius. La investigació oficial es manté sota secret, tot i que mitjans com Reuters asseguren que la policia té l'Iran com a principal sospitós d'aquest incident. Tampoc es descarta la hipòtesi d'un sabotatge rus o d'una trama jihadista. La policia antiterrorista manté sota secret de sumari la identitat, els noms i les nacionalitats exactes dels 5 detinguts.
1: Gràcies, Joan.
2: Fins ara.
1: Hi ha moviments a segona en els dos partits que tenim en joc des de 6:45 de la tarda. Mira com vota el plantió.
4: Sí, perquè ha marcat el Burgos just abans del descans. Burgos 1, el Denk 0. I ha retallat la diferència a Les Palmes. Ha marcat, però continua perdent. A punt d'arribar al descans. Eibar 2, Les Palmes 1.
1: I el Lleida, de moment, perdent de nou a la pista del València, 63-54, partit que tenim el tercer quart. Pausa, i ens expliques, Francesc, que has vingut a fer... Ui, que no hi ha el rugbi escalatat al Superesports de RAC1. Ara tornem.
5: Superesports amb Xavi Puig. Vilafranca, esteu preparats?
6: Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca. El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
8: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
9: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
8: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
10: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
8: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
11: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
8: I tu?
11: Ets un d'ells?
12: RAC & GO, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
13: RAC1 Podcast.
12: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
14: RAC1.
15: Busques un vehicle híbrid?
16: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
15: Més eficient, és menys consum.
16: Més potent és més cavalls.
15: Tot a Romauto.
16: Barcelona.
15: Molins de Rei.
16: Mataró.
15: Blanes.
16: I Santa Coloma de Farners.
15: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
16: RomautoNissan.com.
15: Romauto.
17: Únic s'escriu amb H o sense H?
18: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Hay mucho nivel sobre el terreno de fútbol en Ocasión Plus, David.
21: Esto promete, Manu.
20: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
21: Huele a compra, Manu.
20: Huele. Va. ¡Y gol! 24 horas.
21: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
20: Venga. Ocasión Plus.
15: Busques un vehicle híbrid?
16: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
15: Més eficient, és menys consum.
16: Més potent és més cavalls.
15: Tot a Romauto.
16: Barcelona.
15: Molins de Rei.
16: Mataró.
15: Blanes.
16: I Santa Coloma de Farners.
15: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
16: RomautoNissan.com.
15: Romauto.
22: RAC 1. Tots som 1.
23: Superesports amb Xavi Puig.

0: quarts de vuit, Mundial de Ciclisme en ruta en marxa, menys de 90 quilòmetres ja perquè s'acabi, i compte que hi ha moviments importants, Albert.
1: Dos dels candidats, Van Der Poel i Van Aert, són cap de cursa a Monli, són tres ciclistes que han saltat del gran grup, han agafat ara uns segons de diferència, per tant, encara la diferència no és important.
0: Però són tres locomotores, eh?
1: Sí, sí, van per feina. De fet, va anar a Van Der Poel, ja ho havia provat, feia 5 quilòmetres, i ara ha saltat a roda de Van Aert. Per tant, són tres homes importants, encara, però 85 quilòmetres i mig pel final d'aquest Mundial en ruta en categoria masculina.
0: Francesc Gómez.
2: Què tal, Xavi?
0: Què has vingut a fer?
2: He vingut a fer una secció diferent, a parlar de coses. Sí, per ser molt concret, de coses.
0: De coses. Però tu saps que el superesport, això de les seccions, no portem gaire bé.
2: Ja ho sé, me l'estic jugant.
0: Que de vegades duren una edició, només.
2: Podria ser. Per això l'he titulat Provant, perquè és allò de... un, dos, tres, provant, i a veure...
0: Està,
2: a veure què ens surt.
0: Està ben buscat. Provant. Mm-hmm. I de què vols parlar?
2: La idea és agafar un tema més o menys d'actualitat, és a dir, no manera temes històrics, i comentar-lo, i donar-li una volteta, i parlar-ne, i proposar noves maneres de mirar-nos-el.
0: I amb què obrim, i potser tanquem aquesta secció, Francesc?
2: M'estàs donant molts ànims, eh? Obrim, avui parlarem de trampes.
0: De trampes?
2: De trampes. De fer trampes, o de fer-nos trampes. Comencem per aquí, si et sembla. I, mira, i per començar posarem aquesta cançó. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with... I és que el primer personatge que apareix avui és Javier Tebas.
0: Home!
2: Javier Tebas, el nostre amic, Javier Tebas. I aquesta cançó es diu The Gambler, que és el jugador, que parla d'un tio que es troba a un senyor ja d'avançada edat, com doncs, podríem posar-li l'edat de Tebas, per exemple.
0: Uh-huh.
2: I és un jugador de pòquer i li explica doncs, com trampejar per la vida... doncs fent farols quan toca, apostant quan toca, venent una mica la moto, perquè jo, la sensació sempre que escolto a Javier Tebas, o sobretot quan el veig, és que m'està venent una moto. Aquesta és la sensació que tinc.
0: No te l'acabes de creure, eh? Quan parla, per exemple, d'això del límit de salarial i tot això,
2: exemple,
0: això et grinyola una mica, no?
2: Grinyola una mica, i mira, de fet, ens porta això avui. És que a principis de setembre, ja és com una tradició, més o menys, és que es parla del límit salarial. De quin és el límit salarial?
0: De cada club.
2: De cada club, qui ha pujat, qui ha baixat, qui està bé... qui està malament. I és que aquest gambler, aquest jugador, Javier Tebas, va ser qui va portar això del límit salarial a la Lliga. És del 2013, és a dir, que és prou recent. I va ser just quan ell va arribar al mandat com a president de la Lliga. Diuen que els nens arriben amb un passo del braç, doncs Javier Tebas va arribar...
0: amb el límit salarial a sota el braç.
2: I amb el braç aixecat. Amb un límit salarial a sota un braç, i l'altre braç el portava aixecat, per lo que sigui. Sobre aquest límit salarial, la notícia en clau culer és que el Barça ha recuperat molts calés i s'apropa una mica al Real Madrid, i és allò de, des que va fer allò de les palanques a l'any 22-23, recuperar la normalitat, no?
0: Sí.
2: que és una
0: frase maca, no?
2: Una frase que a mi em surt urticària quan diu recuperar la normalitat, perquè després de la pandèmia la normalitat ha sigut que seguim carregant-nos-ho tot. Per tant, és una cosa que a mi no m'acaba d'agradar. I a més, en clau Barça, aquestes palanques, al final el que va ser vendre's patrimoni del club, hipotecar el futur per salvar el present. Però, mentre la pilota entri, això, el futbol, ja ens sembla bé, per tant... podem quedar que això és la primera trampeta que...
0: trampeta que acceptem, no? Acceptem, de sí. The Gambler, en aquest cas, que seria Tebas, i també en aquest cas seria una mica els dirigents del Barça. Això ho va instaurar, com dius, Tebas, el 2013.
2: Mm-hmm.
0: Exemples sonats que marquen això del límit salarial.
2: Exemples sonats no són clubs de primera, però sí que són clubs històrics. I en el moment, quan va passar... ens va sobtar molt que pateixin. El Lorca Deportivo, el 2012, l'UD Salamanca, el 2013, i a més a prop nostre, la Unió Esportiva Lleida, el 2011, i a Europa, jo crec que el cas més famós o més sonat va ser el del Glasgow Rangers, que va ser relegat a quarta divisió escocesa per no poder fer front als deutes que tenia. Vull dir, que la bombolla immobiliària que va patar a Espanya i arreu d'Europa va afectar també els clubs de futbol que vivien això en podem dir d'altre cop, s'estaven fent com unes trampetes, no? Hi havia uns deutes que no es pagaven, que es perdonaven, i quan va patar tot va ser com, doncs, el Javier Tebas, jo crec que amb bon criteri va dir, anem a posar-hi una mica d'ordre aquí, perquè això no s'aguanta.
0: Això no s'ho va inventar ell, vull dir, això ja, no, ja ho va recollir dels Estats Units, no? Això del límit salarial ja es portava.
2: Correcte, jo crec que es va inspirar amb les lligues nord-americanes, que des dels anys 80 ja tenien el límit salarial, però diguem que Javier Tebas va fer un límit salarial una mica...
0: A la seva manera, no?
2: Sí, una mica sui generis, no? No va posar un topall, un sostre igual per tots, sinó que va dir, sobre els ingressos projectats de l'any que ve, li heu de restar les despeses no esportives i aquest serà el vostre límit salarial. Per tant, si tu tens uns ingressos projectats, eh? Aquí, altre cop, estem en termes econòmics, és el mercado amigo, eh? Vull dir que aquí cola tot. Amb ingressos projectats de 2.000 o de 150, doncs el teu límit salarial és una o una altra, per tant, bé, aquí mini trampeta, no? Però si ho haguessin explicat així, és a dir, si digués, mira, això no és una mesura perquè els clubs més petits s'apropin als més grans, sinó que és una mesura per parar la despesa, per evitar que els clubs s'enfonsin, per evitar la ruïna econòmica dels clubs, diries, doncs és una bona mesura, podríem dir-ho, no? Està bé, la mesura com a tal està bé.
0: Però compte que en Gómez ha anat al web de la Lliga de futbol professional per mirar a veure què diu, no? La Lliga, la gent que entri a la web de la Lliga i límit salarial, a veure què explica la Lliga.
2: Doncs explica, i cito amb l'idioma que ens va donar Jesucrist, el objetivo principal del límite salarial es mantener el equilibrio competitivo entre los equipos, evitando que los clubes con mayores recursos económicos dominen la competición fichando a todas las grandes estrellas sin limitación. Que és el que està passant, com Kylian Mbappé ens assenyala des de Sevilla, o Joan García, no?, que és el capità de l'Espanyol. Vull dir que és exactament el que està passant, i aquí és quan comencen ja canviant de trampes a mentides.

0: Little Lies, no? Aquestes mentidetes, que, no? Que de vegades les acceptes fins i tot, no? Que, no que ho veus, que t'estan mentint, però que dius, bueno, va.
1: Com
0: no
1: queda aquest pentinat? Bé. Què et sembla això? Bé, està tot bé. Sweet Little Lies, eh? Dolces, mentides, mentidetes dolces. Bé, doncs és això, no? Una sobre una altra, sobre una altra, una trampa sobre una altra, sobre una altra. Mira-nos una mica això del límit salarial per què ha servit. Per, deia, mantenir l'equilibri competitiu, deportivo. Des del 2013-2014, que és el primer any del límit salarial, 7 campionats pel Barça, 2 per l'Atlético i 4 pel Real Madrid. En aquestes 13 temporades, només en dues ocasions, un dels 3 primers equips no ha sigut aquests 3. És a dir, una vegada el Girona, la 23-24, i l'últim el Villarreal. Per tant, els 3 mateixos equips, que sempre tenen el límit salarial més alt, sempre són els 3 primers. Com a mínim, abans del límit salarial, doncs, van haver-hi les dues lligues del València, la lliga del Depor, però més o menys... des del límit salarial, són els de sempre, fer-lo de sempre i fitxar-lo de sempre.
0: I fa pinta que continuarà sent així durant unes quantes temporades.
1: Sí, perquè la diferència és abismal. És a dir, Madrid, 832 milions de límit salarial, Barça, 582, llavors anem baixant, Atlético, 300, Villarreal, 170, i l'últim és el Sevilla, amb 20. Quedem-nos amb aquesta diferència, que després anirem. Madrid, 832, Sevilla, 20. Mantenir l'equilibri competitiu, eh? Bé. Som-hi. Quedem que la trampa ja comença, no? Es comença com a la metamorfosi, a mentida una mica. Però tots hi juguem. És a dir, tots estem aquí. Topem el Barça, que tot el camp és un clam, que la pilota entri... I quan, per poc que tu miris una mica, veus... No, que hi ha una miqueta de trampa, no?
0: Sí, bueno, el Barça, el Sevilla, vull dir que tothom va omplint els camps,
1: sí, no, no és exclusiu
0: que la desigualtat existeix i continuarà existint, fa tota la pinta en el futbol espanyol.
1: Exacte, però el problema diràs, home, és que això, és que són els espanyols que ho foten tot malament, tu, perquè això és un país de pandereta i no funciona res i no saben fer ni un límit salarial. Doncs anem a mirar-nos on hi ha el Sant Grial del límit salarial, a veure si ja funciona, ja si està funcionant o no. Anem a l'NBA.

0: Home, allà, no? Allà va funcionar tota la perfecció, tenen Donald Trump de president. Allà.
1: Home, allò és, vaja, sí, sí, amb el tortell aquest que porta al cap, ha d'anar tot bé. S'ha de dir que el límit salarial allà, ara ens el mirarem, com a límit salarial, funciona de cine. Allà hi ha un topall, igual per totes les, per les 30 franquícies de la NBA, i si te'l saltes, és a dir, hi ha una cosa que es diu hard cap o soft cap. Per exemple, a l'NFL tots tenen el mateix i és el límit i no te'l pots saltar. A l'NBA te'l pots saltar, però per cada dòlar de més que gastes has de pagar un dòlar més. És a dir, es posa una taxa del 100% quan passes un altre límit del 200 i després del 300. Què fa? Que els equips s'ho miren molt a l'hora de saltar-s'ho. I la diferència, de diners que gasten uns i altres, recordem abans, eren, recordem una mica la xifra.
0: 832 milions al Madrid, 20 al Sevilla. És a dir, de l'1 al 20 d'aquesta classificació anem dels 832 als 20.
1: L'equip que més gasta a l'NBA són els Golden State Warriors, amb 230 milions, i el que menys, els Detroit Pistons, amb 133 milions. Per tant, una diferència de 100, que vol dir que els Golden State Warriors gasten un 73% més que l'últim de la Lliga. Entre els 17 primers, la diferència és només de 27 milions, que és molt poc. Entre el primer i l'últim, un 73% de diferència.
0: Uns 100 milions de diferència entre el primer i l'últim a l'NBA.
1: Entre el primer i l'últim de la Liga, el percentatge és el 4.060%.
0: Bueno, gairebé. A poc a poc i bona lletra, que dirien Tebas.
1: Exacte, estem allà. A més, per arrodonir aquest sistema de l'NBA, que a nivell de salari funciona bé, l'associació de jugadors té molt de poder i negocia en funció dels ingressos que té la Lliga, quins són els sous que poden tenir els jugadors. En funció dels anys que portes, de quina ronda de draft t'han seleccionat, etc, tu tens un límit de diners que pots cobrar i un mínim, també. Per tant,
0: funciona.
1: Funciona.
0: Un sistema que funciona. Per tant, quina necessitat de fer trampes si aquest sistema funciona?
1: Cap ni una, no? Doncs aguanta'm el cubata. Hi ha una superestrella que s'ha resolt, hi ha un cas, perdó, que s'ha resolt fa poc més d'un mes, d'una de les superestrelles de la NBA, com és Kawhi Leonard, dues vegades campió de la NBA, aquest any ha sigut All-NBA seleccionat com els millors de la NBA. Doncs el 2019 va signar un contracte pels Los Angeles Clippers per 4 anys i 142 milions de dòlars. 142.
0: Una mica... No arribem, però una mica sí. Aquí, al contracte de RAC1 d'Albert Ferran.
1: Estem allà, exacte. I com que no li arribava, va dir, anem a buscar la manera, no? Recordem, en un sistema prou rodó, que funciona prou bé, doncs ell, conjuntament amb els Los Angeles Clippers, van arribar a un acord pel qual no signaven el màxim estipulat, però per darrere... Kawhi Leonard signava uns contractes amb unes empreses que van desaparèixer al cap de poc, pels quals s'emportava uns diners per una feina que no va arribar a fer. És a dir, cap circumvection, que es diu. I això... Els han enxampat i a l'NBA és molt greu, això. És a dir, va passar fa uns anys Joe Smith, va passar a Minnesota Timberwolves i li va caure el pèl a Joe Smith. La sort que té Kawhi Leonard és que és una superestrella. Quina ha sigut la sanció? 30 milions de dòlars de sanció per Los Angeles Clippers i els hi han tret 5 primeres rondes del draft, que això és molt important als Estats Units, i a Kawhi Leonard l'han multat amb 700.000 dòlars per un tio que té un patrimoni de 500 milions de dòlars. Han fet una mica allò de la infanta, lo llevaba mi manager, o un M. Rajoy.
0: Qui
1: serà Capun Leonard? Qui és aquest que ha signat com a Capun Leonard? No sé, potser ens estem fent trampes, no? Aquestes trampes sí que ens comencen a...
0: Clar. I Leonard continua a la Lliga, evidentment.
1: Home, no només continua. Ha fitxat pels Toronto Raptors i ha signat una extensió de 2 anys i 115 milions de dòlars. I ara, per iniciar aquesta nova secció, aquesta nou tram, deixa'm posar una cançoneta.

0: Per què vol ser com algú que no coneixes en aquest segon vers de la cançó, eh?
1: Exactament, així comença. I és que jo, algun cop ho havíem parlat aquí, jo soc molt aficionat dels Toronto Raptors, llavors he seguit molt de prop aquest cas, i hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, i és que aquest cas que jo ara t'he explicat, i que veus clarament des de la distància, dius, home, doncs els dos aquí han tingut la seva part de responsabilitat com a mínim, no? Doncs allà, els aficionats dels Raptors, pràcticament diuen que Kawhi Leonard, clar, que és mig curt i que no ho sabia, i que pobret, i que tot va ser culpa del seu representant, que es deia Uncle Dennis, el tio Dennis, que ja té un nom.
0: Tio Gerito.
1: Sí. Té un nom de personatge de Forrest Whitaker, vull dir que Uncle Dennis, eh? I que el va despedir abans, un mes abans de que es resolgués tota la qüestió, que deixa'm dir que no va passar per la justícia ordinària, sinó que va ser la pròpia NBA que ho va resoldre. Eh? Total, que pels aficionats dels Raptors, Kawhi Leonard és clarament innocent. I és simplement un jugador de bàsquet doncs que li han pres una mica el pèl.
0: Pobrisso.
1: Clar, és un tio que va guanyar un anell amb els Raptors i ara torna a priori per guanyar un anell. Per tant, si guanya l'anell, estarà tot bé.
0: Xic-xac curat.
1: Si entra la pilota, això ja ho hem dit abans, no? Si entra la pilota, està tot bé. Te'n vas, no gaire, t'agafes un avió i te'n vas a Los Angeles i els aficionats dels Clippers, poc més que volen anar a casa de Kawhi Leonard i cremar-li. Perquè és clarament el tio més trampós, més estafador, més malícia, que fins i tot s'ha inventat lesions. O sigui, clarament el dolent és Kawhi Leonard i el multimilionari Steve Ballmer, que és el propietari dels Clippers, bueno, pobre, clar, què havia de fer, no? Senyor que només té un bilió de patrimoni, clar, pobre.
0: Clar, com abans parlàvem de Forrest Whitaker, no? Una mica com a les pel·lícules, no? O en moltes de les pel·lícules que tens el bo, no? I el dolent, doncs aquí seria el mateix personatge, però, que faria de bo i de dolent segons on visqui.
1: Correcte, segons on miris. I aquest personatge, aquests dos personatges, entren dins aquest teatre de trampetes i de mentides, no?, de la qual formem part, que són el bo i el dolent. És a dir, sempre hi ha d'haver-hi un bo i un dolent. Sempre, això, no?, així vivim, no? Aquest és el dolent perquè jo sóc el bo, o aquests són els dolents perquè els meus són els bons. El tema és que quan ho veus des de distància, jo, tot i jo ser aficionat dels Raptors, no estic allà, no? Tampoc sóc un boig noi dels Raptors, no sé com dir-ho. Ho veus en perspectiva i dius, home, espera, doncs segurament el senyor que ha firmat Caput Leonard sabia que no faria res, guanyaria uns diners, i l'altre, Steve Ballmer, el multimilionari, propietari, doncs alguna responsabilitat deu tenir, no? I ho veus bé, però...
0: Aquí també passa.
1: Aquí també passa, i no només passa entre els aficionats, passa també amb la premsa. Ens passa a tots, i ens passa a molts àmbits de la vida. I això em va fer pensar, ens passa a casa nostra, això també. I per acabar la secció, farem una cosa que és d'aquí RAC1, com una institució, que és fer l'il·lustre execrable.
0: Té compte, eh? Això són paraules majors, eh? Que en Santi i en Malcolm potser s'estan escoltant i a veure si ens clausuraran ells la secció. No jo, no. Sinó ells vindran aquí i nyac! Clausurada.
1: Espero que no. Amb tota l'admiració pel Santi i pel Malcolm. Però per fer això de l'il·lustre execrable, vull que posem aquesta cançó.

0: És que amb Sympathy for the Devil del Rolling Stones tot entra millor. És més fàcil execrar un il·lustre. Començarem execrant a il·lustres. Això d'il·lustres execrables, hi ha dues parts, no? Pues començarem execrant a un dos il·lustres. Mm-hmm. I ho faig des de l'òptica futbolística de Barça-Madrid, val? Perquè són, jo crec que tots podem doncs, sentir-nos més identificats. I perquè és més fàcil, amb el Mick Jagger fent... És com més fàcil, no? Fotre alguna garrotada. Comencem per, jo crec, que el gran... mita i un dels personatges més estimats de la història del Barça, que és Lionel Andrés Messi. Jo crec que ens posarem d'acord que és el bo de la pel·lícula per tots.
1: L'heroi. Sí,
0: gols
1: sí.
0: Com a cabassos, el petitó, quina humilitat, quin noi més maco, no? totes les mares el volien de fill. Bé, doncs el 2017 hem explicat, no?, això de Kawhi Leonard intentant estalviar-se uns calés per aquí i guanyar-nos per allà. 2017, diguem que el Leo Messi doncs, va estar condemnat a 21 mesos de presó i a pagar 4,1 milions d'euros per frau fiscal pels anys 2008, 2009 i 2010.
1: Però segur que hi havia un oncle Dennis, no?, que això t'ho arreglava una mica.
0: Sí, en aquest cas, li va tocar rebre el pare. El pare, no sé si va ser el pare, el germà, un representant... S'ho van com... Es van anar passant la pilota, no?, hi havia un oncle Dennis i també, doncs clar, és que també es feia servir l'argument que és com molt recurrent, que és tonto, clar. És fer la infanta, no, és que clar, pobre.
1: No se n'assabenta de res. Ell juga a futbol i aquestes coses, ell no sap ni d'on ve ni d'on li va.
0: No sap res, no té els 11 jugadors sobre el camp, no hi és tot, no?
1: A Madrid ho veien diferent, a Madrid.
0: Home, a Madrid ho veien claríssim. Dimoni, és el dimoni, bolchevique, ladrón, enano, o sigui, tot, el culpable de la crisi, vull dir, Leo Messi, clarament, per ells era el dolent. I per nosaltres, ho veiem claríssim que era bo.
1: Messi ja està, no? O què?
0: Messi ja està, jo crec que el Messi el deixem ara.
1: L'altre?
0: Podem dir que Messi és una mica el Masies, no? Això és fàcil l'analogia pel nom. I qui és Déu Nostre Senyor aquí a Can Barça? Qui és?
2: Home.
1: Ai.
0: Qui és Déu Nostre? Qui és Albert Ferran?
2: Pep, no?
0: Pep, Josep Guardiola i Sala. Convindrem que ja no és el millor entrenador de la història del Barça només, sinó que un dels, segurament, el millor de la història del futbol.
2: Sí,
0: que ha revolucionat el futbol, que com a entrenador ha sigut fantàstic, ens ho hem passat teta veient-lo com entrenava el Barça. Uh-huh. A més, un tio compromès amb el seu discurs, quan hi havia el procés, un tio que lluitava pels drets i llibertats de Catalunya. Ara alça la veu amb el tema del genocidi a Palestina. O sigui, és un tio compromès.
1: La llengua, també, sempre defensant-la.
0: Sí, sí.
1: Ai.
0: Ara bé, Josep Guardiola ha jugat i ha entrenat molts anys a Qatar, un país que no és gaire conegut per les seves llibertats democràtiques, ni per ser gaire amable amb els treballadors ni amb els drets de les dones. Concretament és una dictadura regida per l'Amir, en el qual, per exemple, el Mundial del 2022, del qual Pep Guardiola era ambaixador, van morir treballadors fent els estadis.
1: Uns quants, sí.
0: No, com que és molt difícil saber la xifra, no ho he volgut dir. Per tant, diem uns quants. I fa poques, a principis d'any, va sortir una notícia que Josep Guardiola i Sergio Busquets havien adquirit el 28% de l'empresa Alquiler Seguro, que és una empresa de gestió d'habitatge públic a Espanya. Que dius, Alquiler Seguro. Bé, aquesta empresa li ha caigut una multa de 3,6 milions d'euros per contractes abusius, per pràctiques abusives. Deixa'm dir que he buscat, perquè van comprar la participació al gener, a l'abril va sortir aquesta multa. No sé si des de l'abril, ara, jo no m'he trobat, si Josep Guardiola i Sergio Busquets n'han sortit.
1: S'han desvinculat de l'empresa.
0: Fins a internet no surt. El que vull dir és que el nostre gurú, que és un excel·lent entrenador, un grandíssim entrenador, també té les seves cosetes, no? Vull dir que potser els bons no són tan bons.
1: Ni els dolents tan dolents, tampoc?
0: Ni els dolents tan dolents, perquè, com hem dit, si hi ha un bo, per força hi ha un dolent. Qui és ara parlant de Guardiola, qui és la seva nèmesis?
2: José, no?
0: José Mourinho.
1: Compte que ara això que farà els francesos és una giragonsa dels il·lustres execrables.
0: Correcte.
1: Que és... il·lustrar un execrable.
0: Exacte.
1: És a dir, anem a il·lustrar un execrable.
0: Que jo crec que és més perillós que execrar un il·lustre, però som-hi. I és que José Mourinho, que cada cop que parla a Catalunya moren tres cadells de dàlmata, perquè és vaja, és Nosferatu, doncs potser no és tan mal, tio. No sé, potser també té coses, no? Per exemple, és capaç de fer bones obres, com va demostrar durant el coronavirus, que se'l va veure, doncs, va donar diners, va ajudar en un centre de persones grans, també va participar en un partit benèfic per a les víctimes d'un incendi a la Torre Grenfell de Londres. S'ha de dir que surten poques coses perquè ell no explica gaire de la seva vida privada, però el 2015 el van nomenar ambaixador global del Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides. Pot ser que sigui greenwashing? Pot ser? Ara, quan ho fan els nostres, no ens plantegem si és greenwashing, no? Llavors...
1: Yeah. Bueno, Mourinho, un altre dolent del barcelonisme, diríem, de l'última dècada o 15 anys. Cristiano Ronaldo.
0: Vinga, som-hi, Cristiano Ronaldo.
1: A veure si me l'il·lustres, aquest.
0: A veure si te l'il·lustro. Exactament. Doncs el davanter portuguès, que aquí, evidentment, no evidentment, però aquí, doncs, diguem que no és una persona gaire amigable, no està al nivell de Figo, però està més o menys per allà. El 2013 va subhastar la pilota d'or que havia guanyat per 600.000 euros i els va donar a la Fundació Make-A-Wish per nens amb malalties greus. Ha pagat el tractament de càncer a 85 nens de Portugal. Ha donat diners pels afectats del terratrèmol a Turquia. I, entre altres gestos de filantropia, d'aquesta soft filantropia, de filantropia suau, però bueno, tot s'hi val, tu. I el 2015... el mateix any que el Josep Mourinho, va ser escollit per la ONG Do Something com el futbolista més solidari del món. Caram. Del món, eh?
1: El malvat Cristiano, sí, eh?
0: Que aquí els nens a l'escola el dibuixen amb ullals i amb banyes de diable. El malvat de Cristiano, els dolents... Ostres, els dolents a vegades...
1: Ara ja em diràs, ara em diràs. Noi, espera't, que ara t'il·lustro Florentino Pérez.
0: Doncs no.
1: No, ah.
0: No. Perquè una cosa...
2: Gràcies.
0: Perquè una cosa és il·lustrar o execrar personatges del futbol, que al final és el que és, que són 11 tios jugant l'un contra l'altre per ficar la piloteta dins i tots aplaudim i reiem una mica. I això estaria bé que fos així. Però Florentino i els homes poderosos i que tenen tanta incidència en les nostres vides reals com ell, sí que han de passar comptes i aquests sí que ens els hem de prendre en sèrio les coses que fan.
1: El Castor, encara ens en recordem
0: mira,
1: del Castor.
0: Quan mireu la factura elèctrica i veureu que allà el senyor Florentino ens ha posat un segell. En canvi, les accions d'un entrenador o un futbolista et poden alegrar més o menys el feed d'Instagram, però fins aquí.
1: Provant. Estudiarem si li donem continuïtat a provant amb el Francesc Gómez, que de tant en tant també ens vindrà a parlar de rugbi, evidentment, que avui ha començat la Lliga i ha guanyat la Santboiana contra el Salvador, el Valdiri i Aleu, per tant ha començat bé per l'únic català, això sí que tenim a la divisió d'honor masculina aquesta temporada. Francesc, m'ha agradat molt, moltes gràcies.
0: A tu, Xavi.
1: 14 i les 8. Recitem ràpidament dos marcadors, el del Lleida-València, que la cosa va bé, Albert.
2: Està guanyant de 3, 81-84, queden només 4 minuts pel final, per tant, plantar encara i de moment per davant en el marcador, el Madrid al descans, perdent d'un contra Unicaja. Madrid 46, Unicaja 47.
1: I el ciclisme al Mundial com el tenim?
2: Doncs molt interessant, perquè tenim a Van Der Poel al davant, Van Der Poel, Only i Quinn Simmons, són els tres ciclistes que són cap de cursa, però només 14 segons, Roglic, Van Aert i Charmic, i a mig minut la resta de candidats, Evenepoel, Seixas, Yates, Del Toro i Juan Ayuso, que és l'únic representant espanyol que manté opcions de podi en aquest Mundial.
1: Una pausa i tornem a les 9, el derbi asturià, Oviedo Sporting, amb gentada de por que viurem aquí al Superesports. Abans, però, Oriol Rubio, capità del Barça d'hoquei gel, i Quique Cárcel al Superesports. Ara tornem.
3: Superesports amb Xavi Puig.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
5: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
6: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
7: RAC 1 Podcast.
8: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
9: Per exemple, la cantant Mariona Escoda ens explicarà com li ha afectat el pànic escènic.
10: Els meus concerts, que era la cosa més divertida del món, vaig començar a patir-los. Una hora i vint de patiment d'acabar el concert amb la veu cansada d'estar apretant i contenint. Aquí va ser quan vaig dir, no m'està compensant.
8: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: RAC 1.
12: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
13: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
14: Escupi.
13: Avui en fem servir moltes més.
14: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
13: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
15: Únic, s'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
19: Qué ambientazo, mano.
18: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
19: Qué barbaridad.
18: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
19: Buena venta.
18: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
19: Ven a por más.
18: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: Únic, s'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: RAC 1.
12: A RAC 1. Superesports amb Xavi Puig.

0: 8 minuts i les 8 del vespre, Superesports RAC1, amb el Mundial de Ciclisme en marxa. Encara 65 quilòmetres pel final, però amb Van Der Poel, la locomotora, que és un dels que baixa escapats, Albert.
1: Sí, i ara amb Roglic, que s'uneix al trio del davant, i la sensació és que potser entre aquests quatre es reparteixen el podi, perquè a darrere no hi ha coordinació, i ara mateix Roglic, Van Der Poel, Quinn Simmons i Oscar Only ja tenen mig minut respecte als perseguidors. Queda molt, és cert, 64 quilòmetres, però de moment van fent camí i poden tenir les seves opcions de guanyar el Mundial en ruta.
0: A segona divisió, com tenim els dos partits en joc?
1: Acaba de marcar l'Eibar al tercer, per tant, obre forat. Eibar 3, Les Palmes 1. Amb aquest resultat, l'Eibar seria el líder provisional. I el Burgos guanyant 1-0 a casa contra l'Aldenc.
0: A la Lliga F tenim el temps afegit ja de la segona part del partit de l'Espanyol.
1: Li han empatat. El Depor a 20 minuts pel final ha fet l'1-1 i ara ja en temps d'afegit Depor 1, Espanyol 1. Sumaria un puntet l'equip blanc i blau.
0: I el Lleida a un minut i mig del seu partit a València a la Lliga CB.
1: Sí, i de moment encara per davant, només amb 2 punts de diferència, 92-94. Evidentment seria una victòria sensacional arrencar guanyant a la pista del València, a veure si pot aguantar ara en possessió, guanyant de 2-2.
0: El Barça d'hoquei gel està d'enhorabona. Aquesta temporada pot tornar a jugar com a local els seus partits a Barcelona, la pista de gel ubicada ara a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, ja a l'entrada nord de l'Avinguda Diagonal. Allà va estrenar la temporada, ara fa una setmana, amb una golejada contra el Xuri Urdin per 4-0, i avui ens acompanya aquí a l'estudi de RAC1 el capità d'aquest equip, l'Oriol Rubio. Hola, Oriol, bona tarda.
2: Bona tarda,
0: com estem? Com estàs? Cap de setmana de descans, a més, sí, heu tingut, no?
2: El primer cap de setmana, sí, perquè el Milenio es va retirar fa 3 setmanes i estuvo a jugar aquest cap de setmana contra ells i hem pogut descansar.
0: Debut amb golejada, 4-0, a la pista de gel. Amb què et quedes del dia, de l'ambient, de les ganes que teníeu de tornar a jugar com a locals a casa?
2: No em podria quedar amb res. O sigui, van passar masses emocions, masses coses. No, és impossible. O sigui, al final vam tornar a casa, com dius, després de 4 anys. O sigui, han sigut 4 anys que complicats, però joder, o sigui, van passar moltes coses entre gols, la gent que estimem un altre cop venir-nos a veure, tota l'afició que va venir, que masses coses.
0: Hauria ser una setmana allò de motivació intensa al vestidor, no? Allò que les hores no passaven fins que arribava l'hora del partit.
2: És que no et diria setmana, eh? Potser et diria més i mesos. O sigui, ja des de que va sortir el calendari, ja me'n recordo que ens ho vam com marcar molt al calendari de dir, ostres, queden X dies, ja anaven i veies que el temps anava passant a poc a poc i no passava, sabies que jugaves aquell dia, però no arribava.
0: 3 d'abril del 2022, és la data de l'últim partit que va jugar el Barça a casa. De fet, us proclameu campions de Lliga aquella temporada 21-22 a la final contra el Puigcerdà. D'aquell 3 d'abril del 22, quants en quedàveu el dissabte passat?
2: Hòstia, doncs bastants, la veritat. O sigui, podríem dir que el bloc principal eren bastants, o sigui, uns 10-15 podríem dir que encara aguantàvem i bastant bé.
0: Per tant, aquí les ganes s'entenen, perquè hi havia un bon gruix de la plantilla que recordava el que era jugar a casa i tenia moltes ganes de tornar-ho a fer. Temporada 22-23 i 23-24, les jugueu? On la jugueu, aquestes dues temporades?
2: La juguem sense tenir casa. La juguem arreu d'Espanya. Nosaltres anem jugant de locals a diferents pistes d'Espanya, parlant amb els clubs que ens fessin favors de poder disputar els partits com a locals a les seves pistes.
0: I entrenar-vos?
2: Entrenàvem físic pel nostre compte i a través de gel no teníem gel, si no eren anar els caps de setmana a entrenar a diferents pistes.
0: Però és a dir, que el partit era el primer contacte que tenia, o allò de patins i tocar el gel de la setmana.
2: Sí, o sigui, nosaltres anàvem directe de partit a partit i algun cap de setmana que teníem de descans, doncs aprofitàvem i entrenàvem.
0: I com s'entrena? És a dir, amb gimnàs només, però també es fa, no sé, m'estic inventant, però se simula que vas amb patins a la pista per, no sé, per posicions, fins i tot per moviments.
2: Molta gent m'ho ha preguntat. No,
0: és impossible.
2: És impossible. O sigui, un esport com l'hoquei gel, on la superfície principal és el gel...
0: Clar, la velocitat és impossible de
2: simular-ho, no té les físiques, no les pots replicar de cap manera.
0: De fet, a la primera temporada que jugueu sense casa, sou finalistes de la Lliga contra el Haka, que gairebé s'escapa per molt poquet. Vull dir que això, hòstia, veient el que expliques, té un mèrit afegit.
2: Sí, sí, sí. La primera temporada vam arribar a la final, vam perdre a la pròrroga, en inferioritat, havent jugat els 5 partits a casa d'ells. Va ser una situació que d'aquí...
0: Clar, jugàveu els dos de locals a casa d'ells, a Haka.
2: I a Haka, després els dos de visitants també a Haka, i el cinquè a Haka. Llavors, això és el que parlàvem amb la gent, que d'aquí uns anys no, la llàstima és que no vam guanyar. La gent no ho recordarà com un equip que no entrenava, que va guanyar la Lliga. Bueno, la situació va ser aquesta i no, ara mateix ja no hi ha volta enrere.
0: Això les dues primeres temporades, sense casa, 22-23, 23-24, i la ciutat del 24 decidiu que prou, que la temporada següent no jugueu. Això com es decideix? Qui ho decideix? Deixeix la plantilla? És una decisió del club? Com es decideix?
2: No, va ser de plantilla. Els jugadors, al final, vam parlar entre tots, que ja havien sigut dues temporades, o sigui, va ser molt dur. No ens enganyarem, i entre tots vam decidir que el millor era fer un puny a part, de parar un momentet i de retornar-ho la temporada següent.
0: Pareu, aquella temporada cadascú va a la seva, sí. Suposo, manté la forma com pot, no? No hi ha un treball conjunt d'equip, és a dir, sense lliga.
2: No, o sigui, alguns, cadascú va mirar per on podia anar, alguns vam anar a jugar a Puigcerdà, els altres a Sant Sebastià, d'altres a Pamplona, i alguns ni jugar.
0: Els equips de base sí que continuen, però i com s'ho fan? És a dir, la base com s'ho feia per entrenar-se primer, per trobar espais i després per acabar jugant, també?
2: Pues molt, jo crec que aquí els principals esforços són els pares. Els pares van ajudar molt a poder tirar això endavant, de portar els crios a pistes durant anys i anys, de moure'ls pues, sense entrenar, per les pistes d'Espanya, ajudant-se entre ells perquè els crios poguessin tornar, o sigui, seguir jugant l'esport que a ells els agrada.
0: Mm. Això dura una temporada, que pareu, la 25-26 torneu. Torneu perquè penseu que durant aquella temporada ja tindreu casa, o torneu perquè dius, bueno, un any sí que parem, però clar, no, tampoc no podem estar parats més anys?
2: Sí, perquè anàvem a tenir pista. O sigui, nosaltres ja, en teoria, era cap al gener o febrer, anàvem a tenir pista. Després, per tema permisos i tot això, es va traçant tot, però nosaltres tornàvem per la pista.
0: I al final no, vau acabar jugant també fora de casa tota aquella temporada. Hola, Albert Pedrol, bona tarda.
3: Hola, què tal? Com estàs, Sai? Bona tarda.
0: Bona tarda. Estàs bé?
3: Sí.
0: Diumenge aquí a l'estudi, bueno, se't fa estrany.
3: Soc un habitual dels diumenges ja, aquesta temporada.
0: Bueno, portes dos de seguit gairebé, no?
3: Sí, sí.
0: La Supercopa Badalona la setmana passada.
3: Sí, sí, sí. Bé, ja està, que jo per tu el que tu em demanis, ja ho saps.
0: Albert Pedrol, que és l'única persona, jo crec, que l'hem enviat a cobrir un partit d'hoquei gel i es va suspendre per un forat a la pista de gel del Barça.
3: Sí, de fet tu jugaves contra els Països Baixos, sí.
0: Mundial C, era allò?
2: Un preolímpic.
3: Sí, bueno, escolta.
4: Felisme, Pedrol.
3: Mira qui parla.
0: Es va aturar, sí, sí. No és molt habitual, no, que passi això, que es pari un partit per un forat a la pista.
2: Ara que ho penso...
0: És l'única vegada, no?
2: Hòstia, sí, jo crec que és l'únic partit que jo he jugat. Sé d'altres que s'han hagut d'aturar, però que jo jugant crec que és el primer i únic que ha passat.
4: No l'enviarem als vostres partits. És
2: benvingut.
3: Veus?
4: I tant, sí.
0: És xula la nova pista? És fàcil de jugar-hi? Us heu adaptat ràpid o no?
2: Molt xula. O sigui, al final, sí, és una pista blaugrana. És una pista tot. Si veieu les fotos, està ambientada en els colors del Barça, els vestuaris blaugranes, escuts del Barça en tot arreu. La gent que vingui i no sigui del Barça tindrà un problema.
0: No se sentirà còmode, no, vols dir, eh?
2: Ja et dic jo que no, però sí, al final estem amb les instal·lacions que tenim, o sigui, molt contents i de veritat que molt xules.
0: I el primer dia molt ambient, no?
2: Massa.
0: Massa?
2: Massa.
0: Perquè no esteu habituats, no esteu acostumats?
2: No. O sigui, dic massa perquè va haver gent que es va quedar fora. I això em va seguir quan ens vam enterar, em va saber molt de greu, perquè al final la pista ara és per 330 persones i sé que es van quedar unes 150, 200 fores. I clar, al final, doncs, fa pena perquè si en el mateix moment, doncs, dona... sents agraït que tanta gent i el retorn hagi ha agafat tant de rebombori, però clar, que es quedi gent fora també era com, ostres, pobra gent que es quedava, però molt bé. O sigui, al final tothom tenia ganes i no només els jugadors, també l'afició, i es va demostrar.
0: Ara continuem xerrant, Oriol, però compte que el Lleida va a camí de guanyar a València, no, Albert.
1: Guanyarà. Queden 7 segons i guanya de 5, falta personal a favor dels d'Encuentra. Per tant, serà una victòria de prestigi, arrencaria l'ACB. Mira com ho celebra ja Encuentra amb la banqueta, xoquen de mans perquè aconseguiran una victòria, jo crec que poc previsible, a la pista del campió de Lliga, 7 segons, 98-103.
0: Gran victòria que aconseguirà el Lleida a la pista del València, equip d'Euroliga que debutava amb victòria a la pista del Besiktas aquest divendres. Xerrant amb l'Oriol Rubio, amb el capità del Barça d'hoquei i gel, quants anys jugareu aquí? Això és impossible de saber, no?
2: No ho sabem. Si ho sàpigues t'ho diria, però no ho desconeixem. Tant de bo els màxims possibles, perquè això significarà que tira endavant, però no ho sabem.
0: Clar, perquè la pista definitiva, en teoria, d'anar on era? Quan el museu torni al seu lloc o no?
2: No, la pista nova va al nou palau. Va on les instal·lacions del nou palau, que veurem quan comencen, però van en aquell entorn que està allà al costat del Camp Nou.
0: Va, doncs calma i paciència. I em sembla que haurem d'estar uns quants anys en aquesta pista aquí a l'Avinguda Diagonal. La setmana que ve cap a Vitòria, no? Segona jornada, sí. Vaja, segona per vosaltres.
2: Sí, ara ja comença uns caps de setmana que tenim partits cada cap de setmana i, bueno, pues, al final moltes ganes de poder competir, que és al final el que ens agrada a tots.
0: Perquè, Pedro, estem parlant d'un equip que pot lluitar a la Lliga o no, el Barça?
3: Mira, jo crec que aquesta temporada al Barça li ha quedat un equip que dels 5 tradicionals o històrics que hi ha a la Lliga podria aspirar, per què no, a, no sé si a guanyar Lliga i fins i tot Copa, Oriol.
2: Jo no vull...
3: Jo te la centro i tu ja.
0: I tu remata no com vulguis.
2: Sí, però il·lusió, sí. La paraula jo crec que hem de... que hi ha entre tots és il·lusió. Després, doncs, la temporada és molt llarga, com tots sabem. Ja són molts partits i això es pot allargar moltíssim, però entre tots jo crec que podem preveure que pot ser un any on entre tots gaudim molt.
0: El principal rival, n'hi ha un de clar que està un esglaó per sobre, o no?
2: No, jo crec que aquesta temporada estem tots molt igualats, tant com Haka, Puigcerdà, Xuri Urdin, Majadahonda, no et diria que hi ha un equip que està per un esglaó per sobre, estem tots al mateix nivell.
0: Un com a Barcelona o Rodalia, com comença a jugar hoquei gel? És a dir, quan, perquè no jugues a bàsquet, a futbol, a handbol, a voleibol, que diríem que té bastantes més llicències, no?, que l'hoquei gel a casa nostra.
2: Doncs al final, sí, jo tenia un company de classe, el Nicles, que el seu pare, el Julio, jugava, era veterà, i jo soc del Barça des de petit, o sigui, això ho he dit molts cops, i en aquell moment, doncs, el Nicles em va proposar anar a provar un dia com anava aquest esport. Jo feia tennis en aquells moments. Va ser provar-lo i a partir d'aquí, doncs, dir, hòstia, papa, mama, aquest esport és el que m'agrada, és el que m'ho passo bé i pues, allà em vaig quedar. Va haver un moment d'haver de decidir entre competir tennis o hockey i el meu pare va dir, mira, al hockey i gràcies a això, ja et dic, molt, molt agraït.
0: No te'n penedeixes ni molt menys, l'elecció va ser bona, eh?
2: Sí, o sigui, tot el que m'ha donat aquest esport i el que encara m'està donant, no, superagraït de tot.
0: I jugar-lo o també veure-lo i seguir-lo? És a dir, t'has acabat convertint també en un malalt de la Lliga als Estats Units i tot això.
2: Sí, però la diferència horària fa molt. Sigue...
0: Fa molt mal, exactament,
2: sí,
0: no?
2: Fa més que mal que res. M'agrada veure'l molt, o sigui, la veritat que... però sobretot seguir molt el que és competicions europees, ja sigui la Lliga Sueca, la Russa, sí que... Ara tampoc tinc de temps, però resums, millors gols, tot això moltíssim, i els mundials. Això, que al final normalment són en horaris que es poden...
0: Més respectables,
2: gestionar,
0: no?
2: I bé, però sí, la Lliga Americana la segueixo, Fantasy, tot, al final, doncs ajuda.
0: De fet, pel que tinc entès, ho segueixes tot. És a dir, segueixes l'hoquei gel, segueixes el bàsquet, segueixes el futbol, segueixes l'handbol... Vull dir que ets un, això de l'esport ets un malalt absolut, no?
2: Sí, però ja fa uns anys jo vaig descobrir que no és l'esport, és seguir el Barça. Ah. És, o sigui, ja...
0: ja ara tu, que... un Camp Múrcia Unicaja potser et costa més, vols dir?
2: Sí, em costa més. O sigui, són aquests esports que m'encanten i he vist finals d'Eurolliga, he anat a tornejos de tennis i tot, però el que és el Barça és el que et fa que tinguis algú a l'estómac i diguis, vale, vull veure aquest esport.
0: De fet, si el seguiu una mica a xarxes, Albert, l'Oriol, sí. és tota la majoria de coses que penges relacionades amb el Barça.
3: Sí, no? De fet, és un tio que fa desplaçaments per veure el futbol a camps europeus. L'any passat penso que va anar al camp del Borussia Dortmund, no, a veure el Barça. Habitual de fotos a la llotja també del Palau amb el president Laporta, amb institucions del club. Vull dir,
0: ara... s'ha d'aprofitar, aquestes vistes sí. a la llotja, no, Oriol? S'han d'aprofitar. Que a vegades ve gent allò de dir, hòstia, que evidentment són del Barça com tu i això, però no deixen de ser també, suposo, que referents o ídols, que dius, hòstia, sí, doncs una clar, foto sí. sempre va bé.
2: Sempre dona cosa, però al final, clar. Sí, hem estat pues, amb les màximes estrelles, Rafinhas, Alexias, Aitanas, i sempre al final és el seu moment d'estar descansat, però clar, al final són qui són, no cada dia estàs a la llotja amb ells.
0: Vas estar xalant de valent, no?, amb el Barça de Flick aquest
2: sí,
0: any.
2: Sí, sí, bueno, o sigui,
0: bueno, aquest any i els
2: últims.
0: Això
2: t'anava a dir, no només aquest any. Jo crec que portem uns anys que ara a sobre amb el retorn al Camp Nou i tot, perquè a Montjuïc vam seguir. El meu pare i jo vam anar cada dia a passar fred i tot, i no abonats allà, no, això no ho vam deixar. Però sí, clar, el tornar al Camp Nou, tornar a gaudir de tot el que està passant. O sigui, crec que estem molt agraïts i bueno, que aquestes tres setmanes no...
0: No passi res.
2: No passi res.
0: El clàssic.

0: El diumenge vaig dir, papa, tranquil, podem anar al camp tranquils, no patirem, perquè si no és allò d'estar al partit pendent de com va el Barça, què està passant aquí, l'altre dia a Sevilla, que era el debut, me'n recordo a la banqueta, el meu pare, papa, què? Com va? O sigui, el meu pare al final és delegat, també, o sigui, ens acompanya a tots els desplaçaments, està ficat allà dins, i era com, ara, que gol de Rafinha, no? Sí, bueno, i era patiment tota
1: l'estona. A més, jugueu sempre en horari after hours, el hockey gel, jugueu molt tard, normalment.
0: Sí, aquí, a Barcelona juguem a les 9, que és un horari, bueno... Sí, encara...
1: Més Champions, sí, sí, això encara.
0: Però després te'n vas a Puigcerdà... Majadahonda, que són a les 10. Que són horaris que al final... El cos ja arriba... Que dius, ostres, ja està, jo a les 10. I mentre setmana, depèn com estic dormint.
1: Clar, llavors, clar, clar. I això té un motiu, o no?
0: Sí. A Puigcerdà vaig preguntar algun cop i al final tota la gent del poble deixa de treballar de les 8-9 perquè al final... Tots la Cerdanya viu de turisme, d'això, i quan a les 9 la gent va a sopar, i després va a la pista. L'any passat, algun partit que han intentat posar-lo jugar a les 9, al principi 8, i després a les 10 omplir-se.
1: Clar, clar. És any de Champions o no, pel Barça de Flick?
0: No, és cada any, tant de bo, o sigui... Jo m'agradaria que sí, però no ho sabem, o sigui, que pinta molt bé, crec que hem d'estar tots molt il·lusionats, no ens hem d'enganyar, però això fins que no arribin les fases eliminatòries no ho veurem, tot tenir encreuaments bons i que després les lesions, que això fa molt, ens respectin.
1: A veure, si et faig la pregunta puta de l'entrevista, la Champions al Metropolitano o la Lliga per vosaltres... Amb què et queda?
0: No, la Lliga amb nosaltres.
1: La Lliga sí, d'hoquei gel, eh?
0: Segur. Sí, sí, sí, això no és puta. És la... O sigui, sí que va plantejat així, ara potser, però no, sí que... Després de 4 anys sense pista, tornar a tenir pista, guanyar la Lliga... Però mira, la Lliga, si la nostra, és abans que la final de Champions. O sigui que primer...
1: Es pot compaginar,
0: es pot,
1: no?
0: Sí, no és el mateix cap de setmana, no. Això no... Es poden passar les dues coses i no... Ja ho gestionarem amb Flick, que la guanyin després i ja està.
1: Clar, però si n'has de triar una, et quedes amb la teva Lliga, sí, que és la que jugues, la que competeixes, evidentment, sí. I a més que heu estat allò 4 anys esperant poder tornar a jugar a casa. Tu eres els que volia que... O ja t'estava bé que Mourinho tornés al Madrid?
0: Sí, feia mandra.
1: Mandra.
0: I ara veient les primeres setmanes ha sigut... Bueno, pues descans, de dir, hòstia, aquest home s'ha transformat, però ara ja ha passat el que ha passat i ja ens ha demostrat que torna a ser el qui era. Però bueno, això no és novetat.
1: Ha acabat guanyant el Lleida, eh, Albert?
2: 100-105, ha guanyat de 5 punts de diferència, amb Bateman 23 punts, McGee 21. Felicitat a la plantilla lleidatana.
1: Anem al Madrid, jugant ara a casa contra Unicaja, d'on empatant a 55, partit al tercer quart al pavelló madridista. Parles molts idiomes o xapurreges molts idiomes, tu, Oriol?
0: Sí, m'agrada. Els idiomes és algo que...
1: Quants?
0: Pues català, castellà i anglès, bé. Després francès el vaig estudiar a l'escola i llavors entendre'm perfecte. L'alemany, perquè la meva àvia és austríaca, i el xinès, doncs, em vaig animar a estudiar-lo. Sí, sí, sí. I no podria arribar ni mantenir una conversa amb ningú, però entendre alguna cosa molt, molt puntual amb una conversa bàsica, puc arribar-la a tenir.
1: I a dir quatre frases, això sí, no?
0: Sí, sí, això...
1: Et diria que me'n diguessis una, però em podries estar enredant de...
0: I prefereixo no variar-me, no.
1: Diguessis el que diguessis, et diria, sí, perfecte, un xinès impecable el que té l'Oriol Rubio. Pedrol, alguna que t'hagi quedat així al pap abans de tancar?
3: A mi m'agradaria saber, de totes les estrelles que has coincidit amb el Palau, que des del Rafinha, el Flick, hi ha alguna primera espasa del Barça, o femení, o el que sigui, que... Algú s'hagi sorprès o interessat molt pel Barça d'hoquei gel, que t'hagi dit, hòstia, això què tal?
0: Hòstia, doncs pregunta ara mateix blanc, eh? Doncs no, però sempre, o sigui, sempre recordaré. I, o sigui, aquell dia em va quedar molt, molt gravat, que estava just sentat a la llotja al costat de Gerard Martín. I em vaig posar a veure el Madrid de... Perquè estaven amb Champions i el Madrid també... O sigui, el Gerard estava preguntant a Mundalbé què estava passant. I...
1: Això era un partit de bàsquet.
0: En un partit de bàsquet. I jo tenia el mòbil, me'l vaig posar super ràpid per

0: veure com anaven, i el tio es va posar al meu costat a veure com anaven, i des de llavors em va... O sigui, el tio super... O sigui, és un tio totalment normal, o sigui, molt catxondo, i allò se'm va quedar gravat, i vaig dir, hòstia, mira, o sigui, que són persones, o sigui, no tots són com són.
1: Seguint el Madrid al mòbil de l'Oriol, veus? Allà, anar seguint, va guanyar o va perdre el Madrid aquell dia?
0: Crec que el vam posar perquè havia marcat un gol a l'últim minut i ens
1: ja m'estranya, un gol a l'últim minut del Madrid ja m'estranya que posa això el que va passar aquell dia. Doncs Oriol, a gaudir d'aquesta tornada a casa, el següent a casa, d'aquí a 15 dies.
0: Sí, contra el Majadahonda del 10 d'octubre.
1: Contra el Majadahonda, doncs la gent que s'ho apunti, que vagi allà. Que
0: després del Getafe, del Barça-Getafe, és a les 6 i mitja.
1: Perfecte, doncs després, caminant, punt, diagonal, sortint-se allà.
0: 10 minutets, 15.
1: Pistes universitàries allà, la zona esportiva.
0: Si no està ple, perquè amb el nivell que portem, ja et dic jo que es pot omplir, o sigui, s'omple fàcil allò.
1: Bueno, millor que s'ompli que no, que s'obrin cadires. Oriol Rubio, un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort aquesta temporada.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Farem una pausa, abans situem ràpidament el Mundial de Ciclisme. Albert, fa pinta que entre aquests quatre s'ho jugaran,
2: ara tres,
1: o no?
2: Ara són tres, ja. Roglic, Van Der Poel, Quinn Simmons, Òscar On li ha perdut contacte, és encara 10 segons, però aquests tres van amb molt bon ritme, 47 quilòmetres pel final.
1: Fem una pausa i ara tornem amb Quique Càrcel, el director esportiu del Girona.
3: Superesports amb Xavi Puig.
4: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina i gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
5: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
7: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
8: RAC més 1.
7: Notícies.
8: Podcast. Contingut exclusiu.
7: Escolta.
8: Navega.
7: Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
7: Fàcil, còmoda.
8: Intuïtiva.
7: I renovada.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
9: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
10: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
8: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
11: Les seves entrades, sisplau.
12: És que nosaltres estem convidats.
8: Aquest mes veniu a la preestrena d'Escape Room 2 amb RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
13: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
14: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant?
15: Difícil, eh?
14: Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
16: Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
17: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
18: Kia. Movement that inspires.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
12: Esto promete, Manu.
11: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
12: Huele a compra, Manu.
11: Huele. Va. ¡Y todo! ¡24 horas!
12: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga. Ocasión Plus.
15: RAC 1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig. I got lost in the wilderness. I thought I was surely
2: falling apart. 10 minuts i dos quarts de nou del vespre, Superesports RQ, s'acaba un dels dos partits de segona que teníem en joc, Albert.
18: Sí, el partit del Plantío amb la victòria local, ha guanyat 1-0 al Burgos, a punt d'acabar-se, a l'afegit l'Eibar 3, Les Palmes 2.
2: El Girona va obrir aquesta jornada divendres amb una victòria contra l'Albacete per 2-0, amb gols de Bel Ruiz i de Doni, 13 punts a la classificació, instal·lat a la zona alta després de 7 jornades, després del dolorós descens de categoria d'un inici de temporada amb el mercat encara obert, complicat, amb jugadors que volien marxar, ara ja amb el mercat tancat fa gairebé un mes, mira, amb optimisme, diria, cap al futur. El director esportiu del Girona des del 2014 és el Quique Càrcel. Hola, Quique, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
2: I gràcies per ser al Superesports aquest diumenge. Això de jugar en divendres, si el partit acaba en victòria, està bé, t'agrada o no, Quique?
19: Bueno, que és el que tothom somiem, no? Jugar un divendres i guanyar. Tenir el cap de setmana per almenys veure la jornada amb tranquil·litat i bueno, ja aquesta setmana pues, així ha sigut.
2: Allò de feina feta i ara que facin els altres la feina si poden. Com deia divendres amb aquesta victòria contra l'Albacete, partit amb 3 punts però que Déu-n'hi-do va haver de suar, Gazzaniga va ser dels millors, l'Albacete se'n feia creus al final del partit de no haver aprofitat cap de les ocasions que va tenir. Resultat, allò que diu el tòpic de vegades d'enganyós, però potser el de divendres sí que ho és una mica, no, Quique?
19: Total. Jo crec que era un partit molt complicat, molt trampa. Ells estaven en una situació molt dificultosa i érem dos equips que arribàvem amb moltes baixes a nivell de plantilla, de jugadors que havien jugat fins a aquest moment. Nosaltres teníem fins a 10 jugadors que estaven fora. I la veritat és que era un partit que sabíem que el Albacete necessitava treure punts, i crec que així va ser. Jo crec que vam tenir crec que la sort de tenir una pagada bastant forta, sobretot durant la primera part, on cada vegada que arribàvem doncs, vam aconseguir marcar, i ells la sensació una miqueta de lo que els està passant, no? Els està costant molt marcar gol, mantenir ocasions i no les van fer, i crec que va ser un partit que, com tu has dit, el resultat és el millor. Crec que el joc tenim que millorar-lo molt. Jo crec que hi ha hagut partits que he jugat molt millor que aquest, i crec que també moltes vegades la segona divisió és això, no? És treure el resultat, és intentar aprofitar els teus moments, i l'altre dia doncs, vam saber aprofitar, i hi ha jugadors com bé has dit, com Gazzaniga, que va fer un pas endavant, que també és molt important que, doncs, que els jugadors doncs, baixin millorar el seu rendiment individual i bueno, són tres punts molt importants.
2: Va ser un partit sense 6 jugadors que estaven amb les seves seleccions, 6 internacionals, en aquesta mega aturada per seleccions que hem tingut ara en aquest mes de setembre, a principi d'octubre. Això entenc que no ho solucionarem mai, Quique. De fet, els clubs és veritat que aproven el calendari que proposa la Federació Espanyola a l'estiu, però clar, per clubs com vosaltres, vaja, com molts altres de segona, és una putada parlant malament.
19: Total, és una cosa que és difícil d'entendre. A part, si veus tot Europa, pràcticament totes les segones lligues estan parades, i Espanya és la que no para, i realment amb tot el que ens estem no jugant i al final el que es vol és intentar tenir els millors equips possibles per poder pues, bueno, que siguin lligues atractives, pues, nosaltres mantenir el talent que hem intentat mantenir ha sigut algo que bueno, no ha sigut gens fàcil, però a la vegada també per una situació de que vam tenir l'any passat, pues hem intentat mantenir un bloc i jugadors, clar, que són internacionals, pues ara pues, perd 6-7 jugadors molt importants, i això Per nosaltres serà un hàndicap, perquè també hi ha sobretot un parón a final de temporada, si estem en un hipotètic playoff, que serà molt dur, però això és futbol, s'ha de saber jugar amb totes aquestes coses i veurem.

0: com ho anem solucionant.
1: Creus que en recuperareu algun de cara a diumenge contra el Mallorca?
0: Bueno, jo crec que ja la situació de Pixur i Blat que juguen dijous i vindran, jo crec que divendres, em sembla que també Las arribaria divendres, però bueno, són jugadors que també hem de veure quin minutatge estan jugant, no? Perquè Pixur ahir va jugar tot, pràcticament tot el partit o tot el partit i veurem com van jugar el dijous, llavors depenent del que jugui doncs veurem si podrem tenir per al diumenge o no.
1: En aquestes primeres 7 jornades, més enllà dels 13 punts que heu sumat, de l'equip, que és el que més t'està agradant?
0: Bueno, jo el que estic veient una miqueta pues que hem viscut a l'inici de temporada dins de mercat complicat per un tema de situació de jugadors a nivell individual, tots pues, amb situacions personals i això és difícil de gestionar. Una vegada ha passat el mercat, jo veig un altre equip. Ja veig que tothom està en una situació pues, realment pues, ja fixa d'estar en un objectiu comú i això està fent que es veig un equip que està molt més sòlid, que almenys està pues, amb una sensació de que ja no hi ha interessos individuals i això s'està notant també. Penso que això és molt, molt important. I després el que estic veient és que bueno, fins ara som l'equip més golejador, som l'equip que estem tenint bona pagada i a segona això és molt important. Jo crec que som molt més verticals, i portem anys pues, que hem sigut equips que han sigut molt protagonistes en bola. Jo crec que ara també ho som, però tenim punts molt més verticals i això ens està donant pues, que sobretot a nivell ofensiu estem tenint pues, més ocasions i estem marcant més gols.
1: Ara que les esmentaves, aquestes 3-4 setmanes en mercat obert, amb la Lliga ja en marxa per Quique, per l'staff, per tu mateix, han d'haver estat setmanes molt complicades de gestionar dins del vestidor, no?
0: Amb un descens és molt complicat gestionar. Això ho sé ja ho havia viscut. La sort que tinc és que ja ho havia viscut i sabia el que m'anava a trobar. I una miqueta el que hem intentat és ficar sentit comú i ficar el club per davant. No? Al final això és el més important. Jo el descens crec que va ser un descens molt traumàtic, sobretot per com va ser, i això fa que a tothom li costi molt arrencar, a tothom li costi tornar a veure que torna una realitat que és dura, que és segona divisió, que sabem de la dificultat que és. I això era un moment d'empatitzar bueno, amb cada un d'aquestes situacions que anàvem a trobar, però a la vegada també pensar que aquí hi havia un objectiu, que era tornar a intentar lluitar per intentar pujar, i això feia ser que teníem que intentar mantenir el gruix. Jo crec que una de les claus més importants era l'elecció de l'entrenador. Per mi era important tenir un entrenador que vingués amb molta il·lusió, que ho veiés això com algo, una gran oportunitat a nivell bueno, personal i de grup, i que això pues, pogués fer de, bueno, un altre punt de retrobament amb el que s'anava a trobar, no? Jugadors amb poques ganes, amb poques ganes de jugar a segona divisió, i crec que això era una miqueta la meva primera idea, no? Empatitzar amb aquesta situació i intentar que això pogués funcionar, i crec que bueno, ara estem en un moment on tot està més tranquil, on crec que tothom està més conjuntat i s'està treballant a gust, i això era el més important.
1: Perquè diries que el descens de la temporada passada és el teu pitjor moment com a director esportiu?
0: Mira, la veritat és que va ser dur. Ja han sigut dos, després de Champions, han sigut 2 anys que crec que ha sigut complicat de gestionar per moltes coses. No? Jo crec que quan toques tant Nadal és difícil tornar cada any al zero i això és una veritat, hem sigut víctimes d'això. Jo crec que teníem equips i plantilles i un gran entrenador i un gran cos tècnic com per fer millors temporades del que hem fet, però moltes vegades dinàmiques o situacions per jugadors que han destacat, que volen marxar, que costen. Jo recordo molt l'estiu passat, també va ser molt dur, jugadors que havien fet una gran temporada a Champions, doncs ja era com quedar-se aquí, era una altra vegada repetir. Llavors tot això es va creant dintre d'un vestidor, amb un entrenador també que té el seu desgast emocional amb molts jugadors. Bueno, i això ha sigut, diu, difícil sempre, no? Cada mercat és difícil. Aquest, bueno, aquest era pues, de trauma, no? De trauma d'un descens que ningú volia, que ningú esperava, que ningú sentia, i que això feia que la majoria de jugadors pues, volguessin canviar, però també com a club aquesta decepció, no? d'un descens que no tenia que haver arribat, no? Llavors això és molt complicat de gestionar i bueno, i al final tenim la sort que tenim un club doncs, molt futbolero, com que dic jo, molt de gent, de persones, i crec que ho hem fet el millor possible, sabent de la dificultat que ens trobarem.
1: I tu la pell com de dura la tens? Per anar sentint crítiques per part d'aficionats, per part nostra també, no ho negaré, per part de la premsa, de dir que 20 d'agost, 22 d'agost, 25 d'agost, 28 d'agost, i aquí hi ha molts moviments per fer i no hi ha manera que s'acabin de tancar. De tot això, com te n'aïlles tu, Quique?
0: Bé, mira, porto molts anys i realment entenc que això és futbol, i el futbol és difícil de que cada any les coses surtin perfectament, i crec que aquí el que sí que sento és que la trajectòria que portem és una trajectòria de club, ostres, que hem ha estat tocant coses molt altes, molt, molt bones, i que la gent s'acostuma a aquestes coses. Llavors, jo crec que el que ens falta a tothom és tenir una miqueta de sensibilitat i realitat, no? I això, al final, que el Girona torni a estar a segona i torni a lluitar per intentar pujar, per mi és algo molt bo i molt important. I clar que ningú volia baixar, però bueno, jo entenc que la gent es cansi pues, de tenir aquí a Càrcel durant tants anys i vulgui canvis, però bueno, al final és veritat que bueno, porto una trajectòria aquí on ningú, quan vaig arribar, hagués pensat que jugaríem 7 anys a primera divisió o 6 anys a primera divisió i que haguéssim fet 5 play-offs. Llavors jo estic molt orgullós de la meva trajectòria, llavors jo estic molt tranquil i em sento super tranquil, és la veritat. I ara pues sí que el desgast personal i emocional sí que el tinc, però això és algo de tants anys de treballar amb una sensació de pressió molt alta, però això és una cosa més personal, no és tant per lo que la gent em diu.
1: Tu també acabes contracte aquest any, deu ser molt d'hora, no?, per pensar què faràs a la 27-28.
0: Bueno, ja ho he dit alguna vegada, és que no estic pensant en l'any que ve. Vull pensar en aquest any, vull pensar en intentar tornar al club a la primera divisió, que és el que em faria més il·lusió d'aquest món, però a la vegada també sé que hi ha un futur per davant, que ja tinc que prendre decisions, però les vull prendre amb tranquil·litat, no vull estar amb sensació de que faig les coses sense pensar, les vull fer amb tranquil·litat, amb pensades amb la meva família, amb la meva gent, i prendre una bona decisió, que per mi això és molt important.
1: És a dir, que no dependrà de si l'equip puja o no puja.
0: No, perquè és que no sé si em vindré amb ganes de continuar a primera o no, o de continuar a segona o no. Vull dir que no ho sé.
1: I
0: també que m'ofereixin la renovació, perquè també no ens oblidem, sempre que sembla que sigui jo el que tingui a prendre la decisió. És una decisió que es té que prendre entre molts punts de vista, no?
1: I entenc-me, fins a quin punt és necessari a nivell esportiu i institucional aconseguir l'ascens ja aquesta temporada a primera una altra vegada?
0: Bueno, aviam, necessari, lògicament, per un tema de pressupostos, de projecte. Hi ha un projecte futur de ciutat esportiva, d'estadi, de fer un club consolidat a la primera divisió. Tot això fa que les urgències d'intentar pujar a primera divisió pues, estiguin, però a la vegada també no ens podem posar aquestes pressions, perquè ja vam baixar una vegada i vam estar 3 anys per pujar i vam tornar a pujar i hem tornat i vam fer Champions després. Vull dir, la vida és molt llarga i el futbol són moments i s'han de viure des de moments que tenen que venir moments bons, però també tenen que venir moments difícils, i en moments difícils quan la gent té que estar tranquil·la i treballar d'una forma, doncs, en sentit comú, com he dit abans, i intentar fer les coses bé. I això és una, el que portem intentant fer durant tants anys aquí al Girona. No?
1: Però sí que esteu en el grup de, no sé si de favorits, de candidats a aconseguir l'ascens. Ja sé que em diràs que a segona n'hi ha 14 de candidats, però vaja, que un d'aquests és el Girona. Jo crec que en un grup més reduït, fins i tot que no 14, de 4, 5, sí que hi sou.
0: Sí, home, això va a pressupostos també, i al final, si estàs entre els pressupostos més alta categoria, pues no hi ha marge d'error, estàs condemnat a tenir la pressió d'intentar pujar, i això és una realitat, però això no vol dir que... El que jo vull dir és que no és fàcil el pujar i el viure pues, amb la pressió que estem vivint, i bueno, ja ens ha passat, no? Vull dir, jo crec que els últims 2 anys que hem estat a primera divisió teníem equips per salvar-nos i al final hem baixat. I això és complicat de fer perquè els altres clubs també treballen bé, perquè tothom es vol salvar i perquè al final sempre baixen 3 i només pugen 3. Vull dir, al final això és el futbol. Hi ha molta gent que està capacitada, però també a la vegada amb urgències per intentar aconseguir objectius més alts.
1: De Sigankov encara no en vols parlar? De la seva sortida, de la seva actitud els últims dies...
0: No vull parlar, però per un tema, ja et dic, penso que cada un té que treure les seves conclusions del que ha fet i ja està. Jo estic molt tranquil, amb la consciència molt tranquil·la, i per això és un tema que vull passar pàgina.
1: T'ha decebut, però?
0: No, la paraula decebut no, jo no parlaré perquè sembla que llavors sí que estic que vulgui parlar. No? Uh-huh. És un tema que cada un té les seves conclusions.
1: Què t'explica Mitchell d'Amsterdam? Està content o no?
0: La veritat que no parlem molt, he tingut algun punt de contacte per temes personals, va tenir relació a Sofí i he tingut algun punt de retrobament per tema de persona. Bueno, estic veient que és un equip que també té les seves urgències, però a la vegada també crec que tenen un gran entrenador i un gran equip. Estic convençut que faran una gran temporada i que aconseguiran els objectius que són. I la veritat és que me n'agradaré per ahir.
1: Tenim pendent encara, no?, un homenatge, un acte de reconeixement a Mitchell, que va marxar sense acomiadar-se gairebé. Aquí el club té alguna cosa pendent, no, Quique?
0: Bueno, jo crec que hem de ser una miqueta empàtics amb una situació que lògicament és l'entrenador que ha portat el club el joc més alt de la història i que ha fet una feina brutal, però també és veritat que marxa en un moment complicat i que és un moment que també fer un homenatge en un moment d'un descens, jo, amb tot el meu respecte, si ara també tenim que criticar el club perquè no ho ha fet, trobaria que això ja és una miqueta és complicat, no? Jo crec que hem d'entendre que són situacions difícils, moments difícils...
1: No, per això deia de buscar ara el moment, no? En algun moment de buscar aquest acte de reconeixement, com dius, a una figura molt important en la història recent del Girona.
0: Sí, però bueno, és que jo crec que primer això s'ha de retrobar en un moment que tothom pugui, que tothom ho vegi, i no, crec que no s'ha de fer... Tothom sap que Mitchell és... un entrenador superestimat, és una persona crec que no necessita reconeixements perquè la gent l'adora i l'estima molt i no hi ha que donar-li més importància als homenatges. Jo crec que no sé si es farà o no es farà, no? T'estic parlant per parlar, no em vols parar aquesta pregunta, la veritat, però bueno, jo considero que aquestes coses ja pues, han passat, hi ha un altre, i hem de mirar tots endavant, i hem de pensar una mica en el futur de cada un.
1: I en futbol ficció, tu saps o creus que si el Girona s'hagués salvat, Mitchell seria ara l'entrenador del Girona?
0: Bueno, això no ho sé. Jo tinc una relació personal amb ell molt bona. Jo és una persona que hem parlat moltes vegades. Va ser... un final de temporada molt traumàtic, molt dur, però ell i jo estàvem connectats i anàvem a una i jo estic convençut que si haguéssim salvat la categoria, el plantejament que ell s'hagués quedat, ell l'hagués fet, si no, nosaltres l'haguéssim proposat, que jo, la meva idea era que pogués continuar. I això no vol dir que no al final hagués decidit marxar, perquè també hi ha altres situacions, no? Vull dir, també hi ha un cansanci emocional, molts anys vivint bueno, amb un gruix de jugadors que portava molt de temps amb ell, i això potser hagués fet prendre una altra decisió, però que ell és feliç a Girona no tenia cap dubte, i que el fet de poder-se quedar era una opció que jo sé que la valorava.
1: Vaig acabant amb el més jove i amb el més vell, la sensació júnior, 17 anys de central, que fa pinta d'aquests jugadors escollits. No sé, tu que has vist molt més futbol que servidor, què veus quan veus júnior jugar?
0: Bueno, aviam, júnior no és una sorpresa del que està mostrant, perquè és molt jove i està demostrant una maduresa brutal, no? I com a sorpresa no, perquè és un jugador que ve de baix, que ja estava passant passos molt, molt ràpids, ja era un jugador que anava al filial segur 100%, tenint segon any de juvenil, sent segon any de juvenil, i el fet de portar-lo a la pretemporada, bueno, pues és una situació on, com falten centrals, pues el portem sabent que, bueno, és un jugador que el volem visualitzar com hem fet ja moltes vegades amb molts jugadors, però demostra una maduresa durant la pretemporada brutal, i la realitat és que per mi és una de les grans sensacions de tot el que ha passat durant aquest estiu, perquè aquests punts de jugadors d'energia que venen amb una felicitat brutal des de baix, i que també donen aquest punt, no, a tots els altres d'alegria i de felicitat, doncs ha sigut un punt molt important, i del futur que jo prevec d'aquest noi, doncs lògicament és un futur molt important, d'un jugador que és futbolista, que viu el futbol d'una manera apassionada i que té unes qualitats individuals, crec que per l'elit, i estic convençut que són jugadors d'elit.
1: I Estuani, que en fa 40 d'aquí res, el 12 d'octubre, la seva última temporada, o no t'atreveixes a dir-ho amb Estuani?
0: Amb Estuani és difícil dir-ho, perquè fa molts anys que ho parlem, però és ell mateix que m'ho diu, jo crec que va ser l'últim, i és una cosa que el seu rendiment és el que està marcant una mica la seva línia, i al final, durant els últims 3-4 anys que ha jugat molt menys i ha acceptat un rol molt menys protagonista, però a la vegada també de saber i de conèixer bé el seu cos i de com poder donar rendiment amb el punt que està de la seva carrera, pues és un jugador molt intel·ligent. I encara estic convençut que aquest any a segona divisió, en el moment que pugui donar-nos rendiment, ens donarà. I llavors, bueno, veurem i valorarem què passa durant l'any que ve, però clar, tot no és etern. Està clar que hi ha un moment que tindrà que parar, però bueno, jo el veig supermotivat, és una persona que és un exemple pels joves, com entrena, com va l'entreno, com aconsella a tothom. Bueno, jo crec que aquest sí és una persona que mereix un gran reconeixement, però perquè realment porta uns anys de rendiment dintre del club que és brutal, no?
1: El 27 farà 10 anys ja que va aterrar a Girona. Tens algun nom apuntat a la pissarra d'aquells que... Em va marcar molt quan veu fitxar Oriol Romeu, que vas dir, bueno, és un nom que vam apuntar allà a principi de mercat a la pissarra, però considerant que gairebé seria impossible que vingués, ni algun d'apuntat a la pissarra com a anhel de futur o no?
0: Bueno, bé, al final s'apunten moltes coses, però moltes coses són molt complicades de que passaran. A segona divisió encara més, no? Vull dir, al final hem de viure la realitat que quan entres en un mercat ja de com és segona, ja perds les oportunitats que potser tenies al cap de molts jugadors a primera divisió. Però bueno, tenim el somni d'intentar tornar a pujar per intentar tornar a pensar i somiar amb aquests jugadors, no?
1: Què ha passat, i acabo amb aquesta cima, el delegat Xavi Aguilar, que heu decidit prescindir d'ell després de només 6 jornades de Lliga?
0: Bueno, no sé els comentaris que s'han dit, no tinc ni idea. Jo l'únic que puc dir que és una persona que m'aprecio molt, ja porta ja anys treballant amb nosaltres a nivell d'aconsellament de quin tipus d'àrbitre venia, una miqueta, doncs una persona que ens ha donat molt bons consells i que aquest any, doncs, li hem donat l'oportunitat de posar de delegat, perquè també, doncs, al marxar Galiano doncs, creiem que era una persona que ho podia fer. Ell ens va avisar que no era una persona que se considerava delegat, en l'aspecte que tampoc, al final aquí hi ha molt temes de gestió que que són complicades, no? A nivell doncs, de ficar fitxes a la federació o de fer com la Lliga ens demana, doncs, posar a les plataformes tot abans d'un horari, perquè si no hi ha multes, tot això. I ell això no s'ha sentit del tot còmode, i l'únic que hem fet, jo en cap moment li he dit que marxés, al revés, jo volia que continués perquè crec que ens està donant un punt de qualitat molt alt a nivell d'informació de lo que ens anàvem a trobar, i crec que teníem molt bona relació amb els àrbits, i jo mai he pensat en marxar, el que passa que sí que crec que l'altra part de la feina sí que la tenia que fer algú que, bueno, que tingués aquest punt de coneixement i que tingués aquest punt d'estar tranquils, perquè crec que estem en un món professional i hem de fer les coses ben fetes.
1: Perfecte, queda clar. Quique Càrcel. Ah, per cert, la volta aquella extra que feies a la rotonda o que fas a la rotonda abans d'arribar a Montilivi, això ho continuem mantenint?
0: S'ha acabat. Ja no
1: s'ha acabat?
0: No, baixar l'any passat.
1: Sí o no? No. Ostres, no ho sabia.
0: S'ha acabat. Bueno, perquè vull intentar veure que totes aquestes pel·lícules que em faig no valen per res.
1: Vas dir, descens, doncs deixem de fer la volta. Hosti, si pugeu, sí. Queda clar que la volta ja no la tornaràs a fer mai més a la vida, no?
0: Mai més.
1: Quique Càrcel, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta estona al Superesports. Bon diumenge.
0: Vale, adéu.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: El director esportiu del Girona, Quique Carcel, a l'antena del Superesports a RAC 1. Ara segona, d'aquí un quart d'hora, Oviedo Sporting, que viurem a l'antena de RAC 1 amb un munt de convidats. Hi ha 5 catalanes que són des de fa 5 minuts campiones del món, Albert.
2: De la selecció espanyola sub-20, que ha guanyat a la tanda de penals a Corea del Nord. No hi ha hagut gols als 90 minuts, no hi ha hagut gols a la pròrroga i a la tanda de penals Espanya es proclama campiona del món sub-20.
1: Cèlia Segura, Ainhoa Gómez, Aixa Càmara, Carla Julià i Noa Jiménez, campiones del món, a més també de les jugadores del Barça, Rosalía Domínguez i Júlia Torres. Júlia Torres, que també és campiona del món sub-20, derrotant Corea del Nord, com diem, a la tanda de penals. Tenim els últims 4 minuts al Madrid Unicaja de la Lliga ACB.
2: El Madrid patint, perd de 4, Madrid 77, Unicaja 81, transforma el segon tir lliure, 78-81, perd de 3, queden encara 4 minuts, queda molt, però el Madrid ho està passant malament en el seu debut a l'ACB.
1: I compta el Mundial de Ciclisme, que hi ha hagut canvi d'escenari, som ara 25 quilòmetres pel final.
2: Sí, perquè un dels grups perseguidors han atrapat els 3 del davant i en el moment que hi havia aquest impàs de reagrupament, ha atacat Brandon McNulty, el nord-americà, que ha obert escletxa i ja li treu un minut al grup d'11 perseguidors perquè no s'acaben de coordinar i els hi ha tret un minut. I queden 25 quilòmetres als perseguidors. Hi ha, entre d'altres, Roglic, Seixas, Only, Pidcock, Van Der Poel o Simmons. També Isaac del Toro no hi és, Evenepoel, però compta amb Brandon McNulty, 25 quilòmetres, 1 minut 8 segons respecte al grup perseguidor.
1: I a la Lliga de les Nacions, com ha acabat el partit del Països Baixos de Xavi Hernández?
2: Ha guanyat, primera victòria de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos, 1-2 patint, però ha acabat guanyant. Ara han arrencat 2 bons partits amb aquest Alemanya-Grècia que acaba d'arrencar amb Adeyemi com a titular, és titular el jugador del Barça, i Noruega-Portugal amb Haaland a l'11 de Noruega, Cristiano és suplent a Portugal.
1: I també ha començat el partit de la discòrdia, l'Israel-Irlanda, 0-0 al marcador, primers minuts, per dir que finalment sí que s'està jugant a Debrecen a territori hongarès. 12 i les 9, hem arrencat la tarda amb la victòria de l'Europa in extremis amb el gol de mig de cano, diríem, a la sortida d'un córner ja en el temps afegit de la segona part. L'ha aturat el porter, li ha tocat el cul l'esquena d'un defensa i ha acabat entrant, que és el més important, i per tant l'Europa ha pogut sumar la primera victòria de la temporada avui contra el Rayo Majadahonda a Can Dragó, a més en l'estrena de Luis Blanco com a entrenador d'europeista després de la destitució de Josep Maria Jané. En Blanco ha parlat al final del partit amb Pau Bonastre.
3: Doncs sí, mira, amb el Luis Blanco, el tècnic de l'Europa. Hola, Luis, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: I enhorabona per la victòria.
4: Gràcies.
3: Quina manera de començar amb una victòria? Vaja, no hi ha millor manera.
4: Sí, important. Important per tothom, per el club, per l'afició, per els jugadors. L'energia ha sigut molt bona durant tot el partit. Hem crescut que volíem guanyar aquest partit. Jo crec que hem anat de menys a més al partit i això és molt important. O sigui, que la balança es decanti per nosaltres, això és molt important per seguir créixer durant la setmana, i les victòries sempre ajuden moltíssim.
3: Més enllà del joc, que segurament en moments a l'equip li ha costat una mica més, en altres menys, però, com dius, important per guanyar confiança i, entenc jo, per construir el camí que tu vols donar a l'equip, entenc.
4: Així és. O sigui, és molt difícil que un entrenador arribi i que el seu equip jugui com ell vol, que facin totes les coses bé. N'hi ha un rival també molt bo. És un tema de mentalitat, de tindre conceptes clars. Està clar que ens hem enfrontat contra un equip que té les coses molt clares, que van de tindre el mateix entrenador la temporada passada. Nosaltres som un equip ara mateix en construcció, però segurament aquesta victòria és el que et deia abans, que ens ajudarà moltíssim a seguir construint, no?, de cara al que ve.
3: Què és el que creus que li ha faltat més a l'equip? On creus que ha de millorar més?
4: Bueno, al final, a nivell de joc, hem de millorar tant en fase ofensiva com en fase defensiva, això està clar. Avui era un partit molt emocional, a mi m'hagués agradat que a la recuperació tindre una miqueta més estabilitat. Recuperàvem moltes vegades la pilota i tornàvem a perdre la pilota, llavors això porta també moltes coses, això, el tema emocional, i avui era alt, però al final nosaltres necessitem més pausa per construir i a la vegada de competir moltíssim, perquè aquesta categoria requereix competir moltíssim, perquè ja veus, els detalls marquen la diferència. Un gol a l'última jugada ens ha donat 3 punts.
3: Lluís, com estan sent aquests primers dies a la banqueta de l'Europa?
4: Bé, molt content, la rebuda ha sigut molt bona. La gent, la veritat, molta energia, o sigui que estic molt content. A mi aquesta situació de tindre tanta gent que vol sumar, que vol aportar, doncs m'agrada moltíssim i això és el que m'he trobat.
3: Ja l'última, del que tu vols acabar veient de l'equip, de vestidor, de joc, de tot aquest procés, en quin percentatge diries que està encara fins a arribar al que tu vols?
4: No sabria dir-te. A veure el partit, a veure què ens ha faltat una miqueta, què hem fet bé, i a partir d'aquí creixerem, segur.
3: Lluís Blanco, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Superesports amb Xavi Puig. RAC 1.
5: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
6: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
0: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
7: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
8: I know molt bé.
7: Molt bé, sí.
8: Com va?
7: Com va, home?
8: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
7: Visca el Barça.
0: A 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
9: Sí, se notó?
7: Un poco, sí.
0: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC 1, tots som un milió.
10: RAC+1.
0: Aquest dimarts l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC+1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pasqual.
11: Un altre pla de Justin Somi, ara sí! Ara sí, Jazz! Ara sí, Jazz!
0: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC+1. I feel
10: devotion. RAC+1.
0: Tots som
10: més
0: 1.
12: RAC1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
13: Vídeos i històries exclusives.
12: Notícies.
13: Entrevistes.
12: Reportatges.
13: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter.
12: RAC1.
0: Instagram i TikTok.
13: RAC1 oficial.
0: RAC1.
13: Seguiu-nos.
0: Tots som 1.

0: 6 minuts i les 9 de la nit, 6 minuts i arrencarà el derbi asturià Oviedo Sporting al Carlos Tartiere. Com tenim el partit entre el Madrid i l'Unicaja a l'ACB, Albert?
1: 84-85, encara guanya Unicaja, tot i que el Madrid amb un parcial de 12-1 havia capgirat el marcador. Ara un bon moment de l'Unicaja a 1-11-84-85. Per cert, deixa'm dir-te que Willian Gómez, 20 punts. El millor jugador avui d'Unicaja en aquest duel contra el Madrid.
0: I el Mundial de Ciclisme, com el tenim?
1: Doncs continua McNulty al davant, tot i que s'ha reduït la diferència a 37 segons respecte a un grup d'una desena de ciclistes en què hi ha, per exemple, Del Toro, Jorgensen, Van Der Poel i Seixas. Per tant, li han retallat una mica aquesta diferència, encara amb 22 quilòmetres per disputar-se.
0: I ara a les 9 arrenca el Carlos Tartiere, setena jornada de Lliga, Oviedo Sporting de Gijón. No ho va avançar, però ara fareu un Oviedo Sporting al Superesports? Doncs sí, farem un Oviedo Sporting al Superesports i molt ben acompanyats d'un Oviedo, que és ara mateix 12è la classificació amb 8 punts. L'últim partit va ser la derrota que vam explicar a RAC+1 al camp del Sabadell, a la nova Creu Alta, per 3-1, mentre que l'Sporting de Gijón, avui jugant com a visitant, suma 10 punts en aquesta classificació amb els resultats que hi ha hagut. És desè ara mateix i ve de guanyar 1-3 al camp de l'Andorra a l'última jornada. L'últim Oviedo Sporting va ser la temporada 24-25, perquè l'any passat l'Oviedo el teníem a primera. Oviedo 1, Sporting 1. Hola, Clara Rodergas, eh? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Bona nit, Clara.
2: Ara sí, bona
0: ara
2: nit.
0: Sí, bona nit. Tot a punt, amb ambientats de gala al Carlos Tartiere. Qui no ens atreu en els locals? Qui no ens atreu l'Oviedo, Clara?
2: Doncs amb Aaron Escandella a la porteria, David Jiménez lateral dret, Dani Calvo i Carlos Domínguez parella de centrals, Samu al lateral esquerre, doble pivot per Gotti i Llunes, a la dreta Jacobo, a l'esquerra Pablo Sáenz i al davant Villahermosa i Cris Ramos.
0: I qui no ens atreu l'Sporting?
2: Amb Rubén Llàñez sota pals, Guille Rosas lateral dret, Doña Beitia i Pablo Vázquez parella de centrals, Cuenca a lateral esquerra, doble pivot per Manu Rodríguez i Corredera, a la dreta Gelabert, a l'esquerra Yusifov i al davant Otero i Antonio Casas.
0: I qui xiula?
2: Avui xiula Andrés Fuentes Molina, valencià, m'ha dit el Miquel Agut que és correcte, que era un candidat a pujar a primera, però finalment s'ha quedat a segona divisió, i al bar un conegut ja habitual com és Figueroa Vázquez.
0: Ben acompanyats amb un oviedista, com és el Borja Pardo. La Borja, bona nit.
3: Què tal, Xavi? Com estàs?
0: Bona nit. I amb un esportinguista, com és el Javi Giraldo. Hola, Javi, bona nit.
4: Xavi, què tal? Bona nit.
0: És el partit, no?, de l'any per un tio de l'Sporting o un de l'Oviedo, sigui aquí o a l'Oviedo o al Molinón, no?
3: A veure, no, és un partit que...
0: Són 3 punts més, no em diguis allò de 3 punts.
3: És veritat que l'Oviedo de l'Sporting actualment no està bé. També et diré que és un partit que per naturalesa, per ADN, per afició, per història, tindria que ser un partit de primera divisió. Per circumstàncies, ara jugar a la Hypermotion, però és un partit de primera amb tot el que suposa.
0: De fet, de primera n'hi ha hagut uns quants, ho tenia per aquí, a primera divisió al camp de l'Oviedo. N'hi ha 13 victòries de l'Oviedo, 5 empats i 2 victòries de l'Sporting. A segona, la cosa està una mica més igualada. 10 victòries de l'Oviedo, 8 empats i 6 victòries de l'Sporting. Però és veritat, clar, l'Oviedo gairebé 40 temporades a primera, l'Sporting 42 temporades a primera. Realment, Javi, és partit de primera que sí, jo tenim circumstancialment
4: tant,
0: a segona.
4: I tant, sí. Jo com que tinc ja una edat, me'n recordo de fins i tot del Euroderbi, no? Crec que va ser l'any 91, quan Oviedo i Sporting lluitaven, i de fet ho van aconseguir, és jugar a Europa. L'Oviedo va ser eliminat amb el Genoa, te'n recordaràs, Borja. Bueno, tu ets molt més jove, però crec que parlem de l'any 91.
3: Jo tinc 46.
4: 91. I sí, és un derbi de primera, que són dues ciutats molt futboleres, molt ficades amb els seus equips, molt properes una a l'altra, pel que no conegui, estan a 28 quilòmetres. Hi ha molta gent que treballa a Oviedo i viu a Gijón o a l'inrevés, i és un derbi molt intens, no? Jo venia pensant què derbi es pot comparar amb aquest, potser el gallec, no? Coruña, Vigo, per caràcter de la ciutat, però sí que és un derbi molt intens.
0: Hi ha molta rivalitat entre ciutats o no, també? És a dir, entre clubs queda evident que sí, però entre Oviedo i Gijón hi ha molta rivalitat o no?
4: Hi ha força rivalitat, sí, perquè són ciutats molt diferents, però molt properes geogràficament, no? Oviedo és una ciutat una mica més burguesa, més elegant, més de professions liberals, no? Més de metges, notaris, sí. Universitària, i Gijón és una ciutat més gran, però no és la capital, i és més obrera, més industrial, té el port del, sí, del Mosel, del port de mar. En fi, són caràcters, són tarannàs molt diferents, però estan molt a prop. Clar.
3: De fet, el símil que deia el Javi de Coruña a Vigo és molt encertat, perquè Vigo té més habitants que la Coruña. La Coruña, diguéssim, té un pedigrí, un caché superior a Vigo, que és més industrial. Això també s'assimila a Oviedo-Gijón, però repeteixo, igual que aquest any finalment tindrem un derbi gallec després de moltíssims anys, estaria molt bé que l'any vinent aquest Oviedo Sporting o Sporting Oviedo també estigués a primera divisió.
0: Sempre es diu que el que baixa de primera a segona té aquest plus, aquest també econòmic, evidentment, que ha de ser l'any que l'ha d'aprofitar per tornar a primera.
3: Sí.
0: Com ha arrencat? Això és llarguíssim i no s'acaba mai la segona, però que no hagi arrencat del tot bé, et diu alguna cosa, o encara això queda molt...
3: L'Oviedo té la mala experiència de quan va baixar l'última vegada a primera a segona, que crec que aquell mateix any va baixar a segona B i va començar el seu periple per l'infern, que va durar 24 anys. Esperem que aquest any no passi el mateix. I és veritat que hi ha hagut equips, al Màlaga li va passar al Deportivo, que aquesta transició de primera a segona ho porten malament. Veurem l'Oviedo d'aquest any.
0: L'Sporting va des de la 17-18, que torna a ser a segona, Javi, també suposo que s'està fent més llarg del que voldria l'afició, sí, sportinguista.
4: És una afició, la de l'Sporting, que té molt bon paladar, perquè, clar, evidentment ha estat molts anys a primera, fins i tot als anys 70 l'equip va lluitar per la Lliga, després recordarem com al Molinón va néixer aquell càntic mític de "Así, así gana el Madrid",
0: no?
4: I clar, l'afició sempre vol, l'objectiu del club sempre és sempre ha de ser l'ascens. El que passa és que des dels darrers anys fins i tot es va lluitar per no baixar a primera ref. Costa una mica, i bueno, ja sabeu, la segona és que és una competició salvatge.
0: És una guerra, i el que ara mateix tenim, després es pot capgirar. Vaja, el Girona és un bon exemple. Clar. Aquest any ha arrencat prou bé, però moltes de les temporades que ha acabat o fent play-off o fins i tot amb l'ascens, gairebé el Nadal, l'últim cop, clar, era vorejant el descens. Vull dir que això és llarguíssim.
4: I a més hi ha un fet que abans ho parlaves tu, Xavi, amb el Quique Cárcel, els internacionals. Els internacionals, clar, marxen, i aquest parón, aquesta aturada...
0: Hi ha dues jornades a sobre. Sí.
4: Clar, és que això, tu pots formar una plantilla molt competitiva amb internacionals i de repent, sobte, bueno, se'n va.
0: Això no té cap sentit. Jo li deia al Quique Cárcel, ara també és veritat, també li deia al Quique, dic que els clubs voten a favor, és a dir, quan la federació planteja el calendari, tots diuen, sí senyor, endavant, vinga, ho farem així.
3: Però és curiós, perquè això només passa a la Lliga Espanyola, perquè la Sèrie B està paralitzada.
0: Sí.
3: La Championship està paralitzada. Per què? Perquè els equips de Sèrie B i Championship tenen internacionals, com els té Girona, com els té l'Oviedo, com els té l'Almeria. Sí, però què passa? Que aquí la Lliga Hypermotion tira endavant.
0: Però és que a més, aquest any no hi ha ni una jornada entre setmana, a segona. Sí, sí. Vull dir que no és que diguis, hòstia, és que el calendari no ens deixa forats. No hi ha tot... És cap de setmana, només es para per Nadal, però no hi ha ni una jornada entre
3: Correcte.
0: Setmana, dius, noi, vale, la Copa, no sé què, però trobes forats, si amb una mica de bona voluntat, trobes forats per no haver de jugar mentre hi ha internacionals corrent pel món. A punt d'arrencar el partit, deixa'm anar un punt de Barcelona, sí, amb el Bernat Balboa. Hola, Bernat, bona tarda, bona nit.
5: Hola, bona nit, Xavi Puig.
0: On pares, Bernat?
5: Doncs sóc aquí a un bar molt a prop de la ràdio, el Down Jones, que és el bar on sovint es reuneix la penya oviedista per veure els partits de l'Oviedo. I avui, evidentment, no pot ser menys, sentiu, no?, els aplaudiments de fons de la penya que s'ha reunit avui per veure aquest Oviedo Sporting de Gijón, partit de gala, evidentment, han cantat l'himne, s'han sentit crits d'ànims, ja celebren la primera acció ara a favor de l'Oviedo, i per tant avui això, partit de gala, que on s'ha reunit avui la penya oviedista de Barcelona aquí al Down Jones.
0: Caram, com està la borsa, eh? Aquí haurem d'anar seguint a veure quines accions pugen més, i les de l'Oviedo de l'Sporting al llarg del partit. A veure, comencem a algun oviedista i amb com ho veu això, si deu victòria clara del seu equip o no.
5: Sí, vinga, som-hi, anem a buscar. Aquí jo crec que el primer que hem de buscar és el president de la penya.
0: Home.
5: Tinc aquí al costat el Sergi. Sergi, què tal? Bona nit.
6: Què tal? Bona nit.
5: Bé, Us reuniu aquí la penya obviadista de Barcelona. Des de... Explica una mica, com és que, perquè tu has nascut aquí a Catalunya,
6: és català, sí.
5: Ets català, com és que ets de l'Oviedo, formeu part d'aquesta penya? Explica'm una mica.
6: Bueno, això és de la família ja, els meus pares són d'Astúries, els dos. Meu pare era molt aficionat de l'Oviedo, soci de l'Oviedo, llavors sempre se m'ha quedat. Era molt culer i molt de l'Oviedo. Jo sóc de l'Oviedo només.
5: Ah, molt bé, molt bé. O sigui, aquí tenim un català que no és del Barça, que és de l'Oviedo i que forma part d'aquesta penya de l'Oviedo. Des de quan existeix aquesta penya, ho saps?
6: El 2013. Sí, jo sóc el cofundador amb un altre noi. O sigui, es van juntar per un play-off d'ascens de segona B a segona i, bueno, al final van veure que la gent venia aquí, que es reunia i, bueno, va començar tot una mica aquesta bogeria, saps? O sigui...
5: Molt bé, molt bé. I avui partit importantíssim. No sé com viviu vosaltres normalment els partits, però avui és partit de gala, aquest Oviedo Sporting de Gijón.
6: Avui és el partit de l'any, sempre, sempre. Els dos partits, anada i tornada. Després el que volia és pujar, però bueno, al final aquest partit és molt important, és el partit de l'any.
5: Sí, si no pugeu, però guanyeu els derbis, ja està prou bé, no?
6: Prou bé. Com a mínim guanyar-ho. L'any passat que van pujar no van guanyar cap, però bueno, o sigui que imagina't.
5: Exacte. Sí. Doncs això, Xavi Puig, estarem aquí acompanyats de la penya obviadista de Barcelona amb el seu president, el Sergi, i anirem també descobrint d'altres persones de la penya.
0: Perfecte, a mi no es posi nerviós, que també tindrem cantó esportinguista durant la transmissió d'aficionats de l'Sporting, a veure com veuen aquest derbi, que comença, compte, patacada que s'han portat important al porter de l'Oviedo.
2: Sí, Aaron, en un xoc amb Otero, davanter de l'Sporting, que intentava arribar una passada en llarg, que ha sortit Aaron i Otero se l'acaba emportant per davant. Es recuperarà, però, el porter local, una figura importantíssima aquestes últimes temporades, amb moltes aturades de mèrit. Avui, de moment, amb aquest petit xoc, el petit ensurre, es recupera. Ambientes al Tartiere. Des del primer moment veiem la gent ja votant, saltant, amb ganes d'aquest derbi que la temporada passada, com elles, no vam tenir.
4: Aaron, primer... que va fer una temporada passada molt bona a primera. Potser sí. El millor jugador de l'equip a primera,
7: de
4: el porter.
7: Sí, segurament. De fet, a l'Oviedo, la planificació esportiva aquesta temporada passava per la renovació d'Aaron Escandell i d'Alberto Reina, que van ser els dos pilars de l'equip l'any passat. Finalment s'ha aconseguit assegurar la continuïtat del porter i del migcampista. Avui suplent, Alberto Reina suplent, no deixa de sorprendre, perquè és un home de molta qualitat, però Julián Calero ha estimat que avui era el dia des de partida de la banqueta.
0: El primer derbi amb Cazorla retirat ja del futbol professional, l'any passat que va vestir la samarreta de l'Oviedo, per molts oviedistes amb menys protagonisme del que els hauria agradat. Sí. No sé si és el teu cas també, Borja.
7: No, el meu...
0: El del 99%, no?
7: Correcte. Perquè, a veure, és veritat que Santi Cazorla no t'aguanta un partit, no t'aguantava un partit l'any passat de 90 minuts, però jo crec que 45 minuts te'ls podia assignar amb molta qualitat, i el problema és per què no li va donar en un primer moment Veljko Paunovic i per què no li va donar després els altres entrenadors que van arribar, no? Jo crec que és un jugador amb molta qualitat i la seva sortida d'Oviedo deixa aquell repòs de dir podia haver estat molt millor tramitat, en fons i en forma.
0: S'acaba el partit de l'ACB a Madrid, Albert.
1: Ha guanyat el Madrid, 89-87. Ha tingut un triple des de mitja pista al conjunt visitant. No ha tocat ni ferro. Guanya el Madrid. Ho ha patit moltíssim. Al final, però, s'endú aquesta primera victòria a la Lliga ACB.
0: I ha marcat Portugal, en aquest Noruega-Portugal.
1: Joao Félix ha marcat
0: l'altre dia, també.
2: Forma,
1: Sí, amb Cristiano a la banqueta. Joao Félix que avança...
0: Ara l'hora de recuperar el Barça.
1: Avança Portugal a Noruega, un camp complicat. De moment, Noruega 0, Portugal 1. Continua el 0-0 al partit d'Alemanya. Alemanya que juga a casa contra Grècia, 21 de la primera. I s'ha mut el marcador al partit de la polèmica. Israel 0, Irlanda 2. El primer d'Irlanda, per cert, de l'amic Parrot. A l'inici del partit, els irlandesos no han donat la mà al rival, tampoc al capità. A l'hora de fer el sorteig de camp, doncs no ha donat la mà als àrbitres, no al capità rival. Per tant, aquest gest dels irlandesos abans de començar el partit.
0: I el Mundial de Ciclisme continua amb Nulti escapat.
1: Però mira els perseguidors que fan. No fan res, perquè no es coordinen. Té gairebé un minut d'avantatge sobre els rivals. Brandon McNulty, el nord-americà, i falten 12 quilòmetres. Per tant, és que ho té a tocar. seria un campió sorprenent.
0: Sí. Ara sembla que algú es vol moure perquè veu que s'acaba el temps i que, per tant, si no hi ha coordinació, doncs com a mínim intentarem fer-ho a la brava, l'escapada en solitari. Primers minuts, 6 ja de partit. El Tartiere sense gols, clara, Oviedo 0, Sporting 0, amb unes quantes patacades.
2: Sí,
0: això sí,
2: ara, ara l'ha repartit Llunes amb un cop sobre la corredera. Ha arribat molt tard el migcampista de l'Oviedo en aquesta acció al mig del camp sobre el jugador esportinguista. L'Sporting ha tingut una arribada de Casas que ha provocat un córner, i el córner a punt ha estat d'aconseguir rematar l'Sporting a porteria, no ho ha aconseguit. L'Oviedo ha penjat un parell de pilotetes a l'àrea però sense poder rematar a la porteria de Llàñez. Primers 7 minuts la mou l'Sporting a camp propi.
7: De fet, Clara, Xavi, us faré un spoiler. Jo crec que n'hi haurà més targetes que gols. Eh, Javi? Estaràs d'acord amb mi?
4: Són partits de pocs gols.
2: Sí.
4: Els

0: ja.
1: Mare meva.
0: És veritat que amb aquest interval de temps l'Oviedo ha tingut sí, la seva...
1: Hi ha hagut alguns seva, anys que no hi havia Duarte.
0: Travessia, no? Travessia pel desert, l'Sporting ha estat a primera, l'Oviedo també, però 25 anys són molts anys.
2: Una altra patacada.
1: Molts esportinguistes que no han vist guanyar l'Sporting aquí al Tartier.
2: Atacada ara la Cuenca sobre Pablo Sainz de la zona de la part baixa de l'esquena. La té l'Oviedo. Entre centrals, el capità Dani Calvo jugant amb Carlos Domínguez, ficat enrere amb el porter Aaron. La trepitja, aixeca el cap, pressió tímida de l'Sporting, intenta trobar al mig del camp a Gotti, compte que se la pot endur Quis Ramos, dins l'àrea Quis Ramos, gol!
1: Que bona.
2: Doncs el primer gol, abans que les targetes, arriba al Tartiere i el fa Quis Ramos, que compta, a més ha pres mal al genoll, compte que es deixa caure a terra, es toca la part posterior del genoll dret, a veure si tinguem un ensurt aquí i una lesió important, però fa el primer l'Oviedo, s'anticipa Quis Ramos després de la pilota despenjada per Gotti, defineix de meravella davant Yáñez, però compte, mans a la cara, mans al cap,
1: ha
2: pres mal d'evitar Quis Ramos, no està fent comèdia, jo crec, marca l'Oviedo, però compte que pot pagar-ho cara amb aquesta possible lesió de Quis Ramos, l'autor del gol, nou de partit, Oviedo 1, Sporting 0.
1: S'adorm la defensa de l'Sporting, aprofita Quis Ramos amb un control orientat i acaba superant i compte, perquè la cara era d'espantat, sí, fins tot de Quis Ramos, de veure que aquest genoll s'havia fet mal de veritat.
3: No sembla una hiperextensió.
1: No, no exacte, sembla, no sembla Mbappé.
4: A més, serà incident perquè Quis Ramos ja ha tingut problemes al Cádiz de lesions greus i la cara, com diu el xat, era d'espantat de dir, creo que es la pierna de l'any passat.
0: Està mal quan xoca con,
2: sí, amb el porter.
0: Sí, sí.
1: La defensa de l'Sporting, Javi.
0: Sí, la rada del central que arriba tard, arriba molt tard i quan ets l'últim home tu, no. Si vas per esa pilota has de
1: contundent, no?
0: Sí, contundent.
1: Ho fa bé, molt bé, Quis Ramos, tot s'ha de dir, després, Borja, com se'n va control cap amunt i després refineix perfecte.
4: I la definició és molt millor que la de Ferran Torres ahir a Wembley. No és difícil, tampoc.
1: No. Demanaven la llitera, els mèdics de l'Oviedo.
2: Sí, sí, a més, amb urgència, s'estava encaixant, però que no surt la llitera, per tant, Quis Ramos, que no podrà continuar segurament, marxarà després d'haver fet el més important, marcar un gol, però evidentment poc ha durat el partit al davanter l'ex del Cádiz, tant de bo no sigui res greu, però les imatges realment preocupen i molt, perquè la cara del futbolista, els gestos de dolors realment són preocupants. Ara ja sí que arriba la llitera, per tant ben aviat que podrà abandonar el terreny de joc, però portem una estona ja amb el joc aturat, que ho haurem d'afegir en aquesta primera part. De moment guanya l'Oviedo.
1: Zero targetes, un gol, de moment,
4: sí,
1: no?
4: El contragafe és un art...
1: Bueno, queda molt,
4: és
1: queda
4: un
1: molt,
4: art que s'ha de controlar, s'ha de saber operar l'art del contragafe i efectivament ha funcionat.
1: De moment ha funcionat per tu, no tant pel Javi, però sí que ha funcionat. 1-0, marca l'Oviedo i el joc aturat des del gol per aquesta lesió fa pinta de greu de Quis Ramos, del golejador de l'equip local avui, el Carlos Tartiere. No està ni molt menys decidit el Mundial de Ciclisme, Albert.
3: Se li està fent llarg a McNulty, han arribat a tenir-lo a 10 segons, però s'han tornat a aturar. És a dir, el veuen a davant, però no hi ha ningú que acabi de fer l'últim sprint per poder atrapar el líder McNulty, que si li està fent llarg, que li queden encara 8 quilòmetres, jo crec que tothom confia que tard o d'hora l'atraparan, però clar, es van aturant, ara torna a obrir-se forat gairebé fins als 18 segons, per tant, tot obert de cara als últims 8 quilòmetres d'aquest Mundial en ruta en categoria masculina.
1: No sé què reclama l'Sporting, ara farà el canvi l'Oviedo, com que s'estava perdent molt temps, però home, hi ha un tio que potser s'ha trencat el genoll. Qui és l'escollit per entrar?
2: No tenen motius per queixar-se. Doncs bé, entra Alberto Reina, que abans ens comentava el Borja, que si no m'equivoco és qui marca contra el Barça l'any passat, o qui va ser, no? El gol de mig del camp, després de la rada de Joan.
4: El gol de mig camp és d'Alberto Reina, que agafa avançat... Era Joan García, no, el porter?
2: Sí, que és l'allà que és la zona de fet,
4: correcte.
2: Joan.
4: I sí, ho dèiem abans, Alberto Reina segurament va ser el millor jugador de camp de l'Oviedo l'any passat, ha començat de suplent i amb aquesta lesió de Quis Ramos és un canvi defensiu, perquè Quis Ramos és nou i Alberto Reina no deixa de ser un interior, un mitja punta, però amb l'1-0 i amb la naturalesa de Julián Calero aquest canvi és comprensible.
0: Sí, Julián Calero quan el va fitxar a l'Oviedo, jo tinc amics allà oviedistes, lògicament, i em deien no m'acaba de fer el pes, massa defensiu, no m'acaba de...
4: Home, amb el Levante, l'ascens

0: que va signar amb el Levante fa un parell de temporades va ser molt meritori,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Es va tancar amb aquell gol de Carlos Álvarez al camp del Burgos, si no me'n recordo. I és cert que va començar la temporada passada amb dubtes, de fet el 30 de novembre el van fer fora per portar l'entrenador portuguès actual, i jo crec que va ser una mica injusta aquella destitució, perquè el Levante, el Levante tenia...
1: va sortir molt bé,
0: perquè de fet la plantilla era la que era, i crec que Julián Calero mereixia segurament més crèdit i una mica més de continuïtat.
2: A més, l'arribada per nosaltres de Canyita Brava sempre sí. l'aplaudim.
3: A la banqueta.
0: No ho havia pensat mai, però no? Ara que ho dius, és sí, sí, igual. Sí, sí, sí.
3: Mira-te la bulla una altra vegada.
0: No, és igual.
3: I et sortirà, me debes 6.000 pessetes de whisky només de mirar-lo a l'entrenador del Llevant.
4: L'any passat, l'Oviedo va ser una pena, una llàstima que no estigués més en la lluita per la permanència fins al final. Jo crec que tenia equip per ser-hi, una mica més, no? No sé.
2: Bueno, és que la gestió del principi, sí. Vull dir, quan la roda de premsa de destitució, quan diu és que nosaltres hem d'estar lluitant sí. per Europa, sí. no hem d'estar lluitant per evitar el descens, dius ai.
4: Va ser una mica
0: el grup Pachuca ho va fer molt bé a segona divisió, però la gestió que es va fer en aquell mes i mig a l'estiu va ser dantesca. Es parlava de Luka Jovic, no va arribar Luka Jovic, va arribar Rondón amb 37 anys. 4 mesos després estava tornada cap a Mèxic, encara està allà, i ficant gols, que és la paradoxa de tot això. Fede Viñas va fer una segona volta espectacular i és un davanter espectacular. L'Oviedo no ha pogut mantenir l'uruguaià, i aquesta temporada la plantilla és la que és. És una plantilla que et tindria que donar per entrar a play-off, però hi ha equips com el Mallorca, com el Girona, com l'Almeria, que tenen més potencial que aquest Oviedo i que aquest Sporting. Sí. Aquesta és la realitat.
4: Eibar, Las Palmas, sí, sí. Fins i tot Sabadell, que han començat molt sí. bé, Tenerife, que ha pujat aquest any i ha començat bé.
0: Però ho deia el Xavi, la segona és duríssima, és la segona divisió més dura arrel del món, més que la Championship, et diria.
4: I es fa molt, molt llarg.
0: Correcte.
4: Jo crec que fa un parell.
0: Pregunta-li al Racing, que portava dues temporades a signar una primera volta sí. espectacular, es va quedar a les portes i finalment l'any passat ho va aconseguir.
5: Compte la centrada, que es passeja per l'àrea, la recollirà a l'altre costat. Però David Jiménez, al lateral dret, pressionat per un rival, se'n va cap al corn, a veure que en treu d'aquí, doncs l'acabarà perdent, tot i que es queixa d'un cop a la cara, també protesta al sector de la graderia d'aquella zona. S'aixecarà Jiménez, intenta sortir l'Sporting. Gotero d'esquena al mig del camp, cau a terra, no hi ha falta, la pilota se la queda a l'Oviedo, amb Goti. Goti la protegeix, encara Goti... Tocant i tocant l'Oviedo, compta Villahermosa, el xut des de la frontal, impacta en el cap d'un jugador de l'Sporting, que semblava que es podia queixar, però el joc continua. A l'esquerra, ara, Samu intenta superar el seu marcador, Guillarrosas, encara Samu, que entraurà res, serà pilota per l'Sporting, i un altre cop es queixa ara Guillarrosas d'un cop a la cara, moltíssim, de fet es queixa moltíssim al lateral dret de l'Sporting, marxa d'aquella zona, per si de cas, Samu, que és qui li ha etzibat aquest suposat cop, ara veurem la repetició, perquè jo en directe no he pogut veure res, però... A veure si les imatges ens diuen una altra cosa. Continua la gespa Guillarrosas i l'àrbitre, que està demanant una mica de calma, de pau, perquè protesten i molt els jugadors de l'Sporting. A veure
2: si la repetició ens aclareix alguna cosa o més un cop a la cara, sí. per groga és, com a mínim,
5: sí, sí.
2: Aniríem una groga i un gol, tot i que per mi no és revisable per vermella, no.
4: Que si ens fiquem a jugades així...
2: Acabem sí, tu i jo,
4: acabem,
2: no?
4: Sí, acabem amb quatre jugadors.
0: No. És cert que Guillarrosas, això t'ho explicarà millor el Javi, no és esportinguista com a tal, és esportinguista i militant. Sí. És un nen de Mareo, sí. que a més ha tingut declaracions en les últimes temporades una mica fora de to contra l'Oviedo. Això ha fet que sigui molt estimat per la gent de l'Sporting i molt odiat per la gent de l'Oviedo.
4: Sempre ha d'haver algun jugador així a cada equip. Jo em recordo del Cervero,
0: Diego
4: Cervero, que era molt, molt militant, i quan ets molt militant, bueno, els teus a mort, però els rivals en contra totalment. No? La família de Guillarrosas, que té una floristeria, sembla un xis.
3: Molt boníssim, això,
4: I crec que la mare de Guillarrosas treballa molt aquí a Mercaflor. I sí, no sé, sembla un xis. Són molt esportinguistes tota la família.
0: El drama seria que tingués una funerària. Que tingui una floristeria és un fet... És un factor.
4: Però de tant en tant ja va bé, no? Que hi hagi jugadors que es mullin una mica, que, no? Que...
0: Sí, no, a veure... Mira, parlem de Guille Rosas.
5: Li torna ara, Samu, li torna ara. I mira groga per Guille Rosas, que demanava l'anterior per Samu, no l'ha vist i ara s'ha tornat ràpidament. I mira, li ha ensenyat també a Samu, eh? Li ha ensenyat els dos. Tots dos, al lateral esquerre de l'Oviedo i al lateral dret de l'Sporting. Per tant, targeta groga, es queixarà Samu a l'assistent. Però mira, ja guanyen
0: tenim,
5: les grogues.
0: Clara, ja tenim dues grogues, sí, sí. Un gol.
5: Sí, sí, 2-1.
2: Ara que deies això de Rosas, que tenia bastant clar. És que a mi m'agrada molt aquests cognoms que després tenen relació amb la seva professió. Hi havia Josep Miralpeix, que era director general de Pesca Marítima. Que realment, dius, hosti, és que no hi ha millor persona per aquest càrrec.
5: Compte que hi va l'Oviedo atacant per zona de tres quarts. Coti, el xut surt molt desviat, es disculpa. De fet, els seus companys... a Jacobo per haver provat la rematada i no aixecar el cap i mirar altres opcions. Per cert, aquest gol de l'Oviedo, el primer aquesta temporada a casa. No havia marcat encara cap gol, de fet no ha guanyat cap partit. L'Sporting sí que ha guanyat fora de casa, però l'Oviedo no havia estat capaç ni tan sols de marcar. 2-0 i una derrota 0-1. Doncs el primer, què millor que fer-ho en tot un derbi contra l'Sporting.
0: Sí, i a més, Clara, els partits de l'Oviedo a local, el primer es queda amb 10 i crec que acaba empatant, i el segon es queda amb 10 al rival, i el rival crec que era el Burgos, i li acaba guanyant el partit 0-1, jugant amb 10. És a dir, no han jugat un partit en condicions 11-11 en l'acabada de temporada del Tartiere. Aquest és el primer.
4: Sí, la pressió de jugar a casa, l'Sporting també l'està acusant aquest any. Ha guanyat el Burgos 1-0, però després ha caigut davant el Girona, 0-2.
0: Va empatar amb el Sabadell.
4: Sabadell, la primera jornada, que la gent ja es va posar nerviosa, entre ells jo, el primer jo. I després una derrota molt dolorosa, 0-1, davant l'Eldense, 4-5 dies després de que es fes públic que l'Eldense era propietat de Messi, clar. Això, el factor Messi...
2: Va influir,
4: jo crec, no?, una mica.
0: De fet, l'Eldense feia 48 hores que havia canviat l'entrenador,
4: sí,
0: i es correcte. Va complir allò d'entrenador nou, victòria segura, i ho van fer al Molinón.
2: Magnulti sí o Magnulti no, Albert?
6: Sensació que sí, perquè al darrere és cert que han saltat tres ciclistes, Pitcock, Jorgensen i Schmidt, però són a 20 segons i queda un quilòmetre i mig. Jo crec que no l'atrapen. Ho està donant absolutament tot el nord-americà perquè podria aconseguir la victòria de llarg més important de la seva carrera. Mira cap a baix, va imprimint encara més velocitat, tota l'energia que li queda per aquest afrontar l'últim quilòmetre i mig. Es veu guanyador, té els tres al darrere a 20 segons. Per tant, Magnulti ho té gairebé fet, ho ha de rematar en els últims metres.
2: Com tenim la borsa, la penya oviedista de Barcelona, el Dow Jones. Bernat.
7: Doncs, evidentment, eufòrics, a més no poder en el primer gol, en aquest únic gol del partit de l'Oviedo, també, evidentment, queixant-se d'aquestes accions que van en contra del seu equip, aquesta última targeta groga que ha rebut un jugador de l'Oviedo, evidentment, aquí no ha agradat gens, però bon ambient, han saltat, vaja, d'alegria, he descobert amb el primer gol com d'important és aquest partit per la penya oviedista de Barcelona, aquest partit que, vaja, ho deia abans el Sergi, el president de la penya, és gairebé més important quasi que ascendre a primera divisió.
2: Contents, evidentment, a la penya de l'Oviedo de Barcelona amb aquest 1-0. El partit ara ha entrat en una fase de poca cosa, de passar poca cosa, Clara.
5: Sí, de fet, és que més enllà del gol, doncs ens l'han tingut. Ara compte que l'Sporting tenia problemes per sortir, se la treu de sobre Rubén Yáñez, l'aconsegueix baixar Guille Rosas, aquest és Dunyavit, i el central busca ajuda, té a la dreta Otero, trobant un soci al mig del camp. Ara Dunyavit, que és el central, fent de lateral i pràcticament sumant-se a l'atac com un més. Cau a terra, falta, una altra puntada, aquesta sense amonestació de Llunes, que abans ja n'ha repartit una altra.
2: Sí, un yanqui guanyarà a Canadà, eh?
6: Magnulti va mirant enrere, ja sap que serà campió, últims 100 metres, afrontant aquests últims metres, i jo crec que els està gaudint perquè sap que guanyarà, que no l'atraparan 150 metres, ara ja sap que ho té fet, mira com pica a la bicicleta de ràbia, perquè ara us explicaré el palmarès de Magnulti, perquè és que és de llarg la victòria més important de la seva carrera. Company de Pogacar, l'UAE, que mantindrà el mallot de l'Arc de Sant Martí, aixeca els braços, creua la línia de meta, no s'ho creu, victòria de Brandon Magnulti, que fins ara com a molt havia guanyat una etapa del Giro, una etapa de la Vuelta i una de la París-Niça, eren els seus grans èxits, i avui és, es proclama campió del món, lluita per la segona posició, crec que pot ser Pidcock i Van der Poel, però clar, el gran protagonista és McNulty, que sens dubte ja es podria retirar. Jo crec que ja es podria retirar, tot i que evidentment ara té un any per lluir.
2: I tant.
6: Fent de gregari, tirant de Pogacar, podrà lluir el mallot de l'Arc de Sant Martí, que a més, difícilment lluitarà per una general o per un premi de la muntanya, és a dir, que sempre el podrà lluir aquest mallot, que podrà lluir i gaudir.
2: És el quart títol de campió del món pels Estats Units en prova en ruta. En té un Armstrong i dos Greg LeMond com a nord-americans campions del Mundial en ruta, i avui s'hi afegeix McNulty, aquesta gran victòria en aquest Mundial que s'ha disputat a Montreal, superant tots els que eren favorits, tots els que eren candidats o que semblaven els principals candidats, com diem, a guanyar aquest Mundial avui a Montreal. El derbi asturià, 1-0 guanya l'Oviedo, ha marcat Cris Ramos, que s'ha lesionat i fa pinta de greu en el moment del gol, el 24 gairebé de la primera.
5: I hem apuntat la primera rematada de l'Sporting després d'una falta, la falta que hem explicat just abans de la victòria de McNulty, amb una centrada lateral de Corredera, el remat de Palo Vázquez del central, que l'ha blocat sense problemes Aaron, que es tocava a l'espatlla, no sé si encara dolorit de la primera acció del partit a Otero. Però vaja, el porter sembla que amb algun problema de moment encara pot continuar. Ataca l'Sporting per la banda esquerra. Cuenca. Tocant Josifov. Té dos futbolistes de l'Oviedo al davant, no ho ben clar. Retrocedeix enrere per Corredera. Aquest sí, amb Cuenca, que és l'Andrés Cuenca. El Cuenca que coneixem tots, ex del Barça, per qui no el situï.
4: Sí, l'Sporting té dos jugadors, han passat Masia, Corredera i Cuenca. Potser fruit d'aquesta, jo diria, gairebé històrica tradició entre l'Sporting i el Barça. No sé si Borja estarà massa d'acord amb aquesta afiliació que a vegades fem,
2: sí.
4: Sporting-Barça i per l'altre costat Oviedo-Madrid, no? Mira, això ja seria un debat més sociològic, però
2: Quini va marcar molt, no? Diríem, en sí, aquesta història de relació.
0: És Quini, no? És Luis Enrique, és Abelardo, és Iván Iglesias, sí. Que també va jugar a l'Oviedo. És veritat que aquesta vinculació Gijón-Barcelona-Oviedo-Madrid sempre ha estat de forma indirecta, no? Jo sóc un rara avis perquè jo sóc culé de l'Oviedo, bàsicament perquè jo vaig néixer aquí a Barcelona, el meu pare és gallec, la meva mare és asturiana i tota la meva família materna eren socis abonats de l'Oviedo i per això li tinc estima. Però quan he anat a Astúries de vacances sempre m'he trobat que Sporting Barça, Oviedo, Madrid sembla que és el matrimoni, no? Després hi ha excepcions, com a tot.
4: Jo crec que bé, fins i tot abans de Quini, una mica abans, l'Sporting, com dèiem abans, al final dels 70 va fins i tot lluitar per la Lliga un parell de cops, i allí es va forjar a Gijón un cert antimadridisme per agravis arbitrals i errors arbitrals a favor del Madrid. Encara els més veterans se'n recorden del nom de Borràs del Barrio, que era un àrbitre d'aquella època que va perjudicar l'Sporting.
2: És el Guruceta de l'Sporting, no?
4: Exactament, mira, sí. Un exemple perfecte. I parlem de l'any 77-78. I aquest antimadridisme que es va reflexar... Compte
5: l'Sporting! Fora! Molt bona acció de l'Sporting, la veritat, perquè ha anat tocant, sortint per la banda dreta, la protegia Otero, ha tocat l'Sporting a la frontal, amb Gelabert per allà al mig, i finalment el xut de Manu, de Manu Rodríguez, que ha sortit fora per ben poquet amb la cama esquerra. De fet, Aaron ha fet vista. Vull dir que la pilota va... Res, ni un pam.
2: Toca el lateral de la xarxa, fins i tot.
5: Quatre dits, més cap a la porteria, i segurament estaríem explicant l'empat de l'Sporting, que a mica en mica aquests últims minuts s'està acostant una mica més a la porteria local. La més cara, sens dubte, per l'Sporting en aquests primers 27 minuts que portem al tertiere.
2: Abans deies el càntic aquest, que
4: sí,
2: el Daniel no para aquest... de repetir-nos,
4: sí.
2: També cada transmissió del Madrid, que va néixer al Molinón.
4: El càntic aquell neix al Molinón a l'any 79, una acció entre Enzo Ferrero i Isidoro San José. No sé si us recordeu de l'Isidoro San José.
2: Un fistilista.
4: Correcte. un rifirraf entre els dos, i tot l'àrbitre expulsa només al jugador de l'Sporting, no? El Molinón, doncs, explota contra l'àrbitre i bueno, neix de manera una mica espontània aquell càntic que després, al llarg dels anys, s'ha reproduït a, fins i tot al Bernabéu com a propi, no?
2: Exacte. Però, amb remuntades del Madrid,
4: exacte,
2: no?
4: Exacte, no? Sí, però sí, que sí. Va néixer una mica com un crit de queixa davant les actuacions arbitrals a favor del Madrid, no? O sigui, potser Mourinho necessitaria a vegades llegir una mica d'història de futbol espanyol, no? Per veure que els àrbitres històricament han afavorit el Madrid més que perjudicar-lo.
0: De fet, me'n recordo Mourinho amb l'època de l'Sporting, l'última època de l'Sporting a primera amb Manolo Preciado, va tenir enganxades Manolo Preciado a Sporting.
2: Bueno, pel Mourinho, el dia que visita el Camp Nou, no? L'Sporting, i surt amb un equip ple de suplents, i aquell dia Mourinho, vaja...
0: Què és el que està passant ara? Jo tinc amics madridistes que em diuen, està passant ara el que passava a l'època de Guardiola, que el Barça és tan superior que els rivals segurament ja donen per descartat aquest partit i fan rotacions. I això al madridisme li treu de polleguera. Però la realitat és que en aquell moment Manolo Preciado i Mourinho van tenir enganxades que no fa una altra cosa que posar en valor aquesta rivalitat Sporting-Real Madrid.
2: Van acabar arreglant la situació, no, Javi? Perquè acabar havent-hi una trobada i una entesa entre els dos, però sí que va ser molt desagradable.
4: Però encara em recordo la roda de premsa de Preciado, l'enyorat Preciado, quan va respondre a les crítiques de Mourinho. No direm les paraules exactes perquè no toca, no? Però estava molt, molt encès.
2: Era un home que parlava clar.
0: Xavi, estem veient a McNulty a la televisió, a la segona televisió que tenim aquí.
2: Ostres!
0: Li han caigut 10 anys després de l'etapa d'avui. És increïble.
2: Sembla impossible que aquest home hagi guanyat el Mundial. Tu el veus i et diuen, aquest tio ha guanyat el Mundial.
4: S'acaba de fer 273 quilòmetres.
5: Quants anys té?
4: Ara tu no és tan gran com sembla aquí,
5: està plorant,
6: ultra
5: també,
6: emocionat,
5: vull dir que,
6: sí. I vaja, sí.
2: No, però deu tenir com a molt 30 i pocs, no, McNulty?
0: Com a molt. Ara t'ho miro. Brandon McNulty, 28 anys.
2: 28 anys.
0: A cada cama. Cotitzats, com diuen a Twitter.
2: Ara, ell té un or mundial i tu no.
5: Sí, correcte.
2: Aneu rient que ja guanyat el Mundial a Montreal.
0: El mallot se l'emporta.
2: Hòstia, però realment està demacradíssim, eh?
0: Sí. El ciclisme mata. Aquesta és la lliçó.
6: Per cert, Michael Matthews, finalment, el segon, eh?
2: Matthews segon i Van Der Poel tercer. Bronze per Van Der Poel, que sap ja que és guanyar un Mundial, sí. No ho sabia McNulty, Matthews tampoc no ho sap i continuarà sense saber-ho amb aquesta segona posició. Els internacionals com els tenim, el partit a Noruega i el partit a Alemanya?
6: Continua el 0-1 a Noruega amb el gol de Joao Félix a punt d'arribar al descans. Alemanya 0, Grècia 0. Adeyemi ha tingut una de les millors oportunitats, bon xut que busca l'escaire i la treu al porter de Grècia, i ha marcat el tercer Irlanda. El gol de Jack Moylan, que quan ha marcat s'ha tret el braçal negre, que llueixen avui als jugadors d'Irlanda, i li ha fet petons i li ha ensenyat als aficionats d'Israel com un altre gest. Ja hem explicat que a l'inici del partit han baixat el cap quan sonava l'himne d'Israel, no han saludat els seus rivals. Doncs aquest partit, que finalment sí que s'ha disputat perquè van votar els jugadors d'Irlanda de finalment jugar-lo, doncs tots aquests gestos per evidentment protestar per tota la situació que està vivint Gaza.
2: Bernat, algun aficionat de l'Oviedo per aquí? A veure si està patint gaire, que n'ha tingut una declara a l'Sporting ara fa 3 minuts.
7: Doncs sí, parlem amb l'Iñaki, que és una de les 20-30 persones que hi ha aquí al Down Jones. Iñaki, què tal? Com veus el partit?
8: De moment bé, pel que anem guanyant, molt bé.
7: Però ara l'Sporting s'està apropant, eh?
8: Patim.
7: Des de quan ets tu de la penya oviedista de Barcelona?
8: De la penya quan es va fundar fa uns 13 anys.
7: Des del 2013, no? O sigui, des que es va fundar, més o menys, ets part de la penya. I aquesta rivalitat, com la viviu la gent de l'Oviedo amb l'Sporting? Realment és un partit tan important
8: molt
7: per vosaltres?
8: Molt important. És el partit de l'any.
7: És el partit de l'any. Doncs a veure si hi ha sort i aconsegueix a l'Oviedo la victòria.
8: A veure si hi ha sort.
2: A veure aquest corna, que potser arriba el segon de l'Oviedo, potser
5: sí?
2: No.
5: Jo crec que aquests aplaudiments eren per celebrar això, que l'Oviedo ha provocat un córner i pot buscar el segon. Veiem el capità, Dani Calvo, que es toca el cap, jo no sé si marcant una mena de jugada d'estratègia, el llançament des de la dreta, doncs el remat fora. El remat fora per ben poquet, per sobre el travesser de Carlos Domínguez. Ha arribat bé al central, però no ha aconseguit enviar la direcció porteria, sinó que ha sortit molt per sobre el travesser, i ara ens ensenyaven moment del gol de Chris Ramos i també de la lesió, recordem que ha pres mal el genoll i que ha marxat amb llitera, amb evidents gestos de dolors, per tant, pendents del seu estat. Per cert, baixes avui de tots els equips, l'Oviedo, Ilias Chaira, Stanis Pedrola, Brandon, Carlos Fernández, Isfan i Nacho Vidal, i a l'Sporting, Bruno Rubio, Ferrari, i dos noms importants, perquè els tenim vistos de primera o d'altres competicions, Hugo Guillamón, l'ex del València, i també Conrad de la Fuente, el que va ser jugador del Barça fa uns anys.
2: És molt bo per dir-ho d'alguna manera, no? És molt bo. A Chris Ramos, que diu, hòstia, jo aquest gol l'he de celebrar, és un Oviedo Sporting, aquest gol s'ha de celebrar, sí. I a la que comença veu que no pot, diu, hòstia, no, jo m'he de seure, que el genoll sí. Aquest no em funciona.
0: I a més ha tingut un inici de temporada complicat, perquè hi venia per ser el nou referència amb la sortida de Fede Viña. Recordem que hi va fer bones temporades al Cádiz, fins i tot a primera. Se'n va anar al Botafogo un any. L'Oviedo ha fet una inversió important amb aquest jugador, havia estat lesionat al principi, marca i li passa això. I deia la Clara baixes de l'Oviedo, Ilias Chaira és un jugador que ha de ser diferencial, perquè és un jugador per la categoria, té nivell de primera i tindria que ser titular. El que passa que ha començat també amb problemes de lesions i Julián Calero està esperant que estigui en plena forma.
5: A veure, un altre córner de l'Oviedo, la treu Rubén Yáñez, hi havia un jugador pel terra de l'Oviedo i dos de l'Sporting. Ha hagut ball de bastons aquí a la zona de l'àrea, la distribució d'Aaron l'aconseguia baixar a l'esquerra Gotti, compte que l'Sporting li regala a l'Oviedo, se la pot endur dins l'àrea. Carlos Domínguez, que cau a terra, demana penal al central Carlos Domínguez, diu l'àrbitre que no hi ha res, protesten també des de la graderia del Tartiere. Encès l'estadi de l'Oviedo, veurem la repetició, veurem també si Figueroa Vázquez detecta alguna cosa punible i avisa l'àrbitre per mirar-s'ho al VAR. De moment la pilota la tindrà ara l'Sporting, hi havia fora de joc de Gotti. Ara l'àrbitre diu que res, que és clarament el senyal, el senyor Andrés Fuentes, que res.
4: Estava aquí una mica tremolant perquè
0: ho semblava.
4: Veia el VAR, sí, veia que el VAR podria, a veure...
0: Res. De fet, el jugador, que és l'indicatiu, sempre el jugador no ha protestat molt.
5: I ara compta la rematada, córner. L'envia a córner Rubén Yáñez, la rematada de Jacobo amb la cama esquerra i posa la mà al porter de l'Sporting. Serà un altre córner per l'Oviedo, ara des de l'esquerra de l'atac. Està apretant un altre cop l'equip de Calero en aquests instants. Ja últims 10 més l'ha afegit, que serà generós. D'aquesta primera part guanya l'Oviedo 1-0 contra l'Sporting al derbi d'Astúries.
2: Crec que l'àrbitre ho ha tingut molt clar estava a prop de la jugada i molt clar des del principi que no hi havia res de res. Hi ha un contacte, però potser sí que el busca més el jugador de l'Oviedo que no pas el de l'Sporting.
5: És un central també que estava en una zona que no és habitual i suposo que també ha vist que era una bona oportunitat. El llançament la treu Cuenca des de l'àrea petita, la baixarà encara a camp contrari l'Oviedo. Gotti a l'esquerra, aixeca el cap, la centrada no és bona, la treu la defensa esportinguista, se la queda, però un altre cop l'Oviedo que mira cap a casa, la pilota cap als peus d'Aaron, correrà cap a aquella zona Otero per provocar que el porter se la tregui de sobre, que ho fa, i de fet la mira directament a dominis de l'Sporting de Gijón.
4: Qui ha començat millor la temporada és Stanis Pedrola, un altre ex del Barça, fitxat aquest any pel Oviedo. Bon jugador.
0: Estava a la Sampdoria, crec, estava jugant a Itàlia. De fet, en el seu dia era una de les... Bueno, dels talents més importants que tenia la Masia.
5: Va arribar a debutar, de fet.
0: Correcte.
2: A més, format des del... No? Era aquest, no?, que havia entrat al Barça des de baix de tot fins a debutar amb el primer equip.
5: Pot ser. Sí.
4: Clar, quan tu fabriques tant talent com la Masia, evidentment no hi ha lloc per tothom, i a vegades les carreres dels jugadors, per exemple el Corredera, m'he estat fixant avui, ha tingut una carrera una mica estranya, no? Molt filial de l'Almeria, filial del Depor, i ara bueno, està jugant a segona, està consolidat, però clar, el fet d'haver estat format a la Masia... No sempre t'assegura un lloc a primera divisió.
0: És que et diria que el Barça, sempre que se li posa un jugador l'etiqueta de aquest és el talent principal de la Masia, és estrany que arribi a cristal·litzar. Lamine Yamal és l'excepció, però amb Stanis Pedrola va passar, amb Conrad de la Fuente, jo me'n recordo el hype que hi havia amb Conrad de la Fuente, va tenir quatre sessions i ara de fet està a l'Sporting. És complicat assentar-se quan tens aquesta pressió de ser el referent de la millor acadèmia del món, que és la Masí.
2: Ataca l'Sporting per banda esquerra.
5: Sí, i ho intenta Josi Fos, se'n va cap a dins, la passada cap a zona de ningú, intentava trobar Otero dins l'àrea, que no sé si l'ha engegat a dir i s'ha queixat d'alguna cosa al davanter esportinguista, que és un d'aquests jugadors que, no sé si penses el mateix, que és capaç del millor i del pitjor.
4: Sí, estava pensant també això d'una mica de César Gelabert, que és un jugador molt talentós, però Josifov arriba aquest any del Celje, és un jugador molt ràpid, molt explosiu, gran regatejador, ho diré bé, però sí, clara, totalment d'acord, capaç de fer coses meravelloses i de repent de sobte de desconnectar-se del partit.
2: No era Stanis Pedrola, no, era algun altre jugador. Va apuntar el Marc Marvà, que ell és format al Reus i que arriba de cadet al Barça, Stanis Pedrola, fins a arribar a debutar amb el primer equip.
0: Estic pensant, Xavi Aspar segurament no era dels 3-4 jugadors cridats a ser l'icona de la Masia, i ha arribat al primer equip una mica per la porta de darrere, i sí. Ara mateix és un jugador important.
2: O Fermín.
4: Com es deia aquell jugador que va debutar amb el Barça, potser Martí Riverola.
2: Aquest era el que era format des de petit.
4: Que de fet crec que debuta...
2: Pedrola, Riverola, s'assembla.
4: Sí, exacte.
2: Acepta molt bé.
4: Que de fet crec que debuta amb Guardiola i just abans de jugar, Guardiola li demana: estàs preparat?
5: Ui, espera, l'acció de Samu cau a terra, això és falta, a la frontal, a punt de fer penal, la falta i la targeta per Pablo Vázquez. És la tercera roja del partit, la segona per un jugador de l'Sporting. L'acció de Samu, del lateral esquerre, que ha anat avançant pel mig, ha arribat fins l'àrea, fins la frontal, i a punt ha estat de provocar penal. N'ha fet una falta perillosíssima, això sí, a la frontal. Li demana a l'afició que animi, i ja l'ha agafat, diria, Alberto Reina per provar el llançament directe.
0: Serà Alberto Reina segur, però podrien cridar a Santi Cazorla, que està a la grada.
2: I ara la podria fer amb la dreta i amb l'esquerra.
0: Sí,
2: no?
0: Això pots fer amb 50 anys.
4: Vázquez, quin partidet, La rada del primer gol i aquesta falta que, buf, no sé jo. No, deia abans que el Martí Riverola, quan va debutar, conta la gent que Guardiola li demana: estàs preparat? Estàs preparado para jugar? Sí, llevo toda la vida preparándome para este momento. I era veritat.
2: Sí. Era aquest, Martí Riverola.
5: A veure la falta. 40 de partit, Alberto Reina, que ja ha plantat la pilota, fa unes
0: Jacobo.
5: Passes...
0: Aquest és Jacobo.
5: Ai, sí, perdó, Jacobo.
0: I no sé si Reina està al costat o llançarà Jacobo, que m'estranyaria.
5: Doncs mira, hi va Jacobo completament sol. El llançament de Jacobo a la tanca directament.
0: Era millor que Ferreira.
5: Ha impactat a Otero, no sé si a l'estómac, es queixa Otero. I ara, de fet, es deixa caure a terra. Jo crec que té alguna mica problemes per respirar després d'aquest impacte del xut de Jacobo en aquesta falta.
2: Aquesta falta, Bernat, ja segons com, amb Cazorla al camp, com deia el Borja, potser era mig gol, eh?
7: Doncs sí, però en aquesta ocasió l'Oviedo, que encara continua guanyant 1-0, a veure, continuem parlant amb gent aquí, amb aficionats de l'Oviedo. Amb qui tinc al costat?
9: Jo em dic Núria.
7: Hola, Núria, què tal? I necessito saber aquest fanatisme de l'Oviedo, com és això, per què?
9: Doncs la veritat és que no ho sé, però el tenen de veritat, perquè jo, que comparteixo molts moments amb aquesta penya, ho viuen amb molta eufòria i amb molta intensitat.
7: Tu com és que has arribat aquí?
9: Doncs jo estic casada amb un noi que és asturià i que és de l'Oviedo a mort, o sigui, moltíssim, molta afició, i bueno, i m'agrada compartir aquests moments, tot i que, bueno, jo sóc del Barça, però...
7: Ah, és del Barça, molt bé. I tu que ets del Barça, i principalment del Barça i no de l'Oviedo, per la gent catalana, per què avui, que no tenim aquest sentiment de pertinença ni amb l'Oviedo ni amb l'Sporting, per què avui hauríem d'anar amb l'Oviedo i no amb l'Sporting?
9: Ostres.
2: Perquè la seva parella
9: és
2: de l'Oviedo.
9: Tinc més lligam amb l'Oviedo, però...
7: Diuen des de l'estudi, perquè la teva parella és de l'Oviedo.
9: Clar. Però la gent de l'Sporting també són macos, vull dir, cap problema.
7: Ara els anirem a veure, la segona part, a veure com reaccionen. Moltes gràcies, Núria.
9: Vinga, de res.
2: És molt comú, Javi, famílies on es barreja l'oviedista i esportinguista.
4: Sí. De fet, la meva família, jo tinc tinc una tieta, que és curiós, que ja és molt gran, però als anys 70-80 anava sola al Tartiere, i en aquella època és molt de l'Oviedo, molt de l'Oviedo. I en aquella època no era freqüent que una dona anés ella sola, tota sola, al futbol, no? I parlaven del futbol, xerraven de futbol. I bé, jo sóc de l'Sporting pel meu avi, que era de l'Sporting, però a la meva família tinc família a Oviedo i són molt oviedistes, molt oviedistes, i bueno, cap problema.
2: Ho porten bé, ens porten bé. Tens barreja o no?
0: A veure, és veritat que si tu ets nascut a Oviedo, el 90% de la població de la ciutat és d'Oviedo, i a Gijón passa el mateix, però el tema és què passa als pobles d'interior de tot el Principat d'Astúries, no? Arriondas, Nava, Ribadesella... Allà et pots trobar que la meitat del poble és de l'Oviedo i l'altra meitat és de l'Sporting. Jo, en el meu cas, ja et dic, jo vaig néixer aquí a Barcelona, jo sóc català, el meu pare és d'Ourense, és del Madrid, de l'Espanyol i del Depor.
2: Caram,
0: i antibarcelonista. De fet,
2: amb la barreja que has dit, sí, això últim ho intuïa.
0: De fet, el somni del meu pare és que fos de l'Espanyol. Li va sortir malament. I la meva mare, que ja va morir fa uns anys, ella era nascuda a Oviedo i tota la família materna meva era d'Oviedo. Llavors, per això li tinc l'estima aquest d'aquí.
4: Sí, potser a la zona de la conca minera hi ha una mica més d'afició per l'Sporting, perquè hi ha molta gent que va treballar de la conca minera a la zona de Gijón. Jo, per exemple, sóc nascut a Avilés, que és la tercera ciutat d'Astúries, i Avilés està força igualat, no? Depèn molt de si l'Oviedo està a primera, doncs, bueno, sembla que els nois, les noies barren més cap a l'Oviedo, però està força igualat a tota Astúries.
2: Hem tingut el partit aturat perquè hi ha hagut un xoc entre caps, déu-n'hi-do, contundent, Clara.
5: Sí, entre Alberto Reina, que és qui intentava rematar en atac, i Dunyaviti, el central, que és qui defensava l'acció. Hi ha hagut sang, hi ha hagut grapes, també, al cap d'Alberto Reina, diria. Per tant, han pres mal tots els jugadors, tot i que sembla que podran continuar de moment. Jaume Molló no està aquí avui per dir l'afegit, però...
2: Serà llarguet,
5: però entre la lesió de Quis Ramos, aquesta acció...
2: El gol, jo crec que als 6 minuts potser no baixem.
5: Mira, estan posant aquesta mena de gol de piscina a Dunyaviti, que veurem si pot jugar la resta del partit.
0: Estem veient a McNulty a l'altra televisió. Li han caigut 5 anys més. Sí. Des de fa 10 minuts cap aquí, ara té 5 anys més.
6: Vols dir que ha deixat de plorar el podi? Jo crec que no.
0: No, jo no sé si està plorant o és cansanci.
2: Sí.
0: T'ho dic en sèrio. No, està plorant, sí.
2: No, però real, jo entenc que estiguis impactat amb aquesta imatge, Borja, perquè
0: està demacrat.
2: Vull dir, tu treus de context aquesta imatge, sí. I demà la baixes al carrer i dius, aquest home què va fer ahir?
0: Perdona,
2: i l'últim que et diran 20, és guanyar un mundial
0: 28?
2: De ciclisme.
0: 28 anys, de Wikipedia que té aquest home.
2: Em sento jove avui dia.
6: Podria ser el doble, tranquil·lament, el doble.
0: Tinc jo 46 i semblo el seu fill.
5: Sí, no. No es conserva gaire bé.
2: Per cert, que de McNulty corre ja el que va passar l'any passat al Canadà, Albert, no? Amb Pogacar i McNulty.
6: Arriben tots dos sols i Pogacar li diu, guanya tu. I arriben els dos, guanya a McNulty. I avui també passa el mateix, a dir, Pogacar li entrega, no en presència, però sí a distància, el mallot de campió del món a McNulty.
2: Està emocionadíssim, impensable per ell, segur, haver-se posat aquest mallot de l'Arc de Sant Martí. Quan, és que clar, vull dir, sembla
5: no,
2: el pare de tots els altres
5: dos. No, és que vull saber quants anys tenen els altres dos. Busqueu-m'ho, si us plau.
2: Sí, ara busquem Matthews i Van Der Poel, ja supera la trentena. Sí, aquest sí.
4: Però,
5: que
4: Van Der Poel no sembla tan gran, no?
0: Van Der Poel es conserva bé.
4: Es conserva bé, sí.
5: Si has afegit a tot això, Tartiere.
2: Ho hem clavat, eh?
0: Mira, Clara, Van Der Poel, el neerlandès, té 3 anys més que McNulty. Clar. Té 31 anys.
2: 31.
0: I Matthews deu tenir 30, 29.
5: Tres.
2: Però qui porta el mallot de la Sant Martí?
0: No, calla. Michael Matthews, 36 anys.
5: Oh, doncs és el que està millor de tots. Que...
0: Correcte.
5: En fi... el que dèiem, si és d'afegit a Tartiere, havia pres mal un futbolista de l'Sporting, semblava que tenia problemes musculars, però serà pres al joc. També ha tornat ja Dunyaviti i també Alberto Reina després d'aquest cop al cap, per tant tots estan bé. I ara compta enganxada d'Otero amb Alberto Reina, precisament ha d'anar a l'àrbitre, també l'assistent a calmar les aigües. Surten els jugadors de la banqueta de l'Oviedo també per queixar-se de l'actitud del davanter de l'Sporting, que ara abandona la zona, tot i que es queixa, jo crec, d'alguna falta que no han assenyalat o d'alguna puntada que ha rebut. Ara xerra l'àrbitre amb tots dos, amb Alberto Reina i amb Otero, i diu que prou.
2: Quin menú hi ha, el Dow Jones, Bernat?
7: Sincerament, el menú ara mateix és només cervesa.
2: Cervesa, eh?
7: Sí.
2: Sidra no, que... no n'hi ha per aquí. O...
7: Sidra no gaire. Veig sobretot molta cervesa, algun Red Bull... Oi, bueno, marques no, no podem dir-ne així.
2: Ja, però, ja està. Ja està dit ara, ja. Sí.
7: Però molta cervesa, poc menjar, ara entenc que al descans doncs sí que ja aniran a per, no sé, hamburgueses o entrepans, suposo, o potser algun plat combinat, però sobretot molta cervesa. Si et sembla, Xavi, ara que el partit estava més o menys parat, tornem un moment amb el Sergi, amb el president, perquè és el que comentàvem ara, molta cervesa i poc menjar.
10: Sí, correcte. I molt cridar, ja, imagina't.
7: I molt cridar, que el Sergi ja. No té veu. El partit, de moment, sembla que bé, victòria per 1-0, esperem que...
10: De moment estem jugant millor.
7: Em deies abans de marxar, t'he de donar una cosa, tu diràs.
10: He de donar una bufanda, que és la bufanda de l'ascens de l'any passat, després de 24
7: Boníssim.
10: Anys,
7: oh. Ah, molt bé.
10: Que esperem que doni sort per aquest any també, vale?
7: Ostres, aquesta veure, per tu. Doncs, un moment, la despleguem aquí, la bufanda, amb la Montse, la parella del Sergi, ens l'ensenya, perquè us imagineu, un costat de la bufanda de color blau, un altre costat de la bufanda amb la senyera, dient volvimos, després en català, hem tornat, Valor i Garra, doncs ens regalen aquesta bufanda per darrere, Penya Oviedista Barcelona, ens fan aquest regal, aquest obsequi. Moltes gràcies, Sergi, no, pel regal i per l'amabilitat per acollir-nos aquí al Down Jones.
2: Digue-li que ara te'n vas a la penya de l'Esporting, que li farà molta gràcia.
7: No sé si tu ho saps, t'ho he comentat abans, ara la segona part me'n vaig amb la penya de l'Esporting, a veure la segona part.
2: Ara li treu la bufanda.
7: Jo et proposo una cosa, t'agradaria dir-los alguna cosa, enviar-los algun missatge de cara a aquesta segona part del partit?
10: Que guanyin, però la setmana que ve. Aquest matí fem un partit a més, també.
7: Ah, molt bé!
5: Què ha guanyat?
10: A Barcelona, sí, hem jugat.
7: I què ha guanyat?
10: Vosaltres.
7: Ah, veus? Doncs pel matí guanyeu la penya oviedista. 11-3.
10: Una pallissa, sí.
5: 11-3.
7: De moment el partit, 1-0, o sigui, pel matí guanyat vosaltres, a la nit. Bueno, molt bé. Ostres, doncs, ja veieu aquí les penyes que molt bé, els saludarem, rivals, però també suposo que bon rotllo i bon ambient.
10: Sí, sempre bon ambient.
2: Doncs una bufanda, sembla amb la revuelta aquest cap de setmana, perquè ahir ens portava el president del Tona una samarreta del Tona dedicada al Superesports, avui una bufanda de l'ascens de l'Oviedo, a veure ara de la penya de l'Esporting, a veure en què s'estiren.
6: Que els hi pregunti el resultat dels de l'Esporting, perquè a vegades infles una mica i potser no és un 11-3.
7: Veurem qui enganya, doncs. A la segona part ho veurem.
2: Ataca l'Esporting de les últimes que pot tenir en aquesta primera part, Clara.
5: Sí, que ha fet un canvi. Per cert, ho expliquem. Ataca per la dreta, Gelabert, aixeca el cap, retalla la centrada amb l'esquerra, cau a la frontal, intentava controlar corredera, no se'n surt. L'escup, la defensa de l'Oviedo, que intenta sortir per la dreta amb Pablo Sainz, no pot evitar que surti la pilota fora, servei de banda. Queda un minut dels sis que s'han afegit. Ha marxat Yosifov, que és el futbolista que tenia aquests problemes musculars i, evidentment, no podia aguantar perquè podien haver esperat i no gastar una finestra i fer el canvi al descans, però entenc que devia estar realment molt, com es diria, correctament tieso, com per no poder defensar en aquella banda esquerra seva atacant, dret atacant de l'Oviedo. Ha entrat en el seu lloc Paulo García. Últims 30 segons.
0: Jo tinc que dir-te, no sé, el Javi, jo com a culer oviedista, jo no tinc cap animadversió a l'Sporting. De fet, a mi m'encantaria que pugés l'Oviedo una altra vegada i que segona acabés classificat a l'Sporting.
5: Ui, espera, la centrada de Gelabert un moment, la treu la defensa de l'Oviedo, la pilota dividida al mig del camp, qui se la queda, l'Sporting, últims 5 segons, xiularà l'àrbitre. Final de la primera part, 1-0 guanya l'Oviedo amb el gol matiner, el minut 9. De Cris Ramos, que a més s'ha lesionat, sembla ser de gravetat, però és el gol que de moment dona la victòria a l'Oviedo. Acaba, si havies de dir alguna cosa, Borja, perdona.
0: Res, bàsicament això, que...
2: El que fa la distància, segurament, Borja,
0: sí,
2: o no?
0: Sí, no, la gent que viu a Oviedo-Gijón, aquesta rivalitat la porten al límit. Jo t'he de dir que qualsevol oient que tingui menys de 30 anys no sap el que és un Oviedo Sporting a primera, i jo, com a fill d'Asturiana, a mi m'encantaria que Oviedo i Sporting poguessin jugar a primera ja la propera temporada.
4: Sí, a mi
2: també. Per exemple, la temporada passada, perdona, Javi, va ser especialment dolorosa per un esportinguista veient l'Oviedo a primera o no?
4: Bueno, depèn. Jo tinc amics, jo no sóc tan radical, perquè, bueno, visc a Barcelona des de fa molts anys. Fins i tot quan vivia allà, jo no era tan anti-Oviedo ni ho soc. Jo sempre dic que soc anti-Oviedo 180 minuts a l'any, que són aquests 90 i els 90 del derbi del partit de tornada. Però això és, depèn de cadascú, no? Hi ha gent que el que viu a Oviedo, a Gijón, sol ser molt més intens, radical. Jo recordo quan hi havia matrícules dels cotxes amb la província, no sé si us recordeu.
0: S'ha d'anar a Girona a comprar el cotxe.
4: Exacte. Hi havia gent a Gijón que comprava o matriculava el cotxe a Girona per portar la G i la I i no portar la O, que era el distintiu d'Astúries. No, bueno, en fi, detalls absurds una mica estranys de la rivalitat que hi ha. Jo tinc amics que són molt anti-Oviedo i molt anti-Sporting, però el meu cas no és així.
2: I tant, no ho recordava, això de les matrícules,
4: sí.
2: Anaven a Girona a matricular-lo, de dir, mira, de Gijón, eh?
4: Exactament,
2: el meu cotxe és de...
4: Hi ha molta rivalitat en aquest sentit, però bueno, com que jo soc nascut ni a Oviedo ni a Gijón, bueno, ho veig d'una manera una mica diferent. L'any passat, a mi m'hagués agradat que l'Oviedo hagués assolit la permanència. No sóc tan anti. Sóc una mica anti, entre cometes, lo d'anti, quan hi ha derbi, però no més.
2: Es deia el Bernat, el Bardi, guanya clarament la cervesa. Astúries, la sidra guanya la cervesa o la birra guanya la sidra?
4: La sidra va tenir una època de com que era una bebida molt barata, i és una bebida molt barata, que la gent d'allà gairebé com que la feia de menys, no? La despreciava. I els darrers anys s'està reivindicant, s'està recuperant, hi ha molta sidreria, ja sí que ara sí que es veu molta sidra.
0: Clar, qualsevol persona que no sigui d'Astúries o no hagi estat allà ha de saber que una ampolla de sidra costa 3,80 euros, 4 euros. Una canya a Barcelona t'està costant 2,80, 3 euros. Llavors, és veritat que és molt barata, però a més està vinculada a tot el que és el folklore, la cultura, la societat asturiana. I a més està bona. És que una bona sidra és una beguda que pots acompanyar per dinar, per sopar amb els amics, està molt bé.
4: Sí, luego té la litúrgia de compartir l'ampolla, amb el culí...
2: Perquè si no s'escancia i això, està bona igual o no?
4: No, té res a veure. No, i has de complir una mica la litúrgia, de descanciar-la o tu o el cambrer de torn, compartir el vas, llançar una mica a terra...
2: El
4: culín que queda, que resta al final. Bueno, té una mica de litúrgia que, bueno, als asturians ens agrada fer aquesta posta en escena, no? I a la gent de fora també li agrada veure.
0: De fet, Xavi, saps el meme de TikTok dels... TikTok o d'Instagram, dels turistes que arriben a Itàlia i quan posen a bullir la pasta els espagueti els trenquen... que els italians se'ls queden mirant com si fossin terroristes.
2: Les mans al cap, però què pot?
0: Si tu vas a Astúries, demanes una ampolla de sidra i t'ho fiques al got com si fos aigua, automàticament la sensació als asturians és com els italians quan veuen allò de la pasta, no? És com, és un guiri i és un terrorista.
2: Si no t'insulten, pots estar de sort.
0: Correcte.
2: No? Estàs de sort si no t'arriben a insultar. De moment, el descans guanya l'Oviedo, 1-0. Veurem què passa a la segona part d'aquest derbi asturià. Estem aprenent tantes coses d'Astúries, de la rivalitat, d'Oviedo, de Gijón.
6: I amb ganes de la penya, ara, de Gijón.
2: De Gijón, eh?
6: Sí, sí.
2: A veure quin ambient hi ha, quin ambient es troba el Bernat. Abans, però, amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona nit.
11: Què tal, bona nit?
2: Ja saps, aquí. Tu ets de sidra o de birra, Joan?
11: És que he pensat, el Xavi m'ho preguntarà i no sabràs què respondre. No t'ho sabria dir, no sóc expert en aquestes dues matèries, sincerament.
2: Molt bé, més de vi, el Joan és més
11: potser,
2: de vi.
11: Potser sí. No?
2: Què ens explica, Joan, per on passa l'actualitat?
11: No tinc ni idea, Xavi. Mira, jornada marcada per les reaccions polítiques davant del decret que ha de revertir la crisi de l'habitatge que s'ha d'aprovar dimarts vinent al Consell de Ministres, amb la pressió dels manifestants al carrer en diverses ciutats espanyoles i l'acampada a la Puerta del Sol. Pedro Sánchez ha dit que treballa contra rellotge perquè aquesta mesura s'aprovi aquesta setmana i els partits la convalidin al Congrés. Amb tot, el Sindicat de Llogateres de Madrid tem que el decret exclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer, que és el punt més important, ha reconegut el col·lectiu per evitar que repeteixi un cas com el de Mari Carmen. Per cert, que l'Ajuntament de Madrid ha sol·licitat formalment el desallotjament de l'acampada a la Puerta del Sol en considerar que és il·legal al Ministeri de l'Interior, però es nega a utilitzar la Policia Nacional per fer-ho mentre la protesta sigui pacífica. Aquesta manca d'acord institucional fa que hores d'ara els activistes segueixin a la plaça on en les darreres hores han improvisat un festival de música en el que diverses personalitats del món de la cultura s'hi estan acostant tant per intervenir-hi. Tot plegat a les portes d'una setmana que estarà marcada, com dèiem, per aquest decret, una setmana intensament política, però també per un canvi de temps. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per la intensitat de pluja a la costa i al prelitoral per aquest dilluns. Entre les 8 del matí i les 8 del vespre, segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. El grau de perill màxim és de 2 sobre 6, per la qual cosa es recomana precaució en els desplaçaments. I és que al llarg del matí descarregaran ruixats a la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i el delta de l'Ebre. Apareixeran de manera irregular, però alguns poden ser intensos. Durant la tarda també podran afectar zones més interiors, sempre de manera dispersa. I això és tot, Xavi.
2: Gràcies, Joan. Bona nit.
11: Bona nit.
2: 10 en punt de la nit, ha marcat el de sempre, Haaland.
6: Sí, faltava la seva contribució al partit. Empat a Noruega, Noruega 1, Portugal 1, i gairebé quan juga Noruega és que ha de marcar Haaland. 65è gol de Haaland en 57 partits amb Noruega, més d'un gol per partit. Aquest, vaja, no és el més difícil que ha marcat, és una falta que Diogo Costa no pot blocar i acaba rematant Haaland dins de l'àrea petita per fer l'empat a 1, Noruega 1, Portugal 1, al set de la segona. Per cert, que no ho havíem dit, Cancelo, titular en Portugal, exigit per Nusa. Avui s'ha de tenir un partit exigent Cancelo, tot i que no té res a veure en el gol que ha marcat Haaland. I Alemanya no pot, a casa contra Grècia, 10 de la segona, l'estrena de Klopp com a local, 0-0, més pilota, més oportunitats, però tampoc està, no és un setge d'Alemanya a la porteria grega.
2: Pausa i tornem.
12: Superesports amb Xavi Puig.
13: Sola Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
14: Carlàs canvia, Carlàs repara.
15: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
16: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
17: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience, el joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
18: RAC1, emissora oficial.
19: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
20: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
21: Mira, ja ve, recta final.
22: Mola de Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
23: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
24: Un autèntic bochorno.
20: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
20: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: RAC1.
19: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
25: Aquest setembre vine a Robacrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i molt.

0: Passen 6 minuts a les 10 de la nit, Superesports a RAC1, última hora de programa. Tancarem quan s'acabi el derbi asturià i donarem pas al Tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada o una mica més, segons com vulgui l'Aleix, que és qui mana, evidentment, al davant del Tu diràs. Marca Portugal, Albert?
1: Sí, ha marcat 2 gols en 2 minuts i els dos són errades clares de Nilan, el porter de Noruega, que primer regala la pilota a Gonçalo Ramos, que només ha de fer una vaselina, que no és tan fàcil, però que l'executa a la perfecció, és un regal del porter, i ara va a caçar bolets, surt de l'àrea quan arriba primer Gonçalo Ramos, el drible, i a plaer torna a fer el gol al davanter de Portugal en un 3 i no res, al quart d'hora de la segona, Noruega 1, Portugal 3, Portugal encara sense Cristiano.
0: I Alemanya que continua empatant.
1: 0-0, sí, continua atacant, va a prop de l'àrea rival, però no aconsegueix marcar el gol, 0-0 contra Grècia.
0: Deixem escoltar un home feliç, Gerard Encuentra, l'entrenador del Lleida, de l'Hilerna Lleida, després de guanyar avui a València en el debut a la Lliga CB de l'equip lleidatà.
2: Bueno, és el bàsquet modern. No? És el bàsquet modern, tu jugues a moltes possessions, no? I quan jugues a tantes possessions, perquè avui ens trobem dos equips que ens agrada jugar un ritme alt, i el jugar en tantes possessions, pues, en el moment que tens encert fas un mini parcial, no? Fas un parcial, i en el moment que estàs erràtic, pues, si l'altre equip està encertat, pues, encara s'amplia una mica més, no? Llavors m'agradaria revisar el vídeo per a veure les coses com han anat, però ara mateix, després del partit, amb l'eufòria, amb calent, doncs estic molt, molt content de moltes coses que ha fet l'equip.
0: Moltes coses que ha fet l'equip, aquest Lleida que ha arrencat amb una victòria grossa, una victòria a València, i també m'ha explicat la victòria del FIAC Girona, del bàsquet Girona, a Fontejau contra l'UCAM Múrcia, que va tan emprenyat Cito Alonso amb la calor que feia el pavelló, amb la humitat que hi havia, amb el parquet que relliscava, ha sortit a la sala de premsa amb una tovallola penjada al coll i assecant-se la suor, Cito Alonso, que ja és això de fer una mica de d'espectacle, especialment quan perd, Cito Alonso té aquestes coses. Aquest és Jacel Pérez, el millor dels gironins, amb el Dani Aguilar avui al pavelló de Fontejau.
3: Doncs sí, Puig, amb el Jacel Pérez, que creo, no sé si estás conmigo, pero que hoy te lo has pasado bien, muy bien aquí en Fontejau, en tu primera experiencia.
4: No, realmente me gusta el pabellón, la gran fanaticada, la armonía que está aquí. Eso es lo que se necesita, lo que necesita un equipo, que siempre ellos estén ahí para nosotros. No importa si estamos abajo o arriba, siempre ellos son los que mandan. Y gracias a papá Dios podemos obtener la victoria.
3: Partido duro.
4: Sí, con un gran equipo como Murcia, que son bien agresivos, van bien al aro, tienen buenos jugadores atléticos. Desde el más pequeño hasta el más grande, creo que es un buen equipo realmente. A todos ellos yo lo admiro y nada, gracias a papá Dios pudimos obtener la victoria.
3: Ahora, ¿cómo levantas la afición? Ya se le ha habido un momento con dos o tres acciones que la afición incluso estaba un poco, no sé si adormecida, y con un par de acciones tú ya lo has levantado, esa conexión que imagino que también has notado.
4: No, realmente yo estoy acostumbrado a eso. Allí en Dominicana se vive eso, allá en Latinoamérica. Y creo que pudimos tener esa gran química.
3: Gracias y felicidades.
4: Gracias, hermano.
3: Doncs amb el Jacel Pérez, el MVP avui del partit entre el Girona i l'UCAM Múrcia.
0: Jacel Pérez, al micròfon del Dani Aguilar, amb aquesta victòria contra l'UCAM Múrcia de Cito Alonso. Per cert, que l'Agut m'ha apuntat abans que allò que dèiem de cognoms que tenen relació amb la professió o amb l'aspecte físic d'algú té un nom que són aptònims, un nom de persona que semànticament té relació amb alguna característica física o moral, professional, dèiem això per rosses que tenen una floristeria a casa seva. Diu també altres exemples, Emilio Botín, que és banquer, o Jaume Guardiola, que també és banquer.

0: Gelabert la treu, la defensa de l'Oviedo, demanàvem fora de joc, crec que la pilota havia sortit, però l'àrbitre no ha assenyalat absolutament res. La mou Corredera, camp propi per l'Sporting, retrocedint per Cuenca, jugant al mig del camp contra la desmarcada per la banda dreta. Ho ha vist el jugador de l'Sporting, la controla a la baixa Guille Rosas, al retall se la col·loca a la cama esquerra, encara Rosas, toca al mig del camp, apareix Gelabert, la centrada, toca en un defensa, en Samu, serà servei de banda. També sembla que la penjarà l'Sporting i s'incorpora per rematar el central, Pablo Vázquez, que és qui intentava recollir aquesta pilota, no aconsegueix, se la treu de sobre Goti, correrà. Ui, compte, l'error de la defensa de la Doña Beitia, pot arribar al segon de l'Oviedo, el cop d'esperó que intentava Pablo Sainz, s'ha topat amb les cames de Cuenca, però la idea era bona, eh? Era bona de Pablo Sainz, i un altre cop, error de la defensa de l'Sporting, que en el gol ja ha patit, i compte, que ara ataca però l'equip visitant, Otero, a la frontal, es regira Otero, encara Otero, Otero, Otero, cago a terra, no hi ha falta, diu l'àrbitre.
1: S'ha empatxat una mica de pilota aquí, no?
0: Sí.
2: És un davanter estrany, aquest Otero, sí, eh? Sí. No sé.
3: No saps com definir-lo, Javi.
2: Correcte, correcte. No sabria quina paraula fer servir. Sí, sí. No, li costa molt a l'Sporting fer gol. A l'Oviedo també. Les costa fer gol. L'Sporting ha fet només 5 gols. A més, 5 jugadors diferents. No sé si és una tònica general de la categoria, que a segona costa moltíssim, o és que a tots els equips les falta futbol, no?
4: A més, en aquesta categoria, si no tens un nou referència que t'asseguri 15 gols, és molt complicat poder aspirar a l'ascens. És a dir, l'Oviedo d'aquest any té a Cris Ramos, a Carlos Fernández, que era aquell davanter que va estar al Granada, a la Reial Societat, que va arribar a sonar per la selecció, i la carrera li ha donat un tomb i ara està l'Oviedo lesionat. Hi ha un romanès que es diu Isfan. Són 3 davanters, 3 nous, i entre els 3 no et fan un nou de referència de veritat. És a dir, és complicat. I a l'Sporting igual.
0: I Isfan i Carlos estan lesionats i ara se'ls anà aquí Ramos.
4: Correcte, que, sí, sí.
0: Que també en aquest sentit el panorama no és gaire positiu per l'Oviedo, però mira, de moment avui aquest gol 3 punts val ara per ara.
4: Pablo Sáez, el cop de tacó era realment interessant, és el jugador amb més qualitat segurament d'aquest Oviedo, juntament amb Alberto Reina, i han de ser una mica les icones d'aquesta temporada de l'equip.
0: Compte la centrada de Pablo García per l'Sporting, arriba a l'altre costat, a la dreta, veurem si se'n surt l'Sporting. Falta en atac de Guille Rosas,
1: però sí que fa pinta que ha fet una passa una mica endavant, no, l'Sporting, Javi, en aquest inici de segona part.
2: Sí, si més no en actitud, no? Perquè quan es juga un derbi, la setmana prèvia, llegint la premsa d'allà, tothom es fica molt intens, molta intensitat, molt intens en tot plegat, i després comença el partit i sembla que hi ha jugadors que estiguin jugant amistós, no? Almenys en aquesta segona part, l'Sporting l'ha ficat una mica més d'actitud, de ganes, d'intensitat. Una altra cosa ja serà l'arribada, el joc i el gol, no? Però bé, almenys que sembli un derbi de veritat, no?
1: I torna l'Sporting.
0: Sí, a la frontal, compta Gelabert, carrega la cama, s'està veient amb les cames d'un defensor, se la treu de sobre Jiménez, l'envia directament a servei de banda, té pressa per efectuar-lo l'Sporting. 50 de partit. Servirà Pablo García si troba algú a qui enviar-li la pilota. De moment no ho fa, compta enrere, vigila. L'acaba penjant per ningú, se la treu Goti, combinant amb Pablo Sainz, sortint per la dreta l'Oviedo, a punt de fer-se un embolic al mig del camp entre ells mateixos, l'acaba perdent l'Oviedo i torna l'Sporting amb Gelabert, la pilota que cau als peus, un altre cop de Pablo García, la passada, ui, el cop d'esperó és boníssim, no arriba per ben poquet per intentar rematar amb Manu, ha acabat fent falta en atac en el moment en què intentava fer el xut, es lamentava Gelabert perquè la passada que ha fet de taló era realment interessant, però l'acció ha acabat enrere per aquesta falta de Manu sobre el capità, Dani Calvo.
4: És veritat que els que tenim ja una edat, 40, 42, 44, som nostàlgics dels 90. Veure l'Oviedo de l'Sporting en aquesta tessitura és complicat, recordant el que eren els 90, gent a l'Sporting com Lediakov, Manjarin, Juan L., Luis Enrique, Abelardo, a l'Oviedo, Onopko, Jokanovic,

0: Paulo Bento. Clar, estem parlant que eren jugadors top mundial en aquell moment i estaven a Oviedo i a Sporting. I actualment són jugadors que sí, destaquen en un equip de segona divisió, el fitxa l'Oviedo, el fitxa l'Sporting. L'accionariat en Oviedo i Gijón és de caire mexicà, es desnaturalitza amb l'afició tot plegat, és una situació complicada.
1: Sí, quan parlem de l'Sporting, els que som de l'Sporting sempre tenim la tendència de semblar una mica avi cebolleta, no? Sempre recordant el passat, abans parlàvem d'això del càntic de si guanya el Madrid i tot això, i és veritat, els temps de l'Sporting i fins i tot de l'Oviedo, no? Aquella època, aquella temporada de Prosineski, de Raoni Antic, que, amb jugadors fantàstics a un equip i a un altre.
0: Sembla que Carlos Lacatus.
1: Carlos Lacatus, sí, encara recordo un Oviedo 1 Real Madrid 0 amb gol de Lacatus, que va ajudar molt a que el Barça guanyés una lliga. Sí. És veritat que bueno, que van ser temps molt bons i que encara estem una mica vivint d'això, no? I el esportinguisme a més té l'afegit de que de mareo no surti una gran perla com sortia abans, pues los Juan L., Luis Enrique, Abelardo i companyia, no? David Villa va ser l'últim gran jugador que va sortir de mareo i jo crec que la gent a Gijón reclama una mica tornar a això, als arrels, no? A la pedrera, que al cap i a la fi és el que te dona resultats, no?
2: Sí, sí, el que t'ha de salvar per aquests clubs, no? Perquè inversions no en pots fer, acabes buscant un cedit aquí, un cedit allà, fitxatges a cost zero, doncs aposta pel que tens a casa, segons com, no?
1: Exacte. Evidentment, el millor exemple sempre el tenim aquí molt a prova, és el Barça, però tu no pots comparar-te amb el Barça, però sí, potser, a fixar-te en el que fa, per exemple, la Real Societat, que ha fet un molt bon, una bona feina de pedreres de Ressans, a l'Atlètic de Bilbao, en fi, clubs que han treballat la pedrera molt bé, i sembla que l'Sporting, bueno, ha abandonat una mica aquest camí, i és una llàstima.
0: No, i el problema és que el futbol europeu t'està enviant senyals. Els Girondins de Bordeus, equip que va guanyar lligues, va jugar a Europa, està desaparegut.
1: Sí, sí, sí.
0: El Brescia, on va jugar Roberto Baggio Guardiola, està desaparegut. Oviedo Sporting tenen una massa social que tot fa pensar que no s'extinguiran. Ara ve un descens a primera ref, podria ser criminal per les dues entitats.
1: Jo a això li tinc una por tremenda. A aquest estiu
2: el Saragossa, mira el Saragossa aquest any.
1: Jo feia broma amb uns amics i les deia, escolta, em conformo con no ser el proper Saragossa. Em conformo amb això. I, bueno, esclar, és que el Saragossa fa 2 anys va començar la temporada segona guanyant els 5 primers partits. Sí. Ja tothom, Saragossa torna a la primera, mira on és el Saragossa, lamentablement, és un equip amb una força, una ciutat, una massa social increïble. I mira on és. Jo això li tinc molta por. A més, l'Sporting és un dels, crec que són 9 equips que només ha estat o a primera o a segona.
0: Sí, no ha estat,
1: no ha estat més, no. Més a...
2: Era el cas del Saragossa, clar, que és veritat, que és el primer cop que
1: exactament
2: surt del futbol professional aquesta temporada. Vaja, perquè la federació, ven que la primera federació és professional, però està clar que és un nyap que van crear i que no s'han acabat en sortint. És un pou allò, que, com dèiem, tothom està tremolant de no caure-hi, perquè quan caus allà no saps com de profund és aquell sot on estàs caient.
1: L'Oviedo ho sap, i cal reconèixer que la rivalitat, no, una cosa no l'altra, l'afició de l'Oviedo es va mantenir de manera exemplar durant tots aquells anys que van jugar a camps que eren gairebé impracticables.
0: Això li va passar a l'Oviedo i li va passar al Deportivo de la Coruña, que el filial de la Ter rival els va golejar. Sí, sí, sí. El Celta B ha golejat el Depor i l'Sporting B va golejar 4-1 a l'Oviedo fa 20 anys.
2: Sí, sí. Gol de Grècia.
3: Cara llarga de Jürgen Klopp, perquè marca Grècia a Alemanya. Ja havia avisat, havia tingut la més clara del partit i 5 minuts després, en una contra, marca Grècia. Avui no hi ha Ter Stegen a la porteria, hi ha Nubel, ja ho va avisar Jürgen Klopp. I després d'una acció dins de l'àrea, el xut, no sé si ha estat Pavlidis fins i tot qui ha fet l'acció. No, és un dels migcampistes, el xut. Hi ha un rebot que despista el porter i marca Grècia. Compte que queden 20 minutets i està perdent Alemanya 0-1. Per cert, el Noruega-Portugal, el tercer a Portugal anul·lat, finalment per un fora de joc. Vaja, jo no sé per què han anul·lat, per aquest fora de joc posicional, perquè entén l'àrbitre que intervenia en l'acció, però sí, com si l'han anul·lat, continua guanyant Portugal, però només per la mínima 1-2 els dos partits, a 20 pel final.
2: Bernat Balboa, on pares ara mateix?
4: Bona nit de nou, Xavi Puig. Doncs som al bar restaurant de tapas Arc de Triomf, aquí al Passeig Sant Joan, a uns minutets en cotxe, i ja hem canviat de la Diagonal a l'Arc de Triomf per ara ser amb l'afició de l'Sporting de Gijón. Ara mateix, evidentment, perdent el partit, però us puc dir que més o menys la mateixa gent que els de l'Oviedo, i segurament amb molt més ambient, amb molts més càntics d'ànim. Mira.
5: Esporting!
4: No, una
2: penya... El regidor ha fet el senyal de que entren, sí, ara entra la ràdio.
4: No estava gens
2: aplausos.
4: Planejat, de veritat. En tot cas, m'he volgut... Bé, això no tant. En tot cas, m'he volgut reunir amb el president de la penya, amb el Dani. Dani, bona nit, què tal?
6: Hola, què tal? Buenas noches.
4: A veure, confiança en poder remuntar el partit o no?
6: Sí, queda media hora, tenemos tiempo para meter tres.
4: Ostres, tres, eh?
6: Sí, es para asegurar, porque si no, el último minuto igual nos empatan. Hay que coger un poco de margen.
4: A mi Xavi Puig m'han dit, només et deixem passar si portes els gols, si no, no. Doncs a veure si hi ha sort i podem, jo a mi també me fa, tant un com l'altre, però és veritat que ara que estic amb els de l'Sporting he de parlar aquí en primera persona, si podem remuntar el partit. Escolta, explica'm una mica la penya de l'Sporting, des de quan existeix aquí a Barcelona, si sovint veniu aquí al bar que hi ha Arc de Triomf.
6: Sí, existe des de l'any 2013, todo empezó cuando jugó el Sporting contra el Barça B. Vimos que no había ninguna peña aquí en Barcelona, había existido una que se llamaba la Peña Roberto Fernández, y bueno, pues decidimos montar otra, y aquí estamos. Nos fuimos a Badalona, fuimos cambiando de sitio, fuimos cambiando de local, pero bueno, vamos sobreviviendo.
4: Casualment, el 2013, quan també es va fundar la Peña de l'Oviedo.
6: Ah, sí?
4: Sí, casualitat. Per cert, parlant de la Peña de l'Oviedo, molt ràpid, m'han xivat que aquest matí heu fet un partit amistós. Com ha acabat això?
6: Sí, hicimos muchos amigos en este partido.
4: ¿Y el resultado mal sabrías concretar o no?
6: No, fueron muchos goles.
4: Vale. Doncs ja veieu que és possible que el que ens han xivat des del Down Jones pot ser que té una mica de veritat, eh? Seguirem aquí el partit des de l'Arc de Triomf amb la penya de l'Sporting.
2: Ara tornarem cap aquí, mira quin ambient que hi ha en aquesta penya, encara confiant en la remuntada, com a mínim igualar el partit. No deu haver exagerat, Albert?
3: No.
2: L'Oviedo com a guanyador del derbi del matí. Crec que deu haver... O potser s'ha quedat curt i tot, escoltant ara el president de la penya esportinguista.
0: Hi ha un aforisme romà, un aforisme llatí que diu «Quien calla otorga». Quan li han preguntat aquest silenci incòmode de la taba a l'11-3.
7: Hemos hecho muchos amigos.
0: Sí. Deia l'Albert lo de Grècia. Us he de dir que Grècia actualment, el 2026, és el que era Bèlgica el 2014, amb el tema del hype. Els parabòlics estan bojos amb Grècia, perquè té una mitjana d'edat de 23 anys, perquè té a Caretsas, té a Pavlidis, té a Dubikas, té a Tsolis, té una generació que Grècia no tenia des del Mundial 94, i de fet ara mateix és líder amb 6 punts amb un grup amb Alemanya, Països Baixos i Sèrbia.
1: Compte que quan s'hi posen té guanyar una Eurocopa.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí. Amb quatre canyes.
3: Sí,
0: que
3: i amb quatre gols gairebé.
2: Una Eurocopa divertida, aquella Eurocopa.
0: Caristeas, Caragunis, Nicopalidis, Delas.
2: Hi ha gent que encara es va dormir i encara no s'ha despertat després d'aquella Eurocopa que va guanyar Grècia. Però la va guanyar, tot s'ha de dir.
3: 2004 era?
0: 2004 a Portugal.
1: A Portugal la final davant Portugal, a més de Cristiano, Figo i companyia. Jo crec que potser és la sorpresa més gran a nivell de futbol de seleccions que haguéssim vist nosaltres,
0: és
1: almenys.
0: És equivalent a lo del Leicester a la Premier, a nivell de seleccions.
2: Sí. Bé, o aquella que rescaten, no? Que rescaten a Dinamarca.
1: Dinamarca,
2: és,
1: el 92,
2: no?
1: Sí, el 92.
0: Correcte. Que estaven de vacances.
1: Correcte.
0: Que Michael Laudrup va dir, oye, yo estoy en Sitges, a mí no me molestes.
1: Sí, sí.
2: Què he de fer ara? He de venir a jugar? Va,
0: sí,
2: va,
0: sí. Van al germà amb Peter Schmeichel i mira.
1: Això va demostrar que a vegades les concentracions no són tan útils, eh?
3: Però a més, veient el partit, tampoc és que, vaja, Alemanya estigui creant moltes oportunitats i que sigui un bany. No, estan aguantant, defensant i sortint a la contra.
0: Bueno, és que Alemanya, Klopp és molt estimulant com a seleccionador i entrenador, però l'altre dia hi ha Països Baixos, que era el debut de Xavi.
2: La segona part és molt superior.
0: Molt superior. Mm. És un partit que Països Baixos no tenia que haver perdut mai, de fet va rascar un empat al final i va ser superior a Alemanya. I avui Grècia és el que diu l'Albert. Grècia està competint de tu a tu a una tetracampiona mundial.
3: És cert que ha fet com dues convocatòries Klopp.
0: Llavors, 44 jugadors.
3: Clar, sí. Hi ha alguns teòrics titulars en aquesta i alguns teòrics sí. titulars a l'altra. Llavors, bé, de moment excusa. I evidentment acaba de començar, només faltaria.
0: Sí, sí.
2: Estem a l'Alemanya-Grècia perquè ara estem en una fase, diríem, de l'Oviedo d'un Sporting 0 on estan passant poquetes coses, Clara.
7: Sí, molt poquetes, la veritat. No, sense ocasions. Alguna arribada, però alguna centrada lateral que es passeja, però ningú és capaç de rematar. La defensa es... Les dues defenses estan sòlides en aquest sentit a l'hora de controlar aquestes accions. Ja s'ha igualat el tema. Més cert que l'Sporting havia arrencat bé aquesta segona part, però ara torna a estar tot bastant tranquil i de mitjoreta. Segurament començaran a fer canvis aviat alguns entrenadors. Et veiem a Nicolas Larcamón, que ja fa estona que està com pensatiu, intentant potser trobar la manera d'intentar empatar aquest partit, que recordem guanya l'Oviedo 1-0.
1: Això de fitxar un entrenador que no conegui massa la segona divisió, no sé, jo crec que genera certes dubtes entre l'afició de l'Sporting. L'Arcamón és un argentí força jove, crec que té 40-42 anys, i que ve del futbol sud-americà. Ha treballat a Xile, a Venezuela, i el seu gran èxit fins al moment és guanyar una Copa, una Champions con CACAF, con el León mexicà. Després va entrenar el Cruzeiro sense gaire èxit, i ara ha arribat a l'Sporting, que, bueno, no sé, és aquest experiment a vegades...
2: No sé. El que ha fet l'Elx amb Anselmi, sí, per exemple, correcte, aquesta temporada.
1: Correcte, correcte.
0: En això sí. L'Oviedo sí que ho ha fet bé, perquè ha agafat un animal competitiu, sí, com és Julián Calero, Burgos, Cartagena, Javan...
2: Aquest sí que coneix la segona.
0: Clar, sí. Aquest sí. Segurament no li demanis jugar com el còmode Cesc Fàbregas, però competirà fins sí. al final.
1: I que va ser policia, era policia.
0: Era policia municipal a Madrid.
1: A Madrid. Sí, sí.
2: Això no sé si dona punts com a entrenador de segona, sí, però vaja, bueno, potser sí, no? Potser sí, Javi. Sí, sí.
0: I així, a l'inici de la carrera com a entrenador, compaginava la carrera d'entrenador a segona B tercera amb el càrrec de policia municipal a Madrid. Ell és de Parla.
2: Demana bar a l'Sporting.
7: Però vaja, a veure, és tercera roga per Jacobo.
2: Per demanar vermella.
7: Entenc que sí, però vaja, a mi no m'ho ha semblat en cap moment, així en directe. I l'àrbitre estava molt a prop. A mi és una falta... normal, a veure, si no repeteixo, potser em diu el contrari, però a mi en directe no m'ha semblat res fora del normal. A veure...
2: A veure la trepitjada, si és que hi ha trepitjada, si és molt alta o no.
7: Ah, perquè aixeca bastant el peu, però...
1: Bueno, és una...
7: Tampoc l'enganxa del tot.
1: Una groga normal i corrent,
7: sí,
1: no?
7: Groga, però ja està.
2: Guanyen les grogues, no, els gols.
7: Sí, ara són ja 4-1.
0: I anirà més aquesta diferència. Aquest gap s'expandirà.
2: Sí. Igualar-lo ja serà difícil.
1: El partit entrarà ara en una fase de nervis, de l'Oviedo intentant controlar el partit i el resultat, guardar la roba i poc més, i l'Sporting, bueno, a veure si li arriba, si li alcanza, no? Com diria més, amb lo que té, que de moment és més aviat poqueta cosa. Canvis.
7: A veure, que mou la banqueta, l'Arcamón entrarà amb el dorsal 16... Sarco, i amb el 7 Gaspar. Mira, marxa Pablo Vázquez, que avui no ha tingut el dia realment, amb l'acció del gol, la groga, etc. I també marxa Casas, Antonio Casas, i entra en el seu lloc Gaspar.
0: Lo de Nicolás Larcamón sona una mica a Pokémon, no? És com nom de Pokémon, Larcamón. És argentí, no?
1: És argentí, però ha treballat sobretot a Venezuela, a Xile i a Mèxic.
2: Uh-huh. Intentar de servei, sí, davant de l'Sporting, que és un recurs que ha utilitzat, sí, ja, sí, unes quantes vegades.
7: Sí, sí.
2: Feia el llagostera, això, Albert, sí, el llagostera ho feia.
0: Segona. Sí,
2: sí. Penjar, sí, pilotes des de la banda.
3: Era Rio Reina.
7: Sí, sí. No li ha sortit, sí, bé, sí, però a l'Sporting avui. Ja la compta la cursa de Pablo Sainz, cau a terra i es falta... de corredera, que a més, mira, groga. Una altra. 5-1.
2: De fet, ara mirava l'Oviedo, tot just ha fet 4 faltes, l'Oviedo, en el partit, dues grogues amb 4 faltes.
7: Mira,
2: per la banqueta, també.
7: Sis. Vinga. Espera, que ara cap on va l'àrbitre?
1: Quan una falta normal, ja la reacció de la banqueta del jugador ja és tan intensa, mal símptoma. Mal símptoma perquè ja sembla que, no sé, que el partit estigui al minut 93 i que hagi que prendre mesures desesperades, no ho sé.
0: Mira,
1: a vegades el temps del partit costa una mica.
0: Futbolísticament els hi costa. Mira, ara ràpidament us contaré una anècdota.
2: Era falta i targeta, per cert, això vol dir, perquè no, el caça quan s'encara cap a porteria.
0: Una anècdota ràpida. Aquest estiu estava a Astúries i la meva filla, que té 10 anys, la vaig voler portar al Carlos Tartiere, primera jornada de Lliga. Va ser un 0-0 a l'Oviedo, no recordo, amb el Granada. 0-0. Un llançament a porta en tot el partit i 50 euros l'entrada meva i de la meva filla.
2: T'ha passat al bàsquet, no, la teva filla? Clar, o no?
0: No, dius, però com pot ser? Però més enllà del resultat i de que futbolísticament el partit fos el que fos, jo em pregunto com a segona divisió, guanyant la gent el que guanya, poden cobrar 50 euros, mira, per un adult, encara ho entenc, però per la nena que té 10 anys, 50 euros és al·lucinant, perquè després te'n vas a Alemanya i veure un partit al Westfalen Stadion t'està costant 25-30 euros, quan el salari mínim és 3 vegades el que tenim aquí a Catalunya o a Espanya. És al·lucinant.
2: Sí, i passa a Oviedo i passa a qualsevol camp de segona.
1: Jo fins fa un parell d'anys pagava el carnet de l'Sporting, fins que la pujada de preu ja em va semblar massa. Crec que un any el carnet de l'Sporting costava exactament un euro al dia. Eren més o menys 360 euros la temporada.
2: Això està bé, perquè pots fer, no? Pots comprar-te una Guardiola i anar-lo posant i et sembla que gairebé no el pagues.
1: I,
2: no?
1: Era, i això que deia el Borja era una mica així, no? Perquè jo visc aquí, evidentment no anava mai al camp, i el carnet el tenia el meu pare, i a vegades anava al camp, però molt poc, molt de tant en tant, perquè deia que és que estos no juegan a nada, no saben dar dos passes, no? I era la veritat, i al final va haver-hi una cumbre familiar i una cimera familiar i van decidir...
2: Prou de pagar, no?
1: Prou de pagar, sí, una llàstima, però bueno, és així.
2: Bernat, què diuen a la penya de l'Sporting?
4: Doncs una mica d'indignació amb tantes targetes
7: grogues. Ai, espera, el sud de l'espanar, una córner! A punt de marcar l'Sporting, Gaspar, que acaba d'entrar al terreny de joc, i aquí no s'ho ha pensat dues vegades, canonada des de més enllà de la frontal, i Aaron, com sempre, traient una mà perfecta per enviar-la a córner. Oportunitat claríssima per l'Sporting.
2: Bona, a veure el córner, obre micro, a veure com viuen el córner, Bernat.
4: Aquí, pendents, de aquest córner.
2: Som-hi, Clara.
7: A veure, des de l'esquerra, la penja corredera, el cop d'Esperó a les mans d'Aaron, fàcil, el cop d'Esperó de Gelabert, però...
2: Animats estan, Bernat.
7: Ara hi creuen.
4: Home, oi tant, aquí ja. Hi ha menjar, hi ha beguda, doncs això ja és sinònim de bon partit, partit important. A veure, aquí tinc a dos dels hooligans, els que no paran de cantar, com us dieu?
8: Javi.
4: Ander, escolta, partit importantíssim, aquesta rivalitat realment, com es respira aquí amb la penya de l'Sporting?
8: Hombre, es complicado porque no es igual que en Asturias, pero es verdad que llevo todo el día nervioso. Hemos jugado una pachanga esta mañana con los del Oviedo y ya estamos ahí que no podía. Y pero el partido está siendo muy mal.
4: Ens han dit que la pachanga malament.
8: No, 25 perdimos.
7: ¡25! ¡Ostres!
4: És més del que ens han dit,
8: Exagerado, pero bueno, pero estuvo bien. Era para hermandad un poquito, estamos fuera de Asturias, bien. Pero bueno, ahora vamos a ver si empatamos por lo menos, un gol, metamos un gol.
4: Vosaltres d'on sou, Ander? Sou d'aquí, però seguiu a l'Sporting, a algun altre equip? Com ho feu, això?
9: No, yo nací aquí en Barcelona y desde el primer momento que nací ya mi padre vino aquí a trabajar, es asturiano, y me hizo del Sporting. Fui a ver un español Sporting y ganó 0-3 en primera, en 2012, si no me equivoco, y ya de ahí pues... Nos enteramos que había una peña y en 2015 ya nos hicimos socios y aquí estamos.
4: Molt bé, i comentàvem abans, ostres, els de l'Sporting, us agrada més el Barça, us agrada més el Madrid, com va això, els de l'Oviedo més del Madrid, del Barça?
8: Normalmente la gente del Sporting es más del Barça, porque somos antimadridistas, eso nos junta con los culés. Somos antimadridistas porque nos robaron la Liga y, no sé si lo sabe la gente, pero la CIA sí ganó el Madrid, nació en Gijón. ¿Eh? En los años 80 cuando nos robaron la Liga y la Copa. Porque esas cosas, claro, ya sabes cómo está, sí, habla mucho en el... No. Llevan 50 años robando ligas y copas y de todo.
4: Vale, molt bé. Va, doncs a veure com continua el partit aquí al Derbi Asturià amb la penya de l'Sporting a Barcelona.
2: Un altre xut de l'Sporting, s'està apropant, eh? En perill ara l'equip visitant.
7: Un altre cop Gelabert, ara el dorsal 10 amb el xut des de la frontal per sobre el travesser.
2: 20 a 5, eh? Hem passat de l'11-3 al 20 a 5.
7: Sí, d'un més 8 a un més 15, eh?
3: Però com acceptar la derrota, eh? Esportivitat.
2: Que xulo, que hi hagi aquest partit, així, aquesta trobada entre les dues penyes abans del partit de la nit. Deia, hi ha menjar i beguda. Compte, com ha passat abans el Borja, el dinar de directives avui a Oviedo Sporting a Casa Conrado, a Oviedo. Això de Casa Conrado, bé.
10: És un restaurant especialitzat en carns a la brasa, de molta solera. Oviedo, qualitat-preu espectacular.
2: Diu, les entrades al centre de la mesa fueron croquetas artesanas, carpaccio de tomate de barbastro y aguacate crujiente con mayonesa de wasabi y perlas de Lima. Això així com de picoteo, com diuen. El primer plato fue un bacalao con gratín de aioli y como plato fuerte una degustación de chuletón de buey de la ganadería Suárez Cabrero. De postres pudieron disfrutar de un buen queso Cabrales y como acompañante saborearon un vino tinto de denominación de origen Ribera del Duero Corimbo.
10: Conclusió a tot això. Oviedo Sporting, futbolísticament són Hypermotion, gastronòmicament això és Champions League.
2: I tant.
1: Sí, allí el menjar, bueno, és sol ser contundent.
2: Sí. Sí, perquè quan diu com plato principal, com volem dir, no? Sí. O sigui,
10: ara empieza lo bueno.
2: Ara, com plato fuerte, diu, lo demés era així, res, quatre coses per picar. Com plato fuerte, el chuletón.
1: Normalment el menú que tenen els restaurants, més aviat per la gent de fora, no? Perquè puguin provar els plats d'allà, consta de primer plat fabada, que ja, déu-n'hi-do, comencem forts. Segon plat, cachopo, ja sabeu que és aquest filet empanat tamany XXL. I de postre, o bé arroz con leche o formatge.
10: Lo millor és quan veus la carta i els de Barcelona-Madrid agafen la carta i veuen de primer fabada, com diu el Javi, de segon, cachopín. I penses, cachopín serà un llibret...
2: La coseta així
10: per... El cachopín és directament com un llençol. És espectacular, el cachopín. La meva filla sempre vol anar a Astúries a l'estiu perquè allà ella, el menjador del col·le, aquí a Barcelona, ho passa malament. Literalment passa gana.
2: Les quantitats no són les mateixes. No?
10: I quan li diem, este mes toca Astúries, nos vamos a Astúries un mes, la nena és feliç, molt feliç, perquè sap que li toca cachopín.
2: Compte l'entrada, que no sé,
7: groga,
2: vermella.
7: Groga, de moment groga per Gelabert. Una més que sumem...
10: Quantes portem, Clara? 6, 7?
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6 de camp, més la de l'Arcamón. Per tant, 7.
2: Ha arribat
7: aquesta
2: tard,
7: part, Gelabert,
2: eh?
7: A veure...
2: On és l'impacte?
7: Enganxada entre diversos futbolistes de tots dos equips. A veure la repetició d'aquesta entrada de Gelabert.
2: Ui! Aquí pot ser revisió de bar.
7: Carlos Domínguez molt amunt, directe impacte a la tíbia, per tant, aquí sí que Figueroa Bàsquet pot ser que avisi al senyor Andrés Fuentes.
10: No fa res per treure la cama i això em dona la sensació...
2: Fa pinta de vermella.
1: Sí, fa pinta, sí.
2: Fa pinta que haurà d'anar a la pantalla.
3: No vol fer, però...
7: Mira, un altre groc, en aquest cas per... per protestar.
2: Per demanar la vermella.
7: I també per l'enganxada que hi ha hagut i per Duña Beitia, sí, perquè han tingut una enganxada.
3: Quan llisques per la gespa i entres així, vull dir, és que te la jugues. Ai, vull dir...
7: I mira, estan parlant amb ell, Figueroa Bàsquet està parlant amb l'àrbitre.
2: A més, venim, ja sé que són categories diferents, però venim de Kang In Lee, vull dir que aquí el del bar jo crec que...
1: Sí.
7: Mira, la pantalla...
10: És molt derbi asturià, que ara l'Sporting es quedarà amb 10.
7: I marcarà, no?
10: I al minut 94 el Javi Giraldo donarà aquí toms. Per l'empat de l'Sporting.
2: És una imatge que, mira, m'agradaria fins i tot.
1: Ho veig realment complicat, realment complicat. Sí, sembla que ho serà vermella, no?
7: Sí.
1: I a la vegada és un jugador molt talentós, però a vegades fa coses una mica estranyes.
10: Li ha pogut trencar la cama.
2: És que, com diu el Borja, no hi ha cap intenció de treure-la en cap moment.
1: I és una entrada que no calia, no? Perquè és una zona del camp no
3: però aquesta no és la millor imatge, no? Aquí es veu, però hi havia una abans, de cara.
1: Sí, més a prop, no?
7: És que, a més, després crec que encara el rasca cap amunt.
1: Sí.
7: Feia l'impacte i després et rasca la resta de la cama.
10: És que podia treure la cama.
7: Sí.
10: Podia treure-la i no la treu.
2: Començo mira i remira, sí. Encara no decideix l'àrbitre.
7: Només ofereixen aquesta imatge, no hi ha més vaja, càmeres d'altres punts.
1: Quan el bar et crida...
7: Sí, no, evidentment, mira, decisió, treu la groga per dir-li que la groga res de res, que això canvia de color, que serà vermella i ho celebra el Tartiere com un gol. L'Sporting es queda amb un futbolista menys per l'expulsió de Gelabert després d'aquesta entrada a destemps caríssima, molt dura, sobre el futbolista de l'Oviedo. Per tant, l'Sporting ara amb un menys per jugar els 15 més, l'afegit perdent 1-0 contra l'Oviedo. Una altra groga per Yáñez per protestar, imagino, però per favor, però què és això? És que no sé si és el derbi amb més targetes de la història, ja ho buscarem. Però se li complica el partit a l'Sporting, tot i que diu el Borja que...
2: Sí, però evidentment fa pujada. Ara, el partit per l'Sporting, a la penya també ho veuen que fa pujada o veuen l'empat encara, Bernat?
4: Doncs tinc aquí el Javi. Javi, què, ara amb aquesta expulsió, nivell de confiança, com ho veieu, això?
11: Bueno, fins al final s'ha de confiar, però està fotut. Està fotut.
4: Perquè ara semblava que l'Sporting es podria apropar i fer l'empat, però, ostres, queden 15 minuts, ara jugar amb un menys. Complicat, eh?
11: Està complicat, està molt complicat, però, bueno, som de l'Sporting i sempre confiem i fins al final s'ha d'intentar.
4: Escolta, què significa un derbi asturià per vosaltres?
11: Home, per nosaltres és el partit més important de la temporada, sense dubte. És el partit, és el dia grande, diguéssim, sí, sí.
4: I compartiu amb la família des d'aquí a Barcelona aquest fanatisme per l'Sporting o també teniu coneguts de l'Oviedo?
11: Sí, mira, avui al Centre Estudiant de Barcelona hem fet una patxanga...
4: Mira, a veure, és que és el tema del dia, ens interessa el marcador. Javi, quin ha sigut el resultat final d'aquesta patxanga?
11: No ho podem dir.
4: El Javi és més
11: tu. Ara, hem perdut, però bueno, han sigut millors que nosaltres a la patxanga i bueno, mira, però bueno, el més important jo crec que ens hem juntat a tots els asturians, uns de l'Oviedo, altres de l'Sporting, ho hem passat bé i això és el més important.
4: I amb la penya sempre hi ha ambient aquí, perquè, ostres, aquí respira un ambientàs, més de 20 persones...
11: El que deia abans, avui és el dia gran, llavors, clar... Normalment no, per desgràcia no és així, però avui sí, avui hi ha ambient.
4: Molt bé, doncs a veure com acaba aquest Oviedo Sporting, de moment amb l'Sporting perdent, però aquí la gent no para d'animar i intentaran aguantar fins al final per veure si almenys l'Sporting rasca un puntet.
2: S'acaba el partit d'Alemanya contra Grècia.
3: Ha guanyat Grècia 0-1, per tant, Klopp dos partits i encara no ha guanyat amb Alemanya. I a punt d'acabar-se el Noruega 1-Portugal 2, queda l'últim minut de l'afegit. Segurament no mereix perdre Noruega, és un partit d'empat, però que l'errada de Nyland acabarà condemnant a Noruega en un partit, jo crec, que pot ser històric, perquè no ha jugat Cristiano, tot i escalfar-se la segona part. Home, has de tenir... clares les idees per fer escalfar Cristiano una bona colla de minuts i no fer-lo sortir. De fet, l'últim canvi, al 88, Bernardo Silva, el jugador del Madrid, que ha entrat per jugar els últims minuts, i sembla que Portugal guanyarà el partit.
2: Jorge Jesús, recordem que és el seleccionador portuguès després del Mundial, que va suposar també ja l'adeu de Robert Martínez de la banqueta portuguesa. 11 més l'afegit, guanya l'Oviedo 1-0 i juga amb un jugador més des de fa dos minuts, Clara.
7: Sí, per l'expulsió de Gelabert en aquesta acció que s'ha revisat al VAR. Primer havia ensenyat groga a l'àrbitre, li han fet revisar la dura entrada i ha canviat a vermella. Falta favorable a l'Oviedo, pilotada d'Aaron, l'avantatge per la defensa esportinguista, però clar, ara amb un futbolista menys tot es veu més complicat. Se la quedarà aquesta acció dividida... L'Oviedo, perquè posa bé el cos Carlos Domínguez, lateral per l'equip local.
2: Una pilota aturada, potser, Javi, no? Busca alguna falta, sí, lateral.
1: És veritat que als derbis a vegades passen coses rares, no? I fins i tot quan menys t'ho esperes, però, bueno, el que comentàvem abans, no? Costa veure futbol fluid, bueno, que l'equip, fins i tot a l'Oviedo també, eh? És veritat que l'Oviedo amb el resultat a favor, bueno, te pots permetre el luxe de medir una mica el temps, no? Però costa, li costa moltíssim a l'Sporting, no? Fins i tot arribar a l'àrea, no et dic ja rematar porta, fins i tot arribar a la frontal de l'àrea rival.
10: Sí, ho dèiem abans, és que actualment tu agafes la classificació i et trobes 8-9 equips a la Hypermotion que tenen més futbol que dos històrics com l'Oviedo de l'Sporting.
0: L'Eibar està líder amb 18 punts de 21 possibles. El Castellón va segon, l'Almeria, Burgos, Girona, Mallorca, Sabadell...
7: Ui, a punt de marcar l'Oviedo. Jo crec que la pilota ha tocat el pal. La centrada de Goti l'ha arribat a tocar un futbolista de l'Oviedo amb el cap. No sé si hi havia fora de joc d'algú, a veure... No, no. És posició correcta. Correcte, sí, el cop de cap de Mingo, que ha tocat una mica el pal per ben poquet i ha sortit a fora. L'Oviedo a punt de fer el segon, que segurament ja hagués estat un avantatge molt difícil per l'Sporting per intentar-ho igualar. La té Aaron.
1: L'Sporting, el millor jugador que tenia per filtrar passades, per última passada, moure's una mica a la zona de la mitja punta, era precisament Gelabert, que ha estat expulsat, no? De manera justa, a més a més. Doncs per això el panorama per l'Sporting no pinta gaire bé.
0: No, i a més aquesta temporada l'Sporting, la baixa de Jonathan Dubacin, que havia estat jugador a l'Oviedo i va després fer dues grans temporades a l'Sporting, ara està a l'Osasuna, no ha estat reemplaçada amb qualitat, diguéssim.
2: Passa gaire sovint, això, de traspassos d'Sporting a Oviedo, Oviedo Sporting?
1: Mira, no, gaire, l'últim va ser Hassan, no? Hassan va jugar al Mundial amb Egipte.
0: Sí. Que arrel de la jugada...
1: Aquella jugada davant Argentina.
0: Correcte, arrel
2: d'aquella... Jugador indescifrable,
1: sí,
2: també.
1: Correcte, sí, un jugador guadianesco, no?
0: Sí, totalment.
7: Ui, espera, que tenia la pilota dins l'àrea de l'Oviedo. Pot arribar el segon gol!
0: No es farà això, no?
7: Si el VAR no diu el contrari, és el segon de l'Oviedo, el fa Enzo Pérez, que recull la pilota dins l'àrea. S'ha rebut molt sol. Els jugadors de l'Oviedo han pogut fer el que volien contra un Sporting tocat amb l'expulsió de Gelabert, i Enzo Pérez, que fa el segon per eufòria del Tartiere i de tots els jugadors de l'Oviedo, que per fi sembla ser que podran celebrar una victòria a casa. Continua la tensió a les banquetes, ara amb Gaspar, que li està dient de tot algú de la banqueta de l'Oviedo. Compte que hi haurà més targetes, compte que potser expulsa algú més l'àrbitre, que ara està massa centrat en el que passa en la celebració del gol, però a la banqueta estan passant també coses. Veurem la repetició, si és tot legal, si no hi ha fora de joc d'absolutament ningú, perquè estaven molt sols, és cert, els jugadors de l'Oviedo, però vaja, ni aquí d'Alberto Reina, no. No és fora de joc de ningú. No. El gol pujarà al marcador, 2-0, guanya l'Oviedo el derbi asturià.
2: No, errada del marcatge, perquè deixen absolutament sol el rematador, surten a provocar el fora de joc ja molt, molt tard, la rematada és en posició correcta, doncs no ha arribat l'empat Borja, sinó que ha arribat el segon, i ara sí que sembla la sentència clara.
0: El partit ja està dat i beneït.
2: Ara el problema potser serà per l'àrbitre en aquests 10 minuts llargs que queden.
0: La gestió emocional és complicada ara per l'àrbitre. Dèiem jugadors que hagin jugat a l'Oviedo de l'Sporting.
7: Després, li diu després, eh? Otero, algú?
0: Sí, sí.
7: Després ens veiem.
12: No sé si hi ha hagut alguna reacció des de la banqueta de l'Oviedo.
0: Segurament, algun tipus de retret. Sí. I Gaspar
2: està molt encès.
7: Sí, que és que ara li explica a l'àrbitre el que li deuen haver dit des de la banqueta i el motiu que l'ha fet encendre d'aquesta manera per anar a dir de tot a la banqueta rival.
1: Bueno, sí, no. Gaspar també és de sang calent i és un d'aquests jugadors format a la casa. Sí, format a la casa. Teniu en compte que això passa normalment en un Barça espanyol, no? Es nota molt qui ha viscut un Barça espanyol amb categories inferiors i qui no, no? I aquí és una mica el mateix, no? Si tu has jugat a l'Sporting o a l'Oviedo tota la teva carrera, cadet, juvenil, jugues davant la teva rival un parell de cops a l'any, no? I això es nota, això es nota.
2: De fet, ara, aquestes últimes temporades, no? Ho hem comentat molt amb Barça espanyols, com aquest Barça... diríem tant del planter, Javi, s'ha recuperat aquell escalfor dels
1: derbis. Jo crec que això és maco.
2: Jo fins i tot això, que no ho defenso, sí, però per alguna cosa estem fent l'Oviedo Sporting avui, sí, i no estem fent el Castelló, bueno, al final... Oviedo, perquè ja porta això també un derbi. Si no passa d'aquí...
1: Exacto, sí. Jo crec que això és, bueno, una mica de la salsa de futbol, no? A mi m'agrada que l'equip o que els equips tinguin cert, no sé, arrelament a la seva terra, a la seva ciutat, no? A mi m'agrada, no sé, passejar per Oviedo, per Gijón i veure gent amb la samarreta del Sporting o de l'Oviedo i no del Bayern de Múnich o del Manchester City, sí, que diu, bueno, això què pinta aquí, no? Una mica, un argument una mica populista per la meva part, però a mi m'agrada això, no? M'agrada ir a anar a Sant Sebastià i veure a nois amb la samarreta, sí, de la Real. I però... això una mica t'identifica amb el teu club, no? Sense arribar, evidentment, al Vall d'Hebaston. A la Sant,
0: sí. Contestant la pregunta, els jugadors que hagin jugat a l'Oviedo de l'Sporting, hi ha una llista de 49.
2: 49.
0: Ara bé, coneguts per l'audiència, Ricardo Bango, que va ser internacional, va jugar a Oviedo, Sporting i Sevilla, Iván Iglesias, que va jugar al Barça a l'època del Dream Team, de Johan Cruyff, i Thomas Christiansen, aquell danès internacional amb Espanya.
2: Sí, va marcar un bonus d'Esperó amb Espanya.
0: Va jugar al Barça, va jugar a Alemanya, al Hannover, va jugar a l'Oviedo i va jugar a l'Sporting.
7: Continua l'atenció, eh? Crec que han llançat un objecte.
2: Sí.
7: Li està ensenyant l'àrbitre
2: al delegat
7: de...
2: I per tant hi haurà d'haver crides, pararà el partit...
7: I si torna a passar, doncs s'haurà d'aturar. De fet, ara fa el senyal, s'ha de fer aquest avís. Continuava també l'atenció a les banquetes. Veia, crec que era David Costas dient alguna cosa a algú de la banqueta de l'Sporting. Ara, per tant, hem d'esperar a que es reprengui el joc un cop s'hagi efectuat aquest avís. Aprofito per dir que l'assistència és de 29.826 espectadors. Per tant, diria que és pràcticament un ple perquè hi caben 30.000 i escaig, no?
0: Correcte. Sí,
7: al Tartiere?
0: Són 32.000, crec. Per tema de seguretat, mai venen tot, és a dir, és ple.
2: Hi ha cachopo al Baronets, Bernat, o no?
0: Cachopin.
4: Cachopo, no, són més tapes d'aquí catalanes, però tot i menjar i no parar de beure, això sí, el segon gol de l'Oviedo aquí no l'han rebut gaire bé, tot i, veus, no paren d'animar, eh? Aquí tinc els hooligans al costat que no paren de cridar i de cantar. Amb l'Iñaki aquí al costat, no sé com, ara amb el segon gol, com ho veus, això?
13: Buah, sembla que patirem bastant aquesta setmana els asturians que som aficionats a l'Sporting.
4: Sí, tu creus que us faran bastanta xinxeta aquesta setmana?
13: Home, és una mica la gràcia, no?, dels derbis. És una pena per la parte nostra, que òbviament no ho fem bé. I el partit per nosaltres ha sortit cruix.
4: Es respira molta rivalitat, ara en el camp ho veiem, moltes targetes grogues, l'expulsió... Ostres, un derbi asturià és intens, eh?
13: Sí, sí, un derbi històricament sempre ha sigut molt intens. També t'he dit que, a veure, és futbol i després de tot som companyes de feina, companyes als estudis... O sigui, que normalment la majoria de la gent ens xinxem, però tothom som asturians i finalment, i més, es ve més aquí, a Barcelona, que ens uneix el tema de ser fora d'Astúries.
4: Doncs gràcies, Iñaki. Ja ho veieu, rivalitat, però igualment... amistats després del partit, i aquí al bar d'Arc de Triomf no paren d'animar.
2: No, la fe no l'han perduda, encara, com a mínim els que canten aquí darrere del Bernat, en aquest bar que és seu de la penya esportinguista a Barcelona. La primera part hem estat a la penya de l'Oviedo, que ara deuen estar ja gairebé a la Rambla celebrant-ho, i ara la penya esportinguista, que avui no acabaran tan contents, i la setmana, com apuntava ara l'Iñaki i Javi, doncs... per l'esportinguista serà una mica dura, no?, els primers dies, segur que hi ha comentaris.
1: Sí. Com dèiem abans, no? Hi ha molta relació de ciutats, hi ha molta gent de l'esporting que viu a Oviedo i a l'entrevés, i això, doncs, bueno, la premsa, el caliu de tota Astúries, bueno, es nota molt. Però bueno, això és un derbi, no?
2: Clar, clar.
1: Això passa a qualsevol derbi.
2: L'Oviedo que sumarà 11 punts a 2 de la zona de play-off, l'esporting queda amb 10 a 3 de la zona de play-off, com dèiem, amb això encara tot... ben i ben comprimit en aquesta segona divisió. De fet, és que abans mirava i, a banda dels filials, crec que només Andorra, el Denc i Ceuta són els únics equips que no han estat a primera són ara a segona divisió.
0: Bueno, aquí hi ha una dada, Xavi, molt interessant. Aquesta temporada no ho sé perquè no ho he mirat, però l'any passat a segona divisió hi havia 8 equips o 9 que havien jugat a Europa. Que en una segona divisió nacional n'hi hagi 9 equips que hagin jugat a Europa, t'indica el nivell d'aquella categoria, d'aquella competició.
2: Ara amb l'Eibar, líder. Demà veurem què fa el Castelló, que queda aquest partit entre Castelló i Leganés, que podria, en cas de victòria del Castelló, mantenir-lo al capdavant de la classificació de segona. Se n'han jugat 7. En queden 35 encara de jornades.
1: Es fa llarguíssima.
2: S'acabi la lliga regular. Si tens exacte. Sort, que
1: hi ha playoff. I a més, un playoff, que això és... Això és d'infart.
2: El monstre... Un playoff, per cert, o un final de Lliga, que abans em parava amb el Quique Càrcel, amb seleccions pel mig, i que no t'afecten a la jornada 6 o la jornada 7, t'afecten ja en el tram decisiu del campionat.
10: Recorda't la polèmica que va haver-hi l'any que va posar l'Oviedo, a semifinals de playoff, era un Almeria-Real Oviedo, i Luis Suárez, que era capital per aquella Almeria, tenia que jugar amb Colòmbia. L'Oviedo va passar aquella eliminatòria amb un gol de Cazorla de falta i l'Almeria va fer un al·legat a la FIFA dient que era una vergonya. Sí. La FIFA va agafar el paper, ho va trencar directament.
2: Vale, de fet, recordo, Tebas responent-li a Rubi.
10: Sí. Ah,
2: bueno, clar, Tebas també ho hi es fot. Estàs pagant un futbolista. Fangàs i fot allà, però...
10: No, estàs clar. Pagant un futbolista com Luis Suárez 1,5 milions d'euros perquè el dia que t'estàs jugant l'ascens a primera se'n vagi a Colòmbia.
1: Això és veritat, però també és veritat el que deia abans el Xavi, no? A l'Almeria... aprova o vota el calendari a mitjans de juliol, no?
10: Sí.
1: Evidentment, qui hauria de saber que a l'estiu següent gairebé anaves a estar en aquesta situació, no? El teu millor jugador està fora
10: i per... I la secretaria tècnica ho sap, per lo que dèiem. La segona divisió no es para amb la ventana FIFA. Si tu signes un jugador internacional, saps el risc de que n'hi haurà 4 jornades segurament durant la temporada que no podràs jugar.
2: Sí. Vaig, ho confirmes, un africà que se'n va jugar a la Copa d'Àfrica el mes de gener.
1: Sí. Si volem que la Liga Hypermotion sigui una lliga potent, que tingui jugadors de primer nivell, que tingui jugadors internacionals, doncs això hauríem de
10: donar-li una volta.
12: Sí, però s'haurien de reduir equips o jugar molta jornada intersetmanal.
1: És la primera anomalia probablement sigui això. 22 equips,
10: és molt.
2: És que ho arrosseguem des de fa tants anys.
1: La Bundesliga té 18 equips. La Bundesliga, la segona divisió espanyola té 22.
10: Tot això ve motivat per aquell estiu del Sevilla-Celta, no? De l'any 95, crec.
1: Sí. Encara s'arrossega,
2: No hem tingut temps d'arreglar. Només han passat 31 anys, no? Vull dir que,
1: i després es donen situacions com que aquest any no sé si s'ha donat o no. Compte
2: l'Oviedo? No. Contemporitza una mica el joc, ara, eh?
1: Clar. Sí, normal.
7: Penjava, no, amaga amb la centrada de Pablo Sainz. S'han afegit 7 minuts... hem jugat 2 i hem tingut 2 grogues més. Són 10 grogues de futbolistes, una d'un entrenador i una vermella.
10: Bueno, hem vist 2 gols, que ja és molt més del que el Javi i jo pensàvem.
7: Jo també.
10: Tenim una conversació a WhatsApp, el Javi i jo, a les 6 de la tarda dient el 0-0 que nos vamos a comer ni cotiza.
1: I una expulsió que això sempre li dona una mica de vidilla, sobretot al rival. No, anava a dir que a vegades això del calendari ens veiem jugant partits de play-off d'ascens de segona a primera el mateix dia que es juga un partit important de l'Eurocopa, del Mundial, no? Que ja no saps ni a quina tele mirar, no? Això és una mica bogeria.
7: Tornava l'Oviedo, aquí perquè no ha aixecat el cap el futbolista, perquè a la dreta estava tot sol Pablo Sainz, l'Sporting que fa el que pot ja en aquests minuts finals amb un futbolista menys, amb aquest marcador tan en contra, Gaspar que la perd, compte Gaspar que no et passis de frenada perquè...
1: Sí, no et passis de frenada perquè ja no guanyaràs res. I jo crec que ara...
2: Sí, la lliga continua, Sí, exacte.
1: Correcte.
2: Que la propera jornada estaria bé que la poguessin jugar la resta que queden sobre el terreny d'això, que Sporting Celta B, el Deng Oviedo, encara amb el condicionant, evidentment, de l'aturada per seleccions.
7: 6 faltes, Oviedo, 19, l'Sporting.
10: Que algun dia tindríem que parlar de l'elefant a l'habitació, que és el tema de filials a la segona edició. Perquè a mi, perdoneu-me, però que estigui al filial del Celta, de la Reial Societat. Sí. Et diria el mateix si estigués al Barça B, No tinc cap problema. A Itàlia tenen una solució que a mi tampoc em sembla prudent, que és fer una lliga només de filials, que entenc que això no és competitiu pels jugadors en formació, però és un tema complicat, perquè, de fet, la plaça del Celta B en teoria tindria que ser per l'Europa. Correcte, es va quedar un gol en aquella eliminatòria.
1: Sí, és un debat interessant. Hi ha gent que li agrada més provar, almenys, no? Una lliga de filials. No sé com sortiria aquí a la lliga espanyola. És veritat que a vegades, bueno, passa, crec que al Barça li va passar una, que va fer tan bona lliga segona que va ocupar plaça d'ascens o de playoff i evidentment no es corria la plaça, clar.
10: Sí, crec que va ser
1: bueno, al cap i a la fi, el Celta B o la Real Societat, Societat B s'han guanyat.
10: No, totalment, s'han guanyat al camp.
7: 11 de la nit. Queden dos minutets, encara.
2: Mira, tancarem el bar, vaja, el bar no el tancarem, l'encarem com vulguin ells, però sí que el tancarem nosaltres amb la connexió amb el Bernat. Bernat, ves recollint, no?
4: Sí, anirem ja plegant, perquè el partit, almenys aquí per la penya esportinguista de Barcelona, no fa gaire bona pinta. A veure, els hooligans, què? No hi ha hagut sort avui, eh?
14: No ha habido suerte, no. Tiene mala pinta la cosa y habrá que esperar el partido de vuelta, a ver.
9: Nada, el derbi es todo el año. Cuando estemos por encima de ellos en la clasificación, ya está. El derbi ya está ganado y todavía queda que vuelvan a nuestro campo, así que...
4: Encara queda molta lliga, encara queda la tornada. Aquí estan animats perquè, tot i la derrota, saben que encara queden molts partits i veurem com avança la lliga en aquesta segona divisió. Moltes gràcies, nois.
2: Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
2: Hola, Pariser, bona nit.
15: Hola, què tal, bona nit.
2: Tanquem el derbi, t'hi poses,
15: sí,
2: eh?
15: Sí, home, i tant, ja que heu fet aquest show magnífic.
2: Tots més de sidra o de birra, tu, Pariser?
15: Home, jo, on hi hagi una bona estrella d'am, sóc bastant més de birra. Però t'he de dir que vaig tenir la sort d'anar fa un mes a l'Sporting de Gijón Sabadell, a l'estrena de la Lliga, i allà vaig fotre bastant
7: sidra. Sí, ho vam
15: veure. Sí.
1: Bé. Com ha de ser?
15: Un bon cachopo. Mira. I una bona sidra.
2: Hi ha grans amants del cachopo a casa nostra a Catalunya. Hi ha seguidors del cachopo que fan autèntiques rutes per trobar el millor cachopo que serveix.
10: Crec que és el Prat, el Prat de Llobregat, que tenen un restaurant que està catalogat per tenir el millor cachopo de tot l'estat.
15: Imagina't.
10: No Astúries, el Prat de Llobregat.
1: I es veu que té molta demanda.
10: Hi ha jugadors del Barça, van allà.
15: A mi a Oviedo no he tingut la sort de tastar-los, però a Gijón sí que davant de la platja de San Lorenzo hi ha una sidreria que es diu Tropical, que des de fora no donaries un duro per entrar-hi, però a dir... Però a dins està sempre ple amb aquella senyora que cuina, que, no sé, deu portar allà tota la vida, perquè es veu que és un lloc mític que quan vas a Gijón et diuen vés a la Tropical.
2: Sembla Magnulti, la senyora, eh?
15: Sí. Més jove, diria que Magnulti.
10: Lo de l'Oviedo Sporting ha estat molt bé, però la visió que m'emporto avui cap a casa de Magnulti amb 28 anys, fet caldo...
15: Però, no, 28 o 38, entès?
10: 28.
2: No, 28.
10: 28.
12: Però un home que no coneixia absolutament ningú,
10: és famós. És 30
12: per una pic, carrera, no? Per una cursa, que és la més impressionant, que evidentment és un mundial, però que ara és més famós pel que serà el post i com girarà aquesta fotografia, no pas per la seva victòria.
10: I té un mèrit brutal, perquè han estat 275 quilòmetres, 6 hores de carrera,
15: de
10: 5 hores, bitxos, com Seixa, Sevene, Pool, Van Der Pool, i arriba Magnulti, que no estava ni a les travesses, i guanya la carrera com l'ha guanyada.
2: Del 98, Aleix, sí. Del 98, abril del 98.
15: No, doncs encara, jo pensava que eren 38 i encara estic més sorprès encara.
10: Quina edat tens tu, Aleix?
15: Jo sóc... jove.
12: Sí, aquí davant.
10: Perquè sembles el fill del Magnulti.
15: No, em faré 43. No passa res.
10: Un xaval.
15: Són els que són.
2: A la flor de la vida. S'acaba el partit, Clara.
7: S'acaba. Oviedo 2 Sporting 0. Victòria de l'equip local amb els gols de Cris Ramos només començar. Recordem que s'ha lesionat el futbolista i Denzo Pérez en aquesta segona part. Per tant, això vol dir que l'Sporting, que no guanya des del 2001, encara haurà d'esperar per guanyar el Tartiere un partit de Lliga encara uns anyets més, bueno, un anyet més almenys, no sabem quan serà el partit, depèn de si algú puja primera o no, depèn què passa, però encara haurà d'esperar aquesta victòria. Ha guanyat l'Oviedo, primera victòria de temporada també a casa de l'equip de Calero, que ho celebra, i molt sobre la gespa del Tartiere, que avui ha protagonitzat un ple per veure aquest derbi.
15: És una bona notícia per Girona i Sabadell, perquè no el superen. Si hagués guanyat l'Sporting, sí, superava els dos equips, i ara, en canvi, continuen cinquè i setè, el Girona i el Sabadell.
10: També et dic alguna cosa, Aleix. Jo no sé el Javi què pensa, però jo crec que aquesta temporada Sporting i Oviedo
2: no
10: tenen equip per pujar a primera. Ha de canviar molt,
15: A mi em va decebre molt l'Sporting en la primera jornada, però és cert que era la primera jornada. Després ho va arreglar i van a guanyar partits. Però sí, són dos equips que, no?, sembla que han d'estar a
10: mitja taula.
1: com a molt en alguns casos.
7: Correcte.
2: A veure què passa, són 7 jornades tot just d'aquesta segona divisió. Javi Giraldo i Borja, per ha estat un plaer, moltes gràcies per apropar-nos a Astúries a l'antena.
1: Gràcies per la invitació, Xavi, un plaer.
2: Passen 4 minuts de les 11, 4 anuncis i tu diràs fins a la 1 avui, Aleix?
15: Sí, fins a la 1 i amb un gran protagonista, Cristian Tello. Home, que fa un parell de setmanes ha anunciat que penja les botes, l'ex del Barça, del Betis i entre d'altres equips.
2: I el Superesport, i tornem el cap de setmana que ve, dissabte, com sempre, que vagi bé, adeu-siau.
16: Superesports amb Xavi Puig.
17: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
18: Carglass canvia, Carglass repara.
19: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
20: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
21: El 29 de novembre, l'Allianz Jambuén arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuén.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
22: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
23: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
24: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
23: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
25: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
23: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
26: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
23: I tu? Ets un d'ells?
19: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
27: RAC1 Podcast.
19: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: RAC1. Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
28: Únic, s'escriu amb H o sense H?
29: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
31: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
32: Qué ambientazo, mano.
31: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
32: Qué barbaridad.
31: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
32: Buena venta.
31: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
32: Ven a por más.
31: ¡Venta! Ocasión Plus.
33: Busques un vehicle híbrid?
34: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
33: Més eficient, és menys consum.
34: Més potent és més cavalls.
33: Tot a Romauto.
34: Barcelona.
33: Molins de Rei.
34: Mataró.
33: Blanes.
34: I Santa Coloma de Farners.
33: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
34: RomautoNissan.com.
33: Romauto.
35: Notícies.
19: Contingut exclusiu.
35: Ràdio en directe.
19: RAC més 1.
35: Podcast.
19: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més.
16: CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.

0: tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 9 minuts, agafem el relleu dels superesports en aquest diumenge 27 de setembre del 2026 per completar un altre gran cap de setmana de moltíssima ràdio esportiva aquí a RAC1. I això que no hi ha futbol de primera, perquè estem en plena aturada de seleccions, però han passat moltes coses que ara comentarem a la tertúlia. I després de la tertúlia, atenció, perquè avui ens visita un exfutbolista ja del Barça, s'ha retirat fa només unes setmanes. Avui el Tudiràs tindrem l'honor de saludar i de xerrar amb ell una estona, de rebre Cristian Tello, que vindrà aquí als estudis, l'extrem de Sabadell, que ha penjat les botes als 35 anys. Segur que el recordeu, quan va debutar al Barça en l'etapa de Pep Guardiola, el 2011, tenia només 20 anyets, Tello, un jugador de banda molt ràpid, elèctric, que va tenir cert protagonisme, també l'any de Tito Vilanova i Jordi Roura, i que després doncs, ha tingut una carrera prou exitosa, jugant a Portugal, al Porto, a Itàlia, a la Fiorentina, al Betis. Allà hi va estar 5 temporades, va ser un jugador destacat i després ja va acabar la seva carrera entre els Estats Units, a la MLS, i l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs. A partir de la mitjanit, doncs, repassarem amb Cristian Tello la seva carrera futbolística i alguns dels moments clau, sobretot en la seva etapa al Barça. Abans, com deia, repassarem l'actualitat futbolística centrada aquest diumenge en els partits de seleccions i en l'última hora d'Espanya, que avui passa per Eric García. El defensa del Barça no va poder jugar ahir a Wembley per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Eric era titular al lateral dret durant les

0: I començarem a mirar cap al pròxim partit d'Espanya, que és dimarts. Això no s'atura. Dimarts torna a jugar el combinat espanyol al Sánchez Pizjuán de Sevilla contra Croàcia, en la segona jornada d'aquesta fase de grups de la Nation. D'aquest diumenge, ara repassem com ara la jornada d'avui, d'aquesta Nations League, d'aquest diumenge, però, un parell de coses. La selecció espanyola sub-20 femenina de futbol s'ha proclamat campiona del món després de derrotar Corea del Nord als penals en la final que s'ha jugat a Polònia. Hi havia 5 jugadores del Barça, sub-20, en aquesta selecció espanyola. Una d'elles, Rosalía Domínguez, de només 17 anys, ha estat escollida MVP d'aquest Mundial sub-20. Déu-n'hi-do el planter que puja també de la Masia femenina pel primer equip, de Pere Romeu. Rosalía Domínguez, quedeu-vos amb aquest nou, 17 anys, escollida MVP d'aquest Mundial que ha guanyat Espanya. I parlant de Mundials, el ciclista nord-americà Brandon McNulty ha guanyat el Mundial en ruta després d'una gran escapada. El grup de favorits no l'ha pogut caçar i al final s'han hagut de jugar les altres medalles. La plata ha estat per l'australià Michael Matthews i el bronze pel neerlandès Matthew Van Der Poel. Juan Ayuso ha estat el millor espanyol, acabant en 13a posició. Un cap de setmana en què arrenca la Lliga CB de bàsquet, amb victòries del Barça, el Girona i el Lleida, a la pista del vigent campió, del València, i derrotes del Manresa i de la Penya. Al tram final, el Dani Aguilar ens en farà el resum d'aquesta jornada inaugural de la Lliga ACB. I ara obrim tertúlia amb el Dani Solsona. Hola, Solsona.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. L'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
2: Què tal, bona nit, Aleix.
0: Què tal, bona nit. I avui també amb el Marc Marvà. Hola, Marvà.
3: Bona nit, Aleix.
0: Què tal? Benvingut a la tertúlia dels diumenges, eh?
3: Un plaer.
0: Espero que t'ho passis bé.
3: Sí, vinc a escoltar molt, eh? És a dir, amb el Pichi i el Dani.
0: Sí. Molt bé. Apreta'ls, que a vegades...
2: No, aquí es ve a parlar, no a escoltar.
3: Ja la tirava perquè esperava alguna resposta.
0: A vegades estan cansats, per tant, apreta'ls. Ja el pitjo. A veure, també per aquí el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
4: Què tal? Bona nit, companys.
0: Què tal? Bona nit. Tu has estat pendent de la jornada d'avui de seleccions. Què destaques? Amb què et quedes?
4: Mira, em quedo en que Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria com a seleccionador dels Països Baixos. Ha guanyat 1-2 contra Sèrbia amb 2 gols del davanter de l'AZ Almark de 23 anys, Max Merding, segurament desconegut per la gran majoria. Un dels dos gols ha estat de penal, el fill de Van Bommel, Merding, una nova generació neerlandesa. 3 punts pels Països Baixos, que lidera aquest grup de la Lliga de les Nacions, perquè s'ha acabat aquesta nit l'Alemanya 0, Grècia 1. Resultat sorprenent, ha jugat Adeyemi 75 minuts, més o menys també va jugar, no sé si 65 o 60 minuts en el primer partit, per tant, càrrega important per Adeyemi. Ha tingut les dues millors ocasions d'Alemanya a la primera part, Adeyemi. Una d'elles l'ha aturat el porter grec, l'altra ha marxat fora per sobre el travesser, i a la segona part els grecs han acabat guanyant amb un gol a un quart d'hora pel final. No hi ha pogut fer res Ter Stegen perquè a més desvia un defensor la trajectòria de la pilota i acaba entrant. Alemanya, un empat contra els Països Baixos de forma injusta, injusta l'empat d'Alemanya, i una derrota en aquest grup. Grècia, 6 punts, ha guanyat els dos partits, Països Baixos 4, Alemanya tercera amb només un punt, i la última classificada és Sèrbia, que ha perdut els dos partits que ha disputat.
0: Sí, i dijous hi ha un Grècia-Països Baixos, per tant Xavi torna a jugar fora de casa en Països Baixos davant la sorprenent Grècia, i hi ha una Alemanya-Sèrbia també en territori alemany, això és aquest dijous. Estava mirant, Grècia l'entrena Ivan Jovanovic, que és un senyor de 64 anys que jo desconec, he hagut de mirar el seu currículum. Havia entrenat a l'Apoel de Nicòsia, a l'Heràclis de Tessalònica, a l'Al Nasser, havia dirigit la selecció dels Emirats Àrabs i havia dirigit el Panathinaikos abans d'agafar Grècia.
3: No? Algú de casa han apostat per tant.
0: Sí, però vull dir que han guanyat els dos partits al camp de Sèrbia, no?
4: Sí.
0: I avui...
4: És que els dos els han guanyat fora de casa.
0: Fora de casa,
4: sí, sí. Sí, 1-2 contra Sèrbia l'altre dia i 0-1 avui contra Alemanya. Per cert que en aquest grup, el grup 2 de la Lliga A, de la Lliga de les Nacions, avui la loteria li ha tocat al Liverpool perquè Gapco ha sortit lesionat del terreny de joc. Li han preguntat a Xavi si té alguna cosa greu. Diu Xavi que no ho creu, però que li faran més proves i que aleshores determinaran si l'envien cap a casa o torna a la concentració, o es queda a la concentració. El Liverpool, que, recordo, aquest matí, Alexander Isak, desconvocat amb Suècia també per un cop, una lesió lleu, diu el Liverpool, però Isak i Gapco, tocats d'entrada ja, dos dels jugadors més importants dels futbolistes atacants en aquesta aturada.
0: I es trenca l'altre dia el Països Baixos a Alemanya?

0: Robi, el davanter del Sunderland.
1: Aquell, sí, que va fer el gol a Alemanya i no van tirar la pilota fora.
0: Sí, sí. I de l'altre grup, del grup 4, que s'ha jugat també entre aquesta tarda i aquesta nit, destaco el Noruega 1, Portugal 2, ja s'ha acabat, amb Cancelo, el jugador del Barça titular, ha jugat tot el partit, Cancelo dels internacionals que més ha jugat, perquè l'altre dia el van canviar quan faltava un minut pel 90. Avui ha jugat tot el partit, Joao Cancelo, fet un bon partit, i Cristiano ha estat suplent i no ha entrat. No ha estat cap dels 5 canvis de Jorge Jesús. De fet, llegia que és la primera vegada en 18 anys que Cristiano, sent suplent, es queda a la banqueta sense jugar amb la seva selecció, amb la selecció portuguesa.
1: L'està
0: la primera
1: dosificant,
0: vegada
1: l'està dosificant.
0: En 18 anys, eh?
2: Per la Nations, no?
1: Sí, clar, perquè són molts partits seguits, ara.
0: Resultat injust, deixeu-me dir, aquest Noruega 1, Portugal 2, perquè ha tingut moltes més ocasions Noruega. Ha marcat Haaland, 65 gols en 57 partits amb Noruega.
1: Bo, a més d'un gol per partit, surt.
0: Una barbaritat. Però la pífia del porter de Nyland, del porter noruec, ha suposat l'1-2 de Gonçalo Ramos, i la veritat és que Portugal ha estat molt més efectiva que Noruega en un grup en el qual també hem tingut aquesta tarda el Dinamarca 2, Gales 0. Portugal, líder d'aquest grup, 6 punts.
1: Noruega-Dinamarca 3 i Gales cap punt.
3: El que està sensacional és l'amic del Pichi.
1: Ah, Joao ha fet un molt bon gol, Pichi.
3: No, escolta, ja...
4: I ha jugat bé, eh? Ha estat bé en una estona al partit i ha jugat francament bé. Està amb moltíssima confiança, no?
3: No, si ha marcat 20 gols allà...
1: A Aràbia, no sé.
3: Aràbia, i 13 assistències.
2: S'està aixecant del llit al Sape per venir a recriminar-t'ho.
0: És que té 26 anys, Pichi.
4: Aprofito avui que no està al Sape.
1: Clar, aprofita.
0: És molt jove encara, té 26 anys, el que passa que se'n va anar a l'Aràbia Saudita, però encara és a temps de fer alguna cosa al futbol europeu si s'hi posa.
1: Jo crec que allà s'ha tornat a sentir futbolista important, i el fet de tenir aquesta motivació de sentir-te el líder allà a l'Aràbia Saudita sense pressió, doncs està fent que rendeixi molt bé.
2: I jo crec que juga una mica més centrat, no? No tant a la banda com...
1: Més de 10, no, potser?
2: Sí,
4: no, jugava de segon davanter.
2: Jo crec que això l'ajuda més, no? No li obliga a fer tants esforços, que era una cosa que li costava en banda.
3: Els entrenadors no l'entenien. El posaven en una altra posició. Clar.
1: És que ell coincideix... No, ja no hi havia Messi, anava a dir. Ell coincideix amb Messi, però no. Ell arriba més tard, perquè arriba ja a Montjuïc, en l'època de Xavi, i sí que és veritat que va tenir algun partidet bo, però no es va acabar d'adaptar mai aquí al Barça. Bé, esteu seguint o no, Pichi, aquesta de seleccions? Alguna cosa?
4: Quin remei, si no hi ha un altre futbol, quin remei?
1: Sí, hi ha la segona, sí, hi ha alguna cosa de femení, però és veritat que poca cosa, sí.
4: Home, jo crec que la gran sorpresa ha estat Alemanya, sense cap mena de dubtes. El que passa que Klopp, amb aquest invent que ha fet dels 42 o 43 futbolistes, fer dos llistes i tal, doncs, amplia molt el ventall i, per tant, el nivell ha de baixar.
0: També us he de dir que... En el primer partit, Klopp ja va perdre Musiala i Havertz, dos titulars de cop que
1: es va lesionar. El van rebentar.
0: Sí, per això vull dir que són dues baixes importants, i avui segurament s'han notat en l'alineació d'Alemanya.
2: Jo crec que també, amb això de les lesions, clar, és la primera vegada que veiem aquesta aturada de 3 setmanes. Hem vist això que comentava el Pichi ara de Klopp, que s'han dut amb moltíssims jugadors. Els seleccionadors tenen més temps per entrenar. No sé si també carreguen més físicament els jugadors, i això els ajuda potser menys. Vull dir que és una nova finestra, aquesta.
3: Però amb l'avantatge, entre cometes, de que si tu tens algunes molèsties, que no sigui molt greu, si és el primer partit, sempre tens 2 o 3 setmanes abans de començar la Lliga per poder recuperar.
1: El que li ha passat a Mbappé o a Eric, que ara en parlarem, no? del Barça, entre d'altres.
4: Però de tota manera, jo, Marc, no crec que pel fet que estiguin més temps junts entrenen amb més intensitat. Jo crec que treballaran molt més tàcticament, però físicament dubto molt que la càrrega sigui important.
3: Deixa'm dir el gran gol que vaig veure ahir.
1: Digues.
3: De Patri.
1: Guijarro, sí. Sí.
3: Tota la intenció.
1: Amaga.
3: Tota la intenció. I la pica. No m'ho esperava, eh? Sí, quan la vaig veure, dic, no m'ho esperava. Dic, uip.
1: I l'altre gol del Barça... Hola, Clara Rodergues.
5: Hola, bona nit.
1: L'altre gol del Barça és històric, no? Una nena de 15 anys.
5: Sí. Cada cop més joves, la futbolista... més jove en marcar amb el primer equip des que és una secció oficial al femení al Barça, Maisa, que l'altre dia Payo, era la roda de premsa prèvia al partit contra el París en el debut de la Champions, deia que tenia qualitats per ser en un futur la millor davantera, la millor nou del món, i que ho digui Pallor, que és un tros de davantera que ha trigat a guanyar una Champions, però gols n'ha fet tota la vida, malgrat tenir lesions també pel mig, que ho digui ella, que la veu entrenar també gairebé cada dia, doncs és un missatge bastant clar, i Pere Romeu confia en ella i estarà exponent de meravella. Una futbolista que està trencant molts rècords, també amb la selecció del Marroc ha globalitzat uns quants rècords també de precocitat.
1: Val. Maisa Baja.
5: Sí, el seu pare era futbolista.
1: Això anava a dir. Seu pare és Nabil Baja. El mític davanter del Màlaga, no?, entre d'altres.
5: Sí, va estar al Sabadell també.
1: Sí, al Sabadell va estar també.
5: I ara diria que és seleccionador del Marroc sub-17. Em sembla que està per allà.
1: Doncs la seva filla, Maisa Baja, de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, 15 anys i 8 mesos, ahir va fer un dels gols en aquesta victòria 0-2 al camp del Logroño del Barça a la Lliga F. L'altre va ser un golaç de Patrick Guijarro, com deia el Dani Solsona. 11:22. Fem una pausa molt ràpida i ara sí, va, entrem de ple en la selecció espanyola. Eric, desconvocat avui per les molèsties que va notar ahir en l'escalfament, a Wembley. I Lamine Yamal, que avui s'ha endut molts elogis de la premsa anglesa pel bon partit que va fer ahir, evidentment amb el golet que obria el marcador a Wembley. De seguida aquí el Tu diràs.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.

0: d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
2: Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
3: Nima Fest, dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drives, ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, anima automoció. Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Inscriu-t'hi ara a animaautomoció.com.
4: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
5: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
6: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
7: RAC 1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
8: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
9: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
7: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
10: Les seves entrades, sisplau.
11: És que nosaltres estem convidats.
7: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.

0: Aquesta sintonia és d'Escape Room 2. Doncs RAC1 i Filmax us conviden a la preestrena d'Escape Room 2, que arribarà als cinemes el pròxim 9 d'octubre. L'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietant familiar. Han de sortir-ne en 60 minuts o, si no, moriran. Si voleu gaudir de la preestrena el dimarts 6 d'octubre, d'aquí a 10-15 dies, a Barcelona, a Lleida, Girona o a Tarragona, la preestrena es farà a 4 cinemes de les capitals de província. Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona. Doncs heu d'omplir el formulari que trobareu a la pàgina web de RAC1, a RAC1.cat. Allà podreu aconseguir una entrada doble per aquesta preestrena de la pel·li Escape Room 2. Minuts i dos quarts de 12. Aquí estem pel que faci falta, per parlar d'esports i per convidar els oients a que vagin a veure la preestrena d'aquesta pel·lícula, Escape Room 2. Us he de dir que vaig gaudir molt amb la U, amb Escape Room. No sé si l'heu vista.
1: Jo no.
0: Val la pena.
2: Està basada en l'obra de teatre,
0: sí,
2: no? O no?
0: Sí.
2: Sí, no?
0: Sí, senyor.
2: L'obra de teatre sí que l'he vist.
0: Val, doncs,
2: però la pel·lícula no, eh?
0: A mi em va agradar molt i jo la recomano. Així que entreu a RAC1.cat i ompliu el formulari. Anem amb la teca de la selecció espanyola, que és la que té més internacionals del Barça i que juga dimarts, Dimarts al Pizjuán i aquest Espanya-Croàcia. Segona jornada de la fase de grups de la Nations League. I una de les notícies del dia, Clara, és que Eric García ha abandonat ja la concentració d'Espanya.
1: Sí, torna cap a Barcelona després de notar ahir aquestes molèsties al genoll esquerre, que li van fer caure de l'11 titular, perquè era titular per jugar contra Anglaterra a Wembley, i finalment va ser-ho Marc Pubill. Segons el comunicat de la Federació Espanyola, després de les proves s'ha decidit desconvocar-lo per evitar qualsevol risc i per preservar també la salut del jugador. Per tant, el futbolista de Martorell, que no jugarà cap partit més ja amb la selecció espanyola en aquesta aturada, i qui el substitueix és Robin Lenormand, un central.
0: Clar, i es queda Pubill com a únic lateral dret i un nano que van descartar de la primera llista, que era Fresneda, no? Fresneda, que aquest segurament entrarà ja en les pròximes llistes, també. Crec que és una bona notícia pel Barça. I després, jo no dubto, però que és una... Crec que els jugadors també, a la que noten alguna cosa, diuen, ui, no me la vull jugar, no? Mira Mbappé, i mira tants d'altres, no?, de futbolistes que està passant en aquesta convocatòria. Jo crec que veuen que és una Nations, en el fons. Que està bé, no, Marc? Però que hi ha moltes coses en joc importants a partir de l'octubre, no?
2: Sí, sí, jo crec que just fa un any, en aquesta aturada d'octubre, es van lesionar, recordeu, Rafinha, va haver-hi aquell debat amb la Lamine Yamal i la pubàlgia.
0: Sí, que li van punxar
2: Això passava just fa un any, i jo crec que a partir d'allà Flick i el cos tècnic van fer bastanta pedagogia cap als seus jugadors.
0: De fet, Flick era ahir a Wembley, i suposo que s'adona que surt l'11 inicial a Mèric, i que Eric no juga, no? Entenc que era allà també que va poder parlar amb el futbolista.
2: En el mateix moment, potser si hi va poder parlar, doncs es va acabar prenent aquesta decisió. I jo crec que les dates són importants, a principi de temporada, i també la possible molèstia, no? No és el mateix una molèstia en el turmell, potser, que pots forçar una mica més, que una molèstia en el genoll o una molèstia muscular. Depèn de quina molèstia muscular també jo crec que és prudent aturar-se sent mes d'octubre i veient el calendari que tens per endavant després el torneig. Aquestes dues setmanes que diu el Dani que tens per fer net, jo crec que els jugadors també les tenen al cap, no? Perquè al final Eric pot fer, si tot va bé, podria fer net perfectament ja està quan torni la Lliga.
0: Més estranya la lesió d'Mbappé i el comunicat del Madrid, no?
3: De totes maneres, aviam, hi ha diferents tipus de lesions. Una molèstia, què vol dir una molèstia? El genoll, el turmell, que un cop. Si tens un cop, ja saps que és un cop i que segurament potser en 2, 3 dies o 4 et recuperes. El cop no va més enllà, no? Ara, molèsties, jo quan em diuen molèsties... Em quedo una mica així, perquè molèsties, què vol dir? Que té el genoll que li falla? Que, no ho sé, no? Ara, per precaució i per prudència, doncs ara, doncs, escolta, el seleccionador també, perquè després de les crítiques que ha tingut...
2: És veritat, també, és veritat.
3: Amb tot això, diuen, escolta, tens molèsties, cap a casa, tu. No, no liem la troca i...
2: A sobre amb el Barça, Gavi, Lamins, el que té a sobre,
4: Pedri,
2: no?
4: En sí, la seva sí, època, sí, també, sí, no?
3: I, però partim de la base d'una cosa, eh? Els jugadors tots volen jugar, eh? No, bueno, és que hi ha molts partits a octubre i Eric prefereix marxar. No, els jugadors volen estar allà i volen jugar. El que sí que és veritat és que si tu veus que tens, que no estàs bé del tot, doncs i necessites una setmana de recuperació i estar tranquil, doncs aquesta setmana l'aprofites i te'n vas. I el seleccionador t'ho diu. Però jugar, escolta, perdre oportunitats... I després ja veurem si et torna a cridar, no?
4: Saps què passa que fa... Ara Pichi, també vull saber la teva opinió, però fa de mal pensar que just demà es tanquen les votacions per la pilota d'or. Llavors, Mbappé ha jugat i ha fet el golet en el primer partit de França i ui, ha notat una cosa... Què diu el comunicat? Diu una hiperextensió de la càpsula posterior de la rodilla izquierda entre 10 i 12 dies de baja. És casualitat que arribarà, arribarà just, per això.
3: Ja va tenir unes molèsties, no sé quan, al principi, i va jugar un partit de Copa.
4: Sí, això va ser el desembre passat per fer el rècord de gols en un any natural.
1: Exacte. Sí. Però
2: que li van fer la ressonància al genoll contrari.
3: La molèstia la tenia, eh?
4: No, però es va equivocar de genoll, que deia l'equip. És veritat. No vull dubtar d'aquests jugadors, perquè, com dieu, és veritat que són professionals i volen jugar sempre, però m'ha cridat l'atenció que fa el xut, fa el golet i nota la molèstia. D'Eric, en canvi, és que, si el nano en l'escalfament ja va veure que tenia el genoll alguna cosa, imagina't, ser titular a Wembley i haver de dir que no. Tu imagina't el que deu sentir. I l'Eric, no? Pichi?
5: Cada jugador és un món. És a dir, no té el mateix pensar un jugador que és un habitual de les convocatòries a un jugador que va de tant en tant o que comença a anar i tal i qual. Això és la resposta d'Mbappé a la resposta d'Eric. Poden ser molt diferents, per exemple, no? En aquest sentit. I no fa falta que siguis mal pensat. Series igual de mal pensat si fos Rafinha.
4: No, és veritat, és veritat. Tens tota la raó del món. No. Rafinha sí, ja ha dit Angelotti que tornarà a jugar dimarts contra Austràlia un altre cop.
5: No, i de davanter centre.
4: I de davanter centre, sí.
2: No, home, amb això de l'Mbappé, justament ahir parlava amb una persona que treballa en marques esportives i Mbappé s'ha canviat de botes. Sí. Fa...
4: Bueno, ha anat de Nike a on?
2: Ha anat de Nike a on, no?
3: A on ha anat?
4: A on?
2: A on ha anat? Ara
4: m'agrada, eh?
2: Bé, el nivell no pot estar més alt, Dani. Sí, ja. Sí.
4: Doncs... És una marca suïssa, diria, no?
2: Sí.
4: Federer, per aquí també.
2: De fet, Roger Federer té una part de la propietat. Sí. I m'explicava que una de les grans preocupacions que tenen aquestes marques quan els futbolistes canvien d'una a l'altra és que el futbolista no es lesioni en els primers partits, perquè la trepitjada, quan tu canvies de bota...
4: Però pots portar una plantilla, no?
2: Sí, però els tacs, a vegades, d'una marca en una altra, doncs pot canviar, així. I justament on entra en el mercat de botes de futbol i...
4: Gràcies a Mbappé, clar.
2: Clar, gràcies a Mbappé. I em comentava, diu, segur que en aquesta marca el que menys li ha agradat és aquesta possible lesió. Ho dic per l'especulació de que Mbappé ho hagi pogut fer de manera forçada. Perquè el que no li deu haver agradat és que la nova marca de botes es lesiona el jugador quan s'acaba... És el primer dia que les vestia, eh?
4: Sí, sí.
2: El primer partit.
4: Jo, què en penseu, Pichi i Dani, quan diuen aquestes coses? Tu et foties les botes que et tocaven?
2: Clar, jo ara estic explicant això i el Dani em volia matar. No.
5: Jo tinc una anècdota que quan debuto amb la selecció espanyola jo jugava amb Puma. I el que portava Adidas era el fill de Kubala, que Kubala era el seleccionador.
4: Sí.
5: I aleshores dona la convocatòria per Itàlia, per jugar amb un Espanya-Itàlia, i em truquen d'Adidas perquè em donen uns cabells i tal, per fer un contracte i tant. Oh. Em vaig posar les botes i no vaig poder jugar.
4: Ah, sí?
5: En aquestes botes.
3: No era
5: vaig seguir normal, jugant amb l'espuma, estava incòmode. Estava
2: amb les noves, no?
4: Clar.
5: Sí, no.
4: Però vas poder, a la llarga vas poder jugar amb les noves?
5: Sí. Després vaig acabar firmant En Adidas, sí.
3: Jo tinc una...
4: El primer dia va tapar el puma.
2: Totes blanques.
3: Espera't el que vaig fer jo.
2: A veure.
3: Quan vaig arribar a França, és veritat. També em van donar botes puma. Jo portava Adidas, que eren les que anaven millor.
4: Tu al revés.
3: Les Copa Mundial.
4: Tu vas anar d'Adidas a puma.
3: No, no, em van donar puma i a mi jo aquella bota no, a mi no m'agradava, no com encaixava. I què vaig fer? Vaig treure les tires, jo no, ho van fer, van treure les tires d'Adidas, vaig agafar la d'allòs de puma...
2: Has dit per enganxar el puma. Boníssim, això.
4: Sensacional.
2: Sou molt bons. Que bo, que bo.
4: A veure si hi ha algun anunci de botes de futbol a la següent publi. Vinga, ara tornem.
6: RAC 1.
7: Busques un vehicle híbrid?
8: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
8: Més potent, és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
8: Barcelona.
7: Molins de Rei.
8: Mataró.
7: Blanes.
8: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
8: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
9: Únic, s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
13: És el Selecta Rain, ara està en moda funky sorra.
12: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
13: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
14: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
15: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
16: Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
17: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
18: Esto promete, Manu.
17: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
18: Huele a compra, Manu.
17: A ver, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
18: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
17: ¿Qué?

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the
1: beauty and I could be the monster. I love you so... 11 i 38, aquí seguim en aquest diumenge de Tu diràs amb el Marc Marvà, l'Àngel Pich Alonso i el Dani Solsona. Us recordo que aquest dijous, que és 1 d'octubre, obrim les portes del Tu diràs. Si voleu venir de públic a veure com fem el programa en directe, dijous 1 d'octubre. Només heu d'entrar a X, el que és Twitter, i allà anar al compte d'EsportRacú, @EsportRacú, allà trobareu un link amb un formulari, l'heu d'omplir, heu d'omplir 4 dades, i us reservarem una de les 20 cadires que tenim en aquests nous estudis de la planta 3 aquí a RAC1. Dijous, públic i festa grossa aquí al Tu diràs. M'agradaria parlar uns minuts de l'Anglaterra-Espanya d'ahir, que us va semblar, però anem a repassar una mica com que n'ha dit la premsa i el partit de Lamine Yamal, perquè demà es tanquen les votacions per la pilota d'or, i Mbappé va jugar divendres golet, tot i la lesió, ahir van jugar Lamine i Harry Kane, que també va fallar un penal, per cert, Kane, amb un doble toc, i Lamine és, clara, qui s'ha endut un cop més els elogis de companys i de la premsa, no?
2: Sí, repassarem algunes declaracions, recuperarem algun document. És habitual ja que Lamine s'emporti elogis. Ahir va tornar a ser protagonista a Wembley, amb aquest primer gol, pressionant, aprofitant la roda de Marc Gay. També va participar en altres accions, va estar a punt de marcar en un parell d'ocasions molt clares. Podria haver marxat perfectament amb un doblet o amb un hat-trick ahir de Wembley. També assistint bé als seus companys, com en aquella acció d'Olmo, que li fa una passada de taló meravellosa, que després el Terrassenc no aconsegueix convertir en gol. A més, va ser també el futbolista amb més passades en l'últim terç, va recuperar 6 pilotes, molta feina que ell mateix va reivindicar després dels micròfons de Televisió Espanyola, precisament per aquesta acció del gol i la pressió que va fer per poder recuperar la pilota.
3: El míster, no sé, nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que queramos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo. Siempre he dicho que a veces me despisto, pero a veces robo. Entonces, nada, me he quedado uno contra uno y he podido meter.
2: I de Lamine als companys o a l'entrenador i als elogis, Lluís de la Fuente.
4: No sé qué le pedirán en Barcelona. Nosotros intentamos sacarle el máximo rendimiento con nuestro estilo, que tiene ciertas similitudes al Fútbol Club Barcelona, pero no es igual. Nosotros jugamos de otra manera con otros futbolistas y nosotros el desempeño de Lamine con nosotros es excepcional. Hace lo que demanda cada jugada, cada interpretación del momento de juego. En ese sentido estamos muy contentos, felices. Ojalá, es una suerte tener un futbolista del nivel de Lamine, pero insisto, juega como demanda el partido y este equipo, con estas características que tienen el resto de sus compañeros.
2: Lamine, que juga per la dreta, ahir, amb la baixa aquesta que explicàvem d'Eric a última hora, qui ocupa aquesta posició és Marc Pubill, el jugador de l'Atlètic de Madrid. Un document molt curt, però també molt clar sobre el que pensa de Lamine.
5: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
2: I un futbolista que va sacsejar el partit va ser Àlex Baena, que també a Televisió Espanyola parlava de la seva connexió amb el de Rocafonda.
6: Al final también pasamos muchos años juntos jugando y la verdad que jugar con jugadores como Mikel, sobre todo con Lamine, es muy fácil. Al final cada balón que le das te lo hace bueno y bueno, intentar ayudarnos siempre desde el cariño, desde el respeto y a partir de ahí seguirá ganando partidos.
2: Lamine, com és habitual, va fer un post a Instagram després d'aquest partit amb diverses fotografies de la celebració del gol que va fer ahir a Wembley i amb una frase que també és molt de Lamine, era en anglès, però jo la dic ja en català: odiem o estimem, m'és igual. Comentaris en aquesta fotografia d'alguns excompanys o companys actuals. Íñigo Martínez, per exemple, va posar una emoticona d'una cabra de Goat, the greatest of all the times, o sigui, el millor de tots els temps. Jeremy Pino també va contestar-li número 1, també va penjar un vídeo d'ella al vestidor. O Baena, que ara l'escoltàvem, va posar simplement pilota d'or. O sigui, els jugadors de la selecció també una mica participaran en aquesta campanya. De fet, Oyarzabal, en zona mixta, va dir que per ell els 3, el top 3, eren Lamine, Rodri i Fabián. Evidentment, també es compren cap a la selecció espanyola, que és el que reivindica, no?, que pugui guanyar un futbolista espanyol. Més enllà de Lamine, un altre que també va parlar d'ell és Gordon, que també va ser protagonista del partit amb un gol, amb molt bones accions, un futbolista que més ha aterrat dempeus a Barcelona, es porta molt bé amb els jugadors del Barça, sobretot amb el Joan, Pedri, etc. I ahir va fer aquest gol que també segurament l'ajudarà moltíssim a fer un pas endavant també en aquesta passeta al Barça, perquè ha fet molt bons partits ajudant en atac, amb assistència, ajudant en defensa, però li falta aquest gol, no?, que segurament l'acabi d'alliberar, i el va fer, i també va elogiar a la Lamine i els seus companys d'equip.
7: M'ha impressionat molt. He intentat defensar Lamine juntament amb Aurélie tant com he pogut i l'he dit abans de començar, però és molt difícil aconseguir-ho durant gaire estona. No vull parlar individualment de cada jugador del Barça perquè n'hi havia gairebé 10, però sé la qualitat que tenen i per això estic tan orgullós d'haver estat tan competitius.
2: Lamine ha jugat 31 partits oficials amb la selecció espanyola, 26 victòries i 5 empats. No n'ha perdut encara cap. Sí que cerca va... ha perdut una Nations League, però els penals en Portugal l'any passat, però el partit va acabar en empat. 8 gols, 9 assistències, números i actuacions que també fan que la premsa en parli. L'Esport, per exemple, deia que Wembley ja es va rendir a Lamine. L'AS, per tant, un diari de Madrid, Lamine the Special One, que és com se diu a Mourinho, vull dir que és un titular cridaré, diu Juan Jiménez, que amb el seu futbol sorprenent va deixar la seva petjada en un estadi com Wembley, una catedral, que va carregar-se més o menys de raons per poder guanyar aquesta pilota d'or. I des d'Anglaterra també han quedat bastant meravellats amb Lamine, destacant la seva actuació, el pes que va portar al llarg total del partit, sent el jugador més perillós, diuen, d'Espanya. I sobretot una frase de The Guardian que deia que no podies apartar els ulls de Lamine Yamal, que és també una mica el que hi diu, no?, que igual que deia Rafinha, també el tu diràs fa uns dies.
1: Com a argument de la pilota d'or, no?
2: Que genera coses, no?, a la gent, que Rafinha també ho deia, diu, jo pago una entrada, jo vaig a veure i em genera coses com feia Ronaldinho, no? Em sonora, doncs, evidentment, que no puguis apartar els ulls de Lamine és una gran expressió. Gol.com també deia que Lamine va eclipsar Kane, perquè també hi havia aquest duel, no?, entre un futbolista espanyol i un anglès, doncs que Lamine va guanyar-li la partida a Harry Kane, i l'Equip també, un diari francès tan prestigiós, que té un futbolista com Mbappé com a candidat, també parlava d'una actuació excepcional de Lamine Yamal, que ahir en un estadi com Wembley també va deixar el seu segell amb la selecció espanyola.
1: D'aquí un mes, pràcticament exacte, perquè avui és dia 27 de setembre, doncs el 26 d'octubre, d'aquí a un mes menys un dia, a Londres es dona la pilota d'or, a veure si Lamine hi va per recollir-la o no. No sé què us va semblar l'actuació d'ahir i si són pertinents aquests elogis. Pichi?
8: Home, va estar bé, va estar força bé. El que passa és que nosaltres estem habituats a veure-les jugar bé i a Anglaterra doncs, probablement no estan habituats a veure'l tan bé, no? Va ser, bueno, fa un molt bon gol, està participant molt, inclús defensivament ahir va estar molt bé, va treballar molt per l'equip, i la veritat és que en aquest sentit ha donat un pas cap endavant, no? Per fer de cantar, si algú no havia decidit dir qui ha de ser aquest, doncs pues, que ho faci.
1: Marva, què en penses?
9: Home, amb tot el d'ahir, jo em quedo aquesta part per destacar un apartat més poc, o que crida menys l'atenció a Lamine, és l'apartat defensiu. I jo crec que ahir potser va ser el millor partit que jo li recordo defensivament, perquè en el gol, òbviament, que roba la pilota, però en el gol de Baena és també qui primer roba, acaba forçant a que el defensor li faci la passada a Olmo. Recordo dues recuperacions més d'aquells dos 1-1 que té Ferran. N'hi ha una que també la roba ell tirant-se a terra, interceptant una passada. I després, en els instants finals de partit, que està no, Espanya una mica tancada i Anglaterra intentant anar a per l'empat, Lamine està tirant enrere, al costat del lateral. Recordo una imatge just quan acaba el partit que és Rodri dient-li muy bien defendido, no? L'abraça, s'acaba el partit i li diu muy bien defendido, i vaig pensar, ostres, Rodri, el primer que li elogia quan acaba el partit és això. Llavors, amb pilota i tot el que va fer, és el que diu el Pichi, que aquí tenim la sort de veure'l cada 3 dies. Però jo crec que per els comentaris de jugadors com Baena, no?, que deia ara la Clara, aquesta part de hosti, aquest tio es fica a l'esquena a l'equip, no només amb pilota, sinó sense, i és el primer que corre, jo crec que li dona respecte a l'equip. Com a mínim, jo crec que això és el que traspassa, saps? Més enllà del que pot fer amb la pilota, que és un fora de sèrie.
10: D'entrada, el dimarts, Baena titular.
1: Bueno, és que ell, en el fons, ell és l'artífex de la remuntada.
9: Totalment.
1: Evidentment, amb tota la resta, però...
10: Va estar bé. És veritat que amb el gol, doncs, jo hi ha una errada del jugador del central.
1: No es perfila bé, no?
10: No, es gira al revés d'on ha d'anar. Però bé, si no estàs allà, aquesta pelota no la robes, evidentment, i després defineix bé. Però en l'apartat de si ha jugat bé o no, que sí, és que les accions que fa les pot fer un altre jugador, de driblar un jugador, dos jugadors, ja els jugadors que tenen aquesta capacitat. Però amb la bellesa que ho fa, de la manera que dribla, de la manera que es mou i com s'emporta la pilota, això és el que el fa diferent, a part de tot l'altre, que és te la fotrà a l'escaire, la cama canviada, no sé què, l'exterior sí. I tot això. Però de la manera que ho fa, dius, ai, ostres! Clar, i en canvi un altre jugador fa el mateix i no li veus aquesta característica. Hagués pogut marcar 3 o 4 gols. No va estar encertat, eh? És una mica com Ferran Torres, que en va tenir dues i no va estar encertat. Mm. I en canvi, per exemple, Ferran Torres en els desmarcs a l'espai, per mi és de lo millor que hi ha a Europa, eh?
1: I Lamine el va deixar sol perquè hi ha una bona desmarcada i perquè Lamine té una visió
10: un gran control.
1: Ara, Oyarzabal sí, aquest sí, eh?
10: No, Oyarzabal...
1: 31 gols porta amb Espanya, aquest
10: fa la picadeta aquesta. És que té un peu d'un... dir que té un peu llarg. No, sí, es veu que té calça
9: 46, 47,
10: aquesta pilota. No, la veritat és que ahir vaig veure a Lamine bé en totes les facetes, i no és fàcil.
1: Com riu el Pichi de fons, eh?
8: No, el que no vaig entendre jo va ser la titularitat de Nico. Jo això sí que
1: Nico Williams.
8: En cap moment. Jo crec que la gran sort del Barça va ser no fitxar Nico Williams la passada temporada.
1: Jo crec que potser el va voler motivar a mi, Pichi, de dinar.
8: El rendiment que ha donat la temporada passada i està a l'Atlètic Club és un rendiment molt per sota aquell jugador que encarava i desbordava, no?
10: De la lesió, a partir de la lesió, Pichi.
1: Sí, de la lesió, sí.
8: Bueno, però ja fa molt de temps de la lesió, Dani.
10: És que porta un any amb la lesió del pubis, eh?
1: Sí.
8: Pues entonces, i per què juga de titular?
10: Bueno,
8: contra Anglaterra.
1: Sí, potser el volia recuperar i li diu, va, et dono el premi, no? No sé, entenc jo, eh?
10: Escolta, jo crec, Pichi, jo crec que De La Fuente hi creu amb Nico, hi creu bastant, o molt, i creu menys en Pedri.
1: Oi, sí. A mi em va sorprendre que va jugar molt tard quan Espanya no tenia el control i el fa entrar molt tard.
10: Perquè
1: no?
10: Jo crec que després aquí en el Barça és una altra pel·lícula, no? Però ell veu que, on dona la sensació a mi, que en Fabián li compleix més els requisits del mig del camp de treball i també d'arribada, i li compleix molt més que Pedri amb aquesta faceta. Això és una sensació que tinc, que ja la tenia ja fa una sèrie de partits.
8: Pues està molt equivocat.
10: Quan va arribar aquí al Barça vam estar comentant. Escolta, aviam com ara posaran Rodri, Pedri, aviam i tal. I el posaran i faran festivals, no? Però sí que contra Croàcia jo crec que jugarà Pedri ja.
9: Jo, amb això que diu el Dani... Jo en el Mundial vaig tenir la sensació que amb Baena, o sigui, De La Fuente era d'extrems, no? Lamine i Nico, i així van guanyar l'Eurocopa. Mm. I a partir de lesionar-se Nico no està bé, va col·locar Baena, i aleshores ja no tenia extrem a esquerra, i Baena era un jugador que venia més cap a dins, i aquí sí que vaig pensar, ostres, potser es trepitja molt en Pedri, i per això acaba fent jugar Fabián. Però ahir fica a Nico i fica a Fabián, també, no? I en el moment en què es corregeix, ahir al final De La Fuente fa dos canvis amb els que va acabar guanyant el Mundial, no? O sigui, ell va acabar guanyant el Mundial amb Oyarzabal i Baena, i ahir fa entrar Ferran i Nico. I quan es corregeix a la segona part és quan funciona un altre cop a Espanya. O sigui, que jo crec que amb Croàcia potser torna a l'Oyarzabal i Baena, i això de Pedri no sé si entraria per Fabián.
1: A veure si hi ha meritocràcia o no, eh? Dimarts al Sánchez-Pizjuán.
10: No, jo crec Pizjuán. Que
9: jugarà
10: Pedri.
9: Sí, per Fabián.
1: Tant
9: sí.
1: De bo, tant de bo. Bé,
10: si no juga, millor.
1: Anava a dir tant de bo, però sí, tant de bo per ell, perquè els jugadors volen jugar, però potser pel Barça no tant. Tot i que és veritat que se l'està dosificant una mica més, no?, aquesta temporada. Tinc la sensació en general, no? Flick està veient que això serà llarg i que hi haurà molts partits. Bé, 7 i la mitjanit. Hem de fer una petita pausa. Gràcies, Clara, eh?
2: Bona nit.
1: Vinga, fins ara. Fem una pausa i ara de seguida explicarem una història molt xula molt xula. I després farem passar el Miquel Agut. Mama por.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
16: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
17: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
18: El 3 i 4 d'octubre Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
19: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
20: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
20: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mola de Déu.
20: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC.
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
20: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Quatre minuts i la mitjanit, ja sabeu que moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. A Nima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta i molt. Nima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a nimaautomoció.com. Demà dilluns, Luis de la Fuente i Fabián, precisament, parlen des del Sánchez Pizjuán, en la prèvia del Espanya-Croàcia de dimarts, que es jugarà a l'estadi sevillista. Això d'aquesta aturada és un no parar, eh?
9: Fabián és de Los Palacios,
1: ah,
9: que és el poble de Gavi, també,
1: sí.
9: I de Jesús Navas.
1: Ell anava a dir Jesúsito Navas, eh?
9: Estan a 10 quilòmetres del Pizjuán. És sí, un poble com si fos... O sigui, Esplugues, de Barcelona, vull dir, està
10: sí,
9: a tocar.
10: Sí que han sortit jugadors.
1: Per, per metre quadrat.
9: És una passada, no?
1: És com, Arguine,
9: és
1: com era Arguine Guinness, el poble de... Hola, Miquel Agut, eh?
26: Hola, bona nit.
1: Allà és un
26: de
1: Silva i Valerón, eh?
9: Arguine,
1: sí, sí. Bé, demà seguirem parlant, de la selecció espanyola i de tots els internacionals del Barça. Abans d'anar un moment amb Quique Càrcel, i parlem, si voleu, una mica de la segona divisió, que no s'ha aturat aquest cap de setmana, vull tancar la plana internacional de seleccions amb una efemèride que es compleix avui d'una història molt curiosa. Ja ho veureu.

0: Hola, Xavi Sabaté.
1: Bona nit, Aleix.
0: Bona nit. És el nostre estudiant en pràctiques, el tu diràs aquí el cap de setmana, i m'ha dit, escolta, vull explicar una història i posaré aquesta cançó. Per què aquesta cançó?
1: Bé, perquè parla de setembre
0: clar.
1: Justament a la història ens hem de remuntar al setembre, el 59 anys enrere, el 1967, el 27 de setembre, quan es va celebrar un segon homenatge.
0: 27 de setembre del 67, o sigui, avui fa 59 anys,
1: correcte,
0: va passar l'efemèride que explicarem ara.
1: Va. Correcte, mira, es va celebrar el segon homenatge a Ricardo Zamora, l'emblemàtic porter que va passar per Barça, Espanyol i Madrid, i que actualment dona nom al premi de porter menys golejat de la Lliga. Mm-hmm. La peculiaritat d'aquell partit va ser que el van disputar la selecció espanyola i un equip format per la resta del món, és a dir, els millors jugadors del planeta d'aquella època. Hi van faltar alguns noms de les grans estrelles, com per exemple Pelé o Bobby Charlton, però n'hi havia d'altres com Eusebio, el davanter del Benfica, i la gran majoria eren de l'Inter i el Milan, que durant aquells anys eren els millors clubs del món. Jugadors com Alessandro Mazzola, Mario Corso, Giovanni Rivera, Ian Ure o Julio César Benítez, que era exjugador del Barça.
2: Solsona, no et van trucar?
3: Vosaltres no us en recordeu, però jo ja tenia 15 anys. Eh?
2: 15 anys.
0: Te'n recordes aquest partit o no? No te'n recordes, val. Què va passar al partit, aquest homenatge?
4: 15 menys cara, eh?
0: Sí. Digues, digues.
1: Doncs mira, el partit va estar absolutament dominat per aquesta selecció de la resta del món, que va guanyar per 0-3 amb gols de Mazzola, Eusebio i Goibars. El que més va sorprendre va ser la connexió de tots aquests jugadors que no havien jugat mai junts.
0: Val. Això és l'efemèride d'avui, 27 de setembre, de fa 59 anys, Espanya contra un combinat del món, no?, amb grans estrelles. No ha estat l'única vegada que això ha passat en una aturada de seleccions, no, Xavi?
1: Ho hem vist en altres ocasions. A lo millor sí que recordeu la de l'any 97 entre Europa i la resta del món. A l'equip europeu hi havia gent com Zidane, Kluivert, Fernando Hierro, i davant tenien el combinat format per Ronaldo, Nazario, Batistuta, Nakata, vull dir, màximes estrelles d'aquell moment. No sé si el recordeu. Solsona, el recordes?
0: Jo el 97, sí, potser per veure per la tele. Jo.
2: Pot ser que aquest partit, ara no ho recordo, però que es fes en homenatge també a Maradona o...
1: Es va fer un posterior a Maradona.
2: Va ser posterior,
1: premi, el sorteig del Mundial del 98.
0: Ah, que es va jugar a França.
1: Sí, val, correcte. Val. I també, no sé si recordareu, pel centenari del Real Madrid es va jugar contra una selecció FIFA que va acabar amb un empat a 3, on també hi havia jugadors com Klose, Kaká, Rivaldo, Maldini o Baggio, que aquest és l'últim oficial de la FIFA amb un equip de la resta del món.
0: La pregunta, gràcies a Xavi, magnífica l'efemèride d'avui, d'aquests 59 anys de l'Espanya resta del món i ara d'aquests altres partits que s'han jugat amb un combinat que no sigui un país. La pregunta que us volia fer és... Creieu que seria més atractiva la jornada de seleccions si juguessin aquest tipus d'amistosos així, estil Ryder Cup, Laver Cup de tenis?
2: Laver Cup de tenis,
0: ara
2: no?
0: Que avui s'ha tancat. Us agradaria o no? O és la mateixa patxanga sigui Nations o sigui un combinat de seleccions? No sé, potser... 1, no anirien tan forts i no es lesionarien. 2, seria atractiu pel públic ajuntant...
3: Parles de jugadors en actiu.
0: Clar, no, clar, que els jugadors en actiu juguessin amistosos, però jo què sé, Espanya contra un amistós contra la resta del món.
3: O sigui...
0: I que vinguessin allà estrelles.
5: O una... I allà en torneix dels Legends, per ahir.
0: Val, jo dic actual, que juguessin amistosos de, jo què sé, un equip europeu amb un, o dos equips europeus, que fessis dues convocatòries i dos equips europeus amb dos equips de jugadors de la resta del món i fessis dos amistosos. No sé.
5: I a qui li interessaria això?
3: I Mbappé junts.
0: No, vull dir que per televisió és cridaner veure en un mateix equip...
2: Jo crec que té més a veure amb l'espectacle que... No? Algú com el Dami, una persona tant de seleccions...
0: El Damià López, sí, ja.
2: No? El Damià López, que les seleccions estan molt lligades a, no, a aquesta part, no sé, sentimental, i jo això ho veig més una part d'espectacle que a mi m'agradaria molt veure, eh? O sigui, que m'agrada aquesta idea, sobretot ara que aquesta setmana estem veient la Laver Cup. A mi m'agrada veure com els europeus s'uneixen amb els americans i juguen als partits i van a punts.
0: Com la Ryder de golf, no?
2: Sí, s'assembla molt a la Ryder Cup.
5: I tenen seguidors, aquests?
0: Sí.
2: Si tenen seguidors... Sí? Home, la Ryder sí que té seguidors, la Ryder Cup.
0: La Ryder
2: no?
0: Està consolidada.
5: No, la Ryder és especial.
2: La Laver Cup sí que, a veure, dins del món del tenis... Jo crec que
5: no hi ha passió al futbol... Ja. S'acabé.
0: Però tu no t'agradaria veure en un mateix equip, jo què sé, per exemple, a Europa hi hauria Lamine, Cristiano i Haaland.
5: Un dia estaria bé, però i després?
0: Ja.
5: A la tercera vegada que els has vist, què?
0: Ja, s'hauria de fer tant.
5: Que saps que juguen condicionats perquè, bueno, vale, sí, que no, da. Te repeteixo, el futbol és passió i, com diuen, se pot canviar de tot menos d'equip.
0: Sí. Però n'hi ha algun que és bastant jacatero, però sí, sí, sí que tens raó. No, no, i és veritat que Europa arrasaria. Vull dir, ara m'he imaginat Lamine, Kane i Haaland en una davantera.
3: Per tirar el penal.
2: Bueno, Europa contra Amèrica estaria disputat, eh?
0: Però Amèrica aquí ja.
2: No, Argentina, Brasil...
0: Ja, però...
2: Rafinha,
0: Messi...
2: Ja disputat, eh?
4: Vosaltres aneu donant idees a Infantino, que el calendari està poc carregat, aneu donant idees, que això fotrà un oficial com la Nations League, i veuràs
0: tu la gràcia que farà. Ja estic veient el negoci. Uns dies abans del Mundial, sí, fots aquest partit. Entre les seleccions classificades,
2: en
0: tries 11 d'Europa i 11 d'Amèrica, o de la resta del món, amb Àsia i l'Àfrica, i fots
2: però el partit.
0: Un partit de presentació del Mundial, eh?
2: I el Pichi diu que no hi hauria la passió o així, i la Laver Cup comença de tenis, comença a tenir nivell en el moment en què hi ha premis grossos pels jugadors econòmics.
0: Foten pasta rufa, sí, sí.
2: Llavors, si hi ha pasta rufa, el jugador de futbol es fotrà a córrer, ja t'ho dic jo, que hi haurà passió de cop,
0: que no hi ha calendari.
5: Però, tu vas a veure un partit de tenis i, bueno, podrà ser d'un o l'altre, però si guanya un no guanya l'altre i tal, igual, si no... El futbol va, si perd el teu equip, no sopes o no diners...
2: Sí, amb això tens raó.
0: Sí. Bueno, no sé, era una idea, perquè aprofitant que avui feia 59 anys d'aquest Espanya, resta del món, que jo no recordava per res del món, però...
5: No, que com a anècdota està molt bé, però fer un torneig, una lliga de partits d'aquest tipus, pues crec que no tindria massa sentit.
3: Vigila que el Tebas està escoltant i li donarà la informació...
0: O l'Infantino, o el Ceferino, algun d'aquests, sí. 12 i 5. Vinga, de seguida, Cristian Tello. Tu diràs, per parlar de la seva carrera, ara que ha anunciat que es retira als 35 anys. Abans, però, agut. Quique Cárcel ha passat aquesta tarda pel Superesports.
4: Això és correcte.
0: El director esportiu del Girona, què ha dit?
4: Conversa de gairebé mitja hora amb Xavier Puig Amorós, al Superesports, en la qual ha repassat l'actualitat del Girona i ha destacat que després de les turbulències del mercat de fitxatges, recordareu que hi havia neguit perquè els que havien de marxar no marxaven, perquè no se sabia si arribaria gaire gent o no. Després d'aquell moment, ell creu que l'equip ha canviat i que ha anat a més.
6: Una vegada ha passat el mercat, jo veig un altre equip. Tothom està en una situació fixada d'estar en un objectiu comú i això està fent que es veig un equip que està molt més sòlid, amb una sensació de que no hi ha interessos individuals i això s'està notant també. Penso que això és molt, molt important. I després el que estic veient és que ara som l'equip més golejador, estem tenint bona pagada i a segona això és molt important.
4: Una bona contundència ofensiva té el Girona, 14 gols ha marcat en 7 partits, o sigui que mitjana de 2 per partit, i són bons números des d'aquest punt de vista per l'equip gironí. Aquest concepte d'unió el destacava Porto a la zona mixta de Montilivi divendres, després de la victòria contra l'Albacete, dient que l'equip era una família i que hi havia un vincle molt fort entre tots que es mantindria fins a final de temporada. Això també ho ha detectat el director esportiu del Girona, que d'altra banda ha explicat què el va motivar a triar Quique Álvarez com a substitut de Mitchell i com a nou entrenador per la banqueta gironina.
6: Per mi era important tenir un entrenador que vingués amb molta il·lusió, que ho veiés això com una gran oportunitat a nivell personal i de grup i que pogués fer un altre punt de retrobament amb el que s'anava a trobar, no? Jugadors amb poques ganes, amb poques ganes de jugar a segona divisió.
4: O sigui, trobes com a entrenador un equip, una plantilla que no vol jugar a segona divisió, que és el que es va trobar Quique Álvarez. O sigui, ell, que estava amb el filial a segona federació, tenia una il·lusió boja per dirigir un equip a segona divisió i es troba una plantilla que no vol jugar, en el 95% dels casos, a segona divisió. Era difícil, evidentment. La papereta també ha dit Cárcel que si l'equip s'hagués salvat, la seva idea era plantejar-li a Mitchell una ampliació de contracte per dirigir l'equip en una nova temporada de primera divisió.
0: Per no voler jugar, sembla que s'han posat les piles. El Girona ja és cinquè amb 13 punts. Va guanyar l'Albacete, però li va plantar més cara del que sembla l'Albacete, Marc.
2: Sí.
0: Divendres...
2: O sigui, sembla un 2-0 que dius... Mira, partit senzill, no? O partit, a priori, que el Girona ha passat per sobre... Però el gol és el de Van de Beek.
4: El de Van de Beek és el 44.
0: Bon gol, eh?
2: Arriba al 44, vull dir, hi ha un moment en què amb l'1-0 es pateix. es pateix bastant i jo crec que serà important que sàpiga patir el Girona en aquesta segona divisió, perquè el 5-2, no?, contra les Palmes va ser...
4: Sí.
2: Crec que és l'únic partit que ha anat sobrat, et diria, en els altres, ha pres a patir, i jo crec que serà important.
0: Girona 5è, 13 punts, Sabadell 7è, 12, estan allà dalt.
3: Costa, no costa. És que els partits costen de guanyar. És que, clar, és que qualsevol rival que et ve, encara que pensis que és d'inferior categoria, després, allà al camp, fins que no obres la llauna, doncs a vegades et costa i et creen dificultats. I ho veurem amb molts equips, i a més hi ha molts partits. Però estarà dalt. Diu, s'han marcat molts gols. Qui és el màxim golejador?
0: 14 al Girona, 15 a l'Eibar.
3: Està repartit.
0: Dius al Girona. No, però
2: sí, de moment no en té un.
0: 15
2: només.
0: Gols l'Eibar a favor, 14 gols al Girona a favor, és el segon màxim golejador al Girona.
4: I a més, per exemple, Benat va estar bé perquè al camp del Cádiz va fer un gol i d'alguna manera ell, que era dels que no volia jugar a segona i s'ha quedat finalment... tornar a fer un gol, veure l'equip a dalt, aviam si també té bones sensacions amb Ucraïna en aquesta convocatòria, l'altre dia va jugar més o menys una hora, i a partir d'aquí va agafant ritme, perquè recordem que contra l'Albacete també és veritat que l'equip tenia 10 baixes i la majoria concentrades del mig del camp cap endavant. Va ser un descobriment gairebé, per exemple, veure jugar Javi Sarasa al mig del camp com a fals extrem esquerre, donant-li tota la banda a Àlex Moreno, i ell anant-se'n cap a dins, un jugador que va demostrar, per sobre de tot, jo crec, molta personalitat en els minuts que va estar sobre el terreny de joc, com si no fos el primer dia que era titular.
0: Contra qui jugava la pròxima jornada?
4: Doncs mira, la propera jornada, de fet, els catalans són dissabte al Sabadell a 6:45 a casa, la nova Creu Alta contra l'Andorra,
0: Piqué,
4: i
0: sí.
4: Diumenge a 9:00 el Girona-Mallorca, un partit que era de primera les últimes temporades, tots dos tenen 13 punts, el Girona està per davant perquè ha marcat més gols que el Mallorca, i avui l'equip mallorquí ha perdut contra l'Almeria a casa 0-1 i s'ha lesionat Morlanes, migcampista, i s'ha lesionat un altre migcampista, ara no ho recordo, però són...
3: I expulsió.
4: No, perquè al final li han canviat a Reillo. La vermella, el Bar li ha canviat a Grova.
0: Sí. Ben retirada, no era vermella.
4: Però són dues baixes... Ah, i Antonio Roca, l'altre.
0: Ex de l'Espanyol, no?
4: Sí, dues baixes, perquè han sortit els dos coixos, entenc que no arriben a Montilivi, del Mallorca, que tampoc no tindrà Valiant per jugar diumenge de la setmana que ve a Montilivi contra el Mallorca.
0: Diumenge, quan arrenquem tertúlia la setmana que ve, a les 11, haurà acabat el partit a Montilivi.
4: El Mallorca, el Girona, ja tindrà 16 punts.
3: Ha jugat a Roca i no ha jugat d'Arder.
0: Sí.
3: D'inici.
4: I tampoc no ha jugat Josep Sardà, perquè el Mallorca té una plantilla considerable.
3: El Sabadell va fent feina.
0: A poc a poc, sí.
3: Vaig veure el partit, eh?
0: El camp del Celta Fortuna, eh? Bueno, Balaïdos, no?
3: Escolta, és un equip que...
2: Molt difícil.
3: Que treballa molt bé, que tenen les idees molt clares, després tindran individualitats o no, i els hi costarà marcar gols o no, però el que és el treball de l'equip... defensivament, com surt un dels centrals a marcar o l'altre i tal. Escolta, ho fan molt bé. I em va agradar, i ho vaig repetir...

0: I que venien de segona ref.
1: Sí, sí.
0: Que són dos categories
1: per sota. Sí, sí,
0: Ton
1: Ripoll venia de segona ref. Urri ve allà. Quadri, sí. Sí, sí, Urri ha jugat a segona catalana. Vull dir, ja el tenim...
2: El Quadri us el fotran aviat.
0: El Quadri els el fotran.
1: Quadri és una passada, eh, també.
0: Té molt bona passada.
1: Per cert, amb l'Andorra, doblet de Jordi Cano.
3: Sí, sí.
1: Exjugador de l'Europa.
0: Robant una bola molt intel·ligent a Granada.
2: Canviant el sistema... jugant també amb 5-3-2 i Jordi Cano més centrat.
0: No, serà un bon partit, eh? Dissabte, a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-Andorra té molt bona pinta.
3: De fet, l'Andorra juga dissabte al camp del Sabadell i d'aquí dues jornades, bé, d'aquí tres, comptant la que ve, serà el visitant a Montilivi.
0: Oh.
3: Sí, o sigui que s'enfrontaran dos desplaçaments consecutius, primer el Sabadell i després el Girona.
1: I Piqué donant ordres des de tot arreu, eh?
0: Sí, algun dia saltarà la banqueta ja. President, entrenador serà. Pichi, de Tello, què recordes? Que ara el saludarem.
4: Pues té moltíssima velocitat, verticalitat, elèctric... en general, extrem.
0: Lo que
4: és, tenim el concepte de l'extrem de que crea el desequilibri individual. Clar, aquest és el concepte.
0: Passa que en aquella època era molt difícil triomfar el primer equip del Barça, i llavors es va haver de buscar la vida, i no li ha anat gens malament, eh? Amb Lopetegui al Porto, amb el Betis, va estar 5 temporades i va ser un home important amb el Betis. Després sí que és cert que ja s'han anat a fer les Amèriques i el Pròxim Orient i a guanyar-se una mica millor la vida, diguem-ho així, en un futbol de menys exigència, però jo crec que ho va fer prou bé, no? Teniu un bon record o no, de Tello?
1: Molt bon record i sobretot aquella temporada en què recordo la parella d'extrems Cuenca-Tello, que va fer fortuna amb Guardiola, i si mires la carrera de Cuenca i la de Tello, crec que, per exemple... Tello s'ha acabat confirmant com a millor extrem, tot i que tots dos van sortir en aquell moment. I abans el Dani recordava el Betis, no? Jo crec que Tello va fer els millors partits.
0: Els millors partits, sí. Sí, sí. Algun accident haurà tingut a venir Carlo al pitx. Que s'ha sentit un soroll.
1: Ull d'agustí que està cridant, crec.
2: No et menges els caps.
0: Sí, sí.
2: Està sacrificant alguna
0: cosa. Estàs bé, pitx, que s'ha sentit un soroll com si caigués, no, eh?
4: Estic bé.
0: Que no hagi relliscat alguna cosa.
2: Una de les característiques de... No faci riure. El Marc em fa riure. Del Tello, que encara que ara s'ha acostumat molt a veure jugadors sempre a cama canviada, que es perfilen a l'esquerra a jugar a la dreta per anar cap a dins. Tello podia jugar a les dues bandes.
0: Sí.
2: Jugava a les dues bandes. Per la banda dreta era profund, per la banda esquerra també, però per la banda esquerra ja anava una mica a vegades tirant cap a dins, no? Vull dir, era una de les característiques d'aquests jugadors bandes que avui en dia trobar un jugador que jugui la seva banda, que sigui a la dreta o a l'esquerra i que sigui profund, costa cada vegada més.
3: I havia acabat sent un bon especialista pilota aturada.
2: Sí, a les faltes. Sí,
3: l'explicava bé, les faltes. Sí, algun golet havia fet de falta.
0: Ara en parlarem de tot plegat amb ell. Gràcies, amics. Una abraçada. Adéu, Pichi.
4: Adéu.
0: Gràcies, Marvà. Gràcies, Susana.
1: Gràcies,
0: Agut.
3: Adéu.
0: Vinga, adéu. Una pausa i de seguida Cristian Tello, gran protagonista en aquest segon tram de programa.
5: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: 205 cavalls i només 4,3 litres?
8: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
9: Ja.
10: Sí?
9: És així?
10: De debò?
9: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori...

0: Territori de Barcelona.
1: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
4: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
5: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
6: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
5: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
7: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
5: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
8: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
5: I tu? Ets un d'ells?
9: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
10: RAC1 Podcast.
9: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. You got me feeling
11: like I'm back. Missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Roma Auto tenen un híbrid reinventat. És el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Roma Auto. A Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan, més el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Roma Auto. En l'època de Pep Guardiola a la banqueta del Barça, del 2008 al 2012, el tècnic de Santpedor va fer debutar molts futbolistes del planter, de la Masia. Tothom recorda Sergio Busquets o Pedro, Pedrito, Pedro. Però n'hi va haver molts d'altres, com per exemple el nostre següent protagonista aquí al Tu Diràs, és Cristian Tello, que amb 35 anys ha decidit penjar les botes, i l'hem convidat aquí a l'estudi de RAC1 per repassar la seva carrera futbolística juntament amb el Roger Saperes i recordar també algunes anècdotes. Hola Cristian, què tal? Bona nit.
12: Bona nit,
11: què tal? Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de RAC1. T'han agradat?
12: Sí, una passada. Molta gent, des de fora no ho sembla, però molt maco.
11: Nous, són instal·lacions noves. Estem gaudint-les encara des de fa uns quants mesos. T'he de dir que algú de Sabadell com tu sempre és benvingut al programa.
12: Gràcies.
11: Tu diràs.
12: Moltes gràcies.
11: Jo que també sóc d'allà de la ciutat. El Can Rull, vas començar?
12: Sí, vaig començar al Can Rull. Com tot nen, penso que sempre comença al barri, no? I després vaig fer el pas d'anar al Barça i ja és una cantera totalment diferent.
11: Ara que t'has retirat, te'n recordes o no d'aquests inicis?
12: Sí, me'n recordo perquè són inicis molt, molt macos, no? Estàs amb els teus amics jugant al carrer tot el dia i quan ja dones el pas a un club com el Barça ja canvia molt la cosa.
11: Somiaves en jugar al Barça, però tu havies arribat a imaginar que fos real algun dia quan estaves allà al Can Rull?
12: No, jo crec que quan comences no ho penses, no? Només penses en jugar, en disfrutar, en passar-ho bé i vas progressant i vas veient que això pot arribar.
11: Creus que has tingut una bona carrera? Ara, ja sé que és molt recent, t'acabes de retirar ara mateix, però si mires enrere diries, escolta, m'ha valgut la pena?
12: Sí, jo estic molt content, he gaudit a tots els equips, he tingut la sort d'estar en ciutats increïbles, he disfrutat, he gaudit amb la meva família i estic molt content de la carrera que he fet.
11: Trobes a faltar entrenaments? Perquè clar, és que què fa, unes setmanes que t'has retirat?
12: Sí, fa molt poc.
11: Trobes a faltar alguna cosa o no?
12: Ara mateix no el trobo a faltar. Tinc dos, tres hobbies que m'he posat, tinc el dia bastant ocupat, també tinc la meva empresa de cotxes que vaig fer fa 3 anys, ara l'octubre.
11: Perquè t'agrada molt el motor?
12: Sí, m'agrada molt.
11: I quina empresa és?
12: Està ja a Terrassa, CT37 Edit Cars.
11: I què fas?
12: Comprar i vendre cotxes.
11: Però de...
12: mitja alta gama.
11: De certa gama. Sí. És que he vist a Instagram que t'agraden molt els cotxes. Sí, hi ha un Porsche, no?, per allà, fas alguna broma, has fet algun reel amb alguna broma.
12: Tot, i ara faig els típics vídeos d'entrega de cotxes, d'explicant els cotxes. Bueno.
11: Sí, que et dedicaràs a això?
12: Sí, com et dic, el dia següent ja estic allà, ja estic en altra feina i amb el cap en un altre lloc.
11: I ha canviat molt la teva rutina? És a dir, seguiràs fent esport o no? Et vols seguir cuidant?
12: Sí, a mi sempre m'ha agradat, no?, la rutina d'anar al gimnàs. Ara estic amb el golf, amb el pàdel, sí, sempre vaig fent de...
11: Ah, sí, pàdel i golf, eh?
12: Sí, el golf ara l'estic donant una mica més fort, perquè estic amb el meu amic Jonathan Soriano. Tenim temps d'anar junts i l'estic donant molt fort.
11: Clar, perquè vas coincidir amb el Jonathan al Barça?
12: Al Barça, bé, sí.
11: Al Barça. Hola, Jonathan, bona nit.
0: Hola, bona nit.
11: Bona nit. Està flipant el Cristian Tello, no s'esperava aquesta sorpresa que hem preparat, perquè... Hola, Roger Saperes,
13: Què tal? Bona nit.
11: És que el Saperes m'ha dit, diu, escolta'm, m'han explicat que el Tello juga a golf. Dic, jo li volia treure a l'inici de l'entrevista, a veure si tenia algun hobby, i ell sol ja ho ha deixat caure. I Sape m'has dit, juga a golf i juga amb el Jonathan.
13: Sí, té un bon partener.
11: Truquem-lo.
12: Sandrà sorprenent del meu català,
11: És bo,
0: no? Al principi no sabia qui era,
11: Perquè entre vosaltres parleu en castellà o què?
12: Sí, sempre. No, jo entrevistes en català em costen,
11: Et costa?
12: Sí. No, sempre l'ha fet en... Sempre l'ha fet en
0: però
12: castellà.
0: Però he de dir, estic molt orgullós. Molt orgullós.
11: El parla molt bé.
0: Parell de nassos i tot i que, bueno, ell ja es troba millor amb el castellà, entrevista en català i molt bé.
11: T'agraïm. Orgullós d'ell. T'agraïm molt. Sí, i el parles molt bé, de veritat, Cristian. A veure, és bo jugant a golf o no, Jonathan?
0: Bueno, com tots ens costa a l'inici, i ara ja està amb aquest impàs que ja està començant a gaudir. Ara ja està començant a portar la pilota on ell vol, ja comença a gaudir, ja comença a sortir dels camps, dels tornejos amb un somriure. Bueno, l'únic problema que vam tenir...
11: Què vol dir tornejos? Que juga a tornejos, també?
0: Sí, home, clar. Sí.
11: Ah.
0: Sí, nosaltres
11: però,
0: no només...
11: Però amateurs, o què?
12: Sí,
0: amateurs.
12: Vale.
0: Sí, però bueno, però al final el tema del hàndicap només el pots controlar amb el torneig oficial de la federació.
11: Val.
0: I l'únic problema que vam tenir, o jo, perquè sóc una miqueta el que el vaig introduir a l'esport, és que no li vaig explicar bé com funcionava el tema del hàndicap. I ara, si vol, ell us ho pot explicar, que en comptes de baixar, ell es pensava que s'havia de pujar.
12: És no, perquè al principi és molt difícil.
0: Jo em vaig equivocar. I...
11: Per què? Perquè,
12: al principi és molt difícil. I al principi no li donava ni a la pilota, no?
0: No, la culpa va ser meva.
12: Ell... No, anem al torneig, perquè quan vas al torneig és diferent, és un altre clima, una altra exigència, no? I clar, vaig començar amb handicap 36, si no recordo malament, i clar, ho vaig fer malament perquè no li donava la pilota i vaig subir fins a 39.
11: I ara a quin handicap vas?
12: Ara estic a 27.
13: Carai, ja baixada,
12: eh? Sí, ja
11: baixada. I el Jonathan quin handicap té?
0: Jo soc 12.
12: 12.
11: Hòstia, sí. Clar. Per tant, et guanya ell, normalment.
12: Agrair-li.
0: No, però porto més temps, Vull dir, al seu favor, dient això al seu favor, jo porto més temps, porto 2 anys, ell acaba d'iniciar-se. Sí. Però, bueno, al final, això del hàndicap, lo bo és que ens ho passem bé, passem hores junts, viatgem una mica per aquí, per Catalunya, ens movem i fora del futbol, continuem fent vida, ens ho continuem passant bé, ell al seu nivell i jo al meu. El bo del golf és que cadascú en el seu nivell pot competir. I bé, hem trobat aquesta escapatòria fora del futbol, dintre del pàdel, del golf, i bé, de moment ens ho estem passant bé.
13: Pronostiques que baixarà més el Cristian o no? El hàndicap.
0: Sí, sense cap dubte. No, sense cap dubte. Està en una progressió. Jo, per exemple, ja estic una miqueta dintre dels meus límits, o sigui, a mi ja em costa més anar baixant de hàndicap, I ell és tot el contrari. Ell cada dia juga millor, cada classe que fa cada vegada ho fa millor i cada torneig puntua millor. O sigui, ell ara pràcticament està guanyant els tornejos perquè el seu hàndicap és més alt que el seu nivell. Està jugant molt bé, la veritat.
12: I
0: ara
12: l'estic fotent hores,
11: I què deies? Sí, que estaves molt agraït al Jonathan, deies?
12: No, agraït perquè avui és el seu aniversari.
11: Ah,
12: avui el aniversari,
11: molt bé, home.
12: Que estigui aquí, un plaer.
11: Felicitats. No. L'estàs celebrant o no?
0: Sí, encara estem, hem anat a dinar i ara a la tarda amb les nenes i amb la família, doncs ara farem una miqueta d'aperitiu i poc més.
11: Que bo.
0: Tampoc és una, una xifra d'edat que s'hagi de celebrar molt, molt gran.
11: La vols dir o no, Jonathan?
0: Sí, sí, sí, no tinc problema. 41, però vull dir...
13: Seu quitxalla, home.
0: No, però vull dir, tampoc és... 40, als 40 sí que vaig fer una festa, però és cada dècada sí que m'agrada, però home, 41, no... No és res.
11: Jo anava a dir, què et dona el golf, Cristian? Vull dir, què has descobert? No havies jugat mai, ara dius que t'agrada. Vull dir, què? Tranquil·litat, concentració? No
12: sí, sé. Em dona tranquil·litat i això, concentració, no? Quan Jonathan no pot venir amb mi a jugar, vaig sol. Estic dues horetes, vaig al camp, sol.
11: Quin camp t'agrada?
12: El Prat. Jo jugo al Prat sempre perquè està
11: tens a prop de Sant Quirze. Sí. Sí. Perfecte. Escolta, no, Jonathan, a banda de la conya de trucar-te i fer-li aquesta sorpresa aquí al Cristian, quin record en guardes tu d'ell com a futbolista? Que ara repassarem una mica la seva trajectòria.
0: Doncs, mira, el millor que més orgullós estic jo d'haver-me portat malament amb ell, a veure si m'enteneu, són els nostres inicis. Ell ho recorda molt malament, la meva presència, perquè clar, jo era quan ell arriba al Barça, jo era un veterà dintre del filial, però clar, jo ja tenia la meva edat, ens portem 6 anys, vull dir que ell era un nen i jo ja venia amb una altra trajectòria, tot i que estàvem al mateix equip, estàvem al filial. I jo guardo el record de tractar-lo com un germà petit que encara continuo, o sigui, jo encara el continuo fent i amoldant una miqueta el que a mi m'agrada de quan s'equivoca amb algo, o jo penso que s'equivoca, li dic, no, el tracto com un germà petit. I els nostres inicis per ell van ser molt complicats perquè no entenia com hi havia un paio allà que li fotia tanta canya, i jo per una altra banda disfrutava perquè veia com aquell nen anava creixent i s'estava fent un petit home, no? I lògicament no és un mèrit. Ell s'ha fet la seva carrera a la seva manera, però els seus inicis dintre d'un filial, com va venir el Barça, doncs crec que malament no li van fer, i per una part, doncs, després de tot lo dolent que vaig ser, que ell sempre m'ho recorda, tot i així, doncs ara som bons amics i aquesta història sempre la podem recordar, perquè és una història, per mi, clar, lògicament, com jo era el dolent, per mi la vaig veure més maca que ell, que ell era el que patia.
13: Carai, déu-n'hi-do. Com ho recordes tu, Cristian, això que diu el Jonathan?
12: Això que diu, no? La mateixa exigència la que em fa ara mateix el golf, no? Sempre ha sigut molt exigent, bueno, però agraït, no? Jo crec que quan ets un nen... només vol millorar, una persona que ja porta més al futbol ho veu d'una altra manera, et dona la seva experiència i només volia ajudar i ho va aconseguir, clar.
11: Teniu cita ja pel pròxim torneig de golf o no?
12: Sí.
0: Quan? La setmana que ve.
12: Dimecres, a la Cerdanya.
11: A la Cerdanya, no?
12: A la Cerdanya, sí. Oh, juguem dimecres un camp i dijous un altre camp.
11: Que bé, escolta'm, que us vagi molt bé. Acaba de celebrar l'aniversari. Gràcies, Jonathan Soriano. Una abraçada.
0: Molt bé.
13: Gràcies, una abraçada, Jonathan.
11: Adéu.
0: Adéu,
11: bé, Saperes, va, anem a entrar a la ple en la carrera de Cristian Tello, no? Perquè, evidentment, com deia, comença el Can Rull i després ja fa el salt a la Masia, no?
13: Sí, on hi va estar en dues etapes, del 2006 al 2008, després marxes a l'Espanyol com a juvenil, el 2010 tornes al Barça. No sé com recordes tu una mica aquella època, Cristian.
12: Bueno, un moment difícil, no?, perquè vaig tornar de l'Adam al Barça i el Barça em va dir que en aquest moment no comptava amb mi, però va sortir a l'Espanyol. En aquest moment vaig tenir a l'Espanyol, Villarreal i Madrid per decidir una mica on volia seguir jugant. Vaig decidir a l'Espanyol perquè estava a prop de casa, no volia anar-me fora jo sol en aquest moment, i va ser molt positiu, no? Vaig arribar a l'Espanyol, van donar moltíssima confiança, va ser un club increïble per mi, però després surt l'opció de tornar al Barça, que acabava de pujar a segona divisió, i en aquest moment creia que era el millor per mi.
11: Tu vas coincidir, compta la fornada de jugadors, Thiago Alcántara, Marc Bartra, Montoya, Sergi Roberto, Cuenca, Deulofeu, Rafinha dos Santos, Fontàs, Muniesa... No està gens malament, no? Tots van arribar, si no recordo malament, a jugar al primer equip.
13: Pràcticament. Després s'han hagut...
11: Sí, després s'han hagut de guanyar la vida, però aquells anys, no? El Pep, Tito Vilanova, us van donar moltes oportunitats a tota aquesta generació.
12: Sí, sí, van ser uns anys molt, molt bonics per la cantera en aquest moment, no? Jo crec que van pujar moltíssims jugadors i és això, no? Que no eren jugadors que pujaven i desapareixien, no? Eren jugadors que pujaven, es quedaven al primer equip i tenien el seu minut i eren importants.
13: Mantens el contacte amb gent d'aquella generació?
12: Sí, pràcticament amb tots. El que m'he Montoya, amb el Bartra. Ara amb Monti coincideixo en el Barça Legends, que des de gener ha anat a 3 partits.
11: Ah, jugaràs al Barça Legends?
12: Sí, ja he jugat 3 partits.
11: Que bo.
12: Vaig jugar a República Dominicana, a l'últim a Corea, i un altre al mig, que no sé on van anar. Sempre són bastant lluny, i coincideixo ara amb Montoya. I,
13: bueno. El golf, els Legends. Sí, sí. Faran més activitat que quan
12: ja
13: estaves...
11: És com un jubilat, doncs, que no tenen temps de res.
13: Mira, parlant de futbolistes d'aquella generació, tenim també un missatge per tu, a veure si endivines d'aquí.
14: Seco, ¿sabes quién soy o no? Seguro que con la palabra seco ya sabes quién te está hablando. Escúchame una cosa que te iba a decir. Primero de todo, siéntate orgulloso de tu carrera. Yo me siento orgulloso y privilegiado de haber compartido vestuario y seguir compartiendo vivencias contigo. Espero que ahora tengas tiempo para entrenar el pádel y nos puedas ganar a Bram y a mí, pero bueno, siempre quedará nuestra carrera de 60 metros y tu humillación a Edu Oriol. ¿Te acuerdas, no? Que yo me picaba con todo el mundo, que nadie me ganaría 60 metros y tú me dijiste... Venga, yo, y nos jugamos 100 euros. ¿Y qué? Tuviste tiempo de atarte el cordón, arrancar y humillarme. Esto te acuerdas, ¿no? Qué bueno fue. Nada, amigo, un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y espero verte pronto.
13: Doncs clar, aquí és guai d'ell també, no, sí, però sí, sí. L'has conegut quan diu Seco?
12: Sí, sí, sí, i tant.
13: No, això de Seco...
12: Edu Oriol...
13: D'on ve, Cristian, això de Seco?
12: Bueno, quan vaig arribar al Barça B va ser una persona que vaig estar amb ell des del primer moment, una grandíssima persona, un personatge més gran que m'he trobat en un vestuari, un fart de riure tot el dia i res, aquesta anècdota de la carrera va ser molt graciosa, no? Perquè...
11: Això al Barça, eh?
12: Sí, això va ser al Barça B, quan vaig arribar...
11: Clar, perquè ell va jugar al Barça B del 2009 al 2011, sí, no? Són dos anys. O sigui, i en aquesta etapa...
12: En aquesta etapa, quan jo vaig arribar, clar, Montoya, Bartra, Muniesa, tots els que havien ja en coneixien, ja sabien que era ràpid, però Edu Oriol no sabia i quan vaig arribar sempre deia ets molt ràpid però en els primers metres.
11: Després no
12: guanyes.
11: Després no
12: em guanyes. I va ser anecdòtic perquè vam sortir des de la porteria fins mig camp i vaig caure. Al sortir vaig caure. Uf. I ell em va guanyar metres i després el vaig...
11: El vas aconseguir remuntar?
13: Per això diu humiliació.
11: Per això la recorda. Per això la recorda
13: 39 diu. Anys, com deies, exjugador.
12: No, estava tot l'equip estava al mig del camp perquè alguns s'havien apostat per mi i altres per Edu.
13: Va jugar al Barça, com deia l'Aleix, del 2009 al 2011. Ara és també a les banquetes. Va estar fins a temporada passada al Motril.
12: Sí,
13: a tercera federació, l'Edu Oriol, a qui li agraïm també que ens hagi enviat aquest missatge.
11: S'ho passaven bé aquesta generació de Munieses, Bartres, Edu Oriol, Cristian Tello. Com veus l'actual? Perquè, clar, la Masia no para de treure grans fornades, no? Ara Cubarsí, Fermín, Lamín... És acollonant.
12: Sí, jo crec que això és el que té el Barça, no? Porta pràcticament tota la vida aportant jugadors al primer equip i crec que, a part de tot lo bon que són, la que porta com a club i com a entitat, no? Jugar amb jugadors de la cantera i que després juguin a aquest nivell és impressionant.
11: Tu encaixaries bé el Barça de Flick, crec.
12: A mi m'agrada molt bé.
11: No, vull dir que juguem extrem ràpid,
12: sí,
11: tu que eres extrem,
12: ràpid,
11: no?
12: Sí, sí, sí. Ara mateix fan un futbol que si ara dius vull veure un partit és veure el Barça, no? És un espectacle.
13: Què et semblen els extrems que té el Barça ara mateix?
12: Molt bon, jo crec Adeyemi, Gordon, crec que han fet dos fitxatges molt bons, fitxatges molt de Flick, i si li sumes Lamine i Rafinha al nivell que estan, jo crec que ara mateix tenen una delantera molt, molt, molt fort.
11: Cristian Tello, a veure, tu recordes quan vas debutar al primer equip del Barça?
12: Sí, en Copa del Rei contra l'Hospitalet.
11: El dia?
12: Ui, el dia no me'n recordo.
11: L'any?
12: L'any 2011, no?
15: L'11 del Barça amb Pinto a la porteria, defensa per Dos Santos, Fontàs, Puyol i Maxwell, mig del camp amb Keita, Cesc i Xavi, al davant Iniesta, Villa i Tello, que debutarà per tant amb el primer equip.
11: Que bé ho cantava el Saperes, l'11. Va cantar bé el Roger,
12: Sí, sí, qui passa.
13: Aquell dia, déu-n'hi-do, perquè deia Guardiola, diu, és que la tornada es disputarà després del Mundial de Clubs.
11: És que la Copa era anada tornada.
13: No sabem com estarem i, per tant, hem d'anar amb tot en aquest partit contra l'OSPI.
11: Com ho recordes, aquell dia?
12: Amb moltíssima il·lusió, no? Quan estàs tocant el primer equip, estàs entrenant amb ells, quan tens l'oportunitat de jugar, ja sigui contra l'Hospitalet o contra qui sigui, moltíssima il·lusió, no? És com un premi, no?, a tot el que portes fent.
13: Estem parlant del Barça de Pep Guardiola. Com era això que t'entrenés algú com ell, Cristian? Quin record en guardes?
12: Bueno, crec que era disfrutar cada dia, no? Cada dia podies disfrutar d'una xarra, de qualsevol concepte que feien en l'entrenament. Era gaudir cada dia amb l'entrenador i els jugadors que havien.
11: Molt exigent o què? Molt malalt, no?, pel que sembla des de fora.
12: Sí, molt malalt.
11: Molt intens.
12: Sí, no? Molt intens en aquest sentit, però bueno, jo crec que els jugadors ho entenien a la perfecció. He tingut la sort de, per mi, haver jugat en el millor equip del món. Això era gaudir entrenament tras entrenament. I he intentat aprendre d'aquests jugadors, tenint al costat d'aquests jugadors.
11: La sensació és que és un geni, no?, Pep Guardiola com a entrenador. No sé si percebíeu això de dir,
12: sí.
11: Diu que passarà això al partit i acaba passant.
12: Sí,
11: no?
12: Totes les xarxes durant la setmana, coses que podien passar en el partit i després passaven, no? Jo crec que això és una informació molt, molt rellevant que té el futbolista i després l'aprofitaven.
11: El teu primer gol el recordes?
12: El meu primer gol, sí, en Lliga, en casa, al Camp Nou, contra la Reial Societat.
11: Sí, segur?
12: Ah, no, el de l'Hospitalet, no?
11: Ah,
12: el de Copa
13: primer. A la Lliga sí que és el que estaves dient, però el primer gol en competició oficial...
11: Sí. És la tornada d'aquella eliminatòria, no?
12: Que vaig fer dos gols.
11: I vau quedar 9-0, potser?
12: 9-0, correcte.
16: On atacar el Barça, Tello, gol. Doncs...
17: Hòstia, quin gol, tu!
16: Cursa per la banda esquerra de l'atac, entra a l'àrea Tello... Xut creuat, supera Cravioto i gol. 42.5 a la primera part. Gol del Barça, gol de Tello. Barça 5, ja, Ospi 0.
11: Ja ni els cantava amb emoció, perquè clar, és que sabia greu, pobre, no?
12: I aquest gol, haig de dir que no m'agrada gens.
11: Per què?
12: Quan ho veig a la repetició, no m'agrada.
11: Per què?
12: Perquè condueixo molt de temps jo sol i no m'agrada.
11: No t'agrada?
12: No.
11: T'agrada més el de la Reial Societat de Lliga, per exemple. No?
13: També vas participar d'una nit històrica a la Champions, la dels 5 gols de Leo Messi contra el Bayer Leverkusen, i tu també vas fer un doblet.
16: Compte passada per Tello, Tello davant del porter, el xut de Tello, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Arribar i moldre! Arribar i moldre! Tello, que acaba de sortir al terreny de joc, la primera que toca... i s'apunta al festival el nano del planter. Continua Alves, continua Alves, continua Alves, la centrada d'Alves per Tello, l'entrada de l'àrea, el control de Tello, la rematada de Tello, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
11: Aquests són els dos gols en aquella nit. O sigui, 7-1 va guanyar el Barça al Leverkusen al Camp Nou, 5 de Messi, 2 de Tello.
12: Sí, molt content, va ser el meu debut.
13: Aquest t'agrada o no?
12: Sí, aquest sí.
11: Març del 2012, ara això, vuitens de final de la Champions. Sí. Quina nit, aquella, no?
12: Sí, va ser un partit increïble de Leo. Jo vaig intentar portar una miqueta més, però va quedar per a la història.
11: Quan dius una nit increïble, vols dir una més, no?
12: Una més de Leo, no? En aquest moment no s'ho prenia ningú ja, però va ser una nit especial per ell també.
11: Què tal era amb ell?
12: Doncs molt bé, no? Jo quan vaig pujar es deia que ficava molta pressió a nosaltres, no? Van sortir moltes imatges, tant per mi com del Cuenca en aquell moment.
11: De Cuenca, sí, és veritat.
12: Sí, perquè, bueno, érem jugadors que arribaven a aquell punt final que hem d'aixecar el cap i trobar-lo, no? I, bueno... En aquell moment, pues, jo decidia xutar o decidia fer una altra cosa.
11: Sí, hi havia com que s'enfadava més que amb vosaltres, és veritat, sí, ho recordo. Això.
12: Per mi no, jo crec que això m'ha servit en un futur per tindre moltíssima més exigència quan arribo en aquestes etapes del camp i crec que m'ha servit per millorar.
11: Però us cuidava, vull dir, sí, estava tant, pendent de vosaltres, sí, clar, de la gent que pujava del planter.
12: No, ell sabia, ell era conscient del potencial que podíem tenir jugant i l'ajuda que li podien donar a ell.
13: Tu vas arribar al primer equip després de la Champions de Wembley. Com van ser aquells dos darrers anys de Pep Guardiola? Com els vau viure al vestidor?
12: Quan jo vaig pujar estaven bé, no? Després va ser una etapa difícil, Guardiola ja va decidir que no continuaria i bueno, el vestuari li va costar una mica, no? Quan vens d'una dinàmica tan bona de guanyar tants títols i Guardiola en aquell moment pensava o havia decidit fer un pas al costat pel jugador, va ser difícil, no? Confiaven en ell, tot el vestuari volia que continués. Però bueno, va agafar l'equip Tito Vilanova, que pràcticament era estar el mateix.
13: Quan ell deia, Cristian, prendrem mal, si seguia, què volia dir Pep Guardiola?
12: Bueno, el que comentava abans, no? Jo crec que és un entrenador molt, molt intens, un entrenador molt, molt exigent, portava molts anys al Barça, guanyant molts títols, guanyant pràcticament tot, i a lo millor és per això, no? Jo crec que ell podia pensar en aquell moment que havia cremat els jugadors amb la seva exigència, però bueno, són decisions que va tomar en aquell dia i que vaig prendre en aquell dia, perdó, i res, va entrar Tito Vilanova i l'equip ho va afrontar de manera molt positiva.
11: Bueno, aquella temporada de Tito Vilanova i Jordi Roura és la lliga dels 100 punts, una lliga històrica amb un Barça que feia gols a cabassos, no? Com vau viure per això la seva malaltia, no? El fet que estigués fora i dins moltes vegades durant la temporada, no? Perquè havia de fer tractament.
12: Sí, va ser una etapa molt difícil per l'equip, no? Com tu dius, va ser una lliga històrica, no? Dels 100 punts, però va ser una etapa molt, molt difícil, no? Pràcticament dia sí, dia no, estava, no estava.
11: Us afectava això als jugadors? En parlàveu en els entrenaments, vull dir, o no?
12: Sí, dintre afectava, clar, li guardava molt, molt d'afecte, no, a Tito, i que estigués vivint una situació així és difícil pel vestuari, no? Però bueno, jo crec que Jordi Roura va fer un grandíssim treball, el tenia sempre present i en aquest moment l'equip va intentar donar el màxim per guanyar la Lliga i que estigués content en aquest sentit.
11: El Roura el teníem aquí fins fa 3 dies, era tertulia nostra, no sé si ho sabies, i ens ha deixat un missatge per tu, mira.
17: Bé, el record del Cristian Tello és molt bo, no? És d'aquests nois també que vam treure des de baix, des de la Pedrera, a extrem curt, que era molt de l'agrat també del Pep, molt bona situació d'1 contra 1, tenia gol, xutava bé, per tant era molt bon jugador, no? Va tindre moments importants i com a record, si no recordo malament, jo el primer partit que faig jo com a primer entrenador, crec que va ser el camp del Valladolid, soc molt dolent amb les dates, però crec que va ser el camp del Valladolid el primer partit que jo vaig ser malauradament primer entrenador. Crec que ell va estar a l'11 titular, que Cristian Tello, si no recordo malament també va marcar un gol, no? Per tant és un jugador per mi de molt bon record i que bé, un de tants productes al final de la Pedrera de casa que han aconseguit estar i consolidar-se en certa forma al primer equip, no? Per tant, molt bon record i molt bon jugador.
13: El Jordi no ho tenia clar, Cristian, va jugar?
12: Jo crec que va sortir als últims minuts. Crec.
13: Vas marcar?
12: Sí, això segur, sí.
16: Iniesta amb Tello, Tello es fa el defensa, entre l'àrea, xuta i gol!
11: Va ser el definitiu 1-3, Valladolid 1, Barça 3 amb el gol de Tello. Quin és el gol més maco que recordes amb el Barça? Que dius, aquest sí que m'agrada. N'hi ha algun o no?
12: Hi ha molts.
11: Que sigui especial per tu, vull dir.
12: Bueno, especial és el primer gol contra la Reial Societat, el primer gol en primera divisió, qualsevol futbolista és el gol més bonic, no? Contra Osasuna, recordo també un gol molt bonic de fora l'àrea, que vam quedar 6 o 7 a 1 o 7 a 0.
11: Al Camp Nou, també.
12: Al Camp Nou. Sí. I aquest que d'abans, de Champions, per
11: Champions,
12: mi és especial també.
11: Especial guanyar la Champions. Molt bé. Dels entrenadors que has tingut, quin t'ha marcat més? Això es pot dir o no? O tens un referent? Perquè, clar, Guardiola, Tito Vilanova, ara repassarem després tota l'experiència que has tingut fora del Barça, però hi ha algun entrenador que diguis, mira, aquest, hòstia, em va ajudar, em va marcar...
12: Sempre ho he dit,
11: va fer millor, no
12: sé. He tingut la sort de he pogut disfrutar d'entrenadors molt bons. He tingut experiències amb tothom. Òbviament Guardiola, Tito Vilanova són els entrenadors que m'han marcat més a la meva carrera, però bueno, jo crec que després d'aquests dos aniria a Lopetegui. Crec que ha sigut un entrenador que...
11: El vas tenir al Porto.
12: Al Porto, i l'he tingut sempre a la selecció.
11: Ah, és veritat.
12: És veritat. I és un entrenador que sempre m'ha donat moltíssima confiança, i jo crec que tant Guardiola, Tito com Lopetegui crec que han sigut els millors entrenadors a la meva carrera.
11: El Barça va guanyar una Lliga, aquesta dels 100 punts, no? Una Copa del Rei i dues Supercopes d'Espanya. Va faltar la Champions. Aquella última temporada de Guardiola,
13: sí,
11: la 11-12,
13: Chelsea, clar, Chelsea,
11: és que aquella Champions jo... era del Barça. O sigui, el Barça juga contra un és Chelsea amb 10... No? Messi envia un penal al travesser que t'hagués donat el pas a la final a Munich contra el Bayern.
13: En 20 minuts el Barça tenia remuntada a l'eliminatòria.
12: Entrenador nou, el Chelsea.
13: Di Matteo,
11: que va ser campió, aquell Chelsea, sí, que va ser horrorós a l'anada.
13: I Ramiro no sap... s'inventa un gol.
12: Sí,
11: ah, és increïble. Una llàstima, no?, que et faltés la Champions, perquè en aquells anys hauríeu d'haver guanyat moltes més Champions.
12: Sí, quan parlo amb molta gent sempre es pensen que la vaig guanyar, sí. Però no.
11: Jo pensava que havia guanyat alguna Champions.
12: Vaig pujar l'any que ja... l'havien guanyat.
11: I després, no vas tenir opció de quedar-te? Això us sap greu, als nanos del planter que debuteu, que teniu protagonisme perquè heu d'acabar marxant, o no? O funciona així el món del futbol?
12: Jo en aquest moment ho penso ara i penso... m'hagués quedat, no ho sé. Però en aquest moment la meva última temporada amb el Tata va ser molt dolenta, no vaig gaudir pràcticament de minuts.
11: És que arriba Neymar, a més.
12: Arriba Neymar, però no vaig disfrutar. I va acabar l'any i parlant amb el meu representant ja vaig decidir que volia un canvi d'aires.
11: I te'n vas al Porto.
12: I me'n vaig al Porto, que fitxa Lopetegui, i com he dit abans, Lopetegui...
11: Allà vas gaudir, eh? Allà?
12: Allí vaig gaudir, sí.
11: Dodragau,
12: i vaig arribar a un club que sempre quan surt del Barça és una mica difícil, no?, perquè el Barça és una altra dimensió, no?, però vaig arribar al Porto i la sensació d'arribar a un club molt, molt, molt gran també.
11: Val. Després Fiorentina ha jugat, o sigui, ha jugat a Itàlia també. Què tal l'experiència a Itàlia?
12: Molt bona. Anava amb el pensament de que era una lliga molt defensiva, molt difícil, però em vaig trobar tot el contrari, vaig disfrutar molt.
11: I arribes al Betis, un altre cop a la Lliga Espanyola.
13: Es compta amb aquesta, Aleix, Barcelona, Florència, Porto. Sevilla, digue-li que si sap escollir ciutats o no, per viure.
11: Sí. Malament, no? Sevilla, no? Malament, no?
12: Sí, Sevilla ha sigut 5 anys, ciutat increïble.
11: Que vas estar 5 anys.
13: 2017-2022.
11: I què? L'ambient al Villamarín espectacular, la passió que tenen allà pel futbol, és increïble, no?
12: Això és increïble, sí. Viure això diàriament, cada setmana, amb el camp ple, tota la gent... aquí et trobes que la gent pot ser del Barça, del Madrid, allà a Sevilla, Betis-Sevilla, però els que són del Betis ha mort.
13: I Joaquín...
12: Joaquín.
13: Què tal, això de compartir vestidor amb Joaquín?
12: Molt bé, entretingut. Sí,
13: com Ed Oriol?
12: Com Ed Oriol, una mica semblant, sí.
13: Perfil semblant, no?
11: Explica acudits bons o dolents?
12: Són bons... però explica els mateixos durant durant 5 anys.
11: Té el mateix repertori, el tio.
13: I parlant de grans moments, jo crec que en vas viure un també el 6 de gener, una nit de Reis del 2018, al camp del Sevilla, al Sánchez Pizjuán, on vas fer un bon regal als bètics.
18: Puede ser la última, pero recupera bien Cristian Tello.
19: ¡Vamos, Tello!
18: ¡Ojo a la carrera, Tello! ¡Puede llegar el quinto, Tello!
19: ¡Vamos!
18: ¡Del área, Tello, Tello!
11: T'imagina't, era un partit de Lliga, això,
13: Clar, fer-li una maneta a la terra rival, al Pizjuán...
12: Va ser 3-5, sí. Aquell va ser molt especial, no era la nit de Reis. El Betis, els últims anys, no havia tret un resultat així contra el Sevilla i en el seu camp, i va ser molt, molt especial.
11: Què és més bèstia, un clàssic jugant amb el Barça contra el Madrid o un derbi andalús sevillà jugant contra el Sevilla?
12: De dimensió, un Barça-Madrid. És a dir, la dimensió que té un partit com aquest no té res a veure, no? Però si parlem de viure, de passió, de tot, el Betis-Sevilla és increïble.
19: Parlant de clàssics, tu vas jugar aquell de l'abril del 2012 en què Guardiola vol intentar remuntar la Lliga i fa una alineació surrealista, no?
13: Una mica l'11.
12: Vam jugar Thiago i jo.
19: Thiago i tu a l'11 titular, no? Sí. I acaba perdent 1-2 al Barça al Camp Nou contra el Madrid de Mourinho, i aquell Mourinho acaba proclamant-se campió de Lliga, aquell Madrid de Mourinho. Com recordes aquell partit? De fet, allà jo crec que ja es veia l'etapa final de Guardiola, no? De fet, és l'última temporada de Guardiola, no?
12: El recordo amb molta il·lusió, però a la vegada no molt bé, no? Perquè va ser una situació una mica estranya, no? Perquè van entrenar pel matí al Camp Nou, Guardiola ja va posar l'alineació, i després vam tornar per la tarda quan estaven concentrats, i durant el migdia, al menjar, es va filtrar l'alineació.
19: Ho recordo, això.
12: Sí. I va ser una situació rara, perquè Guardiola ja va començar la xarxa malament.
19: Emprenyat?
12: Sí, emprenyat.
19: Perquè algun jugador havia filtrat l'alineació.
12: S'havia filtrat. I va ser una sensació rara.
19: Clar, perquè no podia sorprendre Mourinho com ell hagués volgut.
12: Clar.
19: Però va mantenir l'11.
12: Sí, sí, ho va mantenir, sí, ho va mantenir.
19: Tot i que s'hagués filtrat, va mantenir l'11.
13: Però també es va dir que Messi s'havia emprenyat per aquell 11, tot aquest soroll
12: que hi va haver després. No. Jo, és això, no?, que ja un partit com el Barça-Madrid, jo amb l'oportunitat d'estar a l'11 inicial, i va començar la xarxa abans de partit i ja va començar en aquest to de que estava enfadat. No, això, que estava enfadat, que havíem de ser una família, una pinya, l'entrenament pel matí havia sigut a porta tancada, bueno, que tenia que estar a dins el que ho havia filtrat i bueno, emprenyat.
13: Com us afectava tot el que feia Mourinho? Perquè el d'aquella època, diguem que era el bo, el fort, l'intens, no? Ara l'estem veient en una altra versió, però aquell era el Mourinho que venia a carregar amb tot contra el Barça.
12: Sí, és això, no? Jo crec que va venir per carregar-s'ho tot, no? Ho veiem des de dins com una mica de show, no? Cada partit contra el Madrid era això, no? Era buscar més polèmica, intentar evadir-se de lo que era el futbol, perquè això no tenia res a fer, i intentar desviar l'atenció.
13: I ara com el veus, l'actual?
12: El veig més tranquil. El veig més tranquil que aquella època. A mi Mourinho sempre ha sigut un entrenador que m'ha agradat molt, m'ha gustat molt la seva filosofia. Ara vaig veure el seu documental, és un entrenador que m'agrada, però jo crec que m'agrada més l'actitud que té ara que la que va tenir en aquells anys.
19: Que tu vas viure la famós dit a l'ull de Tito Vilanova, no? Que tu estaves en aquell Barça, sí, en aquella Supercopa d'Espanya.
12: No, cada partit era una baralla. Estàvem més temps barallant que jugant a futbol.
19: Després d'això, d'aquest periple per Europa, i per tancar ja la teva carrera del 2022 al 2026, ara que t'has retirat, has anat a la MLS. De fet, has guanyat una copa allà amb Los Angeles FC, que per cert hi tenies a Gareth Bale allà, no? Carlos Vela també,
12: sí.
19: I Gareth Bale.
12: Sí, sí, sí.
19: Què tal l'experiència americana?
12: Bé, molt bé, a mi va agradar molt. Vaig sortir del Betis, vaig estar valorant diferents opcions, va sortir l'opció d'anar a Los Angeles, com dèiem abans, ciutats molt boniques, una més, i em feia il·lusió anar amb la família. Va ser una pena perquè jo vaig signar mig any con opció a dos mes, però després, per tema de fair play, no vam poder continuar amb el meu contracte, i va ser una llàstima perquè m'agrada molt l'experiència.
19: Què tal, Los Angeles? Molt gran, no?
12: Sí, molt gran. És com viure en una pel·lícula.
19: Sí, sí,
12: però molt bona experiència.
13: I Gareth Bale? Què tal?
12: I Gareth Bale, vaig arribar...
13: Recordem allò de sí. Wales, golf en Madrid, sí. In that order.
12: Em va sorprendre perquè la imatge que tenia de Bale és que no parlava molt el castellà. Quan estava aquí sempre es deia, però sí, ho parla perfectament.
13: No li va donar la gana.
12: Sí, sí, per això.
19: I el golf, clar, ja et podries haver iniciat amb Gareth Bale.
12: No, ja no, sí. No, sí, i he estat 5 anys a Sevilla, visquent al camp de golf, però allà no jugava.
19: I tampoc, eh?
12: No.
19: Val.
13: Ha hagut d'arribar a Jonathan Soriano.
19: Sí, sí, sí. Doncs això, aquesta experiència a Los Angeles, i després has anat al futbol àrab. Què tal? Perquè des d'aquí encara hi ha cert recel, no? D'aquest futbol, d'aquesta societat una mica tancada. No sé com ho has viscut tu, perquè has estat a Aràbia Saudita i a Dubai.
12: I a Dubai, l'última etapa, sí. Oh, va ser una experiència, per mi, la recordo bonica, no? Una experiència diferent, una cultura diferent. Jo crec que m'he adaptat bé, perquè no és fàcil, quan arribes a una ciutat així, a un club així, no és fàcil adaptar-se. Jo crec que m'he adaptat bé. Està clar que el que et compensen en aquesta lliga és el tema econòmic, però després quan arribes, bueno, amb l'arribada de Cristiano la lliga va créixer moltíssim. Jo crec que tots els jugadors que han anat darrere Cristiano, jo crec que és per això, no?
19: Per jugar contra ell, doncs?
12: Sí, he jugat tots els anys que he estat allà. Jo vaig arribar al gener finals i ell va arribar una setmana o dos abans.
19: Vale.
12: I això, ha crescut molt la lliga amb l'arribada de Cristiano, i els jugadors que van és perquè la dimensió que dona un jugador com Cristiano en aquesta lliga és moltíssima.
19: Molt bé. Canviaries alguna cosa o no de la teva carrera?
12: No canviaria res. Crec que totes les decisions que he prengut ha sigut consultant amb la meva família. Crec que hem estat en ciutats boniques, hem gaudit del futbol allà on hem estat, i no, crec que ha sigut una carrera molt bonica.
13: I ara algun lligam amb el futbol mantindràs? No sé, penses en entrenar, en fer alguna cosa que estigui relacionada amb el futbol o no?
12: No, de moment no ho tinc en el cap. Com ja he dit abans, ara tinc la meva empresa de cotxes. Vull fer això, ho faig molt feliç, m'encanta el motor des de sempre, i ara ho faig d'una altra manera diferent.
13: I la ràdio, comentar futbol?
12: Això, bueno, no l'he pensat, però sí, m'agradaria.
13: Ves preparant un precontracte a l'Eix, que si ha d'anar a algun lloc vingui a recuperar.
12: Sí, m'agradaria, algun partit així, sí. Pot ser una experiència maca, també.
13: Ho apuntem, eh?
19: No, des de l'experiència d'un futbolista que ha fet mitja volta al món.
12: Sí, es pot veure diferent, sí.
19: Has viscut en molts llocs, però com a casa, en lloc, no? Vull dir, no te n'aniries a viure a algun altre lloc arreu del món?
12: No, jo crec que sempre que has estat fora de casa, un paró de seleccions o sempre et vols tornar a casa és on tens la família, on et sents millor amb els teus amics, amb la família, i jo crec que com a casa en cap lloc.
19: Molt bé, Cristian Tello, molta sort, moltes gràcies per haver vingut, espero que hagis passat una bona estona de ràdio, sí, també, recordant moments de la teva carrera, i res, aviam si algun dia, no?, hi ha algun partit i podem fer algun...
13: Sí, home,
19: i
13: tant. A veure si encara recordarem aquesta entrevista com la llavor d'alguna cosa, eh?
19: Sí, sí, li farem signar un tovalló, sí, com vam fer amb Messi, i així quedarà per escrit. De veritat, moltes felicitats per la carrera i moltes gràcies.
12: Ha sigut un plaer estar aquí.
20: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
21: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
23: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
24: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
25: Vilafranca, esteu preparats? Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
26: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
27: Tots recordem els grans moments d'Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Descobreix la seva història des de dins. Els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Des del 28 de setembre a Barcelona. Iniesta Experience. El joc interior. Entrades a iniestaexperience.com.
1: RAC1, emissora oficial.
2: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
3: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
4: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
2: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
5: Les seves entrades, sisplau.
6: És que nosaltres estem convidats.
2: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.
11: Després de la visita de Cristian Tello, en què hem repassat moltíssimes històries, una mica de bàsquet abans d'anar tancant el Tu Diràs, perquè ha engegat ja la Lliga ACB aquest cap de setmana. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
13: Hola, Aleix, bona nit.
11: Han guanyat el Girona i el Lleida avui, els seus respectius partits, els gironins a casa contra l'UCAM Múrcia. Els lleidatans compta a la pista del vigent campió de l'ACB, que és el València Bàsquet.
13: Sí, no només això, Aleix, sinó que és una victòria històrica, la primera del club lleidatà contra el València Bàsquet, un València que venia de guanyar el debut de l'Eurolliga, però aquest Lleida té jugadors molt interessants, ja ho ha demostrat a la pretemporada, arribant a la final de la Lliga Catalana també, i avui ha protagonitzat un partidàs caràcter ja de sortida, amb un parcial de 0-10 que feia preveure ja una tarda prometedora de la mà dels poders fàctics d'aquest conjunt. Un Darius McGee inspiradíssim a l'inici, Bateman, que amb 30 de valoració comparteix MVP de la jornada amb el blaugrana Balcerowski i Isaac Pegan per dins. Els valencians han entrat en partit amb Mirotic i sobretot amb TJ Shorts al final, però el Lleida ha sabut tancar una victòria, insisteixo, mai vista abans. Gerard encuentra discurs de dues cares, joiós, però alhora prudent.
7: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors. És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant. És jornada 1.
13: I si el Lleida arrencar guanyant el campió a casa 100-105, per cert, el Fiat Girona també ha tingut una gran tarda. Ha guanyat l'UCAM Múrcia, un UCAM destinat al play-off, i acaba la part capdavantera de la taula a Fontajau amb un nom propi i compte. L'hauràs de recordar. Yacel Pérez, dominicà, ha irromput sobretot al tram final, quan el partit s'ha animat després d'uns primers tres quarts ensupits i amb una carta de presentació davant la seva afició de salts, llançaments, rebots i energia. Ha liderat l'equip a la victòria amb els 20 punts i 8 rebots que ha capturat i ja et dic, Aleix, que tot apunta que es convertirà en un dels jugadors més idolatrats de l'afició gironina. Per cert, ben secundat avui per un inspirat Stanley Whitaker amb 19 punts. Pérez ha explicat al Superesports les sensacions d'aquest gran partit.
8: Me gusta el pabellón, la gran fanaticada, la armonía que está aquí. Eso es lo que necesita un equipo, que siempre ellos estén ahí para nosotros. No importa si estamos abajo o arriba, siempre ellos son los que demandan. Y gràcies a papa Dios podem obtenir la victòria.
11: Yacel Pérez, em quedo amb aquest nom. Avui han guanyat Girona Lleida, ahir va guanyar el Barça, que per cert és el primer líder per a Baraix. Ahir va perdre el Manresa i avui, Dani, la creu també ha estat pel Joventut, que també ha perdut.
13: Sí, que ha caigut a la pista del Breogán en un festival anotador, això sí, 110-104. Malgrat els 22 punts de la Provítola, els verdinegres han permès massa en defensa. De fet, s'han pipat Dani Miret en aquest sentit i arrencant la Lliga perdent, això sí, després que el Breogán li fes el passadís com a campions de la Supercopa, la jornada l'ha tancat la victòria ajustadíssima del Real Madrid 89-87 contra l'Unicaja de Màlaga. Per cert, amb un bon partit de Billy Hernán Gómez en el retorn al pavelló blanc, ara vestint els colors de l'Unicaja. Així doncs acaba l'eix la jornada i té dit a l'eix resultats de molts punts. Doncs bé, això ha convertit la d'aquest cap de setmana com la jornada inaugural més anotadora de tots els temps, amb una mitjana de 94,8 punts per equip. Una barbaritat.
11: Déu-n'hi-do, i que continuï la festa, clar que sí. Molt bé, Dani, alguna cosa més?
13: Sí, un èxit d'un entrenador de casa nostra, català, Javi Torralba, campió amb el València Bàsquet de la Supercopa Femenina després de superar el Leganés 76-64, primer títol per a Torralba en aquest nou projecte al capdavant del Club Taronja.
11: Felicitats, doncs. Avui ha arrencat la CB i demà comença una setmana molt intensa de bàsquet, així que a descansar. Gràcies, Aguila, bona nit.
13: Exacte, perquè tenim ja el Barça a Dubai, que dimarts juga jornada d'Eurolliga, dimecres arrenca l'Eurocup al Manresa, vaja, setmana intensa. Gràcies, Aleix, bona nit.
11: Adéu, vagi bé, bona nit, ja ho anirem explicant. Re, una última pausa i ara tanquem el Tu diràs.
0: RAC 1.
5: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
5: Molins de Rei.
6: Mataró.
5: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
9: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limb Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limb Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
17: Estrena cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim a les Franqueses. La Peugeot que ja coneixes ara és Drivim. Venda, mecànica i carrosseria on sempre. T'esperem amb el millor servei a Llerona, carrer Catalunya 39 i molt aviat amb Fiat i Jeep.
28: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
29: Aquest setembre vine a Robacrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i molt.

0: aquest setembre només a Romaguruma.
1: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
2: Qué ambientazo, mano.
1: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
2: Qué barbaridad.
1: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
2: Buena venta.
1: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
2: Ven a por más.
1: ¡Venga! Ocasión Plus.
3: RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
4: Abans de marxar, un parell de coses més, que el diumenge ha estat molt intens. Hola, Bernat Balboa.
5: Hola, bona nit.
4: Avui tenim, per exemple, la selecció espanyola femenina campiona del Mundial Sub-20 després de derrotar Corea del Nord.
5: L'empat a 0 durant els primers 90 minuts i la pròrroga ha portat el partit als penals. Des dels 11 metres, la selecció entrenada per David Aznar s'ha imposat per 4-3 i s'ha penjat la medalla d'or al Mundial Sub-20 disputat a Polònia. Rosalía Domínguez, jugadora del Barça, ha sigut la pilota d'or del torneig i també han sigut campiones, evidentment, les blaugrana Aixa Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Julia Torres.
4: En ciclisme, Brandon McNulty s'ha proclamat campió del món en ruta a Montreal, al Canadà.
5: Ha estat la gran sorpresa del dia. Amb 28 anys, McNulty s'ha penjat l'or a la prova en ruta als Mundials de Ciclisme del Canadà. Potser molts no sabran qui és. De fet, mai no ha estat un primer espasa reconegut, però el corredor nord-americà és gregari ni més ni menys de Tadej Pogacar a l'UAE. De fet, McNulty ha heretat el títol de l'eslové aprofitant la baixa del seu company i també una mala jornada de Benepul, Van Der Poel, Del Toro, Seixas i companyia. En segona posició ha quedat l'australià Michael Matthews, mentre que el bronze se l'ha endut el neerlandès Matthew Van Der Poel. Per cert, McNulty ha estat la sorpresa del dia, però l'anècdota del dia ha tingut com a protagonista Vladimir Kovacic. Ell forma part de l'estaf tècnic d'Eslovàquia com a massatgista i ha participat avui a la prova en ruta per culpa de diverses baixes a l'equip. Kovacic va ser corredor professional, però ara feia 9 anys que no s'hi pujava una bici, i si no ho feia, el seu país avui hauria baixat una categoria al rànquing UCI. Al final ha corregut més o menys 100 quilòmetres a 47 quilòmetres hora, per tant, gens malament per Kovacic.
4: El massatgista fent de ciclista per no perdre la categoria i com a mínim ha aguantat 100 quilòmetres en una prova que ha estat dura i molt llarga, eh? S'han anat a més de 5 hores, no?
5: Inclús 6.
4: Més 6 hores, eh? La prova que ha guanyat McNulty. Molt bé, felicitats a McNulty plorant avui quan rebia el mallot de l'Arc de Sant Martí, que llueixen els campions del món de ciclisme.
5: Exacte.
4: A la Labour Cup de tenis, Europa ha recuperat el tro que va perdre l'any passat.
5: Els europeus s'han imposat finalment per 13-5 a la resta del món, una victòria tan contundent que Carlos Alcaraz i Rafa Hodder s'han quedat sense disputar els seus partits individuals contra Alex de Minaur i Taylor Fritz. La pròxima Labour Cup, la desena, es disputarà del 24 al 26 de setembre de 2027 a Los Angeles. El palmarès, després de 9 edicions, es queda amb 6 trofeus per Europa i 3 per a la resta del món.
4: I acabem amb un apunt d'handbol perquè el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs després de guanyar avui el Zamalek egipci.
5: Sí, ho ha fet per 39 a 29. Els de Carlos Ortega tindran el dimarts un partit de tràmit davant el Muntada marroquí en aquesta tercera jornada del Mundial, però realment els blaugrana ja són a la final, una final que jugaran contra el Fuchs Berlín o el Vesprem. El Barça intentarà, doncs, revalidar el títol aconseguit l'any passat.
4: Gràcies, Bernat.
5: Bona nit.
4: Ja ens queda l'últim minut amb el Xavi Sabater, el nostre estudiant en pràctiques. Què més hem d'explicar, Xavi?
6: Doncs mira, Aleix, comencem amb el Bèlgica-França, que jugarà a partir de 9:15, un partit que no jugarà Mbappé per la seva lesió al genoll, però que França necessita guanyar si es vol col·locar com a primera de grup. Ara mateix, belgues i francesos empatats a 3 punts a la classificació. Tot això a la Nations League, a la previsió dels partits d'aquest dilluns 28 de setembre. També jugaran Turquia i Itàlia, ho faran a la mateixa hora, és a dir, 9:15, i les dues seleccions arriben amb 0 punts perquè venen de perdre la primera jornada. Són també els primers partits de Mancini com a entrenador i els italians encara arrosseguen la dinàmica de derrotes en els darrers anys. I a la lligueta B de la Nations League també a les 6 de la tarda partit entre Georgia i Ucraïna i després a 9:15 tindrem la Irlanda del Nord-Hongria, Romania, Bòsnia-Herzegovina i Suècia-Polònia.
4: Molt protagonisme per les seleccions, eh? Com no pot ser d'una altra manera en aquesta mega aturada. Demà, doncs, aquests grans partits, per exemple, el Bèlgica-França, és un Van Bommel, Marc Van

0: Benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
1: Winamax. El més important és guanyar.
2: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
3: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
4: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
3: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
4: Patrocinat per La Vanguardia.
5: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
6: La majoria de casos amb tractaments conservadors milloren. Ajustar o canviar els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
5: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
7: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
5: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
8: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
5: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
9: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
10: RAC1 Podcast.
9: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
11: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
12: Marxem, demà més. Avui hem tingut a la Laia Biurrun a la part tècnica. Gràcies, Laia. Fins al pròxim cap de setmana i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, com sempre, amb més ràdio esportiva, que arrenca una gran setmana de ràdio. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
13: Tu diràs.
14: RAC1. Josep Moragues.
12: Bona nit, és un quart de dues. La pressió per la crisi de l'habitatge es trasllada a Barcelona. El sindicat de llogateres ha fet una crida a col·lapsar la capital catalana demà al matí. Faran diverses accions que començaran de bon matí i s'allargaran tot el dia. A més, avisen a Pedro Sánchez que s'intensificaran les protestes si el decret d'habitatge que s'ha d'aprovar dimarts no va prou enllà. La portaveu del sindicat, Carmen Carazo, insistia que només quedaran contents si el text inclou totes les mesures que demanen.
15: Si el govern presenta un decret farsa, no només augmentarem el to de les protestes, sinó que demanarem que es tombi. És que no volem un decret farsa, no volem engrunes. La situació és molt greu i estem molt farts dels anuncis buits.
12: Ja avisen que si el decret és massa tou, estudien convocar mesures molt més contundents, com ara una vaga general. Tot això mentre Madrid és l'epicentre de les protestes per l'habitatge, mentre els manifestants augmenten la pressió cap al govern espanyol perquè dimarts, com dèiem, aprovi el decret d'habitatge. Unes 350 tendes de campanya continuen acampant a la Puerta del Sol i passaran la seva segona nit. S'hi estaran com a mínim fins al Consell de Ministres a l'espera que el govern de Pedro Sánchez compleixi el que ha promès i tiri endavant un decret d'habitatge amb mesures contundents per protegir els inquilins. I des del sindicat exigeixen contractes de lloguer indefinits com els que hi ha al Regne Unit. Tot això, la Mari Carmen, la icona de la protesta, continua ingressada a l'hospital des que la van desnonar dimecres. Fa ben poca estona ha animat els manifestants a través de les xarxes socials i els anima i insisteix que s'han de quedar a la Puerta del Sol, peti qui peti. També ha desitjat que tot arribi a bon port.
16: Me gustaría estar aquí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí, os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tener cuidado, seguir acampado, hacer vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis.
12: Mentrestant, la seva advocada, l'advocada de la Mari Carmen, ha denunciat que l'àvia de 87 anys encara no té on anar. Ho ha explicat a Televisió Espanyola Beatriz Duró.
17: Nosotras decíamos que este desahucio se tenía que suspender porque Mari Carmen no tiene alternativa habitacional y la realidad a día de hoy es que está ingresada en el hospital y que sigue sin tener alternativa habitacional.
12: El govern de la Comunitat de Madrid assegura que està en negociacions per trobar una solució a

0: la situació de la Mari Carmen. Més coses, un avió que feia el trajecte entre Barcelona i la ciutat de Boston als Estats Units ha hagut d'aterrar d'emergència a Porto, al nord de Portugal. Això després que es detectés fum dins la cabina. L'avió és un Airbus de la companyia nord-americana Delta Air, on hi viatjaven gairebé 300 passatgers. Alguns han necessitat assistència mèdica per inhalació de fum, però no hi ha ferits greus. El vol s'ha enlairat a l'aeroport del Prat a quarts de 4 de la tarda, però ha canviat de rumb quan s'ha detectat fum dins l'aparell i ha aterrat a Porto menys de 2 hores després. S'hi han desplaçat més de 60 efectius de bombers i els serveis d'emergència mèdiques. Ara s'investiga l'origen d'aquest fum. I a Barcelona, el Piro Musical ha posat punt final a les festes de la Mercè de Barcelona, aquest cop estrenant ubicació per les obres de l'Avinguda Maria Cristina, on normalment s'ha fet el Piro Musical. Més de 200.000 persones han seguit en directe l'espectacle a la platja, amb aquest espectacle de pirotècnia amb llums i música des de la nova Icària, aquest any sense rastre però de drons al cel. El líder d'Ocas Grasses, Josep Montero, ha estat l'encarregat d'escollir les cançons, aquest any amb molta més presència de música en català. L'anglès ha dominat amb 31 cançons, però el català ha estat la segona llengua més present, amb 11 cançons. I ara els esports amb Xavi Sabater.
1: En futbol a la Nations League, primera victòria de Xavi Hernández amb els Països Baixos després de guanyar per 1-2 a Sèrbia. A la resta de partits, victòria de Portugal contra Noruega per 1-2, Alemanya ha perdut contra Grècia per 0-1 i Dinamarca s'ha imposat per 2-0 sobre Gales. En el cas de la selecció espanyola, Eric García ha abandonat la concentració després de les molèsties al genoll esquerre que va patir abans del partit contra Anglaterra. En el comunicat s'explica que es pren aquesta decisió per evitar qualsevol risc i per preservar la salut del jugador. Lenormand serà qui ocupi el seu lloc. I justament la selecció espanyola, en aquest cas la femenina sub-20, ha guanyat el Mundial de Futbol després de la victòria als penals contra Corea del Nord. En ciclisme i el Mundial de Montreal, victòria del nord-americà Brandon McNulty, que es proclama campió del món en ciclisme en ruta. I últim apunt en bàsquet, victòria per dos equips catalans aquest diumenge. El Fiat Girona ha superat per 84-77 l'UQ en Múrcia, mentre que l'Ilerna Lleida ha guanyat 105-100 el vigent campió de l'ACB, el València Bàsquet. En canvi, el Joventut Badalona ha caigut derrotat contra el Rio Breogán per 110-104.
0: I el temps. La setmana començarà amb ruixats al matí en molts sectors de la costa i al prelitoral i a la tarda, sempre de manera dispersa en àrees més interiors. Les temperatures es quedaran una mica més frenades en espera que dimarts la pluja pugui ser més extensa, intensa i abundant, sobretot a les comarques de Girona i també de Barcelona. Això és tot per la nostra banda. Informació actualitzada al portal de RAC1.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1. RAC1.
4: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
5: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara a aquesta hora?
4: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
5: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
4: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
5: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
6: No creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
4: Va, Cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
5: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
6: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
7: Bueno, escolta, què?
4: Escolta, mos aixequem o què?
7: Va, posa la ràdio!
4: Vinga, va, espavila!
2: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
7: Per cert, nois, us he dit una cosa?
8: Sí, que és pare!
7: No, no, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
4: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
7: Sí, sí, durant el programa.
9: Així surt el programa.
4: Oh, mare que el va parir.
2: RAC 1. Tots som un milió.
10: Ara escoltareu
11: els millors moments
10: del dia.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta melodia sempre agradable ens transporta a una hora que, com sabeu, els oients fidels d'aquest programa, és entre intempestiva i plàcida. Intempestiva per tots aquells que estiguin tornant ara a aquesta hora cap a casa seva després d'una llarga nit que pot ser o bé laboral, de feina, o bé ociosa, no?, de gaudi, de festa, i es topen amb la realitat de tot un seguit de persones pels quals aquesta és una hora plàcida, que es lleven, obren un ull i diuen: mira, encara en tenim tot el diumenge per construir, i que comencen a sortir del llit, comencen a fer-se els primers cafès, comencen a sortir de la porta de casa seva per tastar aquesta fresca de primeres hores del matí. Doncs en aquest xoc de civilitzacions que significa els intempestius i els plàcids, ens agrada, ens permet, és un espai que ens permet desplaçar-nos a un raconet molt especial de la geografia radiofònica i física d'aquest país, un carreró empedrat dels últims que queden a Catalunya, en una ciutat, en un poble que no han volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, i al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Bon dia, Bundó. Què tal? Com anem?
0: Molt bé, molt bé, com sempre. Sí. Com ha anat la setmana, tu?
1: Bé, força bé. Mira, ja hem acabat, diguem-ne, el cicle de... ja estem ja immersos en el nou curs, perquè saps que jo vaig, diguem-ne, a trossets. Primer les vacances de la feina, les vacances del bazar, i ara hem començat aquesta setmana amb les conferències.
0: Home!
1: Que feia dos mesos que no en tenia cap i m'ho estava fent a sobre. O sigui, tenia unes ganes que no podia més, ja.
0: Però llavors que la primera conferència deu haver estat XXL, no? Els deu haver fotut una tabarra.
1: Enrotllat 3 hores allà. No. Va ser una conferència convencional, tot i que vaig haver de refrenar-me, perquè jo tenia ganes de continuar. Però no, va ser a Vilassar de Mar. Vaig obrir, a més, el nou curs. Va anar estupendament. La setmana que ve ja iniciem un nou cicle de conferències sobre bandes sonores al Caixa Fòrum de Tarragona. Vull dir que, escolta, molt content, molt exultant.
0: Clar que sí, bé. Bueno, ja sí, ho sabeu, sí, sí, que sí. És una gran experiència. Ja no només els que coneixeu l'Albert del Bazar. Si heu anat a alguna de les seves conferències en aquestes aules d'extensió universitària o en d'altres formats, és un autèntic espectacle veure'l. És així. Escolta, més enllà d'això, cartes. Encara tenim les de l'estiu, de les vacances de la gent, o no?
1: D'abans de l'estiu tenim 2 de juny, encara estem al mes de juny, una del 15 i l'altra del 17.
0: Jo ho dic perquè, com que ja és el primer cap de setmana de tardor, també està bé contemplar... A veure, aquestes temperatures no ho fan notar, però és contemplar les vacances com si fos un record mig llunyà, eh?
1: Sí, el que passa que, bueno, llavors, quan arribi el fred i tot això, i estiguem parlant del llaminer i d'allò, és que encara llegim postals des d'aquestes meravelloses vistes de Sicília, us donem una càlida abraçada, vull dir que... En fi, mira, la primera carta ens arriba des de Rubí i, mira, podríem dir que és el nostre farmacèutic de capçalera. Saps aquell xicot que ens ha escrit en diverses ocasions, en Marc Carulla, que sempre es queixava de les etiquetes dels medicaments...
0: L'àlbum de cromos aquell que tenen.
1: Això mateix, l'àlbum de cromos. Doncs mira, aquí llegim una carta. Bon dia, Xavi i Albert. Aquests dies estic en xoc i he necessitat una setmana per assimilar-ho. Habemus decretum regium. Si se'm permet el... sí, reverent. Si em punxa no em treuen sang. Després d'anys i panys, aquest ha passat 9 de juny, es va aprovar el Reial Decret que, entre altres fets, posa negre sobre blanc el text legal que permet eliminar el tall dels codis de barres dels medicaments i entrar de totes a l'era digital a les farmàcies. Sembla que l'atzar ha volgut que, al mateix temps que el papa venia, s'hagi aprovat aquest canvi legislatiu. Potser que ha calgut la intervenció divina perquè tirés endavant la llei? Sí, com sigui, a mig matí del 9 de juny, fons del Ministeri van avançar que en el Consell de Ministres s'aprovaria la norma i a mitja tarda va haver-hi fumata blanca i es va fer oficial la seva aprovació. Tanmateix, tampoc podem llançar les campanes al vol. S'ha aprovat la llei i ara es farà falta normativa de rang inferior que entri al detall de normes i procediments. Més tard s'hauran de fer proves pilot, però a poc s'anirà entrant en el nou sistema. Per ara, doncs, toca a l'hora et labora. Crec que per aquest tema us donaré encara una mica més la tabarra fins que sigui una realitat tangible. M'acomiado tot agraint la santa paciència que teniu amb les meves missives, tant l'Albert com el Xavi, a tots suggerint un nou tema pel basar de les sorpreses, la M de Miracle. I com diria en mossèn Nin, Pax Vobiscum. Atentament, doncs mira, en Marc Carulla Bataller des de Rubí.
0: Gràcies, Marc. Bé, he de dir que aquesta és una carta del 2 de juny d'aprovació d'aquest decret que diu jo he anat a la farmàcia aquesta setmana i continuen retallant el codi de barres,
1: Bueno, perquè és el que deia, que si les ordenances, que si los reglamentos, que si tota aquesta mandanga, que bueno, jo no em faria massa il·lusions.
0: Jo
1: fins
0: tampoc.
1: Fins 2028, 35. Ben bé, sí... No d'allòs, eh?
0: Van amb, el retard de les cartes del basar.
1: Sí, una mica. És que... No, home, no, home, no et passis, Xavi. Bueno, sí, una mica sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Va, segona carta. Ens arriba des de Cornellà de Llobregat, ens la signa la Lídia Molet i de dins extraiem, doncs mira, una postal. Una postal que diem, podem llegir el següent. Bon dia, Albert i Xavi. Avui, després de molt de temps escoltant-vos, m'he animat a escriure-vos unes línies. Aquest cap de setmana l'hem aprofitat per fer una escapada a l'Arieja, França, buscant una mica a la frescor que ja ens falta a Barcelona. Allà hem gaudit el meu marit, la nostra gosseta, Vega i jo, d'uns paisatges molt bonics amb un recorregut fàcil de fer. Si us plau, continueu fent-nos gaudir de bons moments els matins dels diumenges. Una abraçada, doncs mira, la Lídia des de Cornellà, tot i que aquesta postal, doncs mira, ens arriba des de França.
0: Arieja, eh, dius?
1: Sí, Arieja, sí.
0: L'Arieja, això és el sud de França, no?
1: El sud de França és això, sí?
0: Sí, jo diria que és gairebé Pirineus.
1: Ah, sí, sí, sí, mira, aquí al mapa, sí, sí. A sota just hi ha Andorra, sí.
0: Exacte, al nord d'Andorra, per entendre'ns. Bé, doncs gràcies a la Lídia, gràcies al Marc i, evidentment, a tots els oients que seguiu escrivint, encara que ja haguem entrat a la tardor, podeu seguir-ho fent. De fet, és molt agradable que continuem rebent cartes. I ho podeu fer, com sempre, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona, i les llegirem totes i les respondrà l'Albert una per una. Va, anem per feina, marxem cap a l'estacionament del Berlegui Express. Deixa'm mirar, perquè allà tenim ben lluent, diria que en bandereta, des d'aquí no la... Sí, sí, sí, no la veia. A veure, no és difícil...
1: No és Itàlia, no és Itàlia.
0: Però tampoc és d'aquelles que de primera ja l'identifica. A veure, explico per la gent. Bandera tricolor, composta per tres franges horitzontals, la de dalt blanca, la del mig blava i la de sota vermella. És cert que hi han algunes banderes similars al món, però si no m'equivoco, és que jo no sé si hem anat gaire aquí.
1: No, alguna vegada sí, quan vam fer la T de taula vam anar aquí. Ara m'acabo de recordar. I la T de tigre, també.
0: Ah, vam
1: anar,
0: pot ser.
1: Sí, sí, per temes, per terres siberianes.
0: Val. Bueno, per tant, és Rússia. Vull dir,
1: correcte, sí, efectivament.
0: Estem en mitjan conflicte, però vaja. No, ho dic perquè tota la zona de l'est hi han colors molt similars, no?
1: Molt semblants, sí.
0: Eslovènia, Eslovàquia, no sé si Croàcia, tenen formes diferents, però els colors són similars, no? O sigui, que algú es pot confondre amb una cosa o altra. Fins i tot, doncs sí, Països Baixos... És una bandera molt similar, però amb un ordre diferent. Bueno, en fi.
1: Doncs sí, avui ja tenim la teva petició. No anem a Itàlia, no anem a França, ni a Anglaterra, ni als Estats Units, que diguem-ne que ja els estem gastant, aquests països. I sí, marxem a Moscou per visitar la catedral de l'arcàngel Sant Miquel, que és una de les esglésies ortodoxes més emblemàtiques de Rússia i que està situada a la històrica plaça de les catedrals del Kremlin.
0: M'agrada perquè no hi he estat mai... I deu ser realment impressionant, eh?
1: Sí. A més, aquesta església té la particularitat que va ser construïda a principis del segle XVI per un arquitecte venecià, que es deia Aloisio Nuovo, que va fusionar, diguem-ne, l'estil rus bizantí propi de la zona i l'època, però amb el renaixement italià. I per això es poden veure a la façana d'aquesta església russa motius decoratius inspirats en palaus de la Sereníssima, és a dir, de Venècia. Cosa que no deixa de ser com molt sorprenent, no?
0: Que bo.
1: Però les raons que ens porten allí són les restes d'un sant que els darrers dies ha guanyat molt de protagonisme. Un tal príncep Dimitri Donskoi.
0: Oh.
1: Va, que t'ho explico quan siguem allí. Què et sembla? Som-hi?
0: Som-hi. Agafo allà que de temperatura com estem.
1: Em sembla que
0: correcte,
1: no farà massa... No sé, tu
0: mateix, però... És que la lògica d'anar a Rússia a qualsevol època de l'any és que faci fred, però...
1: També és
0: així, no? No, no cal. Va, anem-hi.

0: És que és impressionant veure-la ahir.
1: Sí, clar, noi. És que, clar, el tema de l'ortodoxia, de les esglésies ortodoxes, com que és un tema que aquí ens resulta, diguem-ne, com bastant aliè,
0: sí.
1: Clar, quan vas a una, i a més, diguem-ne, de la importància, de l'antiguitat d'aquesta, de l'arcàngel Sant Miquel, bé, te n'adones de la magnificència tot plegat, no?
0: És impressionant, sí, la veritat, sí. És que és així.
1: Aquí són ara tres quarts, gairebé, encara no són tres quarts de nou, de fet, és una hora més lluny que Catalunya, malgrat que estiguem, diguem-ne, com molt lluny. Si sembla, a veure, veiem a veure qui va ser aquest tal príncep Dimitri Donskoi, que és
0: Dimitri Donskoi.
1: Això mateix, que és un dels grans mites del nacionalisme rus. Va néixer l'any 1350 i va ser el primer líder militar medieval capaç d'infligir una gran derrota a l'exèrcit mongol a la històrica batalla de Kulikovo. Va morir amb només 38 anys, tot i que va tenir temps per tenir 12 fills, però això sí, el mèrit ha estat la seva esposa, perquè els va tenir amb la mateixa dona, 12 fills amb la mateixa dona. L'Església Ortodoxa el va canonitzar com a sant i és considerat el patró i protector oficial de les forces armades russes. Bueno, i això què ve? Doncs mira, que fa poc van trobar en aquesta mateixa església, i mentre l'estaven restaurant, les seves restes, les restes d'aquest príncep Donskoi, i aprofitant que la guerra amb Ucraïna es va eternitzant, el president Vladimir Putin va decidir la setmana passada que part d'aquestes relíquies, concretament un fragment de la seva mà dreta, amb la que se suposa que empunyava la seva espasa, es traslladi al front, a la regió del Donetsk, amb la idea de la bala moral de les tropes, i ja que hi som, de passada, justificar la invasió d'Ucraïna com a part d'una guerra mil·lenària contra Occident.
0: Què et sembla, això? És increïble, perquè és la càrrega d'una guerra santa, això.
1: Sí, efectivament. Sí, sí.
0: Veurem, això s'hi afecta d'alguna manera o altra, però vaja, en tot cas, et parla més de Putin i de la perspectiva d'aquesta guerra que de la resta.
1: En tot cas, ignorem si uns ossos empolsegats de fa més de 600 anys poden servir per gran cosa, però mentrestant, nosaltres ja tenim l'excusa perfecta per un nou basar de les sorpreses, el que farà el número 456, que dedicarem allò que resta d'algú que va viure fa molts anys, normalment d'un sant o figura remarcable, i que és venerat com un record gairebé sagrat. Avui, doncs, la lletra R. La R de relíquia.

0: Mira, quan parlem de relíquies, és veritat que hi ha diverses qüestions que et volia posar sobre la taula. Relíquia des d'un punt de vista religiós, tot i que hi ha relíquies que no ho són, de religioses, que són laiques, però després, a vegades es fa servir el concepte de relíquia per parlar d'una cosa que és molt antiga. No,
1: doncs sí.
0: Fins i tot aquesta persona és una relíquia, no?
1: Però com una cosa ja immòbil, acartronada, sí. Com una cosa, diguem-ne, estàtica, vull dir que ja no té cap mena d'incidència per entendre'ns a la nostra vida, a la nostra present, Però sí, és que d'això volem parlar, perquè la paraula relíquia procedeix del llatí del verb relinquere, que vol dir deixar enrere, però també vol dir deixalles o restes.
0: Hosti.
1: I ho associem, sí, relinquere ve d'aquí. Ho associem sobretot al cristianisme, amb les relíquies de sants, de les que ara hi entrarem, però també una cosa molt antiga, allò que deies, no? Aquell moble sembla una relíquia, no? O aquell personatge és una relíquia, no? Sobretot parlem de determinats polítics quan, diguem-ne, que encara creuen que els seus dies de glòria poden tornar, no? El concepte va molt, molt més enllà i transcendeix l'àmbit exclusivament religiós, perquè sí, parlem de la mà incorrupta de Santa Teresa, que sempre acompanyava en Franco, però en règims d'esquerres, per tant, aparentment, diguem-ne, a les antípodes ideològiques i religioses d'aquests, doncs també en trobem. Només cal mencionar els mausoleus dels presidents de Xina o de la Unió Soviètica, que serien uns bons exemples. Relíquies també poden ser, com abans deies, què sé jo, les tovalles que va cosir l'àvia quan era modista que guardem com un tresor en un armari amb olor de naftalina, no? O el rellotge de cadena que ens va regalar el besavi. O els flocs de cabells de nen que les mares guarden dels seus fills. Tot allò que heretem dels que ens han precedit, en el fons no deixa de ser, doncs això, una relíquia, no? I podem encara anar molt més enllà del que considerem precisament relíquia.

0: recordo que fa uns mesos o una temporada o dues vam parlar amb una persona, que és que ara no em recordaré el nom i em farà molta ràbia, que havia escrit un llibre sobre les relíquies, una mena de trajectòria de relíquies a Catalunya, no? I vam tenir una conversa molt interessant perquè, clar, parlava de què és una relíquia, no? La pregunta de quan et fas què és una relíquia, què converteix un objecte en una relíquia, és molt particular perquè pot ser, diguem-ne, venerat per una comunitat però venerat per un mateix, per tant, una relíquia pot ser una cosa que decideix una sola persona.
1: Correcte. En el fons, jo diria que les relíquies tenen com a element comú que ens apropen a algú que potser no hem conegut, però que idolatrem, sí. No? I també possiblement sí, potser sí que també hem conegut, eh? I no parlem necessàriament de sants, eh? Per posar-vos un exemple, es paguen fortunes per comprar en subhasta els xapins de rubí que portava la Judy Garland a El Mago de Oz.
0: Clar.
1: O la guitarra de Bob Dylan, o la samarreta dels Yankees de Nova York signada per Bobby Ras.
0: Sí.
1: Algú podria apuntar que són personatges rellevants, que han contribuït a enriquir la cultura del segle XX, però que en el fons no deixen de ser això, un vestigi del passat que resisteix a desaparèixer. I no oblidem que també s'han arribat a subhastar, i això és real, preus molt alts, altíssims, per exemple, per un mocador amb llàgrimes de Leo Messi. No és això una relíquia, també?
0: Clar.
1: O una de les llargues ungles postisses de Lady Gaga. O un xiclet mastegat de Britney Spears.
0: Oh.
1: O una torrada mossegada de Carles d'Anglaterra en el seu dia de casament amb Lady Di.
0: Mare de Déu.
1: Clar, això, a part de ser una porqueria, no ens enganyem, eh? Però també podria ser considerat una relíquia, no? Per tant, doncs, les relíquies estan ben presents, però, si ho pensem també, són tan antigues com la humanitat.
0: Clar, per ser una relíquia, algú li ha de donar el valor de relíquia, no? És a dir, ha d'haver-hi algú que defineixi que allò és una relíquia per motius personals, col·lectius o el que sigui, no? Llavors, tampoc no crec que tingui un límit de...
1: No.
0: Temporal, no?
1: Pot
0: ser,
1: no?
0: Pot ser de fa uns mesos o uns anys fins a segles, clar.
1: Sí, però clar, això es remunta a la més remota antiguitat.
0: Clar.
1: A l'antiga Roma, per exemple, no s'anomenaven relíquies, sinó que s'anomenaven pignus, és a dir, penyora, que és una paraula que ha arribat fins als nostres dies en termes financers, quan parlem d'una garantia pignoratícia que té per propòsit assegurar que es produirà un pagament. I la pregunta és, bueno, què té a veure una garantia amb una relíquia? Doncs, en el fons, fa la mateixa funció, perquè la relíquia garanteix una protecció, perquè no deixa de ser un talismà, un amulet. A Roma, per exemple, es venerava com a relíquia el litus de Ròmul, que era el bastó en què presumptament va utilitzar el fundador de Roma quan amb el seu germà Rem van fundar la ciutat eterna, no? També es venerava el sceptre de Príam, que era l'últim rei de Troia quan la ciutat va ser destruïda, o el Palladium, que era una estàtua de fusta d'Atenea que Enees hauria portat des de Troia, diguem-ne, cap a la fundació de Roma. La gran expansió, però, de les relíquies arriba, evidentment, amb el cristianisme.
0: No, és fascinant, eh? Com una comunitat religiosa puja de nivell de cop si té una relíquia, no?
1: Sí.
0: Es pot muntar una catedral al voltant d'una relíquia. Però a quin moment, diries, històric és quan es consolida aquest culte a les relíquies dins la religió catòlica?
1: Mira, va ser especialment a l'edat medieval. L'Església, de fet, va arribar a establir tres categories de relíquies. Les de primera classe, que eren restes mortals de la persona venerada, fos el cos sencer o membres, ossos, cabells, dits, ungles. Una segona classe de relíquies, que serien objectes que va fer servir el sant, amb roba, llibres, d'oració. I una tercera classe on hi hauria objectes com medalles o estampetes que haguessin tocat una relíquia. O sigui, cada vegada anem distanciant-nos. El que va començar com un talismà, com un amulet, a títol gairebé anecdòtic, es acaba convertint en un negoci de primera.
0: Clar.
1: Però un negoci extraordinari. Roma es va convertir en una indústria molt organitzada amb xarxes de subministrament que eren proporcionades per les catacumbes. Clar, Roma hi havia moltes catacumbes que encara estan enterrades i, per tant, escolta, què millor que anar per allà, agafar un tros d'una falange, un tros de cama, un tros de crani, d'una dent,
0: i per
1: davant, ja tenim la relíquia, no? I ens inventem el sant, no? Clar, també hi havia falsificadors professionals i l'aval de la mateixa burocràcia, evidentment, que ho va propugnar. en el fons, tot el tema, diguem-ne, de la reforma o de la suposada reforma que vindria posteriorment, és a dir, a l'acabar l'edat mitjana, seria en bona part, no només, diguem-ne, per la compra de títols, sinó també, evidentment, per el tema de les relíquies. Perquè dels milers que circulen, les més valorades, evidentment, en les que tenien a veure amb Jesús o la Sagrada Família. I a banda de les més conegudes, tots coneixem una mica els fragments de la Vera Creu, és a dir, la creu amb què va ser penjat Jesús,
0: sí,
1: la corona d'espines, o el Sant Sudari, n'hi ha d'altres de ben curioses. Vegem-ne unes quantes.

0: Home, a mi n'hi ha una que em fascina, que no sé si l'explicaràs, perquè sí, crec que va ser objecte d'un gran debat de l'àmbit religiós, perquè... O sigui, a veure, posa'm exemples de relíquies curioses.
1: A veure, per exemple, el Sant Prepuci.
0: Aquest.
1: Aquest?
0: Aquest, en Selva, extraordinari.
1: Doncs sí, recordem la part anatòmica tallada a Jesús durant la seva circumcisió.
0: Però per què forma part d'un debat? Perquè, clar, diguem-ne que la relíquia més important que podria tenir una persona cristiana seria tenir una part de Jesús, no?
1: Clar, si Jesús...
0: Un tros de dit, un tros de peu, un tros de braç, un tros de no sé què, de crani, una dent, etc. Però, com que Jesús... Bueno, però va pujar al cel.
1: Això mateix.
0: Tècnicament... desapareix el seu cos, no queda res.
1: Evidentment.
0: Però... I quedava, la cosa sí que quedava un tros de carn. Un tros de carn que va ser circumcidat quan era un nadó.
1: Això mateix.
0: Clar, clar.
1: I més d'una dotzena d'esglésies europees van afirmar tenir-lo durant l'època medieval. Més d'una dotzena d'esglésies,
0: Un prepuci d'unes dimensions colossals.
1: Sí, sí, gegantines, sí. Bueno, això era com el tema de la Vera Creu, no? Es deia que si es reunissin tots els fragments de fusta de la creu de Jesús, s'hagués pogut construir un bosc sencer, no? Vull dir que... També, no t'ho perdis, altres relíquies famoses són, per exemple, la llet de la Verge Maria.
0: Clar, imagina't.
1: Que es veneraven flascons que presumptament contenien llet materna de la Mare de Déu.
0: Ah, és impressionant.
1: També hi havia relíquies de llàgrimes de Jesús, les que es conservaven en ampolles quan les va vessar per la mort de Llàtzer. Recorda que és l'amic que va ressuscitar,
0: Sí, sí.
1: O la cua de l'asa de Jesús. A Gènova es venerava un pèl de la cua de l'asa sobre el qual Jesús va cavalcar el diumenge de Rams per entrar a Jerusalem.
0: L'entrada a Jerusalem. Clar. Impressionant.
1: I espera, perquè he deixat el millor per al final. Ja, o sigui, és una cosa que ja va molt més enllà. Altres relíquies de primera classe van ser, per exemple, molt famoses. Un sospir de Sant Josep.
0: No, va, però això no, que està guardat una capsa.
1: Bueno, està posat amb un flascó, amb un tàper. Amb un flascó, és a dir, el darrer alè del Pare Eternal de Jesús recollit amb una capseta. O, atenció, una ploma de l'arcàngel Sant Gabriel, on diversos santuaris en custodiaven. Jo coneixia un capellà que afirmava que coneixia algú que tenia una ploma de l'arcàngel Sant Gabriel i que va perdre durant l'Anunciació.
0: Impressionant.
1: Imagina't, O un dels raigs de l'Estrella d'Orient. En fi, les relíquies acostumen a ser... ho hem comentat altres vegades, no? Són el merchandising, diguem-ne, del cristianisme, I estan, doncs això, amb una mena de flascons de vidre perquè s'hi pugui veure el seu interior.
0: Relicaris.
1: I això és el que surt... Això mateix, a relicaris. I això és el que surt, precisament, en un quadre ben conegut de Joaquim Sorolla, el petó de la relíquia.

0: Ara mirarem de penjar-lo, a través de Twitter, la imatge d'aquest quadre de Sorolla, d'aquest El Petó de la Relíquia, que diria que potser no és el primer cop que el citem, no, el basar?
1: El quadre sí, El Sorolla no.
0: No, bueno, Sorolla, òbviament.
1: Sí. En Sorolla, recordem, valencià, nascut el 1863, un dels pintors més prolífics i universals de finals del segle XIX, principis del XX, conegut com el pintor de la llum, va destacar per la seva extraordinària capacitat per capturar l'efecte del sol sobre el paisatge, la pell i el mar Mediterrani, com oblidar els nens de la platja, que tants quadres ha pintat. I se l'ha vinculat sempre amb l'impressionisme, però el seu estil, els experts diuen que s'acosta més al luminisme. Una de les seves obres juvenils que es cataloguen en la seva etapa de joventut és El Petó de la Relíquia, que s'exposa al Museu de les Belles Arts de Bilbao, i on s'hi veu un grup de persones que es troben en una capella fent cua per besar-hi una relíquia que és aguantada per un sacerdot d'aspecte, diguem-ne, més aviat greu. Els fidels són majoritàriament dones de condició humil, i amb aquest quadre Sorolla va obtenir diversos premis en un any, el 1896, en què naixia un escriptor d'una sola obra. Però quina obra? Giuseppe Tommaso de Lampedusa, Il Gattopardo.

0: Aquesta música, Berlegis, de la banda sonora de Visconti.
1: És de la banda sonora de Nino Rota, d'aquest gran Visconti. Recordem, el Gato Pardo explica la decadència de l'aristocràcia siciliana durant la unificació italiana del segle XIX. A la novel·la hi ha una escena que no apareix a la magnífica pel·lícula de Visconti, que, per cert, no et perdonaré mai, que un dia vas definir com una castanya.
0: Bueno, a veure...
1: Vas utilitzar aquesta paraula, Xavi? No, no, sí? No entrarem...
0: No recordo.
1: Sí,
0: no a veure, pecats...
1: Sí, jo sí que ho recordo.
0: Pecats de joventut en tenim
1: tots. No, això va ser l'any passat, eh?
0: Ah, sí?
1: Això va ser l'any passat, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, jo
1: sí,
0: tinc
1: sí,
0: el record d'avorriment absolut, a veure que te parla de Visconti, no passa res, però és així.
1: Bueno, doncs això, aquest retrat, aquest fresc que simbolitza el desenllaç simbòlic de tot plegat, no? L'escena aquesta reliquari té lloc a l'any 1910 i està protagonitzada per les tres filles ja ancianes i solteres que viuen tancades a l'antic palau familiar de Palerm, envoltades de records i convertides en unes devotes extremes. El principal orgull de la família és una col·lecció que tenen de centenars de relíquies de sants que guarden a la capella privada del palau i que consideren, diguem, el tresor espiritual de la família. A la casa hi arriba un expert i un capellà per examinar les relíquies, la seva autenticitat, i veuen que gairebé totes són falses. Un veredicte que no només representa una terrible humiliació de la família, sinó també, evidentment, la fi de tota una era d'entendre el món i també la vida, no? Sí. Lampedusa va morir l'any 1957, que és l'any en què just s'estrenava El último cuplé. I

0: con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie.
1: Qué boníssima, això. Home. Boníssima, eh? La Sarita, Sarita Montiel, sí. Amb aquest últim couple.
2: La Saritíssima, com li deia en Terenci Moix, una de les seves pel·lícules més famoses, que és l'último couple de Juan de Orduña, i cantant El Reliquiario, que és un pas doble compost l'any 1914 per José Padilla, autor de peces també tan conegudes com La Violetera o València, per exemple, no? El Reliquiario va ser estrenada al Teatre El Dorado de Barcelona, que estava situat a la plaça Catalunya, cantonada amb el carrer Vergara. La
1: primera intèrpret...
2: Sí, evidentment, desaparegut. Ara hi ha una botiga de roba, crec recordar, aquesta cantonada. La primera intèrpret va ser Mari Fossela, però no va tenir massa èxit fins que després la llegendària Raquel Meller la va tornar a cantar i la va convertir en una de les peces més famoses del segle XX, sent versionada en moltes ocasions i convertint-se, curiosament, en el tema musical oficial de la campanya electoral del president dels Estats Units, Ike Eisenhower, l'any 1952.
1: Que bo.
2: Què en dius, això? És curiosíssim, això,
1: és increïble.
2: Eh? Eisenhower, ara al cinema, per exemple, s'està projectant Tiempo de Victoria,
1: sí,
2: en què surt, sí, Eisenhower, protagonitzat per Brendan Fraser. Doncs mira, podem relacionar com anys més tard, quan de general passaria president dels Estats Units, el lema de la seva campanya electoral seria El Reliquiario del mestre Padilla.
1: Impressionant.
2: L'último couple va ser un dels grans èxits del cinema espanyol de tots els temps, com en general han estat èxit les pel·lícules d'un intrèpid arqueòleg que ha anat sempre a la recerca de relíquies. Indiana Jones.
3: ¿Cuál es? Tienes que elegir. Pero elige sabiamente. Porque si el verdadero grial da la vida, el falso grial priva de ella. No soy historiador. No tengo ni idea de cómo puede ser. ¿Cuál de ellos es?
4: Déjeme elegir.
3: Gracias, doctora.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Aquesta escena, eh? Ara estem veient el nazi, que està triant quin és el grial.
2: Correcte.
1: I agafa, sí, sí, el més pompós que hi ha.
2: Ahà.
1: Esto es la copa de un rei, no? Una cosa semblant.
3: Es más hermoso de lo que había imaginado. Este es sin duda el cáliz del rey de reyes.
1: Això, això. Ara, ara. Veu, ara, veu, ara. Veu, veu. A veure què passa.
3: La vida eterna.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí.
1: I aquell cavaller anar mirant-s'ho, eh?
2: Sí, sí.
1: Com dient,
2: aquella
1: bueno,
2: mirada de complicitat amb l'Indiana Jones, eh?
1: Aquesta escena que ha estat en els malsons de generacions,
2: sí,
1: eh? Aquest senyor que de cop es converteix en una mòmia, no?
2: Uh-huh.
1: Escena magnífica, no? Amb el final decisiu, que és ara quan es mor.
2: Sí, sí.
1: I es converteix en pols.
2: Per segur tenir un dubte, a veure què és el que va triant, eh?
1: A veure, surt el cavaller. I diu...
3: Eligió mal.
1: Sí, ho hem vist, ho hem vist.
2: Ja ens hem adonat, ja ens hem adonat, eh? Bueno, aquí
1: fantàstic,
2: tenim...
1: Fantàstic.
2: Sí, sí, una de les nostres escenes preferides de la nissaga d'Indiana Jones, l'última cruzada, on sí, i pensem, el famós arqueòleg sempre va a la recerca, doncs, de relíquies, no? L'Arca de l'Aliança, unes pedres amb propietats màgiques, el Sant Graal, una calebre de cristall o l'Antisitera. Les cinc pel·lícules es troben en diferents plataformes i no és la primera vegada, ni esperem que sigui l'última en què surti aquest Eligió mal al Besar de les Sorpreses.
1: Albert, la nostra relíquia és aquest cavaller dient Eligió mal, totalment. Moltes gràcies, una abraçada, Albert.
2: Gràcies a tu, Xavi,
1: adéu-siau.
2: Adéu.
5: Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.
7: A RAC 1, dissabtes i diumenges, Dia Lliure, amb Xavi Bundó, Territori Cap de Setmana.
1: Ai, mossèn.
8: Oh.
1: Per què no es treu les ulleres de sol, mossèn?
8: Pues...
1: Perquè avui ha vingut sandunguero, veig.
8: Avui no vinc de cap puesto.
5: Pues sembla, directament, bueno, sí, vinc de casa.
1: Sembla que no hagi passat de casa.
5: Però avui amb l'emoció i tal, okay, he sortit de casa com Miki Moto, amb les orelles d'ossol posades graduades, i m'he deixat les de veure.
1: Ah!
5: I avui, com fem una espècie de Stevie Wonder, pues des que he entrat a la ràdio estic fent amb el cap per izquierda, no, per la dereta, no, per izquierda, no, per la dereta,
1: no,
5: i amb les ulleres,
1: no,
5: de sol.
1: Falti.
5: Al contrari, si és un dels meus ídols.
1: Bueno, ahir, Salvador, ja ho he dit, Salvador Sobral, que vam estar, sí, xerrant amb ell amb la Judith Niederman, va dir que és el disc de la seva vida.
5: Home, imagina't.
1: El Songs in the Key of Life.
5: Només, si només fos de Salvador Sobral, també no, és un dels meus, i també és un dels de Bruno Mars, Jamiroquai, i ara parlarem de tants altres.
1: Sí, eh? Sí, aquest, sí, disc en concret.
5: Aquest disc en concret.
1: Que és meravella, meravella total.
5: Una meravella.
1: Hola, Sotillo.
8: Hola, hola.
1: Hola, Blai.
9: Bon dia.
1: Bueno, us deixarem uns instants perquè us vestiu com toca, sí, els escolanets, perquè heu arribat aquí corrents i fent una,
5: no, i a més,
1: una derrapada.
5: I si em permet,
1: fes el favor,
9: hi havia,
1: eh?
9: I a més, hi havia algú fent tap a la porta.
1: Ja, ja, sí, ja ho he vist. Ja.
9: Un que va de negre.
1: Sí, sí, sí, un de negre que avui,
9: negre,
1: avui ha saltat, bueno, les hòsties consagrades com si, com si no hagués dinat els últims 10 dies.
5: Ha vingut avui perquè, clar, després té concert.
1: També és veritat.
5: Amb l'Oboe,
1: no, que van amb
5: la Pila ja disfressada d'infermera.
1: No, no.
5: Oh, i tant que sí. De provats de la música clàssica. I tant!
1: La gent no sap de què estem parlant, eh? Al final, sí, no entendrà res. Res, que Víctor Vives, sí, avui ha resat amb tot, sí, el que ha trobat. És que, a més, com que ara al nostre ofici,
5: sí,
1: hi ha no només hòsties consagrades de tota la vida, sinó, correcte, que n'hi ha banyades amb xocolata, oh, sí, una, sí, mica de festuc...
5: Sí, sí,
1: no,
5: sí.
1: És la innovació al món de l'església. Sí, sí, sí. Del flor de lotus, no, de lotus.
5: Què de lotus?
1: Això... No és cap tonteria, eh?
5: No, no.
1: Podríem avançar en el món eclesiàstic,
5: sí,
1: i introduir gustos a la...
5: A veure, el que no podem fer és quan la gent estigui fent filera ja el diumenge dir, a veure, lo de biscot, ei, a la izquierda, lo de nocilla a la derecha. No podem repartir el cos de Crist amb coses, eh? A l'embalat sí que el fem amb coses. Ara tocarà Pedro Sánchez, que ja ha pisos gratis per a Mari Carmen. Després que tocarà Xavi, que tenim avui. Després, ja que esteix.
1: Després, no? Bueno, és que a veure...
5: La cursa Pedro... del Celíac.
1: No, del Celíac no. Hi ha Pedro Sánchez, que ha de sortir aviat
5: ara
1: per dir alguna cosa de Puerta del Sol.
5: I després les entrades dels Oasis.
1: Els Oasis.
5: A les 12, la gent plorant.
1: Bueno. Ara són les entrades d'Oasis. Sí, ara la gent està embogida. Bueno, he rebut un missatge d'una persona important de la cúpula del Futbol Club Barcelona, que està fent cua.
5: Sí.
1: Però bueno, ja s'ho trobaran.
5: Comença per...
1: No, és igual.
5: I acaba per fort.
1: No. No,
5: home, i tant.
1: Dos minuts,
5: sí, sí,
1: per damunt d'un quart d'hora del migdia. De seguida arrenquem l'embalat, però abans...
5: Ei, què passa?
1: Mossèn,
5: sí?
1: Vostè vindrà a Platja d'Aro?
5: Home, i tant. I vinc amb el trajo de festa.
1: Val.
5: Esteu advertits que farem una missa de campanya amb allò de la cursa, eh? Que aneu a...
1: Diumenge,
5: molt suades totes.
1: No.
5: I tant.
1: Diumenge, dia 18 d'octubre, la cursa de RAC1, 11a edició ja de la cursa, en aquest escenari fantàstic que és Platja d'Aro, Costa Brava, al costat del mar, i aquesta cursa, que ja sabeu que és molt senzilleta, 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de Platja d'Aro. Dia d'esport i de ràdio, amb les cares conegudes de RAC1 i també amb un capellà propi, que vindrà a absoldre els pecadors. Trobareu tot, o no, tota la informació i les inscripcions obertes a lacursadarracu.cat. Us hi podeu apuntar allà, lacursadarracu.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç.
5: Vamos.
1: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. De seguida...
5: Vamos!
1: Mossèn Nin i Stevie Wonder. O Stevie Wonder i Mossèn Nin. O Mossèn Wonder i Stevie Nin. De seguida.
5: Stevie Nin, eh? Cuidao, eh?
1: Avui no estic bé. Un moment, ara tornem.
7: A RAC 1, via lliure.
5: Van pelar un altre raper pel mateix mètode, amigues. Et pares amb un semàfor i et cuiden dos carregadors. Si sou raperos, no us pareu mai més un semàfor, amics.
1: En algun moment has de parar semàfor en vermell.
8: Ja, però bueno, la multa, Xavi.
5: Sí. Intenteu allò que fem tots els de Sant Feliu. En àmbar i pelante, eh? En àmbar i pelante. Ojo, per puestos, eh? Ara, quan vaixeu per Balmes, mireu a banda i banda, no vagi algú.
7: Via lliure, territori, cap de setmana.
5: Ramon Lamiel, si l'ho fa, prova'l.
1: 9 minuts i dos quarts d'una del migdia. Mossèn, ara posem els rombos, eh?
5: Sí.
1: Però tinc l'Adrià de les Heres allà,
5: home,
1: a Getafe.
5: I tant.
1: Que, ui, estan aplaudint molt els seguidors del Partit Socialista, que no sigui a part de Pedro Sánchez, ja.
5: Ojo.
1: Adrià!
10: No, encara no, eh? Van parlant alcaldes i candidats socialistes. Ara sembla que ja ho han fet tots, per tant, en algun moment o altre haurà de parlar el ministre Òscar López.
1: Ah, encara no ha parlat ni el ministre. Mort, Déu senyor.
10: No, és que han parlat aquí un munt d'alcaldes i partits socialistes.
1: Ui, no m'ho puc creure.
10: Ara,
1: però que estan punxant la fiesta. Per...
5: Sí, sí,
1: una miqueta. Mare de Déu,
10: una flauta i un violí en directe.
1: Ah, és en directe?
10: I aquí animant el pavelló de Getafe amb un miler de persones.
1: Oita. Ja, Palma. Això és el míting de Sánchez, eh?
5: Vamos.
1: Però algú cantarà o no? Ara.
10: Crec que no cantarà ningú.
5: Hi ha un senyor
1: molt... Però hi ha una bateria de pega, no? Perquè no, la bateria no hi és. O sigui, l'estan posant de pot.
5: La guitarrica de la Fuente tocant la flauta.
1: No hi ha guitarrica, no?
5: No és ell.
1: Pam. Però això és un míting del Partit Socialista.
10: La gent, és que ho sento molt malament, però no, la gent s'aixeca, aplaudeix, però el cantant no és en directe, diguéssim, que és la veu original del cantant de Mago de Oz, que sona en disc.
1: Sí, gravat. Escolta, a la gent que s'està incorporant a aquesta hora a la ràdio, que sàpiguen que això és el que sona al míting de Pedro Sánchez de Getafe, la fiesta pagana de Mago de Oz.
5: Una miqueta...
1: Mare de Déu.
5: Una miqueta de Mago de Oz, i després sortegen un pisos o algo, no?
1: Bueno, això no ho sabem.
5: A bé.
1: Això no ho sabem.
5: Mira, tal.
1: Bueno, en tot cas haurem d'esperar. Mira, ara veig Pedro Sánchez.
5: Està allà,
1: ja,
5: eh?
1: Aplaudint. El ritme de Mago de Oz.
5: Bolaños és com jo, eh? M'ha de jovint.
1: No,
5: eh?
1: No. Sí. Era Óscar López, no? Era el Bolaños?
5: Era Bolaños.
1: Hi ha Bolaños de les Heres o no?
10: Sí, hi ha Bolaños. Sí. A banda del ministre Óscar López, hi ha el Félix Bolaños i José Manuel Álvarez. I, per cert, playlist de l'acte per embarcar, a banda del Pedro.
1: Sí.
10: També ha sonat un xotis.
1: Un xotis? Bueno, clar, estan a Getafe.
5: Vamos.
1: Ah, l'alcaldessa de Getafe,
5: Aquí no la treu la rosada gran, aquella que surt el papito, que fa una paella per 4.600 persones allà a Fuenlabrada.
1: No. Escolta, fins ara de les Heres, algú ha dit alguna cosa de Mari Carmen, o no?
10: No, sí, no, els alcaldes han anat parlant de diferents prioritats i, evidentment, l'habitatge n'era una d'elles, però tampoc no s'hi han referit explícitament.
1: D'acord. Va, una abraçada de les Heres, ens avises.
10: Fins ara.
1: Ai, senyor. 6 minuts i 2.
5: Vamos.
1: No.
5: Vamos. Ahí está. Huele también un poquito verdecito. Fuenlabrada.
1: Es que es gros, eh?
5: Fiesta pagana, paella, sorteo de piso, que me ve el Mari Carmen, ¿qué más quiere?
1: Va, 6 minuts i 2 quarts d'hora del migdia. Jo aquestes coses, de veritat, són... Hauríem de fer un anàlisi sociològic de les cançons que es punxen als mítings.
5: Sí.
1: Perquè és una cosa...
11: Però tu t'imagines que hi ha algú dissenyant...
1: Clar.
11: O que és una llista...
1: No és casualitat.
5: No. Us en recordeu que fa...
11: L'assessor de l'alcaldessa.
1: No.
5: Poca conya, us en recordeu que a cada any Spotify, al final d'any, treuen la llista d'Obama.
1: Sí.
5: Obama, lo que escucha Obama durant l'any, que sempre surt Rosalita, i els d'allò... Sí. Hi ha gent, ara mateix, a càrrec del PSOE, la gent que fa aquest esdeveniment, diguéssim, que té una curació de lo que sonarà.
1: Bueno, però a veure, és que perquè la cançó de Fiesta Pagana, que té aquest moment de levanta el puño i tot això, vull dir, alza el puño i ven, i aquesta cosa del poble.
11: Clar, doncs, jo crec que han anat a ChatGPT, li han dit...
1: No.
11: Dime 10 canciones.
1: De puños alzados. Dime, y 10 de rosas.
5: Claro.
1: I llavors ja, una cosa o l'altra, ja ho fem.
5: Dime, ja, bueno. M'agrada que t'atreu al ChatGPT com tractem la tecnologia ma mare i jo.
1: Sí.
5: A tu, dient-li a Google, oye, ¿dónde está? Oye, sí, oye, ChatGPT. ¿Eh?
1: Bueno, va, tu, que anirem tard. I poca de power, aquest podria ser perfectament, sí.
5: Ahí está.
1: Patti Smith i a mi, tia
5: Montenegro. Una miqueta i venga.
1: Anem amb l'embalat, tu. Rombos.
12: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
13: L'embalat del dia lliure.